0: Seguirem parlant de cròniques periodístiques, però volem passar a una altra excepció de la paraula polisèmica que hem triat per al programa d'avui. Parlem de malalties cròniques.
1: Entendemos por cronicidad aquellas enfermedades o situaciones de salud que acompañan a una persona, ¿no? Durante largos periodos de tiempo, a menudo durante toda la vida. Por ejemplo, diabetes, insuficiencia cardíaca, EPOC, demencia.
2: Acabam d'escoltar Ana Rosa Oliva, infermera gestora de casos d'atenció primària de Mallorca, que ens ha explicat també què necessiten els pacients de malalties cròniques.
1: Son pacientes que al final necesitan un seguimiento continuo y precisamente una coordinación entre los diferentes profesionales. Se tratan de personas con tratamientos numerosos, múltiples limitaciones funcionales o de dependencia, ¿no? No simplemente la complejidad depende de la enfermedad. Por tanto, todo ello viene determinado por una serie de factores, tanto clínicos, sociales, familiares, ¿no? Por tanto, de esta forma lo que hacemos es cuidar, prevenir estas complicaciones y mantener una calidad de vida.
2: Les infermeres gestores de casos són una figura importantíssima per al tractament d'aquestes malalties cròniques. Amb l'envelliment de la nostra societat han anat agafant més presència i importància. Ara fa 10 anys d'aquesta figura.
1: Con el paso del tiempo, nuestra figura ha ido consolidándose, ¿no? Con una mayor coordinación entre atención primaria y hospitalaria, capacidad para detectar aquellos pacientes más vulnerables y anticiparte a todas aquellas complicaciones que puedan llevar a cabo de lo que es la patología en sí. Bueno, incremento de un seguimiento domiciliario, incorporando herramientas bien digitales y historia clínicas compartidas, mayor integración con trabajo social y recursos comunitarios y apoyando, ¿no?, a los cuidadores, a la familia.
0: Importantíssim també aquest aspecte. Eva Álvarez Noya, benvinguda entre avui i demà. Bon vespre, com estàs?
3: Hola, buenas noches. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
0: I nosaltres de tenir-te amb aquesta alegria que te notam a sa veu. Crec que Neva és una dona activa i optimista, malgrat tot, i ara la coneixereu un poquet. Té 51 anys i pateix la malaltia de Crohn. Probablement vos sona, però vos explic res amb un titular, que és una malaltia inflamatòria crònica que afecta a tot el tracte digestiu, des de la boca fins a l'anus. Neva també pateix de fibromiàlgia, que és aquesta malaltia tan dura perquè no se sap molt bé d'on prové i quin és l'origen d'un dolor crònic que genera. I una malaltia, per cert, que afecta majoritàriament, molt majoritàriament, a les dones. I Neva és pacient activa formadora, un programa del qual, si la gent me segueix fa temps, sap que som molt fans, i forma part d'aquest programa de pacient actiu del pla d'atenció a les persones amb malalties cròniques. Eva, crònic, crònica és la nostra paraula. Què vol dir viure amb una malaltia crònica?
3: Bueno, vivir con una enfermedad crónica para mí significa adaptación. O sea, tú conoces tu vida de una manera, la enfermedad crónica llega a tu vida, entonces cambian las reglas del juego. O sea, tienes que adaptarte, tienes que adherirte a unos tratamientos, tienes que pues, tener unas consultas que a lo mejor tú no habías pisado el médico más que 3 veces en toda tu vida. Y a partir de ahora, pues bueno, tienes que llevar unos controles, tienes que aprender adaptarte a la nueva realitat a la que t'estàs enfrentant. Per a mi això és la cronicitat.
0: Clar, aquesta realitat a la qual vos heu d'enfrontar perquè dius, tenc una malaltia, una situació, ens ha de viure.

0: Aina Marc, avui és dimecres.
1: Sí, avui és dimecres, però venia molt bé posar aquesta cançó que s'anom Jueves, que és de l'Oreja de Van Gogh, perquè detalla i romantitza un moment tan comú com és el de creuar mirades amb una altra persona dins un tren. Podríem dir que és una crònica en forma de cançó.
2: De estació a estació, enfrente tu i jo, va i ven el silencio.
1: Gràcies a persones com Eva Álvarez, són conscients de l'importància de comunicar i informar sobre les malalties cròniques que qualsevol estem en perill de patir. Per aquesta raó estan també mitjans de comunicació, tot i que en l'actualitat les xarxes socials també han agafat molta força. Vosaltres, si llegiu i escoltau cròniques periodístiques, a través de quines plataformes ho feis?
3: Redes sociales, sobre todo, porque yo creo que ahora es lo que más o menos todo el mundo mira. Entonces, por redes sociales me suelo informar más o menos lo que pasa en día de hoy sobre crónicas.
4: No, leo en internet, ¿no? Diarios digitales y eso, sí. O me guío más que nada también por los... ¿Cómo se llama? Por Instagram y las distintas páginas de aquí, de las noticias de aquí. Igual Crónica me hace acordar mucho a un canal de televisión argentino. Soy de Argentina y Crónica Televisión es muy famoso en Argentina.
1: Canviem ara de ritme, canviem de música i passam a una base més moguda per acabar aquesta transició que ha partit des d'una història tan guapa com la d'Eva Álvarez i es dirigeix cap a les zones de conflicte bèl·lic. La periodista de guerra implica caminar constantment sobre la línia fina que separa la supervivència amb el compromís d'informar a la ciutadania del que està passant. L'ofici implica escoltar el silenci de la tragèdia per convertir-ho en una crònica fidel a la realitat i que aquesta serveixi com a testimoni per lluitar contra la violència. Mos endinsam amb un tema, amb un periodista, Miquel Ayestarán, qui ha dedicat gran part de les seves peces a fer cròniques sobre el després d'aquests conflictes.

0: same one. The greatest trick that the devil ever pulled was convincing women that they were...
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Sí,
3: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
3: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
3: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
3: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I doi, prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Nou capítol de Dies de Ràdio. Pep Díaz, productor d'IB3 Ràdio, com estàs?
11: Hola, molt bé.
10: Que bé tenir-te avui, que la paraula polisèmica és crònica, ni feta aposta. Tot d'una, a mi el que m'ha ben escalt són les cròniques dels informatius, les cròniques periodístiques, també les cròniques de societat del programa.
11: Sí, jo diria que gairebé tothom, fins i tot jo, han pensat en informatius. Però abans vos vull proposar un joc en els oients. Escolteu aquesta música.

0: Araceli, no donis nom de programes. Respon sí o no. Reconeixes aquesta música?
1: Sí.
0: Molt bé, jo crec que els oients, sobretot els boomers, poden intuir per bon vaig.
1: Bé, en acabar la secció, just abans d'acabar, resoldrem 5 incògnites, si
0: t'apareix. Molt bé, com dèiem, la primera idea que tenim, quan dèiem crònica a ràdio, és una peça d'informatius, però avui no entrarem en el fons d'informatius, més que res perquè mereixen un dia aposta per ells.
1: Però continuem amb la paraula crònica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el nom no és un informatiu, encara que no necessàriament ha de ser d'actualitat. Com a mostra, Crònica d'Espanya, un programa de divulgació de ràdio Nacional de España que se mat con si fos un informativo matinal.
2: Son las 7:30 de la mañana en el reino visigodo de Recaredo.
3: Crónica de España. La historia de tu país como nunca te la habían contado. Chema García Langa. Año 589.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a Crónica de España en Radio Nacional. Los visigodos abandonan la doctrina arriana. La reciente conversión de Recaredo al catolicismo acelera la uniformización religiosa en la península, diluyéndose las diferencias entre godos e hispanorromanos. Última hora desde Toledo, Ana Zurita.
4: En efecto, Chema, cada vez son más los visigodos que abjuran del arrianismo para abrazar el catolicismo. Siguiendo la estela de Recaredo, se hallan numerosos...
1: Com m'agrada aquest programa, és fantàstic. De Crònica d'Espanya, de fet, si no vaig equivocada, també hi ha versions en els centres territorials.
0: Sí, Crònica de Galícia podria ser un d'ells.
1: I hi ha més programes amb aquesta paraula d'avui, Crònica, en el seu nom?
0: Per exemple, Crònica 24-7, un podcast de la SER, o Crònicas W, que seria la mitjana mexicana W Ràdio, encara que nosaltres diríem W o B doble.
1: Exacte. Cròniques, de moment, espais informatius.
0: Però quan un format té èxit o agrada al públic, se pot variar, se pot adaptar, i és el cas de Cròniques de la Estació, de Ràdio Nacional d'Espanya, que no és un programa informatiu, sinó que és un programa de divulgació musical en format històric, que hem escoltat és que fa una estona de noticis.
1: Val, i ja veiem que dona molt de joc aquesta paraula crònica, sobretot en el mitjà que tant estimam que la ràdio.
0: Molt bé. Anem a enrevessar-ho una mica més i poden sumar el nom de Crònica a l'hora d'emissió del programa i, a més, el nom de l'emissora. I tenim Crònica 3, que ve de la suma de Crònica 3, del capvespre, que era el moment de l'hora d'emissió, i de l'emissora Antena 3 de ràdio.
5: Crònica 3. La actualidad de la mañana en un programa informativo que dirige Felipe Serrano.
6: Todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, Crónica 3 informa.
1: Però que bé sona la ràdio, Pep Díaz. I ahir vetres no han tingut cap programa, no?, que se digués Crònica 3.
0: Jo no en tinc record. Sí que han tingut un, que és Crònica 1-2, per això a televisió, i nosaltres ens centrem a la ràdio. Encara que ara que hi pens, sí que hi va haver una crònica a ahir vetres en ràdio.
1: Sí, a veure.
0: Això sí, hem d'anar fins l'any 2017, moment en què es va fer l'enregistrament d'una de les quatre grans cròniques de la història de la corona d'Aragó, la conquesta de Mallorca, l'any 1229. Me refereix que la dramatització del llibre dels fets de Jaume I el Conqueridor, feta per l'equip de Font de Misteris, en gran part de la veu de les ràdios. Pensa, 30 veus, 8 tècnics de so, se varen invertir 100 hores d'enregistrament, estudi, edició i muntatge.
1: Ai, els amics de Font de Misteris, supos que tenim mostra, no, Pep?
0: Sonava així.
7: Té la paraula l'arcabisbe de Tarragona.
8: Senyor, sabem tots que vos vareu venir ben jove a nosaltres i que ens heu de menester el nostre consell. Pel que ens heu proposat, no tingueu dubtes que es farà el que vos disposeu.
7: Senyor Guillem de Montcada.
1: Que gran. Estic aquí identificant algunes veus conegudes. I no just ha fet una adaptació del llibre dels fets per part de Font de Misteris. No,
0: els agrada fer teatre, de radioteatre. Que si t'assembla, mirem un dia de fer un repàs en el món del teatre, sí, amb adaptacions, sí, radionovel·les, divetres en ràdio, com d'altres en mesures.
1: Vinga, m'apunt.
0: Molt bé. Tornem a la paraula crònica relacionada amb la ràdio. Per tant, hauria d'haver-hi emissores que se diguin crònica. Què en penses? N'hi ha o no n'hi ha?
1: A veure, per voler m'agradaria que n'hi hagués.
0: Au, i d'on dit i fet. Te pos dos exemples. El primer és un enregistrament de l'any 1966 d'una emissora peruana anomenada Ràdio La Crònica.
9: 14 minuts en La Crònica. Esta es Ràdio La Crònica, la única con grandes estrellas peruanas y famosos artistas mundiales. Por eso es la preferida.
0: Un dia d'aquests ho feim amb entrevuïda.
1: M'encanta.
0: L'any 1935 comencen les emissions de Ràdio Internacional del Perú, que més tard va canviar per nom de Ràdio Colonial. I en el 53, va ser l'any que mos interessa, va passar a ser part del diari La Crònica i va canviar una altra vegada de nom i va passar a ser Ràdio La Crònica. Que després, a l'any 2020, el 16 de març, tot coincidint amb la quarantena del Covid-19, va tancar emissions i va ser absorbida per Ràdio Nacional del Perú.
1: Molt bé, i aquí tenim un exemple i el segon?
0: És del 2026, de fa uns dies, l'emissora és de Lanzarote, Crónicas Radio.
10: Estàs escuchando Crónicas Radio 97.4.
11: Crónicas Radio, donde hablan todos los que quieren hablar.
12: Crónicas en Hora, con Pablo García.
1: No te demanarem donar estret tants exemples. És fantàstic aquest Dies de Ràdio amb en Pep Díaz. Mira com es volta aquesta secció fa temps i com l'estan disfrutant. Tornem a escoltar... Ui, he estat a punt de dir-ho, aquesta sintonia. Jo he estat a punt de dir-ho, perquè per jo, no sé com ho diria, en forma part també de la meva vida i de la infantesa, i absolutament sempre connectada a la ràdio, però t'ho deixo tu.
0: Molt bé, escoltau una sintonia, la sintonia de Protagonistes, de Luis del Olmo, i quina relació té la paraula crònica. I la solució és que aquesta sintonia va ser la música de capçalera d'una sèrie de televisió espanyola emesa entre els anys 1971 i 1974, titulada Cròniques d'un Pueblo. Ah. Segurament algú dirà, ja, però això és una versió d'un tema d'en Cliff Richards dels anys 60. Que sí, però això és una altra història.
1: I doncs la sintonia Protagonistes, nosaltres acabem per avui. Pep Díaz, gràcies, i per molts més, Dies de Ràdio.
0: Igualment.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de Fogi, idò, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
5: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
14: Oh yeah. Si no sales en una llamada, yo cambio los planes. Voy hasta tu casa cruzando los mares. A 150 sin mirar las señales. Es un poco tarde.

0: No voldràs tornar a anar al concert de Res Vi, no?
1: Tinc una mica de nostàlgia, no fa ni una setmana i ja estic aquí posant una cançó d'en Res Vi.
0: Total, i Naina Marca va fer el seu primer directe en aquest programa des del concert de Res Vi, no sé, 40.000 persones, i topes amb un pollancí i amb una que s'anava a l'esport de pollances cap de setmana.
1: Sí, va ser fantàstic.
0: Que aquí hi havia un pot de trampa.
1: No n'hi havia.
0: Si la voleu veure, aquí Naina Marc, que l'escoltau, anau a les xarxes socials d'IV3 Ràdio i cercau-la allà enmig de la multitud en el concert de Res Vi que se va celebrar aquí propet de l'emissora en el passeig marítim de Palma. Naina Marc, la pregunta que mos toca, ja que això és entre avui i demà, és i demà què?
1: Sí, i de per demà, demà és dijous, i que escolteu aquesta secció sovint, segurament ja vos imagineu que serà lo que sentirem a continuació.
2: No, trabajar y nada más. No tengo plan porque me levanto muy temprano y llego muerto a casa.
3: Vale, el día de mañana ir al gimnasio en la mañana, de ahí a trabajar, soy camarera, entonces a trabajar hasta las 9 de la noche, llegar a casa, cenar y dormir.
4: Me robó como una ladrona. Hasta que sentaren los vecinos de
1: la... Avui, com quasi sempre que traiem un micròfon a passejar, hem xerrat amb una persona jubilada, però aquesta vegada amb una novetat. Els seus plans per demà no són estar a casa, ni sortir a passejar, ni res que impliqui tenir temps lliure. Tot el contrari, més feina.
5: Pues venir a ajudar la meva germana perquè ella està, té la cama malalta i jo, que estic jubilada, però li ven si ella ha de mastar alguna cosa, si li tenc que dur res, o sigui, venir a ajudar la família.
1: Ajudar a la família sempre ha estat, sempre ha de ser una prioritat i així ha estat en el seu cas. I canviant de tema, vosaltres que sou de... que deu que vos agrada partir de viatge en ple estiu, o sou de que esperau a que baixi una mica més la demanda. I d'avui hem xerrat amb qualcuns que aprofiten aquest mes de setembre per viatjar o simplement per tenir un pot de descans.
6: Per demà me vaig a València, que ara vinc que allà, i després me vaig a Bilbao, que faig una ruta en autocaravana.
7: Bueno, pues mañana me despertaré, iré al mecánico a arreglar mi coche, iré al gimnasio y no mucho más. No hay nada que hacer ahora mismo y ya.
1: Si encara així voleu xafardejar una mica més sobre els plans de la gent per aquest dijous, tornem demà a la mateixa hora a veure què mos diu el carrer.
8: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Nou i 50 minuts, pràcticament 51, si mos escolteu en directe, Sebastià Drové, periodista esportiu de Diari de Mallorca. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
9: Què tal? Molt bé, un plaer estar amb vosaltres.
0: I nosaltres tenir-te. Mira, avui mos ajudes a baixar barrera, però avui t'he de fer la pregunta. Si te dic crònica, que és la paraula que han triat per esperar el programa d'avui, que te venes cap primer de tot.
9: Si me permets la broma, feina. Però més enllà d'això, en el periodisme esportiu, el més golós és la competició i, evidentment, escriure una crònica de l'esdeveniment que tothom en parla, que tothom hi vol ser, i tu ser allà per explicar-li a la gent el que passa, jo crec que és un goig, no? I un privilegi. I m'ha bé això en el cap, no? que és de les coses que més m'agraden de la meva feina.
0: Clar, és que en el final també hi pots posar un poquet de tu en aquesta crònica. Què diries que fa que una crònica, en el teu cas esportiva, sigui bona?
9: Sí, evidentment hi ha d'haver molt des que l'escriu. És a dir, li dic en els joves que comencen ara que han de fugir de relats de minut a minut o relats cronològics. Evidentment, hi has de posar part teva, has d'interpretar en el lector, li has de dir el que estàs veient i per què penses això, no? Ho has d'argumentar. Això és bàsic perquè la crònica sigui entretenguda. Evidentment, llavors, una altra cosa és una opinió personal i, de més, articles d'opinió, però una crònica s'ha d'interpretar i jo, lo que més, quan, com a lector, és el que més agraeixo.
0: Clar, i a més se nota, quan s'escriu una crònica, el periodista ho ha viscut, t'ho expliques, que és una altra manera d'explicar això. Ni ChatGPT, ni Gemini, ni res de res, eh? Bones cròniques periodístiques, com les que escriu en Sebastià Drué, que per cert ha estat un dels periodistes esportius a qui la Federació Balear de Futbol ha guardonat en l'escut d'or de centenari per tantes i tantes cròniques escrites. També, i ho hem de dir, entre d'altres periodistes, els nostres companys, en Gabriel Fortesa i en Toni Fuster, uns grans cronistes radiofònics. Enhorabona, Sebastià.
9: Moltes gràcies. Sí, sí. Van ser 16 companys que ens van reconèixer. Jo crec que encara som jove per aquestes coses, però ja va bé quan a un li reconeixen la seva feina. I molt agraït.
0: Que bé. I escolta, de quina crònica de les que has escrit et sents més orgullós, si ets capaç de pensar en qualcuna?
9: És difícil, eh? És difícil perquè, evidentment, hi ha descensos del Mallorca, inclús de segona B, segona, de segona, primera, hi ha, no sé, és que n'hi ha, però també he estat a Malassi quan en Jorge Lorenzo va ser el primer mallorquí que va guanyar el Mundial de Motos, quan en Rudy Fernández va ser el primer mallorquí que va debutar a la NBA, és a dir, n'hi ha moltes, del Palma Futsal, campió d'Europa 3 vegades i del món, n'hi ha moltes, eh? Seria impossible dir-te una tota sola.
0: No, ja ho veig. I ara saps en què em fas pensar? Clar, has parlat de bàsquet, has parlat de motociclisme, tennis, hi has futbol... No sé si un periodista esportiu s'ha de saber totes les regles, tot com funciona, per poder escriure una bona crònica. T'ho has de saber bé, no?
9: Va inherent en això, però tampoc te pugui vendre una moto, perquè també una bona eina per nosaltres és espavilar-te quan no saps una cosa. I jo he escrit de cròniques de vela o de gimnàsia artística. Per exemple, vaig anar a un mundial de gimnàsia artística a Alemanya i jo no era un expert d'aquest esport, no? Però anar d'aprendre i ho vaig intentar fer bé per respecte a la teva feina, per respecte a tu mateix i sobretot per respecte al lector i als esportistes.
0: Sí, sí, no, està clar, no ho podem saber tot, però el que sí sabem és fer preguntes i després han de transmetre bé informació a l'oient, al lector, en el cas d'en Sebastià. I escolta, parlant de crònica, quina t'agradaria escriure que encara no has escrit?
9: Uf, és que és bona aquesta pregunta. Jo ara mateix, si me demanes, me faria molta il·lusió tornar a escriure la crònica de 700 del Mallorca a primera divisió. Ja ho he fet en el passat, però el fet d'haver caigut en guany, i estic segur que molts d'oients de IB3 Ràdio estaran d'acord que tornar a escriure en el mes de juny que el Mallorca està a primera divisió seria... jo m'ompliria molt, però qualsevol èxit d'un esportista, per exemple, a uns Jocs Olímpics, una medalla d'un esportista balear en els Jocs Olímpics, seria meravellós.
0: Que bé. Idò, vinga, que així sigui. A qualsevol d'aquestes dues coses. I ja hem d'anar acabant. Què fa un home com en Sebastià Drové, periodista esportiu, Diari de Mallorca, abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
9: Idò, precisament faig, crec que tot el que no s'ha de fer, perquè sempre sortim molt tard del diari, i sempre m'agrada estar informat, llegeix que abans de dormir o mir qualque pel·lícula o escolta la ràdio, no? És a dir, no puc donar consells, però sí m'agrada anar-me'n a dormir estant informat. O sigui, sapiguem que sé tot el que ha passat durant el dia, no?
0: Vale, això se diu de formació periodística, no? Sí, sí, totalment.
9: Sí, també m'hi va lo personal, eh? Però també m'hi va lo personal, eh? Quan no faig feina també me passa.
0: Sí, sí, sí, això ho duim a l'ADN. Escolta, Sebastià Drué, necessitem una cançó per acabar de baixar barrera del programa. Quina t'agradaria compartir amb els oients?
9: Jo, una que quan vaig estudiar la carrera, jo vaig estudiar a València i a Barcelona també, que m'apropava molt a Mallorca, i és d'en Tomeu Penya, és una versió, i més ara que se n'ha parlat per la mort del seu autor, però des que va escriure la cançó, no? Com és Illes dins un riu.
0: Vinga.
9: Jo, és una cançó que m'emmeravella.
0: Que bé. I amb aquesta cançó que mos proposa en Sebastià Adrobé, nosaltres anirem baixant la barrera del programa. Sebastià, moltes gràcies i bona nit.
9: Bona nit, un plaer.
10: Nina, quan te vaig conèixer, canvia tot.
11: Entre avui i demà, Araçal i Bosch.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Avidor? Teatre, rompre i bona literatura recent sortida del forn. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: I tindrem doble ració del Teatre Principal de Palma avui a l'Aviedo. I és que comença la temporada i ho fa amb una peça local, Sacrificció. Serà aquest dissabte i amb una companyia mítica de l'escena espanyola, La Zaranda, que aterra amb Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ens ocuparem d'aquests dos espectacles i també connectarem amb l'assaig general del Teatre de Barra, que s'estrena, i parlarem amb la Laura Agost, que acaba de publicar El preu de néixer.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, al control de la tècnica.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
1: Distopia d'aquelles que costa molt poc imaginar com a reals, a pròximes fins i tot. El preu de néixer parteix de la tràgica idea que perquè arribi una vida nova al món, una altra ha de deixar d'existir, de ser. L'autora juga amb els dilemes, el contrast i la tensió entre allò comunitari i els anhels individuals. La novel·la parla de la maternitat i la parella, pot ser dues cares d'una moneda, però també transita pels secrets, les traïcions i altres arestes humanes. Avui a l'Aviador, na Laura Agost.
3: I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair. Who really cares? There'll come a time...
1: Laura Agost, com estàs?
4: Molt bé.
1: Que bell i que dur, això que has escrit, eh?
4: Gràcies. Sí, és una novel·la que, com a mínim, incomoda, no? Sacseja una mica.
1: Quarta novel·la, Laura, clar, me deies que és una dada que jo no tenc present i tampoc és essencial, però sí que crida...

0: Però diguem que la teva presentació, diguem, en societat arriba amb el teatre i en l'audiovisual.
1: Sí que és cert que, per exemple, Sars Jove el 2016, per exemple, va ser de relat, i jo sempre havia escrit relat, és a dir, sempre havia escrit contes. Teatre de Barra sí que, com tu dius, va suposar aquesta projecció pública i més incipient. Després, evidentment, va créixer molt més quan vàrem traslladar aquella obra a l'audiovisual, però va ser perquè és que aquella convocatòria era un regal, era aquella convocatòria cinèfila, suposo que la recordes bé, i va ser que, clar, és l'oportunitat de poder gaudir molt escrivint diàlegs, que això és una cosa que també gaudes molt com a narradora. Aquí sí que hi ha una mica d'aquest fil conductor hi és, a les diferents facetes que hagi pogut tocar. Però la narrativa, per mi, és el gènere on me sent més completa.
0: Clar, però també has fet guions, recorda'm el Goya per Woody and Woody, els relats que acabes de dir, no sé si la poesia t'ha tentat qualque vegada o si fins i tot tens qualque cosa publicada, no la tens jo en el meu...
1: No, no he tocat.
0: En el meu capament, no l'has tocat.
1: No he tocat poesia, no.
0: Clar, però sembla que ara ja sí, i la quarta novel·la podria, diguem, corroborar això, te quedes un poquet en aquest terreny.
1: Sí, sí, sí. És a dir, jo me sent molt afortunada i crec que també m'he enriquit de tocar aquests altres registres. I vull dir que són etapes on també he après molt. Són etapes de les quals a vegades enyora alguna cosa, com pot ser aquesta cosa de sa feina en equip, aquests engranatges, no? El capdavall, escriure una novel·la és molt més solitari. Però sí, sí, jo ja m'agrada seguir de consolidar-me i centrar-me també en aquesta disciplina que m'ha donat moltíssimes alegries i que m'omple molt. És a dir, jo sent que tot ho puc aplicar, fins i tot aquesta part ja no només de formació que pugui tenir en audiovisual, sinó la part de cinefília també d'alguna manera esquitxa, impregna allò que faig com a narradora. O sigui que sí, per mi és el registre com de més complet.
0: Clar, jo procuro no llegir entrevistes a autors, autores que he d'entrevistar en els dies consecutius per no contaminar-me, condicionar-me, però a qualque banda, i no sé si ho has dit tu o ha dit el periodista, la Priesta de Tor, que és la novel·la més ambiciosa i pertorbadora. N'estic d'acord, però sobretot, i diré una cosa que pot semblar cursi segons el context, però me sembla també la més madura. Jo que t'he seguit des de la cosina gran, que jo te vaig dir en privat, me sembla, m'ha agradat molt i te vaig explicar per què. I després, quan me demanaven opinió, jo deia, és una novel·la també, entre altres moltes coses, per exemple, per iniciar o inocular el verí de la lectura a gent adolescent. Me semblava molt, molt adient per això. El món es torna senzill i les cendres de la piscina també molt diferents entre elles, però ja se notava una progressió, una evolució, i ara sí que aquesta me sembla com d'una autora que si me dius que té 50 anys m'ho puc creure perfectament.
1: Mira, però no els aparent, no?
0: No, físicament no. Només quan escrius.
1: Tanta sort. A veure, jo estic contenta que diguis això, perquè, clar, també m'apareix coherent, no?, que a mesura que vas creixent, que vius coses, que penses i sents, també aquesta maduresa emocional, intel·lectual, etcètera, se pugui plasmar en allò que escrius. I sí que, com dius, per exemple, La cosina gran, que és aquesta primera novel·la a la qual sempre estaré molt i molt agraïda, I també molt especialment agraïda a Leonard Muntaner i a Anna Maria Muntaner per apostar-hi, és una novel·la que té aquest component una mica naïf, podríem dir, no? I, de fet, en perspectiva, perquè a vegades els temps és qui col·loca les obres en el seu lloc d'una manera orgànica, i s'ha acabat consolidant bastant com a novel·la, de fet, d'instituts. No només, però sí que jo encara ara faig bastant de tour per instituts on llegeixen La cosina gran, i això m'agrada sobretot. Allò que m'acrida l'atenció és que, clar, planteja un món, la cosina gran, una adolescència, que ara mateix pot ser un adolescent de 15 anys, li podria semblar més obsoleta perquè no hi ha xarxes socials, no hi ha... Però pot ser precisament perquè ja estava plantejada sense tots aquests elements, poden connectar-hi a un nivell estrictament emocional i de vivències, no?, d'aquesta... Perquè, clar, és el que tenen les novel·les aquestes coming of age, no?, que són novel·les de creixement,
0: sí.
1: I encara ara funciona en aquest sentit. Aquesta, clar, l'escrita... Ara jo ja sóc mare, tinc a partir d'avui 33 anys.
0: Avui els fas?
1: Avui els fas.
0: Ai, no, quan m'has dit 33...

0: Pensava que era com una dada
1: avui,
0: més genèrica. Avui,
1: avui, Fati, gràcies.
0: Quina honor, que celebris el teu aniversari aquí a l'Avió de la Ràdio.
1: No hi ha millor manera. No, no, avui em faig 33 i per tant, clar, també ses reptes... A mi m'agrada pensar que a cada novel·la he anat plantejant-me reptes diferents o imposant-me, potser, reptes més desafiants, i però també crec que això s'havia de fer pas a pas, no? És a dir, sa primera, ja dic, és un primer intent de veure si era capaç d'escriure una història llarga, no només un relat. La segona ja vaig cap a una cosa on exploro més amb el llenguatge, on jugo més amb això. La tercera ja surt de només l'acord generacional i totalment. És més coral, amb salts en avant i enrere. I aquesta, per mi, és una fita que jo sempre havia volgut escriure alguna cosa així, una mica fosca, una mica pertorbadora, amb un puntet de thriller moral o psicològic, sí. Perquè com a lectora m'agrada molt.
0: Thriller moral me sembla una etiqueta molt adient. És una novel·la de 192 pàgines, però de la qual se poden parlar o se poden transitar moltíssims de temes i qüestions. Anem ja al contingut. M'ha mesclat el cap amb una idea que surt literalment a la novel·la. El concepte de tenir més valor mort que viu.
1: Clar,
0: això ho desenvolupes molt bé. Però a partir d'aquí és molt dur, perquè és que no ens allunya tant de la realitat.
1: Clar, aquí és la novel·la, en realitat, a partir d'aquella... la premissa, no?, que és això que pots condensar un poc en una frase, no?, és un món que, on hi ha una mercantilització de sa vida i de sa mort, i una premissa molt clara, també punyent, que és un món que funciona per substitució. Per tant, això, ningú entra en aquest món si algú no surt abans. Clar, amb aquesta premissa, i fins i tot abans d'entrar a conèixer els paràmetres que regeixen aquest sistema, aquest estat, o aquestes polítiques, ja queda clar que moltes coses se reconfiguren, que un suïcida, per exemple, passa a ser un actiu potencial,
0: totalment.
1: No? O, per exemple, el relleu, això que s'anomena el relleu, que és bàsicament la teva pròpia vida, també se pot deixar en herència. És a dir, ara pot ser, hi ha germans que s'abraem per una casa, aquí, imagina't, a lo millor
0: per la vida, directament.
1: Clar, tres germans i un progenitor, què feim, per exemple? O dos progenitors, com ho feim? I, per tant, se generen uns dilemes i també unes situacions, unes conjuntures que transcendeixen només això de dir, vull un fill, com ho aconsegueix? Sinó que també, a nivell social, clar, no pots quedar-te absolutament al marge, no pots ser absolutament impermeable en això.
0: Se te passava pel cap quan escrivies la pandèmia que hem viscut recentment i com se va gestionar la vida de la gent gran?
1: Mira, no és una cosa que tingués molt en ment en el moment d'escriure-la, però sí que quan ja la tenia gairebé acabada i potser la vaig començar a deixar llegir alguns capítols amb el meu home o el meu editor o així alguns d'aquests lectors primers, sí que, clar, ja començava a pensar molt en els tipus de reflexió o els tipus de paral·lelisme que se podria establir entre certes coses que diuen els personatges i situacions que ja s'han viscut aquí. Una idea que, evidentment, tenia molt, molt present quan la vaig escriure va ser que, clar, ja hi va una política del fill únic, per exemple, a la Xina durant dècades,
0: sí,
1: i allò també va tenir unes conseqüències nefastes. Però, com bé dius, la pandèmia... va fer que... Jo record escoltar comentaris de persones que potser és cap d'un mes, no de 5 anys, d'un mes d'estar una mica incòmodes, evidentment, tancats, hi havia gent que ho passava malament, però jo record gent dir, ostres, mira, escolta, jo aquí ja no vull estar més, estic tancat. Si han de sortir i és que estan malalts i es majoran de morir, això és sa vida. No? O gent dient, potser... no,
0: víctima
1: mira,
0: col·lateral,
1: jo...
0: que es diu.
1: Sí, sí, clar.
0: També les guerres.
1: És aquest punt, però de cercar el capdavall, el que feies era cercar una coartada moral, era cercar una justificació que no t'ha fet sentir malament per tenir un pensament que, legítim o no, era egoista en el sentit més genuí de la paraula. Egoista perquè t'estaves dient, jo estic incòmodo, jo això no m'agrada... o, per exemple, tinc el meu fill petit que no pot socialitzar, mira, si una persona major i malaltada ha de morir, clar, això en realitat també és que rufa sentir
0: pervers,
1: això, i és pervers, és tèrbol.
0: Sí, sí.
1: I això ho vàrem sentir i no fa tant, vull dir que per això, dic, aquesta premissa hi ha gent que diu, ostres, però tu creus que això podria passar? Com a tant de bo, no? Però tu creus, com creus que reaccionaria la gent? I no en tinc ni idea. No en tinc ni idea, però crec que, sens dubte, no tothom tindria situat a la mateixa latitud la seva noció de lo que està bé i lo que no, de començar a ser egoisme que se pot acceptar quan no, de seria uh-huh. davant una causa social més gran. Totes aquestes qüestions, crec que, sens dubte, clar, hi hauria tot tipus de posicionaments.
0: Clar, dius que lo comences a escriure quan estàs embarassada,
1: uh-huh.
0: i jo te plantejo si la maternitat és... o ja era en el teu cap, eh? Després el resultat, pot ser que cadascú té una lectura diferent, però la maternitat era motor o pretext per dibuixar un món que, com dèiem abans, s'assembla bastant al que tenim avui?
1: Mira, en realitat jo, una cosa que sí que tenia bastant clara, que, vaja, per mi era important, no sé per què, però li donava certa importància, era que la següent novel·la no fos una novel·la d'una persona, en tots els respectes, vull dir que és molt legítima, però no volia escriure d'algú que acaba de ser mare. Okay. És a dir, no volia... Jo sóc mare i ara escric sobre la meva experiència de maternitat. Pot ser també perquè vaig llegir moltes novel·les sobre això i estava saturada i embafada, o vaig ser molt conscient que no en calien més, i vaig dir, per tant, això segur que no. Però més enllà de jo estar vivint això i evidentment, clar, estàs gestant una persona i això va tenir una influència, jo dic, sobretot crec que en la intensitat emocional que vaig poder plasmar la novel·la, però crec que sí que hi havia molta reflexió sobre el futur, no? Sobre el món que mos espera, el món que espera, en aquest cas, també en els nostres fills, no? I clar, i també hi havia un punt de reflexió, perquè, clar, quan hi ha molts de debats avui en dia sobre la qüestió de la maternitat o la paternitat, gent que considera que pot ser egoista tenir fills, gent que considera que és egoista no tenir-ne, gent que també aquests debats sobre com ho conciliam, com ho fem per gestionar la qüestió de que hi hagi... molta gent molt gran i, en canvi, hi ha pocs joves. És a dir, hi ha molts debats sobre això. I a vegades, clar, jo, per mi, me va pareixer estimulant sortir d'un debat que, sobretot, t'interpel·la a tu com a mare, com a parella, com a persona jove que té fills. És a dir, un debat que, en el final, és molt íntim. Dius, és egoista tenir-ne, quina vida li donaré? I que això mos transcendís i passàs a ser una qüestió col·lectiva, una qüestió política, una qüestió... que a nivell sociològic fos extremadament rellevant i fins i que ni tan sols fos exagerat dir que és una qüestió de vida o mort, literalment.
0: És que aquest contrast, dicotomia, com ho vulguis dir, entre allò polític o comunitari i personal, me sembla que està perfectament dibuixat. Hi ha corrupció en els personatges. De fet, jo crec que gairebé tots els personatges tenen alguna cosa que al manco jo me pot generar rebuig. No? Hi ha egoisme, molt, hi ha foscor, hi ha cinisme. Quin personatge te genera més empatia dins tot aquest ventall que has creat?
1: És que...
0: Té molta curiositat per això.
1: Mira, no en triaré un, te diré que... Això sí que te diré que jo tots els puc entendre. És a dir, tots m'apareixen... Oh, vaja, per jo era molt important que tots fossin humans, que tots fossin versemblants. És a dir, en aquesta novel·la, a diferència, per cert, d'altres novel·les, evidentment, boníssimes del gènere de la distopia, que aquí diria que no és una distopia clàssica com a tal, hi ha unes coordenades distòpiques, però no és distopia pura i dura, però sí que en moltes de les novel·les d'aquest gran clàssic hi ha una espècie de figura d'un heroi, que és un heroi que se revela, és un heroi que mos salva, és un heroi que decideix saltar-se les normes, pot ser per aconseguir un bé comú i fins i tot assumint unes conseqüències que per ell són negatives. La figura de l'heroi sempre és molt admirada, és molt llèpola, perquè t'hi vols emmirallar. Sí, però t'hi vols emmirallar una estona, perquè després dius, bé, en realitat jo no aspiro a ser un heroi, jo a la meva vida no necessit ser un màrtir o una heroïna o fer... en aquesta novel·la hi ha persones normals i corrents, que se mouen per estímuls i per sentiments i sensacions i pors i prejudicis i temors i escepticismes que, amb els quals tots podem empatitzar. No? Al capdavall, tu dius, tots tenen alguna cosa que m'ho genera rebuig. I pot ser, si miram la nostra agenda del mòbil,
0: no, i tots tenen...
1: quanta gent hi haurà que té alguna cosa que m'ho genera rebuig. No? I això per mi era lo important, que no hi hagués un personatge impolut i, en canvi, uns personatges molt embrutats, sinó que tots, fins i tot en alguns casos dius, ostres, intueixes que no és tant que siguin unes males persones, sinó que també el sistema els ha
0: empès cap allà.
1: Clar, els ha dut a un extrem en què han hagut de, potser de fer plantejaments, però això també hi ha molt de capítols en primera persona per veure no només què fan els personatges, sinó què pensen. Perquè en allò que pensen, i que a mi no diuen, és on també a vegades hi ha la perversió més gran.
0: M'he quedat amb allò dels primers lectors, a part de l'editor i la teva parella, qui més, si se pot dir? No sé si qualque il·lustre.
1: Mon pare.
0: No m'estranya tampoc, perquè parles d'ell bastant.
1: Sí, mon pare, des de que... És el meu primer conte en 7 anys, ell sempre va ser mon pare.
0: És rigorós?
1: Crec que s'esforça molt, des de sempre en ser objectiu. En ser tot l'objectiu, que segurament pot ser un pare, però és un criteri que valor molt. Després també ho va llegir mon mare. És a dir, jo simultàniament ho vaig enviar a altres. Mm-hmm. Bé, no, el meu home va ser el primer, que va llegir els primers capítols.
0: També et tens més a prop.
1: Sí, no, i en aquell moment va ser que jo... això que acabava tenint bla, havia fet un descans, i dic, a veure com ho veus, t'estimula, a més, vull dir, valor molt també la seva opinió. I després ho va llegir simultàniament amb un pare i mon mare, el meu editor, la meva agent literària. Mm-hmm. Després també, com a d'amic del món, del gremi, en Sebastià Alzamora la va llegir quan...
0: T'anava a dir, mira que t'anava a demanar, no sé per què.
1: Sí, no.
0: La felicitat ja,
1: home,
0: no?
1: Home, i tant.
0: Premi Nacional de Poesia, recordem-me, i ho van saber.
1: No, és increïble, sí.
0: Estic tot molt contents, sí. I contentes.
1: I d'ell també sempre... Jo també, de fet, ja he tingut el privilegi de llegir la seva.
0: Que bé.
1: I me sent molt, molt afortunada. Per tant, sí, quan ja estava, això sí, enllestida, mm-hmm. però abans de sortir...
0: Que bé.
1: Sí.
0: Llegeix que ja tens les traduccions, no sé si supos que assegurades o no fetes, francès, anglès, castellà, neerlandès, grec, turc, italià. Mm. La cosina gran crec que també se va traduir l'italià com a primer idioma, la primera vegada? No?
1: Sí, de fet, mira, avui surt en castellà aquesta, sí. Avui mateix. La cosina gran se va traduir en castellà, italià i grec. I la segona, el món sona senzill, castellà i grec. No sé què passa en Grècia.
0: I els drets audiovisuals, me pots avançar alguna cosa més?
1: Com que hi ha un contracte de confidencialitat, l'únic que se pot dir és que és una productora americana que té seu a Los Angeles i també a Mèxic.
0: Uau, per això són paraules majors, no?
1: Home...
0: T'han donat pista sobre el director o directora?
1: Està allà la cosa, encara està en un punt un poc incipient.
0: Però ens agradarà.
1: No hi ha res encara confirmat.
0: No t'estiraré més.
1: Ara imagina que ara escolten el programa i diuen ha trencat el pacte, ara ja no ho farem.
0: No, home, no, rompre un contracte amb una productora nord-americana no són bromes. Me deixes fer-te una pregunta que era més personal, gairebé per acabar. T'has imaginat en Blai llegint la novel·la quan tingui edat de llegir i d'interpretar-la?
1: Home, jo crec que inevitablement sempre... Me fa gràcia pensar que en Blai en qualque moment...
0: Blai és el fill de la Laura, no sé si ho han dit en el curs de l'entrevista.
1: A més, és aquí de dir que és lliure.
0: Sí, exacte.
1: Però, mira, jo me l'imagino bastant llegint La cosina gran, perquè, clar, jo ara me passa una cosa que és que... Bé, no sé si també te passa a tu o t'ha passat a tu, tu ja tens les més grans, el teu fill, no? Però,
0: sí, 20 anys, tu.
1: Imagina't. Clar, jo no puc... Jo sóc incapaç d'ara visualitzar en Blai amb una edat en què és major d'edat i ja pot llegir una cosa així. Bé, major d'edat o 16, 17, és a dir, certa maduresa. No era que sigui un llibre per llegir amb 11. Amb bons anys. I, per tant, clar, me costa, però evidentment, que, a més, jo defensaré sempre, i sempre ho he defensat perquè és el que han tingut a casa, que els llibres no hi ha una edat per llegir. És a dir, hi ha com de preparat està la persona i si li agrada o no li agrada. Per tant, tant de bo llegeixi. És el que li toca. Jo crec que si te'l dediquen, estàs un poc obligat.
0: Això t'anava a dir que, com a mínim, serà vell, no?, trobar-se ja el seu nom a l'inici del llibre.
1: Com a mínim, la primera pàgina, com a mínim, la llegirà.
0: Que bé, Laura, presentacions. Vinga, presentacions a tocar. Jo ho ha fet a Sa Pobla, aniràs al Flem d'aquí poquet. Què més queda per davant?
1: Sí, el Flem és dia 3 d'octubre. Dia 9 vaig a Barcelona, la setmana del llibre en català d'allà. Després, dia 27 de setembre, estic a la setmana del llibre en català de Palma, Anna Júlia Mèrida, les 6. Després hi ha... Flem, sí, després dia 10 d'octubre a Manacor.
0: Molt bé.
1: Dia 14 d'octubre torna a anar a Barcelona. Dia 8 d'octubre a Madrid. Bé, però
0: que estàs de gira, pràcticament.
1: Ara una mica, sí, ara estem... Tanta sort que tinc mitja jornada com a docent i m'ho puc muntar.
0: Llarga vida, el preu de néixer, que vagi molt bé aquestes presentacions, que se llegeixi molt, que se gaudeixi molt, editat per prova, per cert, que no m'ho hem d'oblidar, importantíssim. Quarta novel·la d'Anna Laura Gós, l'hem gaudit, l'hem disfrutat, i també d'aquesta entrevista, molt d'anys, 33, mare meva.
1: Moltíssimes gràcies.
0: No te queixaràs de la trajectòria que dus fins ara. Gràcies, Laura, per estar aquí.
1: Gràcies. Venga. A vosaltres. Oh, what a shame. What a shame. Such a bad way to live.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: A Escena, amb Javier Matesanz.
5: En Javier Matesanz, que avui el tenim per la zona del carrer Blanquerna de Palma. Per què? Perquè demà s'estrena una nova edició del Teatre de Barra amb obres que es titulen així: Berlín 89, d'Alfonso Morilla, Sagàvia enganadora, d'en Bernat Molina, No controles, Pablo Valera, Chingles, d'en David Mataró, igual en clars, de Marga Rom. Són els autors i l'autora que varen ser seleccionats per un jurat de manera anònima i que ja han arribat pràcticament a l'estrena. De fet, avui és l'assaig general i per això en Javier ens conta com va la cosa. Javier, com estàs?
6: Què tal? Bona tarda. Pues bé, la veritat és que anem bé. De moment la cosa flueix, ja hem vist. Hem vist una peça, Berlín 89, d'en Morillas, i molt bé, molt tenen. Bueno, no faré espòilers avui, però funciona.
5: S'entenen totes o què?
6: S'entenen. Bueno, jo només he vist que a més, com no s'han d'entendre un equip format per Morillas, Héctor Sebane i Laura Andújar, són pràcticament família.
5: Són família. Viuen junts.
6: Exactament, i bueno, pues és
5: en Xavi Núñez que dirigeix.
6: I en Xavi Núñez dirigint, i és una peça melancòlica, amb els puntets de comèdia tendra, que funciona molt bé, i millor que funcionarà avui a l'assaig general, comença a rodar l'engranatge, i demà ja amb tot el públic pues, connectarà així com ha de connectar i entendrà i divertirà tothom. Així que de moment bé, i ara estem acabant d'entrar al Mavi, estem fent els darrers retocs, detalls, i veurem a l'assaig general de No controles, que és, vamos, a les antípodes de l'anterior,
5: sí.
6: comèdia amb
5: esborrejada.
6: Exacte. Bueno, amb música d'aquella època, bueno, el títol ja és prou evident, però bueno, amb música d'aquella època i intentant pues, retratar aquella, el que se vivia en aquell moment de llibertat d'expressió, llibertat sexual, escapar una miqueta de la repressió de 40 anys, etcètera, etcètera, etcètera. I també pues, en la línia mira a l'escenari que bueno, és la enèsima col·laboració amb nosaltres i Pau Pasqual, i ells dos pues, entonaran i ens faran recuperar aquelles cançons inoblidables que actualment estan quasi de moda una altra vegada.
5: Efectivament. Són vintage.
6: I aquesta serà la segona set general. Després venen les altres, un per un. Per
5: sí, no vaig a recordar els títols també per si sí. Demà el públic que vulgui acostar-se, ara parlaràs tu de les entrades, per que sàpiguen qui hi ha darrere, per exemple, Sagàvia enganadora, d'en Bernat Molina, en Joan Manel Badell i en Emili Gené, també és una comèdia, se fa al bar Samagatall, després a l'Ars Magna, en David Mataró, que ha escrit i dirigeix també Jingles, en Marina Nicolau i Joan Vila, també una comèdia, i en Marga Rom, que també ha escrit i dirigeix Wallen Class, el restaurant Tudong, en aquest cas interpretada per Miquel Àngel Torrens i Carme Serna, una altra comèdia i també protagonitzada per aquests dos grans actors que tampoc no és la primera vegada ni la segona que participen al Teatre de Barra. Com va el tema de les entrades? Encara en queden, Javi?
7: Va bé, però no tenim un ple absolut com passarà a partir del proper dijous, com sol passar. El primer sempre és una mica de pressa de contacte, la gent pues, de vegades prefereix esperar una miqueta perquè li diguin pues, això o aquesta o l'altra, boca a boca faci la seva feina, però està molt bé, eh? Tenim potser el 70-75%, però encara poden reservar orbitaeditorial@gmail.com o WhatsApp 630-956-630. A qualsevol d'aquestes vies poden encara reservar per demà i per qualsevol dels altres dijous, que tindran més problemes. Millor si tenen clar el que volen veure i quan, sí, pues venir demà, perquè segurament si decideixen venir directament a taquilla pues, podria ser un disgust. Així que millor reservar, que tenen avui i demà de matí de temps.
5: Molt bé, Javi, que vagi molt bé aquest assaig general i també, sobretot, l'estrena de demà, molt de públic, el fet teatral, com hem dit durant tot el programa, com hem parlat també amb Eusebio Calonge de la Zaranda, que s'ha de donar a qualsevol banda, si és un teatre perfecte, si és un bar també, qualsevol espai és bo i és digne d'acollir el teatre. Moltes gràcies, fins la setmana
7: gràcies
5: que ve.
7: Gràcies a vosaltres, salut i teatre.
5: Vinga. No, me

0: I després de tant de teatre, també literatura, Mònica, acabam amb música.
1: Exactament, perquè torna el Cranc Illa de Menorca, 3 dies de molta de música en es claustre, amb un canvi de darrera hora, i sembla que per motius d'agenda el grup Raya Diplomàtica no actuarà en aquesta edició, i en el seu lloc s'ha incorporat Sistema d'Entretenimiento. La música que sentim és de Go Cactus, que és una de les bandes locals més destacades en es cartell. Hi haurà també moltes altres bandes locals de ses illes, però mos quedem amb aquesta banda que actua justament dijous, demà mateix, a partir de les 8, a l'escenari Pomada.
0: Molt bé, i doncs, Go Cactus, ens acomiadem per avui, demà més. No?
1: Molt bé, exacte, adéu, fins demà.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Com va això?
0: Ja l'heu escoltat?
1: A què?
0: Com que a què? El disc de la persona dels moments, Xavi Oliver, que no ets tu.
1: El disc d'en Rels B, fill de la mà, que duia per títol, no?
2: Exacte, exacte. No s'ha xerrat més que d'altra cosa aquestes setmanes. I és que s'ha estrenat Fill de la mà, el nou disc del fill predilecte de Mallorca.
0: Fill
2: de la mà.
0: De la mà, de Mallorca.
1: Mà, Mallorca.
0: La mà.
1: Fa un joc. Fill de... M'entens la preposició? Està molt ben posada.
2: Mar de la fill.
1: D'aquests fill. D'aquests fill. De la mà. I també predilecte de bon.
0: De Mallorca.
1: Un joc de paraules.
0: Me l'heu escoltat o no?
2: Xavi?
1: Jo estic esperant que me'l mostri en Jordi, perquè no n'ha fet una dissertació.
2: Clar, exacte, ara tota l'hora serà xerrant de cançó per cançó. Sí.
0: Tranquil, no serà així.
2: Ja ho he escoltat un poquet i resoldrem primer gran dubte que tenien tots, si era si canta en català.
0: Cantaré en català amb aquest títol, fill de la mà.
2: Clar, clar, fill de la mà podia ser una declaració d'intencions, però no ha estat escàs. Quan va sortir els títols, van sortir els títols, que se pot veure això, a banda que surtin
0: els títols de les cançons.
2: Els títols de les cançons, a banda que surtin, se poden veure. I hi havia una que era un poema de mà, que ha resultat ser un poema de mar. Que xerra sobre sa fama i sa necessitat de mantenir-se humil, perquè és molt famós, en realitat.
0: Molt.
1: Però quan dic molt famós, vol dir que és molt famós.
0: Espanyol més escoltat.
2: Mira, de sona.
0: A les plataformes.

0: Comparto lo que tengo yo.
1: Fill de la mà oceànic. Perquè exactament, del Mediterrani aquest so, no sé si...
2: No, exactament.
1: És bossa nova, això, no?
2: És bossa nova, és brasileiro.
1: Opa.
2: O sigui, ha tirat per aquí i és un disc com més íntim, no? Més senzillot.
3: Sí.
1: No és tan reggaetonero, no?
2: Exacte, no és tan reggaetonero. I recomana, que això és curiós... Bé, tampoc és tan curiós. Recomana escoltar-ho amb auriculars per apreciar-ho bé. I no són els que te regalen en el tren.
3: No.
2: Així, no, auriculars de bon de veres.
1: A quin tren vas tu que regalen auriculars?
2: Bé, per la península.
3: Ja fa molt d'any que no regalen auriculars, eh?
2: Per la península te'n regalen. Aquí.
1: A SFM no regalen auriculars, no?
3: A bon?
1: No. A SFM.
2: Però tampoc hi ha molta cosa a escoltar.
3: En Estip en donen, d'auriculars.
1: Sí.
3: És vera? Clar que no, evidentment,
1: quan
3: és una broma.
1: Quan fa que no vas en tip, Xavi?
3: Fa molta broma, era una broma.
2: No, però a la península tu pots enxufar.

0: No, està bé, ben, puja-la, Joan.
1: Preso. Cuánto hasta el hielo.
2: Preso. És enganxós.
0: Com a diners, com és?
2: Preso.
0: Cuido que mira. L'endari de fer, que queda bé, eh?
1: Mismo destino, pura como un rubí. Me llevas a mi yo de antes.
2: M'agrada aquesto.
0: No és gent dolent.
3: S'ha quedat escoltant, eh?
0: Pressa.
3: T'hipnotitza. Té un ambient, té un aura.
2: M'agrada.
0: De fet, va dir que està gravat amb un micro de l'any 1964.
2: Sí, exacte, dels 60.
3: Idò, mos haurem de comprar auriculars de l'any 1964.
2: Sabeu on quedaria bé un videoclip d'en Rels B?
3: On?
2: A l'escala mecànica que han posat a la barriada dels Puig dels Molins a Eivissa. L'heu vist? Heu vist les fotos?
3: Sí, sí, sí.
2: Són les primeres escales mecàniques públiques d'Eivissa, i jo no sé si de les Balears, perquè allà on més hi ha escales mecàniques públiques de les Balears, al mig del carrer.
0: A on? A on n'hi ha més?
2: Sí.
3: O sigui, escales mecàniques a lloc públic.
2: Això s'usa molt a la península, per exemple. Jo a Bilbao n'hi ha.
0: Sí,
2: a llocs on hi ha molta pendent, molta costa, moltes escalons, per facilitar l'accés en els veïnats, aquesta vegada les han posades en els Puig dels Molins, i jo crec que en Rels B, allà,
0: cantant,
2: preso...
0: per damunt, la barana aquesta, que és com així com a de goma,
2: exacte,
0: assegut allà, però... alçant els braços, dient, presta...
2: A contradirecció, saps? Que les escales pugin i ell intenti baixar.
0: Exacte, no, que la càmera pugi quan ell baixa...
2: Exacte, uf.
0: Uf, és que quina visió i cinematogràfica.
3: I si a Eivissa no li deixen que vagis intermodal, que també n'hi ha d'escales.
0: Claro, i si no es porta pi, també, hi ha escales mecàniques, també ho poden fer.
2: Sí, però al mig del carrer. Ha de ser més artístic.
0: Bé, ja ho trobarà.
3: Més humil.
2: Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: Atenció, perquè a hores d'ara, tot Balears s'ho demana, corre perill sa salut del nostre company de Tèntol, en Celestí Oliver. Les alarmes varen sonar quan en aquest mateix programa en Celestí confessava que havia dinat ciurons de feia 6 dies.
1: Les declaracions impactants se varen dur a terme quan en Jordi va anar a investigar si a la redacció d'Ivetra Ràdio la gent cuina o s'estima més menjar preparat a l'hora de dinar.
2: I les declaracions d'en Celestí varen ser exactament aquestes.
3: Avui el m'he fet, però perquè tenia ciurons cuis de dimarts de la setmana passada.
0: En el moment d'aquestes declaracions varen rebre cridades en aquest mateix programa, preocupats, veïnats d'en Celestí preocupats, perquè dinava ciurons de feia més de 6 dies. I, de fet, també hem rebut missatges a Instagram del programa perquè Nana, la nostra companya de xarxes, va pujar aquest vídeo d'en Celestí amb aquesta confessió a Instagram. No hem aturat de rebre missatges

0: imatges de preocupació. Però ha arribat el moment de posar llum a la foscor. Celestí Oliver, com estàs?
1: Estic bo. Estic bo.
2: Estàs boníssim.
1: I bé, Isa, estic boníssim. Sí, sí. De fet, saps que allà mateix, on fa uns segons era... estava assegut?
2: I fas bona cara, sí.
1: Bona cara.
0: Sí. No has tingut febre.
1: No he tingut febre, no.
2: La panxa no...
1: Vos comentaré, ja ho he dit abans a redacció, que vaig una mica restret.
2: Ah, però no d'aquí.
1: No sé si... No, ah. No. No sé si han estat els ciurons que han fet tap. No ho sé.
3: Home, ha estat que... psicològic. També.
2: Pot ser.
3: Preocupació.
1: Pot ser, pot ser.
2: Home, si hauran de 6 dies, sí. Per ventura sabien com ha solidificat un poc i és vera que han propiciat aquest tap.
1: Tot sigui dit. A veure, no escampem, no escampem...
2: rumors.
1: Coses que no són.
2: Coses que no són.
1: He de matisar. Bulos, matisar. És a dir, no eren ciurons cuinats, eren ciurons bullits, cuis. És a dir, que no, no era un guiat fet, un cuinat fet en ciurons de feia 6 dies. Eren el llegum bullit.
0: D'acord.
1: I jo, a partir d'aquí, vaig fer una ensalada, uns ciurons trempats.
0: Però és que més duen?
1: No, és que estàssim...
0: No.
1: Ciurons...
2: Eren ciurons. Dir,
1: els ciurons eren cuis de dimarts de la setmana passada.
2: Però estaven bullits, eren mengívols.
1: Era llegum bullit.
2: I fora i ja oli, fora sal, ni res. Eren fats, idò.
1: Bullits, bullits.
2: Bullits,
1: no,
2: sí.
1: I llavors això, clar, eren dins la gelera, ja havia menjat una ració un dia per dinar, sí. I em havien sobrat, en tenia encara dins la gelera, les vaig veure i vaig dir, clar, m'he d'acabar ciurons. I els ciurons els vaig trempar.
2: I va començar tot.
1: I vaig afegir domàtica,
0: ah,
1: i vaig afegir el bocats, i vaig afegir més cosa.
0: Per intentar tapar allò que poguessin tenir els ciurons. De...
1: No, quan vaig obrir la carmanyola ja vaig fixar que... estaven bé, feien bon olor, sí, i varen ser mel, eh? Varen ser mel.
2: Dir, sí, sí. Ah?
1: Sí, sí. Però, clar, no eren cuinats. És a dir, no eren cuinats. És a dir, no hi havia... No, estaven aguiats, no hi havia una salsa...
0: Sí, eren sense bullit
1: era
0: i ja està.
1: Era llegum bullit, és a dir, cuit.
0: Llegum pura, Celestí. Sí. Tu sols guardar...
1: I a partir
0: guardar...
1: d'aquí vaig fer el dinar. El dinar que era una amanida.
2: Perfecte.
0: Tu sols guardar menjar durant 6 dies a la gelera... perquè tu tens una vida
1: clar,
0: aquest, correcuita, un programa...
1: Cas, en aquest cas, llegums, sí, perquè bé, ja els havia menjat tot d'una, el l'endemà que s'havien cuit, i clar, havia passat el cap de setmana i havien quedat dins la gelera. Clar, si tenc una guiat, una cosa cuinada, que tingui ja un sofregit o això, 6 dies, ja no.
0: D'acord.
1: És a dir, Pentura, les han escoltat allà de la gelera, m'ho miraria... I plantejar, evidentment, ja no te'l menges, perquè és cuinat. Uh-huh. Ja hi ha més elements, com la domàtica, que, evidentment, se fermenta. Uh-huh.
0: Sí. D'acord, Celestí, veig que més o manco ho controles, tot i aquests ciurons que varen menjar.
1: Clar, ja m'han dit que més enllà de 3 dies, el llegum i qualsevol cosa dins la gelera no és recomanable.
0: Consulta'm a un expert en seguretat alimentària, perquè nosaltres mos hem preocupat per tu.
1: Per això ha vengut a consulta.
0: Exacte, Celestí. Així mos hem preocupat per tu.
1: Estic beníssim per ara.
0: Hem contactat amb en Tolo Matas, que la gent el coneixerà perquè és un gran assessor d'IB3, Televisió i Ràdio, sobre precisament seguretat alimentària. Tolo Matas, bon dia, com estàs?
4: Hola, molt bé.
0: A veure, fins a quin punt mos hem de preocupar per en Celestí? Fins a quin punt et segur guardar ciurons bullits a sa gelera durant més de 5 dies?
4: I de no et segur, jo vos diria que en realitat qualsevol aliment cuinat, més enllà de 3, i vos diria que màxim 4 dies, aquí ja entrant dins de la finestra de risc. Eh? Penseu que nosaltres quan cuinem un aliment, l'aliment no queda totalment estèril, sinó que hi ha microorganismes que poden resistir el cuinat. Després, per una altra banda, encara que guardem a la gelera, les baixes temperatures, evidentment, no destrueixen els microorganismes i, fins i tot, no eviten totalment la seva reproducció. És a dir, els microorganismes encara se poden reproduir, el que passa que ho fan més a poc, com a conseqüència d'això, certament l'aliment dura més dies que si estigués de fora a la calor, però a poc se van reproduint i certament... arriba un moment que hi pot haver perill. Eh? Normalment no és així, sinó que normalment l'aliment comença a tenir mal aspecte, tal vegada comença a fer pudor. Això normalment és per microorganismes que realment no són perillosos, però no es donen evidència de la seva presència.
0: Clar. Eh? I de Celestí...
4: Però fins i tot un aliment pot tenir un aspecte excel·lent i pot ser perillós.
0: I doncs, Celestí, ara està molt a prop, per no dir...
1: Desperill. Gera, a
0: punt de
1: zona
0: caure de sa finestra, desperill.
1: Sí, sí. Sí, tot i que tenia bon aspecte, feia bona olor, però, clar, les aparences enganen.
2: Jo aquí me demana si solo, si solo, tolo, és un indicador clau. En aquest cas, o per ventura, mos pot enganar. Pot fer bona olor, però no ser del tot bo.
4: Mira, solo, en realitat, el que no s'indica és que, efectivament, hi ha hagut un deteriorament dels aliments. Normalment, aquestes males olors són conseqüència de microorganismes que s'han reproduït els aliments, produeixen substàncies que fan pudor, i nosaltres podem detectar aquestes substàncies. Però fixa't, normalment aquests microorganismes que fan pudor, en principi no són nocius. És a dir, fins i tot, menjant-nos aquell aliment que fa pudor, a lo millor no ens passaria res. Perquè, desgraciadament, els microorganismes que són perillosos, normalment no produeixen substàncies que facin mal olor, no produeixen substàncies que canviïn l'aspecte. És a dir, que un aliment que té un aspecte excel·lent pot ser realment perillós. En qualsevol cas, la mal olor és indicatiu que els microorganismes han tingut possibilitat de reproduir-se, i per tant, fins i tot també aquells altres que no donen indicis, si els que donen indicis s'han reproduït, els que no fan aquests indicis també se poden haver reproduït. Per tant, la lògica és un element que faci mal olor per no menjar-lo de cap de les maneres. Però, home, el que vol dir és, el bon aspecte tampoc no és un indicatiu de seguretat alimentària.
0: Vius-hi-do.
1: Per tant, més enllà de 3-4 dies, no és convenient.
4: Sí, el que realment és convenient és, primer, cuinar bé l'aliment, després, refredar-lo tot d'una que sigui possible, és a dir, quan més aviam millor, perquè penseu que això sí, a les altes temperatures de fora de la gelera se reprodueixen més aviat, per tant, el refredant quan més aviam millor, que quedi ben tapat dins la gelera, i certament, com vos deia, se van reproduint encara que estiguin en fred, no passar de més de 3... Màxim 4 dies, per dir-hi això.
1: Clar, Tolo, i aquí afegiré. Hi ha diferència entre uns ciurons de conserva comprats a un súper o uns ciurons, com eren en aquest cas, crus, cuinats per mo mare?
4: Sí, hi ha un poquet de diferència, perquè tu penses que no és que hi ha de ciurons en conserva...
1: Que, per altra banda, no volia aturar, clar. Com que eren fet per mo mare, dic, no l'estudiarem.
4: S'afegeixen alguns additius que fins i tot allarguen un poc més la seva conservació. I, per tant, en realitat, aquests ciurons en conserva són més segurs que els que podem fer nosaltres.
1: Per tant, encara estava en zona de risc.
0: És que
4: Celestí... Sí, exacte. Aquells aliments que duen algun tipus d'additiu conservant sempre duren un poc més que els que puguem haver fet nosaltres, que no duen additiu conservant.
0: Imagina't. Que li hagués pogut passar en Celestí, que afortunada...
1: Ells diuen que tenen bona cara, me veuen amb bona cara.
0: Sí, però que quan menjant qualque cosa en mal estat, tot i que les han tingut a la gelera per error, perquè mos ha parescut que eren bons, però finalment no ho han estat, què mos pot passar?
4: Normalment, el que passa simplement és una gastroenteritis, és a dir, te fa mal la panxa, pot tenir nàusees, pot tenir vòmits, això és el més freqüent. Però, clar, desgraciadament depèn del tipus de microorganisme que s'hagi instal·lat a l'aliment. Per mi ha tingut mala sort que, per exemple, s'hagi instal·lat un Clostridium perfringens, que ja són microorganismes que produeixen toxines més perilloses, o fins i tot un Clostridium botulinum, que pot arribar a produir toxines mortals. Amb això ja no vull, diguem, assustar la gent, perquè això que estic dient és realment poc probable. Però la possibilitat no se pot descartar, i, per tant, el perill de consumir aliments en mal estat realment pot ser una cosa molt seriosa.
0: I tant. I de Tolo Matas, moltes gràcies, expert en seguretat alimentària, un dia més per donar-nos els teus consells i, sobretot, per donar una mica una lliçó a en Celestí, perquè Celestí no ho tornaràs a fer.
1: No, m'he d'acabar aquests ciurons el primer dia.
2: Sí. Ah, pensava que no, m'he d'acabar aquests ciurons avui vespre.
1: No, els ciurons se van acabar ja. Clar, eren la segona ració.
2: Sí.
1: Me'ls he d'acabar d'una vegada. Sí.
3: Però jo crec que ha estat important la teva tasca, Celestí, perquè ara tot Balears sap...
1: Clar, heu estirat d'aquest esquer.
0: Gràcies ja bé, en Tolo Matas. Tolo, gràcies.
4: Vinga, un plaer per vosaltres.
0: Adéu, adéu.
1: Gràcies per aquesta consulta. I, per altra banda, bé...
0: Exacte. Celestí, jo agrairia...
1: Ho puc contar, som aquí, exacte. puc fer tenta el vos. Imagineu que no hi fos, per mort de ciurons, culls de mo mare.
0: No. Jo agrairia, i crec que l'audiència estarà d'acord, els oients ho necessiten, que facis un missatge de conclusió de que te trobes bé de salut i que mos diguis que has dinat avui, per si un
1: estic cas. Estic beníssim. I avui he dinat d'aguiat de pilotes, fet d'avui de matí, també de mo mare.
0: Bravo.
1: Perquè no sempre tenc dinar de mo mare, però com que avui de matí la vista eren vells, he dinat d'aguiat de pilotes.
0: Quina sort.
1: Pilotes amb patates.
0: Idò, sí. En Celestí Oliver està bo,
1: sí, com sí, sí, ha dit ell. Estic bé.
0: Està bo.
1: Sí, no he tingut gastroenteritis, això no, ni mal de panxa, fins i tot, no sé, crec que m'han fet un pot de tap.
2: Jo diria que sí. Estàs millor. En Celestí està millor, per ventura és una cura.
1: No ho sé.
2: Menjar-se cigurons a la vostra mare
1: bueno.
2: 6 dies després.
3: Bueno. Acabem de tenir una conversa.
1: No, s'acaba de dir un especialista que no.
0: Home, sí, per favor, fes cas al que ha dit en Tolo Matos. Quina la, Celestí Oliver,
1: quina
0: gràcies.
1: Quina la, cigurons, que bons que són. Que mos salven de coses, cigurons.
0: Celestí, fins demà, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, companys.

0: La situació, presumptament nerviós.
1: Posa't tranquil, amo, que no vas anar a Bèrdia. Que no passa res, que tot morim.
2: Els nervis delaten un home que ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
0: La intervenció va començar quan una patrulla de la policia local d'Eivissa va detectar un vehicle mal estacionat. Amb naturalitat, els agents van demanar al conductor que aparqués bé el cotxe. Fou en aquell moment quan la cosa es va complicar. El presumpte delinqüent va mostrar-se molt nerviós i va donar respostes incoherents, fet que va motivar unes preguntes més exhaustives i el posterior registre del vehicle. I la sospita fou certa. Els agents li van intervenir uns 10 grams de cocaïna, 5 grams de tussi, 2 comprimits de slidenafolino, de 275 euros en efectiu i 2 telèfons mòbils.
2: El detingut va donar positiu a una prova de drogues i finalment va ser posat a disposició de la Policia Nacional.
1: Posa't tranquil, amo, que no vas anar a Bèrdia, que no passa res, que tot morim.

0: TV3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
4: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
7: Hola, jo sóc el Joan. M'agradaria demanar una cançó pel meu gosset que es diu Nanúfar. La cançó es diu L'home que treballa fent de gos. No sé si m'agrada a mi o li agrada a ell, però bueno, en qualsevol cas, me fa pensar en ell.

0: Continuem a Giu-Giu i ara hem de saludar a Maria Antònia Miró en connexió a Barcelona. Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Molt bé, i com esteu vosaltres?
0: Molt bé, molt bé, molt
2: bé. Estem contents, molt bé, molt bé, molt contents.
1: Esteu contents? Sí. Que bé. Mira, no sabia si contar-vos això o no, però segur que he fet abans de connectar-me.
2: Què has fet?
1: Mireu que ridícula. M'he pintat els morros i després he pensat, i per què? Si tan mateix ni m'ho veuen. M'ha apagat de tot i he dit, m'espavilaré. I això he fet.
0: Molt bé. Escolta, que diu gent que recomana que si fas teletreball t'has de vestir, t'has d'arreglar com si anessis a sortir al carrer, si és que t'arregles, etc.
1: Exacte. He fet això per sortir a la ràdio, efectivament. Però bé, res. Avui seguim amb la història dels objectes, però avui faig un petit gir, i és que no xerrarem d'un sol objecte en concret, sinó de molts. Perquè, clar, com sabeu, a vegades a la vida les coses no surten com volem o com ens imaginem. I per això pot ser que a vegades sigui un problema, però també per als objectes quotidians dels que xerrarem avui ha estat la seva gran sort. Perquè sí, avui començarem a parlar d'objectes amb història que justament han estat per accident.

0: Per tant, objectes que se varen inventar per error, per casualitat.
1: Exacte. O sigui, jo el que vull fer en aquesta secció és, primer, generar curiositat. Vull dir, vull que els oients diguin, ai, aquesta no la sabia, ho contaré en el dinar que vagi el pròxim dissabte. I dos, fer veure que, clar, equivocar-se és una idea realment molt relativa. Clar, abans de començar us vull demanar, sou d'aquesta gent que juga a favor o en contra de les casualitats? És a dir, vos deixeu endur per sa vida o vos agrada que tot surti com voleu?
2: Vamos.
0: Quina gran pregunta, Maria Antònia. Tu
2: jo crec que
0: fas bones
2: depèn.
0: Preguntes.
2: Hi ha coses i coses, hi ha moments i moments. Hi ha vegades que t'has deixat de dur, com fa en Odisseu, a l'Odissea, que fa un acte de fe i finalment arriba a Ítaca. Hi ha altres vegades que has de provocar i trobar Ítaca en el camí.
0: Oh, un aplaudiment
2: pel
0: Xavi.
2: Sí, poeta, ja.
3: Poeta! La resta no diran res, jo crec que ja ho ha explicat perfectament.
0: Sí, jo penso que... Jo sóc bastant resilient. Per tant... crec que me sé adaptar moltíssim a les casualitats.
1: Que interessant. Mira, començam amb aquest primer objecte, que realment el que seria aquesta cosa de la desgràcia o la sort, realment va ser inventat per un malentès. Sabeu les bossetes de te?
2: Sí.
1: Sabeu que en el principi del segle XX, un comerciant de te de Nova York, que s'anomena Thomas Sullivan, el que volia fer era enviar mostres gratuïtes del seu producte en els clients.
2: Està molt bé, això.
3: I doncs, si eren mostres, devien ser també poqueta cosa.
1: Exacte. Aquí has cuit de qüestió, perquè, clar, podem dir que era un poc rata i en lloc d'utilitzar les llaunes grans en què se comercialitzava el seu te, va decidir posar les fulles en quantitats molt petites dins bossetes de seda fetes a mà. Sabeu que els clients en rebre-ho van submergir directament la bosseta dins aigua com intuïtivament. O sigui, no era que ho van dir, això deu ser per això. I sense saber-ho, estaven acabant d'inventar la forma més còmoda i, de fet, universal, de consumir te. I això me sembla quan vas als restaurants i te donen com a toletes per rentar-te les mans.
0: Sí.
3: Aquelles humides que es van dins un sobre.
1: Sí, és que a mi m'han contat que una persona va anar a un local molt de luxe, molt pijo, i sabeu que ja te servia aigua calenta amb una llimona, i aquella persona no sabia per què era i s'ho va intentar beure.
0: No m'estranya, no m'estranya, perquè és veritat que si no sols anar a restaurants que te serveixen d'aquesta manera... Jo és veritat que vaig anar un pit mai a un d'aquests, i és veritat que vaig pensar això, per què és?
1: Clar, és que el que diuen qui no va a missa la gent no va a esportar, és això.
0: Exacte.
1: Però bé... ara us vull contar una altra casualitat, però aquesta deriva...
0: No és així, per cert, la dita de la missa, però bé, és igual, posarem per alt.
1: L'he dit incorrectament. Estem aquí difonent un llenguatge no com toca. Però bé, ara us passaré a un altre, més que objecte quotidià, el que us explicaré ara, aquest accident, va derivar, com dir-ho, en un viatge.

0: Un viatge una mica psicodèlic per la música que mos has posat.
1: Efectivament, mos trobam l'any 43 i tenim un químic suís que s'anom Albert Hofmann i que estava investigant amb els derivats de sargot o el que se diu també sa banya de sègol. Bé, ho diré en llatí per si qualcú ho sap millor, claviceps purpurea. Ah.
0: Segurament ara ha quedat clar, Maria Antònia.
1: Estava investigant un fong que creix en aquests cereals, precisament, per trobar un estimulant circulatori i respiratori.
2: Home, s'estimulant el darrer trobar, però me fa quedar més coses.
1: Exacte, segur que d'accident, mentre que estava manipulant una quantitat petitíssima, que segur que li va tocar els dits, de fet, segons els seus escrits, ell dedueix com bé va ser just el que ha de baix la ungla, que te pot absorbir bé un químic, o si se degué entrar en contacte amb qualque mucosa, manipular i fer gest de tocar-se els nas, però segur que just després va començar a trobar-se fatal i sí, textualment, una inquietud molt estranya, marejos lleus i una imaginació estimulada.
3: De quina substància estàs xerrant, Maria Antònia?
1: Clar, aquest home havia experimentat amb derivats de l'àcid lisèrgic, quan en el 25è intent li va sortir aquesta cosa rara. Que és per això que la substància que va sintetitzar en un primer moment se va dir LSD-25.
0: Mos vol sonar, però no perquè xiu-xiu...
1: Ah, clar.
0: No, no, que ho hem de dir, ho hem de dir. Xiu-xiu no volen promocionar cap tipus de consum d'aquestes característiques, només faltaria. Però sí que veure que és interessant com va arribar a inventar-se, no?
1: Exacte. I el que mos demanen també és com aquest home va arribar a casa seva. Perquè sense sabreu, s'havia fotut LSD i sabou, o sigui, la resposta és que va tornar a casa seva amb bicicleta.
0: Mare meva.
1: Però no perquè anàs massa passat, sinó que en aquell moment era Segona Guerra Mundial, hi havia restriccions i segur que no hi havia cotxes disponibles. I aquí ve el moment històric, perquè a dia d'avui se celebra el dia de la bicicleta en relació a l'LSD el 19 d'abril. I, de fet, diuen que aquest és el primer viatge psicològic de la història, totalment de manera involuntària, però hi ha persones que commemoren aquest dia. És fort, eh? He trobat quadros de bicicletes psicològiques.
0: I ell després que va dir d'allò que havia descobert?
1: Clar, és curiós perquè en Hofmann té un llibre que se diu LSD, el meu fill problemàtic, on precisament reflexiona sobre això.
0: El títol. Sí.
1: Clar, i... De fet, hem de dir que després d'aquest descobriment, a partir del 49, se comença a distribuir aquest medicament, o sigui, entès com un medicament experimental per psiquiatria, però, evidentment, el 66 ja deixa de fabricar aquesta empresa per seguir fent feina perquè va haver molta preocupació social derivada de l'ús d'aquesta droga, no? I, clar, en el seu llibre diu que sí, que si les coses s'haguessin fet bé, el seu fill, en lloc de ser problemàtic, hagués estat un fill prodigi. Tota la seva teoria.
0: No me pareix del tot incerta aquesta teoria, Maria Antònia. M'encanta això de que les coses... La història que hi ha darrere aquests objectes que se varen... Objectes o coses, en general, de casualitat, no? Per exemple, quins altres objectes mos durs?
1: Mira, ara anem un objecte més per tots els públics. Xerrarem de la plastilina.

0: fer-se por i soltres de terror.
1: Bueno, recordeu quan jugàveu a Plastelina?
2: Home, me'n recordo que...
1: Què fèieu? Què fèieu?
2: Jo feia moniots.
3: Sí, sí. Jo trobo que ara hauríem de seguir jugant amb Plastelina.
2: Sí, jo me'n feia com un poc d'oi, però ara no sé amb Plastelina.
3: Què dius?
1: Què dius? Sí. Ai, estimat. Ai. Que et de figa flor. Sí.
4: Hem de dir, però, que la Plastilina originalment no era una cosa tan divertida. De fet, a la dècada dels 30, aquest producte venia de que era una pasta química dissenyada per fer net la sutja d'escarbó que s'acumulava a les parets de les cases a causa de la calefacció. O sigui, ex ni gent de gràcies, la veritat.
1: No, sí, ara sí que es veurà que fa un poc d'oi. Entenc que quan se varen modernitzar sistemes de calefacció va perdre la funció. Però donar-ho a infants, no sé si era una mica tòxic, això.
4: No, curiosament, aquesta pasta no era gens tòxica precisament perquè estava dissenyada per fer neta diària i el que serien les parets de les cases. I aquí entra en joc una figura molt curiosa que és la cunyada del propietari d'aquesta empresa. Perquè, clar, se modernitza el sistema de calefacció, la gent ja no necessita fer net les parets de casa seva d'aquesta manera, i sabeu que sa cunyada era professora de l'escola d'infantil i va llegir un article d'un diari que deia que aquesta pasta anava molt bé per fer manualitats amb els infants. Uh-huh. I va provar, precisament, de donar aquest netejador de parets a aquests alumnes de l'escoleta. I va veure que s'ho van passar pipa i d'aquí van canviar el negoci, ho diré, de sa marca Play-Doh.
2: Molt bé, fixa't, quines coses.
1: Te'n recordes de Play-Doh?
2: Play-Doh. Sí, clar que me'n recorda. Molt bé, m'encanten aquestes històries, Maria Antoni. Tens qualque història de qualque invent nacional?
4: Doncs sí, i em vos en donaré un que crec que vos agradarà moltíssim, però he de dir que més que un invent per accident, direm que és un invent que va néixer d'unes circumstàncies molt terribles.

0: Jo pensava que hauries objectes que han sorgit per casualitat, no per desgràcia.
1: Bé, una miqueta de tot amb Nuit avui, però és que he trobat aquesta història i he pensat, necessito explicar-la avui a la ràdio. Perquè us estic xerrant d'en Alejandro Finisterre. Tios, era un home gallec, podem aventurar, perquè de fet el que vos he dit és el seu pseudònim, perquè ell el que era, era poeta d'ofici. Sabeu que el 37, en plena guerra civil, va resultar greument ferit a les cames per un bombardeig a Madrid i va haver de passar molt de temps ingressat a l'hospital.
2: I què inventa un poeta ferit?
1: És el que fa un poeta, primer de tot, és observar. I clar, s'ha fixat amb els nins ferits i amputats de la guerra que no podien jugar a futbol al carrer. Inspirant-se en el ping-pong que just arribava a Espanya en aquell moment, va decidir dissenyar una versió futbolística adaptada. És a dir, encarrega un amic seu fuster de Barcelona que construís la primera taula de futbolí segons la seva idea.
0: Que guapo, que guapo. No sabia sí. que el futbolí podia venir d'alguna cosa tan sensible, és la veritat.
1: Clar, jo penso, la pròxima vegada que vegem un junga o un gas jugant a futbolí, podem dir, això està fent per qualcú que pensava en qui no podia caminar.
0: Vosaltres jugàveu a futbolí?
3: Sí.
0: Home,
2: jo he jugat certa. Moltes vegades, però ara ja ho he deixat.
3: Sí, però això és molt xerec, sempre ho he estat. I mi que he jugat molt, però bé, supos que som un unga-unga, Anna Maria Antònia.
1: No, no té por, que no té por. És que el va inventar, tenia pot d'unga-unga i devia agradar-li ben molt.
3: Pot jugar a futbol i està deconstruït.
1: Efectivament, s'inventó una mostra. És que, de fet, mira, una de les seves amants va dir d'ell: ets un poeta que descobreixes la forma de l'ànima i del tedi i de la sorpresa, que és la vida. Tu conformes la resposta d'un batat vital, de portes obertes i de moltes presències. Això han dit d'ell.
0: Va, m'has posat els pèls de punta, Maria Antònia.
1: No, no, és que flipareu. Sabeu qui va dir això?
0: Qui era?
1: La Frida Kahlo.
0: Era amant d'aquest home.
1: Sí, amant de futbolí.
0: D'en Alejandro Finisterre.
1: Exacte, van ser
0: això sí que
1: amants.
0: És un bon xiu-xiu.
1: És molt fort. Sabeu que, clar, ell, després de passar aquest temps a l'hospital i inventar el futbolí, se va exiliar, varen coincidir, i de fet sabem tot això perquè s'han conservat les seves correspondències. I de fet, se van encartejar fins poc abans que ella se morís. I de fet, na Frida li va regalar a ell com una sèrie d'objectes personals, entre ells una llista detallada de tots els seus amants, tant homes com dones, que en Finisterre va guardar tota la seva vida.
0: Fort!
2: O sigui que avui hem descobert que na Frida Kahlo era jugadora de futbolín. Jo crec que ets la conclusió.
3: Sols se redueix en això, Jordi.
0: I m'encanta, perquè na Maria Antònia mo xerra del futbolí, però acaba xerrant de mo, passi sempre el que passi. Sí.
1: Exacte, és que no ho puc evitar. També t'ho dic, ma demà, na Frida Kahlo devia fer veure que li agradava jugant al futbolí per agradar en Finisterre, com han fet totes? No ho sé. No, he rigut perquè estàs massa honest, això. Bé, en tot cas, bé, l'altre dia...
0: Segur que sí,
1: no
0: Maria Antònia, tranquil·la.
1: Segur que sí, que una Frida també ho fa. Però bé, l'altre dia jo sé que us va agradar molt el clip, o no?
0: Sí, sí. Molta gent m'ha aturat pel carrer i m'ha dit vaig escoltar sotjat el clip. Me va agradar molt el clip. No sabia jo del clip.
1: Era curiós, perquè vos duc més materials d'oficina.
0: Ah, que bé.
1: Xerrarem del pòstic i, ja vos ho vaig prometre, de sa grapa.
4: Que idea.
0: Ara me diràs que tant el clip com sa grapa com el pòstic se van inventar de casualitat.
1: Bé, també has agafat amb pinces, però jo... El pòstic sí, sa grapa ja veureu que és un poc més creació en circumstàncies adverses. Però bé, el que vos volia contar d'espòstic és que va néixer l'any 68, perdoneu, el 77. Però abans, el que havia passat és que hi havia un científic que s'anomia Spencer Silver, que fa una feina, una empresa creant superadhesius ultraforts que servís a la indústria aeroespacial.
2: Home, si havia d'anar a l'espai i va acabar a les parets i en els quadres dels alumnes, bastant decepcionant.
1: Sí, de veritat que sí. Clar, com que s'ha equivocat en fórmula i amb això que va tenir un resultat que tothom va catalogar absolutament inútil, perquè era una cola que s'enganxava a les superfícies, sí, però que se podia retirar fàcilment amb els dits sense deixar cap tipus de residu. De fet, ell va estar molt de temps insistint que era un gran invent i va fer conferències i mostrava la seva fórmula i la gent li deia, bon home, és que no serveix ara d'una cola que no acaba d'enganxar.
3: Clar, home, és que era per tirar en els fens, pràcticament.
1: Clar, de fet, això és el que li recomanàvem, fins que un company de la seva empresa, n'Arthur Fry, que per cert, a dia d'avui està viu i té 95 anys i se'l considera ja es creu creador de l'espòstic, compten unes de les versions que he trobat és que estava un diumenge a la seva coral i va trobar que li fa nosa que els apunts que se marcava les partitures amb altres papers li volassin tot el temps. I amb això va recordar la cola inútil del seu company i va dir, men, si ho aplica un tros de paper. I, sense voler-ho, va fer aquest famós paperet de color groc.
0: Mira, que interessant, la veritat. Gràcies a les partitures, eh? A veure que van bé. Escolta, i la grapadora, Maria Antònia?
1: Eva, mira, abans li he dit que us parlaria d'un invent nacional que és el futbolí i sabeu que la grapadora també, tio. Vaig, aviam-se.
0: La fregona, el futbol i el xupatxo.
1: El xupatxo.
0: La grapadora.
1: La grapadora, mireu, mos hem de trobar a Eibar Guipúscoa, en els moments de principis d'aquest segle, perdó, del segle anterior, i era com el moment... o sigui, era aquesta zona on se fabricaven les pistoles, revòlvers, però clar, acaba la Primera Guerra Mundial i, evidentment, ja no ha tanta demanda d'armes, i mos trobem amb una indústria amb una crisi, però, clar, amb una gran quantitat de maquinària de precisió aturada.
2: Mm. Clar, és que ja us semblen un poc armes, les grapadores.
0: Sí.
2: Ho són, de fet.
1: Sí. Bàsicament, el que va passar és que per intentar donar una altra vegada ús de tota aquesta maquinària, van dir crisi d'oportunitat en xinès i van inventar el que seria aquesta grapadora en el taller de El Casco. I, de fet, així va néixer un model, no és el primer de tot que van tenir, però és dels més antics i més famosos, que és el model M5 de grapadora, que d'avui dia forma part del catàleg del MoMA de Nova York, a la secció de disseny, i un article del País, a la secció de 5 dies, confirmen que és el model preferit de grapadora d'en Putin.
0: Que? Mare meva.
4: Que bonic és sentir la teva.
0: M'ha encantat, Maria Antònia, avui. Hem après moltes coses i també moltes anècdotes i fins i tot ha hagut a mans de per mig. I fins i tot, finalment, en Putin. És que les teves seccions són sempre imprevisibles.
1: Sí. L'únic que volia deixar dit és que encara que les circumstàncies siguin adverses, el més meravellós de les persones és la seva capacitat inventiva i d'en sortir-se'n.
0: Molt bé, Maria Antònia, ben dit. I estem segurs de que la teva és encara millor. La teva capacitat inventiva és infinita.
1: Ho hem d'intentar.
0: Ho demostres cada setmana. Maria Antònia, et bon sentim la setmana que ve?
1: Sí, clar que sí.
0: Fantàstic.
1: Com sempre.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: Ara fem una aturada per informatius i tot d'una tornem. Fins ara. Adéu.

0: a lot of jumping. You dig it coming through the door, a lot of jumping. And you can feel the shaking floor, a lot of jumping. And you'll be coming back for more, I'll tell you something. And they're jumping at the woodside now, a lot of jumping. You dig it as soon as you arrive, a lot of jumping. It's got another kind of jive, a lot of jumping. And really very much alive, I'll tell you something.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia. En aquesta hora descarrega una tempesta a alguns punts de les Balears, sobretot a Mallorca, que continuen a vista taronja, com també Menorca fins a les 8 del matí. A Eivissa i Formentera, l'AEMET preveu que aquest avís estarà actiu al Manco fins a mitjanit. Per tant, molta prudència, molta precaució durant tot el dia. Es tracta d'una tempesta amb precipitacions que poden ser intenses però localitzades i que també ha descarregat molts de llamps durant la matinada. A la península, les pluges també han obligat a activar els avisos meteorològics i a Catalunya un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, que és un municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida a prop de 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Aquestes tempestes han provocat algunes incidències tant a Barcelona com també a València. Els aeroports d'aquestes dues ciutats han hagut de suspendre, cancel·lar vols i també desviar-ne, i s'han activat en aquestes dues províncies els avisos S-Alert que s'han enviat a través dels telèfons mòbils. Tot això quan hem conegut que les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, que unirà les autopistes d'Inca i Llucmajor, començaran a finals d'any. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 anys i mig l'altra i es podran solapar en algun moment. Es preveu que el pressupost sigui de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital. La presidenta del govern, Marga Proens, parla d'una millora de la xarxa existent i d'un projecte que transformarà, ha dit, la ciutat.
3: D'actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps. Dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins en bossos.
2: Per cert, que el govern presenta avui la nova pàgina web de l'Observatori de l'Habitatge de les Balears. Es tracta d'una eina que ha de recollir les dades del mercat immobiliari a les illes. Aquesta novetat es donarà a conèixer el dia després que l'executiu ha presentat una nova promoció pública a Petra, a Mallorca. Són de 9 pisos que es destinaran al lloguer i seran per a joves que puguin acreditar el manco de 8 anys de residència al municipi. D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que es troba de visita a Eivissa, ha carregat contra les polítiques del govern que diu es nega a declarar les illes zona tensionada.
4: Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí? Hasta el 50%, cerca del 50% de las compras que se realizan en las islas las están haciendo personas o inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque se les pone una alfombra roja.
2: I s'ha decretat presó provisional i sense fiança per a 7 membres d'un grup que robava a banyistes de Palma i Calvià. La Policia Nacional i la Policia Local de Palma van desarticular aquest grup criminal especialitzat a robar persones que estaven nedant a banyistes a la vorera de la mà de la capital i també de Calvià, i en total van arrestar a 19 joves. I també s'han actualitzat les dades d'arribades d'embarcacions amb migrants. Un total de 168 persones han estat interceptades al llarg d'aquest dimecres a bord d'11 barques irregulars que han arribat a les costes de les Balears. Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, a l'informatiu matí, ampliarem aquestes i altres qüestions amb Maria Antònia Suau.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Albert, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
1: Hola, Inés, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Que bé. No sé si t'havien tingut mai a l'estudi, sempre per telèfon.
1: Sempre per telèfon.
0: En connexió, perquè cada vegada que el necessitem, ell és allà.
2: Això és vera per mi, és que l'Albert Darder, més conegut per ser aficionat a la meteorologia, més que aficionat, mem, ho hem de dir, és apassionat.
0: Sí.
2: Albert, ets especialista.
1: Gràcies.
2: Savi, il·lustrat. A mi, i també ho diran que sempre mos ho demostres les col·laboracions que fas a IB3 Ràdio, IB3 Televisió, però avui hem de dir que en Albert, no ets aquí per xerrar de meteorologia. Manco de moment, eh?
1: De moment.
2: Ui.
0: Exacte, Albert, perquè...
1: En el final comptaran qualque coseta.
0: Sí, però avui ets aquí perquè mos contaràs coses una mica més divertides. Sí. No dic que la meteorologia no ho sigui. Jo no m'agrada gens la meteorologia.
3: No, per favor.
0: Cada vegada
2: que... És a dir, no existeix ningú en el món que no li agrada la meteorologia.
0: Què dius? Mira,
2: ara
0: jo cada vegada...
2: Se'l corregut en roba interior. Què passa? Dia de nou, sí, plou.
0: Això és una pregunta que té, mira, reservadíssima per lo de res. No. Però no. És a dir, cada vegada com a periodista m'ha tocat cobrir que plou, que no plou, que inundacions danes, etcètera, etcètera, no m'ha agradat gens, perquè és una informació que jo no sé llegir. No.
2: Home, per això estan els meteoròlegs.
0: Ja, però jo com a periodista no m'ha agradat exercir.
2: O tu pots dir plou molt o plou manco. I el
0: meteoròleg
2: donarà una informació necessària per entendre els contextos.
0: Un dia, ho sé llegir tan poc, perquè jo m'informo a través de l'AEMET, per descomptat, per... escolta...
2: No, que sí.
0: No, i un
2: per
0: dia vaig
2: no,
0: haver
2: no
0: de fer...
2: No entens les coses, l'AEMET és molt tècnica.
0: Exacte, no ho vaig entendre. I sap que vaig dir en directe, com a reportera, fa molt d'any d'això, vaig dir... Plou a Anígols Negres de Montpalma. Mai ho oblidaré. Albert... Mos pots desvetllar a què te dediques quan no mires al cel?
1: Sí. Jo diguéssim que estic a Sora, a Solla. Faig feina també, col·labora amb l'oficina turística. I vos toco un tema interessant que té a veure amb això.
0: No sé si ho heu entès. Fa feina en els parquímetres de Solla.
2: Mm-hmm,
0: o sigui, no sé si sabeu que Solla ara és dels pobles d'Espanya que rep més turistes. Per tant, Albert, crec que tens una tracalada d'anècdotes per contar.
1: Vaja, vaja, n'hi ha.
0: Però on començam?
1: Anem a veure, vos he duit les preguntes més increïbles que mos han arribat a fer els turistes en relació a com trobar zones d'aquí, si han de fer això, si han de fer-ho altre. Vull aclarir una cosa. No et s'ànim d'enfotre mos de ningú.
0: No.
1: Tu... Perquè jo, si anés de viatge a un altre país, potser jo ficaria encara més la pota.
0: Escolta, els parquímetres no són fàcils de manejar, Albert. Ara, no sé si tots reben efectiu, ara hi ha aplicacions...
2: Si funcionen bé, els parquímetres són relativament fàcils.
0: No, per començar, sempre has de dur efectiu. I avui en dia ningú du efectiu.
2: A sol llevant són tots amb efectiu, eh?
1: O en targetes, o
2: en
1: l'aplicació, i tal i qual. Però jo aquí us he dit un llistat de preguntes que m'us han fet, però res a veure amb els pàrquings, sinó temes turístics.
0: O sigui, tu ets allà amb el teu uniforme, controlant, etc, però dones respostes de guia turístic.
1: Sí, fem oficines turístiques andants, caminants.
0: Sí.
1: I us he duit aquí una mescla de preguntes que m'us han arribat a fer cada qual més surrealista. Perquè aquí hi ha una mescla d'ignorància i d'atemptats contra la nostra llengua que també al·lucinarem. Puc començar a dir-vos unes quantes. M'han arribat a demanar on són les cataratas de Valldemossa.
0: Ah, sí, eh?
2: Increïble.
0: Ah, no sabia que existissin. Les cataratas de Valldemossa.
3: Estic intentant treure d'on ha entrat això.
0: La referència, no?
3: Però no ho entenc.
1: És perquè ja tenim una foto d'un salt d'aigua que hi ha a Valldemossa i ja tot d'una se pensen que aquí hi ha catarates i que plou 365 dies de l'any.
0: Pot ser que ho confonguin amb el salt d'aigua de Cala Banyalbufar?
2: Ah, que pot ser també, eh?
0: Pot ser. Escolta, jo, és el que ha dit Albert, no m'enric perquè jo, per exemple, vaig a X i també me puc pensar que Z.
2: Sí, això és vera.
3: Que Eivissa no forma part d'Espanya, per exemple.
0: Per exemple.
1: Després, estopicassos españoles. Us han demanat, ¿dónde tenéis el tablao flamenco en Sóller?
0: Ah, sí? ¿Dónde está?

0: ¿Dónde está la plaza de toros?
1: Coses que no,
2: la plaça de toros a...
0: No.
2: A Solla.
0: Però clar, internacionalment Espanya que és flamenco, ole, toros. Sí.
2: Ho vas a durar molt d'anys.
3: Exacte, se m'han esforçat molt perquè aquesta fos imatge sí. I en alguns casos encara hi ha quedat.
2: Sí.
0: Després, com us dic, tenim els errors geogràfics, totalment. Gent que ven sa motxilla posada, excursionistes, i que me varen demanar ¿cuándo se tarda en ir a pie de Solla a Formentor? En media horita se saca esto, ¿no?
2: Ah, sí? De Solla a Formentor, eh?
0: Sí.
2: Mare meva.
0: Sí.
2: I tu què dius quan te demanen això?
0: Que vagin, que disfrutarà molt del paisatge.
2: Home.
3: Ara a tu els envies, eh?
0: Sí. Es tens que se tardi ja.
3: A dir, les catarates de Valldemossa,
0: sí.
3: El de vas enviar bueno, a la cartoixa, per exemple.
4: Exacte. Sí. Això no està bé,
0: cap allà.
4: No? Això és com quan te demanen indicacions i t'inventes sí. Un poc. Això ah, no s'ha de fer.
2: Han d'ajudar.
0: Sí.
2: Ah, no.
4: Però tots han quigut. Tots han quigut qualque vegada.
3: Home, si són amables i ho fan amb educació, els han d'ajudar. Ara bé, si són una mica superbs o te miren per damunt sombra, és a dir, està...
0: Hi ha molts que van així, eh?
3: Ara ho diran que no vol ser ningú, està justificat en qualque moment.
2: Bé, no ho sé, és que això depèn de cada un. Escolta, Albert, però com van vestits per anar a fer aquesta presumpta excursió de Solla a Formentor? Per exemple, van amb bon calçat, que moltes vegades els serveis d'emergències mos expliquen que rescats són moltes vegades perquè no van preparats.
0: Jo he vist el Lotes anar en el torrent de París en tacons.
2: No pot ser.
0: Sí.
2: No pot ser.
0: Sí. Que jo tenc un olivar a Cala Tuent, i me'ls he trobat allà a la desembocadura del torrent de París. Uau,
2: ja no sé com arriben.
3: De ser molt estranyant, si passa, qualcú sí, fa una sesquinça.
2: Sí, exacte. Peu.
0: Després, ara aquí ja el llenguatge, el vocabulari. Tots coneixeu el barranc de Vinyarax, no?
2: Sí.
0: Bueno, pues, ¿qué camino hay que tomar para ir a Vinyarax?
2: No se fan en fora.
3: Vinyes raig.
0: Això en castellà és bodegas el chorro.
2: Exacte. És vera.
3: Bodegas el chorro. Que bo. Jo un dia, ara vos encontro una tota, xerrava amb una nota que és de Califòrnia, i va dir, where is the pineapple farm? Ah? Pineapple farm. Com és possible que hi hagi
2: una granja
3: de pinyes? Ah, pineapple farm. I al final resulta que ha dit banya del bufar. I no, vos promo que això és venir. Banya del bufar, pineapple farm. La granja de pinya encara no ho sabia. A quin TikTok ho ha vist, en
2: clar,
3: això?
2: Pineapple Farm és granja de pinya. I tu, quan ho deies ràpid...
3: Pineapple Farm, any del bufar. I anava per aquí, sa cosa.
2: Xavi, escolta...
3: No, això és verídic,
2: eh?
3: I jo, una estona pensant... On he vist un TikTok que hi hagi una...
2: Una granja de pinya.
3: A quina granja la duc? Bé, això.
2: A veure... Jo que som a Bunyola, sí que és vera que sempre m'han demanat per Soler, en més de Solla.
0: No, Soler.
2: Soler.
0: Mira que hi ha un bon accent, eh? Tots els lletreros sí. I tot. Però diuen Soler.
2: I també diuen Buniola.
3: Buniola. A mi també hi ha l'altra història que diu estoy aquí en Valldemossa, la Sierra de Tramatunta.
0: Tramatunta? Sí. És molt bo, aquest. I després, per anar a Fornalutx, m'han demanat ¿es bonito visitar Forunchela?
4: Forunchela per ell, un gust de gelat.
3: Gelat de Forunchela.
2: Com ho has dit?
0: Forunchela.
2: Forunchela. Una bolla de Forunchela.
3: És com un Fornalutx, però més sofisticat.
0: Sí.
3: Saps? Allà tot de Gucci, tot ple de tendes i sí. Tot aquestes.
2: Te t'anava a dir, Fornalutx no deu ser fàcil de pronunciar ni pas castellà no parlants de la península, no? Fornalutx.
4: Deuen dir Fornalutx.
2: Perquè entre aquesta no, X final...
0: Sí, és veritat. Fornalux, diuen... Sí. Sí.
2: Però bé, tu vete a Suècia i intenta pronunciar qualque poble de per allà, també t'ho dic.
0: Vaja. I després, ja t'ho dic, m'us han demanat informació, a menys si jo els hi podria prestar un mapa d'Oviedo.
2: D'Oviedo?
0: Sí. Estan a Solla.
2: I això?
0: M'han arribat a demanar... No, és que n'hi ha que... La veritat, no sé ni com troben la porta d'embarcament de l'aeroport. I no sé com acaben aquí, però...
2: D'Oviedo.
0: Sí. I després m'he anat a xarxes, també. Ja sabeu això de que se diu es pecat, però no es pecador?
3: Uh-huh.
0: Bueno, he recopilat també les millors crítiques negatives fetes per turistes o hotels de la meva comarca. I n'hi ha molts que se queixen d'un hotel que diuen que és la casa dels horrors, que endollen, enxufen una tele i els hi va explotar, que una de les portes se va tancar d'una portada i no se va poder tornar a obrir.
2: Ui.
0: Coses així.
2: Saps perquè està encantat, aquest hotel?
0: Sí. El tenim per la serra i té molta fama d'encantat.
2: Mare meva.
3: No diran quines.
2: Quina por.
0: No, no, millor que no.
2: No diran, no diran. Quina és l'excusa més surrealista que t'han posat perquè no han posat el tiquet d'hora?
0: Que no sabien que era...
2: Clar.
0: Que no sabia, que el color se pensaven que era gratuït, aquest color.
2: El blau és gratuït.
0: Sí, no, ja s'inventen l'escala de colors, però ara vos he deixat per final la més absurda, surrealista, que tu dius, les cintes curtes, s'estan enfotiguent de jo. Me varen venir dia 11 d'agost i me varen dir molt seriament, a ver, por favor, el ayuntamiento de Sóller, ¿no podría adelantar un poquito la hora del eclipse para que se vea mejor con los
3: no,
0: niños?
3: No, crec.
2: Però t'ho donen seriosament.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Però, bé, i tu què els vas dir? Sí, ara llama l'alcalde.
2: A lo millor se referien a un esdeveniment que hi hagués per allà.
0: No, no, però no, no, que va, que va. Menys si se podria adelantar l'hora de l'eclipse,
2: no
0: perquè l'hora de sopar no els hi anava bé, vos ho juro.
2: Escolta, Albert, parlant de l'eclipsi...
0: És el darrer pic que varen xegar nosaltres, aquí.
2: Exacte.
0: Que m'ho varen telefonar.
2: Just aquell dia te varen telefonar perquè tu ets, ja ho hem dit, apassionat dels efectes meteorològics i astronòmics, i l'eclipsi tu l'esperaves des de feia més de 20 anys.
0: Sí, ja dir, és que me vaig endur.
2: I vares, quan te vàrem telefonar, te vares contenir per no plorar.
0: Pràcticament.
2: Què va passar, Albert, aquell dia? Perquè ara vull aprofitar aquí perquè ho expliquis.
0: Que en la posta de sol va coincidir l'altura del sol amb un núvol que hi havia estàtic. Havíem pogut veure perfectament la parcialitat, però quan va arribar la fase total, el sol s'havia col·locat just darrere un núvol. I lo bo és que quan va acabar la totalitat, va tornar a sortir sol. És a dir, el moment...
2: I tu què vares pensar en aquell moment i com te vares sentir? Perquè, clar, tu m'ho deies, Inés Duc, des de l'any 99 esperant aquest moment. Que no sé per què vares dir el 99.
0: Perquè eres el darrer eclipsi europeu que hi havia hagut.
2: I tu te'n recordaves i vares dir, eres petit, eres més jove.
0: El centre europeu, jo tenia 10 anys, imagina't.
2: I vares dir, jo vull el pròxim veure-lo. I va passar, un nígol.
0: Sí, així que varen tenir aquesta sort. Per cert, vos vull demostrar una petita habilitat que tenc. Xavi, Jordi, me podeu dir, si ho voleu, la vostra data de naixement?
3: 2 del 7 del 97. 2 de juliol del 97.
0: Pues entrada freda i va ploure.
3: Sí.
2: Tens aquesta habilitat? De dir-te en qualsevol data.
0: Més o manco, més o manco. Tu, Jordi?
4: 5 de setembre del 2002.
0: Edo, va ser la mateixa setmana que va caure un diluvi pollença. Dilluns que hi vam parlar amb en Xin Díaz.
2: Jo me'n record també de dia 5 de setembre de 2002.
0: Així?
2: Les festes de Sant Mateu.
0: Ai, clar!
3: Ja tornem a ser.
2: És broma.
3: Ara, torna-hi.
4: Escolta, jo no sé si vas posar una queixa a l'Ajuntament de Sóller per no posar l'eclipsi en mig d'un nígul.
0: Me falten ganes, eh? Sí, perquè...
2: Jo dia 3 de febrer de l'any 1993.
0: Edo, mira, va ser un hivern molt fred.
2: Com cada hivern, Albert.
0: Moltes gelades. No, però aquell va ser especialment fred.
3: Albert, una pregunta, que segur que ho saben tots, ho han dit, hi ha hagut molta insistència aquest estiu.
0: Sí.
3: Aquest estiu ha fet calor.
0: Sí,
3: això és així, no?
0: Està terrorífic.
3: Sí, però només
2: aquest
3: punt. Molt
2: bé, Xavi, molt bé.
3: L'estiu que ve i els que venen seran igual de colorosos o més?
0: No tenen per què. No tenen per què. Això són cicles. No necessàriament una ha de ser pitjor que l'anterior, perquè si no ja et duria menys amb els estius. És a dir, això fa oscil·lacions, fa dents de serra. Que la tendència és més càlida, efectivament, això és indubtable, però no té per què. Més, l'any que ve el més segur és que sigui més moderadeta.
3: Entonces ja està, era aquesta parèntesi.
0: Sí.
2: Abans de partir, te demanaré, veurem que mos expliquis una mica aquesta vista taronja que tenim a Menorca i a Mallorca, però abans volia també continuar xerrant una mica d'aquestes anècdotes de carrer que tens tu, Albert. Quin és el lloc més estrany on has vist aparcar un cotxe a Sóller?
0: Dins una rotonda ho he vist?
2: Dins una rotonda.
0: Sí, i després passar per vies peatonals, un munt... i després aparcar davant d'Iglesi, directament.
2: Ostres,
4: és que clar, però no, o sigui, la línia blava que me cobren. A mi és la rotonda que no me deixen, no puc aparcar jo.
0: Sí. I precisament el dia de l'eclipsi per trobar lloc, i dia, aquí sí que va ser el qui pugui que faci.
2: I ara sí, Albert, sempre te feien les preguntes sobre meteorologia. Com i quan vares començar a interessar-te per aquest món?
0: De molt petit, ja. Des de que vaig tenir noció de mirar el cel. és una cosa que sempre m'ha interessat i...
2: I què fas? Llegies quan eres petit, que no hi havia tant tan fàcil a internet, com ho fas?
0: Clar, no hi havia internet ni xarxes socials. Tu miraves els espais d'estens per la tele perquè era l'única via que tenies per aprendre una mica les coses, no? I després, quan succeïa el fenomen, sorties a de fora i ho vivies.
2: I tu tens un arxiu en retalls de diaris, documentació, per ordre cronològic?
0: Sí, el tenc.
2: Ostres.
0: Ocupa molt, la veritat que sí.
2: Sí, que és vera. Per tant, ara ja sí... Demà tenim alerta taronja a Menorca i a Mallorca per fenòmens atmosfèrics. Quina previsió em pot fer?
0: És que serà aquesta propera matinada, aquest vespre nit, ja estirem tots en el llit, no passen pena, hi haurà poca gent en el carrer, però sabeu que entre les 3, les 4, les 5 de la matinada sembla que hi haurà un festival de tempestes entre el nord de les Pitiuses i el ponent de Mallorca. Alerta que pot descarregar molt, pot haver fenòmens violents. Que, per cert, jo d'aquí 14-15 hores estiré en aquesta taula, estiré el dia en la Marta Garau i analitzarem el que ha passat i el que pugui venir. Per tant, les perspectives són aquestes. La part positiva és que pot fer mal, però m'ho agafaran allà a tots.
2: Espera.
0: És a dir, m'ho agafarà dins casa, recobro.
2: Per tant, si som a casa, no afectarà més enllà, no?
0: No, efectivament. Ai, m'encanta ara sona Sweet Caroline.
2: Home, espera, ja, pujo-la.
0: Neil Diamond.
2: Te farem aquest favor.

0: Bueno, això acaba de...
1: Molt bé, molt bé.
0: Això sí que és un canvi atmosfèric. Sí. Per què acaba de passar aquest estudi de ràdio ara mateix?
1: No, que el Verdes Demos estava explicant...
0: Sí, hem acabat cantant, ara.
1: ...s'avís meteorològic que tenim per a nit.
0: És que, de fet, no, ha estat molt bo, perquè què estàs explicant?
1: No, no, pot ser molt violent.
0: I tu has dit... Bé, no m'analitza el que acaba de passar. Tu has dit, per tant, si mos aplega a recobre, no hi ha perill. Ei, clar, és això. I diu, espera... I ha detectat que de fons sonava Neil Diamond amb aquest circa i li anava, bueno, li conferirem aquest espai, aquest gol.
1: Perquè si ho xiues així.
2: Clar.
1: I això cantant, el dia no passa, Albert. No pot passar, perquè són un programa seriós.
0: Sí, ah, no, m'agrada molt en aquest moment.
1: I rigorós, no com altres. Per tant, parlant de rigorositat, quant de temps durarà aquesta alerta, Albert? A jo m'interessa quin temps farà dissabte.
2: Vinga, dissabte sembla que ja haurà passat, perquè demà dijous tindrem les tempestes aquesta propera matinada. En poden quedar demà hora baixa, en poden créixer, ja més interior de Mallorca. Divendres, restes d'inestabilitat, però jo crec que cap de setmana ja anirà millor.
1: O sigui, podran celebrar Sant Mateu en tranquil·litat?
2: Sí. I d'aquí envia una ferrada a un familiar teu d'on fora, que m'està ajudant a pujar estacions meteorològiques, ostres, que és el senyor Joan Luna Mateu. Uh-huh. Així que per llinatge ja te pots imaginar.
1: Sí, sí, sí, i, gran conegut.
0: A veure, jo el dissabte, aquest dissabte no, l'altre dia 26, i clar, això per la carta, avui anar a fer rons, mem.
2: Sí.
0: Dia 7 de 26, això era molt important, perquè vaig anar un dia i ara vull tornar. Com ho veus? Viable?
2: Estadísticament, has estiuet de Sant Miquel, en principi sí.
0: Badia de Palma, eh?
2: Sí, i te'n record, sí. Xavi, que tu i jo tenim pendent amb en Joan Ferrés, amb en Mallut.
0: Hem d'anar.
2: Hem d'anar.
0: Hi ha una fluixa.
1: Sí. Has de complir les promeses.
0: Sí, menys, jo no ho he promès, crec, o sí, en qualsevol moment.
2: No, bé. Això entre nosaltres.
0: Bé, i d'ahir anirem.
1: Escolta, sí, sí. 971-139-00, si li voleu fer la consulta meteorològica a la carta en Albert Darder ara mateix. 971-139-00. Jordi, quina seria la teva?
3: Ara m'has...
0: S'ha censurat.
2: Has vist?
1: Jordi,
4: ara ja se m'ha sentit.
2: Ara.
4: Me passa molt, això, darrerament. No, sí. No me volen els tècnics. No ho sé, no ho tenia pensat, no tens massa plans.
1: No tens cap festa, tu.
4: No.
0: Una hora baixa que vull anar a fer un cafè amb qualcú.
1: Una torrada.
0: Bé, que els sots, sí, sí. Que els sots no n'hi ha.
4: Diumenge que ve tinc un dinar, per exemple.
2: A on el fas?
4: A on el faig? A Son Cervera.
2: Ah, tu ets d'allà, no?
4: Sí.
2: Ah, mira, tenim Son Cervera, tenim Bunyola, mira, perfecte.
1: Me'n falten les illes germanes.
2: Sí. Sí, sí, el que m'ho falta. En principi bé, Jordi, perquè ja vull dir, ja mos agafa més a llarg termini, com ha dit en Xavi, però se suposa que aquesta setmana serà la més inestable, la setmana que ve hauria d'estar més tranquil·la, i ja veurem què passa l'altre.
1: 971-139-00, consultes meteorològiques a la carta, per en Albert Darder, si mos voleu telefonar. Albert, tu com ho fas? Com t'organitzes? Mires cada matí? Quina és la teva rutina per saber...
2: Sí. Mira,
1: tot
2: jo,
1: el temps, quin temps farà?
2: Jo en el mòbil, de pàgina d'inici, ja tenc l'estació meteorològica d'Espluga Major. Ja el primer, quan m'aixec, quan posa el mòbil, ja veig la xarxa d'estacions. Mm-hmm. I bé, pegam una ullada en els mapes i veiem com serà el dia. I si hi ha coses interessants a 4 o 5 dies, ja m'ho he dit de tot el que més i posant la ment, ho centram en banalitzar això. I a partir d'aquí ja xerrem amb els col·legues del dia, de 5 dies, i ja intentem fer el pronòstic i veiem què és el que passarà.
1: I aquestes estacions meteorològiques que vols instal·lar, com funcionen? És a dir, tu com a particular pots instal·lar estacions meteorològiques a la Serra d'Eufavi, per exemple?
2: Jo el que faig és xerrar amb gent que li fa ganes tenir-ho a casa seva, propietaris d'olivars, sobretot, que tenen internet i que van molt bé, perquè són estacions que no necessiten cap ordinador, cap suport així. Totes soles se connecten a internet, van amb plaques solars, i és molt interessant. Molta gent que li agrada tenir estacions meteorològiques, així que si qualcú també en vol tenir, que telefoni, que telefoni.
1: I ara mateix quantes en coordines? Quines?
2: En tenen 32.
1: 32 estacions meteorològiques. Només a Mallorca?
2: Sí, de moment només a Mallorca. Tenc,
1: seria molt interessant tenir-les també a Menorca, Eivissa i Formentera.
2: Sí, sí, és veritat que sí. Jo, com a més importants, tenc ser d'Espluga Major, ser d'Escoll de Solla, tenc a Sa Calobre, Cala Tuent, a Lluc, de bons embassaments, també. Són estratègiques.
1: Albert, ens ha encantat avui saber conèixer què hi ha entre vestidors d'aquestes previsions meteorològiques que sempre mos sols oferir com a col·laborador d'Ivetres Ràdio i Televisió, i també aquestes petites anècdotes del teu dia a dia més quotidià a Solla. Així que moltes gràcies per haver vengut.
2: Gràcies, Inés. I te vaig prometre que el proper hivern, a la primera nevada que faci, si cau en aquestes hores, voltos tindreu la primícia.
1: Això sí que està promes.
2: Sí, sí, sí.
1: Gràcies, Albert.
2: Gràcies.
5: Plana Internacional.
1: A Xangai, ja se pot demanar menjar perquè te'l dugui un dron. Una coneguda cadena d'hamburgueses ha començat a instal·lar un sistema de repartiments en drons a una zona costanera de la ciutat, com dèiem, de Xangai.
4: El sistema connecta amb una cuina on la comanda arriba pocs minuts després de fer-la. Els drons poden transportar fins al menjar en menys de 10 minuts.
0: La iniciativa forma part de l'anomenada economia de baixa altitud, un sistema de repartiment amb drons que a la Xina ja funciona des de fa anys.
4: El més divertit de tot serà haver d'explicar-li al dron que s'ha deixat el ketchup.
1: El Japó ha superat per primera vegada els 100.000 habitants de 100 anys o més. El 88% són dones.
4: Quan varen començar els registres, l'any 1963 només n'hi havia 153. Els experts atribueixen aquesta longevitat, entre altres factors, a una alimentació basada en peix, verdures i arròs, i a un estil de vida molt actiu.
0: Però que la gent visqui més també suposa un repte per al país, especialment per mantenir un sistema de seguretat social sostenible. La persona més gran és una dona de Kyoto que té 114 anys.
4: El Japó ja sap com fer arribar la gent als 100 anys, ara toca descobrir com fer arribar les pensions.
6: Els 50, que ja te notes vell. Bueno, vell, no sé, que sí, vell.
1: Un tribunal de París ha concedit a Kim Kardashian una indemnització d'un euro pel robatori amb mà armada que va patir l'any 2016. És exactament la quantitat que ella havia demanat perquè, més que una compensació econòmica, cercava que es reconegués el dany que havia patit.
4: El robatori va passar a un hotel de París durant la Setmana de la Moda. Dos dels assaltants, vestits de policies, varen entrar a la seva habitació, la varen fermar i varen fugir en joies valorades en més de 6 milions de dòlars.
0: L'any passat, 8 persones varen ser declarades culpables pel robatori. El tribunal també ha concedit més de 100.000 euros a un treballador de l'hotel i 50.000 euros al mateix establiment.
4: Un euro per Kim Kardashian probablement es menjarà la llepolia que més gaudirà de tota la seva vida.
7: Caballero, ¿cómo encaramos el mes de enero?
8: Bueno, arroba escaltera, porque no hay pasta para...

0: TV3 Ràdio és humor. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.

0: Hem de dir que acaba d'entrar a Passaportes, qui sempre mos apropa aquell record que tots tenim gravat a sa memòria col·lectiva. Ella és sa més xula de sa ràdio, na Mònica Borràs, i et seu.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica, benvinguda.
2: Com estàu? Molt bé, moltes gràcies.
0: A tu per ser tu.
2: Oh, gràcies. Que bé, que me sent d'estimada aquí. I de què trobeu? Avui vos duc dues propostes. Totes dues tenen a veure amb una data exacta com avui. Per un costat...
0: Un 16 de setembre.
2: 16 de setembre.
0: No mordurats, són ZS.
2: No.
0: Està passat de moda, ja.
2: No és que estigui passat de moda, però crec que...
0: Humor negre,
2: que hem de xerrar de coses alegres. Vull dir, sí, a vegades xerram i recordem persones que ja no hi són, però tenen una part constructiva, alegre, positiva, mm-hmm, que mos ajuda també a agafar-los, tal vegada, d'exemple. Però els problemes ja en tenim tots, molts de problemes, crec que, mm-hmm, que hem de distreure amb altres coses. O sigui que una de les propostes que vos duc avui és... i la podeu identificar amb aquesta altra música.

0: Aquesta és una pista, és una cançó que ja s'ha estudiat, l'heu coneguda tot d'una, o la cantau, sí. En Xavi la canta, en Jordi segur que la coneix, perquè és una petita enciclopèdia. Però tenim una segona pista. Si aquesta no vos ha dit massa cosa, aquesta segona vos dirà... No, aquesta no era, aquesta la sentirem després, però bé, és igual, dins aquesta, aquesta. Basten unes notes, en Xavi tanca els ulls, sabeu que el du a qualque banda, però no sap molt bé on,
1: no,
0: eh?
1: No, no tinc gaire ubicat.
0: Però t'ha transportat, sí. A vosaltres...
2: No sé exactament on, però sé que és d'una pel·lícula molt emotiva.
0: Molt emotiva.
2: Molt emotiva. Molt emotiva.
0: La primera proposta que vos duc té a veure amb el protagonista...
2: Crec que ja ho sé.
0: ...d'aquesta i de la pel·lícula anterior, perquè justament avui fa un any que mos va deixar i és una persona de la qual tots hem estat un poc enamorats. No sé vosaltres, jo sí. És en Robert Redford. Ara queda com en silenci...
1: És que ara no ho dic, la pel·lícula.
3: Estem analitzant.
0: Memòries d'Àfrica.
3: No.
0: Clar, i l'anterior que sentíem era la cançó de la pel·lícula Dos hombres y un destino, que també és una de les primeres que el va catapultar. Robert Redford, magnífic. És la primera proposta que vos faig avui. I la
2: home,
0: segona...
2: Home, si mos el vens així, Mònica, ja, segur que triarem passada. En Robert Redford.
0: No vos penseu, perquè la segona proposta m'encanta també. És aquesta.

0: Aquesta no et sona, eh?
1: És que no també me sona a mi.
2: Sona sèrie de ficció.
0: Exacte.
3: Aliens, Mars Attacks,
0: no. És una sèrie i és justament Colombo, la sintonia de Colombo, un detectiu que interpretava un actor que anomia Peter Falk, que avui hagués fet 99 anys. I a més, la sèrie també fa anys que se va estrenar justament en aquestes dates. Colombo és una sèrie també interessantíssima. Nina no l'ha vista. Ja
1: no, no, no l'he vista,
0: cara.
1: No l'he vista.
0: Xavi tampoc. Tampoc. Jordi tampoc, l'heu de veure. És molt bona, perquè en Colombo sempre va amb una gabardina, és a dir, tu saps des de bon principi qui és l'assassí. A més, són casos que sempre passen a mansions de luxe, de Los Angeles, gent rica, assassinats de classe alta, podríem dir, de guant blanc.
1: Va tenir un xitarro, aquesta sèrie.
0: Molt
1: d'èxit. Perquè se n'ha parlat, vull dir, jo no l'he vista, però la reconec.
0: M'encanta. I don Colombo té un art també per descobrir qui és l'assassí fent quatre preguntes amb aquest aspecte despistat, i la veritat és que també m'agrada molt Colombo, però en Robert Redford també m'agrada. Vosaltres que vos estimeu més?
1: Que trieu?
3: Jo...
2: Home, jo crec que Robert Redford, sí. Cinema sempre.
0: Molt bé!
1: Sant Jordi és el graduat, en Jordi.
0: Sí.
1: El graduat en cinema.
0: Ja farem el graduat, eh? No, més endavant.
2: Idò, gran pel·lícula.
0: Idò, Robert Redford, tothom ha vist alguna pel·lícula seva, Inés?
1: Sí,
0: Inés,
1: clar.
0: Quina et sé que més t'agrada?
1: Memòries d'Àfrica.
0: Molt bé.
3: Sí, aquesta també, t'ho diria.
2: A mi m'agrada Tots els homes del president.
0: Molt bé,
3: molt
0: bona.
3: El graduat.
2: A més, pel·lícula sobre periodisme.
0: Molt bona, efectivament. Idò, en parlarem. Idò, anem a recordar que tal dia com avui, ara fa un any, alguns encara ho tindreu fresc, va morir Robert Redford a casa seva, dormint, en pau, tenia 89 anys, i va morir a Sundance, a les muntanyes de Utah. I és curiós perquè, si pensam en Robert Redford, cada un de nosaltres té una imatge diferent, una pel·lícula, un referent. Alguns pensaran a aquell jove ros de Dos hombres y un destino, altres pensaran en El golpe, que de fet aquestes dues pel·lícules les va fer en Paul Newman, només aquestes dues, i va quedar una amistat i una parella cinematogràfica per sempre. També Memòries d'Àfrica, Anna Meryl Streep, Tal como éramos, que és preciosa, Anna Barbara Streisand, Todos los hombres del presidente, El gran Gatsby... Bé, moltes. De fet, durant dècades, en Robert Redford va ser considerat un dels homes més atractius del cinema. Quan jo era petita, ho era. Era el més guapo del món, tal vegada amb altres.
1: És que ho era.
0: Era molt atractiu. Ara en Xavi me recorda a ell. No, és broma, és broma. Però bé,
1: Es veure que té un aire.
3: Va, calleu,
0: té un aire. No,
3: no ho fa com un pagaí.
0: Tenia aquella cara perfecta, rossa, típic americà. Un home, però, que no estava molt content fent d'ell mateix, amb aquesta imatge tan atractiva. I no volia anar de guapo, no?
1: En Xavi tampoc hi va anar, per exemple.
0: No, a veure. Però bé, havia nascut dia 18 d'agost del 36 a Santa Mònica, Califòrnia, i abans de convertir-se en una estrella de cinema, la seva vida va ser un poc complicada. De jove, no li agradava molt estudiar, li agradava més esport, dibuixar, i va aconseguir una beca gràcies a que jugava a béisbol. Això ho sabem de les pel·lícules americanes, que un que tal vegada no és molt intel·ligent o que no estudia molt, a través de l'esport sí que arriba a la universitat a través d'aquestes beques. Va ser el seu cas. Però sabeu que bevia de jove, tenia amistats un poc així, anaven a robar cerveses, ja-ja-hi-hi, i no anava molt a classe i va deixar els estudis. A més, també sa mare va morir amb només 41 anys, molt, molt jove, i va ser un cop molt fort. Així que ell, com molt de joves nord-americans, que fan?
1: S'exèrcit.
0: No, sa segona cosa. Se'n van a Europa.
3: Ah, clar.
0: Se'n van un any sabàtic a Europa.
1: Perdona.
0: No, no, però...
1: precipitat.
3: I want you.
0: No, no, però molt bona resposta, perquè hauria pogut ser possible. I de setmana a Europa, cercant aquest somni bohemi artístic d'Europa, va anar per França, Itàlia, va dibuixar, pintar, va mirar de dur aquella vida bohèmia, no?, que veuen ells a les pel·lícules, també, i que realment no va conèixer. Però és vera que en tornar als Estats Units va tornar molt decidit a estudiar art, interpretació i també escenografia. Va començar una carrera que el duria a ser conegut mundialment. Primer, amb televisió, i per això teníem una sintonia d'aquesta sèrie mítica, també, que era La dimensió desconeguda, de la qual també tenim aquesta música, perquè va començar fent petits papers a la televisió. Un d'ells, Alfred Hitchcock presenta, eren aquells episodis, o també a La dimensió desconeguda. També va sortir a Perry Mason, que era un altre detectiu dels anys 60-70 de la tele. I és interessant perquè el recordem com una gran estrella del cinema, però va començar fent papers petits i després li va arribar el gran salt a Broadway, al teatre. A l'any 63 va protagonitzar una pel·lícula preciosa que primer va ser teatre, obra de teatre, i que era Descalzos por el parque. No et sona esa pel·lícula? I doncs una pel·lícula que anys després és una obra de Neil Simon, que anys després se funció va ser un èxit, i el que varen fer va ser convertir-la en pel·lícula, i la va protagonitzar Jane Fonda. No té res a veure, però en el meu cap aquesta pel·lícula va agermanada amb Breakfast at Tiffany's, Desayuno con diamantes, no sé per què, però tenen una atmosfera un poc semblant.
1: Perquè són pel·lícules de guapos.
0: Són pel·lícules de guapos, bueno... Sí,
1: romàntiques?
0: Són molt romàntiques. Aquí en Robert Redford i Jane Fonda són una parella...
1: Quina parella,
0: oh, també
1: quina parella, mare meva.
0: Són una parella jove que se'n van a viure... Crec que s'han casat, se'n van a viure a un petit apartament que està a un quin pis sense ascensor, és a dir, una vida un poc austera, però molt enamorats. I tenen, és curiós, alguns ho recordareu, un pòster que surt en el menjador, que és d'una corrida de toros. Un souvenir espanyol o alguna cosa així, me sona recordar. Però bé, una pel·lícula preciosa, d'amor magnífica, que ho recoman, i es veu que després d'aquest primer paper li va arribar un gran èxit. Funcionava molt bé davant d'una càmera, guapíssim, i a més, clar, durant un temps va ser considerat massa guapo per fer segons quins papers. Va tenir una relació complicada amb la seva bellesa, i és vera que sent tan ros, ulls blaus, amb aquest somriure perfecte, amb aquest aspecte esportiu, hi va haver un galant. Era...
1: Que vol dir una relació complicada amb la seva bellesa?
0: Ell volia fer papers de persona complicada, atormentada, no volia fer de guapo, ja, que arriba...
1: Això,
0: i que...
1: en els guapos, en els actors guapos, sempre diuen el mateix.
0: Ja,
1: és que no vull ser guapo, idò, fia't.
0: Deu encasellar molt, això de
3: ser
0: guapo.
3: Ja ho diu aquella cançó, de guapos son raros.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: O també aquella dita que diu... No sé si dir-la.
3: Dali.
0: La suerte de la fea, la guapa la desea. També la sé dir en castellà. Però bé, no, és vera que de vegades pot ser una complicació. Ell volia fer això, personatges complicats, amb contradiccions, homes imperfectes, rebels, idealistes, perdedors... Però bé, aquí va prendre una decisió molt important, i és que va acceptar un paper a un western una miqueta estrany, que pareixia que no havia de tenir massa èxit, i és aquí quan sentirem la següent cançó, que és la primera que sentíem en el principi, aquesta música que tot d'una vos ha sonat, perquè la pel·lícula va ser Dos hombres y un destino.

0: Heu vist aquesta pel·lícula tan guapa?
1: No, Mònica, t'he de confessar que no.
2: No, jo tampoc.
0: I teniu molt de deures, eh, sí, aquesta setmana. Aquesta pel·lícula en original se diu Butch Cassidy i Sundance Kid, que són els personatges que interpreten aquesta llegenda de... Bé, que s'explica, és una pel·lícula que se va estrenar l'any 69. En Paul Newman feia de Butch Cassidy i en Robert Redford feia de Sundance Kid. És una pel·lícula meravellosa, surt també a Catherine Ross, fa guapíssima, és una escena preciosa que van amb Paul Newman i ella en bicicleta. Ella et salota de... Ara no me'n recordo si és d'en Redford o d'en Paul Newman, però bé, tenen allà una història molt guapa. I va passar que funcionaven superbé en Paul Newman i en Robert Redford plegats a escena. Tots dos eren molt guapos, molt elegants, però és vera que en Paul Newman era com un poc més extrovertit, més... no sé, un posat més rebel, i en Robert Redford era un poc més contingut, més tímid. Però tenia molt bona química, la pel·lícula va anar superbé, i ell se va quedar amb una paraula que l'acompanyaria per sempre, que era el nom del seu personatge, Sundance. Jordi sap per què, no? Bé, ara vos ho direm. I doncs sembla que ell, així, quan va començar a guanyar doblers, però abans de ser una gran estrella, havia descobert una zona de Utah que li agradava molt, un lloc que se deia Provo Canyon. Allà, que no hi havia res, va comprar terres i va construir una petita cabana en les seves pròpies mans. T'imagines en Robert Redford allà en sa fusta.
2: Fora camiseta.
0: Fora camiseta, sí, exacte.
3: I doncs, amb el temps, com l'imagino.
0: Amb el temps va comprar encara més terreny i després de l'èxit de Dos homes i un destino va crear Sundance, que és aquesta zona que després va donar nom també a una proposta interessantíssima. Ara coneixem el Festival de Sundance de cinema independent i d'on neix aquí, amb en Robert Redford. Tenia ja molt de dobbers, molt de poder, i seguint per aquesta línia, el 1981 va crear aquest Sundance Institute, que donava espai a directors, guionistes i creadors independents que difícilment podien arribar al món del cinema. És a dir, ell, que ho tenia tot, va obrir les portes per a aquells que ho tenien difícil per entrar.
3: Però perquè se'n recordava dels seus inicis, perquè recorda'm que tu molt has explicat que era una lot que no destacava gens, que fins i tot estava una mica perdut amb el camí de sa vida, sa bona qüestió.
0: Exactament.
3: Per tant, va ser per això, no?, al final.
0: Va ser exactament per això. I allà varen passar en Tarantino, en Darren Aronofsky, en Paul Thomas Anderson, és a dir, molta gent que després ha destacat al cinema. I va obrir aquesta porta, com molt bé deies, Inés, en aquesta gent que volia obrir-se camí en aquest món del cinema. Ara sentirem una música que és d'una altra pel·lícula que va fer amb en Paul Newman, que és aquesta de The Entertainer, la música que acompanyava en aquesta pel·lícula, El golpe. L'heu vista? Jo he de dir que aquesta tampoc l'he vista, però no...
1: No fa llarg.
0: No,
3: la veritat és que jo me sap un greu, perquè he de fer tant de deures per na Mònica Borràs. Vull dir, sempre que demana, l'heu vist, la resposta meva és no. No, a mi me'n sap de greu.
0: No, si voltes teniu molta vida per endavant per posar-vos al dia i veure totes aquestes pel·lícules.
3: No, sí, pura ignorància.
0: I d'aquesta pel·lícula aquí se va dir El golpe, 4 anys després de Dos homes i un destino se van tornar a juntar i van fer el 1973 aquesta pel·lícula amb estafadors, timadors, pòquer, Chicago, anys 30, bé, no és el meu tema, però a la gent li encanta aquesta pel·lícula. I va tenir també molt d'èxit. Van guanyar 7 Oscars, entre ells millor pel·lícula. En Redford va rebre la única nominació competitiva que va tenir com a actor. Per aquesta pel·lícula no en va rebre més. I, curiosament, bé, mai va guanyar l'Oscar com a actor, però sí com a director. És vera que més endavant va fer una altra pel·lícula, el 73, Tal como éramos. Sentirem la música que canten a Barbara Streisand. Aquesta no vull demanar més, però per ses cares ho vaig, que no l'heu vista. És preciosa, l'heu de veure. És una pel·lícula d'amor fantàstica. És vera que fan per a Robert Redford amb Barbara Streisand, que dius, no peguen, sí, i diuen. I a més, ella es fa d'activista comunista, activista política, una època d'universitària, i ell fa la família o estan en militars, en molt tranquil, molt guapo, però tenen una història d'amor apassionada. I es veure que aquesta també vos la recomano moltíssim. Es veure que en Barbara Streisand va explicar que va ser molt difícil aconseguir que en Robert Redford acceptés fer aquest paper, perquè el trobava que era un pi més fet de guapo, superficial, i varen adaptar, canviar el guió tantes vegades fins que va dir que sí, i li va agradar el paper. És que ell, com van dir a l'inici, no volia ser el galant, anar de guapo.
3: Però al final sí que és vera que tal vegada t'encasella, però o sigui, un actor fa la seva feina amb la vocació que aquests històrics tenen, jo crec que al final ho passen per damunt, no?
0: Sí.
3: Perquè ho fan amb gust.
0: Ho fan amb gust, se nota, i a més ho veus al llarg de la trajectòria també. I del 76 va fer Todos los hombres del presidente, com ha dit en Jordi abans. És una pel·lícula que va protagonitzar amb en Dustin Hoffman. L'heu vista? No em faig més preguntes.
3: Però... En Jordi, sí.
2: Sí, jo sí.
3: Jordi, ara és el moment de lluir-te. De posar tin-tin-tin el graduat.
4: El graduat.
2: Fantàstic. Gràcies.
0: Explica la història real dels periodistes que varen destapar el cas del Watergate, que va acabar amb la presidència de Richard Nixon, i que varen ser Bob Woodward i en Carl Bernstein, que feien aquest paper, i va ser un altre paper importantíssim, i a més, en la vida real, el llibre que havien escrit els dos periodistes va guanyar el Premi Pulitzer, se va fer la pel·lícula, i encara avui en dia és tot un referent pel que fa al món del periodisme. Vinc aquí, bé, no faré cap comentari sobre el moment actual, però és vera que parla de periodisme, fonts, por d'informació, i que, com vos dic, 50 anys després encara és actual. Va dirigir després Gente Corriente. Se va estrenar com a director i va guanyar l'Òscar com a director. No és un western, no és una història romàntica, és una història d'un drama familiar, d'una família normal que perd un fill, i va entrar dins tot aquest món amb una actriu com és Mary Tyler Moore, que era molt coneguda per fer comèdia, i la va posar en aquest paper dramàtic i va rompre, va encantar. Van guanyar 4 Oscars, millor pel·lícula, ell millor director, i finalment l'any 85 arriba una altra imatge, que és aquesta de Memòries d'Àfrica, en Meryl Streep, la música de John Barry, les imatges que mos fa evocar aquesta pel·lícula.
3: Jo crec que és la pel·lícula preferida de molta gent.
0: Pot ser, de molta gent, sí. Es verà que va fer més pel·lícules després. Va fer, per exemple, una que jo he vist que m'ha impressionat, que actua ell tot sol a un vaixell que té problemes. I bé, va actuar moltíssimes altres. Fins i tot va entrar en l'univers Marvel fent d'Alexander Pierce a Capità Amèrica. Va dir el 2018 que se retirava, però va continuar fent alguns papers. És vera que aquestes darreres pel·lícules que va fer, hi havia aquesta de All Alone, me pens que se diu, que és aquesta tan dramàtica, que només surt ell en tota la pel·lícula, i és realment un bon moment per recuperar alguna d'aquestes cintes. Vosaltres teniu algunes pendents, n'hi ha moltes més de pel·lícules seves, molt
3: no,
0: bones.
3: Mos n'has dit, és un bon grapat, la veritat.
0: Sí, però bé, n'hi hauria més. Va ser ecologista, va fundar Sundance, com vos he dit, que encara continua com a festival de cinema independent, i en definitiva mos ha deixat un molt bon llegat. Una bona persona, encara que no l'han coneguda, però un gran referent.
3: I de Mònica, gràcies per aquest homenatge.
0: Gràcies a vosaltres.
3: En Robert Redford.
0: El recordam.
3: Tens ganes de jugar a les pel·lícules?
0: Sí, sí, sí.
3: Vinga, i de, jugarem a les pel·lícules.

0: TV3 Ràdio és cultura. A TV3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: 91 007 139 00. Si voleu jugar nosaltres a les pel·lícules, en Jordi mos donarà pistes i nosaltres haurem d'endevinar quines. Si mos telefoneu, participeu i guanyeu... Bé, guanyeu o no, guanyareu un...
1: Un fabulós! Una fabulosa ruta guiada pels estudis d'Ivetra Ràdio.
0: Per en Xavi Oliver, que val molt la pena.
1: Per Ramon i Caborràs, en Xavi Oliver, en Ignàs Mateu i en Jordi Suárez. I en Toni Cardella, contra el tànic, que també s'ofereix per...
2: Exacte.
1: ...acompanyar en aquesta persona.
2: Els ensenyarà a manejar la taula.
3: Bé, exacte. Això si són
0: els
3: de Mallorca...
0: Els vestidors d'Ivetra Ràdio.
1: Bé, si són d'Eivissa, els hi pagarem els bitllets.
2: Sí, no.
3: Xavi, els estudis d'Eivissa.
1: Exacte, enviarem, telefonarem perquè vos mostrin els estudis
0: d'Eivissa. Clar que sí. 9-7-13-99-00, si voleu participar. Jordi, dali sabots.
2: Vinga, començam amb una que no és tan fàcil com altres, però és una pel·lícula basada en una història real, protagonitzada per un jove que aconsegueix enganar molta gent durant molts anys. I vos posaré una cançó, però vos la posaré normal, perquè trobo que ja és prou complicat. No la sabreu. Ja ho he parit.
1: Passa un gustet, ja Jordi.
0: Ara va de xulo.
2: No, però riu, no la sabreu. Que riu. Cara. Bé, seguim. Trama, però mal explicada. Sí. Un jove fa moltes feines, però alhora no en fa cap.
1: Uf. És un estafador.
0: Jo, com en Jordi ha dit, no la sabreu, ja no hem esforç. Mm-hmm.
1: Va, més, Jordi, més pistes.
2: I doncs, és un jove que se fa passar per pilot. Se fa passar per metge.
1: Ah, ja sé quin és.
2: Se fa passar per advocat.
1: Ah, no, ja sé quin és.
2: I on s'ha de cobrar xecs falsos.
1: Sí, ja ho sé, mira-ho.
3: No me sé estir,
2: Toni. Que ningú s'adoni.
3: No me sé estir, Toni.
2: Protagonitzada per...
3: Ho pot dir?
2: Si ho pot dir.
3: Leonardo DiCaprio.
2: I Tom
1: no.
2: Hanks.
3: I Tom Hanks, a veure, que fa de policia que li va darrere l'encalça.
1: Ah, ja sé quin és.
2: I sona això, mentre s'agraixen.
3: Però estir, Toni, ja...
2: En Xavi ho té, en Xavi té el títol.
1: Ah, i tu, Inés, què has apuntat? Què has apuntat allà? El rei León, no? El rei León, no?
2: No, no és, però jo...
0: Que dolent.
2: Jo li donaré per bona a Mònica i a en Xavi.
1: La meva encaporana, Mònica.
3: Jo per a tan mentiroso d'estafador, El Impostor.
1: El Impostor, Mero Manco.
2: Mero Manco, la pel·lícula és...
1: Atrápame si puedes.
3: Ah...
1: Bé, que jo l'havia posat El Hombre de las Mil Caras, que també és...
0: I doncs, no han guanyat, Jordi, impugna aquesta... No han guanyat, no han dit el títol bé.
2: O sigui, ell l'ha dit bé, però la Mònica sabia que era en DiCaprio i sabia quina pel·lícula era.
1: Bon dia. Tu quin has dit? El Rei León? El Rei León no és.
0: No, bon dia, no diguis mentides, Xavi, per favor. Molt bé. Bé, idò, castigats a no jugar a purs.
1: I és oient que no ha telefonat, idò, mireu.
0: Moltes gràcies per ser-hi. Com sempre, Mònica Borràs.
3: Moltes gràcies.
0: Sentir la setmana aquí bé. Hem arribat a net xiu-xiu número 475.
2: Molt bé, demà.
1: Bon fin demà.
0: Gràcies per ser-hi.
4: Quan ets jove sembla que no s'hagi d'acabar mai el temps.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7 del matí. És dijous 17 de setembre i en aquesta hora encara estan actius els avisos taronja per tempestes a Mallorca i a Menorca fins d'aquí una hora, a les 8. A les Pitiuses es preveu, però, que s'allarguin durant tot el dia fins a la mitjanit. Això després d'una matinada de moltes precipitacions acompanyades de llamps. Xesca Cifra, bon dia. On ha caigut més aigua de moment i quina quantitat?
2: Bon dia. De moment, a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, hem acumulat 110 litres per metre quadrat a una estació de Risbal, a Mortitx, 74 a Sant Torrella, estació de l'AEMET, 59 a Binissarem. Cap al ponent de Mallorca és on ha plogut més, també al Reiguer, i aquestes plogudes ara continuen al ponent de Menorca i també al llevant de Mallorca. De moment, aquesta situació de plogudes moderades, per exemple, Sa Pobla també n'ha fet 27, però allà on ha plogut més, sobretot, és a punts de la Serra de Tramuntana.
1: Això és el que ha plogut fins ara, però la possibilitat de precipitacions continua també, Xesca, durant la resta del dia.
2: Sí, continua, però ja seran precipitacions molt més irregulars, qualsevol ruixat localitzat. De fet, avui tindrem intervals de núvols amb moltes clarianes, ja quan faci de dia, i després d'aquestes ruixades localitzades a punts, sobretot, de Mallorca i també a Eivissa i a Formentera.
1: També les temperatures baixaran avui. De quina manera?
2: Notarem la baixada, sobretot a punts del nord de Cadilla. Avui vent de component nord farà que, per exemple, a Menorca tinguem màximes entre els 26 i 27 graus. Per tant, 2-3 graus manco que ahir. Es notarà la refrescada també a Mallorca, a Eivissa i a Formentera, en temperatures que no superaran avui els 30 graus.
1: Gràcies, Xesca. Ha plogut molt, però la situació ha estat en general tranquil·la. L'U2 només ha comptabilitzat 11 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins a les 6 del matí d'avui, 10 a Mallorca i una a Eivissa. A la península, les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida d'haver 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Tot d'una vos explicam la darrera hora del que ha passat fins ara a Espanya per mort de les pluges, en una jornada en què també destacam les obres del primer tram del segon cinturó. En Sant López, bon dia.
3: Bon dia. Començaran a finals d'any i amb aquesta infraestructura s'uniran les autopistes d'Inca i Llucmajor. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a Palma.
1: I rebuig unànime del projecte d'Hora 3, el document de regulació aeroportuari, i que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Balears en els pròxims 5 anys.
3: Tots els partits polítics amb representació al Parlament, excepte el PSOE, han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena. També el GOP critica el document i la presidenta del govern, Marga Proens, assegura que el govern espanyol considera els aeroports de les illes només caixes registradores.
1: Hi ha hagut un degoteig d'arribada de pasteres aquest dimecres a Mallorca, també a les Pitiuses. En total han estat interceptades 168 persones a bord d'11 embarcacions diferents.
3: Unes arribades que es produeixen el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea proposa aprovar un nou reglament per accelerar les deportacions de migrants en cas d'entrades massives i irregulars com la de Ceuta.
1: I en els esports, el Mallorca recupera efectius a 2 dies del partit contra la Reial Societat B. Miqui Tous, bon dia.
4: Bon dia, sí, bones notícies. Jan Sales ja s'entrena amb normalitat després de 7 mesos lesionat i Toni Lato també s'exercita en la resta del grup ja recuperat de les seves molèsties. També podria entrar a la convocatòria al lateral Alberto Moreno. També en futbol, a la primera divisió, el Barça continua invicte després de guanyar per 7-2 al Racing de Santander. I en tenis, Rafael Nadal tornarà a agafar la raqueta, serà, això sí, de manera puntual per celebrar els 10 anys d'existència de la seva acadèmia. El manacorí compartirà pista amb amics i antirrivals, encara per confirmar.
1: I quant al trànsit, el mal temps afecta també a la circulació en aquesta hora. Toni Escanellas, bon dia.
5: Bon dia, és així, tant que afecta, tot i que de moment no hi ha cap carretera tancada, sí que es veu afectada la circulació, que és molt més lenta del que és habitual en aquesta hora. Quan plou surten més cotxes, ja ho sabeu, amb bossos, per tant, de l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, amb bossos també entre Binissalem i Santa Maria, i trànsit lent arreu de l'autopista. Per tant, precaució, ha caigut molta aigua, paciència, sobretot al volant.
1: També hi ha afectacions en aquesta

0: Precipitacions intenses en alguns punts de Mallorca que han anat acompanyades de molt de llamps. Destaquen els 73 litres per metre quadrat a Son Torrella, gairebé 60 a Binissalem i 34 a Llumajor.
1: De moment, la situació ha estat en general tranquil·la i l'1-2 només ha comptabilitzat 11 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins a les 6 del matí d'avui, 10 a Mallorca i 1 a Eivissa. En aquesta ocasió, i a diferència de la darrera tempesta forta de la setmana passada, el vent no preocupa tant, així i tot, estan actius els avisos grocs per fenòmens costaners a la zona nord de Mallorca i a tot Menorca. A nit passada, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, va demanar prudència davant la reunió del comitè tècnic d'assessor del Pla Meteoval, que es tornarà a trobar avui, poc abans de les 10.
2: El dispositivo de refuerzo, la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112, se refuerza esta noche, estará reforzada mañana por la mañana, y además contamos con el operativo reforzado de incendios forestales de medio ambiente, que en un momento determinado podríamos activarlo y movilizarlo en ordinario para dar respuesta a los incidentes que se nos pudieran generar.
1: Avui la UIB ha suspès les activitats universitàries a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats del medi marí i el litoral a la seu d'Eivissa i Formentera. En canvi, al campus de Palma i a la seu de Menorca es manté l'activitat acadèmica i administrativa amb normalitat. És precisament a les Pitiüses, on avui, durant tot el dia, es preveu que el risc de pluges torrencials sigui més elevat.
0: A la península, les pluges també han activat avisos meteorològics. A Catalunya, un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida de vers 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
1: Aquesta matinada s'han enviat avisos és alert a través dels telèfons mòbils de diverses comarques a l'àrea de Barcelona i és a la capital, a un dels punts on més ha plogut. Unes precipitacions que han negat carrers i han provocat talls de carreteres i al metro. La tempesta ha obligat a cancel·lar i desviar vols a l'aeroport de Barcelona, però el de València, fins i tot, ha hagut de tancar temporalment aquesta matinada per les inundacions. Els municipis del voltant de la ciutat d'Altúria també s'han enviat avisos als telèfons mòbils. Alguns dels punts afectats han estat els nuclis que van ser més colpejats per la dana catastròfica del 2024, com Paiporta i Aldaia. Tot i que les pluges han estat intenses, els torrents que passen per aquests municipis en cap moment han arribat a dur una quantitat d'aigua que amenaçàs amb desbordar-los. Les precipitacions també van obligar a suspendre el partit de primera divisió Llevant Atlètic Club.
0: Les tempestes han afectat el trànsit aeri també aquestes darreres hores. A València ho sentíem, l'aeroport va haver de tancar durant unes hores, ara torna a estar amb operativitat, torna a estar obert aquí a les Balears. Avui mateix s'ha cancel·lat un vol de Maó a Palma i també hi ha alguns retards amb connexions. A l'aeroport de Son Sant Joan hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
3: Bon dia, i d'hores d'ara ja un bon grapat de vols retardats. Mirant les pantalles d'informació hi ha bastant de groc, comptabilitzant una quinzena de retards a diferents destinacions, com a Eivissa, Madrid, Ginebra, Barcelona. Entre d'altres, també hi ha un vol cancel·lat a Oslo, que havia de sortir o que ha de sortir a les 7:15, i precisament he pogut parlar amb un parell de passatgers que s'agrupaven en aquestes pantalles d'informació per comprovar l'estat dels seus vols, i tots m'explicaven que han partit abans de les seves cases o dels seus hotels, han partit amb antelació per si hi havia embossos o col·lapse a les carreteres per mort de la pluja.
4: I he partit en temps, per si de cas fas mal temps.
5: Pues jo crec que anant bé, que vaig amb antelació i crec que confio que tot vagi bé.
6: Ha sabut per la família que hi havia aquesta alerta taronja, perquè jo vinc de Catalunya i també estem afectats. Van rebre un escat d'alarma i aquí pues, em sembla que està arribant ara la tempesta.
7: Con tiempo con antelación, por lo mismo, por los colapsos en la carretera. Y por ese motivo pues, también he venido pronto. Para que no haya algún imprevisto hay que anticiparse.
3: Ja ho heu sentit, la ciutadania ha estat previsora, ha vengut amb temps per si les tempestes, per si les pluges dificultaven la circulació i, com dèiem, aquí a l'aeròdrom mallorquí ja registram una quinzena de retards a primera hora del matí i una cancel·lació amb destinació a Noruega, a Oslo.
0: Gràcies, Toni. La circulació també és més lenta del cas habitual en aquesta hora del matí. Hi ha embossos a l'enllaç de l'autopista d'Inca, també amb la via de cintura. Embossos també entre Binissalem i Santa Maria i trànsit lent arreu de l'autopista. Per tant, precaució en aquesta hora del matí per aquells que hagin de

0: a circular amb cotxe.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I precisament per mirar de millorar els embossos a la via de cintura, a finals d'any començaran les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, que uniran l'autopista d'Inca i la de Llumajor. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 i mig l'altra i podrien coincidir en algun moment. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital. Marta Puyalto.
2: El projecte presentat per la presidenta del govern i pel president del Consell té finançament de les dues institucions i es desenvoluparà en dues fases. La primera, que costarà 90 milions d'euros, inclourà la millora i ampliació de l'autopista de Llucmajor i la construcció de nous accessos cap a Mercapalma i les zones comercials. Una de les actuacions destacades serà el desplaçament del carrer del Cardenal Rossell, que permetrà allunyar la carretera dels habitatges del Coll d'en Rabassa. La presidenta Proens ha parlat d'una millora de la xarxa existent i d'un projecte que transformarà la ciutat.
3: Actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà a on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins embossos.
2: La segona fase, amb una inversió prevista de 260 milions d'euros, inclourà la construcció d'un túnel urbà d'aproximadament 1 quilòmetre. El president Galmés ha dit que el tram complet permetrà connectar l'autopista de Llucmajor amb la d'Inca, desviant part del trànsit que actualment circula per la via de cintura.
4: Aquesta obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
2: Damunt el túnel es crearà un nou bulevard amb espais per a vianants i ciclistes.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: 7 i 13 minuts del matí, tots els partits, tret del Partit Socialista, han manifestat el seu rebuig frontal al projecte d'Hora 3. És el document de regulació aeroportuari que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros a 4 terminals als aeroports de les Balears en els pròxims 5 anys. Al Parlament, després de la Junta de Portaveus, tant l'esquerra com la dreta han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena. Caterina Bany, bon dia.
6: Sí, bon dia, i especialment crítics hem de dir que s'han pronunciat els ecosobiranistes Josep Castells, de Més per Menorca, i Lluís Pasteguià, de Més per Mallorca.
7: Aquesta cursa boja cap al creixement infinit, doncs, evidentment, el que ens porta és cap al col·lapse.
8: Ferma oposició en aquesta aprovació i a les mesures que inclou.
6: I la portaveu de Vox, Manuela Canyades, ha posat de manifest el que considera una contradicció per part del Partit Socialista.
9: Nos llenan la isla con millones de turistas, pero luego cuando están aquí el PSOE se va a las manifestaciones contra el turismo. O sea, es una incoherencia total.
6: I precisament el socialista Marc Pons no s'ha oposat a les intencions d'Aena, però considera que aquestes previsions són conseqüència de la manca de polítiques de decreixement del govern. Però és un fet del qual discrepa el popular Sebastià Sagreres.
10: És a partir d'aquesta realitat existent que marca el govern de les Illes Balears i els Consells Insulars, a partir de les quals se fan les estimacions. Proposen el govern de les Illes Balears el repte de fer possible que aquestes previsions fracassin.
11: I aquesta teoria fos vera, a quant hauria d'haver ampliat Aena la capacitat d'aterratge de nous turistes a les Illes Balears entre les dues legislatures que van començar l'any 2015 i van acabar l'any 2023.
0: Mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, diu que és equivocada la previsió de 50 milions de passatgers en els aeroports de les Illes en 5 anys. Proens ha criticat que cap entitat de l'Estat no ha consultat aquesta dada amb l'executiu i assegura que pel govern espanyol els aeroports de les Illes són només caixes registradores.
12: Aquesta xifra espanta. 50 milions de passatgers a l'any 2031, això és passat demà. Per govern d'Espanya, per Partit Socialista i per Sumar Més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora. una política equivocada i que va en contra de la política que defensam des del govern de les Illes Balears, la política de contenció.
0: I el GOP exigeix que no s'amplin els aeroports de les illes, insisteix en limitar el nombre de vols que s'enlairen o aterren. La vicepresidenta de l'entitat, Tonina Siquier, tem que els 1.000 milions d'euros d'inversió que preveu AENA en les quatre terminals balears afavoriran una major arribada de visitants i agreujarà la pressió sobre les Balears.
13: Ara bé, tot i l'estirada d'orelles a AENA, també el GOP té crítiques cap al govern de Marga Provenç, a qui demana no defugir de la seva responsabilitat. Siquier reclama concretament aturar la promoció turística i comparteix amb el ministre Òscar Puente la reflexió que si es dispara el trànsit aeri és perquè hi ha una sobreoferta turística.
14: Nosaltres posem el focus en la presidenta Provenç, que és que hi ha una cosa ben senzilla. Si qualcú no té lloc on dormir, no vendrà a dia aeroport. Si no hi ha habitatge, sigui hoteler, sigui il·legal de lloguer o reglat, siguis que sigui, si això va augmentant, és evident que cada vegada podrà arribar més gent.
13: El COP és una de les entitats que participaran diumenge que ve a la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. És una convocatòria simultània, tant a Eivissa com a Mallorca, també a Barcelona, per part de la xarxa Stay Grounded. Totes les concentracions seran a les 6 de l'hora baixa. A Palma serà davant la delegació del govern espanyol i a Eivissa al passeig de Vara de Rei.
0: I avui dijous el govern presenta la nova pàgina web de l'Observatori de l'Habitatge de les Balears. És una eina que recull les dades del mercat immobiliari a les illes. Aquesta novetat es donarà a conèixer el dia després que l'executiu ha presentat una nova promoció pública Petra Mallorca. Són 19 pisos que es destinaran al lloguer i que seran per a joves que puguin acreditar el manco de 8 anys de residència al municipi.
6: Així és, són, de fet, els primers habitatges públics que es fan, en aquest cas a Petra, en més de 20 anys, els primers de lloguer que fa l'Ibavi al poble. És la presidenta del govern, Marga Provenç.
12: Perquè llavors alguns se demanaran de per què aquesta emergència habitacional. Veiem el mateix a cada poble, dècades sense construir habitatge públic.
6: De fet, a Petra, com molts altres indrets de les illes, accedir a un habitatge s'ha convertit en tot un mal de cap, tal com reconeixen algunes veïnades, i també el batle del municipi, Salvador Femenies.
15: Sempre hi ha molta de gent que cerca lloguers i la veritat és que costa molt trobar-ne.
16: Aquí a Petra te costa molt perquè fa molt d'any que van començar a venir aquesta gent de fora. I han llogat les cases i ara no en troben.
17: Molts pensaven que només passava a Madrid i després molts pensaven que només passava a Palma i ara ja passa a Petra.
0: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que és de visita a Eivissa, ha carregat contra les polítiques del govern, que diu es nega a declarar les illes com a zona tensionada.
18: Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí? Hasta el 50%, cerca del 50% de las compras que se realizan en las islas las están haciendo personas o inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque se les pone una alfombra.
0: Declaracions
18: roja.
0: Que va fer a Iora Baixa en un acte organitzat per la Federació Socialista de l'Illa. La ministra també va anunciar que les obres d'urbanització dels 500 habitatges protegits a Can Escandell estan més avançades del previst i que podrien estar llestes el mes de desembre d'enguany.
18: La obra terminará antes de lo previsto, posiblemente en torno al mes de diciembre. Nos están diciendo los técnicos de la obra que puede estar finalizada la urbanización y tan pronto pues lo tengamos, sacaremos a licitación ya las obras de edificación y, por tanto, en este año 27 que vamos a estrenar en los próximos meses ya estaremos edificando y construyendo las viviendas.
0: Parlant d'una situació extrema que ja reflecteix a la salut i que per això enguany un dels cursos que entren amb més força a la 37a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca està centrat en habitatge.
13: Més de 500 persones passaran pel Llatzeret de Maó per participar a l'Escola de Salut Pública de Menorca, que enguany posa el focus en la relació que és cada vegada més evident d'habitatge i salut. 9 de cada 10 persones que han perdut o estan en risc de perdre l'habitatge presenten risc també de patir problemes de salut mental. La consellera de Salut, Manuela García, hi considera que s'ha de tenir en compte a molt d'elements.
19: Solo la vivienda, sino cómo está construida la vivienda, la luz que tenga, la situación en la que se encuentre, son signos de bienestar, de bienestar y por lo tanto me parece que es una mirada muy importante la que hay que hacer en ese sentido.
13: A les 8:30 a l'informatiu matí entrevistarem Juli Carrere, un dels coordinadors del curs sobre habitatge i salut que s'organitzen a l'Escola de Salut Pública.
0: I han decretat presó provisional i sense fiança per a 7 membres d'un grup que robava a banyistes, a Palma i a Calvià.
6: La Policia Nacional i la Policia Local de Palma van desarticular un grup criminal especialitzat a robar banyistes a Vorera de Mar de la capital també de Calvià i van arrestar 19 joves. Aquest dimecres la jutgessa ha ordenat presó per a 7 en la reclusió d'un centre d'internament d'estrangers per a 4 membres més i ha deixat en llibertat finalment els 8 detinguts restants.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat dues rèpliques d'armes airsoft no documentades a Sant Antoni de Portmany, Eivissa.
13: Un home de 39 anys va ser interceptat al seu domicili després que el personal de seguretat d'un hotel avisés d'una discussió i intimidació amb una imitació exacta d'una arma de foc real. Un fet que varen tenir lloc diumenge passat després d'haver mantingut una discussió prèvia a les immediacions del complex hoteler.
0: Precisament a Eivissa, el nou sistema de drons de l'Ajuntament de Sant Josep és pioner a Europa, han ajudat a detectar nous assentaments i a vigilar que no es tornin a evitar, tot i que la seva principal funció són les emergències, com ara accidents de trànsit i incendis, Gemma Guasc.
2: En diferents ocasions, els drons s'han emprat per sobrevolar punts on hi havia assentaments, com l'edifici abandonat a Punta Xinxó o el solar on va haver-hi un assentament a Can Raspalls. Permeten visualitzar una àmplia superfície i tenen també capacitat de detectar persones amb el sensor tèrmic. José Antonio Granados és el cap de policia local a Sant Josep.
20: Son especialmente eficientes porque no solo nos permiten comprobar grandes áreas de espacio, por ponerte un ejemplo, en el asentamiento, exasentamiento que había en Can Raspalls, comprobamos hasta si el candado de las puertas sigue puesto.
2: Tot i que ajuden en el cas dels assentaments, la principal funció és l'atenció d'emergències i la seguretat.
20: La principal función es la atención de emergencias y la seguridad, pero colaboramos con todos los departamentos municipales, incluso supramunicipales.
2: D'altra banda, les infraccions viàries són fàcilment constatables. Hi ha 6 estacions de drons distribuïdes a punts estratègics del municipi i tots es piloten amb control remot.
20: El sistema es pionero en Europa. Controlando una extensión tan grande como nosotros y con tantos drones, somos los únicos. Por poneros un ejemplo, la policía de Miami, mi última referencia es que tiene 3 estaciones de drones que utilizan en su núcleo urbano.
2: En aquest darrer mes i mig s'han interposat 16 sancions amb l'ús dels drons.
0: I són ara les 7:23, hi ha un degoteig d'arribada de barques aquest dimecres a Mallorca i a les Pitiuses. En total, han estat interceptades 168 persones a bord d'11 embarcacions diferents.
6: Així ho confirma delegació de govern en les darreres hores. De fet, la darrera tocava Formentera, a la zona del Far de Samola, a les 5:30 de l'hora baixa. Hi viatjaven 17 migrants, tot d'origen magribí, i n'han intervingut la Guàrdia Civil, també el Servei Marítim Provincial. La primera arribava ja de matinada, passada la una, amb 18 migrants, tots també d'origen magrebí, a línia de costa Cala Galiota, la colònia de Sant Jordi a Ses Salines. El darrer balanç, per tant, confirma 5 pasteres en total, en aquest cas a Formentera, 3 a Mallorca, 2 a Eivissa i una a Cabrera.
0: I tot mentre la crisi a Ceuta torna a centrar avui l'agenda política, hi ha una reunió d'alt nivell entre el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, amb els ministres d'Interior i d'Inclusió. Abordaran mesures urgents per reforçar la seguretat i per garantir una resposta conjunta de la Unió Europea perquè es pugui retornar la normalitat a la ciutat autònoma.
13: En aquest moment de tensió per la crisi migratòria, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la ministra portaveu, Elma Saiz, seran avui a Melilla. Volen enviar un missatge de suport a les dues ciutats autònomes. En aquest context, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes a fi de per acollir els menors que no puguin tornar als seus països. Torres ha explicat que només seran acollits aquells que acreditin que es poden emparar per al dret internacional i confia que el dimecres que ve estiguin enllestits els expedients.
21: Lògicament, també tengo que pedir, y lo hago públicamente, el apoyo de las comunidades autónomas. La voluntad de ayudar a la ciudad de Ceuta y a los menores que están en una situación de hacinamiento en esta ciudad de Ceuta, ¿no? Por tanto, apelo a las comunidades, al resto de las comunidades, a que también la respuesta sea acorde al volumen y a la magnitud de lo que es el drama humanitario que se vive de más de 2.000 menores ya afiliados y a los que quedan aún en las calles.
13: Segons les dades facilitades pel ministre, 5.600 persones ja s'han acollit al retorn voluntari, mentre que encara n'hi ha 4.000 que viuen al carrer més de 2.000 menors pendents que resolgui la seva situació.
0: I a tot això, Brussel·les proposarà un nou mecanisme per afrontar emergències migratòries com la viscuda Ceuta.
13: El nou instrument només s'activarà sota criteris estrictes i permetrà flexibilitzar temporalment algun procediment. Ursula von der Leyen defensa que la protecció de les fronteres ha de ser compatible amb la solidaritat i els drets fonamentals. La presidenta de la Comissió Europea també ha enviat un missatge directe a Espanya.
3: All of our external borders are European borders.
13: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per això vull adreçar-me directament als espanyols. Deia, la frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa.
0: I el Congrés ha convalidat el decret d'ajudes per a Ceuta amb més de 300 milions, amb l'únic vot en contra de Vox. Són mesures d'emergència. Ha estat en un ple tens, en el qual s'ha acordat la reprovació del ministre Marlaska per la gestió de la crisi migratòria.
6: Parlant d'un reial decret que inclou ajudes, sobretot per menors i atenció humanitària, i seguretat i ajudes a empreses i també treballadors. Són ajudes directes per a autònoms i empreses. Des de dilluns ja han rebut 633 sol·licituds. S'espera que es comencin a abonar a partir del dia 6 d'octubre. A l'hemicicle, Núñez Feijóo i Pedro Sánchez s'han acusat mútuament una altra vegada de voler cronificar la crisi migratòria de Ceuta.
4: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlo, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue que en Ceuta solo hay tres opciones? O usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo.
22: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
0: I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7:30. És el moment d'explicar-vos ara quins són els principals titulars de la premsa, començant, Toni, amb l'editada aquí a les Illes, centrada avui en el segon cinturó, en el nou tram que es posarà en marxa entre el Coll i Son Ferriol.
13: És així, un projecte que s'havia de fer a passes i que ara el Consell autoritza fer-ne una més. Això és a la portada d'última hora, amb una fotografia de les obres que exposa Esbaluart al Museu Contemporani de Mallorca. Diari de Mallorca, per la seva banda, parla també del segon cinturó, em posa fotografia, en aquest cas, de la presentació d'aquest nou tram. En titular explica la tensió que hi ha entre les empreses que recullen restes d'obres. Dels digitals, Mallorca Diari afegeix dades en aquest projecte viari. Diu que les obres començaran a final d'any, d'aquest any, i que la inversió serà de 350 milions. També ho destaca l'Ara Balears, però que considera que això és la nova recepta que té el govern contra els embossos. I OK Baleares, per la seva banda, condimenta la informació dient que Marga Provenç denuncia que precisament manquen 300 milions per les Balears pel que fa a convenis de carreteres que no varen arribar. Ho combina tot amb els successos, aquest, el darrer dels digitals que miram. Si anem a les Illes, però la resta de les Balears no es parla del mateix, però sí de transport, perquè el Menorca explica que el pla d'Aena permet 42.000 passatgers més a l'aeroport cada any. En canvi, el periódico d'Ibiza mira les rutes per mar, parla de 140 migrants en 10 pasteres els darrers dies. Diu que el president del Consell assegura que no estan preparats per aquesta allau de gent. I tot això, mentre la ministra d'Habitatges, que la sentíem fa just una estona, que era ahir a Eivissa, diu el periòdico, el diari, en aquest cas el diari d'Ibiza, que va defensar congelar el preu dels lloguers.
0: I Ceuta i la seguretat centren els titulars de la premsa editada a la península.
13: Just ara en parlàvem també. A més, avui és un d'aquells dies que les informacions s'entenen millor mirant més d'un diari i no només un. Per exemple, El País diu que Brussel·les accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, mira cap a Canadà, foto d'Ursula von der Leyen. A Baix en Petit parla del maquillatge de les llistes d'espera a Madrid i El Costat diu que les comunitats del PP s'oposen a que els enviïn migrants de Ceuta. El Mundo, en canvi, diu que el veto socialista atura precisament la resposta comunitària a Marroc i l'ABC diu que l'audiència demana totes les comunicacions i alertes prèvies a la invasió, utilitza sempre aquest terme, de la ciutat autònoma. I esclareix que von der Leyen defensa l'espanyolitat de Ceuta, la sentíem fa just una estona, i defensa els retorns en calent. La Vanguardia, en canvi, com El País, parla de l'actualitat de Brussel·les, però es fixa també en la tria de Canadà per part de la presidenta de la Comissió com a soci preferent.
0: Thank you. 7 i mitja del matí, repassam les qüestions més destacades. Aquest dijous el dia ha començat amb tempestes intenses a alguns punts de Mallorca. L'1-2 de moment ha registrat poques incidències, però sí que hi ha alguns problemes en la circulació a les carreteres.
1: Els embossos han començat avui més pres d'allò habitual, sobretot a l'autopista d'Inca, sentit Palma, l'alçada de Santa Maria, Consell i Binissalem, i també a l'enllaç amb la via de cintura. També a l'aeroport de Palma hi ha retards, n'han parlat amb alguns dels viatgers.
5: I he partit en temps per si de cas fas mal temps.
7: Pues jo crec que anant bé, que vaig amb ventilació i crec que confio que tot vagi bé.
23: Ha sabut per la família que hi havia aquesta alerta taronja, perquè jo vinc de Catalunya i també estem afectats. Van rebre un escat d'alarma i aquí pues, em sembla que està arribant ara la tempesta.
0: I a la península les pluges també han activat els avisos meteorològics. A València, l'aeroport ha arribat a tancar i a Catalunya un home ha mort a causa d'una torrentada.
1: El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida a prop de 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
0: I les obres del primer tram del segon cinturó començaran a finals d'any. Amb aquesta infraestructura s'uniran l'autopista d'Inca i la de Llumajor.
1: Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a Palma.
0: I avui també vos explicam que hi ha un rebuig unànime del projecte d'Hora 3 al document de regulació aeroportuari i que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys.
1: Tots els partits polítics amb representació al Parlament, excepte el PSOE, han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena. També el GOP critica el document i la presidenta del govern, Marga Proens, assegura que pel govern espanyol els aeroports de les Illes són només caixes registradores.
0: I el Ministeri d'Habitatge assegura que les obres d'urbanització dels 500 habitatges protegits a Canans Candell estan més avançades del previst i que podrien estar llestes el mes de desembre d'enguany.
1: La ministra Isabel Rodríguez, que és de visita a Eivissa, també ha carregat contra les polítiques del govern que diu es nega a declarar les illes com a zona tensionada.
24: Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí? Hasta el 50%, cerca del 50% de las compras que se realizan en las islas las están haciendo personas o inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque se les pone una alfombra roja.
0: I han enviat a la presó de manera provisional i sense fiança 7 membres d'un grup que robava banyistes a Palma i a Calvià.
1: La Policia Nacional i la Policia Local de Palma van desarticular un grup criminal especialitzat a robar a banyistes a la vorera de mar de la capital i de Calvià i han arrestat 19 joves.
0: Hi ha un degoteig en l'arribada de pasteres aquest dimecres a Mallorca i a les Pitiuses. En total s'han interceptat 168 persones que anaven amb 11 embarcacions diferents.
1: Unes arribades que es produeixen el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea proposa aprovar un nou reglament per accelerar les deportacions de migrants en cas d'entrades massives i irregulars com les de Ceuta.
0: I pel que fa a la previsió del temps, s'espera que la vista taronja per pluges i per tempestes estigui actiu a Mallorca i Menorca fins d'aquí a mitja hora, fins a les 8 del matí. A Eivissa i a Formentera estarà amb avís activat durant tot el dia. Xesca Cifra, bon dia, quina és la situació ara mateix?
25: Bon dia. Sí, a Eivissa i a Formentera encara no ha plogut, però a partir sobretot d'avui migdia, que a vespre les precipitacions aquí podran ser intenses i acompanyades de tempesta. Ara mateix a Mallorca hi plou, ha plogut amb intensitat durant el vespre, com ja heu dit, les quantitats més importants a la Serra de Tramuntana, però també al Reguer, entre 50 i 100 litres per metre quadrat. De moment ha plogut bé i a Menorca no han tingut precipitació, però sí que durant avui matí poden tenir qualque ruixat, però molt més ocasional. De moment avui amb intervals de núvols i clarianes, amb aquesta possibilitat de pluges, sobretot una altra vegada les més intenses a partir de migdia, amb vent que és del nord-est, de Gregal. A la mà tenim molt de redols amb forta maró, fins i tot amb maragassa, punts del nord de Menorca. Les zones ara han arribat als 3 metres i mig i avui també una davallada de la temperatura màxima. Avui costarà arribar a 30 graus, s'assoliran a punts sobretot del sud de Mallorca, però a Menorca arribarem a temperatures entre els 26 i 27 graus, també al nord de Mallorca. A Eivissa a Formentera, temperatures entre els 29 i 28 graus. Esperem que aquesta inestabilitat es mantengui també demà, especialment sempre a les Pitiuses i a punts de Mallorca. A Menorca en queda una mica al marge. Demà la temperatura semblant a la d'avui o fins i tot una mica més baixa. De moment, temperatures entre els 19 i 21 graus a l'arxipèlag.
26: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports.
0: Mickey Tous. 7 i 35 minuts en els esports en futbol, Miqui. El Real Mallorca recupera efectius a 2 dies del partit al Sovieta contra la Real Societat B.
8: Sí, bones notícies per a Luis García. Jan Sala ja s'entrena a normalitat després de 7 mesos lesionat i Toni Lato també s'exercita amb la resta dels seus companys ja recuperat de les seves molèsties. També podria entrar a la convocatòria per dissabte al lateral Alberto Moreno. La plantilla espera aconseguir dissabte contra la Real Societat B la primera victòria de la temporada com a visitant. Ho diu el jugador mallorquinista Adrián Liso.
9: Bueno, al final sabemos que siempre los partidos fuera de casa son difíciles y si te soy sincero no lo sé, porque si lo supiésemos pues claro, ya lo habríamos arreglado, pero bueno, obviamente esto es muy largo y que daremos también mucho que hablar.
8: El futbolista aragonès també ha parlat a IB3 en ràdio de la gran competència que hi ha dins la plantilla aquesta temporada.
9: Sí, sabemos que somos muchísimos jugadores. O sea, yo creo que nunca he tenido tantos compañeros en un equipo, pero bueno, al fin y al cabo eso también es bueno para el equipo porque hay mucha más competencia, se lo vemos también mucho más difícil al míster y es bueno para todos porque intentamos dar siempre el 100%.
8: I un de repunt del Mallorca perquè el porter suplent, Lukas Bergström, ha estat convocat en la selecció de Finlàndia i no estarà disponible per als partits contra l'Almeria i el Girona. I també en futbol a la primera divisió. Ahir es varen disputar 3 partits de la jornada número 6, jornada intersetmanal, la victòria de l'Atlètic de Madrid per 4-0 contra Osasuna, la victòria també a domicili del Sevilla 0-1 al camp del Deportivo de la Corunya i la victòria del líder, el Barça, que continua invicta. El conjunt català va guanyar per 7-2 al Racing de Santander. El partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps. I avui es disputaran els 2 partits que resten d'aquesta 6a jornada. A les 7, el Betis rebrà la visita del Getafe i a les 9:30, a la Rosaleda, s'enfrontaran el Màlaga contra el Villarreal. I en bàsquet, l'Azul Marino recupera a la fi una de les seves peces fonamentals, Alba Torrents, que va aterrar a Mallorca amb la medalla de bronze aconseguida amb Espanya al Mundial. Es reincorporarà als entrenaments i podrà jugar diumenge al trofeu THB Hotels, un partit contra l'Alba de Berlín que es disputarà al Palau de Son Moix i que servirà per mostrar l'equip davant la seva afició contra un rival que enguany jugarà l'Eurocup. La Vinicelamera ha parlat de què vol aportar a l'equip en aquest nou curs a la màxima categoria.
10: Per part meva, el que vull és sumar en els objectius de l'equip, en tots els aspectes, i com deia, tenim moltes ganes de fer les coses bé, de preparar-nos aquesta setmana, o acabar-nos de preparar per aquest inici de Lliga i amb molta, molta il·lusió.
8: I d'altra banda, Alberto Antuña, tècnic de l'equip, ha parlat del partit que es disputarà diumenge a Son Moix.
11: Pero yo creo que el equipo va a ilusionar y el equipo va a dar gusto venir a verlo. Pero creo que esta prueba, este torneo THB, es una buena primera piedra de toque para ver al equipo y ver un poco lo que será el azul marino de la temporada 26-27.
8: I també en bàsquet, ahir es va disputar un partit amistós entre el Palmer i el Fiwi Mallorca amb victòria final del Palmer per 86-79. I en voleibol, la Barca Menorca ja de França per disputar avui cap vespre contra el Melilla, el primer dels 3 amistosos que estan previstos durant aquests dies. Bel Llorenç, entrenador de l'equip menorquí, ha valorat aquest torneig de pretemporada.
12: Sí, anem a un país on sabem que estem ja un poc més preparats i ens exigirem més. Això és el que esperem també. Som 3 partits en poc temps. Bueno, una altra vegada entrem en acció la gestió de la plantilla en aquestes alçades, però bueno, esperem que sigui una un bon torneig per nosaltres perquè crec que pugem un escaló d'exigència.
8: A més, el tècnic de la Barca té ben clar quin és l'objectiu de l'equip.
12: Nosaltres els darrers anys sempre hem demostrat un equip competitiu i ambiciós, i nosaltres el que volem és lluitar per títols, no? Hem guanyat 5 títols en 21 temporades. Tenim clar la dificultat que representa guanyar un títol, no? La màxima categoria. No és algo que es doni constantment en el perfil d'equip que som nosaltres. Això és l'objectiu i per això farem feina i estarem enfocats, sí.
8: En motociclisme, nou contratemps per a Joan Mir. El pilot mallorquí no correrà aquest cap de setmana al Gran Premi d'Àustria. Ja es va perdre diumenge la cursa llarga de Misano i l'equip Honda ha comunicat la seva absència al Red Bull Ring. El bicampió del món presenta alteracions en alguns paràmetres de la sang després de diverses anàlisis i necessita descansar. I acabem en tennis. Rafael Nadal tornarà a les pistes en la celebració del desaniversari de la seva acadèmia. El dissabte 3 d'octubre, el 22 vegades campió de Grand Slam, jugarà una sèrie de partits d'exhibició davant el públic per primera vegada des de la seva retirada al novembre de 2024. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
14: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
17: Companys, com és la temporada, què poden fer?
18: No sé, per exemple, fer-me jaure.
17: Què?
19: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
18: No, jo no soc la moderna és ella.
26: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
17: Però què fan el tractament?
18: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
17: Però ho fan els joves o no tan joves?
26: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
19: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
14: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Són ara les 7 i gairebé 43 minuts. Anem fins a Sillot, a Mallorca. Creix el malestar en aquest nucli manacorí. A les acaballes de l'estiu, botigues, restaurants i cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principi de juny. Avisen que no els retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els atengui i freni el deteriorament, en el seu parer, ofereix aquest nucli costaner. Hem recorregut alguns carrers i places on es despleguen mig centenar de rètols reivindicatius que, Caterina, denuncien el que qualifiquen d'abandonament.
27: Sí, de fet, us puc dir que són ben visibles. A dia d'avui hem recollit moltes, moltíssimes veus. Totes coincideixen en el mateix. Volen un sillot digne per viure. L'acumulació de Posidònia i també la brutícia, vidres i plàstics damunt l'arena de la platja Bassa. De fet, el que va vessar el tassó. Però el cert és que coincideixen veïnats i comerciants, també empresaris turístics, que fa ja anys que a Sillot se senten abandonats. L'imatge parla tota sola, brutícia als carrers, contenidors amb fens, acumulat, escassa presència policial. Nemica Nicolau té una perruqueria primera línia de la mà, és taxativa.
28: Brut. Abandonat. No hi ha lo suficient ni de neteja ni de seguretat.
27: I la cosa no ve d'ara, la indignació ha anat a més. El motiu, la inseguretat que senten alguns residents, també estiuejants, diuen que hi ha punts de venda de droga i la policia és pràcticament absent.
28: Hi ha drogues, jo crec que saben els punts, el que no ho agafen, però no ho sent, això, no ho puc dir, i que, mare meva, la policia, quan la veus, pot ser anat a ja les campanes de l'iglesi.
29: Ara en som bus gratis, allà de calcio pandilles, i fan desastres, saps? Fan desastres i tot això. I, conxa, aquí no tenim policia ni... Estem abandonats.
27: També, entre d'altres reivindicacions, obrir la llar de la tercera edat, construir una biblioteca, la renovació dels parcs infantils, lluny llarg, etc. Més recursos també pel jovent. Algun dels veïnats que m'han entrevistat retreuen que les activitats per la gent gran són insuficients.
2: Aquí no han fet res. Aquí mateix s'havia d'obrir i fa 2 anys que no s'obri.
3: Els contenedors estan brutíssims. I la plaia, fins que estem en el maig, encara no l'han feta neta, m'entens? I està molt bruta, m'entens? I els xerrers també estan molt bruts, no els agrenen ara.
4: En Puerto Cristo hay de todo. Aquí nada más que una cosa y un viernes. Nada más.
27: I els infants també demanen.
5: Está un poco abandonado y me agradaría de que construyesen algo más, como algún parque o alguna cosa para los niños.
27: I també ens hem acostat a turistes per saber quina imatge s'enduen de Sillot.
6: La playa está sucia. No hay agua para limpiarte los pies cuando sales de la arena. Y yo veo un poquito sucio esto.
7: Está bastante sucia la playa y también lo que es todo el entorno. No hay suficientes papeleras, por lo que veo.
27: Encara una darrera cosa, una de les infraestructures més importants de l'indret, el pont que separa la costa de Manacor de Sant Llorenç, es va haver de tancar, recorda molt, juny de 2025 de l'any passat, per problemes de seguretat. Després d'una llarga polèmica de la instal·lació d'una passarel·la provisional el mes de març d'enguany mateix, s'inaugurava finalment la reforma del pont del riuet de Sillot. I anem ara fins a un altre punt de les Illes, a Menorca. Les empreses de bijuteria de l'illa es troben en plena campanya de promoció, arriba l'època de fires, i això és sinònim de comandes i de nous clients. Fa uns dies varen assistir a la Fira de Milà, on fa anys que no hi acudien perquè coincidia amb Bijutex a Madrid, una cita ineludible per als empresaris menorquins. La sensació de moment són positives, tot i constatar-se canvis en el perfil del client, ho explica José Moreno, que és el president de Sevime, l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria.
13: Tornaven de la fira amb una cartera de pedidors. Perfecte. Què passa? Que ara el comprador, quan ve, té molta informació, xarxes socials, tendències, i el comprador no vol comprar el que tu has fet. El comprador ve i te diu, jo avui he pensat que voldria aquesta col·lecció i he pensat que podia ser així, i te diuen el que volen.
27: I el govern destinarà més de 500.000 euros de l'import de turisme sostenible a fomentar la contractació de persones amb discapacitat al sector turístic. Es tracta d'un ajut que permetrà subvencionar els costos salarials, tant el salari brut com les cotitzacions empresarials, a la seguretat social de la persona contractada fins a un màxim de 9.000 euros. En aquest cas, la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la posada en marxa d'aquesta iniciativa i la seva relació amb el desplegament, diu, del Pacte per la Sostenibilitat.
20: Aquesta mesura té un origen molt clar, és el Pacte per la Sostenibilitat de les Illes Balears. És una mesura que neix d'aquest procés de diàleg amb tots els agents socials i d'aquesta voluntat d'avançar cap a un model turístic i econòmic més sostenible. No només des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista social i laboral.
27: Heu de saber que són unes ajudes que van directament a la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual o bé física per part d'establiments turístics i en queden excloses als centres especials d'ocupació. L'empresa beneficiària haurà de tenir subscrit un conveni de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per facilitar justament així un preparador laboral. Hi ha un nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
21: Els fets varen passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir. L'avís el va donar la menor. La víctima de 35 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal del 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor finalment es va suïcidar, també davant la seva filla. Ni la víctima ni l'home estaven al sistema biogènic.
27: I la Fiscalia Mexicana ordena la detenció d'un home sospitós de l'assassinat de l'estudiant canària de la Universitat de Granada, Claudia Tacoronte. El presumpte autor ha estat identificat pels mitjans mexicans com Francisco Javier Meléndez, alias El Trompas, i conegut per suposats delictes de robatori d'assalt. El fiscal ha explicat que per la identificació del sospitós ha visionat imatges d'algunes càmeres de seguretat del lloc del crim i també informació aportada pels ciutadans. D'altra banda, el fiscal no ha pogut confirmar un eventual acostament de l'assassí i la víctima víctima abans de l'assassinat.
0: I el Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat sense les principals esmenes incorporades pel Partit Popular al Senat i acordades amb alguns grups.
21: La reforma amplia els serveis i les prestacions dels dependents i persones amb discapacitat, prioritza la voluntat i circumstàncies de cada persona i agilitza els processos administratius per al reconeixement de la seva situació.
0: I Roger Espanyol, el votant de l'1 d'octubre, del 1 d'octubre, que va perdre un ull per una pilota de goma de la Policia Nacional, ha assegurat davant el jutge que els agents li varen disparar com a represàlia per haver intentat impedir la intervenció policial.
27: Amb la seva declaració ha començat ja aquest mateix dimecres a l'Audiència de Barcelona el judici contra un escopeter, un inspector i dos subinspectors acusats de rebentar-li l'ull en una concentració davant l'escola Ramon Llull. Els quatre policies encara enfronten penes de fins a 13 anys de presó i van quedar fora de l'amnistia en estar acusat d'un delicte de lesions amb afectació un òrgan vital. Escoltam Espanyol.
1: No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre.
0: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si fa que el Canadà sigui membre associat. Assegura que si finalment ho fan assegurat, considera que es tracta d'una actuació hostil i imposarà arancels, diu, seriosos, o deixarà de comercialitzar amb Europa en molts àmbits. Em dediques la primera reacció pública a la proposta que hi llançava la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
8: And dear Mark, I said we must urgently reimagine.
0: Deia que ens hem de replantejar urgentment les nostres aliances a la Unió Europea, per això assegurava li agradaria treballar amb tu per obrir la porta que el Canadà es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea, paraules d'Ursula von der Leyen. Mentrestant, diverses capitals europees han rebut en sorpresa la proposta, asseguren que no saben què és el que implicaria aquest estatus, encara que consideren important estrenyar llaços amb Ottawa.
21: Segons fonts diplomàtiques, aquesta iniciativa no va ser coordinada prèviament amb els estats membres, mentre que els altres assenyalen que encara s'ha de discutir com seria exactament aquest nou format de relació i fins i tot com s'hauria de denominar exactament.
0: I la Reserva Federal dels Estats Units puja els tipus d'interès per primera vegada en 3 anys. És una decisió que arriba quan falta un mes i mig per a les eleccions legislatives en què Donald Trump es juga el control del Congrés.
27: Una decisió que ha estat adoptada per unanimitat pels membres de l'òrgan de política monetària que ha incrementat el referencial en un quart punt i el deixa ara en una forquilla que va dels 3,75 als 4%.
0: I encara un apunt més, la Cambra de Representants d'aquest país dels Estats Units ha aprovat un ampli paquet de sancions contra Rússia i l'Iran que atorga al president Donald Trump noves facultats per imposar aranzels de fins al 100% a països que comprin energia russa.
21: La llei no estableix automàticament aquests aranzels, sinó que concedeix a l'executiu la facultat de poder aplicar-los dins els mecanismes previstos. La mesura preveu sancions contra els funcionaris, bancs, també sectors estratègics de l'economia russa, a més de mesures contra l'anomenada flota a l'ombra de petroli és utilitzada per esquivar les restriccions occidentals.
0: I són ara les 7:53 minuts, moment per la cultura, que ens estan parlant de la Setmana del Llibre en Català.

0: Aquesta cita torna als Jardins de la Misericòrdia, ho fa a partir de dijous que ve fins diumenge, i amb tot allò que s'espera aquest tipus d'activitats, amb paradetes, presentacions, contacontes, però també amb dues novetats destacades. Sandra Martínez.
1: Una d'elles passa per un nom propi inesperat i gens habitual, el de l'artista Miquel Barceló, que presentarà divendres hora baixa el Pit Adormit de Dolors Miquel, una presentació que molt probablement no serà gens ortodoxa. Laia Alegret, gremi de llibreters.
2: Això serà un poc sorpresa, en principi és una, està anunciat com una presentació del darrer llibre d'Anna Dolors, el Pit Adormit, on la poeta, així de manera narrativa, explica tota l'experiència que ella ha tingut amb el càncer de mama. I no sé si està prevista alguna projecció, no ho sé al final com anirà. Però bé, serà un poc sorpresa, per tant, animam en el públic que s'acosti, ja que en Miquel Barceló no se sol prodigar massa, per tant, és prou important.
1: Un nom inesperat enmig d'escriptors com Laura Gost, Empar Moliner, Pere Antoni Pons o Joan Miquel Olivet, tots ells amb les seves novetats de Vall del Braç. I parlant de novetats, per primera vegada s'ha programat un acte conjunt amb la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. Antònia Roca és vicepresidenta del Consell.
3: En el marc de l'any que celebram, com sabeu, l'any Blai Bonet, celebrarem un recital amb la mà enfront de la mirada que tindrà lloc simultàniament aquí a Palma i també a Barcelona. 6 poetes actuals faran ressonar la seva obra a banda i banda de la Mediterrània. I crec que és una manera molt especial també d'homenatjar Blai Bonet.
1: Seran 4 dies amb una vintena d'activitats, entre les quals també un acte de reconeixement a Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El SUS, el pregó, serà càrrec de Carles Rabassa, dijous hora baixa.

0: I l'Auditorium de Palma posa en marxa la temporada de tardor i ho fa dissabte en Luis Zahera i el seu monòleg Chungo i el concert dijous dia 24 de Guitàrrica de la Fuente.
1: Que sentim de fons, precisament. Són només dues de les propostes per aquests propers mesos i que passen per els Joglars, per la temporada de ballet, Ismael Serrano, també Salvador Sobral, en una oferta variada, imprescindible per sobreviure i que ha esdevingut marca de la casa. Marcos Ferragut, director de l'Auditorium.
2: Aquí s'havia de fer un edifici que pogués fer de tot i, a més, que se pogués mantenir tot sol. I bé, aquest miracle pues, encara continua 58 anys després. Aquí, a la nostra programació, a la web, podreu trobar des de les millors propostes de teatre, les millors propostes de musicals, dansa, música, música sinfònica...
1: I és que l'espai l'Auditorium ofereix, a més, la seva millor cara. Després de 4 anys de reformes i més d'un milió i mig d'euros d'inversió en la infraestructura del teatre, ara ha tocat el torn a les mítiques butaques. I sí, són noves, però no han canviat de color.

0: De moment, abans que comenci la temporada alta de programació, que és aquesta, més de 80.000 espectadors han passat enguany ja per l'Auditorium. L'any passat varen ser 133.000 espectadors durant tot l'any.
1: Guitarrica de la Fuente, és també notícia després que la pel·lícula que protagonitza La Bola Negra hagi estat l'escollida per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya en la carrera cap als Òscars.
2: Quan li varen dir, mira, lo primer que...
3: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Òscar en l'apartado de mejor película internacional és La Bola Negra. Enhorabuena a Javier Calvo y a Javier.
1: És una decisió que feia pública d'aquesta manera que ara escolta'm el director Alejandro Amenábar, el darrer espanyol en guanyar l'Òscar a millor pel·lícula estrangera per Mar Adentro l'any 2004.
0: La Bola Negra, que arriba a les sales el 25 de setembre, i si sou per Palma, Cineciutat vos ofereix, per cert, la possibilitat de seguir després de la projecció a les 7 el col·loqui en streaming de tots dos directors, de Calvo i Ambrosí, que varen guanyar la Palma d'Or de Cannes per la direcció d'aquest drama sobre l'homosexualitat en tres moments temporals i amb l'ombra de Federico García Lorca. La seva tria deixa el camí pel camí El ser querido, Los domingos, que havien estat ja preseleccionades pels acadèmics. A més, el mes que ve, sabrem si Hollywood inclou La Bola Negra en els 5 títols que optaran, finalment, a l'estatueta, perquè ara també hi ha un sedàs, una fase prèvia com passar l'edició anterior amb Sirat.

I una altra cosa important, des d'avui fins a diumenge, Mou, teniu la desena edició del Cranc Festival, després de la de maig que es va fer a Mallorca, ara arriba l'original, la menorquina. A més, a banda de la part professional, que és excepcional, també venen noms com, per dir-ne alguns, Free Nipples, Solea Morente, Triángulo, De Amor, Bizarro, que ara, escolta'm.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. I és dijous, 17 de setembre, i en aquesta hora es desactiven els avisos taronges per tempestes a Mallorca i a Menorca que passen a groc. Això sí, continuen actius a les Pitius, on es preveu que s'allarguin durant tot el dia fins a la mitjanit. I tot això després d'una matinada de moltes precipitacions, acompanyades de llamps. Xesca Cifra, bon dia. On ha caigut més aigua de moment i en quina quantitat?
2: De moment, a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, és on han tingut la precipitació més intensa. Ha durat bona part de la matinada. Hem acumulat fins ara, per exemple, 110 litres per metre quadrat a Mortitx, a Escorca. També el Reguer de Mallorca, 55 litres a l'Aró, a Inca n'ha fet 48, i a la colònia de Sant Jordi, al Mitjorn, també hem acumulat 35 litres per metre quadrat. Ha plogut pràcticament a tot Mallorca, on manco al nord-est, i també no han tingut precipitació ni a Menorca, ni a Eivissa, ni a Formentera. Aquestes darreres hores. Això sí, ha de continuar aquesta precipitació.
1: Clar, això és el que ha plogut fins ara, però com ens comentava Xesca, les precipitacions continuaran durant la resta de la jornada.
2: Sí, de manera bastant irregular. Ara tindrem una pausa a Mallorca, Eivissa i Formentera, però a partir del cap vespre tornen a arribar, sobretot a punts de les Pitiuses, i a poc també es traslladaran a Mallorca. A Menorca en queda una mica al marge d'aquesta situació.
1: També les temperatures davallen avui. De quina manera?
2: Davallen, i especialment al nord, entre vent del nord-est. Això farà que, sobretot a Menorca i al nord de Mallorca, davallin. Les màximes se situaran entre els 26 i 27 graus. A punts del sud de Mallorca podem arribar als 30, i també poden fregar els 30 a Eivissa i a Formentera les primeres hores del dia.
1: Gràcies, Xesca. De moment la situació ha estat en general tranquil·la. L'U2 només ha comptabilitzat 11 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins les 6 del matí d'avui, 10 a Mallorca i 1 a Eivissa. I a la península les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida de vers 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Tot d'una vos explicam la darrera hora del que ha passat fins ara per mort de les pluges, en una jornada en què també destacam les obres del primer tram del segon cinturó. Ansel López, bon dia.
3: Bon dia. Començaran a finals d'any i amb aquesta infraestructura s'uniran l'autopista d'Inca i la de Llucmajor. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a Palma.
1: I rebuig unànime del projecte d'Hora 3, el document de regulació aeroportuari que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys.
3: Tots els partits polítics amb representació al Parlament, excepte el PSOE, han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena. També el GOP critica el document i la presidenta del govern, Marga Proens, assegura que el govern espanyol, que per al govern espanyol els aeroports de les Illes són només caixes registradores.
1: I han enviat a la presó de manera provisional i sense fiança 7 membres d'un grup que robava a banyistes a Palma i a Calvià.
3: La Policia Nacional i la Policia Local de Palma van desarticular un grup criminal especialitzat a robar banyistes a la vorera de la Mà de la capital i de Calvià, i van arrestar 19 joves.
1: I ja està en marxa la 37a edició de l'Escola de Salut Pública Llatzeret a Menorca, i un dels temes que se situen al centre del debat és l'habitatge i la salut.
3: El 90% de les persones que han perdut o podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir problemes de salut mental. És una de les dades que es presenten en el curs aquests dies. Es du a terme, en parlarem a les 8:30 amb un dels seus responsables.
1: I en els esports, el Mallorca recupera efectius a 2 dies del partit contra la Reial Societat B. Miqui Tous, bon dia.
4: Bon dia. Jan Sales ja s'entrena amb normalitat després de 7 mesos lesionat, i Toni Lato també s'exercita amb la resta del grup ja recuperat de les seves molèsties. També podria entrar a la convocatòria al lateral Alberto Moreno. També en futbol, a la primera divisió, el Barça continua invicte després de guanyar per 7-2 al Racing de Santander. I en bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello han tornat a Mallorca després de guanyar la medalla de bronze al Mundial. Ara la Vini Salamera es reincorpora a l'Azul Marino i podrà jugar diumenge l'amistós de presentació de l'equip al Palau de Sant Moix contra l'Alba de Berlín.
1: I quant al trànsit, el mal temps afecta també la circulació aquest dijous. Toni Escanelles, bon dia.
5: Bon dia, és així, especialment en aquesta hora, tot i que de moment no hi ha carreteres tancades, sí que hi ha molta més circulació, molt més lenta del que és habitual en aquesta hora, amb bossos a l'autopista d'Inca en la via de cintura, també entre Binissalem i Santa Maria, i trànsit lent arreu de l'autopista. També a l'MA de 9, l'autopista de Llucmajor entre Espitlerí i l'aeroport, i la sortida de Cala Figuera Palma Nova, dos vehicles han xocat, no és un accident greu, però sí que com que són el vorà natural de retencions són encara més notables.
1: Els aeroports també ha hagut incidències ahir, sobretot els de València i de Barcelona. Avui a Palma hi ha retards en algunes arribades i sortides. Alguns viatgers, a més, avui hi han anat amb més temps en previsió de les tempestes.
6: I he partit en temps per si de cas per mal temps.
7: Pues jo crec que anant bé, que vaig amb ventilació i crec que confio que tot vagi bé.
8: Ha sabut per la família que hi havia aquesta alerta taronja, perquè jo vinc de Catalunya i també estem afectats. Van rebre un escat d'alarma.

0: litres per metre quadrat a Son Torrella, gairebé 60 a Binissalem i 34 a Llumajor.
1: De moment, la situació ha estat en general tranquil·la i l'1-2 només ha comptabilitzat 11 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins a les 6 del matí d'avui, 10 a Mallorca i 1 a Eivissa. En aquesta ocasió, i a diferència de la darrera tempesta forta de la setmana passada, el vent no preocupa tant, sí que preocupa més aquesta quantitat de precipitacions en molt poc temps, que ha provocat algunes imatges, alguns sons de carrers que anaven plens d'aigua. Escoltam aquest, per exemple, a Binissalem. I en aquest punt, precisament a Binissalem, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia, han arribat a ploure en només 1 hora 51,8 litres per metre quadrat, que és allà on més hauria plogut en poc temps, en només aquesta hora. Hem de dir que, a banda d'aquestes precipitacions, també estan actius els avisos grocs per fenòmens costaners a la zona nord de Mallorca i a Menorca. A nit passada, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, va demanar prudència durant la reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval. Avui es torna a reunir poc abans de les 10 del matí.
2: El dispositivo de refuerzo, la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112, se refuerza esta noche, estará reforzada mañana por la mañana, y además contamos con el operativo reforzado de incendios forestales de medio ambiente, que en un momento determinado podríamos activarlo y movilizarlo en ordinario para dar respuesta a los incidentes que se nos pudieran generar.
1: Avui la UIB ha suspès les activitats universitàries a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al medi marí i al litoral a la seu d'Eivissa i Formentera. Serà precisament a les Pitiüses on durant tot el dia hi haurà més risc d'aquestes precipitacions fortes. En canvi, al campus de Palma i a la seu de Menorca es manté l'activitat acadèmica i administrativa amb normalitat.
0: I a la península, les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida d'haver 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
1: De fet, aquesta matinada s'han enviat avisos és alert a través dels telèfons mòbils de diverses comarques a l'àrea de Barcelona. És a la capital, a un dels punts on més ha plogut. Amb unes precipitacions que han negat carrers i fins i tot han provocat talls de carreteres i el metro. La tempesta ha obligat a cancel·lar i desviar vols a l'aeroport de Barcelona, però ha estat el de València el més afectat, on fins i tot es va haver de tancar temporalment aquesta matinada per les inundacions. Als municipis del voltant de la ciutat del Túria també s'han enviat avisos a través dels telèfons mòbils. Alguns dels punts afectats han estat els nuclis que van ser els més colpejats per la dana del 2024, com ara Paiporta i Aldaia. Tot i que les pluges efectivament han estat intenses, els torrents que passen per aquestes localitats en cap moment han arribat a dur una quantitat d'aigua que amenaçàs amb desbordar-los. Les precipitacions també van obligar, per cert, a suspendre el partit de primera divisió Llevant Atlètic Club.
0: Les tempestes han afectat el trànsit aeri aquestes darreres hores. A València l'aeroport va tancar durant unes hores, però ara torna a estar operatiu. Aquí a les Balears, avui matí, s'ha hagut de cancel·lar un vol de Maó a Palma. També hi ha retards amb algunes connexions amb l'aeroport de Son Sant Joan. En aquest aeròdrom hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
3: Bon dia. La situació és d'una quinzena de vols retardats aquí a l'aeròdrom mallorquí. Molts surten en hora, però el groc també es ven present a les pantalles d'informació, registren retards a Madrid, Barcelona, Alacant o Múnich, també. Hi ha un vol cancel·lat a la capital de Noruega, a Oslo. Segons l'aplicació Flightradar, la mitjana dels retards és de 10 minuts. I precisament hem pogut recollir diversos testimonis de viatgers just quan arribaven aquí a l'aeroport de Son Sant Joan. Ara el sentireu, he parlat amb una jove que va a una boda a Madrid i ha estat molt previsora, una família que viatja a París per anar a Disneyland i desitjaven que el seu vol no patís cap afectació, i un grup d'amics que volen a Toledo per després anar cap a Madrid. Diferents destinacions i també diferents afectacions, però tots comparteixen que han estat previsors més de l'habitual perquè la pluja, el mal temps, no afectés la seva arribada a l'aeroport.
4: Viajo a Madrid para una boda, voy un día antes por si acaso me pasaba esto y el vuelo está retrasado. Venir no había atascado la autopista, pero es verdad que ha pasado algo a la entrada, porque para entrar sí, al aeropuerto había mucho tráfico.
5: Sortir más o menos pues 45 minutos antes de lo que en principio habían pensado sortir, y anem a París, y de moment estamos en hora, de moment. Ya
6: volamos. Volamos a Toledo, después a Madrid, y no tengo problemas en dejar el coche en España.

0: parking, de llarga estància, i bueno, hem agafat el bus que ve aquí i mos ha deixat aquí, o sigui que no hem de cap problema.
1: Ja ho heu sentit, cada passatger amb una història, amb una realitat diferent. Mentrestant, no atura d'arribar gent aquí a Son Sant Joan, consulten les pantalles d'informació, desitjant, per tant, que el seu vol no pateixi cap afectació, cap retard.
2: Gràcies, Toni, perquè ens acaba d'actualitzar l'estat de les connexions pel que fa als vols, les connexions aèries pel que fa a les carreteres. De moment no n'hi ha cap de tancada. Sí que, però, que hi ha circulació més lenta del que és habitual. Hi ha embossos en l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, embossos també entre Binissalem i Santa Maria i trànsit lent arreu de l'autopista. També a la MA-19 de Llumajor, entre Espilarí i l'aeroport, i a la sortida de Cala Figuera Palma Nova, dos vehicles han xocat. És un accident que no és greu, però les retencions són encara en aquest punt més notables.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: I precisament per mirar de millorar els embossos a la via de cintura, a finals d'any començaran les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Marca Palma, que uniran l'autopista d'Inca i la de Llumajor. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 i mig l'altra, i podrien coincidir. En algun moment es preveu un pressupost de 350 milions d'euros. Marta Puyalto.
4: El projecte presentat per la presidenta del govern i pel president del Consell té finançament de les dues institucions i es desenvoluparà en dues fases. La primera, que costarà 90 milions d'euros, inclourà la millora i ampliació de l'autopista de Llucmajor i la construcció de nous accessos cap a Marca Palma i les zones comercials. Una de les actuacions destacades serà el desplaçament del carrer del Cardenal Rossell, que permetrà allunyar la carretera dels habitatges del Coll d'en Rabassa. La presidenta Proens ha parlat d'una millora de la xarxa existent i d'un projecte que transformarà la ciutat.
5: Actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins embossos.
4: La segona fase, amb una inversió prevista de 260 milions d'euros, inclourà la construcció d'un túnel urbà d'aproximadament 1 quilòmetre. El president Galmés ha dit que el tram complet permetrà connectar l'autopista de Llucmajor amb la d'Inca, desviant part del trànsit que actualment circula per la via de cintura.
6: És obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
4: Damunt el túnel es crearà un nou bulevard amb espais per a vianants i ciclistes.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
2: 8 i 15 minuts del matí. Tots els partits polítics, llevat del Partit Socialista, han manifestat el seu rebuig frontal al projecte d'Hora 3, el document de regulació aeroportuari que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros a 4 terminals dels aeroports de les Balears en els pròxims 5 anys. Al Parlament, després de la Junta de Portaveus, tant l'esquerra com la dreta han expressat el seu malestar davant les intencions d'AENA. Caterina Bany, bon dia.
8: Sí, bon dia, i especialment crítics han de dir que s'han pronunciat els ecosobiranistes Josep Castells, de Més per Menorca, i Lluís Apesteguia, Més per Mallorca.
9: Aquesta cursa boja cap al creixement infinit, doncs, evidentment, el que ens porta és cap al col·lapse.
10: Ferma oposició en aquesta aprovació i a les mesures que inclou.
8: La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha posat de manifest el que considera una contradicció per part del Partit Socialista.
11: Nos llenan la isla con millones de turistas, pero luego cuando están aquí el PS y PSOE se va a las manifestaciones contra el turismo. O sea, es una incoherencia total.
8: I precisament el socialista Marc Bons no s'ha oposat a les intencions d'AENA, però considera que aquestes previsions són conseqüència, diu, de la manca de polítiques de decreixement del govern Proens, un fet del qual discrepa el popular Sebastià Sagreras.
12: És a partir d'aquesta realitat existent que marca el govern de les Illes Balears i els Consells Insulars, a partir de les quals se fan les estimacions. Proposen el govern de les Illes Balears el repte de fer possible que aquestes previsions fracassin.
13: Si aquesta teoria fos vera, a quan hauria d'haver ampliat AENA la capacitat d'aterratge de nous turistes a les Illes Balears entre les dues legislatures que van començar l'any 2015 i varen acabar l'any 2023.
2: Mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, diu que és equivocada la previsió de 50 milions de passatgers en els aeroports de les Balears per 2031. Proens ha criticat que cap entitat de l'Estat no ha consultat aquesta dada amb l'executiu i assegura que pel govern espanyol els aeroports de les Illes són només caixes registradores.
14: Aquesta xifra espanta. 50 milions de passatgers a l'any 2031, això és passat demà. Per govern d'Espanya, per partit socialista i per sumar més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora. Una política equivocada i que va en contra de la política que defensam des del govern de les Illes Balears, que és la política de contenció.
2: I el COP exigeix que no s'ampliïn els aeroports de les Balears i insisteix a limitar el nombre de vols que s'enlairen o que aterren a les illes. La vicepresidenta de l'entitat, Tonina Siquier, tem que els 1.000 milions d'euros d'inversió que preveu AENA en les quatre terminals balears afavoriran una major arribada de visitants i agreujarà, Toni, la pressió sobre les illes.
15: Ara bé, tot i l'estirada d'orelles a AENA, també el COP té crítiques cap al govern de Marga Proens, a qui demana no defugir la seva responsabilitat. Siquier reclama concretament aturar la promoció turística i comparteix amb el ministre Òscar Puente la reflexió que si es dispara el trànsit aeri és perquè hi ha sobreoferta turística.
16: Nosaltres posem el focus en la presidenta Proens, que és que hi ha una cosa ben senzilla. Si qualcú no té lloc on dormir, no vendrà a via aeroport. Si no hi ha habitatge, sigui hoteler, sigui il·legal de lloguer o reglat, siguis que sigui, si això va augmentant, és evident que cada vegada podrà arribar més gent.
15: El GOP és una de les entitats que participaran diumenge que ve la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. És una convocatòria simultània, tant a Eivissa com a Mallorca, a Barcelona, per part de la xarxa Stay Grounded. Totes les concentracions seran a les 6 de l'hora baixa, a Palma, davant la delegació del govern espanyol, a Eivissa, al passeig de Vara de Rei.
2: I el govern presenta avui la nova pàgina web de l'Observatori de l'Habitatge de les Balears. És una eina que recull les dades del mercat immobiliari a les illes. Aquesta novetat es donarà a conèixer el dia després que l'executiu ha presentat una nova promoció pública a Petra Mallorca. Són 19 pisos que es destinaran al lloguer i que seran per a joves que puguin acreditar el manco de 8 anys de residència al municipi.
17: Sí, són els primers habitatges públics que es fan a Petra en més de 20 anys i els primers de lloguer que fa l'Ibavi en aquest cas al poble. És la presidenta del govern, Marga Proens.
14: Perquè llavors alguns se demanaran de per què aquesta emergència habitacional. Veiem el mateix a cada poble, dècades sense construir habitatge públic.
17: Perquè a Petra, com a molts altres indrets de les illes, accedir precisament a un habitatge s'ha convertit en tot un mal de cap, tal i com reconeixen alguns veïnats, i també el balde del municipi, Salvador Femenies.
18: Sempre hi ha molta de gent que cerca lloguers i la veritat és que costa molt trobar-ne.
19: Aquí a Petra se costa molt perquè fa molt d'any que van començar a venir aquesta gent de fora i han llogat les cases i ara no en troben.
20: Molts pensaven que només passava a Madrid i després molts pensaven que només passava a Palma i ara ja passa a Petra.
2: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que és de visita a Eivissa, ha carregat contra les polítiques del govern que diu es nega a declarar les illes com a zona tensionada.
21: Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí? Hasta el 50%, cerca del 50% de las compras que se realizan en las islas las están haciendo personas o inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque se les pone una alfombra roja.
2: Declaracions que va fer ahir hora baixa en un acte organitzat per la Federació Socialista de l'Illa. La ministra també va anunciar que les obres d'urbanització dels 500 habitatges protegits a Can Escandell estan més avançades del previst i que podrien estar enllestides el mes de desembre d'enguany.
21: La obra terminará antes de lo previsto, posiblemente en torno al mes de diciembre. Nos están diciendo los técnicos de la obra que puede estar finalizada la urbanización y tan pronto pues lo tengamos, sacaremos a licitación ya las obras de edificación y, por tanto, en este año 27 que vamos a estrenar en los próximos meses, ya estaremos edificando y construyendo las viviendas.
2: Avui Isabel Rodríguez visitarà les obres de Can Escandell. I de goteig d'arribada de barques aquest dimecres a Mallorca, Cabrera i a les Pitiuses, en total han estat interceptades 214 persones a bord de 13 embarcacions diferents.
15: Segons delegació de govern, la darrera tocava Formentera a la platja del Migjorn. Passades les 8 del vespre hi viatjaven 17 migrants, tots d'origen magrebí. Allà han intervingut la Guàrdia Civil, també el seu servei marítim provincial. La primera arribava de matinada, passades la 1, amb 18 migrants, tots d'origen magrebí, a la línia de costa de Cala Galiota, a la colònia de Sant Jordi, a Ses Salines. El darrer balanç confirma 6 pasteres a Formentera, 3 a Mallorca, 2 a Eivissa i altres 2 a Cabrera.
2: I tot mentre la crisi a Ceuta torna a centrar avui l'agenda política, hi ha una reunió d'alt nivell entre el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, amb els ministres d'Interior i d'Inclusió. Abordaran mesures urgents per reforçar la seguretat i per garantir una resposta conjunta de la Unió perquè es pugui retornar la normalitat a la ciutat autònoma.
17: Tot això en un moment de tensió creixent per la crisi migratòria. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la ministra portaveu, Elma Sainz, seran avui mateix a Melilla. Volen enviar un missatge de suport a les dues ciutats autònomes. I en aquest context, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a demanar la col·laboració de les comunitats autònomes per acollir els menors que no puguin tornar als seus països.
0: Lógicamente también tengo que pedir, y lo hago públicamente, el apoyo de las comunidades autónomas. La voluntad de ayudar a la ciudad de Ceuta y a los menores que están en una situación de hacinamiento en esta ciudad de Ceuta, ¿no? Por tanto, apelo a las comunidades, al resto de las comunidades, a que también la respuesta sea acorde al volumen y a la magnitud de lo que es el drama humanitario que se vive de más de 2.000 menores ya afiliados y a los que quedan aún en las calles.
2: A tot això, Brussel·les proposarà un nou mecanisme per afrontar emergències migratòries com la viscuda a Ceuta.
17: De fet, el nou instrument només s'activarà sota criteris estrictes i permetrà flexibilitzar temporalment alguns procediments. Ursula von der Leyen defensa que la protecció de les fronteres ha de ser sempre compatible amb la solidaritat i el dret fonamental. La presidenta de la Comissió Europea també ha enviat un missatge ben directe a Espanya.
1: All of our external borders are...
17: Diu, totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees, per això vull adreçar-me directament als espanyols. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa, diu, serà al vostre costat.
2: I el Congrés convalida el decret d'ajudes per a Ceuta, més de 300 milions, amb l'únic vot en contra de Vox. Són mesures d'emergència. Ha estat en un ple tens, al qual s'han acordat la reprovació del ministre Marlaska per la gestió de la crisi migratòria. També l'hemicicle, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de voler cronificar la crisi migratòria de Ceuta.
22: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlo, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue que en Ceuta solo hay tres opciones? O usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo.
23: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
2: El Reial Decret inclou ajudes, sobretot per a menors, i atenció humanitària, seguretat, allí ajudes a empreses i a treballadors.
3: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
2: I en els esports, Miqui, començant parlant de futbol, del Reial Mallorca, que recupera efectius a 2 dies del partit a Zubieta contra la Reial Societat B.
24: Sí, bones notícies. Jan Sales ja s'entrena amb normalitat després de 7 mesos lesionat, i Toni Lato també s'exercita amb la resta del grup ja recuperat de les seves molèsties. També podria entrar en aquesta convocatòria per jugar dissabte al lateral Alberto Moreno. La plantilla espera aconseguir dissabte contra la Reial Societat B la primera victòria de la temporada com a visitant. Ho diu el jugador vermell Adrián Liso.
25: Bueno, al final sabemos que siempre los partidos fuera de casa son difíciles, y si te soy sincero no lo sé, porque si lo supiésemos pues ya lo habríamos difícil. Arreglado, pero bueno, obviamente esto es muy largo y que daremos también mucho que hablar.
24: I el futbolista aragonès també ha parlat a IB3 Ràdio de la gran competència que hi ha dins la plantilla aquesta temporada.
25: Sí, sabemos que, que somos muchísimos jugadores. O sea, yo creo que nunca he tenido tantos compañeros en un equipo, pero bueno, al fin y al cabo eso también es bueno para el equipo, porque hay mucha más competencia, se lo vemos también mucho más difícil al míster, y es bueno para todos, porque intentamos dar siempre el 100%.
24: I un darrer apunt pel que fa al Mallorca, perquè el porter suplent, Lucas Bergström, ha estat convocat amb la selecció de Finlàndia i no estarà disponible per als partits contra l'Almeria i tampoc el que enfrontarà contra el Girona. I a la primera divisió hi es varen disputar 3 partits de la jornada número 6, la jornada intersetmanal, la victòria per 4-0 de l'Atlètic de Madrid contra l'Osasuna, també victòria del Sevilla a domicili 0-1 al camp del Deportivo de la Coruña, i el Barça continua invicte després de guanyar per 7-2 al Racing de Santander. El partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps. Avui es disputaran els 2 partits que resten per tancar aquesta jornada intersetmanal. A les 7 el Betis rebrà la visita del Getafe i a les 9:30 a la Rosaleda jugaran Màlaga i Villarreal. I en bàsquet, l'Azulmarino recupera a la fi una de les seves peces fonamentals, Alba Torrents, que va aterrar ahir a Mallorca en la medalla de bronze aconseguida amb Espanya al Mundial. Es reincorpora als entrenaments i podrà jugar diumenge al trofeu THB Hotels, un partit contra l'Alba de Berlín que es disputarà al Palau de Sant Moix i que servirà per mostrar l'equip davant la seva afició contra un rival que enguany jugarà l'Eurocup. La Vinicelamera ha parlat de què vol aportar a l'equip en aquest nou curs a la màxima categoria.
4: Per part meva, el que vull és sumar. Sumar en els objectius de l'equip, en tots els aspectes, i com deia, tenim moltes ganes de fer les coses bé, de preparar-nos aquesta setmana, el que hem de preparar per aquest inici de Lliga, i amb molta, molta il·lusió.
24: D'altra banda, Alberto Antuña, tècnic de l'equip, també ha parlat del partit amistós que jugarà diumenge al Palau de Sant Moix.
5: Pero yo creo que el equipo va a ilusionar y el equipo va a dar gusto venir a verlo. Pero creo que esta prueba, este torneo THB, es una buena primera piedra de toque para ver al equipo y ver un poco lo que será el azul marino de la temporada 26-27.
24: I en voleibol, la Barca Menorca ja de França per disputar avui cap vespre contra el Melilla, el primer dels 3 amistosos que estan previstos durant aquests dies. Bel Llorenç, tècnic de l'equip, ha valorat aquest torneig de pretemporada.
6: Anem a un país on sabem que estem ja un poc més preparats i ens exigiran més. Això és el que esperem també. Som 3 partits en poc temps. Bueno, una altra vegada entre en acció la gestió de la plantilla en aquestes alçades, però bueno, esperem que sigui una un bon torneig per nosaltres, perquè crec que pugem un escaló d'exigència.
24: I en el món del tennis, Rafael Nadal tornarà a les pistes en la celebració del desaniversari de la seva acadèmia. Serà el dissabte, dia 3 d'octubre, el 22 vegades campió de Grand Slam, jugarà una sèrie de partits d'exhibició davant el públic per primera vegada des de la seva retirada al novembre de 2024.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I són les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dijous. Trànsit lent en aquesta hora a la via de cintura. També a l'autopista d'Inca, sentit Palma, i a l'autopista de Ponent, en sentit Andrats, i a la de Llevant, en sentit Llumajor. Avui és recomanable sortir de casa en temps per mort de les pluges.
7: Destaquen els 51 litres per metre quadrat que han caigut aquesta matinada en només una hora a Binissalem. També 50 a Sant Torrella, 30 a Llumajor. Des del migdia d'ahir fins a les 8 del matí d'avui, l'U2 ha registrat 19 incidents, d'aquests 16 han estat a Mallorca. En aquests moments, les Pitiuses és l'única illa que continua en avís taronja per mort de les pluges. A Mallorca ja s'ha rebaixat a groc i a Menorca només hi ha avisos grocs per mala mà. Atenció també als aeroports, perquè hi ha alguns retards.
2: I les obres del primer tram del segon cinturó de Palma començaran a finals d'any, i amb aquesta infraestructura s'uniran l'autopista d'Inca i la de Llumajor.
7: Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén hem descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a Palma.
2: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu Matí a Menorca. Rebuig generalitzat al creixement previst a l'aeroport de l'Illa. Exel Camarasa, bon dia.
8: Bon dia. Tant el Consell Insular com els ecologistes del GOB lamenten que AENA fomenti, diuen, la massificació turística amb un increment previst del 10% en el nombre de passatgers de cara al 2031. Exigeixen que les inversions es destinin a una nova torre de control.
2: I a Mallorca creix el malestar a Sillot per el deteriorament del nucli costaner. Guillermo Ortego, bon dia.
9: Bon dia. Les acaballes de l'estiu, botigues, restaurants i cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principi de juny. Avisen que no les retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els atengui frent el que qualifiquen d'abandonament.
2: I a Eivissa s'ha presentat l'informe Fènix, un estudi fet per un equip de 6 economistes que alerta que és necessari un canvi en el model turístic. Carmen Cires, bon dia.
10: Bon dia. Els experts consideren que s'han de cercar noves vies per lluitar contra la baixada de la renta per capita i de la productivitat i apostar per altres sectors complementaris mentre reinventa el model turístic de les illes.
2: I ara parlem de salut pública. Ja està en marxa la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca, i un dels temes que se situen al centre del debat és l'habitatge i la salut. El 90% de les persones que han perdut o podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir problemes de salut mental en comparació amb el 15% de la població en general. És una de les dades que es presenten en el curs que aquests dies es du a terme en el marc de l'Escola de Salut Pública. Juli Carreras, el coordinador d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, hi participa en aquest curs. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Primer de tot, de quina manera l'habitatge influeix en la salut mental? Quin tipus de problemes tenen les persones que s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge?
11: Sí, quan parlem d'habitatge hem d'entendre que és un determinant social de la salut i que un determinant de la social de la salut és allò que ens fa que condiciona on vivim, on treballem i on passem la major part del dia. I l'habitatge és un dels llocs on passem la major part del dia. I ens acaba afectant en la salut de diferents maneres. Una és la seguretat, la inseguretat en la tenença, que ens pot acabar afectant per qüestions d'ansietat, estrès, sobrecàrrega de tràmits burocràtics, que això ens pot acabar afectant en la salut física, per una cronificació d'aquesta situació, o inclús també ens pot acabar afectant en els nostres anomenats estils de vida, perquè no ens permet tindre una alimentació adequada, un estil de vida més saludable, perquè ens pren temps i ens angoixa aquestes altres situacions. Això ens acaba afectant en la salut física i en el benestar en general.
2: És a dir, afecta la salut mental, però també amb la salut física. I més enllà de la possibilitat de perdre l'habitatge, la precarietat té altres cares. S'ha estudiat també quines conseqüències té per a la salut quan un percentatge tan elevat del salari s'ha de destinar a pagar el lloguer?
11: Sí, no només és la inseguretat residencial, també hem estudiat com afecta la pobresa energètica, que té a veure amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, tant per qüestions de fred, però cada cop més, com ho estem veient, amb el canvi climàtic, amb la calor, com ens acaba afectant a la salut de les persones, però també la gentrificació, entesa com aquest desplaçament de població que viu en un barri i que a causa de l'increment dels preus es veu desplaçada cap a altres barris i es creen desigualtats socials, o la turistificació, que és un exemple aquí a les Illes Balears molt clar de com incrementen els preus de l'habitatge i això acaba afectant a la salut de la població.
2: Mm-hmm. També trobam, quan parlem d'habitatge, famílies que han de conviure en espais petits, en espais minúsculs, en un pis compartit. De quina manera afecta això?
11: Sí, bueno, aquesta és una altra de les cares, no? La inseguretat residencial també és viure amuntegament, i això acaba fent que les intimitats de cada família i el lloc on tots ens, no, el que té una casa és que és la nostra llar, és el que ens permet projectar-nos a fora de casa, és el que ens dona seguretat. Si això no ho pots fer amb una intimitat i amb una seguretat, ens acaba condicionant la manera en què podem criar les nostres criatures i com podem descansar també després a casa. casa, no? Això passa quan vivim en amuntegament, però també passa quan vivim en habitatges que en podem anomenar infrahabitatges. Per exemple, s'estan donant casos d'habitatge dintre de locals comercials o en habitatges en què en algunes vegades també s'ha vist aquí a les illes, no? En camionetes, autocaravanes, perquè la situació de l'habitatge durant la temporada d'estiu es fa molt difícil.
2: Quines característiques hauria de tenir un barri per generar millors condicions de salut?
11: Bueno, és que el barri no és només les condicions de, no, de serveis, de lloc de treball, d'escola, totes aquestes qüestions són, no, infraestructura, però a la vegada el que ens genera un barri ens ha de donar la capacitat de poder-nos cuidar entre nosaltres, i una manera de cuidar-nos entre nosaltres són les relacions que construïm en el dia a dia. Quan una persona es troba en un barri que és turistificat o gentrificat i no reconeix els seus veïns i veïnes i no reconeix els comerços on solia comprar, això fa que es trenqui, no?, els vincles emocionals i acabi afectant els barris. Per tant, un barri que puguem tindre hauria de tindre una composició de serveis, però també que les persones puguin decidir on viure a prop d'aquests serveis i també moltes vegades a prop de la família, no? I això ens acaba generant un barri que és un teixit ric i que acaba generant benestar.
2: Senyor Carreras, parla molt d'una ciutat de 15 minuts en què la feina, l'espai residencial, l'oci i també el comerç estiguin a una distància raonable. En general, diríeu que s'avança cap a aquest model?
11: Bueno, això és un model que ja sí que sé que s'ha intentat implantar a la ciutat de París, que hi ha algunes, no, algunes tentatives també aquí a l'estat espanyol. No sé si s'hi avança o no s'hi avança, sobretot el que ens hem de preguntar és per qui s'hi avança, no? I tan important és els impactes en salut de l'habitatge com les desigualtats en salut que poden generar. I en moltes ocasions on es fan aquests plans de pacificació o canvis urbanístics pot acabar afectant perquè només es fa en determinades zones, no? Els plans haurien de contemplar que es pugui fer a tot arreu i qui se'n pugui beneficiar pugui ser també la població a vegades menys afavorida. I això és difícil de fer o implementar a nivell de polítiques públiques, però és alguna cosa que no es pot menysprear, perquè els efectes col·laterals de polítiques mal implantades està demostrat que també passa.
2: Bé, l'habitatge i la salut és un dels temes a debat aquests dies en el marc de l'Escola de Salut Pública que se celebra a Menorca i que estan en marxa. Juli Carrera, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
2: I ara són les 8:39 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
15: Un fet que varen passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir. L'avís el va donar la menor. La víctima de 35 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal de 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor, finalment, es va suïcidar també davant la seva filla. Ni la víctima ni l'home estaven al sistema biogen.
2: I la Fiscalia mexicana ordena la detenció d'un home sospitós de l'assassinat de l'estudiant canària de la Universitat de Granada, Claudia Tacoronte. El presumpte autor ha estat identificat pels mitjans mexicans com Francisco Javier Meléndez i és conegut aquest home per suposats delictes de robatori i d'assalt.
15: El fiscal ha explicat que per la identificació del sospitós han visionat imatges d'algunes càmeres de seguretat del lloc del crim i informació aportada pels ciutadans. D'altra banda, el fiscal no ha pogut confirmar un eventual acostament de l'assassí i la víctima abans de l'assassinat.
2: I el Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat sense, però, les principals esmenes incorporades del Partit Popular al Senat i acordades amb alguns grups.
15: La reforma amplia els serveis i les prestacions dels dependents i persones amb discapacitat, prioritza la voluntat i circumstàncies de cada persona i agilitza els processos administratius per al reconeixement de la seva situació.
2: I Roger Espanyol, el votant del 1er d'octubre del 2017, que va perdre un ull per una pilota de goma de la Policia Nacional, ha assegurat davant del jutge que els agents li varen disparar com a represàlia per haver intentat impedir la intervenció policial.
15: En la seva declaració ha començat aquest dimecres i a l'Audiència Provincial de Barcelona el judici comença el judici contra un escopeter, contra un inspector i contra dos subinspectors acusats de rebentar-li l'ull en una concentració a davant l'escola Ramon Llull. Els quatre policies afronten penes de fins a 13 anys de presó, varen quedar fora de l'amnistia, han estat acusats d'un delicte de lesions amb afectació a un òrgan vital. Escoltam Espanyol.
12: No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre.
2: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si fa que el Canadà sigui membre associat. Si finalment ho fan, considereu que es tracta d'una actuació hostil, ha assegurat Trump.
15: I també ha dit que imposarà aranzels seriosos, fins i tot ha amenaçat en deixar de comerciar directament amb Europa en molts àmbits. És la primera reacció pública a la proposta que ahir llançava la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, parlant amb Marc Rutte, secretari general de l'OTAN.
13: And dear Mark, I said we must urgently reimagine.
15: Estimat Marc, li deia, hem de replantejar urgentment les nostres aliances. Von der Leyen assegurava també que li agradaria treballar per obrir la porta que el Canadà es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea.
2: Mentrestant, diverses capitals europees han rebut amb sorpresa aquesta proposta, asseguren que no saben què és el que implicaria aquest estatus, encara que consideren important estranyar llaços amb el Canadà.
15: I segons fonts diplomàtiques, aquesta iniciativa no va ser coordinada prèviament amb els estats membres, mentre que altres assenyalen que encara s'ha de discutir com seria exactament aquest nou format de relació entre el continent i el Canadà, fins i tot com s'hauria de denominar exactament.
2: I la Reserva Federal dels Estats Units s'apuja els tipus d'interès per primera vegada en 3 anys. És una decisió que arriba quan falta un mes i mig per a les eleccions legislatives en què Donald Trump es juga al control del Congrés.
15: La decisió ha estat adoptada per unanimitat pels membres de l'òrgan de política monetària, que ha incrementat el referencial en un quart de punt i deixa, per tant, en una forquilla d'entre el 3,75% i els 4%.
2: I encara parlant d'aquest país dels Estats Units, la Cambra de Representants ha aprovat un ampli paquet de sancions contra Rússia i l'Iran, que atorga al president Donald Trump noves facultats per imposar aranzels de fins al 100% dels països que comprin energia russa.
15: La llei no estableix automàticament aquests aranzels, sinó que concedeix a l'executiu la facultat de poder aplicar-los dins els mecanismes previstos. La mesura preveu sancions contra funcionaris, també contra bancs i sectors estratègics de l'economia russa, a més de mesures contra l'anomenada flota a l'ombra, que és una flota de petroliers que s'empra per esquivar les restriccions occidentals.
2: Amb aquests apunts a la crònica internacional arribem a les 8:44. D'aquí un minut podeu escoltar la informació insular.

0: Sí, digueu.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
0: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
0: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
0: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
0: I doi, prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Creix el malestar sillot per al deteriorament del nucli costaner. A les acaballes de l'estiu, botigues, restaurants i també cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principi de mes de juny. Avisen que no les retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els atengui i freni el que consideren un abandonament. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber quina és la situació a aquesta hora a les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Joan Planas. Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Vinçalem, fins a l'altura de Santa Maria en sentit Palma, i també a l'altura de Polígono Son Castelló i a la incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura troben les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Setaulé en sentit Andratx. També troben retencions a l'autopista Llumalló, a l'altura de sortida des de Serenal, fins a l'altura de sortida cap a l'aeroport en sentit Palma. I per acabar, destacar un accident a l'autopista d'Andratx, a la rotonda d'accés cap al Toro en sentit Andratx, el qual està provocant tràfic lent a la incorporació i retencions que pel moment arriben als 2 quilòmetres. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Miguel Hernández, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre. A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Començant parlant del temps, aquesta matinada hi ha hagut precipitacions intenses en alguns punts de l'illa acompanyades de molts de llamps. Destaquen els 73 litres per metre quadrat a Santorrella, gairebé 60 a Binissalem i 34 a Llucmajor. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. De moment, la situació ha estat en general tranquil·la i el 112 només ha comptabilitzat 16 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins a les 8 del matí d'avui. Víctor Martí és el bala de Binissalem.
5: Tall de llum i que s'han recuperat. Ja hi ha un paio de zones del poble que estan a les fosques, però el que és inundacions, no tenim cap incidència greu, com a mínim. Ha plogut bé.
4: En aquesta ocasió, i a diferència de la darrera tempesta forta de la setmana passada, el vent no preocupa tant. Així tot, estan actius els avisos grocs per fenòmens costaners a la zona nord. La nit passada, el director general d'Emergències, Paulo Garriz, va demanar prudència durant la reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval, que es torna a reunir avui poc abans de les 10.
6: El dispositivo de refuerzo, la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112, se refuerza esta noche, estará reforzada mañana por la mañana, y además contamos con el operativo reforzado de incendios forestales de medio ambiente, que en un momento determinado podríamos activarlo y movilizarlo en ordinario para dar respuesta a los incidentes que se nos pudieran generar.
1: I a banda del mal temps, ho dèiem en portada, creix el malestar sillot a les acaballes de l'estiu. Tant botigues com restaurants i cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principis del mes de juny. Avisen que no les retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els detengui i freni el deteriorament que, en el seu parer, ofereix aquest nucli costaner. Hem recorregut alguns carrers i places on es desplega mig centenar de rètols reivindicatius que denuncien el que qualifiquen d'abandonament.
4: Sí, ja hem recollit moltes veus. Totes coincideixen, volen un sillot digne per viure. L'acumulació de posidoni, la brutícia, vidres i plàstics a l'arena de la platja va ser el que va fer vessar el tassó, però el cert és que coincideixen veïns i comerciants, també empresaris turístics, que fa anys que a Sillot se senten abandonats. La imatge parla sola, brutícia als carrers, contenidors amb fems acumulats, escassa presència policial. La Nica Nicolau té una perruqueria a primera línia de mà i és taxativa.
7: Brut, abandonat. No hi ha lo suficient ni de neteja ni de seguretat.
4: La cosa no ve d'ara, la indignació ha anat a més, el motiu, la inseguretat que senten alguns residents i estiuejants. Diuen que hi ha punts de venda de droga i la policia és pràcticament absent.
7: Hi ha drogues, jo crec que saben els punts, el que no ho agafen, però no ho sent això, no ho puc dir, i que, mare meva, la policia, quan la veus, pots anar a tocar les campanes de l'església.
8: Ara en som bus gratis, a vegades ve cal xupandilles i fan desastres, saps? I fan desastres i tot això. I conys, aquí no tenim policia ni... Estem abandonats.
4: Entre les reivindicacions, obrir la llar de la tercera edat i construir una biblioteca, també la renovació dels parcs infantils, més recursos pel jovent. Alguns dels veïns que hem entrevistat retreuen que les activitats per la gent gran són insuficients.
9: Aquí no han fet res. Aquí mateix s'havia d'obrir i fa 2 anys que no s'obri.
10: Els contenedors estan brutíssims, brutíssims. I la plaia, fins a... estem en el maig i encara no l'han fet a neta, m'entens? I està molt bruta, m'entens? I els xerrers també estan molt bruts, no els agrenen ara.
11: En Puerto Cristo hay de todo. Aquí nada más que una cosa y un viernes. Nada más.
4: I també han demanat als turistes quina imatge s'enduen de Sillot.
12: La playa está sucia. No hay agua para limpiarte los pies cuando sales de la arena. Y yo veo un poquito sucio esto.
13: Está bastante sucia la playa y también lo que es todo el entorno. No hay suficientes papeleras, por lo que veo.
4: Una de les infraestructures més importants, el pont que separa la costa de Manacor i Sant Llorenç, es va tancar el juny de 2025 per problemes de seguretat. Després d'una llarga polèmica i de la instal·lació d'una passarel·la provisional, el mes de març de 2026 s'inaugurava la reforma del pont del Riuet de Sillot.
3: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: 8:53, les pedreres de Sagarriguet, Terrassa i Can Rosselló Establiments són més a prop de ser de titularitat pública després que l'Ajuntament de Palma hagi aprovat l'adjudicació del procés de taxació que fixarà el preu d'aquestes dues finques actualment en desús. L'objectiu és integrar-les dins el gran projecte del bosc metropolità que desenvolupa la Corporació Municipal.
4: Sagarriguet, Terrassa i Can Rosselló són dues explotacions mineres paralitzades des de fa anys. La seva recuperació permetrà dotar Palma de nous espais públics i completar la infraestructura verda de ciutat. Així ho ha explicat la regidora portaveu de Cort, Mercedes Celeste, a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, en la qual s'ha aprovat contractar un servei de taxació per determinar el valor de les dues finques.
14: Aquests àmbits tenen un paper fonamental en el projecte, en el gran projecte del bosc metropolità de ciutat. Aquest gran anell verd concebut per envoltar la ciutat i connectar diferents espais naturals com el bosc de Bellvà, la finca de Son Quint, que ja és de titularitat municipal, o la falca verda de Sarriera, entre d'altres.
4: És el projecte de bosc metropolità que desenvolupa l'Ajuntament, en el qual s'inclou la rehabilitació del bosc de Bellvà, que ha estat notícia les darreres hores per la polèmica retirada per part de Cort de la Tirolina, les taules de pícnic i les taules de ping-pong de l'anomenat Parc d'Aventures.
1: Dos aposmets ja han començat les obres per reparar les filtracions d'aigua de l'Auditori del Cudi a l'espai. Ha hagut d'aturar tota l'activitat cultural pel mal estat de l'edifici que fa 25 anys, que ha complert 25 anys, volem dir, i també destacant que Educació licita les obres d'adequació dels espais exteriors de l'escola Vialfars de Sa Pobla per un import de més de 222.000 euros. El termini d'execució previst és de 2 mesos. Amb aquests 2 apunts arribarem a les 8:55. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.

0: 8 i 55 minuts. Aquesta sintonia ens indica que arriba el moment de la cultura a l'informatiu matí. L'encetant parlant de la setmana del llibre en català. Aquesta activitat torna als Jardins de la Misericòrdia Palma a partir de dijous que ve fins diumenge i ho fa amb tot allò que s'espera d'aquest tipus d'activitats, amb paradetes, presentacions, contacontes, però també amb dues novetats destacades. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Una és per un nom propi inesperat i gens habitual, el de l'artista Miquel Barceló, que presentarà divendres hora baixa el Pita Dormit de Dolors Miquel, una presentació que molt probablement no serà gens ortodoxa. Laia Alegret, gremi de llibreters.
2: Això serà un poc sorpresa, en principi és una, està anunciat com una presentació del darrer llibre d'Anna Dolors, El Pita Dormit, on la poeta, així de manera narrativa, explica tota l'experiència que ella ha tingut amb el càncer de mama. I no sé si està prevista alguna projecció, no ho sé al final com anirà, però bé, serà un poc sorpresa, per tant, animam en el públic que s'acosti, ja que en Miquel Barceló no se sol prodigar massa, per tant, és prou important.
1: Un nom inesperat enmig dels escriptors com Laura Gost, Empar Moliner, Pere Antoni Pons o Joan Miquel Oliver, tots amb les seves novetats de Vall del Braç. I parlant de novetats, per primera vegada s'ha programat un acte conjunt amb la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. Antònia Roques, vicepresidenta del Consell.
3: En el marc de l'any que celebram, com sabeu, l'any Blai Bonet, celebrarem un recital amb la mà enfront de la mirada que tindrà lloc simultàniament aquí a Palma i també a Barcelona. 6 poetes actuals faran ressonar la seva obra a banda i banda de la Mediterrània. I crec que és una manera molt especial també d'homenatjar Blai Bonet.
1: Seran 4 dies amb una vintena d'activitats, entre les quals també un acte de reconeixement a Biel Mesquida, que és el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El su, el pregó, serà càrrec de Carles Rabassa, dijous, hora baixa, al vespre, que també tocarà Nit a que escoltam de fons.

0: perquè l'Auditorium de Palma posa en marxa la temporada de tardor i ho fa dissabte amb un monòleg de Luis Zahera i el concert dijous 24 de Guitarrica de la Fuente.
1: Són només dues de les propostes per aquests propers mesos i que passen pels joglars, per la temporada de ballet, per Ismael Serrano, per Salvador Sobral, en una oferta variada i que ha estat imprescindible per sobreviure i que, de fet, ha esdevingut marca de la casa. Marcos Ferragut és el director de l'Auditorium.
2: Aquí s'havia de fer un edifici que pogués fer de tot i, a més, que se pogués mantenir tot sol. I bé, aquest miracle pues, encara continua 58 anys després. Aquí, a la nostra programació, a la web, podreu trobar des de les millors propostes de teatre, les millors propostes de musicals, dansa, música sinfònica...
1: Tot això en un espai que ara ofereix a més la seva millor cara, perquè és que després de 4 anys de reformes i més d'un 1,5 milió d'euros d'inversió en la infraestructura interna, podríem dir, del teatre, ara li ha tocat el torn a les mítiques butaques i sí, s'han renovat, són noves, però no han canviat el color.
2: Quan li varen dir, mira, el primer que heu de fer és clavar el color, perquè el color fúcsia de l'Auditorium és únic al món, ells pues, varen agafar el guany i varen dir, vinga, ho clavarem, i de fet ho han fet.
0: Guitarrica de la Fuente, la setmana que ve a l'Auditorium i amb un poc de sort als Oscars.
3: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en l'apartado de mejor película internacional és La Bola Negra.
0: I és que l'artista és un dels protagonistes de La Bola Negra, que, com escoltàvem en veu del director Alejandro Amenábar, ha estat triada per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya en la carrera cap als Oscars.
1: El mes que ve sabrem si forma part dels 5 títols escollits per optar finalment a l'estatueta. Arriba a sales dia 25 de setembre i aquell dia la sessió de les 7 de Cine Ciutat vos oferirà la possibilitat de seguir, després de la projecció, el col·loqui en streaming amb els dos directors.

0: I són ara les 9 del matí i en aquesta hora el trànsit encara és lent a les autopistes d'accés a Palma, uns embossos vinculats a les precipitacions com la MA13 a l'alçada de Binissalem. En aquest municipi és on fins ara ha plogut amb més intensitat, s'ha arribat als 50 litres per metre quadrat en una hora.
1: Això sí, no hi ha hagut grans incidències aquesta matinada, des del migdia d'ahir fins avui a les 8 del matí. Se n'han comptabilitzat de nou arreu de les illes, 16 a Mallorca. En aquests moments les Pitiüses és l'única illa, les úniques illes que continuen en avís taronja per pluges. A Mallorca ja s'ha rebaixat a groc i a Menorca només hi ha avisos grocs per mala mar.
0: I atenció també en aquesta hora als aeroports perquè hi ha alguns retards. Toni Sastre, des de Son Sant Joan, bon dia.
2: Bon dia, així es registren una quinzena de retards d'uns 11 minuts de mitjana. Aquí a l'aeroport ha deixat de ploure, fa una mica de vent, el cel està tapat, tot i que s'obren algunes clarianes i he pogut parlar amb un parell de viatgers i érem ben conscients de la situació del mal temps, d'aquestes alertes, però per aquest motiu han estat previsors i han partit d'hora de casa per evitar complicacions a les carreteres.
3: Són destellons i, claro, entre que donava molt mal temps, el que va passar en els ports dels canons, el bany a bufar i esporles, pues tenien por de que les branques que hi ha, o pedres o el que sigui, pues ho trobessin tot malament i han partit d'hora per això. Sí, han vengut en temps.
4: Partit en temps per si de cas pas mal temps.
2: Aquí a Son Sant Joan les pantalles d'informació registren retards a destinacions ben diferents com Barcelona, Budapest, Sevilla o Manchester i un vol cancel·lat a Oslo.
0: Gràcies, Toni. I a la península, les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home mort a causa d'una torrentada.
1: El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida a prop de 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
0: I es disparen els problemes de salut mental per la creixent inseguretat a l'hora de mantenir i d'accedir a un habitatge a les illes. El 90% de les persones que han perdut o que podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir ansietat i depressió.
1: En una entrevista fa pocs minuts a l'informatiu Matí, Juli Carrera, coordinador d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, avisa que moltes famílies han de conviure en el mateix pis amb altres persones sense vincle parental. La gentrificació i la turistificació agreugen aquesta crisi residencial.
5: Hem estudiat com afecta la pobresa energètica, que té a veure amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, tant per qüestions de fred, però cada cop més, com ho estem veient, amb el canvi climàtic, amb la calor, com ens acaba afectant a la salut de les persones.
1: Conclusions que es presenten aquests dies a la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca.
0: Hi ha hagut un nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
1: Els fets van passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir i l'avís el va donar la menor. La víctima, de 35 anys, va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal del 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor finalment es va suïcidar també davant la seva filla. Ni la víctima ni l'home estaven al sistema Biogen.
0: I un darrer apunt, hi ha hagut un degoteig d'arribada de barques aquest dimecres a Mallorca, Cabrera i a les Pitiüses. Segons les darreres actualitzacions durant la jornada d'ahir, varen ser interceptades 214 persones a bord de 13 embarcacions diferents. Hem arribat a les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia aquí, a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol.
2: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 9 i 5 minuts, bon dia. Benvinguts, començam el programa, començam aquest dijous. Fins a les 12, ja sabeu, vos acompanyem a través de la ràdio i també a través de la televisió. Seguim avui ben pendents del temps. Fa una hora que s'han desactivat els avisos taronja per tempestes a Mallorca i a Menorca, però les pitiuses es preveu que continuï actiu durant tot el dia. Compartim just ara les imatges que descrivim pels oients de les pluges que han negat avui vespre alguns carrers de Palma Nova. Aquesta matinada hi ha hagut precipitacions intenses a altres punts de Mallorca, acompanyades de llamps. De moment, la situació ha estat en general tranquil·la i l'1-2 només s'ha comptabilitzat de 9 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins a les 6 del matí d'avui. 16 a Mallorca, 1 a Menorca i un més a Eivissa. En aquesta ocasió, i a diferència de, recordem, fa només una setmana de la darrera tempesta forta, no preocupa tant, per exemple, el vent, tot i que, com deien, continuen actius els avisos per fenòmens costaners a la zona nord de Mallorca i a Menorca. Avui, la Universitat de les Illes Balears ha suspès les activitats a l'aire lliure, també les sortides de camp i les activitats al medi marí, al litoral, a la seu d'Eivissa i Formentera. No obstant així, al campus de Palma i a la seu de Menorca es manté l'activitat acadèmica i administrativa amb normalitat. Tornem a recordar que és a les Pitiuses, sobretot, on avui es preveu que el risc de pluges torrencials sigui més elevat. Però la situació no només aquí, a l'arxipèlag, continua sent molt complicada a la península. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. Sí, és a Catalunya. Ha mort un home a causa d'una torrentada. El seu vehicle va ser arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del

0: 2024, com ara, per exemple, Paiporta o Aldaia. De moment, tot i que les pluges han estat intenses, els torrents que passen per aquests municipis en cap moment han arribat a dur una quantitat d'aigua que amenaçés de desbordar-los, però d'altra banda sí que hem de dir que el Centre de Coordinació Operativa Local, el CECOPAL de València, va acordar a hora baixa el tancament per aquest dijous d'alguns centres escolars per evitar situacions de risc innecessàries. Després parlarem i saludarem a Elisabet García, que és presidenta de FAMPA València, per saber, Marta, com viu en aquesta situació 2 anys després.
1: Avui parlarem també d'una data possible. Abans que finalitzi l'any, podrien començar les obres del segon cinturó de Palma. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. El primer tram del segon cinturó unirà l'autopista de Llucmajor a la Dinca i tindrà com a objectiu millorar la fluïdesa a un dels punts més transitats de ciutat. Les obres començaran, com explicaves, a final d'any i se distribuiran en dues fases de 34 i 40 mesos de durada. Un dels punts destacats del projecte és que la zona del Coll d'en Rabassa, aquesta carretera s'allunyarà de les cases i això millorarà la qualitat de vida dels veïnats de la zona. La via tindrà una part soterrada i un bulevard que hi passarà per sobre. El projecte serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia avui amb Manuel Aguilera, Alicia Mateos i Xavi Bonet.
1: En crònica de successos, vos contam que un home va morir ahir en llançar-se des d'un dels passos elevats de la via de cintura de Palma. La Guàrdia Civil va tallar un dels carrils en sentit cap a l'aeroport, la qual cosa va generar grans retencions que es varen estendre fins a l'autopista d'Andratx durant hores.
0: També han estat detinguts de 9 joves per cometre robatoris i furts a banyistes a les platges de Palma i també de Calvià. La Policia Nacional i la Policia Local de Palma varen desarticular un grup criminal amb la intervenció de 42 telèfons mòbils, 11 patinets elèctrics sostrets i la investigació, hem de dir, va començar davant l'augment de denúncies per robatoris de carteres, telèfons i altres objectes a platja Escola de Can Pere Antoni, Esportitxol o també Ciutat Jardí.
1: 9 i 9 minuts, tenim un moment per aturar una mica i reflexionar. Frase del dia.
2: Idò, la frase d'avui és de la cantant nord-americana Dolly Parton, que ens va deixar, recordem, el prop passat 25 d'agost, i diu així: si perdeu el temps preocupats per les abelles, mai no tastareu la mel. I és ben bona. Working.

0: Dolly Parton tenia ben clares les coses a sa vida.
1: I els horaris. 9 to 5.
0: Exactament. I pus. I pus, és vera. De què parla tothom? Tot i que nosaltres continuem parlant de Dolly Parton. És vera, temps després encara continuem.
1: Som dolistes en aquest programa. I avui tothom parla, com no pot ser d'altra manera, de Los Javis, que representaran Espanya a la propera edició dels Oscars amb La Bola Negra.
2: La Bola Negra.
3: Enhorabuena a los ganadores, a los...
1: La Bola Negra representarà a Espanya als Oscars 2027 en la categoria de millor pel·lícula internacional. La cinta ha estat escollida per l'Acadèmia de Cinema per davant de El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Però el camí dels Javis cap a Hollywood té un detall especialment curiós. Fa uns anys, quan feien feina en el fenomen Veneno, ja varen tenir l'oportunitat d'anar als Estats Units, però varen dir que no. Consideraven que encara no havia arribat el seu moment. I diuen que ara, en canvi, sí que ho és, aquest moment. I el moment arriba amb una pel·lícula que ja ha tingut una important repercussió internacional. Recorden que La Bola Negra va passar pel Festival de Cannes, on els Javis varen compartir el premi a la millor direcció i després està presentada amb molt d'èxit als festivals de Telluride i de Toronto. La història combina tres línies temporals, parla de memòria queer i recupera la figura de Federico García Lorca amb Penélope Cruz i Glenn Close entre les protagonistes, a més de Guitarrica de la Fuente o Miguel Bernardo. Netflix, que és la productora, impulsarà la seva distribució internacional i una important campanya de promoció als Estats Units. Ara comença, això sí, la part més llarga d'aquesta cursa. El 15 de desembre coneixerem les primeres llistes de preseleccionats i dia 21 de gener les nominacions definitives. I no serà fins al 14 de març de 2027 quan arribarà aquesta gala dels Oscars. Els Javis ja han avisat, serà dur, però estan disposats a fer les maletes i recórrer mig món perquè aquesta Bola Negra arribi rodant tan lluny com sigui possible. No sé què vos sembla selecció de los Javis per davant de El ser querido i de Los Domingos.
4: Per cert, que Guitarrita de la Fuente serà aquí la setmana que ve.
1: Sí, dijous que ve.
4: Dijous que ve, actuant a l'Auditorium de Palma. Supos que també haurà ganes, més ganes encara de veure-lo.
1: Més ganes actuar. De Guitarrica.

0: més ganes de guitarra i tal. Jo estic molt contenta per els dos, perquè és vera que s'han separat, s'ha parlat molt de la seva separació, s'ha qüestionat molt la seva feina i el seu talent, però jo crec que sí, que tenen talent, i que mira, que no tot passa per Pedro Almodóvar, que a mi m'encanta, i no tot passa per, ara que el veiem, Name Navar, no?, que també ha estat un dels qui mos ha representat joves talents, que potser la feina els ha separat, però no han deixat de crear plegats.
1: Per cert, Name Navar, troc que podria haver mostrat un poc més d'emoció a l'hora de dir el títol, no? Perquè, no sé, no deixa de ser una bona notícia i ho ha dit. Home, entre el Pedro de Penélope Cruz i això, és veritat que no ha guanyat res encara, que és només un anunci.
0: Home, el Pedro de Penélope era per dir que havia guanyat l'Òscar aquí.
2: Bé, ara que deies això després d'Anna Penélope, aquí hi havia un problema que es bardé amb Cruz, perquè en Javier podia anar amb El Ser Querido, perquè era protagonista, i na Penélope forma part del repartiment de La Bola Negra. Ho dic perquè contents a mitges. Perquè, clar, te n'alegres per tu, però no per la teva parella, perquè sembla que s'estimen molt, i supos que aquestes coses passen.
1: Precisament han fet declaracions del que suposa, no?, tots dos ser candidats, fer feina plegats, el que suposa, de si parlen de la feina a casa o no, no?, com això també pot ser a vegades una teràpia, però pot també destruir un matrimoni, no?, perquè si t'endús la feina a casa i tot el dia parles de la feina, no deixa de ser un debat interessant.
2: I sorprèn que la segona pel·lícula de Los Javis ja hagi guanyat el premi a millor direcció a Canes i que vagi cap als Oscars, perquè la que varen fer just abans pel·lícula, no sèrie, recordem que va ser La Llamada, que precisament no és art i assaig. És un musical divertidet, però que no formaria part de la història del cinema mundial, com sí que sembla que podrà ser La Bola Negra. Ara ja apunten maneres, després d'haver fet Veneno, La Messias, que és allò que ets acabat de consagrar.
0: Paquita Salas.
2: Però Paquita Salas encara... Hi ha molta de gent aquest dia, arran d'aquesta nominació als Oscars, tothom compartia fragments de Paquita Salas i deien els acadèmics americans, si els hi peguen per fer els deures i revisar una mica la filmografia d'aquests joves, fliparan amb una sèrie com Paquita Salas, que per mi és el millor que han fet.
0: Que, per cert, ahir justament eren els protagonistes de Paquita Salas en el moment en què havien de conèixer si eren seleccionats o no. Vull dir que també tenen una amistat molt... molt fort. Ara no me surt el nom, Bryce...
2: És que no és en Bryce F, és que eren vells. És un dels protagonistes de La Bola Negra, que és un altre jove que s'assembla en un munt per aixem bessons.
0: Idò, sí, per aixem bessons.
2: Sí, sí. Que aquest lot, en Bryce F ara ha fet la sèrie aquesta, basada en la novel·la de Elizabeth Benavent, la sèrie aquesta que fan a Netflix, Les Verdades de Mis Mentiras.
1: No l'he vist encara.
2: Mentiras de Mis Verdades.
0: Sí, aquesta.
2: Una cosa d'aquestes. Això és en Bryce F, i aquest jove s'assembla un munt que va ser el protagonista de Maricón Perdido, la biografia de fílmica d'en Bob Pop. S'assembla molt amb en Bryce F, però no era en Bryce F.
1: La Bola Negra, en tot cas, jo no sé vosaltres si teniu bones percepcions, si penseu que aquesta serà la vegada que guanyem l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera. Home, ja fa uns anys.
2: Ja
1: fa
2: dos
1: pits. Ja toca, no?
2: Crec que haurien de rebaixar el nivell de hype que té el cinema espanyol en general. Ho dic perquè fa 3 anys en la Societat de la Neu sí o sí m'ho havien de dur el Manco Sos, que era pel·lícula internacional i va anar per la pel·lícula aquella de Zona d'Interès, que jo també la vaig trobar meravellosa, i llavors l'any passat en Cirat tothom donava per fet que ja que estava nominada a diferents categories Cirat s'enduria el premi i tampoc ha estat.
1: Què passarà en guany? No ho sabem, haurem d'esperar a febrer, que per cert, febrer, edició número 99 dels Premis Òscars, imagina't.
2: Quina fantasia.
1: Serà l'edició número 100 i aquí m'imagino que la festa serà festa grossa. En tot cas, creurem els dits i veurem si és aquesta la vegada o no. Després en parlant, si vos sembla. Ara ens atem el programa. La bona companyia d'Iker Hernández, els comandaments tècnics, que té Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa i tot l'equip que fa possible el dia.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 9:51 minuts i si just vos incorporau en aquest moment, continuem en temps de tertúlia fins les 10 amb Alicia Mateos, Xavi Bonet i Manuel Aguilera, taula de periodistes per abordar l'actualitat, que també passa per les noves arribades de migrants. De fet, ahir va ser un dia important perquè tant a Mallorca com a les Pitiüses van ser interceptades 168 persones a bord del Banco 11, embarcacions diferents. Recordem que és Formentera l'illa que més pressió migratòria rep, que té encara aquest envelat provisional on hi ha pràcticament una cinquantena de persones que esperen ser traslladades per quedar a càrrec de la Policia Nacional. Recordant que també ha estat una setmana dura on vàrem veure imatges de com alguns veïnats de Formentera de manera puntual assistien al funeral d'algunes de les víctimes que havien perdut la vida enmig de la mà. És pràcticament impossible quantificar el número de persones que han mort en aquesta ruta, una ruta que, a mesura que ha passat el temps, és veritat, ha guanyat en número d'arribades. De fet, ja comença Frontex a plantejar la ruta mediterrània, no?, com una de les rutes que més popularitat ha guanyat els darrers anys. De quina manera poden gestionar aquest impacte, no? No oblidem que, no deixant de banda el focus de Ceuta, del que ha passat fa només dos mesos, o farà dos mesos, una situació que encara no té una solució a la vista, el temps continua, així que vos pos, si vos sembla, el tema de la migració sobre la taula. Manuel, començant per aquí, per les Balears, amb aquest dia tan rellevant, el d'ahir, 11 embarcacions.
2: Sí, la verdad es que esta noticia es tan recurrente, ¿no? Que ya, bueno, se consolida una ruta, hay informes, ya sabemos que hay informes que avisaron de que existía esta ruta y que iban a llegar de manera masiva. Nosotros, bueno, nos estamos cambiando, antes era Canarias, y ahora es Baleares. Esta ruta provoca cientos de muertos. El último dato de muertos en el Mediterráneo en 2025 es de unos 1.700. Cuando tú hablabas que estaban enterrando los cuerpos de esas personas que llegan a las playas, ¿no?, esos cuerpos que llegan flotando y los entierran en Formentera con un no identificado, ¿no?, que es lo más triste que le puede pasar a una persona que busca un futuro, crear un destino, arriesgándose, pagando mucho dinero que seguramente ha conseguido trabajando, y se arriesga para conseguir un trabajo, para dar dinero a su familia, y que acabe muerto en un lugar que...
1: Si me permets, un gest, sí, d'esperança, no? Davant d'aquest món en què tot darrerament està tan polaritzat, sí, tan caòtic, on hi ha tanta ràbia, tanta disputa, no? Aquest moment d'uns veïnats puntuals de Formentera que van al funeral d'unes persones que no se poden identificar.
2: Que no sabe quiénes son.
1: Crec que és una de les imatges, no?, de la setmana, dins el caos, dins el drama, dins tot el que suposa, no?, perdre la vida a la mà, perquè mai sabrem, no?, quines són les xifres reals de les persones que perden la vida, però és, sí, veritat que van ser unes imatges colpidores.
2: Sí, sí, claro, la imagen de esa lápida que pone la fecha de que encontraron el cuerpo y no identificado. Y esto es verdad, yo como investigador histórico sé que ocurría y ocurrió muchísimo a principios de siglo y, bueno, durante toda la vida ha ocurrido, ¿no? Pero que ocurra a estas alturas, ¿no? Esos padres que no saben dónde está su hijo y seguramente nunca lo sabrán, pues es el horror, ¿no? Es tristísimo.
3: Mira, jo crec que aquestes imatges i aquest tema que tu has posat damunt la taula i que és recurrent, a mi me produeix molta tristor, perquè, per començar, perquè són persones humanes, no? I torno a insistir, nosaltres no podem normalitzar aquesta línia naval, com si fos la ruta València-Mallorca o Barcelona-Mallorca, no la poden normalitzar, perquè això és fruit d'una incompetència que té noms i llinatges. Vull dir, aquí qui té la responsabilitat de tota la política exterior és el govern d'Espanya, i és que ha de posar mesures, juntament amb el govern argelià i de Marroc, per evitar que això passi.
4: Bueno, y
3: la Unión Europea. Sí, pero bueno, empecemos por aquí. O sea, eso es el negocio, o es el negoci d'unes màfies que s'estan lucrant. I, evidentment, aquesta gent ve perquè cerca un futur millor, com faríem tots nosaltres, però el que no podem fer, i crec que tots els que estem aquí ho entendrem, és pensar que Àfrica passi a Europa. Però això és impossible. Això és impossible. Haurem de fer coses perquè per aconseguir dignitat i benestar en els països africans. Però el que no podem permetre és que tots els senegalesos, mauritans, argelins, no sé què, passin a Europa perquè no hi cabem. Perquè no hi cabem. Això és així de clar. Això és així de clar. Considerant també, com he dit abans, que són persones amb dignitat i que nosaltres faríem exactament el mateix. I el senyor Sánchez i companyia el que no poden fer és escudar-se. Escolta, vostè ha de posar mesures, perquè el que no poden fer és que cada dia apareguin aquí 100 persones, molt d'ells arriscant-se la seva vida.
1: Però com acaba aquesta situació? Perquè encara falta moltíssim, no?, per veure el final, la llum al final del túnel, de tot el que està passant, sobretot a Ceuta, me referia, i segur seguirem parlant de la gestió de l'arribada d'embarcacions, però, si me permeteu, ens queden només 3 minuts i vull fer al manco una ronda ràpida sobre una qüestió que crec que se podia considerar una bona notícia. Europa també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys. Ja ha estat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha anunciat que la futura llei d'infància de la Unió Europea inclourà aquest canvi, que dels 13 als 15 només es permetran comptes creats i supervisats pels pares en funcions limitades i amb limitació del temps. Estem donant passes, o això ja no hi ha qui pugui posar mà ni limitar i se mos ha escapat totalment.
2: No, yo solo, así como titular, me parece un paso en la línea de los países que empezaron más con, uh-huh, con las nuevas tecnologías y más las están sufriendo. Entonces, exacto, vamos en ese camino, ¿no? Hasta llegar a algunos países los han prohibido los móviles hasta los 16 años.
1: Ya, pero ¿y la realitat? Està molt bé prohibir-ho, però després qui controla realment com controlaran que no posin un perfil fals?
5: Exacto, a mí me parece una noticia muy positiva y muy necesaria, pero yo tengo dudas de que se pueda aplicar i que se pueda cumplir,
1: que sigui viable.
5: Echa la ley, echa la trampa.
3: A mi me parece una bona iniciativa regular, i si ja no hi ha temps, evidentment, i a mi me preocupa un poquet tot el que gira entorn a si hi ha la intel·ligència artificial. Vull dir, jo crec que és un debat important.
1: Alguna cosa s'ha de fer, mireu l'informe PISA, al darrer, demolidor. O sigui, alguna cosa s'ha de fer, s'ha de començar per aquí.
5: El informe PISA o los informes que se publican de acoso escolar cada any.
1: Per exemple.
5: Porque el acoso escolar antes acababa en el cole, ahora no. Ahora, incluso en las redes sociales, como tú puedes tener perfiles falsos. Y luego también un tema de salud. ¿Cuántas, sobre todo niñas, no hay que sufren anorexia, bulimia, porque intentan imitar perfiles falsos que ven en las redes sociales y no son reales?
2: Sí, la dictadura de la estética que nos exponen las redes sociales. Una de las mejores terapias es salir de las redes. Al menos un tiempo. No, no, yo no he salido porque soy periodista, pero solo por eso, ¿eh?
1: No, sí,
2: solo
1: es
2: por
1: es eso. Malauradamente, los periodistas no podan, porque si no, sí que yo donaría que este pase.
3: En mi caso, sí, la posibilidad es no entrar, porque no estoy, o sea, vale, no entro.
2: Pues mira, ya, mira qué bien que está Xavi.
1: Ve per tú. Perquè estic segura que hi ha alguna relació entre salut mental, sí, i la quantitat d'hores que passam a les xarxes,
2: total,
1: socials, entre
2: seguríssim,
1: tranquil·litat, entre gestió de l'estrès. Hi ha molt de temes que segur que estan intrínsecament relacionats amb xarxes socials i benestar. No tenim temps per debatre aquestes qüestions, tot i que són molt interessants, però segur que serà un altre dia. Alicia, Xavi, Manuel, moltíssimes gràcies per aquest repàs.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A la ràdio escoltam els nostres companys dels serveis informatius, a la tele escoltam els anuncis publicitaris i tornam tot d'un pendents del temps, sobretot d'aquesta situació del dia després de les tempestes que han afectat tant les nostres illes.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. Continuem molt pendents del temps i d'aquest temporal que colpeja les Balears des d'ahir. L'EMET manté a hores d'ara actiu la vista taronja a les Pitiüses per pluges i tempestes. Allà s'hi podrien acumular fins a 50 litres per metre quadrat en només una hora i els xàfecs podrien anar acompanyats de calabruix i de ratxes fortes de vent. A Mallorca, l'avís és groc, tant per pluja com per tempestes, amb una previsió de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora.
8: A més, a tot Menorca, al nord de Mallorca i a la Serra de Tramuntana també hi ha alerta groga per fenòmens costaners. S'espera mala mà amb vent del nord i nord-est d'entre 40 i 50 km per hora i onades que podran arribar als 2 metres d'alçada. Per aquest motiu, la UIB ha suspès avui totes les activitats universitàries a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al Medi Marí, a la seu de les Pitiuses, mentre que per altra banda, al campus de Palma i a la seu de Menorca es manté la normalitat acadèmica i administrativa.
7: Aquesta matinada la pluja ha caigut ja amb molta intensitat a diferents punts de Mallorca, acompanyada d'una gran activitat elèctrica. Destaquen especialment els 73 litres per metre quadrat que s'han recollit a Son Torrella, els gairebé 60 de Binissalem o els 34 de Llumajor.
8: Des d'ahir al migdia i fins a les 8 d'aquest dematí, Emergències ha registrat un total de 19 incidències a les illes, la gran majoria, 16, s'han atès a Mallorca, concretament a Palma, Inca i Binissalem. Víctor Martí és el batle d'aquesta darrera localitat.
9: Tall de llum i que s'han recuperat. I allà hi ha un país on es fan que estan a les fosques, però en el cas d'inundacions no tenim cap incidència greu, com a mínim. Ha plogut bé.
8: A Eivissa també s'ha hagut d'actuar per mort d'un altre incident.
7: Atenció a aquesta notícia. Omplir el dipòsit de la benzina o del gasoil ja costa més de 100 euros de mitjana. La pujada dels carburants no dona treva. I segons les darreres dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, la benzina ha encadenat la seva 11a setmana consecutiva de pujades i ha marcat un nou màxim anual.
8: En concret, el litre de benzina s'ha encarit gairebé un 3% en els darrers 7 dies i se situa en els 1,86 euros. D'ençà de finals de juny, aquest combustible s'ha encarit pràcticament un 30%. Pel que fa al dièsel, torna a pujar i es menja gran part de la rebaixa fiscal que s'havia aplicat a principis de setembre. Després d'un lleuger respir, la setmana passada, el litre de gasoil ha repuntat més d'un 2% i ja es paga a 1,83 euros. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres costa avui 21 euros més que fa un any si és de benzina i 23 euros més si és de dièsel.
7: Precisament en aquest context, el govern central reuneix avui de matí la patronal i els sindicats per analitzar l'impacte econòmic i social de la guerra de l'Iran. L'objectiu d'aquesta reunió és estudiar si s'han de prorrogar o aprovar noves ajudes a partir de l'octubre per protegir les famílies i les empreses. Recordem que la inflació s'ha enfilat a l'agost fins al 4,3% a causa del repunt d'energia i els carburants, que és la xifra més alta des de principis de 2023.
8: De fet, els analistes adverteixen que l'IPC podria fregar el 5% aquest mateix mes de setembre. A hores d'ara, algunes de les mesures de suport es troben en la recta final, com són la rebaixa fiscal dels carburants, que actualment és de 20 cèntims per litre de gasoil i 5 cèntims per la benzina, que acaba a finals de setembre aquest mes. En canvi, altres ajuts, com els descomptes del bo social elèctric, es mantindran fins a final d'any.
7: Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Garau.

0: 10 i 5 minuts, ens estem aquesta segona hora de programa. Miram el cel, de fet, continuem ben pendents. Avisos per pluges i tempestes a bona part de les Balears. Pràcticament seguirem pendents tot el programa. Joana, bon dia de
1: nou. Bon dia, Marti. Doncs sí, estem pendents avui del temps. A Mallorca i Menorca se mantenen els avisos taronges, mentre que a les Pitiüses es mantindran actius durant tot el dia, fins i tot fins a mitjanit. Aquesta matinada hi ha hagut ruixats intensos. Segur que tots heu sentit a ploure avui vespre. Ha plogut bastant a alguns punts de Mallorca, que ha vengut acompanyat també de molt de llamps, Cisco.
2: Sí, i de moment, però, la situació és relativament tranquil·la. L'U2 ha comptabilitzat de nou incidents des d'ahir migdia, 16 a Mallorca i un a Eivissa. I a més, hi ha un avís groc per fenaments costaners al nord de Mallorca i a Menorca.
0: Però preocupa, sobretot, i atenció a les Pitiüses, que és on es preveu un major risc de pluges torrencials durant tot el dia. Recordem també que a l'Universitat de les Illes Balears s'han suspès les activitats a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al medi marí litoral a Eivissa i Formentera. Albert Darder, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Ha estat una nit complicada. Estem compartint aquestes imatges de Palma Nova, en concret, on ha plogut de valent avui vespre, pràcticament alguns carrers que tenen un pam i mig d'aigua. Podia haver estat pitjor, això sí, perquè comptabilitzam de nou incidències. Ahir recordam que la reunió de Meteoval se preveia que podia haver estat pitjor. No ha estat tan greu com s'esperava, veritat?
3: No, però així i tot tenim registres de pluja que són molt contundents. Jo vos he dit aquí una llista perquè vegeu, a la zona de la Serra de Tramuntana tenim els 94 litres de Sontorella, 80 en el cim d'Espull Major, 78 a la Calobre, 76 a Cals Reis i a Vinigran, 71 a Tuent i 64 a Lluc. I atenció, perquè la tempesta més intensa ha entrat per la Calobre quan eren les 3 menys 20 de la matinada.

0: Ah, fins i tot una persona morta. Aquí ha plogut bé? Ha plogut on toca, per dir-ho d'alguna manera? I com toca?
1: Sí, perquè la diferència en l'anterior ploguda ja havien passat, ha passat una setmana llarga, per tant, el terra ja s'havia pogut veure tota l'anterior pluja, ja tornava a estar tot sec. Per tant, hi ha hagut temps per repondre-se a la terra i perquè ho vegués tot. I ara, una altra ració, una doble saó, se pot dir, a zones de la serra que s'han atracat en 100 litres, pràcticament per metre quadrat. Una pluja molt ben caiguda i sobretot a zones on se pot infiltrar molt bé i que no genera problemes. I també vos he de dir que a dalt del Puig Major s'ha agafat una temperatura mínima de 9 graus en 7 dècimes. Per tant, ha estat una baixada bastant forta en comparació amb el que teníem ahir.
2: Albert, i què podrem esperar a les properes hores i els propers dies, que és allò que preocupa a la nostra audiència?
1: Sí, ja el que tindrem seran precipitacions més disperses. Ja no serà un sistema de tempestes tan ben organitzat, tan extens com els que teníem aquesta passada matinada. Ara ja parlarem de zones aïllades, disperses, però que a zones concretes, puntuals, poden ser fortes. Els mapes meteorològics mos donen que, per exemple, avui vespre, la propera nit, vull dir, s'acabades dijous en el divendres, pot haver un altre cop ruixades, però ja vos dic, seran manco amb extensió i amb intensitat, però no acabarà de fer net.
0: No acabarà de fer netides, o parlaves d'aquesta baixada de temperatures, 5 graus, més o manco, de baixada de temperatures. Imagino que més enllà de que en el Puig Major fa mica de fresca i que fins i tot nosaltres a l'hora de venir aquí també han tingut una miqueta de fred de bon matí, la temperatura de la mà també haurà baixat amb aquesta tormenta, amb aquesta tempesta?
1: Sí, contribueix, perquè a part de la tempesta també hi ha un pot de vent, se remouen, s'escapes. També la insolació ha baixat, no tantes hores, per tant, progressivament, per factors naturals, la temperatura de l'aigua va baixant. Així i tot, segueix estant en nivells més elevats del que tocaria.
3: Preocupa sobretot, i tornem a incidir en aquesta qüestió, la situació a Pitiüses,
1: sí,
3: que és on avui pot seguir encara aquesta pluja que amenaça sa forta, fins i tot se parla de pluges torrencials.
1: Això se deu a que els vents van girant de gregal cap a llevant, i quan predomina més a llevant, sols a ses Pitiüses, quan reben sa zona on reben més precipitació. I curiosament ara està a punt de complir-se el primer aniversari del gran diluvi a Pitiüses d'Eivissa Vila, que varen caure pràcticament 300 litres, crec que era el 30 de setembre de l'any passat. Lucas Pitiüses i sobretot el litoral de València, que ara tot d'una en parlarem també. Quan bufa de llevant, són set zones, València i Pitiüses es on reben més.
3: Recordant que més Pitiüses encara no s'ha recuperat de les passades pluges torrencials, els comerciants també continuen preocupats per aquesta situació. Si fem una mirada al llarg del dia d'avui, quines serien les hores puntes per aquestes possibles pluges que afectaran les Pitiüses?
1: Els darrers mapes mos indiquen que pot haver ruixades, creixement de nivolades de cara a primera hora de sort baixa, és quan hi ha més possibilitats de precipitacions, de barrombades, preferentment a la zona del nord d'Eivissa. No és descartable a les altres illes, però no creiem que siguin de la intensitat que varen tenir ahir, perquè hem de recordar que abans de les pluges que han tingut aquesta passada matinada, també hi va haver precipitacions ahir, a hora baixa, d'evolució diurna, per la zona de Sencelles, Montuïri, a l'interior de Silla. És a dir, a les darreres hores han tingut dos tipus de tempestes. Varen tenir les d'evolució diurna a hora baixa i les d'origen marítim aquesta passada matinada. És a dir, les darreres 24 hores han tingut com un llibre obert de meteorologia. Està com una classe magistral.
0: Un festival de tempestes.
1: Clar,
0: segurament la gent se demana si després d'aquesta baixada de temperatures, després d'aquesta refrescada, tornarem a tenir valors com els que han tingut, o simplement farà una mica d'allò que dèiem l'estiuet de Sant Miquel, que és allò que queda per a final d'estiu, o què han de pensar?
1: Sempre hi és, l'estiuet de Sant Miquel, volguem o no, se produirà. De totes maneres, hem estat mirant mapes a mitjà termini, els mapes del Centre Europeu de Previsió, que són els més fiables que hi ha al món, i hem de dir que se preveu que el mes d'octubre també sigui més plujós de lo normal. Per tant, haurien de ser bones notícies de cara a les reserves hídriques, perquè, com se diu sempre, és l'aigua que cau dins l'any vell, setembre, octubre, novembre, desembre, l'any vell, la que fa pou, la que és més aprofitable de cara a les reserves per l'any que ve. Per tant, bones notícies a nivell pluviomètric i, sobretot, si va fent pauses. Si ara està un parell de dies sense

0: Laura, i esperam en el proper episodi. Són bones notícies perquè tindrà temps a terra per quedar marada.
1: Obrim les càmeres, aquestes finestres, per analitzar el temps en directe, en quin punt se troben aquestes tempestes. El pitjor, el manco a l'illa de Mallorca, ja ha passat. Hem dit que s'han desactivat les alertes a les 8 del matí, però mireu el mar, sí. La mà, que remoguda la colònia de Sant Pere, a Mallorca.
2: És una zona que connecta amb Menorca, justament.
1: Exactament. Una tonalitat que res té a veure amb aquell blau tan viu que hem tingut els dies previs.
0: A més, aquí, a la badia del Cudi, estàs posadíssima en el vent de gregal, per tant, les zones incideixen perpendicularment, tot i que és un gregal que ja va girant cap a llevant i, com hem dit, la possibilitat de precipitacions en aquesta zona disminueix i se desplaça cap a les Pitiüses, tot i que no és descartable a qualsevol indret encara de les illes. Si no s'ha emet, no tindria posat l'avís groc a Mallorca. A Menorca l'avís es du més per mala mà.
2: Això és a la colònia de Sant Pere, a Artà, a la zona de la badia del Cudi, però també podem fer una mirada, en aquest cas, a la Mesquida, a Menorca. Sí que tenen una mica més de sol en aquest punt de silla, però també veiem una mica de, no sé si de mar remoguda o de petit onatge, si més no, no?
0: Sí, encara està un poc remogut. La veritat, en aquest indret, tot i que no han arribat tant les tempestes a la zona de Menorca, sí que l'entrada de vents de nord-nord-est també s'ha notat. Si la bossa freda, en vez d'estar situada a la zona de València i Múrcia, s'hagués situat més cap a la zona de Mallorca, llavors hagués estat Menorca la que hagués rebut més precipitacions. Tot això depèn, és un engranatge entre els vents, la bossa freda, el nucli de la pertorbació. Això va fent que variï la zona geogràfica que rebi més precipitacions. Cada situació és diferent i no n'hi ha dues d'iguales.
1: Preocupa també la situació de les tempestes, de les pluges, sobretot a les zones que ja havien estat afectades per la tempesta de la setmana passada. Recordem els veïnats, per exemple, d'Esport d'Escanonja, intenten mirar el cel amb normalitat, tot i que, clar, no fa ni una setmana com aquell que diu, que varen caure aquesta gran quantitat d'arbres que se van generar tant de desperfectes algunes de les finques. El batlle en funcions, Joan Vives, va explicar als nostres companys de serveis informatius que ja han remès els primers informes a la delegació de govern espanyol de les Balears per tramitar amb el Ministeri de l'Interior la declaració d'Esport d'Escanonja com a zona catastròfica. Ho escoltam.
3: Sobretot reparant tots els danys, sobretot de les teulades, que per poder viure s'ha de menester tenir una teulada, i més ara que diuen que els pròxims dies tornen a venir pluies, i intentant gestionar nosaltres com a ajuntament tot el tema de residus que els veïnats van deixant pels carrers. Nosaltres han deixat saques pels carrers perquè els veïnats puguin depositar tots els enderrocs.
1: Sens dubte ajudarà que sigui declarat com a zona catastròfica, sobretot a l'hora d'aconseguir ajudes, a l'hora de recuperar la normalitat, tot i que quan una zona es veu afectada amb tal magnitud, Albert, la natura necessita temps.
0: Sí, i la diferència d'avui vespre amb el que va passar la setmana passada és que aquesta nit passada no han tingut desastres per vent. Les majors ratxes, jo no es pugui major, m'ho surten ratxes de 40-50 per hora, res a veure, em vaig cent i pico per hora acabava la setmana passada, perquè ha estat un ploure diferent. La setmana passada teníem esclafits, aquesta nit passada no han estat esclafits, han estat tempestes fortes, però no han arribat a aquest nivell de magnitud i tampoc ha hagut aquest xoc tan violent.
1: Afortunadament.
0: Sí, tanta sort.
1: Però no davallem la guàrdia, sobretot de cara a l'hora baixa i sobretot a les Pitiüses. Tot d'una tornem a parlar de l'arxipèlag, però preocupa sobretot i molt la situació a la península. A Catalunya, en concret, un home ha mort a causa d'una torrentada, el seu cotxe va ser arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del Garraf. Ha estat aquesta matinada quan han pogut localitzar el cos sense vida a més 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Però la situació ha estat també prou complicada de nou i una vegada més a la comunitat valenciana.
2: Sí, alguns municipis, Marta, s'han enviat els avisos de telèfons mòbils per alertar a la població. Entre els punts més afectats, aquestes darreres hores poden destacar, per exemple, els nuclis que varen ser més colpejats per la dana del passat 2024. Molt referint sobretot a Paiporta i el Daia, tot i que les pluges han estat molt intenses, els torrents que passen per aquests municipis en cap moment han arribat a dur una quantitat d'aigua que amenaçàs de desbordar-los.
4: El Centre de Coordinació Operativa Local, el Secopal de València, va acordar ahir hora baixa el tancament per aquest dijous d'alguns centres escolars per evitar situacions de risc innecessaris. Saludem ara Elisabet Garcia, ella és presidenta de la FAMPA a València. Elisabet, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Primer de tot, com heu passat la nit i com esteu?
6: pues han pasado la nit un poquet pendent del cel i de com anava la situació. Pues això, recordant, revivint tot el que es passa fa 2 anys.
2: Clar, supos que després d'haver viscut aquella dana de 2024, quan passa una cosa similar, tothom se preocupa, se torna a posar en aquell moment, però Elisabet, el CECOPAL de València, ha decidit tancar per aquest dijous els centres escolars de les pedanies del sud de la zona per les alertes taronges. Com heu rebut aquesta decisió des de la FAMPA València? Penseu que amb bon criteri, vull dir, esteu tranquils, vos estimeu més que els infants quedin a casa i no vagin a l'escola?
6: A veure, per una part tranquils, per això, perquè tens els xiquets en casa, però sols s'ha tancat en algunes zones, en les zones que consideren inundables i les peanies que donen més al litoral sud. Continuem, pues això, que tot arriba tard. Ahir l'alerta ens arriba quan ja n'hi havia carrers en poblacions i en València ciutat, en este cas, anegats. N'hi hagueren centres que se tingueren que quedar, o sea, donar en classe i estagueren aïllats al centre fins que pogueren parar i pogueren eixir. Ningú els va avisar de que se tancaven ni res. Continuem arribant, fent les coses tard. Quan i pareix dius... que no vaig m'ha pres massa de fa 2 anys.
1: Me sorprèn moltíssim el que expliques, Elisabet, perquè quan dius arriba tard, sé que és molt difícil no? Concretar, però parlam de molt de temps tard, parlam de minuts, parlam de quan creus ajutjar no? per la situació i com estava derivant i tot el que estava passant als carrers, com de tard va arribar?
6: Pues quan va arribar hi havia poblacions que ja anaven per en la via Penxenoll. Sí que és de veres que estàvem avisats de que hi havia probabilitat de pluja, però i que se mantingueren les precaucions, que estiguem atents, però l'ES alert arriba pues això, una hora i pico tard.
1: Tu saps ben bé, perquè coneixes la situació de prop, malauradament, recordem que els teus fills van al CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, que va ser un dels centres més afectats per la dana. Tot 2 anys després ha tornat a la normalitat perquè algunes de les obres es preveien molt llargues. Hi havia infraestructures que s'havien fet malbé. Les obres, de fet, me consta que algunes continuen. Tot ha tornat a la normalitat?
6: No, ha tornat tot a la normalitat. Les obres continuen sense haver començat. Entenc que és un procés llarg, però ja han passat 2 anys. Ja se tenia que haver vist algun abans i tot continua igual.
2: Clar, segurament...
6: I a part, a part dels centres és la situació dels pobles. Pues en aquests casos, els pobles que segurament duien l'aigua per el genoll és perquè els alcantarillats estan plens de fang. No s'han netejat encara.
2: Clar, aquesta era una de les preocupacions no? que ja hi va haver en aquell moment de quan s'havava de tirar tota l'aigua amb aquest fang per les canonades i que per ventura això ha fet que quedin en mal estat, no? Sense estar netes. En aquests episodis les administracions han pres decisions abans que arribassin les hores de precipitació més intensa, no? Per exemple, aquesta de tancar les escoles o evitar que avui els infants vagin a escola és una d'elles. Des de FAMPA, com valoreu la manera com s'ha comunicat també a les famílies la suspensió de les classes? Des que només ho han fet a segons quines zones, no sé si penseu també que hauríem d'haver-ho fet de manera més extensiva.
6: Nosaltres pensem que se tenia que haver fet de manera més extensiva perquè, bueno, ja de moment tenim 2-3 casos de centres que s'han quedat pues això, sense poder eixir perquè l'aigua els ha pillat, alumnes que tenien que viatjar fora d'aquesta població i, per tant, no podien eixir. Estic parlant que l'última comunicació que vaig tenir en un dels centres va ser a les 11:30 de la nit, que encara estaven dins del centre. Que sí, que vale, que les zones inundables i algunes pedanies les han avisat, però jo crec que ha faltat un poquet més de precaució. Tant volta és massa, perquè no estem acostumbrats... O sigui, si en València estem acostumbrats a que ploga. Però, clar, on no estan les infraestructures i no està tot ben acabat i ben reparat tot el que necessitàvem, doncs n'hi ha una incertidumbre. Entonces, jo crec que qualsevol precaució que se prenga de més en aquests moments està... està bé.
4: Som en conversa amb Elisabet García, ella és presidenta de FAMPA València, parlant de com ens ha tornat a afectar la pluja en aquesta zona, que ja va ser castigada fa 2 anys, el 2024, recordem, per aquesta dana. I clar, Elisabet, quan es tanca un centre educatiu, d'entrada, mos estimem més perquè els xiquets són a casa i estan protegits, però també s'obris melodor la conciliació. Com se pot estructurar tot això? No sé si des de FAMPA o donar qualsevol tipus de consell, si hi ha qualsevol tipus de manera d'ajudar en aquest sentit, perquè si els nens són a casa, qualcú s'ha de quedar amb els nens.
6: Per això te diria que lo de les alertes i lo de les notificacions té que ser en més previsió, ja que intenten conciliar, no pot ser que t'avisen a les 12 del migdia dient que arreplegues el xiquet a les 2. No tens ixe marge de maniobra que necessita la família. Entonces, n'hi ha que tindre un poc més de previsió. Avui en dia n'hi ha molts avanços per saber com funciona la meteorologia i tots sabem quina situació està cada població o cada zona.
1: Elisabet,
6: hi ha que avançar un poc més. I després és això, o sea, uns centres s'han tancat, altres no han tancat. No podem deixar caure la responsabilitat en els centres directius o en els teams. N'hi ha que haver més coordinació per part de tots.
1: Des d'aquí, molt de suport, perquè sabem que no és fàcil, perquè quan passa això, malauradament se remouen tots els sentiments, la por, el mirar al cel, el no dormir bé, estar pendent i, en certa manera, reviure, no?, aquests tràgics episodis de fa 2 anys. Sabem que quan passa això és inevitable que un faci la vista enrere. Així que des d'aquí tot el nostre suport, desitjam que tant de bo, no?, les obres recuperin el seu ritme i pugueu tornar a la normalitat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Recordem, oients i espectadors, que hem parlat amb Elisabet García, que és presidenta de la FAMPA a València, i ens estava explicant la situació, com les alertes, malauradament, ha dit, han arribat molt tard, l'aigua pràcticament ens arribava als genolls, les decisions arriben tard, també l'anunci de tancar les escoles, que deixava molt poc marge a les famílies per poder conciliar, per poder tenir un marge, no?, a l'hora de decidir què fer amb els seus fills. Hi ha avisos. Jo crec que hem guanyat, Albert Darder, amb cultura de la prevenció, perquè ara mateix ningú se vol trepitjar els dits, és veritat, se fan més reunions per part dels serveis d'emergència, se comunica a la població, però que 2 anys després aquesta dona digui que quan arriben els avisos l'aigua ja se troba pels genolls, què passa? Que és que hi ha un marge que no se pot predir? Què és el que falla?
0: Sí, jo he de començar per dir que l'avís que varen donar ahir de la universitat de suspendre les classes me va pareixer totalment correcte, perquè després poden passar aquestes coses. Clar. Millor equivocar-se amb una cosa que no passa que després haver de lamentar les conseqüències. A més, una particularitat d'aquesta situació que me va recordar la Dana, tot i que a menor escala, és que aquest tipus de precipitació solen quedar estàtiques allà mateix i descarregar moltes hores. Ahir vespre, abans que arribés aquí a la zona de tempestes, miraves el radar i sabia quan s'ataca estava ja damunt València i un altre damunt Barcelona i les dues descarregaven hores, hores i hores. Tanta sort que se va produir de vespre en la gent ja dins casa seva i que no va tenir una extensió temporal més llarga. Però també creiem que en moltes ocasions no prenen les lliçons a moltes zones. I tens raó, Marta, hi ha coses que s'haurien de millorar i no se fan.
1: De moment, aquí, a les Balears, i ja per acabar no podem dovellar la guàrdia, sobretot de cara al capvespre, i a les Pitiuses. Seria un resum ràpid, veritat, del que ens espera. Perfecte, sí. I doncs així ho farem. Albert, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Abans d'anar a publicitat, vinga, una notícia positiva que va més enllà del mal temps, de les tempestes, de les pluges. 9 pollets de mussols han tornat a la natura després de passar per les instal·lacions del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca. Els animals, ara compartim les imatges que descriurem pels oients, perquè són una monada, han estat alliberats dalt el toro, el punt més alt de l'illa.
4: 8 d'aquests mussols són exemplars joves que varen ingressar al centre després de sortir dels nius, i el Nova és un adult que hi va arribar amb una fractura en un dels ossos de l'espatlla.
2: I hem de dir que aquests pollets de mussol, una vegada abandonen el niu, poden passar uns dies a terra mentre aprenen a volar. Una situació que és encara més perillosa per als exemplars que viuen en entorn entorns urbans per la presència de vehicles, moixos o fins i tot de cans.
4: Aquesta situació es repeteix cada primavera i a principis d'estiu, i és precisament en aquests moments quan resulta essencial la intervenció ciutadana. El mussol és el rapinyaire nocturn més petit que es troba a Menorca i s'alimenta principalment d'insectes i d'altres animals petits.
1: I amb aquesta notícia optimista, davant un dia un tant complicat, arribam a les 10:28, uns consells i seguim.
7: IB3 Ràdio és història.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
10: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ajuntament de Palma.
11: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu te dic vel,
11: tinta,
12: mur,
11: cornada.
12: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
13: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
14: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
15: Tèntol!
16: Tèntol!
15: Tèntol!
14: El vostre dolç d'hora baixa, que no engreixa.
13: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: 10:30, parlam ara d'actualitat laboral i sobretot d'un canvi que afectarà els contractes de feina a partir del pròxim dia 5 d'octubre.
2: És a dir, d'aquí no res, Marta, has de tocar això. Els contractes hauran de ser molt més específics i hauran d'incloure informació més clara, més concisa sobre el sou, la jornada, el període de prova, les vacances o també el conveni.
4: I atenció, perquè també hi entren els algoritmes. Si una empresa utilitza sistemes automatitzats que poden afectar les condicions de feina, el treballador haurà de rebre informació sobre com funcionen. Però què implica tot això per als treballadors i què hauran de mirar abans de signar el contracte? I ho demanava avui en Pere Quecles, el nostre advocat laboralista de Capçalera, per saber què han de fer. Pere, bon dia.
17: Bon dia.
4: Per començar, què canvia exactament a partir de dia 5 d'octubre i per què s'ha fet aquesta reforma?
17: Bé, això, com va dir la nostra ministra l'altre dia que va sortir fent una roda de premsa, normalment en els contractes de treball, quan figurava, per exemple, la jornada, segon conveni, el salari, segon conveni, les vacances, segon conveni.
2: Tot era molt genèric.
17: Tot era segon conveni, és a dir, què passa? Que també hi ha un principi general a Espanya, que és allò de la ignorància de la llei no ets imatge del seu compliment. És a dir, tots hem de conèixer la nostra normativa específica. Què passa? Que moltes vegades tu te penses que estàs dins un conveni, que és un sector de producció del nostre país, i resulta que estàs dins un altre, i el treballador no ho sabia. Ara veré que la informació que tenen els treballadors era molt minsa, era molt poca, però clar, pensant que això és una transposició d'una directiva de l'any 2019.
1: Jo, és que s'ha d'actualitzar.
2: No t'anava a dir en 7 anys, el món ha canviat tantíssim, sí, perquè entre altres coses hem viscut pandèmies, més guerres...
1: Intel·ligència artificial...
2: Sí.
17: Clar, però és que això mos ho publica com un audio dels vermells, i clar, estan parlant de l'any 2019, i se va publicar fa 2 dies, i entra en vigor en 20. És a dir, que, com sempre, les presses, pels altres, no... De fet, el Servei Públic d'Empleo, el CP, ha de treure un formulari o una informació que mos ha d'enviar tota la gent que mos dedicàvem a l'àmbit laboral, sobretot a les gestories i, bueno, i l'àmbit general d'informació, i diuen que potser no tindran temps de fer-ho, però això no lleva que això no s'apliqui. Mm-hmm. És a dir, com sempre, anem a la correcuita i tal vegada el que hauria estat desitjable és primer fer-ho tot i després començar, però aquí sempre anem al revés.
2: Per fer una mica de pedagogia, ara imaginem que qualcú ha de signar un contracte nou. Què hem de mirar i amb què m'haurem de fixar? Què és allò que hem de fer abans de firmar res?
17: La normativa ho diu bastant clarament, salvo el tema dels algoritmes, que ha parlat en Xisco, que això ja és una cosa que es pernota. Abans de firmar el contracte hi ha moltíssims elements que han d'estar especificats, no dins el contracte tal vegada, però sí un document annex que ha de tenir, en cas de tenir accés als treballadors. Ha de ser en paper o mitjançant mitjans electrònics, també podria ser un correu electrònic, que m'enviassen tot el que hi ha. Què passa? Que hi ha moltíssimes coses. De fet, jo he hagut de dur el Real Decret perquè encara també fa dos dies i no mos ho saben tot de memòria, però l'identitat de ses pares és una cosa que ja era. Qui contracta i amb qui contracta és una cosa molt clara. Quan començava la relació laboral, quin dia, si és un contracte d'una duració determinada, quan acabava, el període de prova, etcètera, etcètera. Hi ha moltes coses que ja de per si figuraven dins el contracte de treball, però potser eren una informació com molt breu, molt poqueta cosa. Ara no. Ara, l'horari de treball, com ho establim, si hi ha d'haver qualque modificació d'aquest horari de treball pel que sigui, com ho li hem de notificar al treballador, quin sistema seguirem, si hi ha una distribució irregular de la jornada de treball, també com se distribueix, les vacances. És que les vacances és una cosa molt peculiar perquè mos posa les vacances, el sistema de determinació de les vacances. Tots sabem que el sistema de determinació de les vacances és un acord entre empresa i treballador, perquè aquella antiga teoria de 15 dies sempre és 15 dies el treballador, ja sabem que això no és així. I, a més, les empreses han de tenir el calendari laboral per anticipat, és a dir, la gent ha de saber les seves vacances com a mínim en dos mesos d'antelació, ja ho sabem, això. És a dir, hem de fer un engranatge que empasti això que mos demanen ara a través d'aquest Real Decret en els convenis i en l'antiga normativa que ja tenim també de l'espai laboral, que bueno, serà interessant perquè, clar, primer tot això dona molta més feina a les gestories, això és impepinable. Tal vegada per això sí que serà molt útil l'intel·ligència artificial, perquè tu li pots ficar les dades d'un treballador determinat i te podrà treure aquest document amb un paràmetre X, però també hem de tenir en compte que el que dèiem és, a partir de dia 5 d'octubre, això són els nous contractes, però és que els antics contractes també ho han de tenir. És a dir, s'aplica a relacions laborals que estiguin vigents en el moment en què se publica.
4: Jo t'ho volia demanar. La nostra empresa, els que estiguin contractats, hauran de rebre, no sé si dia 5 d'octubre, perquè potser és un poc precipitat, però en els propers mesos, el nou contracte on especifica tot això.
17: No és tant un nou contracte, sinó que és un document. Allà on...
4: És
17: un ex. Sí, el que passa és que hi ha un pàrraf que té la normativa que el que mos diu és que les relacions laborals que ja estan vigents s'enviarà si el treballador ho demana. És a dir, és una especificació un poc genèrica, però sí que és vera que l'aplicació general és a totes les relacions laborals que estiguin vigents en el moment de la seva publicació. Per tant...
4: I també canvia el tema del període de prova. No sé què haurà de quedar especificat i què passa en les ampliacions d'aquest període i també si no superes aquest procés de prova, perquè si no vaig errat, és que l'altre dia em va sortir un d'aquests advocats laboralistes que no són tan bons com tu, que explicava i donava consells. I deia, a partir d'ara no és que durant el contracte de prova te diguin adeu, sinó que t'han de dir per què te diuen adeu. No sé si a partir d'ara, no sé si això ja existia, si és nou... El manco sempre s'ha de molestar en justificar, escolta, no has superat la prova perquè si et forner no t'ha quedat bé els bunyols i el pa no l'has tovat les hores que toca. Com que no m'has demostrat que ho sabies fer, allà ja s'aporta.
17: El tema d'esperada de prova és un tema que ja ve col·legiant des de fa molt de temps. És vera que en aquest Real Decret se determina d'una manera un poc més concreta la durada, són 6 mesos, si el conveni col·lectiu estableix que és una durada superior també s'haurà de posar. Pensa que també hem de posar quin conveni col·lectiu m'ho regeix, fins i tot hem de posar el número de conveni col·lectiu, allà on se pot trobar, etc. És a dir, la informació que hem de donar al treballador és molt, molt, molt específica. Període de prova. Existeix una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que el que mos deia i mos diu, i de fet això s'ha fet des de fa un temps, que això de no superar el període de prova hasta luego, Lucas, no existeix, no se pot fer. És un acomiadament improcedent. Li has de dir al treballador per què no ha superat el període de prova. Li has de donar una explicació.
1: Un
17: sigui bona, sigui dolenta, sigui millor, sigui pitjor. Però, clar, li has de dir, escolta, el que tu dius, no m'has fet els bunyols o no t'han tovat. Llavors el treballador te podrà dir, és que l'aigua no era teva o la me van donar calenta o la llevadura estava passada. Però el treballador en període de prova no és manco que un treballador normal, és així, és un treballador, a totes llums, i per tant necessites saber per què. De fet, hem tingut un temps d'impàs que ningú de res i tothom ens mirava de cua d'ull, però ara ja hi ha sentències del Tribunal Suprem que determinen que efectivament l'extinció en el moment de període de prova s'ha de justificar. No li pot dir a algú, mira, és que no superes. Digue'm per què no.
4: T'acomiaden igual. És a dir, tu pots enviar un paper, pots dir, escolta, no has superat la prova per això, senzillament és que ara hi ha com una explicació.
17: Sí, però tu penses que aquesta explicació sí que te pot dur a reivindicar els teus drets com a treballador. És a dir, realment tu te pots anar a un tribunal i li pots dir, escolti, és que aquesta causa no és real. A mi no m'ho podrien acomiadar per això. I a vegades, moltes vegades navegàvem dins l'espai del dret fonamental del treballador. Acabava de venir d'una baixa. Normalment solia passar quan el treballador havia estat incapacitat temporal, s'incorporava a la seva feina i al cap de dos o tres dies te deien, escolta, és que no mos convenç. Clar, si jo venc d'una baixa, he estat dos o tres dies fent feina per tu i després he tornat a començar i me dius, és que no me serveixes. La cosa queda com a molt
1: de totes maneres,
17: evident.
1: També hi ha una part de responsabilitat individual dels treballadors a l'hora de llegir-se els contractes. Quantes vegades t'ha passat que tu has tingut un cas en concret i demanes al teu client, però què deia el contracte? I el client et diu, no tenc ni a mà el contracte, ni me l'he llegit, ni sé què especifica. No creus que hi ha una part de responsabilitat del treballador de conèixer sí. El seu conveni col·lectiu, els continguts del contracte abans de firmar?
17: Sí, sense cap dubte. Sense llevar l'importància d'aquesta normativa, jo penso que és traslladar la responsabilitat de certs aspectes de la relació laboral a l'empresa. Perquè, clar, és vera que jo he de conèixer quin conveni col·lectiu tinc, o se m'aplica, però també m'ho ha de parar el meu contracte de treball, això de com cobraré, segon conveni. I a vegades hi havia molta gent que s'adonava sorpresa a les nòmines. És que tu i jo varen quedar que les hores que vengués de més me'ls me pagaries a tant. I això passa infinitat de vegades. No, però és que això és el que hi ha. Si te va bé, continues, i si no, te'n vas. Moltes vegades mos trobàvem això. Què passa? Que, clar, és que és molt dur dir-li a un client quan ve a veure-te. Vostè sap llegir i escriure? Sí, jo sé llegir i escriure. I vostè sap llegir el contracte? No. El 80% de la gent no se llegeix el contracte.
2: A mi hi ha una altra cosa que encara me preocupa més, que és el tema de l'algoritme, que en xerrant, no?, de l'algoritme. Pot ajudar a signar torns, a signar tasques, a calcular part del salari. Què hauran de saber els treballadors? Perquè, clar, segurament sempre n'hi ha un de perjudicat. I això que han de pensar que és sort o que han de pensar que és l'algoritme?
17: No, és que el tema de l'algoritme, primer de tot, jo penso que per part de l'autoritat laboral mos haurà de dir en què s'aplica i com ho han de fer. Perquè, clar, el tema de el salari, per exemple, el salari està fitxat per conveni col·lectiu, cada X temps se revisen els salaris i PCs i també has de posar com se pujaran o com davallaran, que no sol passar mai, evidentment, però com se revisaran, com ho faran, el tema d'estons, perquè me toca jo sempre venir a fer feines diumenges i els altres no han de venir. Si establim un sistema de tons, establir un sistema de tons equitatiu i que tothom pugui tenir el mateix dia de festa, també hem de tenir en compte que ara han sortit les darreres sentències que tots els festius que acaben en dissabte o en diumenge s'han de poder disfrutar més endavant. És a dir, aquests criteris també s'han de tenir en compte. Jo ja t'he dit que el tema de l'algoritme a mi qualcú m'ho haurà d'explicar molt bé i haurem de saber com ho fem funcionar. La resta d'informació és una informació, podem dir, bàsica. És molt és molta, és moltíssima informació, però jo considero que és massa, però això és el que ha sortit i això és el que tenim. Què passa? Que, en certa manera, estarem tots fermats de peus i mans. Perquè, clar, qualsevol modificació que s'hagi de fer, el treballador vendrà i te dirà, no, és que això va ser el que vam firmar. I com que això és el que firmàrem, tu no m'ho pots modificar si no m'ho comuniques, i si jo te dic que sí, jo te dic que no. És a dir, en certa manera, es empoderaran el treballador, que em pareix bé, alerta, que fins ara hi ha hagut molt d'abusos, però, clar, una certa flexibilitat dins l'àmbit laboral sempre hi ha d'haver, sense que hi hagi abusos, evidentment, i sempre que se respectin les normes, això està clar.
1: Que se revisin els contractes. Un consell podria ser, abans de signar, no has de signar immediatament. Te'l pots dur a casa, el pots llegir, el pots consultar. Coses que no se fan quasi mai, però que...
4: Sí, però això xoca gairebé frontalment amb aquest costum tan espanyol de que sembla que quantes vegades no obrim... Ara que parlàvem de xarxes, quantes vegades no han sortit aquests llops de Wall Street, però de per Madrid o de per Conca, que diuen, si el treballador me demana les hores que ha de fer feina i aquest sou que ha de cobrar, ja, aquest treballador no m'interessa.
17: És que ja generes problemes des del primer dia.
1: Un tema cultural.
17: És que és allò, com la famosa pregunta... Allò no se fa, evidentment. Bueno, no sé si se fa o no se fa. Fins ara no en tinc més exemples. Sobretot a les dones. Estàs casada? Fas comptes tenint lots? Això en tens?
2: Ja. Tens responsabilitats familiars?
17: Jo, com si tothom no entenguéssim.
1: Però passa, i passa avui dia.
17: Sí. És una cosa molt evident i la desfavoració de les dones està claríssima, però el que tu dius és clar. Si jo li dic a un empresari, escolti, és que manera de dur el contracte i el m'ha de revisar, encara que li diguis el gestor, ja comença, la pell comença a tenir urticari i ja diuen, sap que sí, dubten, però ja te diré coses.
1: Exacte.
17: Clar, és que tenim aquesta problemàtica.
1: Això, és una realitat.
17: És molt fàcil. L'idea sempre ha estat. Això és el que hi ha, si t'agrada bé, ho agafes, i si no, també.
4: I ara amb aquest nou tipus de... No nou tipus de contracte, sinó amb aquesta nova especificitat i especificació en els contractes, creus que canviarà? El manco, els treballadors estaran com a més ben informats d'allò que signen? Perquè, clar, veure nòmina, hores, vacances, amb un cop d'ull ja ho pot tenir clar.
17: Jo te puc dir que els treballadors estan... en general informats dels seus drets, eh? Te sorprendies de la gent que ven al despatx i tu li vas comentant segons quin tipus de cosa, i dius, sí, això ho tenc clar, però m'agradaria això i això altre. És a dir, és vera que, per exemple, les hores extres, quan se paguen, quan se fan, quan se distribueixen, sempre hi sol haver problemes. És allò de, has de venir un dissabte, i per què he de venir un dissabte si el meu contracte no ho posa, o no ho acordaran amb tu i jo. Normalment solen ser aquests aspectes que quedaven molt difuminats i que quedava dins l'àmbit de la paraula d'una persona val el que val, i si no, i com que canten papers i menten barbes, ara tot haurà d'estar damunt dels paperets, i almenys al manco, al treballador no li podran dir, escolta, és que jo te vaig dir, però el treballador diria, però és que no m'ho digueres, que hem de fer, d'anar a la gravadora quan anem a contratar amb qualcú, és que això és un tema de confiança, és com un matrimoni.
1: El conveni col·lectiu ha de quedar especificat a partir d'octubre, dèiem que envien els contractes, que no sigui per informació de cara als treballadors. Des d'aquí sempre intentant fer com una tasca didàctica perquè tothom sigui conscient dels seus drets, se pugui llegir els contractes, perquè si no se té aquesta informació després no se pot lluitar, se pot ni tan sols negociar, no?, les clàusules d'aquests contractes. Però sempre és un gust tenir-te, moltíssimes gràcies. Són les 10:45, ja ha arribat als nostres estudis el nostre veterinari Manu Ruiz, així que tot d'una parlam de salut animal d'aquí tan sols uns minuts.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes... Tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
2: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
3: Cora.
4: I en Pugues, sí.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda División.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

Un dijous més ha arribat el moment de tenir cura del benestar animal amb el nostre manescal. Avui, a la nostra secció, amb el veterinari Manu Ruiz de la Ribera Veterinaris, posarem el focus en un sentit fonamental per als nostres cans, la vista. Oh,

0: Siguin verds, siguin grisos o marrons, però clar, aquí ha sonat aquest Pedro Guerra, aquest ojos verdes de Pedro Guerra, perquè volen parlar d'aquesta qüestió, i és que els cans tenen una enorme capacitat d'adaptació i gràcies sobretot a l'olfacte i també a l'oïda, poden compensar durant molt de temps una pèrdua visual, per exemple. Això fa que de vegades els propietaris no s'entemin que el seu animal està començant a perdre visió fins que el problema xisco ja ha avançat molt.
1: I com han de detectar que un can no hi veu? Què diferencia una cataracta d'altres canvis oculars associats a l'edat? Que és el glaucoma i que pot i perquè pot convertir-se en una urgència per al nostre animaló. Preguntes que tot una trobaran resposta gràcies a Manu Ruiz, un home que ha vengut amb una camisa floretjada espectacular. Bon dia, Manu, com estàs?
2: Moltes gràcies.
1: Molt tardoral. És com si la tardor ja ha arribat de cop en aquest estudi.
2: Són colors de tardor.
1: I te volia demanar, quan parlant de la visió de descans, què han de saber d'entrada sobre com funciona el seu sistema visual i quines particularitats tenen respecte del nostre? No sé si es cau, si es cans i veuen com els humans.
2: Mira, això no s'ha pogut demostrar mai, però en principi, si xerrant de les cèl·lules que controlen la visió, en principi, això ho fèiem en el col·legi quan érem petits, xerraven de batonets i les altres, que ara no me surt el nom, no? Tenim dues cèl·lules diferents. I clar, en principi, unes mos aporten agudesa visual i les altres, en principi, mos ajudarien a veure els colors. I sembla que les que mos ajuden a veure els colors en els cans en tenen menys, o sigui que, en principi, tindrien menys capacitat per distingir diferents colors. Això no vol dir que no vegin colors, el que passa és que segurament serà diferent. El problema és que mai sabrem exactament, no?, perquè no ho podrem comparar. O sigui que, i la seva agudesa visual, en principi, també és una mica menor que la nostra, no? Perquè la nostra, jo diria que el tacte i la visió és el més important dels sentits. Ells, com deien... Ai, estic fatal avui.
3: De Joana?
2: Exacte. És més l'oïda i l'olfacte, ja, segurament.
0: Manu, jo l'altre dia vaig veure un vídeo d'un canet que estava com a cara a la paret, perquè mos entenguem, i feia com a moviments estranys. Clar, els seus propietaris no sabien ben bé què li passava i va resultar que tenia una mica de ceguera. Quin és el primer canvi de comportament que mos pot fer sospitar que el nostre canet no hi veu? Perquè, evidentment, si té un glaucoma o una catarata, per ventura, nosaltres podem veure, és fàcil de detectar o de veure, però... Hi ha canvis de comportament, per exemple, quan comença a passar això?
2: Mira, la cosa més comú de pèrdua de visió no és ni la catarata ni el glaucoma, gràcies a Déu, és més una cosa que es diu esclerosi descristal·lí, és a dir, és una degeneració de sa part, de sa llentilla interna de sui, no?
3: Que és quan se veu com un tel, no? Ara estic compartint algunes de les imatges
2: tel,
3: que
2: deixin els
3: oients, com si tinguessin un tel d'un altre color més blavós, o a vegades en tonalitats grises...
2: En aquesta fotografia no m'ha quedat massa clar si aquest color blavós justament és un glaucoma, perquè moltes vegades l'ull se torna de color blau quan tenim un glaucoma, i si mos fixam, aquesta imatge que està sortint ara, que se veu com blanc directament...
3: Sí, que això és molt comú en cans majors.
2: Sí, però aquest segurament serà una cataracta, té pinta de que ho sigui, però de vegades tenen com un color perlat, no és tan blanc com aquest. Bueno, aquest jo crec que té una uveïtis, és a dir, una inflamació de l'ull, però... Però bueno,
3: no,
2: perquè Siri s'ha canviat una mica de forma, està com una mica vermell, no? Sí, per davant. O sigui que probablement que això és una uveïtis, és a dir, però el primer que notam normalment quan tenim una degeneració de cristal·lí, que és el més comú en cans que són vells, és que quan no hi ha massa llum no volen caminar, no volen baixar les escales, és a dir, no, li tiren la pilota si estan a fora i no la poden trobar com abans. Això és el primer, bueno, per distingir una esclerosi de cristal·lí o una catarata, anar al veterinari i mirant si la llum passa a través del cristal·lí o no. Si no passa, serà cataracta, i si no, segurament serà una esclerosi de cristal·lí. El glaucoma, ho dèiem, aquí tenim la imatge, mos dona una imatge d'un ull que és més gran que l'altre, i aquí la imatge que estem veient a la pantalla, en principi, se veu bastant bé, i aquest color blavós que tu deies. I normalment és un cas que canvia de comportament, no se vol memorar molt, està com més trist, perquè el glaucoma, bueno, jo no entenc, però si xerrem amb persones que en tenen, fa molt de mal. És com si tinguessis un mal de cap permanent i constant, i la veritat que els cans, quan tractes el glaucoma, I, sí, sí, canvia. No, no volen jugar, bueno, estan com tristos perquè tenen mal. Quan tractes el glaucoma, si se pot tractar o, de vegades, malauradament, han de treure's ull, la veritat és que torna en el seu comportament d'abans, no? I la gent ho nota molt. Clar, com que és un problema que normalment no apareix així d'una forma aguda, pues de vegades no ho notam, no? El que deia en Xisco, que no mos adonam, perquè és poc a poc, fins que el ull torna totalment blau, i aquí és quan venen a consulta i tenim pressions de molt altes, que aquí pues, han d'actuar d'una forma ràpida.
1: Clar, si ara hi ha qualque curador de ca que estigui escoltant la ràdio, estigui mirant la tele, hi ha qualque prova senzilla que pugui donar-nos a entendre que han d'anar en el veterinari. No sé si és observació de sui, com tu ara comentaves, sí. Si aquest canvi de comportament, però també. No sé si hi ha qualque cosa que se pugui fer, no sé si hi ha un cusnavet, com quan nosaltres anàvem a educació física, que havies de fer d'un costat a l'altre o no sé quant de temps, no sé si poden fer qualque prova, sí, en els nostres cans.
2: Sí que poden, perquè mira, els cans,
1: per descobrir-ho.
2: El problema que tenen, bueno, que no és un problema, gràcies a Déu el tenen, s'adapten molt bé, els cans i els moixos també, s'adapten superbé a no tenir visió i fan una vida completament normal, i viuen superbé i no tenen cap problema. Però clar, si canviem la distribució dels mobles a casa nostra i posem una cadira enmig de xaló, jo que sé, on sigui, moltes vegades, la primera vegada probablement se pagaran un cop amb ella. La primera vegada, ja mas, no. És a dir, ja
1: per
2: saben
1: tant,
2: que està allà
1: han de canviar els mobles i se... presents,
2: bueno, no fa falta quantes
1: cases remenen. Canviar
2: tots els mobles, canviar una mica, un poc la distribució de lo que tenim normalment i segurament trobarem això, que no poden tal. O tancar llum. Si tancam el llum, moltes vegades també o no se volen moure perquè no saben exactament on estan. Jo vaig tenir un senyor que va venir que me deia, és que no veu bé, no sé què, perquè no. Ah, no, té mal les caderes o no sé què me va dir, perquè no vol baixar escales. I era perquè quan baixaven al pàrquing, ell no
0: encenia
2: el llum, exacte, i no volia baixar. Tot d'una que l'encenia, és que baixava completament
3: normal.
2: No
3: ho poden expressar. I som nosaltres els que hem de detectar si realment dispassa alguna cosa.
2: Bueno, ho expressen
3: a la
2: seva manera. Han d'estar
3: canvis d'actitud.
2: Han de ser observadors, justament.
3: Que són operables, aquestes malalties. Moltes, o algunes, sí que tenen solució. Se pot realitzar una petita intervenció, que cada vegada és un manco invasiva.
2: No, les cataractes s'operen exactament igual que amb humana i la veritat que van molt bé. No
3: que
2: tots els cans són candidats a fer cataractes. És a dir, no, per tenir una catarata operam en el ca. Moltes vegades, si tenim una sensació de que cristal·lí que pesa molt més, no? Quan té una catarata se pot luxar i això m'ho donarà un problema de glaucoma secundari. En principi, pues, són els cans que enviem a operar, perquè com sempre dic jo, no? Tu pots tenir una catarata, però si no tens mal, en principi no fa falta operar això, perquè el cas s'adaptarà perfectament i bueno, pues, evitar una cirurgia que no fa falta i sobretot que, com jo dic sempre, també els cans no han de llegir, i si no tenen una agudesa visual molt, molt, molt, molt bona, com nosaltres, que per això ens operen de cataratas i d'esclerosi de cristal·lí també, perquè han de llegir, i nosaltres utilitzem la vista moltíssim per la nostra vida normal, pues, encara pot estar en cataratas senils, que és com se diuen, i viure la seva vida normal.
3: Ocor només a cans majors?
2: Les cataractes, no.
3: Problemes de visió, sol, no. O sigui, que pot ser
2: no,
3: un ca
2: si tu,
3: jove, en
2: si
3: realitat,
2: sí,
3: que estigui
2: afectat. Sí, efectivament, tu pots tenir un ca de, jo què sé, de 2 anys...
3: Que estigui afectat,
2: Que se pegui un cop, no, que se pegui un poc i te tingui una catarata traumàtica, això.
3: Per exemple.
2: Sí, i aquestes sí que s'operen, perquè és un ca superjove i, en principi, normalment, bueno, s'operen, s'intenta que s'operin, no? Jo, llavors, és curador d'escà.
3: De totes maneres, segur que has vist un canvi de tendència.
2: Un ca de 14 anys amb unes cataractes senils que encara tal, doncs, bueno, doncs això ja...
3: Però segur que has vist un canvi de tendència, no? Abans, moltes persones ja se n'afluixaven d'operar els seus cas, ara ells han guanyat una major qualitat de vida, l'esperança de vida també és més llarga en els cans.
2: La medicina veterinària ha avançat un munt.
3: Exactament.
2: I això mos permet poder fer... quasi de tot, no? Marcar passos, cataractes i el que faci falta, clar que sí.
1: I ara que parles d'aquests avenços en el que seria la medicina veterinària, per ajudar a problemes de visió, també hi ha una tècnica com a molt específica que no només ajuda en la visió, sinó a detectar moltes coses d'animals, en aquest cas en els cans, que és l'aquacentesi.
2: Sí.
1: I no sé exactament a què consisteix aquesta tècnica i què pot fer, en què pot beneficiar en els nostres quissons.
2: Bueno, bàsicament el que consisteix és en treure una mostra del líquid que hi ha dins l'ull, no? Punxant directament el globus ocular. I aquesta tècnica ens permet, sobretot en el Mediterrani, a fer una PCR de Leishmania, que és una malaltia que tenim malauradament molt comú a l'àrea mediterrània en general, i de vegades a Leishmania li agrada molt anar als ulls, provoca una inflamació allà de dins, i l'ull té una particularitat també, que és com una caixa forta, no? És molt difícil entrar, però també és molt difícil sortir, i tu pots tenir un cas que, bueno, ha respost bastant bé en el tractament de la Leishmania, però clar, la Leishmania queda com acantonada aquí de dins de l'ull, i per saber si tenim Leishmania o no, aquesta tècnica que xerram molt serveix per saber si realment tenim allà problemes o no. Si tens una sospita, per exemple, d'un tumor intraocular, clar, per saber si és un tumor o no, hauríem de llevar l'ull per fer la biòpsia. Bueno, pues abans de treure l'ull, no? Per si de cas no és un tumor, punxar-me de dins i intentar fer una citologia per mirar si trobam cèl·lules canceroses o no.
3: L'esperança de vida s'allarga també en els cans, no només en els humans. Sabem que, sobretot per les persones majors, no? Tenir un camp, un bon estat de salut, que els acompanyi, fan moltíssima companyia i, clar, també pateixen les mateixes malalties que patim els humans. Afortunadament, la medicina veterinària també avança. Avui parlàvem de malalties oculars i, sobretot, de les possibles solucions. Manu, ha estat un gust. Moltíssimes gràcies com sempre. Arribam a les 11 i tot d'una encetam la tercera i darrera hora de programa, la nostra hora de magazín. Parlarem de cinema, de la pel·lícula candidata als Oscars i de moltíssimes coses més, tot d'una després d'uns anuncis i dels serveis informatius a la ràdio. Tornem en pocs minuts.

0: Lletres Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, comencem el repàs de la informació als tribunals perquè l'home acusat de matar el seu germà a cops de martell a Sa Pobla ha estat condemnat avui a 4 anys de presó. Ha estat després d'arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia a l'Audiència Provincial de les Balears, fet que ha evitat la celebració del judici amb jurat popular. Inicialment, el Ministeri Públic en demanava 12 anys de presó.
2: Els fets varen passar el juny de 2025, quan l'home va agredir la víctima amb un martell, provocant-li unes ferides que li varen causar la mort dies després a l'hospital. L'acord, assolit avui, ha rebaixat de manera considerable la pena en aplicar-li les atenuants de confessió i de reparació del dany després que l'acusat hagi pagat 60.000 euros d'indemnització a la seva família.
1: Canviant de qüestió, es disparen els problemes de salut mental per la creixent inseguretat a l'hora de mantenir i accedir a un habitatge a les illes. El 90% de les persones que han perdut o podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir ansietat i depressió.
2: En una entrevista a l'informatiu Matí, el coordinador d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona avisa que moltes famílies han de conviure en el mateix pis amb altres persones sense vincle parental. La gentrificació i la turistificació agreugen la crisi residencial.
3: Hem estudiat com afecta la pobresa energètica, que té a veure amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, tant per qüestions de fred, però cada cop més, com estem veient amb el canvi climàtic, amb la calor, com ens acaba afectant a la salut de les persones.
1: Avui també estan molt pendents del temps. L'EMET ha elevat a vermell l'avís per pluges i tempestes avui al camp de Cartagena i a Mazarrón. L'avís, que s'ha qualificat de perill extraordinari, preveu que es puguin recollir fins a 60 litres per metre quadrat en només una hora i estarà actiu, de moment, fins a les 12 del migdia.
2: Davant el risc imminent d'inundacions, s'ha suspès tota l'activitat escolar a la zona i també s'ha ordenat el tancament dels centres de majors. A hores d'ara, la batllessa de Cartagena coordina des de primera hora del matí el dispositiu d'emergència i seguretat de l'Ajuntament amb tots els efectius municipals.
1: Mentrestant, aquí a les Illes, l'EMET manté actiu a hores d'ara la vista taronja a les Pitiuses per pluges i tempestes. Allà s'hi podrien acumular fins a 50 litres per metre quadrat en només una hora i els xàfecs podrien anar acompanyats de calabruix i de ratxes fortes de vent.
2: A Mallorca l'avís és groc tant per pluja com per tempestes, amb una previsió de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. A més, a tot Menorca, al nord de Mallorca i a la Serra de Tramuntana també hi ha alerta groga per fenòmens costaners. De fet, s'espera mal a mà amb vent del nord i nord-est d'entre 40 i 50 km per hora i onades que podran arribar fins als 2 metres d'alçada.
1: I tenim novetat sobre el cas Kitchen, que està pendent de sentència. La Policia Nacional ha identificat nous àudios entre Cospedal i Villarejo. Aquestes converses s'obren la porta a imputar la secretària general del Partit Popular en una peça derivada de Kitchen, una causa, recordem-ho, de la qual en el seu moment va quedar exonerada.
2: L'Audiència Nacional ha incorporat les gravacions a la causa i ha traslladat l'informe policial a la Fiscalia perquè es pronunciï sobre els pròxims passos a seguir. El document de la policia s'ha entregat al jutge Antonio Piña després que aquest demanés investigar uns àudios que va destapar l'emissora catalana RAC1 l'any passat. En l'enregistrament, Cospedal parla d'operacions parapolicials il·legals, com la guerra bruta per combatre l'independentisme als papers de Bárcenas.
1: Així arribarem a les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: 11 i 5 minuts, tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Volen comentar-vos just en aquest moment una de les notícies de la setmana. Los Javis representaran a Espanya la propera edició dels Premis Oscars amb La Bola Negra.
1: La Bola Negra.
2: La Bola Negra, així ho deia Alejandro Amenábar, representarà a Espanya els Oscars de 2027 en la categoria de millor pel·lícula internacional. Aquest film ha estat escollit per l'Acadèmia de Cinema per davant de El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen i Los Domingos d'Ana Laura Ruiz de Azúa. Però el camí dels Javis cap a Hollywood té un detall especialment curiós que ells mateixos han confessat fa no res a qualque entrevista. Fa un grapat d'anys, quan feien feina en el fenomen Veneno, varen tenir l'oportunitat d'anar als Estats Units a fer feina i varen dir que no, perquè creien que encara no era el seu moment. Ara, en canvi, diuen que estan preparats per menjar-se Amèrica i la poma gran, o de Big Apple.
3: Big Apple. I el moment arriba amb una pel·lícula que ja ha tingut una important repercussió internacional, que és aquesta Bola Negra, que va passar per Cannes, on els Javis, recordem-ho, varen compartir el premi a la millor direcció i després ha estat presentada als festivals de Torit i Toronto. La història combina tres línies temporals, parla de memòria queer i recupera la figura de Federico García Lorca, amb Penélope Cruz i Glenn Close entre els protagonistes. Netflix impulsarà la seva distribució internacional i una important campanya de promoció per tots els Estats Units.
2: Ara comença la part més llarga d'aquesta cursa. El 15 de desembre coneixerem les primeres llistes de preseleccionats, el 21 de gener les nominacions definitives i el proper 14 de març de 2027 arribarà la gala dels Oscars, que si els Javis passen totes aquestes passes prèvies seran allà vestits de pinyol vermell i 21 botons. Els Javis ja han avisat, serà dur, però estan disposats a fer les maletes i recórrer mig món perquè la bola negra arribi tan lluny com sigui possible. No sé si esteu contentes per aquesta preselecció dels Javis.
0: Jo crec que sí. Tinc moltes ganes de veure la pel·lícula. La veritat, crec que els ingredients són molt potents. Lorca, Penélope Cruz i Glenn Close parlant, no sé, d'un tema tan profund.
2: En rica.
0: Exactament, ja els ingredients i els noms, no? Una pel·lícula que recupera la figura de Federico García Lorca i que a més té unes actrius d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, jo crec que pinta molt bé. Jo crec que pot ser una de les pel·lícules guanyadores. Jo vull pensar que té possibilitats. El que passa és que ho explicaves molt bé abans, no? Sempre vols fer

0: va guanyar un Òscar, però espanyols que han estat nominats n'hi ha hagut bastants, però com a pel·lícula internacional seria el cinquè que arribaria a l'estat espanyol i tenen a una dona d'Òscar en aquesta pel·lícula, que és Penélope Cruz, que va guanyar per Vicky Cristina a Barcelona, i en Bardem seria l'altre actor espanyol que té un Òscar. Recorden tots dos per papers secundaris.
1: Clar, jo no vull pecar de... conformista, perquè la Marta deia sempre mos que arriba a caure una gerra d'aigua freda perquè no mos fem amb en Òscar. A vegades és que mos fem molt de hype, no? Que per ahir que anàvem amb una pel·lícula bona o que mos pareix bona i sempre pensant que mos han de... que ho hem de guanyar tot. Pens que en aquest cas, i després de Cans, que varen tenir una ovació de 17 minuts, allò important és que hi siguen. Vull dir, ja sé que és molt conformista, sí, però pens que més enllà de posar a damunt el mapa mundial una figura com és en Federico García Lorca, que només per això jo crec que ja les han de donar les gràcies, perquè evidentment Federico García Lorca és internacional, però molta de gent ara mateix no el coneix. Més enllà d'això, pens que sí que han evolucionat com a artística, i crec que ara és un bon moment per los Javis. És vera que, tu deies abans, no? La primera pel·lícula que vàrem fer va ser La Llamada, que va ser quasi un joc de nins. Han fet sèries, han fet... que si La Veneno, La Messias, Paquita Salas, que per ventura en un context internacional no s'entendria aquesta sèrie, però jo crec que han fet els seus deures i és evolucionar, seguir creant i seguir tenint ganes, no?, de créixer artísticament.
0: Sí, i a més, de lo de Almodóvar, que va guanyar l'Òscar a millor guió original, perquè ells varen passar per Cannes, que varen guanyar de millor direcció, no se descarta que si La Bola Negra passa tots aquests filtres, arribin a estar nominats com a millor director. També s'apostarà bastant per Netflix, per el que he pogut llegir, perquè hi hagis de millor guió original, i apostaran per algun dels actors, a menys si entren dins aquesta llista final de 5 nominats per endur-se'n l'Òscar. No és una cursa fàcil. No. I darrerament el que té el cinema nord-americà és que ha decidit, en aquest sentit, sobretot Hollywood, ser com una cosa totera, que ja no només premien pel·lícules americanes o es denominen, sinó que cada any hi ha directors europeus que van allà a fer aquesta passejadeta per l'Estora Vermella, i està molt bé. Jo sé que en tu, Sarí, ja és una fita. I és vera que han tingut una evolució meravellosa ells dos. Ara, jo crec que el repte és el proper projecte. Després d'aquesta Bola Negra que els ha donat aquesta projecció internacional, recorden que ells dos com a parella s'han separat. El procés creatiu, per molt que vulguem, per molt que ells diguin que són millors amics, aquell procés creatiu de que tu estiguis dormint a la vora de la teva parella i un moment determinat a les 3 de la nit te despertis i li puguis dir, escolta, que he vist una imatge potentíssima d'un soldat entrant dins un camp amb un grup de mariners. Serà molt difícil que ells dos mantinguin aquest ritme creatiu. Ara, esperen que els funcioni, i jo, un jove que he vist créixer, com és en Javier Calvo, també conegut com a Tol Javi, que et salt, que el veiem a Física o Química, que en fer de Física o Química arribin els Oscars. A més, un home orgullosament LGTB, que tota sa vida ha fet aquest tipus de papers i que no se n'ha amagat, i que de vegades pensant que per ser, que per tenir una altra orientació de desig, el sostre de vidre és allà i que no aconseguiràs res perquè vivim un món conservador, etcètera, crec que ells han demostrat que en sa seva veritat se pot anar molt lluny. En aquest cas podria ser que arribessin fins a Hollywood.
1: Pizza tu, sempre ho posant com a ho subratllam. Ets més de Javi Calvo que de Javi Ambrosi, i jo som més de Javi Ambrosi que de Javi Calvo. Quines coses.
0: Jo no he dit de qui era
1: sí,
0: més.
1: Sí,
0: jo he dit que, evidentment, en Fer el veiem a Física o Química, i va tenir una trama meravellosa, que es que varen ser adolescents LGTB en aquell moment. Clar, miraven la sèrie perquè era la segona o la tercera vegada que la ficció espanyola parlaven de nosaltres. Sí, sí. Per tant,
2: jo crec que serà una pel·lícula segur tractada amb moltíssima sensibilitat. Serà una d'aquestes pel·lícules que arriben al cor, que mou sentiments...
0: Sí, però també hi ha molt de religionisme ara mateix amb aquest tema. Ara també surt tot un corrent que diuen que a Lorca no el van matar per gay, sinó que el van matar per altres coses, que també jo crec que està bé que se remogui la figura de Lorca i que se'n torni a parlar. Un dels autors més internacionals que ha tingut la literatura espanyola, perquè ell ja va fer Poeta a Nova York. Ja era un home que quan ningú viatjava, quan ningú sortia de la pell de brau, ell ja se'n va anar i se va quedar flipat en tot allò que va veure. Si tot això convida a revisitar el Lorca, ja sigui Romancero Gitano, Bernard Alba, Germa o allò que vengui, meravellós.
2: I fixa't, mira, en quin moment vos ho dic, però crec que podria tenir punts aquesta pel·lícula de ser una de les definitives de si dur-se aquesta estatueta.
0: Podries fer la frase sencera, jo, Marta Guerau, crec que arribaran.
2: Jo crec que aquesta vegada sí que guanyarà l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera. Tal vegada hi ha un punt injust, i és que, clar, amb dues actrius, com Glenn Close i Penelope

0: Penélope Cruz, que són actrius de Hollywood per excel·lència, tal vegada per aquesta qüestió, que és un poc injust, ho dic també, però tal vegada és aquesta qüestió la que ajuda el jurat a tenir una empenta per dir, ostres, és que té tots els ingredients, és una bona pel·lícula, és un bon argument, una història preciosa, i a més té en aquestes dues divas, venga,
1: i donarà l'Òscar. Dia 17 de setembre, a les 13:13, Marta Garau.
0: Aquesta vegada sí, ja veureu que sí.
1: Però tu què dius? Que arribaran els Òscars o que guanyarà l'Òscar?
0: No, jo dic que sí, millor pel·lícula estrangera, venga.
1: Que guanyarà l'Òscar.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: No que estirar les llistes de principis de novembre, que és el que tu te referies, que són aquestes llistes definitives.
1: Tu creus que ja arribaran al final, que guanyaràs l'Òscar?
0: Sí, venga, sí. Mm. Me banyaré perquè, és veritat, he tingut un flash. Home, sí, amb aquestes dues... un flash.
1: Són una Marta Garau, jo he tingut una revelació. Som un poc xamana, jo.
0: Home, pens que aquesta pel·lícula té tots els ingredients per al manco arribar-hi. Si no ho té aquesta pel·lícula, hauríem d'estudiar molt bé les altres pel·lícules que competeixen, evidentment, però crec que aquesta té alguns ingredients molt potents com per no guanyar-lo. Anava a banyar-nos una mica i, si no, recupereu el tall. 11:14 minuts, si vos sembla, deixant de banda el cinema per tornar per parlar de salut, que és molt important. De fet, aquest tema és molt important i se'n parla molt poc. De fet, hi ha persones que ni tan sols ho entrenen ni practiquen els exercicis relacionats amb el tema del que parlarem avui. Ens referim al sòl pelvià, que té un paper fonamental.
2: Sí, perquè quan sentim parlar d'això, de sòl pelvià, moltes vegades ho relacionat directament. Que si amb un part, que si amb un embaràs o amb pèrdues d'orina. Però no és només això. Aquesta musculatura intervé en el control de la bufeta, de l'intestí i en el suport també dels òrgans pelvians i també fins i tot en les nostres relacions sexuals.
1: Hi ha una idea que avui volem desterrar, que sigui freqüent, no vol dir que sigui normal i que no ho haguem d'assumir. Pèrdues d'orina, dolor pelvià, sensació de pesadesa o prolapses són problemes que es poden valorar i en molt de casos tractar, Marta.
0: Per parlar-ne tenim en Isabel García, que és la nostra comare de Capçalera. En Isabel, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Quan parlam de sòl pelvià, de què parlam exactament? Perquè és, jo crec, tinc la sensació que és el gran oblidat.
3: És el gran oblidat, tant en homes com en dones, però especialment és important en les dones, òbviament, perquè té molta implicació en la nostra fase reproductiva i sexual. Però sí que és vera que hem de començar per definir què és, no? És tota una musculatura que està en el sòl de la pelvis, per això se diu sòl pelvià, i és com una espècie com de maca que subjecta tots els òrgans que hi ha dins la pelvis i suporta totes les pressions que hi ha dins l'abdomen de tots els nostres òrgans del cos. Al final suporta tots els impactes de caminar, córrer, botar, i més enllà d'aquests esforços puntuals, aquests impactes, simplement es va de sostenir aquest pes que hi ha dins el nostre cos, també és una feina que ha de fer de forma inconscient, i és una musculatura que al final està sotmesa a molta, molta pressió.
2: Que no ho és tot, s'embaràs i es part, però sí que és vera que és important durant aquest procés. Què passa amb aquesta musculatura, amb aquesta hamaca que tu deies, que sosté tantes coses durant s'embaràs i durant també es part?
3: Clar, durant s'embaràs, òbviament, augmenta el pes que ha de suportar aquesta musculatura, i a nivell hormonal, les dones tenim aquest handicap, que és que durant s'embaràs tenim unes hormones que, per una banda, estan pensades per ajudar-nos a parir, perquè són hormones que ens fan que els músculs, els lligaments i els ossos estiguin com a més propensos a obrir-se i deixar pas a la criatura, però també debiliten aquesta musculatura. Per tant, el simple fet d'haver estat embarassada, encara que es part acabi amb una cesària, fa que el sòl pèlvic se debiliti. Per tant, és important que tant durant l'embaràs com en el postpart tinguem en compte aquesta musculatura, perquè el simple fet d'haver ja estat una criatura, independentment de com surti i per on surti, fa que el sòl pèlvic se debiliti i que l'haguem de treballar més.
1: Pot ser que darrerament se parli més d'aquest sòl pelvià? Ho dic perquè jo, de les meves 50 millors amigues, 5 han estat mares i totes tenien clar que sòl pelvià abans de l'embaràs i després.
3: Sí, pareix que el manco en l'etapa d'embaràs hem aconseguit que les dones cada vegada en tinguin més cura, no? Jo crec que encara falta més feina d'intentar estendre-lo en moltes més etapes de la nostra vida, però sí que és vera que hem aconseguit per aventura que les embarassades ho tinguin un poc més en compte i que ho treballin en les classes de preparació en part, en fi, en diferents tipus de professionals que intervenen amb aquesta preparació, amb aquesta cura del sòl pelvià. Però sí, per aventura fa uns anys que hem aconseguit per aventura llevar aquest tabú, o diguéssim, parlar-ne més, no?
0: És que jo veig un problema, en realitat, no? Que quan tu has passat per diversos embarassos, quan evidentment vas complint anys, el sòl pelvià es debilita, és una qüestió de natura, de ritme biològic, però entrenar-lo és molt avorrit. No és veritat? O sigui, si has de ser molt constant. Els exercicis no són el més entretengut que hi hagi. I clar, jo crec que això no ajuda i fa que la gent ho deixi de banda i clar, això et passa factura, perquè després si vols fer esport, si vols mantenir unes relacions sexuals saludables, no tenir problemes de continència, d'incontinència, perdoneu, etc, has de tenir un sol pelvià al dia, però clar, com ho fas per entrenar-ho sense morir a l'intent? Moriment de
3: carrer. Moltes gràcies. Total, podríem fer una secció 5 minuts al dia de que les dones m'ho escoltin, facin el que facin en el cotxe, rentant-se les dents, cuinant i que facin un parell d'exercicis de queixen en nosaltres.
0: Perquè, Anna, el més senzill, que tu ho explicaràs molt bé, se pot fer sense que ningú se'n doni compte que tu ho estàs fent.
3: Total.
0: Explica-ho tu, perquè ho estan mirant i ho explicarà, ho dirà, sí, sí, sí. No, la professional ho explica.
3: Vale, lo important és que sí, pot ser avorrit, però també té un avantatge i és que no mos han de posar xandall per fer exercicis al pelvi, és a dir, mos pot agafar en qualsevol lloc, en qualsevol situació i veurem, mos ho proposam. En el semàfor, mentre se posa la llum verd, podem practicar. Sí, sí, és una manera, no?
2: És una contracció, un poc, per explicar-ho.
3: Sí, ho explicam perquè els oients ho tinguin un poc en compte. El sol pèlvic, per treballar-lo, mos hem d'imaginar, imagineu que tenim una cirera entre els llavis, vale? I que aquesta cirera la volem estranya, vale? Que volem intentar que no se mos escapi. Per tant, aquesta sensació com de contreure aquesta musculatura. Si algú no ho ha fet mai, pot provar-ho una vegada, és important no fer-ho sempre, de quan vas en el bany intentar tallar el xorro del pipí. Només per provar quina musculatura és, perquè sabem que tallar el xorro del pipí és perjudicial per les infeccions d'orina.
0: Només com a pràctica.
3: Un moment donat, és aquí. Vale? I aquí ja com que connectam aquesta sensació. I per repetir-ho, mos imaginam aquest exercici de la cirera. Tenim aquesta cirera enmig dels llavis, intentam retenir-la perquè no se mos escapi. Vale? Hi ha dos tipus d'exercicis, com per aquí els hi fa gràcia, està els exercicis de contracció ràpida i exercicis de contracció lenta. De contracció ràpida, però ja són els més fàcils, que són simplement contreure, relaxar, contreure, relaxar. Vale?
0: I durant quant de temps? Perquè, clar, no és immediat, ho has d'aguantar la contracció.
1: Ho dic per la gent de ràdio, perquè, clar, tu has fet el gest en sa mà, sí. Estan parlant de llavis vaginals.
3: Sí, total.
1: No que siguin els llavis de sa cara amb una cirera, perquè també... Estimades, també hi cabria, també tindria la possibilitat, i ja vaig deixar la gent pensant, si no, que escoltaven la ràdio, que estaven fent Kegel. En sort mordats, quan en realitat són un dels llavis.
3: Exacte, seran de llavis vaginals. Per tant, hi ha exercicis de contracció ràpida, com vos deia, que són simplement un segon, ¿vale? Un segon contrari, un segon relaxar, un, ¿vale? Però després hi ha de contracció lenta, que sí que són d'intentar contreure, aguantar 5 segons i després amollar, ¿vale? Que a vegades el més difícil és amollar a poc a poc. Moltes vegades perdem la força i amollam abans dels 5 segons, no? Per aventura, hem de practicar més a ser ràpids fins que li agafem el truco per després començar amb els lentos. Però jo és més fàcil així, ¿vale? Llavors, quant de temps? Pues basta fer com 5 sèries de cada un d'aquests dos que vos he dit, de 10 repeticions al dia, i és suficient. És a dir, això que vos deia, la locució de 5 minuts de cada dia per la ràdio podria estar bé perquè la gent se'n recordi de fer els exercicis a casa, que vos dic, vos pot agafar en qualsevol moment, mentre te rentes les dents, mentre estàs, com vos deia, esperant que s'apori el semàfor en verd. Quan estàs veient la tele, és a dir, no mos ha d'agafar no hem d'anar al gimnàs a fer exercicis de Kegel.
1: Quantes sèries has dit?
2: Que també en fan en el gimnàs,
3: sí, de 10 repeticions.
2: Sí? Que també en fan en el gimnàs.
3: Sí, jo quan vaig entrenar a l'embaràs amb un lot d'Inca, que tenia un centre que seia centre activa, que m'ha agradat molt, i aquest lot integrava l'exercici de sol pelvià dins dels entrenaments. O sigui, 5 minuts abans de començar a fer sentadilles o el que fos, totes mos seien damunt la pilota a fer lento, ràpid, pitipim, pitipim, o sigui, fèiem tots els tipus d'exercicis per que no se'm oblidés i que fos com a sa rutina per anar preparades en espart, clar.
2: I quins són els errors més habituals que cometem en el nostre dia a dia envers el sol pelvià? Per exemple, jo sé que va molt malament que una persona tingui, que vagi restre, que tingui estrenyiment i que faci molta força, no? Sí. Aquesta força que fem pot perjudicar en el sol pelvià. Sí. Males postures, també, no sé, esport d'impacte, que també moltes dones que són per aventura esportistes d'elit tenen problemes de sol pelvià. Quins són els errors?
3: Sí, com tu comentaves, l'esport d'impacte es corre, no té per què de per si ser un estímul negatiu, però si no ho combinam amb exercici de sol pelvià pot ser perjudicial. Hi ha dones que tenen 35 anys que no han tingut mai fills i que tenen pèrdues d'orina per mort d'haver fet esport d'impacte durant molts anys.
2: Corre, per exemple.
3: Corre, no? Sense compensar-ho amb exercici de sol pelvià. Evidentment, tot xerrat abans, embaràs i espart. La menopausa, el tema hormonal, els estrògens, quan comencen a baixar, també influeixen en la... qualitat muscular i també debiliten el sòl pelvià. Per tant, en tots els sentits, les dones que en complim anys se me'n van afegint cosetes i aquesta és una més, no? I, clar, quan començam a juntar factors, menopausa, haver parit tres vegades o ses que siguin, tenir restrenyiment, com tu comentaves, no? Tots els factors junts fan que al final tinguem aquests problemes, no? Per tant, és important prevenir-ho abans de tenir aquestes pèrdues, treballar aquests exercicis, és important saber-ho, que no fa falta començar a tenir pèrdues d'orina per fer exercicis de Kegel.
4: No, i a més, és més seriós del que pensam, sí. Això, perquè pot limitar molt la vida d'una persona. Si, per exemple, tu no tens un sòl pelvià en un estat òptim, te pot afectar no només a la incontinència urinària, sinó a la incontinència fecal, i acaba sent un drama. I hem parlat amb persones que ho han passat molt malament, sí. Precisament per aquesta qüestió. O sigui que se pot tornar un tema molt, molt complex.
3: Sí, perquè al final aquesta debilitat de sòl pelvi pot acabar, com tu deies, amb una incontinència també fecal i també amb prolapses, és a dir, que els òrgans surtin de la vagina directament. Hi ha gent que la matriu comença a baixar perquè el sòl pelvi no aconsegueix sostenir-la i acaba sortint de fora de la vagina i l'han d'operar per aconseguir posar-la a puesto o la bufeta o recta, és a dir, hi ha diferents tipus de prolapses si aquest sòl pelvià, diguéssim, no aconseguim enfortir-lo, no? Per sort, hi ha cirurgies, hi ha tractaments per a aquest tipus de problemes, però sí que fins a arribar a aquest punt tenim altres tipus d'intervencions.
4: Per molt avorrit que sigui,
3: sí.
4: convé fer-ho, no? Amb aquesta freqüència. És una garantia? Evitarem els problemes o a vegades no és suficient?
3: Clar, a vegades hi ha factors que no estan en la nostra mà, com vos deia, no? És a dir, hi ha dones que per lo que sigui, han tingut un part amb molta d'instrumentació, molta ferida, diguéssim, difícil de reparar, que a vegades això no té que veure amb l'exercici que tu hagis fet, no? O el tema hormonal de la menopausa també és algo que està fora del nostre control. Sí que és vera que podem ajudar amb aquests exercicis, però hi ha altres coses que per aventura no podem influir-hi, no?
1: Sol pelvià, parlant sobretot és un tema que afecta les dones, sí. Però no hem de deixar de banda que els homes també tenim sol pelvià, sí, i sembla també com és gran oblidat, sí. Hi ha vegades que a partir de certa edat hi ha homes que recorren a la química per mirar d'estar en tot el vigor que els hi toca, quan en realitat allò que tenen és que, com que no han exercitat aquesta musculatura, la sang despèn i s'adrena molt més aviat, que amb un sol pelvià fort potser se pot estalviar fins i tot sus de Viagra. Sí. Que això no tothom en parla lo suficient.
3: Sí, sí, és vera que hem aconseguit llevar aquest tabú de sol pelvià de les dones, però encara ens falta llevar aquest tabú per als homes, no? Que no se'n parla tant, o per un tros se'n comença a parlar quan ja tenim molt de problemes, que si pròstata, que si tal, que si incontinència, quan t'arriba una edat, també se pot prevenir aquesta incontinència.
4: I se practica igual que les dones.
3: Se practica exactament igual. Sí que és vera que la sensació seva és un poc diferent, perquè al final no hi ha tantes de perforacions en el seu sol pelvià com per notar aquesta, diguéssim, tancar i obrir, però
1: és
3: sí
1: dir,
3: que...
1: Com a home, lo de la cirera se complica un poc.
3: Se complica, però a voltes...
4: Però has d'interrompre el flux d'orina igualment, no?
3: També se pot notar...
4: Mateixa...
3: Sí, ho hem dit abans, per practicar una vegada, no és una cosa habitual que haguem de fer perquè poden provocar infeccions, però sí que per aquests homes heu de notar com una espècie de... com si volguéssiu aixecar els testicles. És una cosa semblant... se nota una cosa frescuda a intentar aixecar els testicles.
1: Molt bé. Que això jo també ho podria fer ara aquí, mentre estic segut.
3: Necessites un mirall per ventura.
1: No, això sí que ja no ho farem en directe. No pensava que era una cosa més senzilla.
4: No necessari. Ni molt manco. Però poca broma, és molt important. Així que per molt avorrit que
1: no,
4: sigui,
1: molta broma,
4: ho hem de fer.
1: És que potser aquesta és la solució. Començar a desdramatitzar, com deia la nostra comare, no esperar a que les dones tinguin problemes d'incontinència, els homes que tinguin problemes de disfunció erèctil en segons quins estadis, que se pot prevenir si has fet una miqueta de feina just abans.
3: Sí, sí.
4: El cotxe, a casa, l'autobús...
1: Que a partir d'ara, quan te vagi dins el cotxe, Marta Garau, és que ho has dit tres pits, estimada,
4: no,
1: crec que ja no te miraré. Crec que no te miraré
4: en
1: els mateixos ulls.
4: No ho podré fer, perquè jo sóc una persona que no m'ha molt bé fer moltes coses a la vegada, i en el cotxe, que no és molt lo meu ja, com per a damunt, afegir altres tasques, m'acabaran pitant més encara del que m'apiten. O sigui que hauré de trobar un altre moment. Anna Isabel, moltíssimes gràcies per aquest consell.
3: A vosaltres, com sempre.
4: 11:27, uns consells més.

0: El dia, amb Marta Grau. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Benvinguts a Esports 3 en Joc.
2: Dissabte a les 12, segueix amb Esports 3 en Joc el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Murcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports 3 en Joc, a IB3 Ràdio.
3: Sí,
4: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
4: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
3: Idoi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arita i Juan Mimas. De dilluns a divendres a les 5...
5: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem
6: Sí?
5: amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
5: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
6: Lo nostre, cosa feixuga.
5: Uf, molt bona.
6: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
5: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
5: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Ah, clar que és possible, tot és possible.
5: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
5: Fora.
6: I empugues, sí.
0: El dia. IB3 Ràdio.
7: Onze i mitja en punt, arriba la tardor, baixen les temperatures, tornem a la feina, els infants tornen a les escoles i comencen a circular, ja ho sabeu, primers refredats, grips i altres infeccions respiratòries.
8: Aquí! Ay, cómo me pica la nariz. Cómo me pica la nariz.
2: I és precisament ara, en aquest moment, quan hem de mirar què tenim dins la farmaciola de casa nostra, perquè moltes vegades acumulam medicaments que ja no recordam que els teníem perquè servien o perquè els hem comprat. Tractaments que han quedat a mitges, medicaments caducats o fins i tot productes que poden ser inadequats per una altra persona de la família.
9: Per això ara nosaltres volem preparar una farmaciola útil i parlar de què poden fer davant d'aquests primers símptomes d'un refredat, de què significa realment això de l'automedicació i, sobretot, de quan han d'anar a la farmàcia i quan han de consultar un metge. Moltes qüestions que li volem plantejar a la Rosa Lluc, que ella és vocal d'oficina de farmàcia del COFIP. Rosa, molt bon dia, com estàs?
10: Hola, molt bon dia, com estàs? Gràcies.
9: Encantats de saludar-te. Comencem per allò més pràctic. Com hauria de ser una farmaciola domèstica ben preparada? És a dir, si ara tu nassis a les farmacioles de Balears i haguessis de posar nota, que haurien de tenir a casa nostra perquè mos posessin un 10?
10: Mira, depèn un poc de la temporada, però si ara mos centrem en la temporada de tardor, que és la que ve ara, com ve ara, venen grips, refredats i demés, te diria que en principi el més bàsic seria tenir un termòmetre per valorar les temperatures que tenim.
5: Deia Rosa,
10: un termòmetre per recuperar símptomes.
5: La connexió. Perdona, que just havíem deixat de sentir. Deies el termòmetre número 1, perfecte. Què més afegim?
10: Després afegiríem analgèsics o antipirètics, sobretot per quan hi ha febre, simptomatologia i malestar. Això principalment. I després seria un poc en funció de la simptomatologia que tingui la persona, perquè, clar, no tots els grips i els refredats són iguals. Hi ha gent que té molt de moc, congestió, hi ha tot seca, hi ha tos, mucositat, i per tant seria un poc en base a la simptomatologia que tinguem. A lo millor també afegiria alguna rentat per fer rentats nasals, sobretot si tenim petits a casa, doncs també potser seria un recurs important per tenir a una farmacial ara que ve estret i se tardó.
2: En poques coses tenim ja una farmaciola per passar els primers dies, no, d'aquests, com avui, no, que comença a venir canvi de temperatura, etcètera, etcètera. Però, clar, llavors hi ha una qüestió molt senzilla, i és on guardem aquests medicaments, que crec que tots aquí, més o manco, ho fem una mica malament. On els hauríem de tenir guardats i estotjats?
10: Mira, lo habitual és que ho tinguem normalment en el banyo, això és una part principal, i hauria de ser el lloc on l'hauríem d'evitar, perquè hi ha vapor, hi ha canvis de temperatura, hi ha humitat, i per tant hauria de ser un lloc sec i fred o refredat que no tingui molt de canvis de temperatura. Clar, cuina i bany no serien adequats. Per tant, un altre lloc on sí que poden garantir que no hi ha molta humitat ni molt de canvis de temperatura molt bruscos.
9: I m'ha sorprès, Rosa, que en aquesta farmaciola bàsica només termòmetre energètics i un apretat per fer rentat nasal. Però sempre que pensam en una farmaciola, pensam en esparadrap, tenir venes, alcohol, aigua oxigenada... No sé si... Tenim una concepció molt clàssica de lo que és una farmaciola i a lo millor la farmàcia contemporània passa per una altra banda.
10: No. Jo ara m'havia centrat en lo de la tardor, però evidentment una farmaciola sempre hi ha d'haver un antisèptic, per exemple una clorexidina o una povidona iodada per si mos feim ferides, i hi ha d'haver un seró fisiològic per rentar aquestes ferides i a lo millor alguna cosa per cobrir aquestes ferides, no? Com bé has dit, una vena, uns apots, etc. Això seria una mica lo bàsic. A lo millor inclús alguna pomada que mos pugui servir quan hi ha una cremada, quan hi ha un eczema, quan hi ha una dermatitis, una picada... És a dir, això sí que formaria part, evidentment, de la farmaciola bàsica, que se complementaria ara, que ve aquesta temporada, el que he dit abans, no? Com per tenir-ho tot complet.
9: Clar, seria un fons d'armari i un bàsic de tardor.
2: Exacte, un bàsic de tardor i un fons d'armari. Rosa, estem fent una mica de revisió, no? Segur que si ara traginam una mica, miram allò que tenim, estotjat d'altres temporades, hi ha coses que o bé estan caducades o no sabem si són adequades. Ara m'imagino jo, la meva farmaciola segur que hi tenc, qualque xarop, per mal de coll, perquè sempre que no s'ha de tenir mal de coll, o una mica d'allò de per treure's mocs, no? Això, d'un any per l'altre, és bo que ho estotgem o ja ho poden retirar definitivament?
10: En teoria te diria que s'ha de retirar, val? És a dir, jo no sé que tu sàpigues que ho has conservat en unes condicions adequades i potser estan xerrant de comprimits o sobres que venen tancats, i potser se podria valorar segons la simptomatologia que tinguis pacient, si és adequat o no. Però, per exemple, si xerrant de xarops, coliris, pomades... O sigui, tot això s'hauria de revisar una mica, veure quin temps d'opertura tenim. A més, pensa que ara hem passat l'estiu, la temperatura està molt elevada i, per tant, potser en aquests casos sí que ho haurien de retirar, no? Per tant, haurien de fer com una posada a punt ara, en aquests mesos, per tenir-ho tot un poc al dia. I com tu has dit, hi ha molta gent que potser guarda jo, per ser, tractaments antibiòtics per quan he tingut unes angines. I, a més, clar, això potser no és adequat per tractar un grip, bueno, no ho és, un grip, un refredat. Per tant, no tot el que tenim a la farmaciola pot valer per una persona, però per l'altra, potser hem de valorar si realment ho ha de menester. I en les cartes antibiòtics, evidentment, van en prescripció i només és en casos que hi ha una infecció, no per un grip ni un refredat.
9: I ara que parlant d'emmagatzematge, què mos indica el color del blister del medicament a l'hora d'estotjar-ho? Ho dic perquè hi ha el clàssic blinds, que crec que ets hi pot anar sol, després hi ha com el color vermell, que no ets hi pot anar sol, i després hi ha el de gelera, que és de gelera, per molt il·lusió que mos faci guardar-los a la farmaciola, han d'anar a la gelera. Això també ho hem de tenir en compte a l'hora d'emmagatzemar medicaments per no tenir un disgust.
10: Correcte, vosaltres veureu que, per exemple, quan veus el blister, que és transparent, vol dir que aquest medicament no és fotosensible, val? Que, per tant, no perd l'eficàcia si les posem en el sol. N'hi ha d'altres que, si vos fixeu, són aquests blisters que ja venen de color platejat, que són estancs. Clar, aquest medicament, probablement, el que pot passar és que si està sombres en el sol, perd la seva eficàcia. I quan xerran de nevera, ja és un altre nivell més. És a dir, els medicaments que han d'anar en nevera han d'anar ben conservats i evitar, sobretot, pues, zones on això hi ha canvis de temperatura, com se porta, o inclús aquestes neveres que són més antigues que congelen, clar, haurien d'evitar que aquest medicament se congelés perquè podem perdre l'eficàcia del producte.
2: I una altra qüestió més, perquè, Rosa, és vera que quan anem a la farmàcia, per exemple, que mos ve un constipant, no?, un refredat d'aquest d'estens, hi ha una gran quantitat de productes i de combinacions, no? És vera que tu mordes un antipirètic o un analgèsic, però després de mai és que tenc tocina, o tenc moc, o tenc el que siga, no? Hi ha molta opció a l'hora de triar. Quin consell mos pot donar a l'hora de triar una cosa o una altra? O quin consell donau en els pacients o a la gent, en els usuaris de les farmàcies, quan venen amb una sintomatologia d'aquestes?
10: Mira, clar, el primer que fem és valorar si és un nen o si és un infant, si és un nadó o si és una persona de més de 65 anys que té molta medicació, no? Perquè, clar, diguéssim que els factors de risc o el risc és diferent, no? I després el que demanem és quins símptomes tenen realment, perquè estan tractant de xerrar, de tractar símptomes que tenen. És a dir, si té mal de cap, doncs potser donem un analgèsic. Si això està combinat amb congestió nasal, doncs dones un descongestiu en l'analgèsic, no? O si, per exemple, hi ha tos, clar, tenim que pot ser tot sa que donarem un antitussiu i potser és una tos més amb expectoració que necessitarem un altre tipus de producte. Per tant, en el final és, en base en els símptomes que tenim, donar més consell o recomanar o indicar un medicament en aquest cas. No? Clar, per això hi ha un gran ventall, és a dir, de productes i també s'adapten un poc a si la persona pot de glutió, no? És a dir, si me va millor un comprimit, si me va millor un sobre, si és un infant, doncs, evidentment, un xarop. Per tant, és jugar un poc en tot l'arsenal terapèutic que tenim en base a lo que la persona mos conta i li demanam que té i que li molesta i que li preocupa i els símptomes que presenta.
7: Tothom a revisar, perquè és un clàssic. Després ho has de mastè, ho has de mastè amb urgència, vas, o bé està caducat o no el trobes, i després has de córrer, o sigui que més val ara ser un poquet organitzat, veritat, revisar la farmaciola i posar-la al dia, perquè sí, malauradament és època de virus i de refredats. Moltíssimes gràcies, Rosa, un plaer.
10: Ara començar. Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
7: No vos heu refredat encara, eh, vosaltres? De moment aguantau,
2: no,
7: I tocarem fusta, i tant que sí, de moment creuam els dits.
9: Qualque mal de collet... passar
7: sí, però això és per als aires, exactament. Però
9: molt bé,
7: tardor...
9: és que tu podries ser perfectament sí, doctora, segur? La doctora Grau.
7: Sobretot per aquest moment que té cap de dona i tant. No deixant de banda el temps, de fet, seguim molt pendents, tot i que l'atenció, el que preocupa sobretot ara mateix, és Pitiüses. Les Balears continuen pendents de les pluges, de les tempestes, ja saben que aquesta matinada està complicada, ens ha deixat una primera mostra del que pot passar durant les pròximes hores.
2: Sí, Marta, i tot just acabant de rebre una nota de premsa de la Conselleria de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local i anuncien, o fan saber, que Emergències anuncia que les pluges i tempestes continuaran durant les pròximes hores, com dius, a les Pitiüses i també a Mallorca, i demanen precaució i prudència, Xisco.
9: De fet, la situació dona treva momentània, hem de dir, perquè està previst que un segon front de tempestes arribi a les Pitiüses entre les 12 i les 3 i que després avanci cap a Mallorca amb el moment de major afectació prevista entre les 3 i les 6 del capvespre.
7: De fet, Emergències manté la vista taronja per pluges i tempestes a totes les Balears. Mallorca i Menorca tenen també avís groc per fenòmens costaners i, com hem explicat, a les Pitiüses es poden acumular fins a 50 litres per metre quadrat en poc temps, o sigui que no poden de ballar la guàrdia ni molt manco.
2: Hem de dir que el comitè tècnic assessor del Pla Meteoval s'ha reunit a primera hora del dematí d'aquest dijous per fer aquest seguiment i valorar la situació després de les pluges i tempestes que han afectat i continuaran afectant a les Balears durant les properes hores. I pel que fa a la mà, AEMET també demana precaució a les costes de Mallorca i Menorca amb vent del nord i nord-est de força 6 i ones que poden arribar als 2 metres, sobretot durant les primeres hores.
7: Abans he posat el focus també a la situació a la península perquè han estat unes hores molt complicades. De fet, hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Pares i Mares de les Escoles de València, que ha explicat que les alertes varen arribar tard i, malauradament, tot i que varen arribar els avisos d'ES Alert, les alertes confirmava que varen arribar tard.
9: Sí, mentre aquí a les Balears continuem pendents de l'evolució de les tempestes, ara en fèiem un resum. A la península la situació ha estat especialment complicada, hem de dir, durant les darreres hores. A Catalunya el temporal ha deixat una víctima mortal, un home ha mort després que el vehicle que conduïa fos arrossegat per l'aigua a Olivella, al Garraf.
2: Els bombers han localitzat el cos aquesta matinada a uns 500 metres del punt on hi havia quedat el vehicle després d'un dispositiu de recerca en què han participat 11 dotacions, especialistes subaquàtics i també drons. Protecció Civil havia activat també avisos als telèfons mòbils de diverses comarques catalanes per l'episodi de temps violent que s'ha viscut.
9: I a la Comunitat Valenciana la nit també ha estat complicada. Les pluges intenses han provocat nombroses incidències i han obligat a activar mesures preventives en diversos municipis, especialment en zones que encara recorden els efectes de la Dana de 2024. Paiporta, Aldaia, Alaquàs, Torrent o Catarroja han adoptat mesures com la suspensió de classes i activitats a l'aire lliure.
2: De fet, la Generalitat va enviar un ES Alert per risc d'inundacions i es va activar també la preemergència en diversos barrancs. A Paiporta i Aldaia es varen prendre mesures específiques per prevenir possibles acumulacions i avingudes d'aigua, i avui també hi ha canvi en l'activitat educativa. Ja ho han dit abans, València ha decidit mantenir tancats aquest dijous alguns centres escolars de les pedanies del sud després d'aquestes pluges i davant, Marta, la previsió de noves precipitacions per avui.
7: Seguirem pendents del temps, són les 11:42, uns consells, és dijous també, avui és un dia important perquè ja mos avançam el cap de setmana, desconnectar una mica i a veure què podem veure a la televisió, en què podem gaudir el repàs a les sèries, tot d'una.
0: El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és patrimoni. IB3 Ràdio,
11: Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
12: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
13: El primer dia està com tot descol·locat, no? Sí. I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
14: Anant de les proves d'un vol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
15: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
16: El Diari de Menorca, segons el CUIS article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
17: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera, alhora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
18: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
19: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. El dia, IB3 Ràdio.

0: Ens encanten els dijous perquè recuperam el nostre espai per veure les sèries que arriben a les plataformes aquesta setmana, així que és moment de preparar-vos sofà, crispetes i sèries.
1: Crispetes i sofà. Let's go.

0: Si ja esteu pensant que mirar aquesta setmana, atenció, perquè entre avui i demà arriben tres estrenes de sèries i són ben diferents entre elles, Joana.
1: Sí, hem triat una miqueta de tot per tenir tothom contenta, com cada setmana. Tenim una de molta d'acció, una comèdia francesa ambientada en una presó i una nova història de la popular antologia Monstruo, que t'encantarà, Marta
0: Grau. Segur que sí.
1: Però començant per una que arriba avui a Prime Video i que interessarà especialment en els fans de Rayshare, que és aquesta que veureu ara mateix.
2: ¿Quién eres?
3: Frances Neely, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo.
1: Ja s'ha presentat ella mateixa, Frances Neely. Ja és coneguda pels seguidors de Rayshare, és una antiga membre de la Unitat d'Investigacions Especials de l'Exèrcit i també amiga i protegida de Jack Rayshare. Ara fa feina com a investigadora privada a Chicago. I aquesta història arranca quan una amiga molt estimada d'ella, del seu passat, mor en un accident que sembla molt sospitós. I ella decideix investigar què ha passat utilitzant tot el que va aprendre durant la seva etapa militar. La protagonista és Maria Sten, que ja interpretava a Neely, a Rayshare, i hi ha un reclam evident per als fans de la saga, que és Alan Rickson, que torna a aparèixer com en Jack, encara que com a estrella convidada. No el veurem a tots els capítols, o no el veurem durant molta estona, però sí que com a estrella convidada apareixerà. I una curiositat és que és la primera temporada que té 8 episodis i s'estrenen tots a la vegada. Per tant, és d'aquelles sèries que mos agraden per poder fer una bona marató. A més, està basada en l'univers creat per l'escriptor Chisco Lit.
4: I un detall per als seguidors més fidels d'aquesta nissaga, ja s'ha anunciat una primera novel·la protagonitzada precisament per aquesta gent, per Neely, que se titularà Zero Margin, prevista per al 2026.
1: A tocar. Ben que dic, que la gent que també vulga
4: lectura... Sí, perquè passat demà és cap d'any.
1: Exacte, ho he dit ja un parell de vegades. Aviat sonaran els primers compassos de Nadal. Però bé, la teniu, com dèiem, a Prime Video. Es va estrenar ahir, no avui, i és perfecta per una marató. Té 8 capítols de no res.
0: I canviem ara completament de registre perquè també ha arribat a Disney Plus Mínima Seguridad, una comèdia francesa ambientada dins una presó.
5: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
6: Rise and shine!
5: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society.
1: Que hauria de ser una presó, i d'un lloc segur, no? Un lloc on hi imperi l'ordre i la disciplina. Però el problema és que aquesta presó que ens presenten en aquesta sèrie i els mateixos responsables són els primers que saboten totes les normes. Vale? Al capdavant d'aquesta presó la tenim en aquesta lota rossa, que és na Corinne Maillard, que és la directora, una directora, diria jo, idealista, que creu en les segones oportunitats. I al seu voltant hi ha un segon obsessionat amb l'autoritat, tot el contrari que ella. Un funcionari que connecta millor amb els presos que amb els seus companys i també una nova recluta que vol demostrar que està preparada. Per què? I de no ho sabem. Però el resultat és que hi ha molta improvisació, decisions absurdes i molt de caos. Però, contra tot pronòstic, Xisco Nadal, la presó funciona.
4: Així és, la sèrie està creada per John Watts i Gauthier Planquet i el repartiment està encapçalat per Audrey Lamy, Jean-Pascal Sadi, Benjamin Trenet i Neva Holt. També hi apareixen noms coneguts de la comèdia francesa, com són en Rancy Béria, en François Damien i en Hakim Jemil.
1: Com pots veure, t'he parlat tots els noms francesos, perquè aquí millor que tu per pronunciar tot el repartiment. Gràcies, Xisco Nadal. Per tant, aquí la proposta és ben clara, humor, situacions absurdes i una presó on sembla que el problema no són tantes presos que hi ha, sinó qui controlen aquests presos. La teniu també a Disney des d'ahir dimecres i és de les estrenes més destacades d'aquesta setmana, que de dir que no és que sigui una setmana molt potent, Marta Grau, pel que fa a les estrenes, però bé, Mínima Seguridad, aquesta sèrie francesa, té mescla d'humor i de caos a parts iguals i també vol la recomanar-me.

I arriba també a Netflix una nova entrega d'una antologia que ja ha explorat alguns dels criminals més coneguts de la història dels Estats Units. Ho recordareu segur, Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: Lord took an axe, gave her mother 40 whacks.
1: Crec que només de sentir-la sí. Ja posa una
2: I
1: mica espès de punta.
2: Els oients no han vist les imatges,
1: no,
2: eh?
1: No, però
2: que són...
1: és que en temes de bo, la música i els sons són, i els no sons, els silencis també són importantíssims. Però bé, ja havíem vist històries de monstres de la talla de Ed Jane, d'aquí la cançó que han triat, que és aquesta de Pet Shop Boys, que va, ser, va formar part de la banda sonora d'aquesta sèrie, en Jeffrey Dahmer i també els germans Menéndez, d'aquests monstres que mos han mostrat en diverses sèries d'aquesta saga de monstro, i ara aquesta vegada mos traslladam a Massachusetts l'any 1892. Vos he de dir que és la primera vegada que protagonista o que la protagonista de la història és una dona. Sempre havien tingut homes, tots els que m'han anomenat abans, i aquí aquesta curiositat, la Lizzie va ser jutjada i absolta, de manera que oficialment mai no se va determinar qui havia comès l'assassinat dels seus pares. Tot apuntava, òbviament, que va ser ella que, amb una destral, les va matar a tots dos. Però el cas va acabar convertint-se en un dels grans misteris de la crònica negra nord-americana. Fins i tot ara mateix, Marta, que hi ha una cançó que parla de na
2: Lizzie. De, no de bressol, però una cançó terrorífica. La que,
1: sí, de bressol,
2: com a l'home del sac, no? Aquí, i allà tenen una sobre la història de Lizzie Borden. O sigui,
3: que te l'havien cantat a la teva boca d'Alaska.
2: No, afortunadament no me la van cantar mai.
3: Aquesta sèrie està protagonitzada per Ella Beatty, que fa de Lizzie Borden, en Vicky Cripps, com la criada Bridget Sullivan, en Charlie Hunnam, que fa de Andrew Borden, i en Rebecca Hall, que fa de Abby Borden, els pares de na Lizzie.
1: Els pares de na Lizzie que moren tots dos, com dèiem, destralades. Una altra dada curiosa o interessant és que la primera temporada demostra que, com vol dir, té una dona com a figura central, i la història explora no només els assassinats, sinó també la repressió, el poder i la relació que hi havia entre ella, entre na Lizzie, i la criada, que diuen si la va manipular perquè matàs en els seus pares. I aquí ja advertim, si sou sensibles a escenes violentes, de violència, violentes, no és precisament una sèrie lleugera, és bastant, bastant potent. Netflix la classifica com a drama, terror, crònica negra i sèrie psicològica en contingut explícit. Supos que na Marta Grau serà de les que s'apunti per poder veure, no?
2: He vist aquesta sèrie, he vist algun dels capítols dels monstres anteriors que tu has explicat. Jo crec que aquesta serà interessant, sobretot perquè obre un debat, i és si la justícia és igual per tots, perquè tal vegada el que li va passar a na Lizzie, que no la van arribar a jutjar ni condenar, és perquè era d'una bona família, o sigui que obre un debat interessant, aquesta sèrie, no, en concret, que per cert recorda de... Carrie, aquesta imatge, no? Sí, recordant CC Spacek en aquest fotograma, veritat?
3: Sí, sí, però aquesta nissaga és... dura.
2: Molt
3: sí,
2: dura és.
3: Jo no vist... és per tot el públic, no, jo he intentat veure-la no i no n'he no acabat cap.
1: Mira, jo, per exemple, només he intentat veure-se d'Ed Gein.
2: Sí, i és molt desagradable.
1: És desagradable i jo m'he quedat... no he vist el final. O sigui, m'he quedat a la meitat de la sèrie perquè és dura.
2: Hi ha escenes de moltíssima angoixa i de moltíssima tensió.
1: I no estem per angoixes.
2: No, és veritat, tot i que a alguns ens agrada, no? El tema de la crònica negra. Però és veritat que aquesta sèrie és molt dura. És molt dura. En tot cas, són les recomanacions de la setmana.
1: Tenim una mica de tot. Acció amb Nigli, comèdia amb mínima seguretat i aquest true crime amb aquest monstre de na Lizzie Borden. Tres estrenes i tres maneres també ben diferents de passar una estona davant la pantalla. Ara només falta decidir, com sempre, quin tipus de sèrie molt bé, més de gust aquesta setmana, que no és poca cosa.
2: No, de totes maneres, com agrada, que arribi la tardor, la pluja...
1: Sementeta!
2: No fa tanta calor, te poses al sofà i de sobte te comences a triar, que no és fàcil, perquè a vegades te torbes molt de temps triant, i això fa molta ràbia. Per això, jo una mare tomo, us dono les recomanacions i així segur que triau molt més fàcil. Companys, bon dijous!
1: Bon dijous!
3: Bon dijous!
2: Repassa la crònica esportiva, Miqui Tous, bon dia, Miqui.
4: Què tal? Bon dia. I d'avui pendents del Mallorca, perquè dissabte juga el camp de la Reial Societat B a les dues del migdia, i ho fan bones notícies perquè Luis García recupera efectiu. Jan Sales, el migcampista mallorquí, ja torna a entrenar amb el grup després de 7 mesos de baixa. També ha tornat Toni Lato, que podria entrar a la convocatòria, i fins i tot un altre lateral, Alberto Moreno, podria estar a disposició del tècnic asturià. Per tant, el Mallorca, que recupera futbolistes per visitar dissabte al camp de la Reial Societat B, a partir de les dues, un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en el món del tennis, atenció, perquè Rafael Nadal tornarà a les pistes, ho farà puntualment amb motiu del desaniversari de la seva acadèmia de Manacor, el Manacorí, que jugarà dia 3 d'octubre a partits d'exhibició contra amics i també contra extenistes, encara per confirmar. Per tant, és una bona oportunitat per tornar a veure a Rafael Nadal amb una raqueta a la mà després de tant de temps. Hem de recordar que el Manacorí no juga un partit de tennis des del mes de novembre de 2024, quan va penjar la raqueta.
2: Serà, sens dubte, una gran oportunitat, sí. I probablement estirà en plena forma, no tenim cap dubte.
4: Molt bé,
2: moltíssimes
4: adeu.
2: Gràcies. En una hora t'ampliem aquesta informació. Ara repàs el contingut del programa El Dia a Pitiuses. Ja poden saludar Laura Tur. Bon dia, com se presenta aquest dijous?
5: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. Idò, acaba de començar a ploure aquí a Eivissa bots i barrals, i no sé si això alterarà la previsió del programa que teníem de celebrar el debat polític del Consell d'Eivissa, com fem una vegada al mes, repassant temes d'actualitat amb tots els partits que han obtingut representació a la màxima institució insular. Estarem pendents de la pluja perquè sé que molts d'ells estan en camí i esperem que arribin, i sobretot que arribin bé, i no sé si aconseguirem que arribin aixuts, així que això és el que tenim previst i ja us anirem explicant.
2: Estic compartint, de fet, una imatge, una de les nostres beauties, i sabeu com la càmera tremola, perquè, com dèiem abans, no se pot davallar la guàrdia, preocupa sobretot la situació a Pitiuses, hi ha amenaça de possibles pluges torrencials, així que, Laura, estirem ben pendents de que tot pugui continuar amb normalitat, però sí que és vera que jutjar per aquestes imatges, el vent ha començat a bufar amb moltíssima força. Moltes gràcies, companya.
5: Gràcies a vosaltres.
2: I l'actualitat al dia a Mallorca, per on passa avui? Jaume Noguera, bon dia de nou.
6: Bon dia. Mira, avui començarem parlant de les depuradores de Mallorca. Aliança per l'Aigua diu que no donen abastament i que de vegades, ara que ha passat l'estiu, en temporada turística, farien falta com a mínim que se remodelassin. I també, com sempre, de fer-nos responsable de l'aigua, perquè no en tenim. No en tenim en cap lloc de les illes i, per tant, hem d'anar molt alerta. Cada gota compta, com diu Eslema. Després pegarem un vot fins a Bunyola perquè, per parlar de dissabte, que se fa la tradicional correguda en roba interior, és una fita ineludible les darreres dècades de les festes de Sant Mateu en el municipi Bunyolí. Parlarem a l'Ajuntament per veure si pot córrer tothom, si ha de ser de Bunyola, si ha d'anar amb roba interior, si pot córrer amb una altra roba. Després tornarem a la capital perquè també divendres se fa la nit de l'art i l'Ajuntament de Palma també col·labora amb Modern Art Galleries per aquesta nit que cada any, des de fa també dècades, treu l'art a la capital. I per acabar parlarem d'un vaixell d'investigació pesquera que ha trobat 26 àmfores romanes, per casualitat.
2: Mira, un tema super interessant. Vos escoltam tot d'una sense davallar la guàrdia. Com hem dit abans, pendent del temps, emergència s'anuncia que les pluges i tempestes continuaran, a més, durant les pròximes hores, sobretot a Pitiuses, com dèiem abans, i Mallorca demanen, sobretot, precaució i prudència. De fet, se demana precisament que la gent eviti activitats a l'exterior, d'acord amb la previsió meteorològica portada per la AEMET, unes pluges que continuaran durant les pròximes hores, com dèiem, principalment a Eivissa i Formentera, i amb menor intensitat citat a Mallorca. El comitè tècnic assessor del Pla Meteoval s'ha reunit just avui, a primera hora d'aquest dijous, per fer seguiment i valorar la situació d'aquestes tempestes i d'aquestes pluges. Així que màxima precaució. Nosaltres posem punt i final al programa. Tornem demà a partir de les 9. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia. Les tempestes són ara a Eivissa, que, junt amb Formentera, concentrarà bona part de la inestabilitat meteorològica prevista per avui. Les dues Pitiuses es troben ara en alerta taronja per pluges que poden venir acompanyades d'aparell elèctric, mentre que a Mallorca s'ha rebaixat a l'avís un grau. I tot i que es produirà qualque pluja, no serà en principi de la mateixa intensitat que aquesta matinada.
9: En el cas d'Eivissa s'esperen, això sí, pluges com les d'aquesta nit a Mallorca, que deixin importants registres, però sense cap fenomen extraordinari. Ara ja plou, de fet, a la Pitiusa del Nord, ho fa amb intensitat, però s'espera que el pitjor arribi a partir de les dues, tal com explica el cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, qui ha participat avui de matí en una comissió tècnica per seguir l'evolució del mal temps.
10: De les 2 de la tarde y las 8, con un desarrollo muy similar al frente que nos ha barrido durante esta noche. Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución. Podría descargar más o menos con la misma intensidad, la misma lluvia, tanto de viento como de lluvia, pero debido a esa desorganización vamos a seguir muy, muy de cerca la evolución de este frente.
9: Fins a les 8 del matí s'ha registrat una vintena d'incidents, principalment a Mallorca, ho ha detallat la Direcció General d'Emergències, entre els quals inundacions, caigudes d'arbres, despreniments d'element urbà i també un incendi forestal.
8: Canviant de qüestió, el nou Observatori de l'Habitatge de les Balears posa de manifest un important desajust entre oferta i demanda, amb grans diferències en els preus de compra segons el perfil de comprador i amb una distància considerable entre els preus anunciats i els preus reals de les operacions.
9: Segons l'observatori que ha presentat avui el govern, el preu mitjà anunciat als portants immobiliaris era de 5.224 euros per metre quadrat, mentre que el preu real de les compravendes se situa en els 3.782 euros. Això suposa un sobrepreu del 38% entre el que es demana en un anunci i el que finalment es paga en la compravenda. Ho explica Quico Reinés, és el director general d'Habitatge.
11: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals es venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
8: D'altra banda, la Policia Nacional atribueix un delicte d'odi per homofòbia als 6 joves identificats per l'agressió a 2 persones durant les festes de Sant Mateu a Oviedo. 5 d'aquests joves ja han estat detinguts i han passat avui a disposició judicial, mentre que el 6è ha estat localitzat a l'estranger on es troba estudiant. A 4 d'ells se'ls imputa més un delicte de lesions.
9: Els fets van passar divendres vespre quan el grup de joves va arrencar una pancarta contra el racisme i una bandera LGTBI d'una paradeta on es trobaven les víctimes, Rubén Rosón i Jorge Fernández, els representants de Poda. Segons les imatges gravades pels testimonis, que han estat clau per identificar els autors, les dues víctimes varen rebre cops de puny i també coces, fins i tot en terra. Tots dos varen haver de ser atesos a l'hospital a causa de les lesions.
8: I a l'exterior, una comissió d'investigació de les Nacions Unides ha afirmat avui que hi ha motius raonables per determinar que els Estats Units varen cometre crims de guerra a l'Iran amb el bombardeig d'una escola.
9: Segons l'informe de l'ONU, les forces nord-americanes varen llançar atacs indiscriminats contra una escola primària a Minab que va deixar un total de 150 morts.
8: Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot, conversarem amb Aliança per l'Aigua, que acaba de fer un informe en el qual posa de manifest que les aigües depurades de depuradora de Mallorca han crescut un 15% en només 4 anys. És més, hi ha 4 depuradores de Mallorca que no donen abast, sobretot en època d'estiu, que és quan més pressió humana hi ha. Parlarem amb la direcció d'Aliança per l'Aigua per saber amb què se pot fer per aquesta situació, perquè, clar, moltes d'aquestes depuradores, a més, són molt antigues, fet que agraeixen encara més la situació de les depuradores. Després, més en temps festiu, anirem a Bunyola per saber amb aquest dissabte la correguda en roba interior, que ja és una cita ineludible de les festes de Sant Mateu del municipi bunyolí. Amem, a quina hora començarà, a quins actes se faran, perquè no només la correguda en roba interior, hi ha encara molt d'actes per Sant Mateu, a Bunyola sempre és festa, i volem saber amem què més podrem veure a banda de la correguda en roba interior de dissabte. Divendres, passat demà, Palma celebra la nit de l'art, que també una cita que de fa més de 20 anys junta en la nit un caramull, milers de persones que volen gaudir de les nombroses galeries d'art que hi ha a Palma, i parlarem precisament amb l'Ajuntament perquè també s'hi afegeix amb la Fundació Merós, que és el Balaguer, és que és el Solleri, que amb un caramull d'exposicions també en les quals recolza aquesta nit de l'art que munten les galeries. I aquí vàrem parlant d'una troballa molt curiosa. Fa un parell de setmanes vàrem parlar del vaixell Miquel Oliver, que té base a Palma, el de l'Institut Oceanogràfic, que estava fent un estudi durant tota aquesta temporada, durant tot l'estiu, sobre les poblacions de peixos a la Mediterrània, però de cop s'han trobat amb 26 àmfores romanes a més de 1.000 metres de profunditat, per casualitat, en els seus sistemes per rastrejar peixos. Parlarem en el centre oceanogràfic per saber com ha estat aquesta troballa, com han pujat aquestes àmfores romanes, perquè això deu pesar molt. A més, hi havia un caramull de caixes en fragment de ceràmica romana. Estan parlant de restes que poden tenir entre 1.400 i 2.000 anys. És una verdadera troballa. Però què passa? Que ho han trobat en aigües estatals. Per tant, ara, de moment, les han deixades a Formentera, però no vendran a Mallorca aquestes restes romanes. O sí, aniran a Madrid, passarà com els bous de Costitx. En parlarem a final del programa. Així que Maria Antònia Esquines de la producció i Bernat Nadal en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca.
1: El dia a Mallorca i Betres Ràdio.

A un món meravellós, com és que cantava Sam Cooke l'any 1960, tot seria perfecte, però no ho és en el món real. Ho deim perquè si fa dos dies xerraven de desaladores, avui ho feim de depuradores. El volum d'aigües de les depuradores de Mallorca ha augmentat un 15% entre l'any 2021 i 2025. En només 4 anys, un 15%. És més,

0: 20% per any. Som ses persones, no? Ses que feim que hi hagi més aigua depurada, no, Juan?
1: Efectivament, hi ha una relació directa entre les persones que n'hi ha a la illa de Mallorca i el cabal que arriba a les depuradores, no? Quan més fem ús del nostre vàter, pues, clarament pues, això implica més aigua fecal que arriba a la depuradora, que la se van sobrecarregant, i al final el que alertem nosaltres és que estem en un punt que s'està dificultant la depuració i les depuradores al final van al límit. Així que sí, de fons està el debat de que no aturen del creixement poblacional i hem de posar límit.
0: Clar, i a més, com dèiem, també pressió turística, és que l'increment de les aigües depurades se concentra sobretot a les zones costaneres. A les zones costaneres, clar, han fet la mitjana d'aquest 15%, però la realitat és que ha augmentat un 30% a les zones costaneres davant un 0,8% en el nucli d'interior. Perquè, per exemple, són dades, com dèiem, d'Abacua, de Cales de Mallorca, zona de Son Cervera, Can de Mà, Andratx... És a dir, a les zones costaneres s'augmenta, ha estat el doble. Per tant, és que de vegades les estadístiques són un poc traicioneres. No és així, Juan?
1: Sí, efectivament, fas la mitjana de tota la illa, però dins de la mitjana fiques depuradores de pobles d'interior, com pot ser Puigpunyent o pot ser altres municipis d'interior que no tenen molt de turisme, però en canvi n'hi ha altres que són molt, molt turístics, com tota la costa del Llevant, i aquestos ha crescut el cabal que reben fins a un 30%. Sí que és veritat que quan es dissenya una depuradora se dissenya amb un pic de l'estiu, o sigui, se dissenya per la situació màxima. Ja no és suficient. Moltes d'aquestes depuradores es van construir als anys 90 i no arriben, i el que veiem és que n'hi ha incompliments de la qualitat del cabal que surt de la depuradora, incompliments de la qualitat que s'hauria depurat bé a aquests mesos en aquestes depuradores costaneres.
0: Clar, i ara que dius quan se supera el cabal, per exemple, les depuradores de Campanet, Inca, Consell i Campos, superen el seu cabal pel qual van estar dissenyades. A Palma fa anys, els emissaris submarins de Can Pere Antoni i de Ciutat Jardí abocaven l'aigua, ara ja no, abocaven l'aigua a la badia. I del que passa que en Penatín que aconseguir Campos quan superen el seu cavall de disseny, aquesta aigua va on va a parar? Aquesta aigua que
1: bueno, va on sempre va. O sea, si són depuradores d'interior, com pot ser la de Campanet, pues, pot, va a torrent. I què passa? Que al final, quan supera aquest cabal, pues, significa que el que surt a dures penes se pot depurar. Has de dir que Campanet compleix, però en altres casos, com Inca, està superada, la nova reforma no arriba encara, i llavors aboca a torrent i no aboca amb la qualitat adequada, amb la qual al final és el medi natural qui ho pateix, no? Ja sigui un torrent o ja sigui el medi marí quan les aigües van via emissari submarí.
0: Clar, Joan, però en aquest cas, si van al torrent i és aigua residual, això no pot contaminar els pocs pous d'aigua potable que mos queden? No hi ha una relació?
1: Bueno, no hem de fer alarma social. O sea, lo que nosaltres alertem en primer lloc, que aquestes depuradores estan superades, les arriba més cabal. No significa que deixen de funcionar, sinó que funcionen, pues, com podríem dir col·loquialment, a tranques i barranques. I que en alguns moments aquesta qualitat baixa no és que deixi de depurar, i el que hem vist que alguns mesos, com pot ser l'estiu, pues, puntualment la qualitat no és la que hauria de ser per retornar al medi. En cap cas s'aboquen aigües fecals, se depuren, però sí que alertem que cada vegada van més justes i en moments puntuals pues, sí que pot abocar a una qualitat deficient.
0: A més, també l'antiguitat de les depuradores té de més 30 anys. El 82% se van construir abans de l'any 2000 i mai s'han remodelat. És a dir, s'hauria de fer un pensament en aquest sentit. Jo no sé si això depèn només d'Abacua, si depèn dels ajuntaments, si depèn de totes les institucions, Consell, Govern i Ajuntaments, però si hi ha depuradores de fa 31 anys, home, és que tot ha canviat molt, no? No ho trobes?
1: Sí, moltes són dels anys 90. Sí que és veritat que a poc s'han anat remodelant, però el ritme de remodelació és molt lent. I llavors, per exemple, hem fet un anàlisi que se remodela una depuradora més o menys a Abacua, almenys cada any i mig. Si Abacua té 80 depuradores que gestiona, pues, se podrà fer tota la remodelació en 60 anys. Pues, això és molt lento. I clar, si la realitat social, el creixement, va tan ràpid,

0: pues és la nostra alerta que donem, no? Si l'administració no és capaç d'anar al mateix ritme de creixement poblacional, pues a lo millor el que hem de fer és aturar qualsevol creixement urbanístic, qualsevol creixement turístic, fins que no n'hi hagi una garantia de que la depuradora s'ha remodelat o que la depuradora funciona, etc. Llavors, en el cas que deies de responsabilitats, pues és una mica de tots, no? El govern, que en lloc de fer normes i decrets com ha fet aquesta legislatura per possibilitar més creixement, pues faci el contrari, no? El Parlament hauria d'aprovar lleis per aturar creixements fins que no tinguin clar que podem depurar correctament. Per altra banda, Abaqua és l'empresa pública del govern que rep l'encàrrec dels ajuntaments per fer aquesta depuració, pues s'ha d'agilitzar i s'ha d'accelerar les actuacions. I has de dir en aquest sentit que no és una qüestió de color polític, és una qüestió sistèmica. L'administració és molt lenta. O sigui, tenim una realitat social molt dinàmica, una tecnologia puntera avui dia, però les administracions estan són del segle passat, no? Amb molta burocràcia. Llavors, fa falta un canvi sistèmic de l'administració perquè sigui més àgil i faci els seus deures més ràpid.
1: Cert. També hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si d'això en tenim s'ocupa els ciutadans, perquè 38 de les 56 depuradores que s'han analitzat han rebut en qualque moment durant l'any passat aigua que incomplia els paràmetres d'entrada. Això què vol dir? A mi només me ven els caps les tovalloletes. O estan parlant de productes químics. Jo me pensava que una depuradora hi podia anar, clar, l'aigua més bruta que pugui venir. Però què vol dir? Que una... Que no, segon que no hauria d'arribar a la depuradora. Joan, explica-m'ho.
0: Clar, no pot arribar de tot. I de vegades, malauradament, pues, n'hi ha abocaments il·legals. Jo què sé, estic pensant pues, en un polígon industrial, pues, a lo millor s'aboca productes químics que en lloc d'anar al clavegram hauria d'anar per un canal autoritzat de tractament d'aquests productes químics. De vegades arriben hidrocarburs que són pues, de l'escorrentia del suelo de les carreteres, que de les aigües pluvials van amb les fecals i arriba tot. Arriba tovalloletes, per suposat. Arriba de vegades pues, temes de menjar que no sea que arriba tan quantitat de menjar, potser d'un restaurant que no que d'alguna manera ha passat en el passat, no sé si ara pues arriben pues restos de menjar que dificulta que en lloc de tirar-lo a la basura ho tiran al clavegram. O sea, és una miscel·lània que efectivament el que tu dius, n'hi ha una responsabilitat personal i cívica de lo que s'està tirant al clavegram, perquè després les depuradores no són superhéroes, estan fetes per una depuració a uns nivells normals.
1: Clar, i a més també un altre problema, clar, estem en una illa, també alertau sobre la salinitat de les aigües que arriben a les depuradores, perquè l'aigua marina s'està infiltrant a les xarxes de clavegram, que moltes també són molt antigues, hem de pensar que clavegueres a Mallorca que tenen 50 o 60 anys, els ajuntaments van a les totes canviant, però que no donen tampoc abastament. Jo no sabia que a una depuradora no s'hi pugui vessar aigua salada, és a dir, no és lo seu, aquesta salinitat de les aigües que arriben a la depuradora. La depuradora no funciona així com toca, amb aigua salada.
0: Exactament. Hem de pensar que les depuradores estan fetes per aigua dolça. El tractament, la digestió de l'aigua fecal es fa amb bactèries, en un tractament biològic. Aquestes bactèries estan adaptades a un medi d'aigua dolça, amb la qual cosa, si arriba aigua salobre, pues, es dificulta, les poblacions de bactèries poden morir o es dificulta la seva depuració. Llavors, per això sempre diem a l'Aliança que els ajuntaments, i en aquest cas sí que són ells els competents, han d'accelerar la renovació del clavegram perquè no entri aquesta aigua del subsol salí, per una banda, garantir una correcta depuració, que l'aigua tota sigui dolça, i garantir una correcta depuració, i luego lo més important, per tancar el cicle de l'aigua, perquè aquesta aigua, si és salada, no se pot reutilitzar per a l'agricultura ni per res.
1: Clar. I vosaltres també el que demaneu és que se condicioni el creixement urbanístic a la capacitat de les depuradores. Per exemple, si hi ha una depuradora que ja està en el límit, que no se permeti construir una urbanització de vora. M'imagino que el resum seria aquest, no? Per no sobrecarregar-la encara més. Seria aquest el resum.
0: Sí, és sentit comú, no? Tu, si tens una casa, mai se t'ocorriria fer una altra habitació i un altre saló i una altra si no tens un quarto de bany per a tots, no?
1: Sí.
0: Ho hauries de fer amb sentit comú i créixer a la vegada, no? I si la realitat, malauradament, és que el sistema administratiu i institucional és molt lento, més enllà del color polític, doncs ens haurem d'aturar. I s'haurà d'aturar, primer, intentar reformar l'administració perquè vagi més ràpid i, mentrestant, no donar cap llicència urbanística si no té garantida una depuradora que estigui dimensionada correctament. Perquè, al final, el que passarà és que aquestes aigües, la depuradora ja no darà abasto i acabarà, efectivament, abocant aigua amb mala qualitat al medi marí, a un torrent, i generar molts de problemes. I això és el que alertem. Hem d'anar ràpids i, mentrestant, posar el límit.
1: Una darrera pregunta sobre coses que no hem de tirar, que m'acaba de venir al cap. Els olis de cuina, que molta gent encara no els recicla. Jo he vist recentment, a qualque casa particular, gent que tirava oli de cuina per ser excusat. L'oli de cuina s'ha de reciclar. Tampoc pot anar a depuradora, no, Juan?
0: Efectivament, sempre és millor anar pues, a la brossa, a un bote, anar a intentar no tirar-lo per el vàter ni per la pica, perquè al final és grassa que se va acumulant a les xarxes de clavegueram i arriba molta grassa a la depuradora i això fa que al final que la digestió, perquè una depuradora el que fa és digerir aquesta quantitat d'aigües brutes, pues, sigui molt, molt difícil.
1: I des d'aquí el missatge de la Ciència Balear de l'aigua el manco pels nostres oients. No tireu per s'excusat ni en els rentamans, ni oli, ni menjar, ni tovalloletes, i sí, com a mínim, si entre tots fem aquest gest, reduirem aquesta sobrecàrrega de les depuradores que, com dèiem, estan un 15% més que fa 5 anys. Això és moltíssim, malament sembli poc. Juan Calvo Cubero, des de l'Aliança per l'Aigua. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per aquest informe molt interessant i perquè han de fer consciència mediambiental. Gràcies, Juan.
0: Gràcies a vosaltres.
1: No em faltava d'altre. Bueno, nosaltres ara d'aquí un minut mos posarem més contents, que anirem a la carrera en roba interior de Bunyola. No ho veieu.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
2: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
3: Benvinguts a Esports en Joc.
4: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
5: Avui a la nostra radiografia mallorquina parlant d'una de les neofestes més conegudes dels darrers anys, quan arriba Sant Mateu. Bunyola ja ho té tot llest per celebrar les seves festes. De fet, ja hi són, afrontant un moment dels més esperats de l'any amb un programa que s'estén durant bona part del mes de setembre, podríem dir. I torna a tenir com un dels seus grans reclams la correguda en roba interior. Marian Serralta, Vallesa de Bunyola, benvinguda, Vallesa.
6: Hola, bon dia.
5: Bueno, 22 anys.
6: Com
5: des
6: estàs?
5: Del 2004. No sé sí. Si fins i tot s'any de ser... M'apareix que sí que se va... O suspendre l'any desconfinament.
6: No, l'any desconfinament no se va fer, la correguda, no.
5: És a dir, però des de l'any 2004, 22 anys, i m'imagino que això ha anat a més, perquè m'imagino que fa 22 anys éreu quatre bunyolins, però jo no sé si ara ja s'acosta més gent del poble de Palma i de Valldemossa, Esporles, s'acosta més gent, pot venir, ve gent d'altres municipis.
6: Sí, sí, sí. Ve una gentada d'altres municipis, sí. Som moltíssima de gent, ara cada vegada som més.
5: És que el primer any me'n record quan ho vàrem veure per la televisió, vàrem dir, però i això què és? Perquè el primer any molta gent, fins i tot d'Imbunyola, degué dir, però mem, què estan fent? No? Els primers anys degué ser un poc xocant, i ara ja és una tradició, és que ho ha convertit una cosa xocant en una cosa tradició, no?
6: Sí, això va sortir com amb una festa així un poc alternativa, una sèrie de joves varen decidir que volien fer una festa diferent, i el primer any igual eren, com a molt, no sé, unes 20 persones. I ningú sabia ben bé com havien d'anar vestits. La majoria de gent aquell any va sortir vestida en roba interior antiga i un poc diferent. Sí, i cada vegada s'anava animant més la gent. I pues ara ja som una gentada. Moltíssima gent. La gent ho ha convertit, moltes colles de mig s'ajunten aquest dia. Durant mesos estan elaborant la seva disfressa, amb poca roba, evidentment, però sempre són grups d'amics i amigues que s'ajunten per sortir en aquesta festa tan esperada per tots els bunyolins i bunyolines.
5: És com un piqué sa, no? Vosaltres de què anireu? No vos ho puc dir, perquè de vegades
6: no,
5: heu volgut
6: no,
5: treure...
6: No, és una sorpresa.
5: Ningú te molla, ningú te diu res.
6: No, ningú te diu res, és una sorpresa. Només ho saps quan surts al mig de plaça.
5: Hi ha normes per córrer? No sé, per exemple, jo sé que hi ha municipis que has de ser, per exemple, d'allà, has de ser tenir determinada edat. Pot córrer qualsevol persona mentre vai mínimament en roba interior, no? Que no vagi vestit de carrer, no? És així.
6: Això mateix. Bueno, córrer ja se corre poc. Vull dir, se fa com una desfilada, perquè com que hi ha tanta de gent, arriba un moment que s'ajunta el cap en la cua de la cursa. Però vegada més la gent elabora més la seva disfressa o té més imaginació, surt de tot.
5: Serà a les 5 el dissabte, això, no? El dissabte.
6: Sí. Dissabte a les 5. La concentració a la plaça.
5: La concentració, la música batucada. I a les 6 i mitja hi ha pregó. Sí. Se sap qui fa el pregó, enguany?
6: El pregó és sorpresa, també. Això no se pot dir. Sí. El pregó ho saps quan surt el pregoner damunt l'escenari.
5: Home, també és, així també com a més, fa com a més gràcia, perquè no t'esperes i el te topes. A les 7 se fa la sortida de correguda, sí. I després a les 8 i mitja hi ha premis.
6: Hi ha premis, sí.
5: A les 9 música. Exacte.
6: Sí, sí,
5: I què se premia? El més original, el grup més original, individual, hi ha diferents categories. Sí. Com funciona això?
6: No. Aquí no hi ha categories. Aquí hi ha, el jurat té una sèrie de premisses. No passa res si són, a lo millor, una persona que va disfressada o si és una colla de 10 persones. Tampoc no hi ha un límit, eh? No hi ha unes normes per poder participar. Però després el jurat valora l'originalitat, si duen performance, valoren una sèrie de coses i hi ha 6 premis.
5: I també hi ha, per tots els participants que se'n vulguin endur un record de la correguda d'enguany, tassons oficials de la correguda en roba interior de Bunyola,
6: sí.
5: 2026, se venen per 4 euros. M'imagino que això també molta gent se n'endur com una espècie de trofeu, no?
6: Com una espècie de trofeu, com una espècie de record d'aquest dia.
5: Manera, això, estem parlant de dissabte, dia de nou, però de moment ja heu tingut caparrots, els gigants, la Bàrbara i en Mateu, els xeramiers, i avui a la baixa, crec que és avui a les 6, que és pia ensabonat, és així?
6: Avui sí, ja el tenim instal·lat a la plaça. Avui de bon dematí, tots els nens de l'escola baixen cada any a veure com la gent de la brigada posa el pi i el clava a la plaça. Ara ja el tenim clavat aquí. Esperen que mos respetis tant, que no plogui, i veurem qui serà el valent, que arribarà fins a dalt.
5: Sí, perquè tothom coneix...
6: O la valenta.
5: Exacte, sí, perquè tothom coneix el pi de Sant Antoni de Pollença, però hi ha localitats com, per exemple, Bunyola, que fan el seu propi pi. En Sabonà també des de fa un caramull d'anys. De fet, aquestes cucanyes són festes medievals, tenen... centenars d'anys. Diumenge hi ha un homenatge a la bellesa, a les persones majors. Teatre infantil, concert de la coral polifònica, i diumenge també hi ha rebel·la a la plaça. Sí. És així?
6: És la rebel·la del poble, sí. I com que dilluns és festa a Bunyola, perquè és el dia del patró, el dia abans sempre hi ha una rebel·la.
5: Però dilluns ja se vessant del dia de Sant Mateu, dia de la festa de Sant Mateu, del patró de Bunyola.
6: Del patró d'aquí de Bunyola,
5: és com a més tradicional, no? A les 9 i mitja hi ha un cercavila, joc populars... És com a té un caire com a més tradicional i solemne, no? El dia de Sant Mateu en si, dia 21, dilluns.
6: Sí. Clar que sí. Després també hi ha la missa, l'hora baixa, després l'escola de ball tanca en la seva ballada mostra, que se fa a la plaça, i acabam en guany, en cot d'artifici.
5: I també volia saber què és la pujada en el Castellet, que se fa dilluns a les 5. Què és la pujada en el Castellet?
6: Sí, la pujada en el Castellet també fa molt d'any que se fa. Això ho organitza el Club Esportiu Espedal, que enguany han estat els pregoners oficials de les festes de Sant Mateu, i surten del carrer de Mare de Déu de les Neus fins en el Castellet, que és una muntanya que tenim davant nostra, des de la plaça sempre la podem veure, i a la pujada, a veure qui puja més aviat a dalt de tot, en el Castellet.
5: I ja ho sabeu.
6: Organitza el Club Esportiu.
5: Ja ho sabeu. Dissabte, dia de nou, la concentració per la carrera o la cursa en roba interior de Bunyola és a les 5, a la plaça, i a les 7 és la sortida de la correguda, però si voleu participar heu d'anar vestits, com a mínim, que sembli que aneu en roba interior. No importa córrer, ja dit la bellesa que ara és com una desfilada. I de molt d'anys per Sant Mateu, Bellesa, Saralta, i molt d'anys a tots els bunyolins i bones festes de Sant Mateu com cada any. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una altra festa, la Festa de l'Art, que se celebra cada any també des de fa molt d'anys, a Palma. La Nit de l'Art serà d'aquí un minut, no ho amagueu.
2: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és cultura.
1: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
7: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
8: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
9: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
8: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
9: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
8: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca. IB3 Ràdio.
1: L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
0: Sempre a prop del ciutadà. L'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
5: Precisament parlant del consistori de la capital que se suma un any més a la Nit de l'Art, organitzada per Art Palma Contemporani, que enguany arriba a la seva edició número 30. Serà dia de nou, passat demà dissabte, i per tant, de 6 a 11 de la nit, més de 50 exposicions i un centenar d'artistes que se podran veure i gaudir a la capital de Mallorquina. Conversàvem amb Fernando Gómez de la Cuesta, que és coordinador general de Cultura i Turisme de Cort. Fernando, benvingut, bon dia.
10: Moltes gràcies per ser vostre convidat, encantat.
5: Bueno, l'Ajuntament, com sempre, s'afegeix a la cita de l'art contemporani amb una programació pròpia repartida entre els espais municipals. Anem a començar, per exemple, pel Casal Solleric, perquè el mateix dissabte, dia de nou, el dia de la Nit de l'Art, s'inaugura, per exemple, l'exposició de Rebeca Morell Pérez, que és estudiant de Belles Arts d'ADEMA, ha guanyat l'edició d'enguany de certamen de nous talents, i és una de les estrelles, diguéssim, d'aquest dissabte, Rebeca Morell, guanyadora de certamen de nous talents, estudiant de Belles Arts d'ADEMA.
10: Sí, efectivament. Bé, estudiant no, ja és una recent graduada, i aquesta beca nous talents el que premia és el millor projecte fi de grau dels artistes, de la primera promoció del grau de Belles Arts que han tingut a les Illes Balears. Vull dir que és un moment molt, molt concret i molt específic, i el que valora, pues, és aquesta trajectòria que ha fet na Rebeca en tots aquests estudis i el projecte que ha presentat com projecte fi de grau, i lo fa de la mà d'un comissari amb molta experiència que s'envia a la MET. Nosaltres pensàvem que aquesta beca tenia sentit si posaven en contacte aquest talent emergent d'un artista que està en formació amb un comissari amb la saviesa i l'experiència d'enviament. I la veritat, jo que he tingut la sort de disfrutar de tot el procés, ha quedat un projecte meravellós que presentam als mitjans demà, divendres, sense roda de premsa que farem, i a tota la ciutadania a la que convidam a participar dissabte a les 7 de l'hora baixa en el Casal Solleric.
5: Qualsevol exposició que sigui comissariada per via de me, gran coneixedor del món de l'art, una persona que val per entendre l'art contemporani a Mallorca, paga la pena, perquè segur que no deixa cap fil sense cosí. També s'inauguraran a Solleric Club Misèria de l'Esbit de Nabel Fullana, en aquest cas amb Antonio Tolo Canyelles com a comissari, però que serà una instal·lació molt grossa en el Solleric, tot es pati, no? Hi haurà música en directe. Club Misèria de l'Esbit de Nabel Fullana serà com a una gran estrella dins el Solleric, tot es pati, ocuparà aquesta instal·lació, no és així?
10: Cap mena de dubte. Una proposta agosarada, arriscada, atrevida, que ocuparà no només espatlles que se'ls oieric, sinó també el showcase que dona en el passeig principal, en el passeig d'Esborn, i la lògia, no? I tindrà aquesta intervenció que convertirà el Casal Solleric en un, no, en un club misèria amb la participació de dos DJs, pràcticament dos performers com Orojondo i Virgen Maria, que són segurament dels més punters que tenim ara en el panorama nacional, i jo crec que una proposta molt completa que a més complementa les altres propostes que estan vigents encara en el Casal Solleric, a Media Lumbre, un projecte expositiu que ve de la mà de l'IBAM, que és el museu de referència a nivell nacional, i també la proposta imprescindible, que és una proposta de gravat que cerca explicar un poc aquest mitjà per posar-lo en contacte amb el públic interessat.
5: Tot això en el Casal Solleric, però és que en el Casal Balaguer, que en Balaguer també hi ha les exposicions temporals de House on the Forest, La casa i el bosc, i Gaudí, impressions íntimes, i a més demà precisament se presenta el llibre de House on the Forest, La casa i el bosc. És a dir, Can Balaguer també ha obert la nit de l'art dissabte de 6 a 11, no és així?
10: És així, i demà a les 5 i mitja també convidats per presentar aquest llibre de la mà de l'artista i comissària Janis McNabb, que ha fet un projecte excel·lent, molt acurat, que encara se pot disfrutar a les sales de Can Balaguer, i efectivament també Aitor Ortiz, que és un artista molt consolidat i una consolidació nacional més que evident, que ha fet un projecte, mos ha duit un projecte que fa any investiga seguint el rastre de la figura d'en Gaudí, de les seves arquitectures, i que nosaltres hem tingut la possibilitat de cap amb la línia aquesta que tenim d'Escac Palma, no? Que són unes beques d'investigació i producció, perquè aquest fil que du temps, no? Investigant tingui continuïtat en el rastre que va deixar Gaudí també a casa nostra, no? Aquí a la ciutat de Palma i principalment a la catedral, no? Com sabeu tots.
5: Bueno, i també la Fundació Pilar i Joan Miró, a l'espai cúbic, Jora, que és una instal·lació, a menys si m'ho pot explicar, què significa site específic, d'en Pedro Torres, mescla alabastre, aigua, llum, instal·lació site específic a l'espai cúbic, dissabte, a la nit de l'art, que sí, que vol dir site específic?
10: Bé, site específic són aquestes produccions que l'artista, quan les fa, vol tenir en compte l'espai que acueix aquest projecte, no? Però avui m'ha agradat molt, perquè avui precisament hem fet la presentació d'aquest projecte a la Fundació Miró. En Pedro Torres ha dit que la seva instal·lació era site específic i site responsive, no? De qualque manera integra en aquest concepte també la voluntat del públic, no? S'integra el públic com part de com una part substantiva que defineix també aquest projecte, no? I la veritat és que segurament de tot el que he vist i he tingut el privilegi de veure de que s'inauguren totes aquestes propostes, la de Pedro Torres de les més recomanables. És una peça immersiva que cerca obtenir un espai de calma, no? De meditació enmig d'aquesta voràgine que és la nit de l'art, però també la nostra societat actual.
5: I a la Fundació Pilar Joan Miró també, dissabte, l'Espai Zero, a l'Anades, d'en Isabel Cervera, que mescla tècniques artesanals en l'univers d'en Joan Miró, la Mediterrània, es coma també una cosa molt eclèctica.
10: Sí, bé, i tot també n'hi ha una reivindicació d'espai i temps, no? Els oficis artesans que tenen molta presència a la creació contemporània, no? I ella vol reivindicar aquesta feina de les dones i els homes que feien lladre, no? A la comarca de Llevant, a Capdepera, Artà, també una feina molt acurada, no? I que té aquesta reivindicació d'altres temps i altres espais, no? Que cerquen fugir, no? Ben igual que en Pedro Torres, d'aquesta voràgine contemporània que mos du molt de pics completament alienats.
5: I bueno, i també l'auditori de la Fundació Pilar Joan Miró, dues pel·lícules també immersives d'en Carlos Casas, Cementeri i Bestiari. M'imagino que això sí que és per quedar, seure't i entrar dins la pel·lícula, no?
10: Sense cap mena de dubte. Qui vulgui anar a la Fundació Miró i gaudir d'aquestes propostes ha d'anar amb moltes ganes i amb molt de temps, perquè són propostes que vindiquen, no?, precisament això, no?, que la gent faci un stop a la seva vida i segui i contempli i estigui predisposada a deixar-se seduir per aquestes propostes que fan aquests artistes.
5: I sense oblidar que a la Nit de l'Art també podrem veure en l'entrada de l'Ajuntament de Palma l'Espai Cor, que ara se'n denomina Espai Cor, el Cor del Bosc, de Fabian Schalekamp, que estarà a l'entrada de l'Ajuntament per aquell que va i vengui de galeria en galeria, perquè la veritat és que és una mica molt difícil veure-ho tot, perquè hi ha moltíssimes coses entre les galeries i després, es queda el Solleri, Can Balaguer, i la Fundació Miró i l'Espai Cor que afegeix l'Ajuntament de Palma. 30 anys, mare de Déu, com se diu? Se diu aviat, eh? Ha passat molt aviat aquests 30 anys de Nit de l'Art. Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme de Cort, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i molt d'anys en aquesta Nit de l'Art, que ja forma part també de la nostra identitat. Gràcies, Fernando.
10: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies per ser convidades, interès i atenció.
5: No em faltava d'altre. Nosaltres ara anem a continuar parlant de cultura, però d'una troballa romana. Ara vos ho contant, no vos mogueu.
0: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
11: L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.

0: Sailing, navegant, en Rod Stewart, navegant, com diu la cançó, de Sir Rod Stewart. S'ha fet, idò, una troballa casual, arqueològica, una troballa arqueològica inesperada. Fa poc vàrem parlar del vaixell oceanogràfic Miquel Oliver, que té base oceanogràfic de Palma, però que està fent la campanya Mèdits, és una recerca oceanogràfica i pesquera per assolir els recursos pesquers als ecosistemes de la Mediterrània. I de cop, en els seus sistemes de rastreig, s'ha topat el Miquel Oliver amb 26 àmfores romanes i 17 caixes amb fragments de ceràmica. Mos ha cridat tant l'atenció que volem parlar amb en Xis Coordines, investigador de l'oceanogràfic i responsable de la campanya Mèdits a les Pitiuses. Xisco, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Bueno, això ha estat casualitat, això? O vosaltres en Mèdits ja sabeu on hi ha els derelictes romans? Conta'm, com ha estat aquesta troballa, casualitat?
1: Totalment casual. Estàvem fent unes estacions de mostreig que tenien un objectiu completament diferent. Com bé deies, era dels objectius de la campanya és estudiar l'estat d'explotació dels recursos pesquers i també dels ecosistemes. I estàvem fent pesquers més profundes de les que feim habitualment. L'objectiu d'aquestes pesquers és que hi ha un recurs molt important per a la flota de rosses a Balears, que és la llamba vermella, que se distribueix a profunditats majors que 800 metres, que és fins allà on sol operar com a màxim la flota de rosses. En la qual vàrem plantejar algunes estacions de mostreig a més profunditat. Aquesta estació era una estació de mostreig de 1.400 metres, mai havia manat en aquesta fondari, i l'objectiu era veure si en aquesta fondari si arribava la llamba vermella, quines abundàncies tenia, i un poc millorar les dades que tenien sobre aquesta espècie.
0: Mare de Déu, i què vareu veure en els vostres aparells? Perquè en principi els vostres aparells són per mirar bancs de peixos. Com vareu dir, això no són peixos, això és una cosa... vull dir, antròpic, és a dir, d'origen humà, que no és una cosa natural. Com vareu arribar a aquesta conclusió? Què vareu veure en els vostres aparells?
1: La veritat és que durant la pesca, mentre estàvem fent l'estació de mostreig, tenim un monitoreig molt bo de la xarxa, de comportament de la xarxa. Podem veure la geometria de la xarxa en temps real, però no vàrem veure res extraordinari. També havíem estudiat la geomorfologia de la zona on havíem de fer aquesta pesca, el dia anterior, amb una sonda bastant de resolució, que te crea com una fotografia del fons, però així tot tampoc no sortia res. De fet, vam triar aquesta zona perquè era totalment plana i no pareixia que hi hagués cap perill per la xarxa de rosses.
0: Mare de Déu.
1: Qualsevol cosa que hi hagi en el fons se pot enganxar a la xarxa, podríem perdre la xarxa o fer-li malbé. Llavors ens vam identificar com una zona segura a 1.400 metres i la veritat és que la sorpresa va ser quan vam tornar a tenir la xarxa a bord. Que m'ho vam donar compte que el cop, que és allà on en teoria ha de quedar depositada la captura dins d'aquesta xarxa de rosses, en comptes d'haver-hi peix hi havia la troballa de les àmfores.
0: I això com s'atreu de 1.400 metres de profunditat, Xisco? Com se fa?
1: Bé, és una xarxa de rosses normal, com les que empleen qualsevol bou de que tenim a Balear o que hi ha altres bandes. L'únic és una xarxa un poc més petita i s'opera igual que amb una altra xarxa de bou. A bord d'un vaixell oceanogràfic. Hi ha dues maquinilles amb molt de metres de cable, nosaltres duim 4.000 metres de cable.
0: Mare de Déu!
1: I la xarxa va lligada en aquest cable. També hi ha unes portes que fan que quan arriba en el fons la xarxa s'obri per poder capturar a un peixos i es van fer una quedada com sempre, vam guanyar el cable que feia falta, pesques durant un temps determinat, això va ser una hora de pesca, una hora en la que la xarxa va estar en contacte amb bufons, i després tornes a cobrar tot el cable que has amollat i finalment recuperen la xarxa. Quan ho teníem molt a prop del vaixell, bueno, van donar compte que venia molt feixut, que es tirava de molt a baix, i van pensar que eren roques en un inici. Però ja després, quan ja van poder pujar a bord, van veure que eren àmfores. Sí, sí.
0: Mare de Déu. Hem de dir que el Miquel Oliver és un vaixell construït fa 19 anys, fa 70 metres de llarg i 15 d'amplari, a l'hora i màniga, que li deia Voltros. Per tant, no estan parlant d'un vaixell enorme, eh? Estan parlant d'un vaixell 70 metres, està bé, però vull dir que quan, si vols, ja vareu notar que allò venia carregat, és que, clar, jo m'imagino que 26 àmfores romanes de 7 caixes de fragment de ceràmica, tot això banyat, es pot se multiplica, no sé per quant, però, clar, perquè vols notar que allò ja venia molt carregat, clar, i en aquell moment que se fa? S'ha de telefonar a Madrid i dir, tenim això, s'ha de telefonar a Palma i dir, tenim això, perquè crec que són aigües de titularitat estatal i que, de moment, tot això s'ha deixat a Formentera, però... Què se fa quan tu te topes amb això i dius, uep, aquí s'ha de no donar parte perquè mos entenguem, Xisco?
1: Jo el que tenia en clar era que s'havia de donar part de manera immediata. I això ho vam fer, això era molt tard, ja era molt tard, vespre, vint a les 12 de vespre, això. No teníem ja informació de bon fer-ho, però si mateix cerquem vam trobar que havien de donar part, sobretot, hi ha una llei que marca que aquest tipus de treballs s'han de deixar depositades a l'organisme que tingui competències per gestionar el D més a prop de la treballa. Llavors em van posar en contacte amb el Consell i també amb altres institucions, perquè no sabíem molt bé en aquelles hores com gestionar-ho, així que vam fer una crida un poc més ampla. No vam tenir resposta, evidentment, el vespre, i l'endemà de matí sí que vam començar a tenir respostes de les distintes institucions, fins que ens vam posar en contacte amb el Ministeri de Cultura i amb el Museu Arqueològic de Eivissa i Formentera. I a mitjan de matí més o manco van rebre un informe d'un Ministeri de Cultura que ens deia que en compliment d'aquesta llei depositar som l'abans possible de treballar a Eivissa, on se'n faria càrrec el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
0: I entretant, en tota aquesta anar i venir de telefonades, vosaltres he llegit que havíeu de mantenir les àmfores amb aigua, hidratades amb una màniga, perquè no s'aixugués, perquè, segons hem vist ara en el vaixell romà de les Fontanelles, si no se pot rompre, s'ha de mantenir amb aigua. És a dir, havíeu d'estar tota l'estona donant manguera a tot això. És així, Xisco?
1: Sí, sí, el que passa és que és un vaixell bastant gros i té moltes de possibilitats. A la coberta hi ha bastantes manyeres, en la qual al final se va muntar com un dispositiu gràcies a la tripulació del Miquel Oliver, que tot d'una van saber muntar això. Era com un dispositiu, eren com si tingués homes persos que remuneaven de manera contínua tota la treballa, en la qual se va, segons molt van dir després les encarregades del museu, pues, s'havia aconseguit mantenir un material en unes condicions òptimes fins que se'n van poder fer llarreig.
0: Això havia passat mai? Normalment, quan un vaixell oceanogràfic cada la xarxa per fer una inspecció de població, crec que estava un dels boquerons o les sardines, no me'n recordo, que estàveu mirant, perquè em van parlar fa poc, en l'oceanogràfic, en companys teus. Això passa, que enganxeu qualque ànfora romana? És normal o és una cosa excepcional, Xisco?
1: Allò crec que era una cosa excepcional. Nosaltres no ens dediquem a un petit pelàgic, se comentava, ens dediquem a uns recursos pesquers demersals, que són els que estan més a prop de fons. Lluç, gamba...
0: Té raó, sí. La gamba Bonamaia, m'has dit. Sí, la gamba Bonamaia, sí.
1: I això era per completar la informació de la gamba Bonamaia. No és lo normal. Jo crec que amb uns anys que duig només m'havia topat una vegada que va ser davant Solla, que se va recuperar un àmfora que també se va comunicar i crec que és un museu de Mallorca, però se'n va recuperar una només. De llavors, i d'això va haver passat, ja no ho sé, però va haver passat bons 20 anys, pintura, no mos havien tornat a trobar. No.
0: Clar, jo m'imagino que ara, també, de 20 anys a ara, la tecnologia, en la que vosaltres, perquè jo vaig veure que estàveu fent com a quadrícules la darrera vegada, ara estic mirant en el Vessel Finder i veig que el Miquel Oliver ara és davant Galícia. Però la darrera vegada que ho vaig veure, estava fent com unes quadrícules, anava i tornava davant de València, davant de... és a dir, vosaltres teniu unes màquines avui en dia per mirar els fons de la mà que no existien fa 20 o 30 anys. Jo no sé si això també facilita la detecció de coses que no siguin animals. O vosaltres únicament vos dediqueu a la inspecció mediambiental i oceanogràfica. Perquè, clar, aquesta vegada, gràcies a vosaltres, s'ha evitat un espoli que vés a saber si qualcuna altra persona s'hagués topat amb això, el mateix que el vaixell de les Fontanelles. La tecnologia vos permet a vosaltres avui en dia veure coses que fa 20 o 30 anys no veieu?
1: En aquest cas concret, aquesta pregunta li vaig fer a un geòleg que assisteix també a les campanyes. Però nosaltres, durant el dia, feim aquests mostrejos de recursos pesquers i d'ecosistemes, i durant el vespre, intentant completar aquests mostrejos amb una prospecció amb sonda multifeix. És una sonda... que té més resolució que una sonda que normalment du un vaixell, que te dona la fondari davall un vaixell o un punt. Això no, això te fa com un escombrat i al final tens pràcticament una foto d'un relleu d'un fons. La sonda que du Miquel Oliver està equipat amb una sonda multifeix molt bona i té una resolució molt alta. Però així i tot, l'Iola me va dir que això no podia sortir mai. Hem de tenir en compte que probablement, per així com va aparèixer cobert tot el material, perquè estava tapat de fang, probablement en el fons estava també tapat de fang, segurament. La qual, si passes per damunt, primer que encara que la resolució sigui alta, segurament no és suficient per detectar aquest tipus de coses. Estan xerrant de 1.400 metres de fondari.
0: Uau.
1: A part, hi devia haver una capa de fang damunt de tot el material que encara abamagui un poc més. I ja... clar, nosaltres és que precisament vam triar aquesta zona perquè era una zona que no se podia detectar cap problema per la xarxa. I la xarxa, a la mínima que hi hagi qualsevol cosa que destaqui damunt la superfície del fons, corres perill que quedi enganxada. Altres van triar aquesta zona perquè era molt plana i no hi veuen cap perill, precisament.
0: Idò, una calada de 1.400 metres de profunditat, més de 1.500 anys d'antiguitat, perquè si són àmfores romanes han de tenir entre 1.500-2.000 anys. Mare de Déu, Xisco, enhorabona per haver-ho posat a bon lloc, aquest tresor romà, i enhorabona per la feina que feis a l'oceanogràfic amb aquesta tasca per cuidar el nostre mà. Xisco Ordinas és investigador del Centre Oceanogràfic i responsable de la campanya Mèdits a les Pitiuses. I mos acaba de contar que el Miquel Oliver ha pescat fa poc 26 àmfores romanes i 17 caixes de fragments de ceràmica romana. Xisco, moltíssimes gràcies i endavant.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Xisco. Navegant, ha estat això. Idò, navegant amb el Rod Stewart. Bon anant fins demà. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. Més de 21.000 alumnes de formació professional començaran el curs el pròxim dilluns. Enguany hi ha 464 places més que el curs anterior i s'oferiran 126 cicles. Els estudis més demanats continuen sent els sanitaris, informàtiques i activitats físiques i esportives. Segons Educació, l'increment de l'oferta en FP ha propiciat que les Illes deixin de liderar el rànquing d'abandonament escolar. A la seu de la Conselleria d'Educació hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia. Tot i que les Illes han reduït en 5 punts l'abandonament escolar en els dos darrers anys, el conseller d'Educació, Toni Vera, no es conforma i diu que les xifres encara han de millorar. Han de recordar que el març d'enguany la xifra d'abandonament escolar situava en el 15% enfront del 20% registrat el 2024.
3: El que es porà la formació professional en seix, diguéssim, del projecte educatiu i sobretot dignificar aquests estudis, ara orgullosos de l'excel·lència de les tres medalles d'or que enviem representant Espanya a Xangai.
2: Per reduir encara més l'abandonament escolar, el conseller Vera ha dit que és important la feina d'orientació que fan els tutors i també els psicòlegs educatius que s'han implantat aquesta legislatura.
1: Gràcies, Cara Moreno. Ara, canviant de qüestió, el sector pesquer de les Balears llança un crit d'alerta i assegura que es troba al límit davant l'encariment del combustible. La Federació Balear de Confraries de Pescadors ha advertit avui que l'escalada del preu del gasoil professional posa en risc molt greu la viabilitat de les barques de l'arxipèlag.
4: Expliquen que el combustible representa a hores d'ara més de la meitat de les despeses operatives d'una embarcació. El gran problema és que els mariners no poden repercutir aquest augment en el preu del peix a la subhasta, de manera que el marge de guany ha desaparegut. El sector reconeix que les ajudes públiques que reben han servit fins ara de suport, però insisteix que amb els preus actuals les mesures ja són insuficients. Per tot, demanen trobar noves compensacions o excepcions fiscals que garanteixin la supervivència de la pesca a les Illes.
1: I atenció, perquè Emergències demana a les famílies que tinguin possibilitat de recollir els infants dels centres educatius d'Eivissa Formentera que ho facin. Mesura de prevenció davant la previsió de pluges i tempestes intenses a Eivissa Formentera per les pròximes hores. En qualsevol cas, els infants podran romandre al centre fins que passi la tempesta, encara que sigui més enllà de l'hora habitual de sortida. El centre educatiu, recorda, Emergències, és una zona segura. Les classes durant l'hora baixa d'avui als centres educatius d'Eivissa i Formentera també queden suspeses. I ara, una altra qüestió. El PSPI Més per Mallorca ha mostrat avui el seu malestar pel cost de les obres del primer tram del segon cinturó de Palma que ahir va presentar el president del Consell, Llorenç Galmés, i que començaran a finals d'any.
4: Els socialistes denuncien l'increment desmesurat que ha passat dels 110 milions d'euros que es van anunciar al 2024 als 350 milions presentats ahir. Consideren que aquest augment de més d'un 200% és absolutament injustificable i que es confirma la despreocupació en la qual Galmés asseguren tracta els recursos públics. És el conseller socialista Jaume Mateu.
5: És brutal l'augment, és injustificable segons el projecte tal com s'ha presentat aquest increment i hi haurà d'haver moltes explicacions perquè se mos digui de bon surt aquesta diferència de quanties. No?
1: És la 1:04 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3noticies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dijous 17 de setembre. Bon dia. El tècnic del Mallorca, Luis García, espera veure un bon partit del seu equip dissabte contra la Reial Societat i aconseguir el primer triomf de la temporada a domicili. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Començar amb les portes d'avui dijous. El Mallorca cercarà aquest dissabte la primera victòria de la temporada com a visitant. El conjunt vermell visitarà a les dues del migdia la ciutat esportiva de Zubieta per enfrontar-se a la Reial Societat B. Una bona oportunitat per sumar de tres per primera vegada aquesta temporada com a visitant. Acaba de parlar en roda de premsa prèvia en aquest partit el tècnic del conjunt vermell, Luis García.
1: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
0: Tot d'un escoltar amb tot el que ha dit el tècnic del Mallorca a la prèvia d'aquest partit de dissabte, però també han de destacar que dos futbolistes del conjunt vermell han estat convocats per les seves seleccions. Martin Valient ha estat convocat per la selecció d'Eslovàquia i també el segon porter, Beristrom, amb la selecció de Finlàndia. Això significa que els dos futbolistes se perdran dos partits importants del Mallorca, un contra l'Almeria i també el que enfrontarà el conjunt vermell contra el Girona. Pel que fa a la primera divisió, ahir es van disputar tres partits de la jornada intersetmanal, la victòria de l'Atlètic de Madrid per 4-0 contra Osasuna, el triomf a domicili del Sevilla de Luis García Plaza per 0-1 contra el Deportivo i la gran victòria golejada del Barça, que continua invicta 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander. El partit que s'havia de disputar a València entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps. Avui se disputaran els dos partits que resten d'aquesta jornada número 6, a les 7 Betis-Getafe i a les 9:30 Màlaga-Vila-Reial. Pel que fa a la primera federació, continuen, avui ha estat la darrera, les presentacions de nou fitxatges a la U d'Eivissa. Avui ha estat el torn d'Eric Ruiz i també de Jeremy Blasco. Han de recordar que el conjunt pitius aquest dissabte té un partit importantíssim, dissabte a les 9 del vespre contra el Jaén. Aquests dos darrers fitxatges, Eric Ruiz i Jeremy Blasco, han parlat d'aquest compromís de dissabte.
2: Bueno, si queremos estar arriba, somos conscientes que lo importante es cerrar la puerta atrás, ¿no? Ser un equipo competitivo, con y sin balón, pero sobre todo sin balón. Si encajamos pocos goles, vamos a estar arriba y con la calidad que hay en la plantilla, los goles van a llegar. Entonces, pues nada, poco a poco estamos corrigiendo cosas de los primeros partidos y sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, ya te digo, al final Ibiza tiene que ir a ganar a cualquier campo y a eso vamos a ir.
3: Han empezado bien, están con la racha y de subir del año pasado y están con esa emoción, con ese empuje y nada. Yo creo que tenemos que ser claros, hacer las cosas como nos pide el míster, como digamos, trabajando esta semana y nada, hacer un partido competitivo, ganar.

0: Era que en el segon trimestre del 2025, tot i que l'encariment, s'ha de dir, s'alenteix enguany, ja que si comparem aquesta dada amb la del primer trimestre del 2026, l'augment del preu es frena fins a un 2,4%. I en aquest context, els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són els preus que es demanen, però no necessàriament és allò que finalment paga el comprador. I aquest biaix sobre expectativa i realitat, avui se li ha posat una xifra, un 38%. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat avui el govern i que ja es pot consultar per internet.
1: Segons el nou Observatori de l'Habitatge, el 2025 els pisos s'anunciaven de mitjana a 5.200 euros al metre quadrat, mentre que el preu real de compra-venda va acabar sent de 3.800 euros al metre. Pràcticament un 40% menys. Segons el director general d'Habitatge, Quico Reinés, aquesta diferència en bona part es deu a expectatives de venda poc realistes.
2: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
1: Una altra dada, a les Balears falten habitatges respecte del creixement demogràfic. En els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 46%, mentre que el nombre d'habitatges només ha crescut un 30%. L'Observatori estima que aquest desajust equival a uns 17.000 habitatges de dèficit acumulat. I aquí hi ha grans diferències territorials. Mentre a Formentera el dèficit estimat supera el 54%, a Menorca és del 8%. Unes mancances que repercuteixen també en el preu.
2: Pràcticament reflecteixen de forma directa en el preu de l'habitatge. És a dir, qui s'illa que és amb un preu més elevat és Formentera, després, en segon lloc, és Eivissa, en tercer lloc és Mallorca i en quart lloc és Menorca.
1: I una tercera conclusió, l'existència de dos mercats, el de compradors nacionals i el d'estrangers. El 2025, un nacional va pagar de mitjana 300.000 euros per un pis, un estranger un 80% més, fins a arribar als 550.000 euros. Tot i així, el mercat mostra signes de canvi. Les compravendes de nacionals han augmentat un 30% des de 2023, mentre que les d'estrangers han caigut un 34% des de 2022. El preu mitjà de compra-venda, a més, ha baixat un 2,5%.
0: Pel que fa a les mesures dels governants per fer front a aquesta crisi residencial, avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que es troba a Eivissa aquest dia, ha xifrat en 1.200 els habitatges de lloguer assequible que l'entitat estatal Casa 47 preveu destinar a tot l'arxipèlag en els propers anys.
1: Ha detallat que 600 dels pisos procedeixen de la Sareb, s'estan acabant d'adequar i de manera imminent se'n traurà la licitació d'una part. Els altres 600 es construiran en sòls adquirits per l'Estat i s'adjudicaran també a través del portal Casa 47.
3: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y también suelos para construir 600.
0: I en concret a Eivissa, la ministra ha anunciat que el govern estatal preveu que l'any que ve comenci la construcció de 532 habitatges públics a Can Escandell.
4: Les obres d'urbanització, és a dir, d'instal·lació de clavegueram i també enllumenat públic, entre d'altres, arriben ja a la seva fase final i s'espera que durant el primer trimestre de l'any que ve estiguin enllestides. Els habitatges que s'hi construeixin seran públics en règim de lloguer d'una, dues i tres habitacions. De les 532 que s'hi projecten, més de 460 són promogudes pel govern de l'Estat, per l'entitat estatal Casa 47 i, per tant, seran per a residents a Espanya. L'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, ha demanat a la ministra que prioritzi els residents al municipi d'Eivissa. Eivissa, escoltam el batlle i després la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
5: Es mi obligació trasladar-les que parte de esas 532 viviendas se deben de priorizar para residentes aquí en la isla y en la ciudad de Eivissa.
3: Yo defiendo que un médico que viene a trabajar a Eivissa pueda vivir en las viviendas de Casa 47. Será para todos los residentes en Eivissa porque es el criterio de Casa 47 para el conjunto de España. Nosotros trabajamos para el conjunto de España.
4: La ministra ha destacat que Eivissa és probablement una de les ciutats que es troba en pitjors circumstàncies pel que fa a la situació de l'habitatge i que el govern central se senten acompanyats per les institucions europees per aplicar mesures per prioritzar l'habitatge per als residents.
0: Mentrestant, a Palma han començat les obres d'urbanització de Son Bordoi, on es preveu la construcció de 750 habitatges, unes obres que s'han iniciat sense que s'hagin desallotjat les 200 persones que hi viuen, entre les quals menors.
1: Recordem que en aquesta parcel·la de la ciutat es preveu construir mig miler d'habitatges.

0: habitatges a preus assequibles. Na Carmen és una de les afectades de Sant Bordó i que precisament reclama solucions reals perquè se n'hauran d'anar de casa seva.
1: Que esto se solucione de la mejor manera posible. No hay nadie que se niegue a irse, porque no hay nadie que se niegue a irse. Pero que nos digan dónde. Porque lo que no pueden hacer es venir a meter máquinas y venga va todo el mundo a la calle y aquí nadie se hace responsable, miramos hacia otro sitio.
0: El Bala de Palma, per part seva, ha assegurat que els serveis socials estan actuant amb les famílies. És Jaime Martínez.
2: Hi ha una part que encara està en el jutjat, que s'haurà de resoldre, i els serveis socials de l'Ajuntament, que en aquest moment és l'únic a on nosaltres podem actuar, estan fent la seva feina.
3: I a Menorca, Mahó sumarà 8 pisos més al mercat de protecció oficial. L'Ibavi projecta la reconversió de dos locals comercials ubicats sobre l'estació d'autobusos al centre de la ciutat per construir-hi 8 habitatges de petites dimensions, Excel.
4: Tindran entre 45 i 50 metres quadrats, un dels quals serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i comptaran amb dues habitacions, una doble i una d'individual. D'aquesta manera es donarà ús residencial a dues plantes d'aquest edifici, la primera i la segona, que han estat sense finalitzar la seva construcció durant 15 anys. En trobar-se ja mig construïdes, la inversió és de prop de 750.000 euros. A les plantes superiors ja hi ha 8 habitatges construïts, resultat del projecte original de 2005. L'edifici disposa també d'una planta d'aparcament soterrani.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services. Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatritz presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
3: Continuem amb més assumptes de l'actualitat. Quan són les 2:20, les Balears, ho dèiem en titulars, ja superen les Canàries en arribada de persones migrants en situació irregular.
0: Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que a l'arxipèlag canari. Ahir varen ser interceptades 214 persones en aigües balears. És el rècord d'enguany.
3: Ja en aquest context, Marga Provenç ha demanat al govern espanyol que actuï davant l'arribada d'embarcacions irregulars a les costes de les illes.
0: Només ahir n'arribaren 13 amb més de 200 persones, especifica la presidenta del govern en un missatge a les xarxes socials. Provenç denuncia que no es pot renunciar a protegir les fronteres mentre que les illes es converteixen en la porta d'entrada principal de la migració en situació irregular a Europa.
3: Formentera va ser ahir de nou l'illa que més pressió migratòria va rebre. Els cossos i forces de seguretat de l'Estat a l'illa denuncien que en jornades com les d'ahir es veuen desbordats. Tomàs Quesada, guàrdia civil i portaveu de Jusil.
8: Como siempre, el problema de Formentera es que es la isla que está más afectada por el fenómeno migratorio y es una isla con una plantilla de Guardia Civil muy limitada. Cualquier llegada satura los servicios. Además, luego hay un traslado a Ibiza que también está afectando a Ibiza porque en ocasiones tienen que venir, dependiendo del volumen de inmigrantes que se acumulen, tienen que venir a reforzar a Formentera también.
3: En la crònica de tribunals, l'home acusat de matar el seu germà a cops de martell a Sa Pobla ha estat condemnat avui a 4 anys de presó. Ha estat després d'arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia a l'Audiència Provincial de les Balears, fet que ha evitat la celebració del judici amb jurat popular. Inicialment, el Ministeri Públic en demanava 12 anys de presó.
0: Els fets van passar al juny de l'any passat quan l'home va agredir la víctima amb un martell provocant-li unes ferides que li varen causar la mort dies després de l'hospital. L'acord assolit 2018, ha rebaixat de manera considerable la pena en aplicar-li les atenuants de confessió i de reparació del dany després que l'acusat hagi pagat 60.000 euros d'indemnització a la seva família.
3: L'encariment sostingut del preu del combustible posa al límit un sector ja de per si colpejat, la flota pesquera de les Balears. Avui, la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Perquè ens facem una idea, una barca de bou gasta de promig 600 litres de combustible al dia. Al gener, això li costava 384 euros. Avui ja són 840. És un increment del 118% en només 9 mesos.
0: Des de finals de juny, el preu d'aquest combustible ha experimentat un creixement continu fins a arribar aquesta setmana a 1,4 euros per litre, un encariment provocat per la guerra de l'Orient Mitjà que el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonnin, ha assegurat que no es pot sostenir. S'ha de tenir en compte que fa anys que el sector tira endavant amb uns beneficis mínims que ara poden disminuir encara més.
9: S'afegien en el banyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
0: Benin assegura que les ajudes que reben de les administracions no són suficients davant uns costos d'explotació totalment desbordats. La federació recorda que el gasoil suposa a la meitat de les despeses directes d'una embarcació pesquera i que no tenen alternativa a aquest combustible.
9: La motorització elèctrica comença a estar molt avançada, però el tema de l'autonomia és cabdal per nosaltres. Hidrogen, d'aquí que arribi hidrogen, les embarcacions, i a més que és molt complicat. O sigui que gasòlio sí o sí, i es creu que està, és impossible sortir a la mà.
3: Més coses, l'Associació de Lloguer de Vehicles amb i sense conductor Baleval ha presentat una vintena d'esmenes a la llei per limitar l'entrada de cotxes a Mallorca el proper estiu. Demanen que no repeteixin les errades que s'han comès, diuen, amb la normativa que ja s'aplica a Eivissa i Formentera, i per això volen que la proposició de llei vengui acompanyada d'una memòria tècnica, econòmica i de competència que justifiqui qualsevol restricció que es vulgui implantar.
0: El president de Baleval, Cristóbal Herrera, dubta que la normativa que ara prepara el Parlament sigui compatible amb l'actual ordenament jurídic estatal i europeu. A més, creu que presenta riscos per a la competència efectiva i tem que tingui efectes negatius sobre consumidors, mobilitat i activitat econòmica. De fet, defensa que la millor solució per fer front a la saturació de vehicles hauria estat una estratègia integral de mobilitat i no una norma per imposar restriccions.
10: Esta regulación tendría que haberse sustituido por una ley integral de movilidad sostenible que tenga en cuenta la realidad, que es el crecimiento de la población, la falta de infraestructuras, la falta de transporte público, la necesidad de gestionar los puntos donde realmente hay problemas de tráfico.
0: Herrera, tot i que volen col·laborar per millorar la norma ara en tramitació, s'ha mostrat molt crític de com s'ha gestionat aquesta problemàtica. Assegura que s'ha arribat a l'actual situació per manca d'inversió, d'adaptació d'infraestructures i la incapacitat d'implantar un sistema de transports que respongui a l'augment de població i de nous hàbits.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: Més de 21.000 alumnes de formació professional començaran el curs dilluns que ve. Enguany hi ha 464 places més que el curs anterior i s'oferiran 126 cicles. Els estudis més demanats continuen essent els sanitaris, informàtica i activitats físiques i esportives. Segons Educació, l'increment de l'oferta en FP ha propiciat que les illes deixin de liderar el rànquing d'abandonament escolar.
0: Al març d'enguany, la xifra d'abandonament escolar se situava en el 15% davant del 20% registrat el 2024. Tot i que les illes han reduït en 5 punts l'abandonament escolar en els dos darrers anys, el conseller d'Educació, Antoni Vera, no es conforma i diu que les xifres encara han de millorar. Segons el conseller, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada en aquest sentit.
11: Jo crec que aquest 5% que han davallat no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com feim.
0: A les Balears s'imparteixen 24 de les 27 branques professionals. Entre els nous estudis destaca el màster d'aprenentatge automàtic de gestió de dades que es farà a Mallorca i que estarà vinculat a la família d'intel·ligència artificial. El conseller ha detallat més estudis.
11: Els nous estudis que implantarem per primera vegada a les Illes Balears són de grau mitjà, sanitat ambiental aplicada, que s'impartirà a l'Institut Josep Maria Llompart de Palma. De grau superior, la formació per la mobilitat segura i sostenible a l'Institut Guillem Sagrera de Palma.
0: Hi ha la doble titulació de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria i atenció a les persones en situació de dependència. Hi ha molta demanda a les residències de treballadores, però Educació reconeix que és difícil captar alumnat interessat en la matèria.
3: Tot això quan avui hem conegut els detalls de la denominada Llei Kids de la Unió Europea, una proposta de Brussel·les que pretén limitar l'accés d'infants i joves a internet. La nova norma prohibirà que els menors de 13 anys accedeixin a les xarxes socials i fixaran als 15 l'edat mínima per obrir-se un compte propi. A més, obligarà les grans plataformes tecnològiques a demostrar que els seus serveis són segurs des del mateix disseny.
0: Entre les mesures més destacades per protegir els menors de 18 anys, la llei prohibirà el desplaçament infinit o l'escroll, vetarà les notificacions automàtiques durant les hores de son entre les 10 del vespre i les 8 del matí i prohibirà les caixes de recompensa o lootboxes als videojocs per evitar conductes addictives. Així mateix, els chatbots d'intel·ligència artificial no podran simular relacions que generin dependència emocional.
12: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
0: La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, deia que ha estat molt contundent en roda de premsa en assegurar que les empreses tecnològiques han estat jugant en la salut mental dels nostres fills i que a partir d'ara hauran de demostrar que són segures. La proposta inicia ara la seva tramitació al Parlament Europeu.
3: Novetat sobre el cas Kitchen pendent de sentència. La Policia Nacional ha identificat nous àudios entre Cospedal i Villarejo.
0: Aquestes converses obren la porta a imputar l'exsecretària general del Partit Popular en una peça derivada de Kitchen, una causa de la qual en el seu moment va quedar exonerada.
3: I la Policia Nacional atribueix un delicte d'odi per homofòbia als 6 joves identificats per l'agressió a dues persones durant les festes de Sant Mateu a Oviedo.
0: 5 d'aquests joves ja han estat detinguts i han passat avui a disposició judicial, mentre que el 6è està localitzat a l'estranger on es troba estudiant.
3: En pocs segons seran les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. La pluja ha deixat 27 incidències a l'illa de moment. L'alerta groga es manté activa fins al capvespre. Marta Boialdo, bon dia.
2: Bon dia. Ha estat aquest vespre quan les precipitacions han caigut amb més força. De mitjana s'han registrat entre 50 i 60 litres acumulats per hora. A Lloseta, però, han arribat als 90.
1: Els pobles del migjorn de l'illa rebran 6 milions d'euros per millorar la gestió de l'aigua.
2: Els projectes presentats pels ajuntaments que s'han aprovat rebran doblers de l'impost de turisme sostenible i es podrien començar a executar abans que acabi la legislatura.
1: Dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic.
2: La nova app millora el servei als usuaris i permet consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'MT, el tren i el metro.
1: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de sortida des de Son Rapinya, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport, i a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de sortida, cap a la carretera de Solla, en sentit Andratx. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això tot per un moment. Bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Bernat Nadal, al control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
5: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Començant parlant del temps, la pluja, com dèiem, ha deixat 27 incidències a l'illa. La majoria s'han produït aquesta matinada. De moment, l'alerta groga es manté activa fins al capvespre.
2: Ha estat aquest vespre quan les precipitacions han caigut amb més força. De mitjana s'han registrat entre 50 i 60 litres acumulats per hora. A Lloseta, però, han arribat als 90. Binissalem també és un dels municipis afectats, on un camió ha quedat negat davall un pont. Amb tot, aquesta matinada, com popularment es diu, ha plogut bé. Víctor Martí ha salvat la de Binissalem.
6: Tall de llum, i que s'han recuperat. I ara hi ha un país de zones dels pobles que estan a les fosques, però el que és inundacions, no tenim cap incidència greu, com a mínim. Ha plogut bé.
2: Avui es manté l'alerta groga a Mallorca durant pràcticament tota la jornada. És a l'hora baixa quan es podrien produir algunes precipitacions moderades. També entre aquesta nit i demà es preveu l'arribada d'un nou front. Aurelio Soto és el cap d'emergències a les Balears.
7: Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución.
2: Emergències explica que les tempestes van sorgint les unes de les altres i per això són més difícils de preveure. En aquest sentit, demanen precaució a la ciutadania, paciència i evitar desplaçaments innecessaris.
1: Mentrestant, els pobles del migjorn rebran 6 milions d'euros per millorar la gestió de l'aigua. Els projectes presentats pels ajuntaments que s'han aprovat rebran doblers de l'impost de turisme sostenible i es podrien començar a executar abans que acabi la legislatura.
2: A Santanyí, per exemple, sempre que plou, tres carrers del centre es neguen i causen incidències. Amb el projecte que se'ls ha aprovat, podran executar una obra de drenatge i canvi de canonades que costarà més d'1,5 milions d'euros. Maria Pons és la batlessa.
8: Fem dues coses. Primer de tot, fem la recollida de l'aigua de pluja, que l'enviarem a un pols que estaran situats en el final del carrer Bernat Vidal i Tomàs, i en el mateix temps aprofitarem per enviar totes les canonades de l'aigua corrent.
2: A Campos es destinaran 700.000 euros per renovar xarxa de pluvials. A Felanitx, prop d'un milió, també per canviar canonades. A Llucmajor i Ses Salines, projectes semblants per gestionar millor i no malbratar aigua. En total, el govern invertirà 6 milions d'euros al Llevant de Mallorca. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la mà.
9: Sa inversió té que continuar. Vull dir, amb una qüestió tan important com l'aigua, tenim que evitar perdre recursos, tenir infraestructures adequades i modernes i tenir garantia de tenir aigua suficient per als nostres ciutadans.
2: Totes les obres estan aprovades però pendents de tramitació municipal. Quant a la construcció de la futura desalinizadora del Llevant, el govern diu que de moment és en fase de redacció.
1: I ho avançaven també en titulars. A partir de dimarts, els ciutadans disposaran d'una nova aplicació que es permetrà saber en temps real on es troba el bus tant de l'MT de Palma com dels interurbans del TIP. L'eina també permetrà dur la targeta única al mòbil, és a dir, dona la possibilitat d'utilitzar-la de forma virtual. La descàrrega es podrà fer a través de Google Play i de Play Store.
2: La principal novetat és que els usuaris podran consultar en temps real el pas del bus per cada parada. Ara es comença amb l'MT i el TIP i més endavant també es podrà fer amb el tren i el metro. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat que la nova eina permetrà als ciutadans planificar més bé els seus desplaçaments, a la vegada que ha remarcat l'aposta per la millora del transport públic.
10: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
2: Amb la nova aplicació es completa una fase de proves per millorar el transport públic iniciada el mes de maig, en la qual hi han participat més de 600 usuaris residents. L'actuació se suma a projectes que ja s'han fet realitat, com la integració tarifària i tecnològica amb l'MT de Palma.
1: 2:37, més qüestions. El Consell Insular carrega contra Madrid per la gestió d'Aena. Denuncia una política de fets consumats i acusa els socialistes d'hipòcrites i de mantenir un doble discurs. Diuen que aquí combaten la saturació turística, però que Madrid donen suport a mesures que podrien suposar l'arribada de 2 milions de turistes més. Guillem Ginart és el Consell Insular de Turisme.
11: A Madrid no pateixen les conseqüències de tot aquest nombre de passatgers. Les patim aquí, les patim a Mallorca, i per tant, el que no podem fer és gestionar les conseqüències si no podem tenir poder de decisió en el que són les causes.
1: D'altra banda, el PSC i Més per Mallorca ha mostrat el seu malestar pel cost de les obres del tram 1 del segon cinturó de Palma, que ahir va presentar el president de l'institució, Lluís Galmés, i que començaran a finals d'any.
2: Els socialistes denuncien l'increment desmesurat que ha passat dels 110 milions d'euros anunciats el 2024 als 350 presentats ahir. Consideren que aquest augment del 200% és absolutament injustificable i que confirma la despreocupació amb què Galmés tracta els recursos públics. És el conseller Jaume Mateu.
12: És brutal l'augment, és injustificable segons el projecte tal com s'ha presentat aquest increment, i hi haurà d'haver moltes explicacions perquè se mos digui de bon surt aquesta diferència de quanties. No?
2: Més per Mallorca acusa el PP de tornar a hipotecar el futur de l'illa amb una carretera de 350 milions d'euros. La formació denuncia que el projecte recupera les velles receptes del formigó i no resol la dependència del vehicle privat. És el conseller Joan Lladrà.
13: El Partit Popular ha anunciat una inversió de 350 milions d'euros en una sola carretera, qüestionant les prioritats del govern perquè ens hauríem de centrar en el manteniment de la xarxa existent i, sobretot, en adoptar mesures per donar una resposta estructural en el col·lapse viari. No se tracta de fer més carreteres per posar-hi més cotxes.
1: I atenció a aquesta dada perquè només la meitat de l'increment del cost laboral arriba a la butxaca del treballador. Segons un informe de l'Observatori de la Patronal de Catalunya compartit avui per PIMEM, la falta d'actualització dels paràmetres de l'IRPF absorbeix una part important de les pujades salarials i amplia la diferència entre el cost assumit per les empreses i la millora que percep l'empleat.
2: Es calcula que cada 100 euros addicionals de cost laboral que suma un empresari, el treballador percep entre 48 i 56 euros nets, mentre que els restants es destinen a l'IRPF. IRPF i a cotitzacions socials. És l'anomenada progressivitat en fred que es produeix quan els sous augmenten per compensar la inflació, però romanen congelats els trams, els mínims, les reduccions i les deduccions de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Per corregir-ho, tant PIMEM com la PIMEC defensen que s'estableixi un mecanisme estable de revisió del tram autonòmic d'aquest impost, especialment dirigit a rendes baixes i mitjanes. Carles Mas, director de l'àrea d'economia de la PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya.
14: Aquest sobreesforç que han de fer les empreses per igualar l'efecte de l'IPC per aquest augment de la pressió fiscal sense que s'hagi debatut. És un increment impositiu dels impostos sense que s'hagi debatut.
1: 2:40, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Per la mare del malestar que creix a Sillot, botigues, restaurants i cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principis del mes de juny. Avisen que no les retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els atengui i freni el deteriorament que el seu pare ofereix a aquest nucli costaner.
2: L'acumulació de posidònia i la brutícia, vidres i plàstics a l'arena de la platja va ser el que va fer vessar el tassó, però el cert és que coincideixen veïns i comerciants, també empresaris turístics, que fa anys que a Sillot se senten abandonats. La imatge parla per sola, brutícia als carrers, contenidors amb fems acumulat, escassa presència policial. Namica Nicolau té una perruqueria a primera línia de la mà i és taxativa.
15: Brut, abandonat. No hi ha lo suficient ni de neteja ni de seguretat.
2: La cosa no ve d'ara, la indignació ha anat a més. El motiu, la inseguretat que senten alguns residents i estiuejants. Diuen que hi ha punts de venda de droga i la policia és pràcticament absent.
15: Hi ha drogues, jo crec que saben els punts, el que no ho agafen, però no ho sent, això, no ho puc dir. I que, mare meva, la policia, quan la veus, pots anar a tocar les campanes de l'església.
16: Ara en som bus, gratis, allà de calci pandilles. I fan desastres, saps? Fan desastres i tot això. I com que aquí no tenim policia ni... Estem abandonats.
2: Entre les reivindicacions, obrir la llar de la tercera edat i construir una biblioteca, la renovació dels parcs infantils.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Dues i 43 minuts per la mare de la Fira de Setembre de Manacor, que torna enguany a l'Avinguda dels Pins de Sa Torre i consolida l'emplaçament estrenat l'any passat. La jornada, que se celebrarà diumenge, combinarà tradició firal, comerç local, activitats familiars, música i animació al carrer.
2: La fira obrirà de 9 del matí avui de l'hora baixa i tindrà paradetes de banda tradicional i artesanal, alimentació, entitats i comerç local. Al llarg de la jornada, el programa ofereix diverses propostes per a tots els públics amb una exposició de motos i vehicles històrics i antics, un espectacle i taller de circ en Tomeu Granera, la cercavila de la colla gegantera de Sant Domingo, una xaranga itinerant jove manacorina, tallers infantils a càrrecs de tent lliure i l'actuació musical de Suricats.
1: I també destacam que l'Ajuntament d'Inca ha posat en marxa el concurs per escollir la imatge del Dijous Bo amb un premi de 700 euros. El termini per presentar les propostes finalitzarà el dia 30 de setembre i la convocatòria és oberta a tothom.
2: A totes les persones interessades sense limitacions geogràfiques que podran presentar les seves propostes sota el lema Dijous Bo, la Fira de les Fires. Com cada any, l'objectiu és fomentar la participació i donar l'oportunitat de crear una imatge que representi l'essència d'una de les cites més importants de l'any. El certamen estableix un premi de 700 euros per la proposta guanyadora, que serà seleccionada per un jurat.
1: I amb aquestes dues propostes, la Fira de Setembre, que es celebrarà a Manacor diumenge, i també el concurs per escollir la imatge del Dijous Bo Inca, arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a IB3 Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: Són les 2:46. Marta Sampas, bon dia de nou.
7: Bon dia.
2: Comencem amb el Mallorca, que ha de viatjar demà a Zubieta per enfrontar-se dissabte a la Reial Societat B.
7: Els vermells jugaran contra el filial del conjunt basc dissabte a les 2:00 PM amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada. El Mallorca no sap el que es perdre a Somos, però sumar de 3 fora camp és una assignatura pendent que esperen aprovar a la jornada 6. El tècnic Luis García viatjarà amb les úniques baixes de Luna, Calumbà i Abdon Prats. Sentim Luis García.
8: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
7: Al davant tindran un dels filials de segona divisió, equips amb talent jove i poc a perdre. Luis García parla de la Real Societat B.
8: Solo ha perdido un partido de todos los jugados, un rival que ya tiene un año de experiencia en la categoría, de chicos jóvenes con energía, con talento y calidad, donde alguno de ellos incluso ha participado con el primer equipo, pero sí tenemos claro el cómo queremos jugar, cómo podemos hacerles daño, cómo podemos contrarrestar también sus virtudes, y necesitaremos, como todos los días, de hacer un muy buen partido en todas las fases del juego para poder ganar.
7: Luis García ha volgut llevar ferro a les imatges del final del partit de diumenge amb Antonio Raillo, on el capità apareixia contrariat amb l'entrenador.
8: Fantàstica, porque somos ganadores, queremos mejorar, queremos ser exigentes. Por algo es el capitán, ¿no? Y hay otros capitanes que tienen ese rol de ser exigentes, de querer mejorar, de tener ambición. Muchas veces se sacan cosas de contexto y se cree que hay malas relaciones y se analiza un gesto y un poco en función. Esto es como cuando te mandan un mensaje y no es un audio, tú puedes poner la entonación que quieras. A partir de ahí puede ser muy bueno o muy malo.
7: A més, l'entrenador també ha parlat de la convocatòria de Martin Valiant per Eslovàquia i de Luka Beristrón en Finlàndia. El central eslovac es perdrà 2 partits contra l'Almeria i el Girona.
8: Preocuparme, no me puedo preocupar porque es algo que no puedo controlar. Con lo cual, si Martin va con la selección es que está haciendo muy bien las cosas. Si otros futbolistas van con la selección es positivo también para ellos y eso significa que están a muy buen nivel. Con lo cual, como digo siempre, si estos jugadores no están, oportunidad para otros jugadores que tienen que estar preparados para suplirlos, ¿no?
7: I avui hem conegut un nou horari, el de la desena jornada. El Mallorca visitarà l'Eibar el dissabte, dia 17 d'octubre, a les 4:15 del capvespre, un partit que també es podrà seguir per IB3 Televisió. I recordant que el Real Societat B Mallorca d'aquest dissabte el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio, com sempre, i serà a partir de les 12 del matí. Pel que fa a la primera federació, avui ha finalitzat la ronda de presentacions dels nous jugadors de l'UD Eivissa. 2 defenses que han parlat del següent compromís dels pitibusos, que serà contra el Real Jaén. David Ventura.
3: Bon dia. Avui hem parlat les dues últimes incorporacions que van arribar l'últim dia del mercat d'estiu. Els defenses centrals, Eric Ruiz, procedent del Zamora, i Jeremy Blasco, que arriba del Radomiak polonès. Tots dos han coincidit en el fet que ser un equip sòlid darrere és indispensable per puntuar en un camp com el del Real Jaén. Escoltem-los.
4: Ser un equipo competitivo, con y sin balón, pero sobre todo sin balón. Si encajamos pocos goles, vamos a estar arriba y con la calidad que hay en la plantilla, los goles van a llegar. Entonces, pues nada, poco a poco estamos corrigiendo cosas de los primeros partidos y sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, ya te digo, al final Ibiza tiene que ir a ganar a cualquier campo. Y
9: como nos pide el míster, como íbamos trabajando esta semana, y nada, o sea, hacer un partido competitivo, ganar fuera por primera vez, yo creo que tiene que ser uno de los objetivos, que no todo pasa por ganar aquí, también pasa por sumar puntos fuera de casa.
3: Una solidesa defensiva que serà molt necessària perquè el Jaén té una mitjana de 2 gols per partit.
7: I tancant plana futbolística amb la primera divisió, perquè ahir es van disputar 3 partits de la jornada número 6. Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1, Barça 7, Racing de Santander 2. Sentim Rafinha, autor de 3 dels 7 gols blaugranes.
10: Creo que es las ganas de querer ganar siempre. Entonces, ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar. Y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder.
7: El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps i avui es tancarà aquesta 6a jornada intersetmanal amb 2 darrers partits. A les 7, Real Betis-Getafe i a les 9:30 del vespre, Màlaga-Villarreal. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà dissabte a la Lliga davant la seva afició després de guanyar la primera jornada a domicili. Dissabte a les 12, visita Son Moix el Pozo Múrcia, contra qui el conjunt mallorquí va perdre fa 2 setmanes les semifinals de la Supercopa. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
11: L'equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión de estrenarse en casa, de siendo consciente del rival que tenemos enfrente, que recién nos hemos enfrentado a ellos, y con las ganas y la ilusión de hacer un buen partido y a ver si podemos sacar los 3 puntos.
7: El Palma Futsal el Pozo Múrcia ho podreu seguir en directe dissabte a les 12 a Esports 3 en Joc. En bàsquet, el Palmer Bàsquet ha estat el guanyador del trofeu AON Illes Balears. Això després de superar a la final el FIBUI per 86-79. Sentim Íñigo Núñez, entrenador del Palmer.
12: Pues la última prueba de pretemporada para nosotros. Se ha saldado con victoria, pero bueno, no importa absolutamente nada el resultado. Creo que tenemos que observar todas esas cosas que hemos hecho mal, que la primera parte han sido muchas, sobre todo en cuestiones defensivas. La segunda parte creo que hemos dado un paso adelante, aún así con desconexiones, sin ser del todo consistentes, y creo que el equipo ha estado en líneas generales bien en muchas cosas, pero debemos mirar, en este caso, el vaso medio vacío para poder llenar lo que queda de vaso, ¿no?
7: Sentim ara el tècnic del FIBUI després d'aquesta derrota al trofeu. Sentim Àlex Formento.
13: Palmer es un equipo muy fuerte, muy físico, y bueno, hemos sufrido en ciertos aspectos de juego que tienen que ver con eso, también porque estamos en una etapa muy, muy inicial y porque muchas bajas, ellos también, ¿eh? Bueno, creo que ha habido 2 partidos dentro de uno, creo que ha habido unos primeros 20 minutos muy buenos de ambos equipos, creo que de un ritmo trepidante. Me quedo sobre todo con esa primera parte del partido.
7: La Lliga a primera FEB s'encetarà el 25 de setembre. Precisament el Palmer i el FIBUI s'enfrontaran a la primera jornada i el bàsquet Menorca visitarà el dissabte 26 el Cantàbria. En piragüisme, el Parc de la Mà acollirà aquest dissabte el 3er trofeu Ciutat de Palma de piragüisme, que està presentat avui al Real Club Nàutic de Palma. Fins a 10 medallistes olímpics i més de 300 podis internacionals estaran presents en el campionat, entre ells els mallorquins Maria Àngels Moreno i Marcus Cooper. Els escoltam.
14: Molt contents de que hagin pensat en nosaltres, de poder estar aquí i de poder competir en un Parc de la Mà, que l'altre dia les festes de la patronera per aquí, i jo flipava en veure la catedral, el Parc de la Mà baix. No sé, jo crec que té una ubicació perfecta, ideal per per aquí està bé.
15: Uf, yo me pongo en la piel de los chicos, ¿no? Cuando era más pequeño, tener la oportunidad de competir contra no sé, mis ídolos, ¿no? Los más de los más que solo veo en los Juegos Olímpicos y los voy a tener aquí para competir, no solo ya contra ellos, sino también formatos donde pues nos juntamos en la misma embarcación de equipo y compito en la misma embarcación que alguien que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y gracias a este evento pues lo puedo hacer.
7: El Trofeu Ciutat de Palma de Piragüisme el podreu veure per IB3 Televisió dissabte a les 3:40 del capvespre. En vela, Hugo Ramón afrontarà la pròxima setmana el Mundial Offshore. El regatista mallorquí partirà a Marsella per competir del 23 de setembre al 3 d'octubre juntament amb la irlandesa Gronia Costigan. El campionat es celebra en categoria mixt i amb un equip per país. L'objectiu del mallorquí és agafar experiència en aquesta modalitat que et celebrarà el Club Nàutic de Palma l'any 2027. Sentim Hugo.
16: Hem aconseguit que el Mundial 2028 sigui en el Real Clonàtic de Palma, per això jo vull començar a preparar bé ja aquest format i aquest barco. Però, sincerament, jo, com sempre, totes les coses vaig a fondo i jo m'agradaria fer un pòdium, seriedat. Seriedat és que hi ha gent molt bona, pues, al final de tots els navegants oceànics pel món i tal, pues, mos han juntat i ja Tothom ha volgut venir. Però, bueno, crec que un pòdium seria una bona regata.
7: Em vola posar un punt final a la informació esportiva.
2: Gràcies, Marta. Després dels esports, la cultura.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Es pot fer feina en una obra de teatre de manera telemàtica i que sigui en anglès i català i que a més serveixi per l'aprenentatge i la millora dels alumnes? Idò, la resposta és sí. Tot això es pot fer i forma part del projecte Shakespeare Remote, una iniciativa que fa anys desenvolupen l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, l'ESADIR, i la Coventry University, que enguany, Sandra Martínez, bon dia.
17: Bon dia.
2: Els ha duit a ser finalistes d'uns premis del diari The Times a la millor col·laboració internacional.
17: Una tria que des de l'ESADIR reben amb il·lusió, però també amb prevenció, si es guanya bé, però si no també perquè allò més important, la feina, ja s'ha fet. Antoni Planes és director acadèmic dels Ensenyaments Artístics Superiors.
18: No sabem si el guanyarem o no el guanyarem, però només el fet de que no es declarin finalistes és molt important. No és el primer reconeixement que tenim a Anglaterra. Ja hem estat finalistes de diversos premis de teatre escolar i pensam que és un dels projectes que mantenim i que volen reforçar en els anys.
17: El programa ha permès desenvolupar muntatges amb equips mixtos que comparteixen el procés d'aprenentatge, la preparació d'escenes, la responsabilitat de les representacions. L'organització del programa L'ESADIP ha estat a càrrec del professor Biel Jordà.
19: Durant dues setmanes se fa de forma telemàtica a través del sistema de telepresència i ja a la darrera setmana, la tercera setmana, se fan assajos aquí a Mallorca, acabant d'assajar i feim al final dues representacions. Les dinàmiques que se generen entre els alumnes dels dos països són precioses.
17: Després de Romeu i Julieta i El vostre gust, l'obra escollida pel Shakespeare Remote d'enguany és La comèdia dels errors.
2: Steve Barnes, aquí amb un mític solo d'Alice Cooper i Eric Steckel, són els grans reclams del primer Festival Internacional de Guitarra de Mallorca el pròxim 10 d'octubre a Es Gremi de Palma.
17: Aquests dos referents, acompanyats de les seves bandes, seran, de fet, els protagonistes dels concerts, però el festival oferirà moltes coses més. Fernando Rubín és el president de l'Associació Cultural de Red de Guitarristes.
20: És un festival interactiu, hi haurà conciertos, hi haurà jam sessions on els músics se poden subir a tocar, interactuar uns con otros, habrá workshops, exposición de lutería, charlas acerca de la guitarra, masterclasses y concurso de jóvenes talentos.
17: Toni Miranda, Benji Avichuela, Marcela Seraolo i Miquel Maia seran alguns dels protagonistes d'aquest dia. Les entrades entre els 29 i els 59 euros ja estan a la venda.
2: També seràs gremi on dissabte es visqui, Sandra, la festa de presentació de la 24a Fira Internacional del Disc.
17: I per celebrar-ho, damunt l'escenari hi haurà una autèntica figura de la música independent com és Paul Collins Beat, i amb ell a la signatura local els Isley Satellites, sempre els Satellites, però que ara reprenen la banda que varen voler ser amb dues dones com Adela Peraita i Zahara Vicens. Aquests darrers presentaran vinil i amb aquesta entrada de dissabte en tindreu una altra per la Fira del Disc els dies 24 i 25 d'octubre, com sempre al Palma Arena.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 17 de setembre, en què estem molt pendents avui del temps amb les pitioses en avís taronja pel risc de fortes tempestes. S'ha enviat tunnels d'alerta a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Com està la situació? Carmen Tires, bon dia.
1: Bon dia, continuen les tempestes a Eivissa. De moment s'han recollit 40 litres per metre quadrat a Cala Jondal, 38 a Cala d'Hort, 23 a Sant Rafael i 10 a Sant Francesc. Emergència s'ha demanat a les famílies que vagin a recollir els alumnes als centres educatius i s'han suspès totes les classes de la tarda. També els ajuntaments s'han cancel·lat totes les activitats a l'aire lliure i han tancat les instal·lacions municipals. La Policlínica del Rosario també ha cancel·lat totes les cites mèdiques previstes per avui i ha tancat els seus centres.
0: Ja a darrera hora, les restes d'aquest temporal podrien arribar fins a Mallorca, de nou, reactivant alguna tempesta. Juan Luis Marcos, bon dia.
2: Bon dia. De cara a l'hora baixa, esperen que la situació es mantengui com fins ara, tot i que Emergència es diu que està en contacte amb l'EMET per si aquestes tempestes agafen força. El cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, insisteix a demanar precaució i prudència.
3: De les 2 de la tarde y las 8, con un desarrollo muy similar al frente que nos ha barrido durante esta noche. Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución. Podría descargar más o menos con la misma intensidad, la misma lluvia, tanto de viento como de lluvia, pero debido a esa desorganización vamos a seguir muy, muy de cerca la evolución de este frente.
0: Els titulars de la jornada passen també per una dada. Les Balears necessitarien 17.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes.
2: Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge presentat avui. Quico Reinés és el director general d'Habitatge.
4: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
0: Crit d'auxili dels pescadors davant l'encariment constant dels combustibles.
2: Avui, la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Domingo Bonin és el president de l'entitat.
5: S'afegien en el banyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòlio, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
0: Dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic a Mallorca.
2: La nova app millora el servei als usuaris i permet consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible a partir de dimarts, se permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'MT, el tren i el metro.
0: I acabem amb una darrera hora sobre la crisi migratòria a Ceuta. L'Audiència Nacional rebutja paralitzar la posada en marxa del campament d'acollida de migrants al port de la ciutat.
2: El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima que havia demanat un sindicat policial per frenar aquestes instal·lacions que tenen capacitat per a un miler de persones. Després d'haver suspès el projecte de manera provisional, aquest dimecres, la sala finalment ha fet marxa enrere.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals a IB3 Ràdio al butlletí de les 4. Ara, comença Tentor.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia. Aquest fragment que heu escoltat, tot i que costa entendre'l, és un dels enregistraments de so més antics que se conserven. Correspon a una intervenció de final del segle XIX al Congrés dels Diputats espanyol de Valerià Weyler, que va néixer tal dia com avui, de fa 188 anys a Palma. Valerià Weyler i Nicolau era marquès de Tenerife i del Duero, també va ocupar càrrecs de màxima responsabilitat com a capità general de les Illes Balears, ministre de la Guerra a Espanya i governador general de Cuba i de Filipines. Hem de recordar que el general Weyler va ser nomenat capità general de Cuba amb la intenció de sufocar com fos la seva rebel·lió. Weyler va veure com els alliberadors cubans del poder espanyol s'acostaven a la victòria fins que la guerra va perdre o va prendre un altre rumb. Un vaixell de guerra, el cuirassat nord-americà Maine, estava de visita a la badia de l'Havana, va explotar i els Estats Units acusaren Espanya. Valerià Weyler, per totes aquestes gestes històriques, té carrers dedicats a Andratx, a Palma, a Marratxí, a Inca, però també a Badalona, a Manlleu, a les Canàries, entre altres llocs. Pot ser. Allò més conegut és que Weyler també era, doncs, una de les persones que se va encarregar de gestionar aquella crisi de Cuba. Per això, una de les expressions derivades d'aquella feta és més es va perdre a Cuba, que encara ara se diu. Més es va perdre també a la guerra de Cuba, que es diu per minimitzar una derrota o una pèrdua. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dijous, 17 de setembre. Tenim totes les lletres i aquí també les saben totes. Són Anna Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, ja tots un dia més a taula. Maria Pons, com anam?
1: I va bé.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: Celestí Oliver, com estàs?
2: Com va? Bé.
0: Benvingut, també. Gràcies. I Miquel Junc, com anam?
3: Bon dia, va bé.
0: Bé, avui hem recordat el capità Baylor, que és part de la nostra història i que a vegades només ens en queda una plaça. Diu, ah, sí, la plaça de Baylor. Sí, però, clar, era un senyor i a vegades mos pareixia que era estranger amb aquest nom, però en realitat era... Ve de Mallorca i ve de Palma, i hem aprofitat per recordar un poc la història i també aquesta expressió que encara ara se diu que més es va perdre a Cuba, un poc relacionat amb aquell fet històric. Com que hem començat avui amb aquesta efemèride, ara tenim molt més continguts. Celestí, per cert, com va anar ahir? Estem a Ciurons, que te va dir ser nutricionista.
3: Crec que no va fer bé.
1: Ahir va donar el titular que estava bo i després va dir, estic boníssim.
2: Boníssim.
1: Avui ja millor,
2: però no crec que sigui per Ciurons.
0: No.
2: Que
0: cau una passa, també esteu un poc constipada.
2: Sí. I jo crec que és el dia, també, eh?
0: Pot ser, també.
2: Poc esclafat.
3: Doncs és l'única vegada que està constipat.
2: No, he dormit arreu, eh?
1: De fet, jo també estic constipada.
2: M'han demanat si he sentit ploure en la nit, i ni ploure, ni trons, ni llans, ni res. He dormit arreu.
0: Això
2: és un bon senyal.
0: Et ciurons ja l'has
2: paït. No crec que siguin ciurons, sí, els he paït. Però, més enllà de 3 dies, no és convenient menjar-les.
0: Això t'ha dit un nutricionista. Ni arròs, ni...
3: Viu de miracle.
1: Jo crec que això és utòpic, perquè 3 dies...
2: No, perquè, clar, i sobretot la gelera es fan de procrear microorganismes, bacteris.
1: Això va dir l'expert, ahir.
2: I, de fet, clar, eren uns ciurons casolans, crus, cuis. I la vaig demanar si hi havia diferència en sos de conserva, en sos de pot, perquè a vegades és veritat que deixes un pot de conserva dins la gelera i en qüestió de dia ja s'ha oxidat
0: o
2: notes un color i diu no, és de conserva, encara millor, perquè tenen additius conservats.
0: Clar, comença una mica.
2: Vaja.
0: Sí. Bé.
2: Per tant...
1: Ho van fer tot malament.
3: Tot malament.
2: Tot malament, però som aquí, eh?
1: Tanta sort.
2: Sí, estic bé. Per ara estic bé.
0: Per sort, en Miquel, tu no t'acostipis, que demà te vas de vacances, no convé.
3: Sí, demà comences de vacances, no m'acombé, acostipa'm.
0: Dit tot això, passem als continguts del dia. A Celestí, què tenim?
2: Vinga, sí, avui xerrarem de colors i de la mà perquè entrevistarem una llicenciada en ciències de la mà a Barcelona, que és mediadora

0: En un llibre d'il·lustració i amb rigor científic, ella, na Júlia Mulet, explica com els colors van desapareixent a mesura que ens submergim en les profunditats de la mà. El color que sempre és el blau.
1: Ah, sí?
0: Sí. Però, clar, se'n van absorbint a mesura que ens enfonsam. I una de les coses que he llegit d'ella és que a 20 metres de profunditat, si ens féssim un tall, la sang no seria vermella.
1: I quin color seria? Mm? Ja no ho diu.
0: Ah, clar, jo no m'hi he enfonsat més enllà de 20 metres.
1: Doncs avui li demanem.
0: Sí, clar, els colors s'enfosqueixen o se van absorbint i l'únic que queda al darrere de tot és el blau. Quines coses, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors fosca negra. No ho sé.
1: Clar. Home, segurament que hi ha un moment que fosca negra.
2: Molt de metres per avall, deu ser. Bé, no sé.
1: Avui en parlarem, sí. Li demanarem a l'experta, a na Júlia Mulet, que avui podrem entrevistar, però tenim més temes, Maria.
2: Sí, perquè com sabeu, cada dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i aquests refranys que més fem servir a les illes, i avui la cosa va de constància.

0: Doncs sí, constància, paciència, molt de referents relacionats amb això, i avui en parlarem, Maria. Però, Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, i avui parlarem del Teatre de Barra de Palma, perquè just avui comença la seva nova edició, 5 bars de la zona de Blanquerna, i la temàtica triada per enguany és la dècada dels 80.

0: I avui també hem de parlar de cinema. En aquest programa vendrà Eugenia San Pedro per explicar la pel·lícula del moment. Sí, ja sabeu quina és, La bola negra de los Harris.
1: Avui, el pla subjectiu, us duc dues pel·lícules. Una se va estrenar fa 9 anys i l'altra arriba el 25 de setembre. La primera es titula La llamada i l'altra se titula La bola negra. Amb dues dirigides per en Javier Calvo i en Javier Ambrosi, més coneguts com els Javis. Ahir, l'Acadèmia de Cinema Espanyol va decidir que La bola negra havia de ser la nostra pel·lícula representant d'Espanya en els Premis Oscars. Per tant, l'hem de comentar sí o sí. Després en xerram.
2: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quieres enamorar de un cocodrilo, te enamora. Si te quieres enamorar de mí. Yo solo quiero vivir.

0: 25 de setembre, perquè clar que ja ha creat tota una repercussió i una esca grossa per aquesta pel·lícula, que finalment serà la representant d'Espanya en aquesta carrera cap als Oscars, i que veurem, com us conten, Eugènia, també enllaçada amb una de les primeres pel·lícules de Los Javis, que avui repassarem en aquesta secció. Dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: Ai, que m'ho fec. Ai, també podeu participar en tot en directe. Perquè m'ha pegat la tos fina i... Ai, Déu meu. Tento en directe, Celestí. A través de quin telèfon? El més famós de les Balears, que és...
1: Jo també el sé.
4: 971 13
1: 99.
3: 00.
4: Això mateix. O també ens podeu escriure a l'Instagram de Tèntol, @TentolIV3. També tenim Facebook, aquí a Tèntol.
3: O el correu electrònic.
5: O sorpresa.
3: Que ja ho sabeu, és tèntol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltíssimes gràcies, Maria Mica. Fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic i avui, aquesta setmana m'encanta, perquè cada dia un tècnic nou.
4: Ha estat sorpresa
0: una
4: avui,
0: sorpresa nova.
4: Sorpresa, sorpresa.
0: Avui no ens esperàvem, perquè tenim aquí en Facundo Tenaglia. Gràcies, Facundo. Se'ns han fet les 3 i de 8 minuts i mos toca saber quin és el tema amb el qual jugarem avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestim.
1: I doncs sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar de
0: una
1: les
0: fruita.
1: Sí. Figues.
0: Les figues.

I de Xies. Avui hem de parlar d'una de les fruites més presents a la cultura popular de totes les Illes Balears, especialment de les Pitiuses de Mallorca, parlant de les figues. I dedicam el programa a aquesta fruita, la fruita comestible, la figuera, que pot ser de color verd, de color morat o de color negre per de fora, i per de dins d'aquesta vermeó tan característica, que té una carn suau i dolça i té moltes llavoretes petitíssimes. Ja ho sabeu, una figa per sa bona ha de tenir tres senyals: clivellada, sacaona i picada de per dalt. Les figues són la fruita dels filòsofs i un dels ingredients de la dieta mediterrània tradicional ja ho era a l'antiga Grècia. Les figues, a més, formaven part de la dieta dels atletes durant l'entrenament pels Jocs Olímpics.

0: I de si... M'encanta, perquè les cançons també són magnífiques. Mostra de que hi ha molta tradició popular relacionada amb les figues, com aquesta que escoltàvem ara, la cançó de Cua i Figues d'Anna Maria del Mar Bonet, o també es Figueral, que és una cançó que hem escoltat abans, molt característica. Bé, tornem a la figa. Col·loquialment, la figa també, a banda d'aquesta fruita, sol referir-se als genitals femenins. Una figa també pot ser una persona delicada i poc soferta. Aquesta persona és una figa, plora per tot. Però si hi ha una expressió molt coneguda és aquesta que diu això són figues d'un altre paner. Una expressió que indica que el que es diu és una qüestió diferent de la que se tractava fins a llavors. És a dir, que no té res a veure amb allò que em deia. I encara més, segur que qualque vegada ses cames vos han fet figa. Fer figa significa que deixa de funcionar una cosa. També pot passar, per exemple, que després de 10 anys sense deixar de funcionar el vostre cotxe hagi fet figa. Però avui toca parlar de la fruita de la qual hi ha nombroses varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i també per la seva forma. Avui, la figa, i ho farem amb uns pagesos ben joves.
1: La temporada de figues ja està arribant a la seva fi.
2: Però avui n'hem pogut coir 15 quilos més.
1: I aquests són els quilos que tenim disponibles ara mateix.
2: No sabem quants en podrem coir demà.
1: Per això, si en voleu, és millor que mos escriveu ara.
2: Perquè quan s'acabin aquests...
1: Haurem d'esperar l'any que ve.
2: Per com anar, escriviu-mos per privat. Que bona figa.
0: I de sí, ja els heu escoltat. Avui ni figa ni raïm. Bé, sí, figa't sí.
3: Figues, sí, sí, perquè ho han triat. És per això que avui no seran figues d'un altre paner, perquè no. Jugarem i parlarem precisament de figues.
0: Són les 3:23.

0: Bé, per fer aquest programa, nosaltres com ets atletes, hauríem de menjar moltes figues per estar bé i tenir energia i força. O si anàvem a fer gimnasi, també menjar un parell de figues.
1: Els ja porcs diuen, també menjaven.
0: Total, diu que la sobrassada feta de porc que ha menjat figa, boníssima.
1: No hi ha color, no.
0: Per tant, ja ho sabeu. Tenim pregunta també avui, i la pregunta del dia, òbviament relacionada amb les figues, diu així. La paraula xerec o xereca se refereix a una persona que és dolenta o que no se troba massa bé. Estic xereca, malaltissa o indisposada de salut. Però la pregunta d'avui és, sabeu què és un xerec?

0: Tito està xerec?
1: Jo estic xerec? No.
0: No.
1: No.
0: No, estàs bé.
1: Estic bé, sí.
0: Per això, però sí. Ho has sentit a dir, o algú que està xerec.
1: Dir,
0: o algú
1: sí.
0: Que xerec.
1: O aquest xerec,
0: sí. Que això ja
1: sí.
0: És pitjor.
1: Que crec que se sent més.
0: M'estic més estar xerec que no ser xerec.
1: És ben xerec.
0: Però bé, és un altre tema. Qüestió, que és un xerec, però...
1: I doi,
0: és una cosa.
1: Sí, aquella part d'escapoll de sa figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment. O bé, et sa figa flor, és a dir, sa... figa primerenca, produïda per una figuera que no en sol fer, de figues primerenques. O és aquella figa de color verd, sa casta de figa que no torna ni morada ni negra.
0: Sa figa verda. Que és un xerec? Aquesta és la pregunta d'avui. No és fàcil avui, la pregunta, però és curiosa, perquè òbviament després també se desenvolupa altres tipus de paraules i significats. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és diversió.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit bel,
5: tinta,
6: mur... Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: quarts 18 minuts, som aquí en directe a Vetre Ràdio i abans de conèixer els nostres convidats d'avui, que tenim moltes ganes, que ja són aquí, més són uns apassionats de les figues, ara sabreu per què, hem de resoldre la pregunta del dia. Mem, que és un xerec, i Celestí, com sempre, tenim tres opcions.
1: Mira, sí, un xerec és aquella part d'escapoll de sa figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment.
0: Ahà, això podria ser.
1: Sí, s'espanya.
0: Per això xerec, però no, 25%.
1: 25%.
0: En aquesta opció.
1: A veure, sa figa flor, és a dir, sa figa primerenca produïda per una figuera que no en sol fer de figues primerenques.
0: 75% de
1: 75%. A veure, sa figa de color verd, és a dir, aquella casta de figa que no torna ni morà ni negra.
0: Aquesta no.
1: No, ningú ha votat per aquesta.
0: No, no, no té cap vot, per tant, és òbvi que no és aquesta sa figa xereca, sinó que sa xereca és aquesta, sa figa flor, produïda per una figuera que no sol fer figues primerenques, per això xereca, no? M'imagino. I per això, nosaltres, quan una persona xereca o està xereca o això, ho deim d'aquesta manera, imaginant que sí, també a les pitiuses també se diu xereca, i també és una figa oberta, secada i tornada a cloure. Això en el cas d'Eivissa. I aquesta ha estat la pregunta. Moltes gràcies a tots per haver-la contestat. Ara ja sabreu que si deis aquesta persona xereca és una cosa que ve de la tradició de figues. Però coneguem tot d'una, ara sí, els nostres convidats.

0: I ara és el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat que farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són ses figues. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic. Tot vostre.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Qui tenim aquí?
7: Bueno, jo sóc la Mireia i...
8: Federico.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
0: D'on vets, Mireia?
7: Jo, de Can Picofart.
0: I en Federico?
8: I jo, de Argentina.
6: Són parents? Són casats?
7: Casats, no. Ells pensen que no.
0: No? Què sou, Federico?
8: Som parell.
0: Parell?
8: Sí.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Bueno, jo ara ja he acabat de fer feina de temporada, com tot mallorquí, i ara estic en ses figues només, i d'aquí a poc ja començo a estudiar una altra vegada.
8: Màrqueting en una multinacional. No sé si se pot dir...
0: Sí, si ho vols dir.
8: McDonald's.
0: Ah, i fas feina des de casa?
8: No, en restaurantes.
0: A un restaurant, molt bé.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Un capell de paia i un guants.
0: Tu, Federico?
10: I així surts a feina?
0: Tu també te poses capell, sí?
8: Sí.
0: Sí, tots dos.
8: Guants.
0: Ha fet molt de sol aquest estiu.
7: I una comia de quadros.
0: Guants, també.
8: Sí. Una jaqueta.
10: També?
7: Sí. Per protegir de ser lletrada.
0: Exacte.
8: No, per ser lletrada.
10: Ah, clar.
0: Ah, mira, i encara me'l mostrava el braç, perquè encara en dus.
10: Ses ferides, ses senyes.
0: Sí, és que sa figuera d'això, ara en parlarem.
10: Crema.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Paguen bé sa figa?
10: Ui.
7: És que això depèn de tu. Si tu te fas valorar, te paguen bé. Sí, exactament.
8: Sí, això crec que sí.
12: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
7: Bueno, aficions, jo és que som molt artistes de sempre. Bé, i en Fede jo crec que també és molt artista, per això també han sortit aquests vídeos i jo què sé, aquesta creativitat tan xula.
8: Jo sóc model, actor i creador de contingut.
0: De contingut, sí, a les xarxes socials.
8: Sí.
11: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
7: Vaja pregunta. És que... És que jo me molesta molt el renou, la gent, en plan, la massificació. Jo vull un arbre i com molt 4 o 5 persones...
0: Tu, Fede, t'has adaptat en això?
8: A mi... Soy...
0: sí,
8: puc parlar castellà?
10: Sí.
8: Soy un chico de ciudad y me metí en el campo y me fascinó.
0: Ah,
8: o sea,
0: sí?
8: No hay vuelta atrás.
0: Per què on vas néixer, tu, Fede?
8: En Rosario.
0: A l'Argentina.
8: Sí.
13: Quan va ser l'últim cop que van comprar res de nou?
0: Que has comprat qualque cosa nova?
10: Nova.
0: T'has comprat
10: per
0: qualque cosa
10: nova? Per cuir figues.
7: Ah.
10: O no?
7: Ah, per coi, figues?
10: No.
7: No ho sé.
10: Lo darrer que hagis comprat, nou.
7: Jolín, fa una estona m'he comprat un Pokéball per dinar, no sé si
10: compta.
8: Una bàscula per pesar figues.
0: Ah, per pesar figues. Molt bé.
14: Quin és el seu primer record?
7: El meu primer record de sa vida. Ostres, pues és de mon pare que me tenia... com en braços, en sa tabeola de banyo, m'engronçava. És un record superxulo. Crec que és el més petit que tinc.
8: De mon pare pegándome. No sé. Eso no me lo olvido más. Fue una sola vez en la vida.
15: Una actuació extraordinària.
16: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
17: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
18: Estic molt content que hagin vingut.
19: Són tan encantadors.
20: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
21: Déu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
22: Déu, que vagi bé!
23: Fins demà!
24: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar a Mireia Fornés Ordines. Benvinguda, Mireia.
1: Hola, moltes gràcies.
0: I també tenim en Federico Martín Nacello. Federico, com estàs? Benvingut.
2: Molt bones.
0: Moltes gràcies.
2: A tu.
0: Xerres molt bé.
2: No sé.
0: Quants anys fa que vius a Mallorca?
2: No, 4...
1: mesos.
2: 4 mesos.
3: 4 mesos.
0: 4 mesos, sí. Què dius?
2: Però parlo català perquè he viscut a Barcelona fa 3 anys, 4 anys.
0: I com el vareu conèixer, si ho podem dir? Perquè ja han dit que sou parella, no?
1: Sí, ja està fet. Per una amiga en comú, que sempre ve a veure major de Barcelona a Mallorca i el va dur fins aquí.
2: No s'està escoltant ara
1: mateix. Sí, m'està sentint tot
3: l'estat. Va preparar una cita o no?
1: No.
3: Vau conèixer a través d'ella?
1: No, va ser sense bola.
0: Molt bé, dona, molt bé, perquè ara ja sou un cuidor de figues professionals.
1: Sí, sí, sí.
0: Explica'ns com va ser. Mireia, perquè tu tenies unes terres familiars...
1: Sí, bé, jo no tenc absolutament res, això és cosa de la família.
3: De terres.
1: Sí, sí. Bé, mon pare s'hi dedicava un poc, estic que poria, mon pare fa feina de mestre... I bueno, la temporada de figues i de barcots les coia i les duia a vendre. I jo, com que pic he anat a ajudar-lo, però no m'he dedicat 100% ni res. I enguany mon pare va dir, pues, a partir d'aquest any se t'ajudaran, perquè jo no dono abasto. I jo em va saber massa greu i vaig dir, no, papà, i ara m'hi fot jo. I ell va venir darrere.
0: Que bé.
3: El vas convèncer. O no? O ja
1: no, això és el que m'ha sorprendre, que no el vaig obligar res.
0: Tu, Fede, t'ha agradat, també.
2: Sí, un matí arribam a Sort.
0: Sí.
2: I... no sé com, però m'ha agradat moltíssim, moltíssim. Moltes vegades crec que jo le diu a Mireia d'anar a Sort.
1: Sí, molt de mal.
0: Ja t'ho demana ell.
1: Jo li dic que he d'anar a Sort, em diu, espera, que jo organitzo els meus horaris, que vull venir.
3: I d'entrada ja vos fascinaven les figues? Vos agraden? O no? O vos hi dedicau, però tampoc no... Sí, vos agraden?
2: Ara, a mi... En Argentina...
0: No hi ha figues? No,
2: sí, hi ha,
0: sí?
2: Però no me gustava molt.
0: Ah, no?
1: Enguany mos hem arribat a mafar un poc.
3: Clar, però és
1: que com... M'encantaven.
0: O penja qualque vídeo.
3: Com les figues d'aquí no n'hi ha.
1: Sí, no. Però arriben a fer mal de panxa.
3: Clar.
0: Si voleu conèixer aquesta parella, per cert, tenen una pàgina a Instagram que se diu...
2: Mallorca Ecològica.
0: Mallorca Ecològica.
1: Mallorca Ecològica.
0: I allà aneu penjant vídeos de...
1: Sí, tant a Instagram com a TikTok.
0: Nosaltres vos hem vist a Instagram, que això, penjau un poc el vostre dia a dia fora vila.
1: Exacte.
0: Les figues que cuiu, com els recuiu, com els apesau, com els aduïs a vendre, pot també ser la vostra experiència personal. Fins i tot la Mireia ha fet un vídeo de s'outfit, és a dir, com s'ha d'anar vestit per anar a cuir figues. Conta-mos-ho.
1: Home, és important, perquè una persona, qualsevol que no en té ni idea, se pensa que és entrar dins la finca, coït de figues i ja està, i no és així. És a dir, tu si vas al migdia en sobreter de sol, primer de tot, jo me poso un pedacet en el cap, com a mínim, i un capell de paia, això, per començar. Després, les primeres vegades que vàrem anar a coi a coi amb fora guants. Jo vaig estar una setmana fora per emplear les mans del mal que me feia, la lletrada, no sé què me va passar.
3: Vos devien bofegar.
1: Sí, sí, i aquí vaig dir, per què no provàvem d'emplear guants? Bé, i la màniga llarga ja de sèrio, ja mon pare m'ho havia dit, i perquè si no, clar, entre el fus i la lletrada acabes amb els braços escaldats. Jo un pit me va ferir dins l'ull i tenia l'ull tot vermell, sí, un parell de dies.
3: S'ha d'anar a l'alerta. Sí.
1: Màniga llarga, sabates també ben tapades, vull dir... Sí, sí, com si anava en el desert.
0: Ben preparats, clar.
1: Sí, sí.
0: A veure que la lletrada de la figa no ho pareix, però fa mal.
1: Fins que no mos hi han trobat, no?
0: I teniu moltes castes de figues, de figueres, òbviament, ja estaven sembrades, aquestes figueres. Tenen molt d'anys.
1: Sí, és que això era d'un familiar, no t'ho puc dir exactament quant any té, perquè ja, és que no en té ni idea. Un pare ho sap un poc més que jo, i ell s'hi dedicava. I hi ha diferents varietats. Voleu saber de quines són?
0: Sí, per favor.
3: Clar.
1: Són les que mos pensam. Tenim la típica coi de dama blanca, negra... una que no sé com se diu... De la senyora, que són les que tenim ara, que són més tardanes i més delicades. Unes que se diuen... Martinenques. De la perera. I unes que nosaltres li deien ratxades, que són així com esclafadetes, semblades a la martinenca, però ratxades i són molt dolcetes. Cadascuna té la seva... no sé, el que les diferència, però clar, són totes.
3: Quina vos agrada més?
1: És que cada pic, cada pic que en surt una de nova, dic, hòstia, aquesta és la meva que més m'agrada. Per tant, ja no ho sé.
0: I encara en cuiu, eh?
3: En teniu,
0: tu encara? Tu vives, però t'has preocupat un poc, Mireia, perquè com sí. que ha plogut tant...
1: Sí, m'he despertat d'un tro que he sentit, he pegat un bot i li he dit, no, Fede, ¿lo has escuchado?
2: I Fede... Dic... Sí.
0: No, però estaves pena per ses figues.
1: Sí, tot d'una he pensat en ses figues, que encara no he anat.
3: Sí,
1: i m'ho fa com a por.
3: Ha caigut una, ara una altra.
1: Sí, l'has sentit.
0: ells són joves, teniu 20 i pocs anys, més o manco, tots dos, i teniu aquesta coralla, i el que feis també és guanyar qualque dot bé, perquè se pot guanyar també dot bé venent ses figues.
3: És que si no... Uh-huh.
1: Sí, sí. Hombre, és que si no has de fer tanta feinada per no res, clar. Vull dir, aniràs a coi quatre coixonets per sa família i per sa mig i tal, però nosaltres ja mos hem llançat a un nivell un poc més gran. I si sí, intenció és aquesta també, pues, per invertir la nostra energia i el nostre temps en això, però necessitem una recompensa, si no, no...
3: Clar. A nivell gran, què vol dir? Quina venda feis o quina distribució? Grossa?
1: Grossa, sí... No, el nostre problema no és que mos faltin quilos de figues, mos falten mans per coi figues. Per tant, no t'ho puc dir la quantitat de quilos que podem arribar a coi un dia.
0: I d'on teniu moltes?
3: Però en venim de matí, eh?
1: Escolta,
0: la Bàrbara... Sí, la Bàrbara, que ara mos grava, un dia anem a veure el dos. Teniu el Farvila de Ves Campi Cafar, no?
1: Sí, a prop de Campi Cafar, sí.
0: I haurem de venir un dia a veure vos.
1: Esteu ben convidats.
0: I d'on teniu prou, com perquè entre vosaltres dos no vos bastis temps per cuir-les.
1: Sí, men, tampoc enguany no han tingut temps com per anar a fer una jornada completa, que és el que ens encantaria la millor l'any que ve. No sabem si fins a on arribarem. Això ho hem començat sense voler i no sabem què passarà.
0: Sí. Però bé, vos aneu organitzant en ses feines, perquè també, clar, com deies, tu, Mireia, ja fas feina temporada, també.
1: Exacte, sí.
0: Quin remei.
1: Per això, enguany no ha estat temps full time, diguem, però bueno, ja ho veurem. Sí.
3: Però no s'acaben mai ses figues, perquè ses figuets enduen un bon esplet, eh?
1: Sí, sí, aquest és el tema, que també, és a dir, te venen totes de cop, no són com els supercoquers, que almenys els que nosaltres tenim sembrats, mos venen, saps, un darrere l'altre, ses figues al manco, jo, ses figues flor, vaig dir, és que mos venen totes a la vegada, totes mos varen madurar en el mateix moment, clar. I jo les va caure, i em fa una pena.
3: I s'han desveïda.
0: Està greu.
1: Sí.
0: Els joves de la vostra edat tenen interès per fora vila?
1: Bueno...
0: Què vol dir això?
1: Jo no tinc cap amic que vagi fora vila.
3: Anava a dir que vos diuen els amics.
1: Que els agraden molt les nostres figues, que són molt bones.
0: Això sí, eh?
1: De moment encara no hi va vengut. Però si no, no conec, jo no conec molta gent jove. De fet, mon pare em diu que estic en perill d'extinció.
0: I que bé que la teva parella t'hagi animat també, no, Fede?
2: Sí. A mi m'encanta.
0: T'encanta, sí?
1: I jo estic encantada.
0: Així també, home, quan són dos és més fàcil, sí. I tot ajuda en aquesta feina de recollir figues i també, com dèiem, són en ecològic, perquè les figues sí. normalment són en ecològic, no?
1: Sí, sí. Això és una resposta sèria, són ben ecològics. Perquè nosaltres li donem molta importància en això. Bé, mon pare des de sempre m'ha inculcat tot l'ecològic millor, i tanta sort d'anar a comprar com sort de sembrar en altres el que és un pesticida herbicida. No sé ni què són. Bé, sé el que són, però no sé com van, perquè no ho he empleat mai ni ho faig contrafer.
3: Heu de triar bé. Heu de triar bé que no estiguin picades,
1: claro,
3: que no hagi
1: això també. Mem, hi ha mètodes, no?, dins l'agricultura ecològica que tu pots anar pues, empleant perquè no t'hi vagi la mosca de la fruita i bueno, tot el que hi pugui anar. Però, bueno... No, el mateix.
3: I ara quines vos queden de figues? Perquè, clar, ja estàvem a les darreries.
1: Sí. Bueno, mos queda de la senyora.
0: Encara en queden un parell?
1: Sí, fa dos dies encara em van anar a coi d'haver 10 o 15 quilos. I...
3: 10 o 15 quilos? Jo sí, pensava que eren 10 o 15 figues.
1: Amb una hora de feina. Si vàrem anar una hora, m'on vàrem anar. Jo no sé si haguessin quedat més. Tu trobes que haguessin fet més?
2: Sí.
0: Sí.
1: Però, clar, és això que... és un poc que ho tens tot estès i no saps. Si te pega una bona rombada, s'ha acabat la història. Vull dir, i l'altre pic que va pegar també una bona ploguda, mos pensàvem que ja fins aquí. Ara en diguem mos plantant, però encara com que n'hi ha de verdes,
3: però,
1: pues,
3: clar,
1: acaben madurant.
3: Llavors les heu d'esveir, és a dir, les heu d'oferir, les heu de vendre aviat, perquè si sí. hi ha una fruita que és delicada...
0: Que se passa aviat.
3: Precisament, sí. et se figa.
1: Exactament.
0: Es cuida i menjar de quasi.
1: Sí, nosaltres quan les duim a vendre, el primer que li deim, gelera, tot d'una, i que en dos dies ja no seran bones. Mm-hmm. Lo dolent que té la figa també, per això val el que val, jo crec, perquè no és com un ubercoc que pots tenir una setmana coït. Que no. Mm.
0: I vos interessa fer-vos pagesos? Vos ha passat pel cap qualque moment?
1: Moltíssimes vegades. Sí? Moltíssimes. Mm-hmm. Però bueno, també no, no sabem. No sabem que, el que hem dit abans, no sabem fins a hora arribarem.
0: Tu que estudies, Mireia?
1: Ara estic fent un FP de ratllos, perquè vull estudiar infermeria, i bé, veurem com un puc complementar. I
0: molt també... bé, molt bé, molt bé. I tu també ho pots compaginar amb la feina, Fede?
2: Sí, sí. Tratamos de ir a la mañana o a la tarde-noche, dependiendo del horario que salga.
0: Mm-hmm, molt bé. Doncs avui dos joves que pentures seran pagesos i
1: el manco,
0: ses ganes hi són. Són de Mireia Fornés i en Fede Martín, i amb ells avui jugam amb les figues i nosaltres hem trobat totes aquestes.

0: que llavors hi ha una tipologia de figues que també és inconmensurable. Les figues, les julies, les bocors, les verdals, les blanques... També.
1: Les martinenques, les rioles...
2: N'hi ha del bocós, n'hi ha de rojals, porrals, pic de morena, blanques, blanca coa, blanca poma...
3: Orioles.
2: Mordissots, orioles...
3: Julies i...
2: Julies, alcudies, llorals...
4: Aquí, de tot.
0: Julies, orioles...
4: Martinenca.
0: Martinenca.
4: Coll de dama.
0: Coll de dama.
4: Blanc i negre.
0: Blanc i negre. Sí. Napolitana, cameta... N'hi ha una que és morisca.
4: Sí.
5: Sí.
4: De cristià.
5: Avus.
4: De cristià.
3: També hi ha s'agostenca, crec que hi ha, la figa de Sant Joan, les parejals, però no, no, no el de conec totes.
6: Duit de perdiu, coll de dama, bordissol blanca...
7: Aquí a Pollença era molt tradicional la figa de la caseta, que era pròpia d'aquí, de Pollença.
8: Sí, les figues al bacós, les de la dama...
3: Perejals.
8: De la senyora. Llavors, n'hi ha unes que s'hi van a la cantines, que he sentit a dir perquè nostre, que si menjaven moltes, que com manguetaves, no? D'anar alerta d'aquestes.
3: Que ja no sé si eren, si és una veritat o no, però les porqueres o les figues
8: sí,
3: de...
8: Sí, aquestes de la roca, eh?
3: Sí,
8: són,
3: que no per menjar espòs els ho donaven, no? I llavors comentàvem abans, no, allò d'una figa per ser bona ha de tenir tres senyals. O bocona, clivellada i tocada de pardal.
9: Guanya qui la sap més llarga.
10: Heu vist si n'hi ha trobades de varietats de figues per totes les Balears? N'hi ha moltíssimes,
11: sí, sí,
10: eh?
11: Sí, sí.
10: Una feina també per fer de, només de saber quina casta de figa és cada una, i que és molt interessant. Avui parlam amb altres de figues, i abans de continuar, perquè ara farem un joquet, Mireia, hem trobat un vídeo teu en el qual estaves un poc enfadada. Te va passar això? L'escoltam?
11: Vinga. Som aquí fent feina coint figues. M'ha comparegut una dona mallorquina, amb una bossa preparada per robar-me figues. Nosaltres l'hem vista i mos hem acostat. I me diu que tu puc coi un parell de figues. Vosaltres que haguéssiu contestat? Vos llegim-me en els comentaris.
10: A vegades passa, no?
12: Ja m'he encalentit.
10: No.
13: Però t'ho va demanar.
12: M'ho va demanar perquè jo hi vaig anar embalada.
10: Ah, clar, perquè la vas aglapir.
12: Sí.
13: Amb una bossa.
12: Amb una bossa.
13: De plàstic.
12: De plàstic.
13: Com s'han de cuir les figues, precisament.
12: No en tenen ni idea.
10: Això és com anar a cercar els 4 anys amb una bossa de plàstic.
12: Exactament, exactament.
10: Sí. Idò, sí, sí, són coses que a vegades passen a Fara Vila i te vas enfadar un poc.
12: Sí, i és que passen més sovint del que se diu i no me vull enfadar, però...
10: No, ja està, ja està. Deixem-ho així. Deixem-ho així i farem unes preguntes.
13: Vos coneixeu? Amb aquesta dona?
12: No, menor normal.
13: D'acord. No sabia si era una veïnada.
12: D'aquesta topada.
10: Preguntes relacionades amb les figues. Ara vos faré dues preguntes per a Mireia. Començarem per tu. Primera pregunta. La figa és considerada una de les fruites més antigues del planeta. Imagina't si ho és. Hi ha fòssils d'aquesta fruita de fa més de 60 milions d'anys. El conreu de la figuera ja és en temps dels faraons. És, però, la gràcia clàssica on esclata l'esplendor de la figa. De fet, era el menjar preferit d'en Plató, això diuen. És a dir, que poden menjar moltes figues, així pensarem bé i molt. Recomanava el seu costum als atletes, com dèiem, per participar també dels Jocs Olímpics, perquè els hi donava molta energia. Però saps d'on prové la figuera?
13: I de prové de l'Àsia Menor o prové de l'Àfrica?
12: Mira tu.
10: Què creus? D'Àsia o d'Àfrica? Has de triar.
12: Àsia o Àfrica...
10: Fede, la pots ajudar, si vols?
12: És que moltes coses venen d'Àsia.
10: Ah.
12: Saps? Però...
14: Però si dijo lo de Egipto y...
10: No, antiga Gràcia.
13: Faraons, també, tenen de faraons.
12: Sí, clar. Jo crec que
13: Àfrica. Gràcia...
12: Jo m'agrada Àfrica.
13: T'agrada Àfrica?
12: Sí.
13: I Àsia no?
12: No.
10: I ho havies dit bé en el principi. Eh? Moltes coses venen d'Àsia.
12: És que sempre que cerc origen d'algo me surt Àsia.
13: Volem pegar per tot.
10: Sí. I de sí, de l'Àsia Menor vendrien les figueres. Tu has dit que a l'Argentina també n'hi ha, Fede?
14: Sí.
10: Sí. I se cultiven o són silvestres?
14: Això no te sé dir bé.
13: I saps cap nom de figa que digueu allà? Cap casta?
10: No.
14: Jo sí, lo único que sí me acuerdo mucho que se vende es el higo hecho como si fuese un bombón y arriba le ponen una nuez. Y eso se utiliza mucho como preentrenamiento o pretorneo comerse uno de eso, por eso cuando dijiste lo de los deportistas.
10: Los atletas, sí. Clar, perquè té moltes calories i té sucres i és una fruita que va molt bé, per això està tan bé valtres dos. De menjar figues, molt bé. Doncs sí, Àsia Menor, i que els diuen en castellà higos, l'Argentina també higos. Molt bé. Segona pregunta, a les Balears hi ha unes 250 varietats o castes autòctones de figues, per això ens n'han dit tantes. Hi ha prop de 180 varietats només a Mallorca i a tota la regió de la Mediterrània diuen que n'hi ha pentura 2.200, moltíssimes. Però saps quina és la figa més primerenca i la més tardana?
13: Són les figues flors o bacores i la figa hivernenca, és a dir, aquella que coneixem popularment com a forastera o de la senyora, que n'han xerrat, o bé són les figues flors i la bordissot negra.
10: Ja ho saps.
13: Primerenca i tardana.
12: T'ho has dit. Men primerenca, figa flor de tota sa vida. I sa tardana, men, és que ara hi ha la senyora, a que nostra. Per tant, la senyora.
13: Clar
12: que
13: I així és.
10: Clar que sí, dona, molt bé. Primerenca i tardana, ho tenen tot.
13: De bordissot ja no en queden.
10: De la senyora, ja no n'hi ha.
13: No.
10: Molt bé. Fede, les preguntes per tu, Mem. Una de les col·leccions mundials de figues més immensa és la de Sant Montnou, a Llucmajor. A Montserrat Pons Boscana té varietats tant de Mallorca, de les Balears, com de la Península d'Europa, d'Amèrica, Àsia, Àfrica, Austràlia. De fet, té 64 països diferents de figueres en la seva finca, amb un total de 3.000 figueres. Però sabeu quantes varietats de figueres té?
13: En té entre 1.300 i 1.400 i pico, 486 varietats de figueres, o no en té més de 1.000?
10: Varietats.
13: Varietats, de figueres.
14: 1.400...
13: Molt bé.
10: Molt bé, Pere, clar que sí.
13: Sí, sí.
10: Sí, sí, 3.000 figueres i d'haver 1.500 varietat de figues.
12: Uau.
10: Sí, sí, moltíssim. Heu d'anar un dia, si vols grans les figues, heu d'anar a conèixer Montserrat, perquè ell és el rei, el mestre, el savi. Sí, ho fa molt bé. Darrera pregunta per vosaltres. Un dels refrains més populars de les Balears relacionat amb les figues és aquest que diu «D'any de figues no te'n rigues». Què vol dir això?
13: Vol dir que un any de molta abundància de figues sol coincidir amb un any sec i dolent, i per tant no han de celebrar en excés un benefici aparent, perquè sol venir acompanyat d'una altra pèrdua o dificultat, o vol dir que un gran esplet du tranquil·litat, calma, serenor.
12: La segona.
10: La segona?
13: Sí.
12: No sé. Sí.
10: No, és un any de molta abundància.
13: D'any de figues, no te'n rigues.
10: Sí, sol coincidir amb un any sec i dolent per blats i cereals. Si una cosa va bé, l'altra no hi va tant.
12: L'altra no hi pegam.
10: Cereal, de moment, no. Mos queda molt poc temps, però abans hem de fer una pausa d'acomiadar en Fede i na Mireia. Ara tornem.
5: Tèntol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
15: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
16: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
5: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com. L'Endevinalla.
10: Mos queda molt poc temps, però abans de que se'n vagin en Fede i la Mireia, tenim un endevinall. Sí, vos agradarà. Menci l'endevinau. Què diu?
13: Diu, mascle, en el món vaig venir, i femella som tornada. Quan em veuen descordada, tothom s'acabussa a mi.
10: Què pot ser això?
12: Ostres. L'altre pic.
10: Això ja és...
13: Fede, si l'endevina et serà ja de...
10: Sí.
13: Mascle en el món, vaig venir, i femella som tornada. Quan em veuen descordada, tothom s'acabussa a mi.
10: És un joc de paraules, eh? Neix mascle, però després torna femella. I quan la veuen descordada, és a dir, quan l'obrin, tothom hi va directe. Què pot ser?
12: Una figa, jo què sé. Me pensava que seria més difícil.
13: No, millor dit.
12: Jo li dono massa voltes a aquestes coses.
10: Clar que sí, no tenia temps de posar la resposta, però efectivament...
13: Clar.
10: És una figa.
13: Es cobris una figa i...
12: I bades.
13: Sí, bades. Sí, sí, i bades.
10: Amb totes les connotacions possibles, això no sé si has contat en Fede.
12: Okay.
10: És igual, ho deixarem així.
12: Diu,
10: que se figa també té se refereix a altres...
14: Ah, sí,
10: ja
14: sí.
10: Ho sap, Fede.
12: Està al dia, està al dia.
10: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ens ha encantat conèixer-vos. Esperem que vos hi pugueu dedicar qualque dia. Fede Martí, Mireia Fornés, les figues, i que pugueu seguir disfrutant de fora vila.
12: Moltíssimes gràcies.
10: Vos seguirem Mallorca Ecològica.
12: Mallorca Ecològica.
10: A Instagram, allà...
14: TikTok.
10: I a TikTok.
14: Sí.
10: Exacte, que nosaltres ja som un poc boomers i els TikTok se mos escapa una mica, però...
14: Pròximament, YouTube.
10: YouTube també?
12: Qui sap?
13: Sí, perquè ara s'acabaran les figues, supos que haurà de fer cosetes.
10: Qualque cosa.
12: Dut-se a anar plena de gínjols.
10: Ah, mira, fantàstic.
13: Bona cosa.
10: Idò, ja el tenim.
13: Sí.
10: Pròxim pitxerrant de gínjols.
12: Vinga, va.
10: Gràcies a tots dos per haver vingut.
12: Moltíssimes gràcies.
13: Gràcies.
10: I fins aquí aquesta primera hora de programa. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: Bon dia. Les pitius et segueixen en avís taronja per risc de fortes tempestes. S'ha enviat un alert a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Segons emergències del govern, tot el procés ha anat bé i tots els infants ja són a casa seva. El director general d'emergències, Pablo Garriz, ha explicat que s'ha de seguir en certa tendència cap a la prudència, però sembla que a poc a Eivissa se va corregint tot.
1: Bueno, la situación que mantenemos nosotros ahora mismo por el cuadro que tenemos en Eivissa y Formentera es un IG1, es una alerta naranja, porque recordemos que va a seguir lloviendo y ese agua va a seguir acumulando. Ahora mismo no tenemos problemas de escorrentía, hemos tenido dos torrentes que se han visto afectados, fundamentalmente uno en Santa Eulalia, que ha venido muy cargado, pero los drenajes están funcionando muy bien. Tenemos que recordar que las actuaciones que se llevan haciendo durante el verano en los torrentes y en todos los sistemas de saneamiento públicos, pues al final nos preparan mejor y nos posicionen mejor para no tener problemas.
0: En aquest moment, la tormenta se'n va cap a l'illa de Mallorca, que està amb alerta groga, i s'han desactivat les alarmes que hi havia a les zones costeres. Això sí, per si un cas, hi tornarà una reunió a les 5 i una a les 7 per saber com va tot el sistema d'emergències. I recordem que en aquest moment el govern té totalment monitoritzat el temps a les illes. I crit d'auxili dels pescadors davant l'encariment constant del combustibles.
2: Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada de gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Domingo Bonin és el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors.
3: S'afegien en esbanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòlio, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
0: IMO comptarà més pisos de protecció oficial. L'IBAVI projecta la reconversió de dos locals comercials ubicats sobre l'estació d'autobusos al centre de la ciutat per construir-hi 8 habitatges de petites dimensions.
2: Tindran entre 45 i 50 metres quadrats. Un serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i tots tindran dues habitacions, una doble i una individual. D'aquesta manera es donarà ús residencial a dues plantes de l'edifici inacabat que es va construir damunt l'entrada de l'estació d'autobusos ara fa 15 anys. És la directora de l'IBAVI de Menorca, Àgueda Reinés.
4: Aquest nou projecte de 8 habitatges que durem a terme a l'estació de busos està possible gràcies al canvi de normativa del govern balear i la possibilitat de declarar interès autonòmic als habitatges públics. Això el que facilita i agilitza són les traves burocràtiques i fa que sigui molt més ràpida l'execució d'aquests nous habitatges.
0: Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 quan toquin les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que avui comença una nova edició del Teatre de Barra de Palma.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

començar amb aquesta segona hora de temps, la segona hora del programa. Tenim totes les lletres i ara poden saludar també en Joan Jiménez, que ens acompanya aquí al control tècnic. Joan, moltes gràcies. Has menjat figues, perquè ara aquí tenim tots els companys menjant figues. Ja els té preparades per després, així m'agrada. Així que fins ara hem xerrat de figues i ara coneguem també quina és la notícia del dia.

0: va ser menjar figues, a Sant Esteve. De fet, encara
1: no menjo.
2: T'ha agradat?
3: Ben bona.
0: Sí, la Maria no li agrada.
4: Molt. Jo no soc molt de figues, no. I aquestes són així com a banda de seques anissades.
3: Sí. Tenien... Clar, figues seques.
2: Però el gustó.
4: El seu secret.
2: És bo.
0: El gustó.
2: Molt bona. Sí, m'ha agradat, m'ha agradat.
3: Molt bona.
2: No havia menjat així mai de seques.
4: No.
2: Sempre havia menjat figues...
3: Què vol dir?
2: Normals.
4: No em feies els predins, sí? El que vostre. No. Oh, mira que curiós.
2: Però molt bones.
3: No em feien, no feien a cops, no feien pots, no.
2: No feien... Figues no... No
3: ja ara ho deia, sí, que a la nostra família sempre se n'ha fet, n'hi ha, però ara feia temps que no menjava. Mm-hmm. Menys figues, però figues no... cuides, però no figues seques.
0: En conserva.
3: No en conserva, exacte.
0: Com aquestes que vols
3: ara feia temps que no
0: avui,
3: menjava.
0: Avui, Mireia i en Fede, que avui han conegut aquí al programa. Però bé, avui també tenim altres temes. Hem de parlar d'aquesta nova edició del Teatre de Barra de Palma.

Avui comença una nova edició del Teatre de Barra de Palma. Les representacions es faran a 5 bars del barri de Blanquerna, de Ciutat. Són el Bar Mavi, Udon Asian Food, Cana Merci, Samagatai i l'Hotel Arts Magna. Les obres es faran cada dijous a partir d'avui i fins dia 22 d'octubre per acabar en la ja tradicional gala d'entrega de premis, que serà dia 24 d'octubre al Teatre Municipal Maruja Alfaro.

0: I ara sabreu per què sona aquesta música, perquè la temàtica d'aquesta edició estarà dedicada a la dècada dels anys 80.
1: I saben quantes edicions duen?
0: Perquè... Ui, això no ho sé, en duen moltíssimes. Jo crec que ells i tot han perdut el compte.
2: Eren jovenets.
1: Fa molt d'any, que se fa teatre de bar, i també molt d'anys que ho fan al barri de Blanquerna.
0: Sí.
1: I jo, com des ara, temàtica anys 80.
0: Enguany temàtica...
1: Està, clar, com que està tan de moda.
0: Sí,
1: ara, jo... Vosaltres també heu caigut en la tentació de fer-vos...
0: Avui ho he vist, que la gent se fa fotos amb intel·ligència artificial.
3: Ai, no.
0: De com seria ells en els anys 80. S'ha posat molt de moda,
3: sí,
0: això.
3: Per Instagram, està inundat.
2: No, però i per què? S'ha posat de moda?
0: Perquè se l'estí sempre a les xarxes socials.
1: A modes a les xarxes socials, i ara una de les modes és que la gent amb intel·ligència artificial fa una foto de com seria aquesta persona en els anys 80, com aniria vestida, amb aquells xandals, aquells colors, aquells cabells encrespats.
2: Jo anava en xandall i en bavero. Sí.
1: Ah, ell ho va viure perquè s'ho ha de fer.
3: T'ho entén de veres, no fa falta intel·ligència artificial.
0: Sí. Bé, supos que del teatre de barra ho teníem pensat abans de sortir aquesta moda.
1: Els ha anat bé.
0: Els ha anat beníssim. En Javier mateix mos explica per què han triat enguany aquesta temàtica dels anys 80.
4: Vàrem triar la dècada dels 80 per fer aquesta 29a edició, perquè és una dècada icònica, potser la més emblemàtica de la història moderna d'Espanya, i una dècada de canvis després de la repressió franquista, pues de canvis molt accentuats de llibertat d'expressió, de llibertat sexual, estètica, d'alguna manera la reivindicació social dels col·lectius de LGTBI, i tot això reflectit en la música, en l'estètica de la moda, en moltes coses que fa que siguin uns anys molt atractius i que no només per la gent que es va viure o la gent més gran, que no acaben d'anar-se'n mai, de deixar d'estar de moda, i fins i tot les generacions més joves tenen referents.
0: I jo, com us diu en Javier Matesanz, una dècada de canvis culturals, polítics i socials, aquesta dels anys 80, i que dona molt de joc per fer obres de teatre de barra, que són així curtetes, dinàmiques. Sí. També mos ha fet 5 cèntims d'aquestes 5 obres que se representaran cada dijous en aquest bars de la zona de Blanquerna.
4: En Berlín 89, d'Alfonso Morillas, té de fons la caiguda del mur de Berlín, que va ser una fita fonamental, no?, per la política. Va marcar una nova època molt important que va marcar tota una generació, dirigida per en Xavi Núñez i Laura Andújar i Tosevani com a protagonistes. La Gàbia Enganadora, d'en Bernat Molina, parla amb el rerefons del 23F, del cop d'estat,

0: Està bé de posar aquesta cançó perquè ja que hi ha una obra d'aquestes que s'hi diu No controles, ja clar, directament. Que repassa un poc les cançons d'aquella època que algunes tenien uns missatges que avui en dia seria complicat.
1: No, però que és una bona dècada per inspirar-se.
0: Però bé, obres que parlen de la caiguda del mur de Berlín, de si el 23F el cop d'estat hagués sortit bé que hauria passat, d'aquestes cançons, com han dit, dels anys 80, de jingles d'anuncis, també, que molta gent recorda, i d'aquells aparells, nous aparells electrònics que sortien durant aquelles dècades que han quedat a l'oblit.
1: Sí, un pot ser. Eren enormes.
0: Sí,
1: i,
0: sí.
1: Doncs sí, els anys 80, si voleu, si teniu nostàlgia o no, si l'heu viscut o no, dels anys 80 podeu anar cada dijous, avui comença, en el Teatre de Barra, a Blancarna, i en Telestic és un home de bars, tu dius que coneixes tots els bars.
2: Tots, bé, a veure, no.
1: Sí que allà m'en fan
2: els... Los conec, segons són.
1: Bar Mavi és un clàssic.
2: Clar, des d'un clàssic, que és el Bar Mavi, a un hotel.
1: Variats.
2: Sota l'Ars Magna. I un restaurant, un udon, per exemple.
0: Sí, això m'ha sorprès.
2: Hi ha una mica de tot.
1: Un restaurant de fideus. Que...
2: Clar, sí. És que Blancarna té molta varietat.
1: Xinesos. Sí. O Japó, no ho sé. Sí. De fideus.
0: A veure si hi ha qualcú que encara no s'ha decidit. En Javier Matesan també mos ha volgut afegir per quins motius no vos podeu perdre aquesta edició del Teatre de Barra.
3: Doncs és perquè, si no vens, te contaran que han vingut els que sí que ho facin i després te'n penediràs, no? Jo crec que és una experiència social, entretinguda, cultural, que funciona molt i molt bé, és festiva, és d'oci, gastronomia i cultura, i està funcionant molt bé. I, bueno, crec que treballem sempre amb professionals de primeríssim nivell i crec que és una manera, és un molt bon pla pel dijous, per qualsevol de sis dijous a partir de demà, sis dijous, o a partir d'avui mateix, vamos. I crec que és donar un suport a la cultura, al sector teatral, i també fer-ho pues, passant una bona estona i, bueno, doncs, amb els amics, compartir-ho en els bars i fent també ciutat i poble a la barriada de Blanquerna. Així que crec que és un pla immillorable i que estem amb moltes ganes de compartir amb tothom.

0: Doncs així ens ho ha resumit molt bé en Mate Sanz, aquesta iniciativa que, com dèiem, fa molt d'anys que se fa, continua tenint molt d'èxit al Teatre de Barra i en aquesta ocasió estarà inspirada en els anys 80. El trobareu cada dijous a partir d'avui mateix i m'ha quedat pendent a Cana Mercy, no sé què és.
1: Cana Mercy és un bar. És un bar, sí, de... Diria, bé, de barri, clar. A més amunt de... Bé, entre Blanquerna i la carretera de Vall de Mossa.
0: Sí. Està un poc més amunt.
1: Sí, a prop de l'escorxador.
0: I l'Amagatall també és un...
1: També és un bar.
2: O informació d'un bar de Palma.
1: No sé si és a Blanquerna, concretament. Mm-hmm. No ho sé, eh? Ara dubt, però a Cana Mercy és...
0: A Campos hi havia Samaguetall.
1: Pot ser que en el carrer Ramon Montaner, pot ser? Aquell carrer que arriba cap a... Bé, és escorxador.
3: Quin control, se les tia.
1: Clar, són del barri.
0: Sí, llavors una altra persona del barri mos diu que sí, per aquí darrere. Ara tot una... La saludarem, però fem una pausa ara.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Cooling break? No, pausa d'hidratació. En l'àmbit esportiu, especialment en el futbol, però també en el tennis i altres esports, s'ha estès l'ús de l'anglicisme cooling break per referir-se a una interrupció breu del joc perquè els esportistes es refresquin i s'hidratin quan fa molta calor. En català, la forma més adequada és pausa d'hidratació. També es poden fer servir expressions com pausa per refrescar-se, segons el context. Cal recordar que aquesta interrupció està prevista en els reglaments d'algunes competicions i s'aplica quan les condicions meteorològiques ho fan necessari. Així que, en lloc de cooling break, recordeu, pausa d'hidratació. I terme explicat, terme acabat.
1: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: I moment per conèixer quin és el refrany del dia. Abans saludem a Eugènia San Pedro. Com estàs? Ben tornada.
3: Gràcies.
2: També del barri de... Per poc temps, del barri de Blanquerna de Palma.
3: Sí.
2: Perquè aviat seràs d'Esportes. Bé, aviat.
3: Sí, aviat. Esperem que aviat. Sí, jo crec que Nadal, si tot va
2: bé. Sí, ja per Nadal. Sí. Ai, doncs sí que aviat.
3: Bueno, des de l'octubre, més any d'abans de tota la paperassa.
2: Que fer obra llarga
3: sí,
2: i costós. Sí. Però bé, això
3: no. Però som molt afortunats, no mos podem queixar.
2: No, gens. Això és ben vera. Però bé, Maria, tornem al refrany del dia. Mem, avui quin tenim?
4: I doncs, mira, avui, pot ser sincera, vaig enganxar en Àngela García, que té 89 anys i que és la meva estimada padrina.
5: Oh. Que bé.
6: De gota a gota omplen sa bota. Si tens paciència, o per omplir una bota, has de tenir paciència de gota a gota, però l'arribes a omplir, si tens paciència.
2: Ai.
4: Un pou de saviesa.
7: Sí.
8: I s'ha de tenir paciència.
2: Totalment.
8: I puntura no en tenim avui en dia.
2: Per això, ho hem d'escoltar més.
8: Sí.
2: Molt bona.
4: I de gota a gota s'omple la bota, això és el que mos deia, un refrany que significa que, com bé ha explicat ella, amb paciència, constància i esforç s'aconsegueixen els grans objectius. Per tant, tot i que aquestes accions siguin lentes, si són insistents, tenen una eficàcia a llarg termini, podria ser una lliçó de vida, com dèiem, i hem de dir que el refranyer català és riquíssim i té moltes variants que expressen la mateixa idea en diferents versions d'aquesta mateixa dita, i en aquest cas, algunes de les variants són de mica en mica s'omple de pica, que és la més estesa juntament amb la de sa bota, i després tenim gota a gota es fa la mà o s'omple el mà, fil a fil es fa la corda, o gra a gra s'omple el mallol, que és una vinya jove.

0: Quica és una bota. I mireu, aquesta cançó mos donava una pista, perquè en el context de refrany una bota es refereix a dues coses depenent de la mida de la qual parlem, perquè les dues estan lligades a la cultura del vi. Una opció podria ser el recipient de fusta, també conegut com a barrica, que és el gran contingut fet amb dogues de fusta i encerclat en rogues de ferro on el vi madura i es cria els cellers. Celestíssim, equivoc, tu me corregeixes.
1: Beníssim, has dit beníssim, sí.
0: Perquè tu t'enteres d'aquest món. I com que s'omple a poc a través del most a altres vals, la dita agafa tot aquest sentit literal de gota a gota, s'omple la bota. D'altra banda, una bota també pot ser un recipient portàtil fet de pell de cabra, impermeabilitzat històricament amb pega de resina, que és la que s'utilitzava per dur el vi al camp o de viatge i es bevia sense tocar el broquet amb els morros. I també poden dir, però, que una bota és una mesura de capacitat per vi equivalent a 64 porrons.

si consultam el diccionari català-valencià-balear, que és el meu millor amic, jo ja ho deia avui, que cada setmana el consultam, diu que hi ha diferents tipus de botes englobades dins el significat d'aquest primer significat que comentàvem, de sa barrica. Hi ha sa bota agrera, que és la bota que dona regust a vi, bota candiota, bota no gaire gran, que està posada dreta damunt un peu i té el grifó a la part inferior, bota congrenyada, que aquesta sí que n'he vist jo, de bota de gran capacitat, que té per cèrcols de subjecció quatre robusts congrenys de fusta i que en un dels seus fons té una obertura per on entra dins sa bota l'home encarregat de fer-la neta. Després hi ha sa bota de mena, sa bota de maresa, sa bota bledera per tenir-hi cereals, sa bota sardinera, que ho veig per tenir sardines, sa bota vinadera, que et s'ha de dir, i sa bota de racó, que és una bota relativament petita on se guarda el millor vi.

0: allò que trobau del refrany d'avui, el coneixíeu, coneixíeu ser botes,
1: sí.
0: De vi.
2: Sí, l'estí no pot dir que no, perquè...
1: No, jo sí. Jo em veig cada dos per tres de botes.
0: De botes, sí.
1: Clar, jo t'anava a demanar, Maria, si has intentat beure amb una bota.
0: No, això no... No és que no hagi begut,
1: tu,
0: no s'ha donat l'ocasió.
3: No.
1: No?
0: Tu sí?
1: Jo ho he intentat, ho he provat. Tot? Amb una bota de via.
0: Clar, clar.
1: Com una bota de sabata. Com un porró, ja. N'hi ha hagut per tot.
3: Un porró sí.
1: Un porró sí. Amb una bota no, amb una bota de pell.
3: N'hi ha per tot.
1: N'hi ha per tot, n'hi ha per tot. Jo no ho he aconseguit fer bé. No.
4: I de got a got s'omple la bota, molt bona. Un refrany que ens adverteix que a vegades hem de tenir paciència i que les coses no arriben tot d'una, que també està bé, amb l'era de la immediatesa. El que sí que esperem que arribi, que això serà dia 25, és la darrera pel·lícula de los Javis, Eugènia.
5: Sí.
4: Tot d'una parlam.
5: Sí.
4: Ah, mira.
6: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Radio és servei públic.
7: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. La Subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.
4: Eugènia Sampedro, moment per parlar de cinema. I ara, micròfon tancat, parlàvem de bon setembre, que sí. Està sent a nivell de gent que van al cine a veure pel·lícules.
5: Sí, sí, sí. Nosaltres tenim un sistema per...
4: A Cine Ciutat, dius?
5: A Cine Ciutat, sí. Per saber una mica, bueno, totes les dades, no? Les tenim des de fa, bueno, des de 2000, no sé... de molt davant del Covid i sempre comparant per veure com anem i això, i sense que hagi acabat el mes, estan de fet a mitjan mes, han recaudat moltíssim i cada pic ve més gent i clar, dissabte passat vàrem haver de fer una crida a voluntaris i hem obert el cercle de voluntaris perquè és que no donem abasta.
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Ah.
5: Sí, sí, sí.
4: I no, sí que ha estat un molt bon inici de curs.
5: Sí, en realitat, des de que va començar l'any, ja se veia que era un any important i jo crec que també, clar, això a nivell psicològic no sé molt bé, però jo crec que la gent, quan ha passat tot el Covid, va deixar d'anar al cinema, però el que xerràveu, no?, de l'època aquesta, de que tot va tan ràpid i de que estem bastant cansats, no?, de no creure'l molt res, doncs a vegades necessitem un pla més amb amics i família i fer alguna cosa que en realitat te porti alguna cosa i jo crec que el cine...
4: Aturar un moment.
5: Sí.
1: I no és casualitat, hi ha bones estrenes.
5: També és que hi ha
0: clar,
5: molt bon cine.
0: Això no
5: sí. Sí, sí, sí. I el que queda d'any, vull dir, nosaltres, des de que se va estrenar El Ser Querido, o sigui, ja hem tingut molt bon any, però des de que se va estrenar El Ser Querido, no aturam, i també és que tenim molts esdeveniments de Cine Ciutat, no aturam de fer coses també. I obrir noves línies. Línia de voluntariat, ara una línia de cineclub que vàrem estrenar amb El Ser Querido, vàrem venir 220 persones un dimarts a les 11 de matí.
4: Uau.
5: A fer un cineclub en la Marta Pérez, vull dir, i sense aturar.
1: I que ve per Cine Ciutat, que
5: sí.
1: Han passat moments delicats.
5: Sí,
4: complicats. Sí.
5: Sí. Sí, sí, sí, sí. Nosaltres sempre ho deim així com un acudit, i és que ara mateix només tenim els problemes que tenen la resta de cines. És així.
0: Massa bé.
5: Sí.
4: Doncs sí, també amb la pel·lícula de Marc Amelià, que l'ha vengut a veure moltíssima gent, suportant el paradís.
5: Sí, cada dimarts tenim aquest cicle que se diu Converses sobre el futur de Mallorca, on després de cada projecció hi ha com una espècie de taula rodona amb convidades com a molt interessants.
4: I... Sí, aquesta vegada, setmana va venir Nadal Suau, com us ho va dir, amb aquesta col·laboradora de literatura.
5: Sí, sí, sí. I, bueno, dimarts que ve també venen representant de Sos Residents, de Menys Turisme... I clar, bueno, la gent també, justament aquest estiu, crec que hi ha hagut més, encara més, si se pot dir, consciència, no?, sobre el que ens està passant, i el docu d'en Amargament ja està calant molt, sense anar més enfora.
4: Sí, però ell avui ha fet un post a xarxes socials i ha dit que ella no ha fet una pel·lícula per fer bandera de res, ni senzillament ha fet una pel·lícula personalista d'allò que ella sent i com ha és vera que és una pel·lícula molt personal. De fet, ella surt a la pel·lícula, és una pel·lícula com d'autor, de primera persona, de com ella ha viscut els darrers anys a Mallorca. I ella deia que hi ha hagut molt de hate, és a dir, que ha tingut molta pressió, molts comentaris molt dolents a les socials, i que se sentia un poc sobrepassada per tot això, perquè ella només ha volgut fer una pel·lícula que no va fer mal a ningú. I que sí que a les xarxes socials doncs s'ha vist una mica afectada i que li ha afectat també a ella que l'hagin pentura insultada, també.
5: Ja, és que les xarxes socials són terribles. Nosaltres tenim des de l'any passat un projecte que se diu Querer, que són l'agost i el setembre, no? I cada dia els projectàvem una pel·lícula, avui projectàvem Sido, saps? Documental que va moure en Jordi Evole, en Eduardo Casasnovas. I nosaltres hem hagut de llevar l'opció de que te comentin, perquè la quantitat de comentaris que rebíem d'odi cap a... Bueno, un poc cap a l'obra, cap a documental, cap a lo que et subeia, sense cap tipus de respecte. I clar, tot això te dona peu pues, a reivindicar molt més, perquè si nosaltres fèiem aquest cicle és degut a tots aquests comentaris negatius. Per tant... que no se pot dir que no hi ha odi a les xarxes socials i el que està passant a Mallorca amb el documental de l'Amarga Melià. Justament jo ahir vaig anar a donar un cop de mà a les companyes que estaven d'atenció al públic i hi havia gent que sortia plorant. Vull dir, és un documental, per jo, molt necessari, que ha arribat en un moment on cada piquea molt, crec jo, o m'agradaria creure... més consciència, no?, sobre aquest tema. I si la realitat et sé que és, i però... no sé creu, però no se pot discutir. Vull dir, és que no hi acabem, punt.
4: Avui parlem d'una altra pel·lícula.
5: Sí, molt bona pel·li.
4: Hem de parlar dels Javis. Ja sabeu que són notícies, dels Javis. De fet, crec que tenim un fragment del moment...
5: Ah, de quan...
4: Del moment.
5: Des moments, vale, ja.
4: El posant Joan, venga.
3: Que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado... de mejor película internacional es... La Bola Negra.
5: Doncs sí, que fort. Bueno, home, no és tan fort, en realitat. Vull dir, el Cercle està molt bé, però clarament mos havia de representar La Bola Negra.
4: És que no ho sabeu, perquè no hem vist la pel·lícula i no la vam fer 25.
0: Ja, és que tu l'has vist o no?
5: No. Justament a Cine Ciutat mos van convidar, però era un passi a Madrid i, clar, se mos complica tot.
4: Mm-hmm. Però sí que ja l'han rodada per diferents festivals.
5: Sí, molt. Sí. I, bueno, mam, jo és que, sincerament, les vegades que he vist el tràiler, se m'amou una cosa per de dins, com a molta intensitat de viure allò que estic veient, d'aquelles imatges com a tan impactants, tan ben rodades, amb aquella música que les acompanya. Vull dir, crec que estic xerrant d'una obra mestra. En sèrio.
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Uau. No ho sé, estarem pendents d'aquesta estrena. Si voleu, l'explicam una miqueta de què va aquesta pel·lícula, de què tracta, perquè serà parlar molt, però és veritat que hem de fer posar un poc en contest en els oients.
5: Sí, doncs La Bola Negra és una pel·lícula d'en Javier Calvo i Javier Ambrosi que s'estrena el dia 25 de setembre i bueno, segueix la història, no? Segueix tres homes gais en tres èpoques i la pel·lícula neix d'un text inacabat d'en Federico García Lorca, que se diu La Bola Negra, i també de l'obra de teatre La Piedra Oscura d'en Alberto Conejero. En aquesta pel·lícula hi surt en Guitarrica de la Fuente, que debuta com a actor, i que, de fet, això és molt fort, perquè dia 24 toca aquí a Mallorca i dia 25 s'estrena la pel·lícula. Mos hagués encantat poder dur-la, però mos ha sigut impossible. També tenim en Miguel Bernardo, en Carlos González, en Lola Dueñas, en Penélope Cruz i en Glenn Close, que, bueno, això és molt fort, també. I, bueno,
4: és un bon repartiment, no?
5: Molt bon repartiment. Mm-hmm. Aquesta pel·lícula va guanyar...
4: I la Penélope Cruz fa de mare, perdona, de Guitarrica de Dafoing.
5: És que no he volgut mirar.
4: No ho sabem.
5: No ho sé, és la veritat.
4: No, és que els he vist unes imatges com a molt carinyoses tots dos.
5: Sí.
4: No, no he sabut quina... Sabut que la relació. Que varen tenir molt bon feeling a la pel·lícula, però no he sabut quin era el paper de cadascuna a la pel·li. Bé, ja,
5: la veurem. Pues sí, a més, i el més fort de tot això és que aquesta pel·lícula estava nominada a millor pel·lícula en el Festival de Cannes per poder guanyar la Palma d'Or, però al final va guanyar millor direcció, que això també és algo molt, molt fort, no? Un festival com aquest, jo crec que és el més important del món. És un premi fascinant i no els ha estat durant de dur alegries aquesta pel·lícula, no? Se va presentar aquesta setmana a Toronto i ja va sortir, no, un titular que deia que havia tingut una ovació d'aquestes, de les més llargues de tot el festival.
4: Ja, d'aquestes que la càmera te fa un primer pla, sí, i has de contar com a cants. Sí. Jo no sé com ho fa, no?
5: No, jo no sé com fan les persones per aplaudir durant 20 minuts.
4: També.
2: Jo m'ho cansaria.
5: És que no ho entenc, vull dir, crec que és algo de festival, perquè jo les vegades que vaig en el teatre sempre soc a darrere en aplaudir, però a mi m'ho fan mal les mans, vull dir, i a lo millor són 3 minuts, o sigui,
4: sí,
5: no?
4: En el cine, aplaudeixes.
5: Sí.
4: Però tampoc... Bé, tampoc el públic mallorquí també... Jo que vaig molt al teatre, també he de dir que tampoc no ja. És de grans...
5: Ja. No som gaire entusiastes.
4: No ja. Passa res, però és bueno.
5: És així. I bueno, pues això. A més, també és molt curiós que ara comentaven dins el cicle que querer la darrera pel·lícula d'enguany és la de La Llamada, que curiosament fa 9 anys que la van rodar i que se va estrenar realment. I és molt curiós perquè la prioritat dia 24 i ja dia 25 estrenen La Bola Negra. Per tant, crec que convé, no?, tornar en aquell any de La Llamada, on dos joves, en Javier Calvo, Javier Ambrosi, amb pocs dobbers i moltes ganes, van estrenar un musical de teatre. I va ser brutal. Varen fer com 8 funcions, totes s'omplien. A més, això ho he llegit, però no estic segura perquè jo no vaig tenir l'oportunitat d'anar a veure-la, i és que s'obre en el principi, no se feia dins el teatre, vull dir dins el que és el teatre, sinó que se feia com en el hall del cinema. Això no ho sé, ho he llegit, però em va sorprendre molt. I bueno, després varen fer La Llamada, no?, que és una pel·lícula que a mi m'ha agradat moltíssim en el seu moment. La veritat és que m'apareix una pel·lícula molt divertida, rius molt.
4: L'heu vist, La Llamada? Jo no l'he vist, La Llamada.
5: Sí. Ai, pues està superbé.
9: La germana de Javi, no, Macarena, sí. Sí. Anna Castillo, sí. Anna Belén...
5: No, Belén Cuesta.
9: O sigui, com a personatges que després han seguit a moltes altres obres seves.
5: Sí.
9: Bé. Actors i actrius.
5: Sí, totalment. Són grans actrius, de fet, jo podria dir que són les actrius de los Javis, i que arrel d'això s'han pogut moure sí. Més,
4: i
5: no?
4: I són molt amigues, elles, perquè la Macarena García, Anna Castillo i la Belén Cuesta cada any venen de viatge a Mallorca.
5: Sí.
4: Ho sé perquè ho mostren totes les xarxes socials.
5: Sí, és així. I...
4: Juntes, vull dir.
9: Les xiques Almodóvar i ara les xiques Javi.
5: Totalment. Totalment. I res, la pel·lícula aquesta de La Llamada és una pel·lícula molt curteta que se va estrenar al Festival de Sant Sebastià i mos mostra com a un campament d'estiu cristià a Segòvia i tornen cada any la Maria i la Susana, no?, que són els personatges de Nana Castillo i la Macarena García, que són dues atletes de 17 anys a qui els agrada de ver, el que li els agrada de ver, perdoneu, és el reggaeton i l'electrolatino. I clar, hi ha com aquesta diferència brutal, no?, de dues atletes que estan en un campament cristià, però el que volen és sortir a ballar reggaeton. I una nit, una d'aquestes dues personatges meravelloses se li apareix Déu. I clar, és interessant perquè just abans que... És a dir, tot el que La Bola Negra arriba en pes i com amb molta solemnitat, no?, el tema dels desigs, de sa fe, de sa identitat... ja era La Llamada, i a mi això, clar, m'impressiona molt perquè, bueno, és curiós després de tant d'anys que els mateixos directors, no?, li vulguin donar com una segona oportunitat a la mateixa temàtica amb un altre personatge completament diferent i no sé,
4: uh-huh. Bé, és m'agrada. Un tema que ja també han transitat, per exemple, a la sèrie de...
5: La Messias. Sí, uh-huh. També una sèrie que a mi m'ha flipat. Uf. Bastant dura.
9: Sí, té moltes molt capes dura. I sí, sí, però molt guai.
5: Sí.
9: Curta, però intensa.
5: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que va ser un viatge aquella sèrie.
9: Sí.
5: I, de fet, ara s'està movent per plataformes com a Mubi, que s'està veient per parts del món que no s'havia encara vist, gràcies també a la de La Bola Negra, i la gent està flipant.
4: Ah, sí? Se veu internacionalment. Sí. Està sent ben remuda la BCS.
5: Sí. Sí, sí, sí. Molt bona rebuda.
4: Continuant, però, si t'assembla, podem escoltar el tràiler de La Bola Negra,
5: claro,
4: que serà la propera estrena.
10: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. ¡Un hombre! A mí me da igual lo que sea. Si te quieres enamorar de un cocodrilo, te enamoras.
4: ¿Qué podem explicar més d'aquesta pel·lícula, de La Bola Negra? Que sapiguem així a priori, sense
5: sí.
4: haver-la vist, esclar.
5: De la pel·li no sé tant, lo que també ha sigut un moment com per aturar-te a pensar, no? Després de tot el que està passant en els cinemes, que tot està funcionant superbé, és que de cada cop troc que pel·lícules com aquestes, que la gent està esperant tant, no? Un ser querid, Una Bola Negra, els directors pacten amb les distribuïdores fer un col·loqui en totes les sales d'Espanya que hi vulguin accedir. Ho varen fer a Cine Ciutat amb Berser Querida, varen omplir dues sales, en La Bola Negra varen obrir una, se va omplir sencera, varen obrir una segona sala, s'ha tornat a obrir, i justament avui de matí parlaven de i si obrim una altra sala, perquè justament el dia que s'estrena la pel·lícula, dia 25, i després hi ha aquest col·loqui amb els directors online. I clar, a ell li agrada molt també... És veritat que no és un contacte directe, evidentment no és un contacte directe, de fet és un contacte amb totes les sales d'Espanya que se vulguin sumar, però tot i així pues, tens l'oportunitat, de, després d'haver fet aquest viatge d'aquesta pel·lícula que sembla tan intensa, tenir la sort de poder aturar un segon i veure els directors que expliquin una mica el procés i tal, és bastant interessant.
4: També hi ha Federico García Lorca en tot això.
5: Sí.
4: De fet, La Bola Negra és un llibre, no?, de García Lorca.
5: Sí.
4: També veurem com és tot aquest rerefons, que ara mateix tampoc no tenim molta més informació.
5: Sí, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que la veritat és que tampoc ho sabia, tot i que és el fil conductor de la pel·lícula, i és que mos mostren com a tres èpoques... i canalitzades amb un mateix personatge, crec, no? I a mi això també m'agrada molt perquè crec que tindrà un ús desmuntatge com a molt, molt ben cuidat, que ja mos ho han demostrat amb aquest tràiler, que normalment el tràiler no el fan els directors quan arriba, quan xerran d'una producció com aquesta, però en aquest cas en Javier Calvo i en Javier Ambrosi no sé si han estat com a 6 mesos o algo així fent només el tràiler.
9: Què diu? Ara meva.
5: Sí. O sigui, ells... estimen molt el que és el cinema, els hi encanta i se nota en tot el que fan, i el fet de que ells mateixos hagin volgut participar en la creació del tràiler ja te n'adones una mica de lo que veurem, no? Una peça super cuidada, amb una estètica impecable, amb unes coreografies també super xules,
4: sí,
5: que de fet...
4: Sí, d'Ana Belén Martín.
5: Ana Belén Martín. És que és molt fort. De fet, avui Ana Belén ha compartit a les seves xarxes socials un fragment on entrevisten aquest dia, crec que serà a Toronto, en Penélope Cruz, i en Penélope Cruz xerra de que aquestes dues coreografies amb una coreògrafa increïble, que és Ana Belén, que va ser molt xula muntar-ho tot, ja durant mesos, o sigui, és... no sé.
4: 15 milions d'euros ha costat aquesta pel·lícula. També està bé dir-ho.
5: Sí.
9: Vam, es veu que hi ha un star system important, no? És a dir, com a actors i actrius molt conegudes, però Guitarrica de la Fuente, que faci un debut i siguis protagonista, és una cosa que m'assobta.
2: Sí, jo me sorprèn.
9: Perquè
2: sí.
9: Dius, t'està arriscant molt, no? Sí. No sap com anirà.
2: A veure, deu saber si el Javi l'han triat també per fer de Lorca, no?
9: Supos. Sí, va fer qualque cameo, crec que era la pel·lícula d'en Almodóvar, la darrera.
5: És vera.
9: Però estava allà sembrat, fora moure't-se.
5: Sí.
9: Ara com a tot, no sé, veurem un any que fa.
5: Sí, a mi me sona haver vist alguna entrevista on sabeu que són amics i li van fer alguna prova, no? Però has fet clar de... una persona que està tan avesada, està damunt un escenari davant tantes persones...
2: Ja tens la part de la vergonya que ja,
5: sí.
2: Ja no hi és.
5: Sí. Però, bueno, mem, perquè a vegades això... O sigui, espero que espero que els hagi funcionat, no?
2: Perquè no surt bé, això de por estrelles.
5: Ho han vist en Bad Bunny, que ja ho han xerrat altres pics.
9: En Bad Bunny, a bon?
5: Sí, quina pel·li era, te'n recordes?
2: Me'n recordo que un dia em van enxerrar, no me'n recordo quina pel·lícula era.
5: Jo tampoc.
2: Vaig veure que sí, que fa poc va sortir una pel·lícula.
5: Se de Bullet Train, pot ser?
2: Pot ser, sí. Molts diuen que sí, però ja és peixera.
5: Sí, aquesta.
9: No ho podem fer tot bé, ja està. Pontura, en Guitarrica l'ha tocat la mà de Déu.
5: Ojalà, perquè jo l'he vist algun pic en actuant, cantant i això, i és vera que, no sé, és com a molt tendre, no?
9: Però sí, és tranquil, transmet, sí.
5: Sí, però és vera que el seu personatge, no sé fins quin punt mos interessa que sigui tendre, però bueno.
4: Ho veurem. I de, ja ho sabeu, La llamada avui, que és la primera obra que varen fer dels Javis, i la darrera, que serà La bala negra, que s'estrena el dia 25 de setembre a tots els cinemes.
5: Sí, i La llamada dia 24.
4: Molt bé. I que volien dir que, abans que te'n vagis, que ja hem acabat la secció, hem de parlar un segon de Helena Dunham.
5: Ai, sí.
4: Helena Dunham és una senyora, és una directora, guionista.
5: Una directora, actriu, també.
4: D'americana. Sí. Molt coneguda perquè és la creadora de la sèrie Girls, que va tenir en el seu moment molt d'èxit, ja era una sèrie que té els seus anys, i que és un gran referent per moltes feministes. De fet, té 40 anys justos i ja ha escrit la seva biografia, que és un llibre que aquest estiu s'han llegit moltíssimes dones, especialment dones, i que justament ahir sortia a tots els mitjans de comunicació que havia comprat un nin perquè havia fet ventre de lloguer, sí. I sortia a tots els mitjans. Clar, que ha passat que totes aquestes dones que l'admiraven tant, és com si de cop un referent se'ls hagi caigut en terra.
5: Sí, exactament així. Perquè és vera que la sèrie Girls, que a mi me va fascinar, a més, no la vaig veure en aquest moment, la vaig veure molts anys després, però, no sé, me vaig sentir com acompanyada, no? Saps? Hi ha moments que tenim, les dones, curiosament, a la nostra vida, pues, que potser ens trobàvem una mica perdudes, que no connectàvem amb gaire cosa, però de sota veure una sèrie que se diu Girls, que és com per ses girls, o sigui, va ser brutal, i a més com a personatges que podies connectar una mica en cada un, pues sí. Mos van trobar això, però ara mateix mos ha passat en Lady Gaga, però per jo ha estat un cop molt fort, perquè per jo sempre ha sigut un referent, Helena Dunham. Trobo que és una tia... Jo pensava que podia demostrar que el feminisme és algo realment important, però de sota varen veure això ahir i jo m'ho vaig quedar de pedra.
4: Bé, veurem què passa. Gràcies, Eugènia.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Fins aviat, Ana Ferrano. Continuem.
11: IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
12: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
13: Si a tu t'he dit vel,
12: tinta,
13: mur,
12: cornada...
13: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
14: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
15: Benvinguts a Esports en Joc.
16: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Murcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
11: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
15: Pento.
4: Continuem i ara vos hem d'explicar que la mallorquina Júlia Mulet ha publicat el llibre d'il·lustració Blau Marí a l'editorial Faori Books.

0: I de Júlia Mulet, vinculada al món de la mà, està formada en Ciències de la Mà, gràfica impresa i comunicació científica, i també és mediadora cultural al Museu Marítim de Mallorca. Acaba de treure el llibre Blau Marí en el segell barceloní Zauri Books, on il·lustra com els colors van desapareixent a la mà a mesura que ens hi submergim. És un capfico en el món marí travessant per la llum i on descobrirem que el blau, de fet, és el darrer color que desapareix. N'hi ha d'altres que s'absorbeixen abans en un llibre que és el resultat, de fet, el resultat acadèmic final del cicle superior de gràfica impresa que va fer a l'Escola Massana de Barcelona.
1: Júlia Mulet, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bones tardes.
1: Com va?
2: Bé, va bé.
1: Com són els colors de la mà?
2: Bueno, els colors és el que jo volia representar, que van desapareixent a mesura que augmenta la profunditat. I el primer en desaparèixer és vermell, que desapareixen els 10 metres, i el darrer en desapareixer és blau, que per això la mà és blava. I això era un poc el que jo volia explicar en aquest llibre.
1: Clar. Perquè t'hi has hagut d'endinsar dins la mà per saber on això no t'ha fet falta.
2: Bueno, jo ho saps i sí que no ho he vist, Exacte, no rip tan profund.
0: Clar, t'han llegit dir, i ho han dit abans, que dius que si mos féssim un tall a 20 metres, la sang no se veuria vermella, o no se veu vermella, sinó verda.
2: Exacte, sí. Exacte, tu a partir dels 10 metres no veus es vermella. Si hi ha una estrella vermella, tu no la veus de color vermell, la veus d'un altre color, d'un marró verd. I això és el que jo he volgut anar mostrant, les espècies que viuen en el seu hàbitat, amb el color que se veu en aquella profunditat.
0: Mm-hmm. És a dir, que el món també canvia. Clar, canvien colors, canvia la percepció.
2: Si tu després agafessis aquesta estrella vermella i la traguessis de fora, sí que la veuries vermella. Mm-hmm. Però en profunditat... No, perquè aquest color ja ha desaparegut.
1: Mm-hmm. És curiós, però que el blau sí que previsqui a mesura que te vas fent tendents.
2: Exacte, sí. És per les zones de la llum. Mm-hmm. Cada color té un tipus d'ona i reacciona amb l'aigua d'una manera diferent. Uh-huh. I el blau és el que està fins més profund.
1: Uh-huh. I com se dibuixa? És a dir, com trobes exactament el color? Perquè, clar, tu l'has vist en aquell color, però de veure-lo a plasmar-lo així com tu l'has vist,
2: no deu ser fàcil. Jo el que he fet és una mescla entre un poc un llibre d'artista i un llibre científic. Uh-huh. Llavors, jo ho he fet amb els colors tradicionals primaris, que són el vermell, el groc i el blau, que estan molt ben estudiats a la profunditat a la que desapareixen. Llavors jo he fet una combinació d'aquests colors i he anat mostrant com van desapareguent, però no és una cosa 100% exacta el que se veu a les il·lustracions. Mm-hmm.
0: Clar, Júlia, has estudiat la relació de la llum de la mà amb diverses espècies que habiten diferents profunditats.
2: Exacte. Tu vas veient l'espècie amb el color que queda la profunditat que habita. Uh-huh. És una manera d'ubicar aquestes espècies en el seu hàbitat, però en lloc de fer-ho amb altres paràmetres, doncs ho he fet amb la llum i amb el color. Uh-huh.
0: Per exemple, quines espècies?
2: Pues, per exemple, en els primers metres pues, sí que tenim la pues, posidònia, tenim, per exemple, el peix lloro, que ara és invasor aquí a la mà Balear. Uh-huh. Més a profunditat, per exemple, tenim el calamar vampir, o tenim el cachalote, tenim també el peix diable. Bé, n'hi ha moltíssimes. De fet, crec que són 40 les que vaig il·lustrar.
0: 40. Mm.
2: Sí.
0: Per què se te va acudir estudiar el comportament dels colors de la mà? De fet, ho dèiem, això ve del treball de final de curs de cicle superior de gràfica impresa, no?, de la Massana.
2: Sí, bé, jo això vaig estudiar Ciències de la Mà, sempre m'ha agradat molt la mà i sempre m'ha agradat molt el disseny i la il·lustració, i vaig voler pues, unir aquestes dues passions, aficions, en un llibre, i el tema de la llum i del color me donava molt de lloc per poder fer unes il·lustracions més gràfiques, poder jugar també amb el paper, amb el format, i la idea era aquesta, era unir un poc els meus interessos, les dues branques d'on venen bé els meus estudis. Mm.
0: Clar, un llibre com tot allò que surt a Zauri Books, on també, per exemple, hi ha, he dit, Naina Bastard, mallorquina, sí, que té, sí, sí, a part d'unes il·lustracions xulíssimes, també un gran rigor científic, aquesta editorial. Clar, sí, aquest és un llibre amb serigrafia, en paper i en tipografia xulíssims, no? Com és aquest llibre? Com l'has volgut dissenyar?
2: Sí. Bé, el paper és especial, és un... que de fet és el que a l'editorial li va dur més problemes, és el que ha costat més, però estic supercontenta perquè al final hem tingut el paper que volíem, que és un paper que se diu paper bíblia, que és bastant transparent, i està a les pàgines on tu vas veient les il·lustracions i te dona aquest efecte de profunditat, perquè tu vas veient les il·lustracions que venen darrere, perquè fa aquest efecte de transparència i te dona aquesta sensació d'estar fent una immersió a la mà. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Clar, no és un paper, diguéssim, transparent del tot, no?
2: No, és... té un grau de transparència. Mm. Això vos ho hauria de mostrar en persona.
0: L'hem de fuetjar, sí, clar.
2: Si explicat volem... un pot difícil.
1: Mm. Clar. Si el volem veure, ja el poden trobar a les llibreries, en aquest llibre?
2: Sí, va sortir dimecres passat i ja està a les llibreries. De fet, avui faig la presentació del llibre Drac Màgic.
1: En quina hora?
2: A les 6:30.
1: A les 6:30, molt bé.
0: 6:30, és a dir que...
2: I pròximament també, exacte, ja d'aquí poc, pròximament també la faré en el Museu Marítim, és desembre, segurament, i abans supos que altres llibreries també. Tenc algunes mitja paraulades.
1: I podràs mostrar aquest colors que tu has pogut pintar.
2: Sí, sí, sí.
1: No? I com són, i sobretot aquesta cosa tan interessant de com percebem els colors a mesura que mos anem enfonsant dins l'aigua, i també en el final aquesta oscuritat tan absoluta.
2: Clar. Sí, perquè a partir dels 200 metres hi ha un moment en el llibre on ja tot és negre.
0: Tot
2: perquè
0: negre,
2: ja no arriba
0: fosca, negre.
2: Llum, llavors, exacte, tot negre.
1: Uh-huh. I viuen espècies allà baix.
2: Exacte, sí.
1: No? Sí.
2: Sí, i de fet jo me vaig aturar en els 3.900 metres, que és la profunditat mitjana dels oceans, però podríem seguir fins als 11 quilòmetres, que és la profunditat màxima.
1: Uau.
0: Vol dir que hi haurà...
2: Vaig dir, m'havia d'aturar en algun moment.
0: Hi haurà un nou llibre, pot ser?
1: No, perquè seria tot negre.
2: Pot ser.
1: Bueno, si pot ser tot negre. Sí, pot ser tot negre.
0: I com és que aquesta feina acadèmica acaba a Zauri Books, una de les editorials d'il·lustració i coneixement científic més interessants, també?
2: Mira, jo tenia moltes ganes de que se materialitzés aquest treball, i vaig veure que havien publicat un llibre amb un format també molt llarg, molt prescut en el que jo havia pensat, que jo tenia la maqueta i tot, i els hi vaig enviar i me varen contestar, vaig tenir una reunió amb elles i ja tot va tirar endavant.
1: Mm-hmm. Que bé, doncs...
0: Clar, perquè és
1: una
0: un llibre
1: entrada.
0: Llarguer.
1: Sí,
0: llarguer,
1: sí, sí. Mm-hmm. Exacte, no és el format...
0: No, exacte.
2: Clar, jo me vaig animar a veure un format prescut... Mm-hmm. El format és com un dinar 3 plegat per la meitat a lo llarg. Mm-hmm. Ara no sé, igual són dos pams de llarg, mm-hmm, o un pam més.
1: Mm-hmm. I és molt xulo, la veritat. I també l'Escola Massana de Barcelona, que també és una escola que en disseny gràfic és puntera.
2: Sí, no, m'ho vaig passar molt bé, fent això.
1: Aquest procés, ja ho crec.
0: Que bé.
1: Aquest projecte que se diu Blau Marí i que el podeu trobar ja, com dèiem, a les llibreries, es presenta avui a les 6:30 en aquesta llibreria de Palma, Drac Màgic, amb la Júlia Molet, i moltíssimes gràcies, Júlia, per explicar-nos...
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: ...com és la mà i com la veus i quin color té, efectivament. Gràcies, un projecte ben interessant.
2: Moltes gràcies.
0: Ens endinsarem, gràcies.
2: Sí. Perfecte.
1: Així és.
2: Adéu, gràcies.
1: Adéu, gràcies, Júlia. I doncs, fins aquí el programa d'avui. Hem anat per la mà, hem anat per moltes bandes, per cinema, per figues, hem xerrat de moltes coses.
0: De tot.
1: sempre.
0: De tot,
1: de tot,
0: sí, sí, sí.
1: De tot allò també que sí. Mos toca de prop.
0: Mos han refrescat.
1: Hem tingut en Joan Jiménez, el control tècnic, en Miquel Jung, na Maria Pons, en Celestí Oliver i una servidora, Margalida Mateu, tornant demà a les 3:04 aquí, en directe. Moltes gràcies.
0: Vagi bé.

0: Bon dia. En aquesta hora comença una nova reunió del Comitè Tècnic Assessor d'Emergències per analitzar la situació i comprovar si realment la tempesta arriba a Mallorca, on està en avís en groc. El director general d'Emergències, Pablo Garrit, ha explicat que la feina feta a les Pitiüses, on es manté l'avís taronja, ha permès que l'aigua caiguda dreni com toca.
1: Recordemos que va a seguir lloviendo y ese agua va a seguir acumulando. Ahora mismo no tenemos problemas de escorrentía. Hemos tenido dos torrentes que se han visto afectados, fundamentalmente uno en Santa Eulalia, que ha venido muy cargado, pero los drenajes están funcionando muy bien. Tenemos que recordar que las actuaciones que se llevan haciendo durante el verano en los torrentes y en todos los sistemas de saneamiento públicos, pues al final nos preparan mejor y nos posicionan mejor para no tener problemas.
0: Com us dèiem, les Pitiüses segueixen en avís taronja per risc de fortes tempestes. S'ha enviat un és alerta a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Connectam amb Eivissa per saber quina és la situació en aquest moment. Dani Manau, bon dia. Com es desenvolupa la tempesta?
2: Bon dia. En aquests moments la situació s'ha calmat bastant. Han caigut xàfecs intensos, sobretot al migdia, devers les dues del migdia, especialment a Sant Antoni, on han caigut més de 12 litres per metre quadrat. Els xàfecs han estat d'intensitat en aquella hora, just quan havia sonat l'alerta en els mòbils d'Eivissa i de Formentera. Com deia, s'han avançat la sortida dels centres escolars i s'han registrat unes poques incidències. Algun arbre ha caigut, com hem pogut constatar, al carrer Campanitx, però no s'han vist afectades els nuclis de comunicació. En tot, sí que s'han produït diversos embussos a la ciutat d'Eivissa, també fent coincidir amb aquest avançament de la sortida dels centres escolars. Aquesta tarda es preveu tranquil·la, amb possibilitat de pluges, però no de forta intensitat. Sí que pot ploure durant tota la tarda, i el que sí que s'espera, però, que les pluges s'intensifiquin aquesta matinada amb l'arribada d'un nou front.
0: Gràcies, Dani. I a Mallorca, dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic. Millorarà, diuen, els serveis als usuaris i permetrà consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible a partir de dimarts, permetrà viatjar la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'EMT, el tren i el metro. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, creu que és una gran passa endavant pel transport públic.
3: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
0: I pendents del que està passant a Ceuta amb la crisi migratòria, s'ha sabut avui a migdia que l'Audiència Nacional ha rebutjat paralitzar la posada en marxa del campament d'acollida de migrants al port de Ciutadella. El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima que havia demanat un sindicat policial per frenar aquestes instal·lacions que tenen capacitat per un miler de persones. Després d'haver suspès el projecte de manera provisional, aquest dimecres la sala finalment ha fet marxa enrere. Arribam així a les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Li he demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
1: Xiu Xiu wa ano sekai ichi saikou na ano reporter ano shaberu hito tachi ga imasu.
0: Wow!
2: Thank you, thank you. Arigato.
0: Thank you. Arigato.

0: ja som aquí, ja hem arribat. Com estàs, Jordi Suárez?
1: Bé, està millor.
0: Bé, te veig apurat.
1: És el que estic, apurat.
0: Què te passa? Què ha estat avui?
1: Que resulta que no tinc cotxe. És una cosa que ha passat ara.
0: Conta-ho, perquè potser que algú m'ho senti te vol oferir la seva ajuda.
1: Exacte.
0: No ho sé, els que oients nostres són molt generosos. Aprofita.
1: 971-13-99-00, si hi ha qualque mecànic que mos escolti i me vulgui ajudar. No, que arribava aquí a la feina i el cotxe ha fet pluf.
0: Pluf.
1: I ha deixat de funcionar.
0: Ha fet literalment pluf.
1: Ha fet
0: aquest renou.
1: Ha fet pluf. I no arranca. No arranca, jo he intentat mil coses. Semblava una persona que pareixia que sabia el que feia amb un destornillador.
0: Sí,
1: ja
0: tu ho has intentat.
1: Qui emplea un destornillador per arreglar un cotxe? Però bé, no ha funcionat.
0: I ara què faràs?
1: Idò, anar a Sant Jordi peu, avui.
0: Mira, idò, una passejadeta.
1: Exacte.
0: Te pot anar bé, no?
1: Sí, un pot d'exercici i ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
1: Bé, coses pitjors.
0: Ara, de moment, mos relaxam. Som
1: Exacte.
0: Aquí a Xiu-Xiu. Tenim aquesta fortuna de programa d'avui amb en Facundo Tenaglia en el control tècnic.

0: I bé, Trasràdio presenta avui el vídeo podcast La Campana. És un projecte que parteix d'una pregunta. Què vol dir sobreviure al càncer infantil i juvenil? Imagineu-vos la resposta.
1: Començam La Campana, un vídeo podcast per crear un espai de conversa amb joves que han patit càncer.
2: Jo tinc 15 anys i vaig tenir el càncer l'any passat, quan tenia 14.
3: Jo tinc 23, vaig estar malalta amb 11 anys, en 2014.
4: Vaig començar, m'ho van detectar quan tenia 13 anys.
5: I la primera vegada que vaig tenir càncer tenia 9 anys, en el 2013.
1: Una de les moltes coses que ha d'aconseguir La Campana és que m'atlleveu aquesta càrrega.
6: Justament quan me van dir que tenia càncer van entrar per la porta a fer-me bromes i jo en aquell moment no estava un poc...
1: Un moment, anem a repetir això perquè aquí...
7: Perquè hi ha moments en què necessitem plorar i amollar aquestes tensions i aquestes penes que se'ns aferren.
8: Emma, has sortit allò. Ets igualat allò.
5: Perquè, clar, quan no tens pèl és molt fàcil dir, ai, no me trob bé, però quan te veuen bé... És com invisible.
1: Vots a favor que en Roberto s'allegui la gorra?
4: Però ara és com... És que m'ho dono igual, com pensi que també.
3: El que jo no m'encaixa és que moltes vegades se visibilitza com que la campana és el final total del procés.
1: Però insisteix que amb això d'avui llevau-vos aquesta responsabilitat, llevau-vos aquesta càrrega perquè no existeix.
9: Na Marta, en Roberto, Nema i na Paula són quatre joves que varen patir càncer quan eren infants. Ara volen explicar com varen viure el procés i quina vida els espera un cop han superat la malaltia.
0: La Campana és un videopodcast dividit en 8 capítols on els quatre protagonistes conversen amb el nostre company periodista Joan Ferrés i expliquen les seqüeles físiques i emocionals que deixa un càncer. Es posen els reptes amb els quals s'afronten a partir d'ara. Expressen la visió del món que els envolta i mostren també els reptes i dubtes que els ofereix aquest present. Hem de dir i confessar que és un tema que quan en Joan Ferrés, el nostre company, mos va proposar tractar a xiu-xiu, vàrem pensar entre tots com fer-ho, com encaixar un tema tan seriós i respectuós dins aquest nostre programa, dins xiu-xiu.
9: I vàrem arribar a un parell de conclusions.
0: Que costa imaginar com és viure un càncer infantil o juvenil.
9: Que és una experiència que te capgira la vida a tu i a tothom que tens a prop.
0: I que per parlar-ne havíem de començar per escoltar els que ho han viscut. I això ho podem fer precisament gràcies a La Campana.
9: Bueno, i una altra cosa, que el menjar d'hospital és xerec, xerec.
0: Això mos ho han contat ells. Marta Roig, com anem? Com estàs?
10: Ah, molt bé, moltes ganes d'estar aquí.
0: Mos escoltes tu, Marta, m'has dit.
10: Sí, mos escolto.
0: Que bé, un plaer de tenir-te aquí. Emma Aparicio, com anem?
11: Bona.
0: Benvinguda.
11: Bé, bé.
0: En Roberto Drové, hola, Roberto.
12: Bon dia.
0: I na Paula Villalonga, com estàs?
13: Molt bé, moltes gràcies.
0: Escoltau, vosaltres sou els protagonistes, tots quatre, de La Campana. Roberto, començarem per tu. Com ha estat l'experiència de gravar aquest videopodcast amb en Joan Ferrés?
12: Pues, la veritat és que m'ha encantat perquè ha estat la millor forma de poder expressar el que he sentit en tot aquest procés que he estat passant. I a més, aquestes opinions que he acabat trobant no només són

0: experiència superbonica, i a part en Marta, perquè Marta va ser com una companya de malaltia en aquella època, i trobar-nos en aquesta situació i veure que tenim les mateixes preocupacions i que hem crescut i poden viure i expressar-nos i ajudar altres companys, doncs ha sigut molt guai. És com madurar juntes.
1: I tant, i tant. Emma, tu com t'has sentit gravant La Campana?
2: Jo m'he sentit molt bé. És vera, m'he pogut obrir i no he tingut que donar moltes explicacions perquè han passat el mateix. Saben com se sent i ja està molt guai.
1: Roberto, tu has dit que heu compartit més o manco les mateixes experiències. Tu, Roberto, tens 15 anys.
3: Sí.
1: I vas patir càncer l'any passat, quan en tenies 14.
3: Efectivament.
1: Com estàs ara?
3: La veritat que genial. Amb ganes de fer de tot.
1: Que bé.
3: Tot el que no vaig poder fer l'any passat, a fer-ho ara.
1: Molt bé, això mos encanta sentir-ho. Roberto, quines són les experiències que creus... Bé, podeu xerrar totes, sense que vos hagi de demanar. Què compartiu més? Quins punts compartiu més que heu trobat que teníeu més en comú? És una pregunta força extensa, si voleu.
4: No, el que jo he dit sí que són diferències.
1: Diferències, idò, vinga.
4: Bé, no, és a dir, tots compartim Marta. Situacions molt similars, sí. Però... En Roberto, jo mai he vist una persona amb tantes ganes de fer tantes coses, és la persona més optimista que conec, t'ho promet. I això, jo crec que tots som optimistes aquí, però en Roberto, moltíssim.
5: Tu te'l trobes, Roberto?
3: Que sí, en moltes coses, bueno, depèn de què, si vull fer o no, però... Però sí, la veritat que viure així un poc com trist no és de les coses que jo sigui de fer. Allà m'encanta fer moltíssimes coses.
1: Què t'agrada fer?
3: Esports, de tot, la veritat. No quedar-me quiet. És el que més m'agrada. No estar quiet.
1: Que bé. I quan ho vas fer l'any passat? Per tu, aquesta essència, supos que no s'apaga, de qualque manera. Com vas intentar continuar fent coses?
3: Doncs mira, jo cada vegada que estava a l'habitació... Clarament jo, com sóc un adolescent, estava jugant a videojocs bastant de temps, però quan m'avorria, pues, mira, m'anava a donar una volta per l'hospital o per els matins sempre anava a l'escola de l'hospital, que era el millor lloc de tot l'hospital per desconnectar, que no apareixi ni l'hospital. L'escola és un joc a part on tu pots desconnectar, pots contar com te sents, mai te jutjaran, pots trobar unes persones que siguin... igual que estiguin en la mateixa situació que tu, i pues, allà m'encantava anar a l'escola. Mira que no sóc molt de fer d'obres i aquestes coses, però m'encantava anar.
1: Parlant d'això, com has anat a l'escola durant tot aquest procés? Emma, tu ara tens 18 anys.
2: Sí.
1: Vares patir càncer en els 13.
2: Sí.
1: Com estàs ara? Com te trobes?
2: Jo ara m'ho trobo bé.
1: Sí?
2: Millor com un any, però bé.
1: Ara tens 18 anys. És una edat clau per tothom, sobretot a l'hora d'estudiar, a la vida... ara en Roberto parlava de l'escola. Tu com ho has viscut, tot això? De l'escola, t'ha prescut un rotllo? O t'ha donat més força? Com ho has viscut?
2: No, a veure, jo he viscut igual que sempre, però és vera que gràcies a la malaltia he segut el que volia fer i m'ha donat més ganes d'estudiar. Perquè sabia on volia acabar.
1: I on és?
2: A la ràdio.
1: A la ràdio? Un moment, això és fantàstic, Emma. Per tant, vols estudiar periodisme?
2: Sí.
1: Que bé.
2: Ja faig segona carrera. Ostres, des de l'agrada de periodisme i comunicació audiovisuals.
1: No ho tenien el guió, això? Qui ha fet aquest guió, Jordi?
5: Jo no.
1: Algú més que li interessin els mitjans, sobretot després d'haver participat a La Campana?
4: Jo estudi publicitat i relacions públiques, estic en el darrer any i m'agrada tot això de la comunicació, també estic a xarxes socials i mai se sap, perquè la comunicació és algo que ja he dit que m'encanta i tal vegada podria ser.
1: Que bé, Marta, fantàstic. I ja sabeu que aquí, a Xiu-Xiu, tenim un període de pràctiques obert per tothom, per qui vulgui. Paula, tu què vols fer?
0: Jo...
1: Tu ara tens 23.
0: Sí, tinc 23, estic estudiant tercer d'infermeria.
1: Ah, molt bé.
0: He de dir que la malaltia no diré que ho vaig passar bé, però estava a l'hospital perquè jo era molt guai. Tenia 11 anys i era molt guai perquè jo des de sempre he volgut treballar d'infermera i veure les infermeres, les proves... Jo he de dir que era la pacient passada perquè feia un munt de preguntes.
1: Era la típica que te... I ara que me'n pot... Normalment ho solen explicar, però potser quan ets petit no t'interessa gaire o ho expliquen més als pares...
0: En el meu cas...

0: Mai m'han com amagat o han xerrat primer els meus pares. El que passa és que jo en aquella època m'agradava veure sèries de metges, Anatomia de Grey va fer molt de mal, molt de conceptes que entraven. Jo no, en aquella època jo no tenia ni ses IAs ni res, jo tenia ses sèries i es Google. I era la passada que demanava 20.000 dubtes i per què i com, i a part ho vivia i ho disfrutava. O sigui.
1: Us agrada mirar sèries d'hospitals?
2: No és la meva passió.
3: No, jo, però jo tampoc.
1: Jo sí. Però perquè no vos agrada o perquè vos recorda en el vostre
2: estat? No m'agrada. Perquè no m'agrada, sí.
1: D'acord. No. Perquè a vegades les sèries tendeixen a, no ho sé, fins i tot, no ho sé, a demanar romantitzar tal vegada, perquè hi ha històries darrere. No sé, què trobeu d'això?
0: Jo, en el meu cas, és que des, ja abans de la malaltia m'agradava mirar-les. El que passa que ara que he sigut pacient i, a la part, estic estudiant d'infermeria, veig les sèries i dic, això no ho fa metge, això ho fa infermera. N'hi ha molta, el que dius, molta romantització, per exemple, les relacions hospitals o amb pacients. Per nada, som un dos separados, pacients i metges, pacients i infermers, t'ho vull dir.
1: Tu, Robert, has dit que sí, que t'agradava.
4: Sí, m'agrada perquè la meva mare ha estudiat també coses així de... que és veterinària i ha hagut d'estudiar infermeria. I doncs ella, quan, ella ho veia quan jo era més petit i no sé per què, me posava a veure-ho amb ella i doncs mira, ara m'agrada.
5: Bueno, pots recomanar qualcuna? A més d'Anatomia de Grey, que ja ha sortit.
4: No sé, és la veritat, no sé. És que no me sé els noms. Me'n recordo algunes com la que estava el Doctor House.
1: Ah, sí? House. Boníssim, en House.
5: House, molt bé. House. Molt bona.
1: Escolta, Roberto, tu tens 15 anys, ets el més jove de tots. Ja tens clar que vols estudiar?
4: No, la veritat, és no. Que no m'he posat a pensar en el futur, la veritat, jo visc el dia a dia.
1: Us ha ajudat més a viure el dia a dia, la malaltia?
0: Jo crec que sí, perquè tens un altre punt de vista a lo que ets la vida, ja no tens aquesta pressa de córrer, de fer, perquè saps que per la vida t'ha demostrat que pots fer tots els plans que vulguis, que de repente un dia te diuen, no guapa, és tot lo que hay. Jo, per exemple, quan me vaig posar malalta, me vaig posar malalta a si de ser de primari, que la gent pensa que, vale, és primari, no, l'últim curs de primari. Feia més viatge de final, de viatge d'estudis, la graduació. La meva preocupació en aquell moment no era l'hospital, era poder anar en el viatge. No vaig poder anar. El manco me vaig poder graduar, però te vull dir... per jo va ser com una demostració de frena, és el que hi ha, aguanta-te i a viure.
1: Abans fèieu menció a l'escola de Son Espases, però vinga, ara som a xiu-xiu. Vos podeu queixar o podeu presentar la vostra admiració. Per exemple, es menjar d'hospital. Com és, Emma? Yeah. Podeu ser sincers?
3: Jo, per exemple, era molt hater d'aquí menjar. En el principi, bueno, vam menjar poc, perquè jo en aquell moment tenia moltes nàusees. I el que me passava és que sempre que duien el menjar li deia a mon pare, pots abrir el balcó? Perquè me donen nàusees només en sumar-ho. I sempre deia a mon mare que toqués tàpers, perquè no m'agradava gens.
1: I tu feia tàpers, ta mare?
3: Me feia tàpers.
2: Cosa per... que, sí, perdó, no, que és un poc il·legal, però tots ho hem fet. Sí. Te dones metges, bé, te deixam, però tot molt ben cuinat.
1: Que vos agradava menjar, per exemple?
2: No, és que hi havia... El que no m'agradava era el peix. No saps si és peix, gavina... No saps quina cosa és. Puré de ave. Quina ave? Ah. Quina? De gallina? De colom? No, però hi havia alguna cosa, el pa amb oli, com Nemo ho va dir en un episodi del podcast, era el més bo. Tampoc és molt complicat fer un pa amb oli.
0: Escolacaus. Sí. Sobretot que quan no volies per berenar, t'ho guardaves per... Jo col·leccionava colacaus.
2: Mo mare dins una bossa de plàstic, traficante.
0: Sí. I el sol i els sucres ho guardàvem.
1: Clar. I tu, Roberto, que t'agradava de menjar per menjar? O que no t'agradava?
4: Bueno, que no m'agradassi tot el que n'hi havia a l'hospital, pues, tot, absolutament tot, perquè a més jo soc intolerant en el peix i, clar, en el principi me deixaven a llegir carta pediàtrica, però quan se van donar compte que era intolerant me van dir fora la carta pediàtrica. Això no m'ha agradat res, perquè jo per els de matins, si després a l'hora de berenar, jo llegia el que volia. Per menjar i per sopar era més que llegia per els meus pares, perquè jo no ho volia, però mira, a mi m'encantava menjar pizza, sobretot. L'idea no, els meus pares que se fossin a cercar una pizza i venien, anaven tot d'una.
1: Vos he demanat això de menjar una mica per fer sa broma, no? és un context, per descomptat, seriós i respectuós, per veure que, així volem aprofitar aquest espai i aprofito també per demanar-vos. Estàveu avasats a xerrar de càncer amb un toc d'humor, per exemple? No sé si la paraula és humor. Marta, tu ho has dit abans. A una mica més distès.
0: Feis
1: bromes, vosaltres?
0: Jo, per exemple, en el principi, durant la malaltia i després, en el primer any, no. Ara som molt heavy. La meva mare no li agrada res. No li agrada res, però ja m'encanta.
1: T'agrades humor negre,
0: m'encanten xistes. M'encanten.
2: Jo també. Jo crec que bé, jo des del principi sempre n'he fet. I això no vol dir que me sapigués un pot de greu la meva situació, òbviament.
1: No, per descomptat.
2: Òbviament, però jo sempre n'he fet que la primera i les meves amigues em diuen Marta, te passes, qualsevol persona t'escolta i diu, mare meva, però sí, és la millor forma de dir-ho.
0: No, però o sigui, jo, per exemple, el dia de la presentació del podcast jo anava nerviosa, li deia en Roberto, jo no puc estar aquí, jo soy una... esto es muy serio, yo soy una payasa. I és vera, jo me'n recordo una que... jo, sense que vaig ni res, me vaig trobar unes ueres d'aquestes de mosca, gràcies sí. a la meva mare, me la vaig posar i li vaig dir, mama, mira, soy pitbull, o sigui, jo sempre soc molt humor negre.
1: I tu, Emma?
3: No, jo també, jo a vegades me'n pas. Les meves amigues me deien, perquè demà faig una broma i se me queden mirant. Jo, pot riure. No passa res. Però sí, se queden un poc... Què hago ahora?
1: Clar, perquè Roberto, a vegades és una arma, no?, de supervivència, sumó també, no? I l'actitud.
4: Sí, la veritat que sumó ha estat el principal, com se diu, entreteniment de quan he estat a l'hospital, però no sé per què mai he fet servir el càncer per fer una broma. Potser ho hauria de provar. Sempre de desrespecte i de tot això, però...
1: Ara m'has fet riure, Roberto. Ara m'has fet riure. Escoltau, ara ja una pregunta completament seriosa. Les famílies com ho viuen, no? Marta?
2: És molt dur perquè ells no poden fer res més que acompanyar i sempre volen fer més del que poden i no poden. Moltes vegades, és a dir, és una gran part l'acompanyament, però no sempre... No, és mal de tu, és molt mal de tu.
1: Paula, què li diries a una família que acaba de rebre un diagnòstic?
0: Aquesta pregunta és un poc... Què se li pot dir? Perquè just abans ho xerràvem, just abans d'entrar. En aquell moment, quan acaben de rebre el diagnòstic, li pot dir el que vulguis, que no escoltaran. Per exemple, la meva mare va tenir que tornar a un altre cita amb els metges amb els meus pares perquè el dia que li van donar el diagnòstic de càncer no va escoltar, o sigui, no se va enterar molt i m'ha dit, vaig tenir que tornar amb el meu pare, no sé, per això t'ho dic, jo intent mirar-ho que a poc, molta força i que cada un té els seus temps, que no s'ha de pressionar, xerrar, si no vols dir-ho a altres, o si vols, a poc. Mm. És que ja t'he dit, just en el moment del diagnòstic, no t'escoltaran. Serà en blanco, perquè estan centrats en càncers. Liberar la paraula per tot.
1: És completament normal. Emma, creus que la campana ajudarà a gent que ho està patint, que ho ha patit, o que... ho desconeix, simplement. Com pot ajudar la campana?
3: Les persones que ho desconeixen en tot aquest tema i es pot informar un poc més, sobretot el càncer infantil, perquè va d'això, i les famílies que estaven passant, pues, jo crec que és com una teràpia per ells, escoltar tot això.
1: Serà una teràpia, la campana,
3: sí.
1: Creus? Roberto, tu què en penses? Com pot ajudar la campana? El vostre testimoni en primera persona, en general, dèiem gent que també ho ha patit, o famílies, però fins i tot altres que
4: sí.
1: tenen desconeixença sobre
4: claro,
1: aquesta malaltia.
4: Sí, sobretot és més... Claro, és molt per a les famílies que li s'acaben de fer un diagnòstic així per escut, però també és molt important per a aquesta gent que, encara que no ho hagi patit, que algun dia li pot passar perquè la vida és així i no se pot controlar... Clar, hi ha molta gent que realment no sap com és estar dins l'hospital, com és que te tratin oncologia o coses així. Ells pensen unes coses que a lo millor li s'ha dit qualcú o han vist a les xarxes, però realment no ho saben de persones que ho han vivit. Doncs aquest podcast serveix per expressar de gent que ho ha patit i ha hagut d'estar molt de temps a l'hospital, pues, podem expressar tot el que sabem.
1: I tu has dit que t'has sentit còmode, no? Còmode, explicant la teva experiència a la campana. Sí, amb en Joan Ferrés ha anat bé?
4: Sí, m'ha anat genial.
1: Sí? Vos ha caigut bé, en Joan?
2: Sí, moltíssim.
1: I doncs, mira, vos ha deixat un missatge, en Joan Ferrés.
6: Hola, Roberto, Marta, Emma, Paula, com estàu? Els amics i amics de Ciu Ciu m'han dit, vinga, anem, envia'ls un àudio, eh? Anem que els comptes. I jo l'únic que puc dir és que res, me va fer molta gràcia durant tota la gravació de la campana, que el que més vos costava comptar era, quan vos demanava, com estàu? Que si m'ho heu de contar, com havia anat la setmana. Record que en Roberto, buf, no sabia què contar-me. En Paula també, bueno, jo contaré que vaig estressar tot el dia d'estudis. M'ema també havia de fer un esforç amb que puc dir. La Marta sí que sempre m'ha de sortir més fàcil dir com estava, però era molt divertit perquè no teniu cap problema en contar-me el moment més dur del vostre tractament de son espases, coses així superpersonals, i quan vos demanava com estau, que jo sempre avisava, ja ho sabeu, ja sempre deia, avui, el primer de tot, recordeu-vos de manera com estau. Ja hi havia qualcú que bufava i uf, no ho veia clar, no ho veia clar. Curiós, eh? Molt curiós. I like to be
1: under the sea. Bé, abans vos he demanat, Roberto, com estau? Com bé, estàs?
4: Genial de venir aquí.
1: Emma?
3: Molt bé, molt bé.
0: Jo super contenta, m'encanta.
1: Marta?
2: Jo també, molt bé.
1: I doncs quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies per haver vengut a tot 4.
2: Gràcies a
1: vosaltres. I sobretot gràcies per haver regalat el vostre testimoni a IB3, en aquest videopodcast, La Campana, que per cert ja teniu disponible. I moltes gràcies per compartir aquest espai de ràdio amb nosaltres i a tots els oients. I hem de dir que des de Xiu Xiu hem volgut dedicar aquesta entrevista a totes les persones que ja no hi són i a les famílies i els amics que ens enyoren cada dia. Avui també volem fer-los un lloc en aquesta conversa.

0: Cierto ladrón.
1: La situació, més enllà de l'or, al Madrid.
2: Pedro, vine aquí, què estic sap?
3: Un veïnat de Mallorca ofereix una recompensa de 3.000 euros per recuperar diverses joies d'or desaparegudes de casa seva.
1: La raó és que, a més del seu valor econòmic, les peces tenen un gran valor sentimental perquè moltes pertanyien a la seva família. L'home va descobrir la desaparició de les joies en tornar a casa després d'haver estat fora des de principis d'agost. També hi faltaven roba i alguns aparells electrònics i el cas ja ha estat denunciat. Entre les peces hi ha cadenes d'or, creus, un escut del Reial Madrid i una polsera del seu pare amb el nom José María Gravat.
3: El propietari manté l'esperança de recuperar-les i ofereix la recompensa a qui les trobi o aporti informació útil.
2: Pedro, vine aquí, què estic sap?

Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. IB3 Ràdio, informació.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: Don Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit vel,
5: tinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu!
7: Hola, xiu, xiu, soc en José Antonio i volia dedicar-li Tàndem de Tirei a en Pau, perquè a la vida, com en un tàndem, el bonic és tirar amb qui pedales i cap a on anem. Gràcies per construir aquest espai tan especial a mi i per tant de suport mutu. T'estimo molt. Gràcies!

0: Mama, xiu, xiu. I què passa, Xavi Oliver?
1: Una mula
0: Amo,
1: per la plaça.
0: Has comparegut?
1: Sí. Sí, sí,
0: contents,
1: sí.
0: Contents de tenir-te aquí.
1: Estava intentant arreglar el cotxe d'en Jordi.
0: Ai, com ha anat?
1: No ho sé, no puc no obrir el capó.
2: Què dius? Mare
0: meva, quin dos. Ai, escoltau, jo avui vull saber si sou gaire passaters.
1: Jo no ho sé, però diu un test per saber-ho.
0: A veure, fem-nos-lo.
1: El test és 10.000 euros, saps quin és?
0: No,
1: és a dir, test, jo vos dic, faríeu això per 10.000 euros?
0: Ah,
1: és a dir,
0: joc.
1: Exacte, ingressats després d'impostos, eh? És a dir, per exemple, beuríeu begudes energètiques exclusivament això durant una setmana?
0: Per 10.000 euros?
2: Sí.
0: En Jordi ho ha tingut clar, sí. Jo no ho sé, no ho tenc tan clar. Per 10.000 euros, sí.
1: Sí, home, escolta. Sí. Bé, aniríeu amb pèl per centre del vostre poble fent una passejadeta?
0: Home, jo dissabte!
1: Molt bé. Sense dutxar-vos durant un mes?
0: Sí, 100%.
2: Jo crec que aquesta no ho sé.
0: Què dius?
1: Que bruta, Inés.
0: És superfàcil no dutxar-se durant un mes.
1: 24 hores dins d'un ascensor?
0: No.
1: 24 hores... 24 hores tens un galliner en coloms.
0: No.
1: Una hora.
0: No, no.
1: Una horeta, 10.000 euros.
0: Per cap passeta.
1: Jugaria un torneig de pàdel.
2: Home,
0: sí.
1: Home, però aquesta és facileta.
0: Aquesta sí.
1: Bé, 10.000 euros. Aquí vaig, perquè el Mallorca Country Club ha acollit aquesta setmana el torneig de pàdel més particular de la història. Parau, atenció, són 400 parelles que...
2: És a dir, 800 persones.
1: Efectivament. 400 parelles que s'han disputat passar de ronda a un punt. És a dir, cada partit era un punt.
0: Sí.
1: 800 persones, 400 parelles. Després hi havia la gran final, també un punt. I el gran premi, que era ni més ni manco que 10.000 euros. Què vos sembla? Fins aquí tot molt bé, no? Hi-hi, ja-ja, jugam, pim-pam, tu guanyes, ja perds.
0: Home, 10.000 euros a un punt?
1: Sí. Però ha hagut una injustícia en aquesta final. Una gran injustícia.
0: Qualque cosa he llegit. Sergi Pasqual, finalista de One Point Challenge. Benvingut a Xiu Xiu. Com anam?
3: Què tal? Com va? Com esteu?
0: Sergi, he de confessar que no he entès gaire bé aquesta injustícia que vos ha passat. Què ha estat exactament, Sergi? Heu perdut 10.000 euros per una jugada polèmica.
3: Exacte, exacte. Així com sona. És un pot surrealista, però així és. Un punt hem perdut 10.000 euros.
0: Per què? Què va passar?
3: Res, bueno, al final varen passar 7 rondes, jo vaig jugar amb el meu germà i res, pues, se va sortear amb en qui treia, al final és un punt, un saque, nosaltres varen treure i el teu rival, bé, el rival va restar la pilota, la va tirar de fora en el nostre pareixer, no varen seguir el punt perquè no podíem, perquè jo no vaig poder arribar a la pilota perquè va ser dolenta, i va ser surrealista tota la situació perquè l'àrbit la va veure bona, els rivals també... I se va muntar un follon que no veig.
1: Clar, tot això, 10.000 euros, recordem, un punt, la final, una tensió espectacular després d'haver superat a 398 parelles, vos quedades a darrere. Bé, és una manera de xerrar. Però la pilota va out per voltres, per ells entra, l'àrbit la dona per bona, i si hi ha un conflicte? És a dir, els 10.000 euros qui se'ls endú?
3: Se'ls queden ells en el moment en què l'àrbit decideix que la pilota és bona, nosaltres en seguida que... sortim corrents a dir-li que no, que s'està equivocant, i una persona de l'organització, que és una empresa alemana, igual que els nostres rivals, que eren alemans, doncs mos diu que no mos preocupem, que la jugada se revisarà.
0: Sí. I s'ha revisat?
3: Se va revisar, l'àrbit va anar a la producció de l'evento, perquè hi havia 1.000 càmeres, els partits estaven streaming a Twitch, i res, d'haver 5 minuts després... Nosaltres esperant supernerviosos i va baixar l'àrbit, va agafar el micro a l'espeaker i va dir que la pilota era bona i molt varen quedar ja penjats.
0: Mare meva.
1: Quin drastre. I després vos heu intentat apel·lar això, és a dir, vos heu queixat més o va acabar allà? No hi ha esperança ja?
3: Mem, en el final, saps el que passa? Que quan va passar tot això, nosaltres vos varen quedar ja penjats, tothom celebrant, bé, la seva part dels alemans, i en aquell moment, aquest vídeo que s'ha fet tan viral que hi ha 1.000 comptes d'Instagram i per Twitter i per tot, és un influencer que hi havia allà i justament va gravar una perspectiva des d'on se veu molt clar el que va passar. Bé, nosaltres per almenys ho veiem molt clar el que va passar, que és que la pilota va ser dolenta. Clar, en aquell moment jo li demano que me passi el vídeo... Jo aquell vídeo li vaig mostrar a l'àrbit, recriminar-li que mira, per favor, que t'has equivocat, mira-se com l'has liat, que són 10.000 euros.
1: Sí, reim, però no fa gràcia. No,
0: jo ric perquè me fa gràcia que siguin alemanys els contraris.
3: Exacte, és coincidència. Sí, sí.
0: Molta coincidència, sí. No hi ha... Això no se va poder preveure, que a una final on se juguen 10.000 euros a un punt aquestes coses puguin passar?
3: Ah, pues, por lo visto no ho varen pensar massa. És que en el final tu pots dir que és bona o pots dir que és dolenta. Ja, mira, cebolla és dubtosa, és vera. Però sí que és vera que al final, quan hi ha 10.000 euros en joc amb un punt, nosaltres inclús, quan estem esperant la resolució de la revisió, pensàvem, joder, a lo millor el més normal és que diguin, bé, se repeteix el punt perquè no tenim càmeres per decidir al 100% si ha estat una cosa o una altra.
1: Sí, per tant, d'aquí, xiu-xiu, fem una crida en aquesta empresa alemanya, que, per cert, hem intentat, telefonar-los, però no tenen contacte, són d'aquestes empreses tan noves que els has de contactar per correu directament, no els pot telefonar, i, bueno, no hem pogut contactar amb ells per contrastar la informació, però, bueno, en qualsevol cas, fem una crida perquè es punt se repeteixi a les pistes de pàdel del patronat que tenim aquí de vora.
0: Exacte. Sergi, tu i el teu germà com esteu ara?
3: Bé, ara ja estem un poc millor i mos ho intentant prendre de millor forma, intentant riure un poc en la situació, però sí que és vera que allà on anàvem a la feina, en el pàdel, quan anàvem a jugar, tothom sap el que ha passat i mos ho diu.
0: Estàvem amb vosaltres, Sergi.
1: Exacte.
0: Clar que sí.
3: Gràcies.
0: Estàvem en contacte per si hi ha sort, d'acord?
3: Vale, mil gràcies.
0: Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
3: A vosaltres, adéu.

0: El minut de glòria d'avui és per les senyores que fan aquàgim a la mà. Així han explicat els exercicis que fan dins l'aigua al programa Sol Solet.
1: Feim moltes coses, feim les vestidores, feim la rana, obrim la finestra, llevam el capell i moltes coses. I superbé, però passant pipa.

0: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
1: IB3 Radio es Dial.
2: Si tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

0: Giu-Giu i hem de donar la benvinguda a la fada de les Balears. Serpista màgica de les illes. Assumpció, Gené. Assumpció,
1: hola, com
0: una setmana més. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Molt bé, estan molt bé. A veure, avui...
1: A bon any que vos duc.
0: Estrenam una secció amb tu.
1: Sí.
0: És a dir, no la teva secció, sinó una subsecció.
1: Una subsecció meva, de mapes sonors de persones random...
0: Bé, mapes sonors.
1: Mapes sonors. Això ja van xerrar un dia que vaig venir i vaig fer un mapa sonor meu, de mon pare i del meu padrí. Per tant, el que miràvem eren quins renous i quines músiques tenien cada un i anàvem comparant com canviaven a les diferents èpoques i dècades. I el que volia fer jo ara era comparar mapes sonors de dues persones molt distintes, però aquest pic no són tan distintes. He agafat dues persones de Serenal, una des 2005 i l'altra de 100 anys enrere, des 1905.
0: Wow.
1: Per tant, tenim a qualcú des 1905 que li direm el que vulgueu, que li posant de nom.
2: La Montjaume.
1: En Jaume.
3: La Montjaume.
1: La Montjaume de Serenal a l'any 1905. I després tenim una lota des 2005 que li posarem...
0: Issa.
1: Issa, no Issa, de Serenal.
2: Bet, no? Hola, Isabet.
1: Ah, ja se queda en Issa. Se queda en Issa. Issa de Serenal, carrer Tòquio. Bé.
0: A Serenal n'hi ha moltes d'Issas.
2: Bé, no ho sabia.
0: Mireu.
2: No sabia que tenies controlat ascens.
1: Bueno, pues... anem a començar amb un dia normal de Issa i en la Montjaume. Així que, bueno, primer moment del dia, és de matí. Obrim els ulls. Imagineu.
0: Sí.
1: La Montjaume, 1905... Serenal, que era un llogaret molt tranquil de pescadors i marjals. Quasi desert. En Jaume s'aixeca a les 5 del matí. Però, quin és el seu despertador? Control tècnic? Uau, vos imagineu això? A Serenal.
2: Un gall a la platja.
1: No, és el gall desveïnat. És el gall que té... El veïnat que té un galliner.
0: Clar, sí, perquè Serenal era una zona
1: era una zona
0: camp i platja.
1: Clar
0: sí.
1: Que sí.
0: Bé, de camp gallina. I la mà, perquè la platja mà. És concepte platja, no eres clar. Que coneixem ara.
1: Ostres, jo ara que ho escoltava, me queda com un poc en plan... Això, Serenal d'avui en dia, no, és impossible.
0: Impossible.
1: Però que guai, no?, despertar-se així. Deu haver algun puesto de Mallorca que encara ho fan?
0: De les illes, segur que sí. Qual que reconec.
1: Quina sort. Però ara passarem... Ah, no, vos volia dir una cosa curiosa. Que no hi havia despertadors allà, en aquell moment. Els despertadors sí que existien, hi havia rellotges, però a Palma només aquelles persones superriques tenien despertador.
2: Ara és a l'inrevés. Mira, fixa quina paradoxa. És a dir, ara la gent rica s'aixeca amb la llum del sol.
1: Exacte.
2: I ara no, els despertadors s'han democratitzat, per sort. És a dir, poden aixecar-nos sols que m'ho han d'aixecar per anar a fer feina o qualsevol cosa. Però ho fan molt, és a dir, sobretot la gent... Bé, que per ventura fa feina un poc com vol, no? Que s'aixeca quan vol.
1: Sí.
2: Passa. És diferent.
1: De fet, ara hi ha uns despertadors nous que te desperten com en llum solar.
2: Idò.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, hi ha un despertador.
0: Emeten llum...
1: Emeten llum com si fos...
0: Solar.
1: La sortida
0: per
1: del sol.
0: Per tant, no és llum solar.
1: Bé, no, però emeten una llum que l'imita. I així te despertes de forma més saludable.
2: Natural.
1: Sí. Ah.
2: Biohacking, li diuen qualcun.
0: Quines coses.
1: Bueno... Vols despertar d'alguna forma amb qualcuna cançó o algo?
2: Un despertador que ja tinc.
0: Despertador.
2: No
3: predeterminat.
1: Predeterminat.
0: Me sona 40 vegades.
1: Bueno, anem a escoltar a Mena Issa del 2005, quan s'aixecava Serenal.
0: Bé,
1: no sentir-ho.
3: No!
0: Ando aquí un...
2: Issa, levántate. Que quiero ir a trabajar.
1: Issa.
2: Issa, que viene la policía. Pero banco, ¿no?
1: Pobre
2: si no,
1: Issa.
2: Si no en vet, li diré en mallorquí, però si no...
1: Ai.
3: Ahí veu Issa.
0: Escoltem moltes Isabels. Ben mallorquines i ben de les illes. Hem de dir que en Facundo Tenagli en el control tècnic que avui se mereix una medalla sí. Per aquests efectes especials que mos està posant.
1: Bueno, quina diferència entre la Montjaume i la Issa, que viuen allà mateix, però en 100 anys de diferència com canvia la cosa. Mm. Canviarà d'aquí 100 anys com me despert jo, a que nostre? Ja veurem.
0: Tu quan te despertes, Assumpció?
1: Jo me despert amb el sol. Amb el sol, quan entra la llum, me despert. Bueno, ara és hora d'anar a fer feina. L'amo en Jaume no tenia cotxe, no tenia bus, no tenia targeta intermodal, que per cert, la setmana que ve ja la poden tenir en el mòbil. No sé si ho sabíeu.
0: Gràcies per aquesta informació.
1: És que ho acabo de veure ara, ho acabo de veure. L'amo en Jaume anava a Sant Jordi, en els conreus de Parellà, caminant o amb base. I quan arribava a la feina, sentia certs renous o certes músiques. Per exemple, control tècnic, que sentia?
0: Aquesta jotota també la sentia, de fons, la Mont Jaume.
3: Tocaven allà en el camp.
0: Bé, al veure que cantaven a l'hora de fer feina. I
2: sí.
0: De...
1: Hi havia unes cançons.
0: Totalment.
2: Clar, cançó de segar.
1: De... Exacte, la cançó d'esbatre.
2: Desbatre, exactament.
1: Depenent de la labor que feien, cantaven una cosa o l'altra. Uh-huh. Però ara anem a escoltar a mem que sentien a Issa... Mm-hmm. Quan anava a fer feina a Palma des de Serenal. Havia d'agafar un bus, la línia 25, mitiquíssima línia, que va de Serenal a Palma. A mi, com era el seu de matí cap a la feina? Es de Nissa, control tècnic?
0: Uf. Bus de l'EMT de l'any 2020. De l'any 2005.
2: 2005, quin
0: necessita,
2: any, eh?
0: Necessita passar per sí, taller.
3: Sí. Bé, almenys arranca.
0: Sí. No com amb el teu cotxe.
1: Ai, sí, i a més, ara per la via cintura, que per cert, qui estigui a la via cintura, suerte, que he vist
0: ànims.
1: I cap de passar.
0: Ànims, clar que sí, perquè mos tenen posats, i això
1: clar
0: sempre
1: sí. Això anima.
0: Alleugera un
1: sí,
0: embòs.
1: Sí, sí, sí. Que també he vist una notícia avui, que faran un segon cinturó.
0: Assumpció, avui te veig molt informat.
2: És increïble, que... en Assumpció. Sí.
1: Que passarà si vols, per Sant Ferriol.
2: Te poden passar informatius, també.
0: Sí, sí. Que ja sabeu que aquí els informatius contrastaran tot allò que diu en Assumpció i ho explicaran.
1: Vinga, després, m'ha acabat la feina, hem d'anar a dinar. Uh-huh. La Mont Jaume, 1905, torna a casa a dinar. Lo que s'ha cuinat és de matí o preparar una paella de matances. Com sona la cuina de l'amo en Jaume?
0: No és això de cuina, l'hem de fer nosaltres.
1: Ah, no?
0: Ah, no,
1: sí,
0: perdona, sí, sí, sí. De l'amo en Jaume,
1: quina
0: sí.
1: Cuina?
0: Cuina de foc, eh?
1: Cuina de foc, artesanal...
0: De ximeneu.
1: Com avui en dia.
0: Mm-hmm. Talment.
1: Però na Issa no tenia aquesta sort. Na Issa havia de dinar superràpid perquè tenia un torn d'aquests que són xapats...
2: Clar.
0: Terrible.
1: I com sona la seva cuina, o el que puguen dir cuina? Control tècnic?
0: No tenim fa.
1: Aquesta no. Aquesta de fer nosaltres. Vinga, Xavi.
3: Fa de microones.
2: Sí. No sé com ho fer.
1: Pip, pip.
2: Això era un microones.
1: Avui en dia.
0: Aquest microones ha de passar també per taller.
2: Aquest microones estemo.
1: Vosaltres dinau tranquil·les o tot a pastillo?
2: Sí, davant l'ordinador.
0: Sempre corre cuit aquí.
1: Aquí. Bueno.
2: Bé, avui hem dinat més a Banco, bé.
3: Sí, avui...
2: Avui m'ha de dinar.
1: Dinau tots junts?
2: A dinar tots sempre. Junts, sí. I mos contam, i això com va, això com va...
0: Som una família.
2: Sí. Mos reunim molt.
1: Després de dinar, després de fer feina, arribes cap vespre i la gent vol desconnectar. La Mont Jaume, quan acabava de fer feina, se n'anava a una petita taverna de Serenal on se trobaven els veïnats a la fresca. Mm-hmm. Com sonava això en aquella època?
2: La Mont Jaume, que graciós que ets.
1: Jaume, treus la ximbomba.
3: Que és molt divertit, la Mont Jaume.
2: Ah, mira, Web? Jaume, treus la ximbomba.
1: La treta. Molt bé.
0: Serena va
3: néixer. La ximbomba ja no sona.
0: Ni sona.
1: Però és que això... Devia sonar a Serenal. Jo ara no... És que no m'ho puc ni imaginar. Ho estic escoltant i dic que és impossible, això, a Serenal.
2: Allà a la fresca.
1: Però sí, sí, uh-huh. A la fresca. Això era la xarxa social d'en Jaume, de l'amo en Jaume, anar a la taverna i...
0: Se'l passava bé, eh,
1: sí.
0: L'amo?
1: Sí, sí, sí. I na Issa, en el 2005, quan surt de fer feina durant l'estiu, se'n va fer una canyeta por ahí per la platja de Serenal amb ses amiguetes. També que sentia en Issa.
0: Issa se'n va un chill-out.
1: Sí, sí.
2: Issa, què tal el dia?
1: Uf, l'autobús. Oh, madre mía.
2: Pues me he despertado con una sirena y había la policía, tía.
1: ràpida, sí.
3: Escolta, a mi no me molestaria estar un chill-out ara mateix.
2: No, és, si per tant que ets ulls, Jordi...
0: Jo, la veritat, que no m'estira gens.
1: Bé, hem canviat aquesta chimbomba per el house, la música house.
2: Sí.
1: Anzuai, Polizai, Drive Via, Grenadier. La sabeu, aquesta cançó?
0: No, clar que no.
1: Ai, jo me la van ensenyar quan feia la mà.
0: Com, fe, com és?
1: Era Anzuai, Polizai, Drive Via, Grenadier. Un, sets, bé, etcètera. Els números.
0: Un dia ja mos fas una classe d'alemany.
1: Sí.
0: Assumpció.
1: Bueno, i després el vespre, què passava? Que l'amo en Jaume i na Issa, com que era dissabte, s'anaven de festa. Mm. On anava en Jaume? I donava a la plaça de Serenal, que avui en dia encara fan festes, eh? Tot s'ha de dir. A la verbena del poble. Menys que s'anava a la verbena.
2: Això, per un joc, una foto, per exemple...

0: En canvi, na Insta, en el 2005... Sabeu alguna discoteca de per allà? En el 2005?
1: Via Conning. El Megapark, també.
0: El Megapark. Bé, no sé si via Riu en aquella època. Que escoltava, man, que escoltava Nissa de festa.
2: I estaven al Megapark.
1: Com és? Fem un pot de storytelling. Tu fes de Mercedes, de Merche, l'amiga de Nissa, en Jordi farà de Nissa i tu faràs d'una Alemanya que és per allà. Va.
0: Isa, vámonos de fiesta.
2: I què dice?
3: Una cosa, no, això està fatal. En primer lloc, el Serenal parla en català com qualsevol altre lloc. I en segon lloc, què estàs fent,
1: Inés,
3: Jordi?
1: Isa, el nom l'has dit tu.
3: Pot ser Isabel?
1: No, perquè els diminutius se fan per darrere, se fan Bet. Seria Bet.
3: O Bel.
1: O Bel.
3: Bé, doncs, però Isa... Hi ha moltes Isabels que se fan d'Isa.
2: No m'haurà que escoltar Isa de festa. Duro, mamita, yo sé que tú no te ves masticar. Duro,
3: lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro, todos los viernes ella sabe masticar. Ja m'agrada més sa jota de la Mon Jaume.
0: Quina hora és? A quina hora m'on anam? Ja són les 4 des de matí.
3: No, ja és ben hora de partir.
0: Sí, no?
2: Sí. Home, gasolina és cançó de les 4.
0: Vinga, bé, però tornem a la Mon Jaume.
1: Va.
0: La Mon Jaume,
3: el meu preferit.
0: Després de ballar moltes jotes i boleros, s'ha cansat, se'n va a casa seva, a Serenal, i que sent quan se'n va a dormir.
3: Bona nit. Revela d'estiu. Nit d'estiu. Mm-hmm. S'ha estrellat perquè no hi ha contaminació lumínica.
1: Bona nit, l'amo. Bona nit, Francisca.
0: Per exemple, molt bé, m'ha encantat.
1: I aquí acaba el dia de la Mon Jaume Serenal de 1905.
0: Que vos pareix?
1: Fantàstic.
3: Una meravella.
2: Ah, un dia tranquil.
0: Un dia tranquil. És que jo encara no m'ho crec que sigui, que Serenal era així, però sí, sí que ho era. I Naïssa, la man que feia ja era... Naïssa sí que va fer filet 6 del vespre, i se'n va anar a casa seva a dormir, que escoltava ella. Web.
1: Això, els avions és ben cert.
0: Però...
1: La gent que vivim a la platja de Palma, ho sabem.
0: Sí.
1: Un darrer salt de clars, que la freqüència és de minut, pràcticament.
3: Això
1: no?
3: Que són avions a pals artificials.
1: Són avions, un darrer salt. Són jet privats.
0: Ai, que bo. I doncs, sí, ella s'anava a les 6 a dormir, però encara hi havia gent fent festa en aquestes hores. I avui en dia encara passa. Que tenc una amiga que hi viu i... És vero, és cert, encara és així. Uh-huh. Avui en dia, quina llàstima.
3: I d'Assumpció, això ha estat el mapa sonor...
0: El mapa sonor d'aquestes dues persones.
3: De dues persones en 100 anys de diferència a una zona de les Illes.
0: A Serenal.
3: La setmana que ve mos duràs una altra zona, unes altres persones, o com anirà això?
0: Jo crec que vos duré unes altres persones. Per exemple, qualcú molt ric i qualcú molt pobre de l'antiga Grècia.
1: Brutal.
0: Amem com vivies ric i com vivies pobre.
1: És molt bona idea, per fer una subsecció de ràdio. M'encanta.
3: Sí? Ja l'estan fent, Xavi.
1: Sí, sí, no, però clar, no sabia que hi havia una certa freqüència. Perdona, Inés, és que no...
0: Sí, ja ho veurem a moment que vos dur la setmana que ve. Mm-hmm.
3: D'acord. Assumpció, sempre és un plaer tenir-te aquí.
0: Ai, gràcies.
3: És una mestra, en Assumpció.
1: Sí, sí que ho és.
3: Bé, de
1: és
3: fet,
1: una fada.
3: És mestra.
0: És mestra en el Conservatori de Manacor, Lots. Mai és tard per començar a tocar sarpa.
3: Quan la tornaràs a dur, a sarpa?
0: Quan me demaneu.
3: I de... quan vulguis.
0: Bé, qualcun dia...
3: Ja és que m'està greu, perquè recorda que fa la teva arpa d'alt i de pes.
0: La meva arpa d'alt farà 80 i algo. Mm-hmm. I de pes pesa 40 quilos.
3: Això me sap un greu que la dugui. Ja.
0: Bé, em puc dur una de petita. Ja veurem.
1: Sí, ja veurem.
3: Assumpció, gràcies.
1: Farem anar bé.
3: I la setmana que ve...

0: Bon dia. Pendents del cel en aquesta hora perquè les Pitiüses estan en alerta taronja i Mallorca en groga per risc de tempestes. Per saber quina és la fotografia exacta en aquests moments, connectam amb l'home del temps d'aquesta casa, Dani Capó. Bon dia. Què està passant?
1: Bon dia, Ida. En aquests moments, pendents sobretot del sud-est de Mallorca, perquè a punts com Felanitx i plou amb una certa intensitat des de fa una bona estona, plogudes més o manco estàtiques. De fet, ja ens acostam als 50 litres per metre quadrat. És ara mateix l'indret de l'arxipèlag on amb més intensitat està plovent. També comencen a arribar aquestes plogudes a punts com, per exemple, Vilafranca o Manacor. Per tant, el llevant de Mallorca també es pot veure afectat aquestes immediates hores per aquestes plogudes intenses i també amb molta activitat elèctrica. Tot això després que passessin aquestes plogudes també a punts d'Eivissa i Formentera, on ara la situació ja no és tan complicada. Unes plogudes que continuen marcant el panorama meteorològic, com a mínim fins demà hora baixa vespre, encara es poden continuar produint, principalment a Eivissa, Formentera i Mallorca.
0: Gràcies, Dani. I per primera vegada, les Balears superen les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima. Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia rècord en aquest 2026 en el nombre d'arribades de persones migrants i d'embarcacions. Els cossos i forces de seguretat de l'Estat denuncien que, en jornades com la d'aquest dimecres, es veuen desbordats. Tomàs Quesada és Guàrdia Civil i portaveu de Jusil.
2: Como siempre, el problema de Formentera es que es la isla que está más afectada por el fenómeno migratorio y es una isla con una plantilla de Guardia Civil muy limitada. Cualquier llegada satura los servicios. Además, luego hay un traslado a Ibiza que también está afectando a Ibiza porque en ocasiones tienen que venir, dependiendo del volumen de inmigrantes que se acumulen, tienen que venir a reforzar a Formentera també.
0: 1.200 llars de lloguer assequible. És la xifra que ha donat avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, a Eivissa, de les cases que es podran arrendar a les Balears a través de l'entitat estatal Casa 47. Ha detallat que 600 d'aquests pisos procedeixen de la Sareb, s'estan acabant d'adequar i de manera imminent s'extraurà a licitació una part. Els altres 600 es construiran en sòls adquirits per l'Estat i s'adjudicaran també a través d'aquest portal.
3: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y también suelos para construir 600.
0: A Mallorca, Son Busquets torna a estar en el punt de mira avui el Partit Popular, aprofitant la visita del coordinador general del PP Nacional, Elías Bendodo, ha tornat a reclamar al govern central el desbloqueig de la promoció.
4: Pedro Sánchez prometió hace años 200.000 viviendas en España, 200.000 que iba a construir. Yo estuve aquí hace unos meses y le pregunté a Jaime, ¿cuántas te tocaron de esas 200.000? Ninguna. Hoy, meses después, le hago la misma pregunta, ninguna.
0: Jaime era Jaime Martínez, el batlle de Palma, que ha acompanyat a Bendodo en aquesta visita a Son Busquets, a Ciutat. La segona jornada d'inscripcions pel viatgers de l'Incenso ha començat en coes des de primera hora a les agències de les Balears. Alguns jubilats esperaven des de les 5 de la matinada per intentar aconseguir una plaça i assegurar-se la destinació desitjada. Demà és la darrera jornada d'aquesta primera tanda per poder demanar un viatge. Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Doncs a tant segona hora de Xiu Xiu, i ja sabeu que aquí mos agrada tot allò que fa referència a l'amor, a les cites, al romanticisme, en general, a crear un ambient...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: Lliga per Strava.

0: Per qui no ho sapi, Strava és l'aplicació de moda al món dels esports. Sí, tornem a xerrar d'aplicacions. Aviat tindrem cara d'aplicador. Bé, el que dèiem, aquesta aplicació Strava s'utilitza per registrar, analitzar i, sobretot, compartir activitats físiques com córrer, anar amb bicicleta o caminar.
1: Exactament. Aquesta aplicació el que fa és que té un GPS i segueix aquesta ruta que tu fas. Te geolocalitza, te segueix, te marca recorregut, el dibuixa i, això sí, amb el teu permís la publica. I tu el que pots fer, per exemple, avui he anat a fer aquesta excursió. Fas una foto, la penges, la gent te contesta, te posa corets...
0: I ja ho tenim tot fet. Una aplicació més que pot convertir-se també en una eina per lligar.

0: I en aquesta taula sempre comptam amb especialistes de l'amor, i avui una d'aquestes especialistes, o el manco usuària d'Strava, és Nana Pérez. Hola, Anna, com estàs?
1: Hola, bones, molt bé.
0: Benvinguda a Xiu-Xiu, gràcies per acceptar la nostra proposta.
1: De res, encantada.
0: Tu ets usuària d'Strava, això vol dir que ets esportista?
1: Sí.
0: Sempre és així, vull dir, si ets usuari d'Strava és que fas esport?
1: Si ets usuari de... sí, normalment sí, està molt relacionat, sí.
0: Tu quins esports fas?
1: Jo faig natació en piscina i en aigües obertes, faig running de muntanya i d'asfalt i indoor sports, un poc de tot. Pues, no sé,
0: força... Esportista 24.
2: A cobra. Sí. I esport, indoor sports, imagina que és esport, esport per a cobra. Rocòdrom, per exemple...
1: No, de gimnàs.
2: Però, gimnàs.
1: Sí, d'entrenament de força, crossfit, pilates... Un poc de tot.
0: Per tant, per situar-nos, com utilitzes Strava? És a dir, en quines ocasions i en quina freqüència?
1: Bueno, jo ahir, quan ja sabia que venia el programa, ja vaig dir, ostres, quant de temps duc a Strava? Perquè me pareix que duc tota la vida, però no, duc 3 anys. El que passa que sí que és veritat que sóc molt activa. I jo me recordo que vaig començar, perquè jo he tingut smartwatch sempre, però no tenia Strava i me vaig enterar que existia aquesta aplicació i la vaig utilitzar la primera vegada que vaig fer unes aigües obertes en un llac a Itàlia. I, de fet, la meva foto de perfil és de fa 3 anys d'aquella primera competició.
0: Per tant, l'aplicació va coordinada amb l'Apple Watch, amb el rellotge intel·ligent.
1: Sí, o pot ser un Garmin, un Suunto, el que siga, això és el mateix. Tu el vincules, aleshores, qualsevol activitat física que tu fas, tu li dones, pues jo què sé, running, tens tots els diferents esports, li dones, i quan acabes, te diu, vols guardar? I si tu tens l'aplicació vinculada al rellotge, directament te la penja.
2: I tu després en això li pots posar un títol. Per exemple, exacte. Aigües obertes a Itàlia.
1: Exacte.
2: I la gent te contesta. Tu normalment la gent te contesta, te reacciona a les teves publicacions esportives?
1: Sí, home, és com l'Instagram, has de tindre amics. Vale? Jo al principi tenia el meu germà, tenia la meva parella i la gent que coneixia aquestes dues persones, i després, conforme vas entrant, va entrant gent que te demana amistat, pues, com en Facebook o Instagram, és el mateix.
0: Tu has mencionat la teva foto de perfil a un llac, a unes aigües obertes d'Itàlia. Has triat aquesta foto de perfil amb qualque segona intenció?
1: No, perquè estic horrorosa. Estic amb el gorro de natació, amb el neopreno. És que la veritat és que és la pitjor. No, tinc fotos molt millors, però és com que me va agradar aquesta foto.
2: Però tu, Strava, te piques amb altres, per exemple. Tu veus que una persona en qui que anava més o menys igualats, que corria 8 quilòmetres, en aquest ritme. I davant puja una que te millora. Tu, existeix aquesta competició?
1: Sí, el pic està. El que passa que cadascú ho viu d'una manera. A mi m'agrada veure el que fa la gent per jo veure com estic jo. Perquè si jo veig que la gent està ja a un ritme de carrera, pues gent que més o menys està del meu nivell, pues és una manera de tu mesurar-te i veure on estàs.
0: La pregunta que mos ocupa avui aquí és si estàs d'acord en que Strava és més que una app per publicar l'esport que fas, sinó per lligar. Tens coneixença que això passi?
1: Sí, totalment. Passa. El que passa és que cadascú la utilitza com vol, però sí que és veritat que quan ja dus un temps, a vegades pues vas, tu tens a Palma, jo per exemple, el meu recorregut, que sempre és el mateix, i n'hi ha vegades o èpoques que te trobes sempre a la mateixa persona, en llocs determinats, i dius, quina coincidència, però dius, a lo millor no és una coincidència, és que clar, com estàs...
0: És que t'ha vist i ha vengut allà on eres.
1: Pot ser, no ho sé, no ho sé.
0: Tu tens Strava, Xavi Oliver? Jordi Suárez?
3: No.
0: Aquí tots.
2: Quin és el mateix?
3: Clar que no.
0: No, perquè m'ho demana si sap que no.
2: Ah, tu també tens quart de lo mateix, no passa res.
0: Perquè com se pot lligar per Strava? Quines possibilitats té l'aplicació per conèixer gent? És a dir, té corets, té focs, té rutes, té fotos, com va això?
2: Hi ha xats.
1: Hi ha xats que la gent te pot escriure i tu acceptes o no si vols continuar la conversa. A mi a vegades m'han xerrat, però la gent que m'ha xerrat no... He vist la foto de perfil i he dit...
0: No t'ha interessat.
1: No m'interessa.
2: Però si t'hagués interessat.
1: Si m'hagués interessat, who knows?
2: Exactament. Obris la porta, l'amor.
1: Sí, totalment.
0: Com ho, o sigui, en què te fixaries, per exemple, si dius, ah, m'interessa perquè tal, perquè qual... En referent a Strava.
1: Pues, jo què sé, veuria el que fa, fotos, evidentment, si està en algun club que jo conec, tinc persones de referència, quins amics té... Però al final Palma és un poble, ens coneixem tots.
0: Sí. Mm-hmm, bé, és, les illes, perquè clar, això te geolocalitza... Sí.
1: Totalment.
0: I te mostra el lloc on ha estat, cosa que m'apareix una mica perillós, també, un poc.
1: Sí, bueno, jo...
0: Entre cometes, no sé. Pot afectar la seguretat d'una persona?
1: Jo no tinc constància d'això, ni en jo mateixa ni en ningú que jo conec.
2: Mm-hmm. Amén, també tens opció de pujar o no pujar, no ho sé, passen qüestions. Però ha tocat un tema superinteressant aquí, Nana Pérez, que és el tema dels clubs. Ho ha dit, és dir, tu estàs a clubs d'esport, que són clubs socials d'esport. Per exemple, n'hi ha un que se diu Social Running Club. Aquí,
0: bé,
2: que és igual. Són aquests clubs en què la gent s'apunta per fer esport plegada i allà sí que m'han dit que se lliga un poc més.
1: Sí, lo que jo no utilitzo per això, però sí que és veritat que n'hi ha clubs que la gent se coneix allà, totalment. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Tu tens coneixença de parelles o gent que s'hagi

0: treballes, dediques unes hores, i si per a l'esport també dediques unes altres, pues, l'altra persona pot no entendre segons què.
1: Uh-huh. Una cosa, però, que m'agrinyola de tot això, que és que aquesta aplicació, en certa manera, demostra. A veure què en penseu vosaltres. Has de demostrar físicament, per exemple, que has fet una bona marca, que fins i tot tens una bona bicicleta o unes bones sabates, perquè l'aplicació te permet, si no vas malament, anar a posar els tipus d'eina que emplees. Unes sabates, una bicicleta X, no ho sé, eh?
0: Jo no ho he posat mai.
1: M'equivoc.
0: Fotos, no sé.
1: Però, en qualque manera, clar, has de demostrar, demostra també que dus una bona roba, a les fotos, que has arribat corrents, no ho sé, a tal paisatge, que te faig la foto de rigor. No sé, en certa manera me fa la sensació que és mesurar la capacitat d'agradar en proporció a la marca d'exercici que puguis haver fet.
2: Sí, però també...
1: Com penseu d'això?
2: Que és Instagram.
1: Sóc jo que he filat massa prim.
0: Estava pensant jo el mateix. Mm-hmm. És que Instagram és el mateix.
2: És un Instagram de nínxol, per esportistes.
0: Sí.
2: De qualque manera. És a dir, et mostra al món el que fas.
0: Sí.
2: No? És com una paradeta.
0: Sí, a mi, per exemple, quan viatge a un... Jo què sé, enguany, aquest estiu vaig estar a Irlanda, o quan vaig a Berlín o altres ciutats, jo sempre m'educo unes sabates, faig una ruta, sempre la penge. M'encanta, no sé. Posar altres
1: i quines propostes reps, Anna?
0: Propostes.
1: Bé, likes...
0: Bueno, no són likes, són una cosa que es diu kudos, que són com logros, i pues la veritat és que quan més rocambolesca és la ruta que has fet, més te donen. Yeah. Per un entrenament de pilates, no tens.
1: I quines estratègies utilitza la gent?
0: Quines què?
1: Estratègies. Per exemple, molt de kudos, molt de... comentaris... Com ho fas?
2: A Instagram, per exemple, saps que si t'envien un foquet... Bé, això per aventura abans i els codis han canviat una mica, però que hi ha qualque cosa darrere. És així, no, Anna?
0: Sí.
2: Aquí es troba qualque codi intern de l'amor o no?
0: Directament t'escriu un missatge que tu decideixes si el vols obrir o no.
1: I què te posen? Estàs a tope?
2: Estàs
0: a tope? Inés?
1: Sí.
2: Està bé.
3: Tu domines.
2: T'hauràs de fer. Llenguatges de l'amor.
1: Aquesta
0: és veritat que la gent no va tan a saco, com en un Facebook o un Instagram. La gent, de seguida, quan...
1: M'he passat.
0: No, però de seguida, quan no li seguissis el rotllo, atura. No té... A Instagram o Facebook jo veig que la gent va molt més a saco. No sé.
2: Sí, Estrada fa l'efecte que la gent va per feina. Escolta, puja això, per compartir amb els amics, per un pot de picar-se una mica, però bueno, més enllà de lligar, segur que hi ha casos, però no ets atònica.
1: No. Però hi ha gent que fa doble estratègia. És a dir, que publica el resum d'Estrava a altres xarxes socials, com pot ser Instagram. Jo això ho he vist.
2: Multimèdia, li diuen.
0: Jo no tinc coneixement d'això.
1: És a dir, jo, per exemple, tinc gent... Jo no tinc Estrava, però tinc gent a Instagram que publica allò que ha fet Estrava.
2: Sí, jo també, és a dir, bicicletes. Tots els ciclistes, amics, Estrava publiquen tot. També és que van a córrer 3/4 de l'hora
1: mateix. Tant de quilòmetres...
2: A Instagram, perdona. Exacte.
3: Home, dupliques la possibilitat de lligar.
1: Exacte.
3: Ja, ja són dues xarxes.
2: Uau, que estan a tope. I aleshores ja és que flueixi una mica l'amor. Això és la teoria de nines. No sé, jo no l'he viscut. Per ventura, tu, Inés, en qualque moment l'has viscut o no?
1: En què?
2: Aquest, això, si qualque moment que hagis enviat qualque estar a tope, t'hagi funcionat, Instagram...
1: No, jo no...
2: No practiques aquests codis.
1: No practico aquests codis, Xavi. A més, no xerraré la meva vida privada. No, és broma. Tenim a Nana, que mos confirma que Strava s'utilitza per lligar, que és una aplicació més. No... tan directe, però sí que pot ser una eina i que cada vegada està més de moda.
0: Sí, a veure, no és que jo confirme que s'utilitza per lligar, no, jo no he dit això, jo he dit que és una aplicació d'esports que n'hi ha gent que pot utilitzar per això, perquè és una eina més, és una xarxa i per què no?
1: Molt bé. Per tant, tu confirmes... Bé, a tu t'agradaria, per exemple, si arribat el moment, o no ho sé... que la teva parella pugui compartir esport, activitats a l'aire lliure, i per tant, aquesta aplicació seria una forma, no, de trobar parella.
0: A lo millor.
1: D'acord.
0: Sí.
1: Podria ser que... No, però...
0: O
1: exactament.
0: No.
1: D'acord. Anna, estàs passant una bona estona amb nosaltres?
0: Sí.
1: Idò, ara obrirem consultori. D'acord?
0: Vale.
1: Hauràs de donar consells. Veurem com vas impartint consells. Però abans, plana internacional.
4: Plana Internacional.

0: Dues millors amigues nascudes a la Índia i adoptades per famílies diferents als Països Baixos han descobert, després d'una prova d'ADN, que són germanes biològiques.
1: Es varen conèixer quan eren adolescents i varen quedar molt sorpreses perquè s'assemblaven molt. Durant anys varen ser molt amigues, s'escrivien cartes i fins i tot es deien germanes sense saber que ho eren de veres.
2: Fa 15 anys varen perdre el contacte, però enguany una prova d'ADN les ha tornades a reunir. El resultat va ser clar. Compartien el mateix pare i la mateixa mare biològica.
1: La primera vegada que dir-li bro a una amiga no anava tan desencaminat.
3: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
0: Una dona de Gal·les ha aconseguit un trasplantament de ronyó gràcies a una petició que va publicar a Facebook.
1: Karen Davy, de 41 anys, necessitava un donant compatible i havia explicat que no volia deixar els seus quatre fills sense mare. Un desconegut, Gary Summerfield, va veure la publicació, es va fer les proves i va descobrir que era compatible.
2: El trasplantament es va fer el juliol i és la segona vegada que Karen rep un òrgan que li salva la vida.
1: Resulta que Facebook té manco llistes d'espera que qualcuns hospitals.
4: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.
0: La policia de Los Angeles ha trobat una cria de caiman dins un pis de luxe durant una operació contra una parella acusada de tràfic de drogues.
1: Els agents varen entrar a l'habitatge i, entre tot el que hi varen trobar, hi havia aquest petit caiman. De moment, no se sap per què el tenien ni què en volien fer.
2: La cria ha estat traslladada i les autoritats investiguen ara l'origen de l'animal.
1: Un caiman dins un pis de luxe perquè tenia un ca que dava massa de classe mitjana.
5: Estàs tocat del boi. Durant tot el Mundial, estàs tocat del boi.

Xiu Xiu, amb Inés Mateu. IB3 Ràdio és patrimoni. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Idò, això, aquesta cançó vol dir que obrim Conxiutori de l'Amor en aquesta secció Coent Coent que tant mos agrada i que avui compartim amb Nana Pérez, que és esportista i que mos ha confirmat que Strava s'utilitza a vegades, en ocasions, per lligar.
1: Correcte.
0: T'ho estàs passant bé? Ara en sortir
1: aniràs, categoria.
0: Aniràs a córrer, en sortir, o faràs algun tipus de...
1: Ja ho he
0: encendrat s'estrava?
1: Ja ho he fet tot avui de matí.
0: D'acord. Què has fet avui?
1: Avui he fet una classe de força, he corregut a la cinta i després he fet una classe de pilates.
0: Mare meva santa. A lo millor t'has rebut missatges ara durant el programa Strava?
1: No ho sé.
0: No ho has mirat?
1: No ho he mirat, no.
0: I s'ha unit en aquesta conversa en Nacho Beato, que és company de la casa. Nacho, com estàs?
2: Molt bé, beníssim.
0: Gràcies per unir-te en aquest conxiutori. Ets un gran conseller de la moto.
2: Bueno, era, ara estic en hores molt baixes.
0: És que tu tenies una consulta, no? Vera?
2: Sí, sí, sí. A Instagram, sí.
0: Ostres. I la gent te va demanar en qualque moment per un consell relacionat amb aquesta aplicació que hem parlat, els esports, etc.
2: Darrerament no, ja t'he dit, o sigui, no sé si és l'energia que tinc darrerament, però ni se m'apropen, ni me fan consultes, ni res. Però sí, abans sí.
0: Tu tens Strava?
2: Sí. No, que va.
0: D'acord.
2: No. No som tan esportista com Nana.
0: T'apareixeria una bona estratègia, en tot cas, per lligar?
2: Bueno, de tot pot sortir qualque cosa, no? Mai se sap.
0: Molt bé. I de ben, a veure amb les consultes. Què passa, Jordi?
3: No, que n'ha arribat una.
0: Ah, sí?
3: S'ha enterat que xerràvem d'això i n'ha arribat una de darrera hora.
0: Digues.
3: Diu, jo acostum... Hola, xiu-xiu. Jo acostum a sortir a córrer i darrerament sempre mos creuam un atlot i jo en el mateix camí. Cada vegada que el veig me crida l'atenció i m'agradaria xerrar amb ell, però la cosa passa molt ràpid, mos creuam i no m'atreves que aturar-lo i fer el primer pas. Me fa vergonya i tampoc sé si ell s'ha fixat en jo. Què podria fer per començar a xerrar amb ell d'una manera natural i que no quedi massa incòmode la cosa?
4: Riuen, per aquí riuen. En Nacho, bé, no ho sé, Nana, crec que ja té la resposta.
1: Pues... t'has lesionat, querida.
4: Exacte.
2: És que és el que estava pensant. O sigui, m'he caigut.
4: No, i a més caigut de manera molt ridícula en terra.
2: Sí.
4: Nena, per ventura això t'alliberia possibilitats. Però, clar, estaria bé. Per tant, Nana proposa lesionar-se.
1: Sí, sí, sí.
4: I en Nacho?
2: No, jo crec que és una bona estratègia, no?, per començar a tenir un, no sé, un intercanvi amb l'altra persona.
3: Clar, perquè tu aturar la persona, tal vegada interromps el seu moment de córrer, no? Has de veure si està disposat a aturar-se o no.
4: Estic pensant que seria molt greu que tu, clar, tires en terra, t'ageus i et bota per damunt.
2: No, és el que anava a dir. A més, descobreixes si és bona persona o no,
4: exacte,
2: perquè si passa de tu, ja...
1: I si l'intereses o no l'intereses, està clar.
4: Quita d'aquí.
3: Clar, però això se te'n pot anar. Després, primera cita, ja hauràs d'anar un poc coixa per fer veure que realment havies caigut, no ho sé.
4: No, però ara, seriosament, Nana mos diu que fa esport pràcticament cada dia. És molt interessant el fet de, clar, te trobes una persona un dia, dos dies, tres dies... Jo crec que en el dia que fa quatre ja pots, no una clucada d'ull, però un somriure. Com dient, còmplice.
1: Totalment, sí. No fa falta fer una lesió que no existeix, clar. Sí.
0: No fa falta arribar en terra.
4: No, però és clar, si passeu cada dia corrent-se, imagina't, en bici, clar, no pots aturar l'entrenament. De quina manera ho fas?
3: Tal vegada, tu per Strava pots cercar rutes. Tal vegada aquesta persona la pot cercar per sa ruta, Strava, no. Nom, no? Cerques per nom.
1: Sí, has de saber com se diu, o que siga amic d'un amic o algo.
3: Clar, no puc cercar jo per Strava gent que va a córrer per passeig marítim.
2: No, però saps que ara, no sé què nom, però hi ha una aplicació també que te mostra la gent que tens al teu redol. O sigui, que ja
0: s'ubicació... Bé, ahir vàrem parlar amb una aplicació que te mostra la gent que tens al voltant, però dins un establiment.
2: Exactament.
0: Aquesta, a lo millor. Jo, sap què faria? Me fixaria en la roba que du i si du qualque tipus de nom de club, etc, pues investigaria per allà.
4: Perquè això és un poc massa ja, no, per aventura.
0: No estan parlant...
4: Club de futbol...
0: Sí.
4: De...
0: Tothom
3: però això sol endur cursa solidària...
4: I l'any que ve hi ha cursa solidària de la Caixa, menys si... A veure si ho trobo.
0: Jo la merda, amb idees.
4: No, està molt bé. Per tant, bé, Nacho, perdona, acaba, que volguis dir qualque cosa més. Vagi.
2: No, ja això? Està. Sí, sí, tot
0: Venga,
2: bé.
0: Més conxiutori. Quines altres peticions tenim?
4: Va, més peticions. Diu, aquesta... No té a veure amb el tema, però diu que nostre tot passa al voltant d'una taula. Si hi ha un problema, ma mare treu croquetes. Si qualcú està trist, surt una coca de trampó. Si duc una parella nova a dinar, pareix que ha de provar unes oposicions. Si menja poc, malament. Si refegeix, malament. El cas és que la meva parella diu que se sent jutjat cada vegada que ve dinant la meva família. I jo li dic que això, de qualque manera, en broma, que és format, és amor en format tàper. Però diu que surt de casa nostra emocionalment ple i digestivament destruït. Com ho puc gestionar?
1: Bueno, la mare té el síndrome de la madre cebadora, ¿no? Però el tio està encantat. Digestivament malament, però se sent molt bé.
2: Bueno, no sabem si els ciurons tenien una setmana com a Celestí. Bueno,
1: pues jo li recomane que se... Com se diu el medicament aquest que te fa un Almax? Cada vegada que va a casa la sogra, un Almax.
0: És vera que hi ha cases que tendeixen a sobrealimentar, però és una pura demostració d'amor.
4: Sí.
0: És a dir, jo me sentiria afalagat. Mm-hmm. Sí, afalagada.
4: Sí. Sí, sí, millor això que no sortir en gana, també t'ho diré. És a dir,
0: sí, exacte.
4: És a dir, també perquè mengi el que trobi ja està, i ja arribarà al punt d'amor.
0: Sí. Mm. Vinga, més consultes. Jordi.
3: Vinga. Fa uns mesos que faig feina amb la meva parella. Al principi m'apareixia una fantasia, dinar junts, comentar coses, entendre millor el seu dia a dia, però ara sent que no desconnectam mai. Mos aixecam xerrant de feina, dinant, discutint dels clients i es vespre, quan miram una sèrie, acabam revisant els correus. A més, si discutim a sa feina, després ho arrossegam a casa, i si discutim a casa, l'endemà les reunions tenen molta tensió. És possible compartir feina i parella sense acabar odiant-se?
4: Nana, espera, que Nana és molt expressiva, fa ganyotes contínuament en sa cara, i bé, però ara m'ho explicaràs.
2: Ha viscut qualque història, segur.
1: No, jo en la olla no he ficat...
2: No cal acabar.
1: Jo ho tinc esclar, vamos.
2: No, jo penso el mateix, costa, mm-hmm. costa moltíssim separar. Jo primer el que faria és no dur sa feina a casa mai. O sigui, primer desconnectat, ja tinguis sa teva parella sa feina o no. I després és complicat. Si a sa feina estàs molt junt amb aquesta persona, com separes, no?
0: Jo crec que, la teva vida. Jo crec que hauríeu d'haver un pacte entre totes dues persones i dir, deixam sa feina i després, quan sortim per la porta, som separats com ha estat sempre. Ho heu de xerrar i ho heu de pactar, sobretot. Mm-hmm.
4: No és fàcil, no és fàcil. També és un altre tema, perquè, clar, tu dius, no, mai faria feina en la meva parella. Però i si la feina te trobes en la teva parella?
2: Sí.
4: Accidentalment,
0: si
4: què passa?
0: Si així ho decideix la vida.
4: Tanques la porta l'amor per fer feina amb aquesta gent, amb aquesta parella? O amb aquesta parella potencial que tens? Mm. No ho sé. Mm.
3: Cerca't una altra feina, tu.
1: O al manco intentar dins de la mateixa feina departaments molt diferenciats que a lo millor no te vegis durant el dia per intentar, no sé...
0: Jo crec que amb organització tot se pot fer. Exacte.
4: Això me van contar que hi havia una gran firma, una d'aquestes quatre, de les Big Four, que són com les mítiques agències de consultoria, hi havia una delegació aquí a Palma, en què el directiu deia que si hi havia en qualque moment una parella dins l'empresa, dins la firma, i de la que havien de fer és que demanar vistiplau de direcció. És a dir, no, que teòricament no se podia. Però això és un cas verídic.
0: Crec que a Nord-Amèrica arribar... és una norma.
4: Bé, total, que dues persones se van enamorar, ho van d'un secret, i finalment, quan l'amor ja havia de transcendir i ja havien de continuar endavant, van haver de demanar el vistiplau a la persona corresponent, i evidentment, com no podia ser d'altra manera, els hi va dir endavant en ses atxes i passava a gust.
2: Jo crec que l'amor no s'ha d'amagar mai. Uh-huh. És un problema molt gran, o sigui, que te passi que estiguis enamorat i ho hagis d'amagar, uh-huh. Això me sembla, pel motiu que sigui, terrible.
4: Sí, sí.
0: Vinga, la darrera consulta, veurem si donam un darrer bon consell.
4: Diu així: tenc 22 anys i fa poc he deixat la meva primera relació important. Va ser el meu primer amor de veres, la primera persona en qui vaig imaginar un futur, viatges, casa, etc. Ara tothom me diu que ja en vendran més, que som molt jove, que això passa, però jo tenc por. no torna a sentir mai, pus mai més allò. Aquella emoció tan bèstia, aquells nervis, aquella sensació de que tot era nou. I si ja he viscut l'amor més intens de la meva vida i a partir d'ara tot és una versió més fluixa. Què en pensava d'això?
3: Que em vendran més, que és molt jove, que això passa.
4: Però tu, Jordi, tu tens 23 anys, o no? O 24?
3: No, bé, jo 24.
2: Tan jove, Jordi, en sèrio?
4: Pobre.
2: Mare meva. Bueno, jo crec que l'amor de la teva vida és de res. O sigui, sí, i que el següent ho pot ser una altra vegada. O sigui, que fins que te moris, no ho sabràs quin ha estat el teu amor de la teva vida.
1: De fet, jo encara penso que el millor està per vindre. I tinc 49, o sigui que...
4: I d'aquí estoi en 22 anys, li deim que endavant. Uau. Que passi gust.
1: Que tot és exponencial.
2: Sí, sí, sí, i que te recuperes de quasi tot en aquesta vida.
0: Molt punt, tot és exponencial. D'acord. Anna Pérez, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui, ha estat un plaer.
1: Moltes vegades.
0: Tornaràs?
1: Si voleu, clar que sí.
0: Nacho Beato, gràcies. Molt bé, demà.
2: Sí, aquí, demà mateix.
0: Continuem així, xiu, fins ara.
5: Continuem amb la lliçó de com les investigacions científiques poden fer riure i després pensar i després tornar a fer riure. Han conegut algun dels guanyadors de Ig Nobel, els premis a les investigacions científiques més improbables. I tan improbables eren que em varen quedar per comentar.

0: Els guanyadors a l'Ig Nobel de Biomecànica se l'han enduit per establir una definició exacta, acurada i, sobretot, científica del que és una besada. Segons aquest grup d'investigadors, les besades són, atenció, interaccions no competitives que impliquen contacte oral-oral dirigit intraespecífic en cert moviment de llavis o aparells vocals i sense transferència d'aliment, amb formigues, ocells, ossos polars i humans. O sigui, zero sexy. És quan encenen els llums a una discoteca. El Premi de Biologia se l'han dut un equip per tapitjar suaument serps per saber què les animava més a mossegar. I atenció, perquè mosseguen més com més petites són i en les temperatures càlides, vaja, que les balears estan apanyats. Es diu que ningú és totalment inútil, que sempre pot ser un mal exemple, però amb mals exemples com aquest, potser és el que tots voldríem arribar a ser.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura?
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets sa moderna de l'equip, sa teenager.
4: No, jo no soc sa moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan el tractament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

0: Ja sabeu que en aquest programa mos hem proposat aquests darrers mesos triar de cada municipi la cançó més icònica, d'acord? En l'objectiu final de crear l'himne de les Balears. Un trull que proposa i du la batuta en Joan França Parceló.
1: Com estàu? Xiu, xiu, xaral·la! Molt bé, això ja pareix com un programa infantil, no? Una miqueta. Com estan ustedes?
2: Bien!
1: Nosaltres també, molt bé. No, jo
3: un poc més que
1: la meva ombra, no?
3: Però bé.
1: Cada dia més gran.
0: Escolta, sí. Joan Francesc...
1: En tots els sentits, però.
0: Ja acabam amb aquesta secció.
1: Exacte.
0: La setmana que ve farem una proposta d'himne de les Balears.
1: Jo vaig prometre que aconseguiria fer un himne, no?
0: No, i jo sé que hi ha cosa en el forn.
1: Sí? Ho saps?
0: Bé, jo ho sé, i jo ho dic.
1: Jo us ho he dit, a lo millor pot ser per com a dissimular, no?
0: No,
1: sí?
0: Jo ho sé cert.
1: Sí? De bona font?
0: Jo ho sé cert, a més, perquè s'han implicat artistes molt importants d'aquestes illes per crear aquest himne de les Balears, que realment no existeix. No tenim un himne nosaltres.
1: No.
0: Sí que tenim un altre himne, que és la Balanguera, que és l'himne de Mallorca i que enguany celebrant, per cert, el centenari.
1: En això venim a xerrar avui.
0: A què?
1: D'aquesta qüestió, que les Balears no tenen un himne, però sí que Mallorca disposa d'un ben conegut, que és la Balanguera, que a més sol prestar confusió, no? Perquè de vegades no sabem si és de Mallorca o si és de totes les illes, i és per això que abans de posar-nos en feina, que de fet la setmana que ve sí que vos avançarem realment, que han començat a crear contingut al respecte per aquesta proposta d'himne que pretén ser oficial o no, o oficiós. I la qüestió és que avui volem que mos expliqui més detalls sobre aquesta qüestió i d'altres una persona que està més que capacitada i, a més, que forma part d'un grup que és, podríem dir, gairebé institucional. És una institució, i de sovint els acriden perquè es presentin en esdeveniments, precisament perquè són la veu de ses illes, o una de ses veus de ses illes.
0: Exacte,
1: no?
0: Moltes veus.
1: Clar, com que són moltes, podríem dir que ho és, no?
0: Capel·la.
1: Capel·la, exactament. I tenim en Joaquim Domènech, que en Joaquim és un poquet bé en qualitat de portaveu de Capel·la, no avui de cap localitat en concret, com ho hem anat fent.
0: És que necessitem organitzar-nos. Joaquim, com anem? Bon dia. Espera que no te sentim gaire bé. Ara és tècnic.
1: És important que aquesta veu que representa moltes veus que han dit que podria ser institucionalment el conjunt de veu de ses illes, l'escolten bé, perquè si no, malament anem.
0: A jo m'agrada que contactem amb una institució que és Capel·la, que, com bé tu has dit, és en el marc de molts esdeveniments institucionals. I un himne, el nostre, serà oficiós. Però una cosa que sí que serà institucional, perquè si no,
1: això,
0: que és un himne.
1: A més, si ve DIV3 Ràdio, no pot ser d'una altra manera. I, de fet, volen xerrar amb en Joaquim, ja ho anem avançant, si voleu, perquè Capel·la és com un coro, no?
0: Sí, de fet,
1: I com a tal...
0: De fet, tenen ells... Escàndal de la Balanguera.
1: Que ara en parlàvem, que sol prestar confusió. Sí, vols que ho escoltem?
0: Sí.
1: I així podem comprovar com, sense cap tipus d'instrument, fan propostes que són més que interessants.

0: sí que tenim en Joaquim. Joaquim, bon dia.
1: Hola, com esteu?
2: Molt bé. T'havíem d'invocar precisament escoltant la Balanguera, per això t'escoltàvem abans tant en fora.
0: Ara escoltàvem aquesta versió vostra de la Balanguera, de Capella, que és una mica la versió institucional, però... versió Capella, que és una meravella, com sempre.
2: Totalment. I, de fet, hem d'explicar que aquesta peça, això que estem escoltant d'aquesta agrupació, Capella que estem dient, que avui en Joaquim mos acompanya, ha aparegut en el marc del centenari. No és vera, Joaquim?
1: Sí, així és. Ha estat una casualitat. Sí, no ho teníem... No havíem programat així.
2: Ah, no?
1: Però així va sortir.
2: Màgia.
1: No, perquè... Sí, màgia, pura solidaritat. No, és una cançó que m'anaven demanant referents actes institucionals i com que la teníem feta vam dir, ostres, la ficam, però no tinc un enregistrament, no? I vàrem enregistrar i just resulta que ha coincidit, ha estat casualitat.
2: Just això que deia, mines, que sovint els criden perquè cantin la Balanguera i altres peces que solen representar cançons tradicionals, un bon repertori que ara anirem escoltant. Però, Joaquim, com així? Vos solen cridar a vosaltres i anem a explicar també, ja en aquesta resposta, per què la Balanguera sol prestar confusió i solen considerar aquest himne de les Balears quan no ho és.
1: Bé, a nosaltres ens van criant, per supos que per també aquest tipus de format que som, no? I també en aquests actes, des d'un punt de vista logístic, és bastant senzill, perquè és només de sortir i cantar, si no té, així com, no sé, m'imagino que un grup instrumental d'una logística més complicada, però sí, moltes vegades és veritat que ens criden per fer actes d'aquest tipus. I ja t'ho dic, la Balanguera, pues, sempre, un acte o un altre... sempre va apareguent. Perquè mos pensam que és un himne... no sé, això realment és una cosa que hauríem de pensar un poquet. No sé, jo, la idea de les Balears potser no existeix a nivell que diguem de conjunt com a poble, no? No sé, vull dir, jo crec que anem un poquet Mallorca aquí, Mallorca, Menorca... A Eivissa cadascú té les seves idees en aquest sentit... I és vera, ja, és vera, quan vaig a Menorca, que és gent que li agrada molt cantar, tenen com els seus himnes, no? Mm-hmm. I aquí a Mallorca tenim aquest. Jo, la veritat és que, és vera, que jo també pensava durant molt de temps, pensava que era un himne de totes les Balears, el que només sent de Mallorca, sí.
0: I a més, tantes vegades versionada, com per exemple aquesta altra, que és de Brots, que és una mica més moderna, versió reggae. Mm-hmm.
1: Sí. Escolta.

0: més versió instrumental, al contrari que vosaltres, no, Joaquim?
1: Molt bé, no, no, clar, tot això enriqueix, és així. Si al final sentis teu aquest himne, aquesta cançó, i cadascú fes la seva versió, no?
2: Uh-huh. I
1: quantes més versions, millor.
2: Si voleu aquesta qüestió que ara ho estem escoltant en versió instrumental, per demanar-te, Joaquim, com a coneixedor i persona que domina completament l'instrument vocal, a veure, és molt important que un himne se pugui cantar?
1: Sí, bé, és que tot val, no? Però des del meu punt de vista és important, sí. No indispensable, però sí que és important. I sobretot és això, si és una lletra que molta de gent se troba representada amb aquesta, en el que diu, no? Quanta més gent se fiqui en aquesta història, signa més garanties de triomf té en aquest sentit.
2: I, per tant, és important que les Balears puguin cantar un himne.
1: Sí, si trobem el nexe comú, és el que has de dir, que és això, com que en el final has fet de seguida, jo crec que en aquest sentit ho complica un poc. Eh?
0: Mm-hmm. Home, jo crec que hi ha altres cançons que crec que mos uneixen, com per exemple L'amo de Son Crebassa, que és una cançó que jo crec que a Mallorca i a Menorca se canta bastant.
1: Sí.
0: Clar, hi ha altres cançons, a banda de la Balanguera, que també se canten arreu de les illes. Ara escoltam una versió que no és la vostra, però, Joaquim, vosaltres vos agrada cantar cançons més tradicionals?
1: Sí, molt, molt, sí. De fet, des de l'inici del grup sempre m'ha anat incorporant cançons d'aquest tipus, sí, sempre.
2: I en el vostre disc, darrer que heu publicat, en recolliu un bon grapat, a Morgan.
1: Sí, ja t'he dit, que és que moltes vegades el repertori nostre surt a partir de... a partir d'una experiència, no? Vull dir, jo què sé, aquesta cançó la varen conèixer amb un grup de gent, sopant i amb les guitarres i tal, i és una cançó que sempre m'ha agradat molt i en un moment d'anar a casa si la introduixes en el repertori, així com moltes altres. Per exemple, cantant també, no és un himne oficial, però sí oficiós, un himne basc, que és el Xori de Xori, que també la van ensenyar a una sidreria ja en el País Basc. Bueno, això que per nosaltres, al final, li dona una dimensió que si són els nostres himnes com a grup, saps? Són les nostres cançons. Mm-hmm. I això va, pues, en aquesta també, en L'amo Son Crebassa, és exactament el mateix procés.
2: Mm-hmm. De fet, heu estat ambaixadors, podríem dir, sovint, de les Balears, vosaltres.
1: Mm-hmm.
2: Perquè sí. Heu anat a cantar a fora i heu anat a cantar aquestes cançons tradicionals i també la Balanguera, imagina, no? Com es sol ser la resposta?
1: És que és una cosa curiosa, és a dir, agraden molt. És a dir, sí, sincerament, sempre hi ha una resposta molt, molt, molt positiva. La Dama de Mallorca fa molt, molt, molt, molt d'anys que la feim, que potser va de la millor de segon disc, que la meva fa 27, 28 anys. I va ser una època que sortien també bastant a Alemanya i tal, i una cançó que agradava moltíssim. O sigui, era de les que més èxit tenien dins el nostre repertori.
0: De fet, la tenim, sona així, la dama de Mallorca per Capella.
1: Sí,

0: preciosa.
1: Joaquim, a veure, i de, dius que sol tenir una resposta molt efusiva i també, però, soleu fer himnes més internacionals, com, per exemple, de Queen, no? Bohemian Rhapsody, que he escoltat que vos vareu atrevir a representar-la.
2: La primera cançó que nosaltres vàrem anar. Ens vam presentar un concurs quan encara érem estudiants a Itàlia i vàrem anar amb aquesta cançó, Bohemian Rhapsody, i clar, molt bon record. És una cançó que sempre hem anat fent durant tots aquests anys.
1: Joaquim, per tant, si sou tan eclèctics i coneixedors dels himnes més locals i internacionals, com ha de ser l'himne que deien que estan començant a cuinar, que comença a fer xup-xup?
2: És que, clar, la fórmula no existeix. Perquè no existeix la fórmula.
1: Tens la carrera de piano, ets professor de música, clar, a veure, xerres en propietat, volem, escolta el teu criteri.
2: Sí, però signes, en el final es sorgeix d'un sentiment comú i que la gent de cop allò se troba representat i ho canta amb ganes. I això és molt, molt difícil de trobar.
1: Cantar amb ganes.
0: Cantarem
1: amb moltes ganes, o no?
0: Amb
1: moltes ganes.
3: Sí, però faltarà un Quincy Jones. És a dir, que si Quincy Jones és Wilder World, era com un poc escadura sabatuta, aquí encara jo no tinc clar Joan Francesc qui serà el nostre Quincy Jones.
1: A veure, jo vull saber si cap pela...
3: En Joan Quim, per exemple.
1: Poden comptar les seves veus? I fixa't. Poden comptar amb vosaltres o no? Perquè necessitem també que algú que et dirigeixi el cor que farem. Si hem de fer un guard de volt.
2: I tant. També, escolta, primer mos ha de presentar i hem de veure això, si som capaços de fer-ho. A lo millor mos trau ficant aquí una cançó complicadíssima.
0: No, home.
3: Tenim pensar una cosa.
1: Si ho fem gent de primer nivell. No crec que superem la complexitat de Queen, eh?
3: No.
0: Serà senzill com el caràcter balear, Joaquim.
1: I modest.
2: Super, perfecte.
3: Però, bueno, en qualsevol cas, si n'han artistes i són, és que en Manco s'han compromès o s'han engrescat en aquesta proposta. De primer nivell, amen, recordem un parell de noms.
0: Sí, vinga. Joan Francesc.
1: Tomeu Penya.
3: Per exemple.
1: És que mos va impressionar més, no? Mm-hmm. Perquè a més ho va dir de manera molt efusiva. Què em penses de contar un bona veu com en Tomeu Penya, Joaquim? És a dir, ara anem a fer repàs de ses veus que Pantura hauràs de dirigir. Quanta veus?
2: No, espectacular. Això també ha de sortir un poquet de tots. O sigui, nosaltres serem ja un element més, d'acord? I si en Tomeu Penya, evidentment, claro, i tant.
0: Escolta, Joaquim, però com d'important són ses veus a un himne? És a dir, millor agudes, millor greus...
2: Amen. Signe, s'aneu per a... Vull dir, signe ha de ser cantable per quanta més gent millor. Sí. És un himne, la gent s'ha de trobar còmode cantant-lo, i això, que pugui expressar-se sense pensar, ostres, que n'arriba en aquesta nota, o que és molt complicat, o que aquí hi ha un boig, la melodia molt, molt difícil. Ha de ser assequible i és quan la gent se pugui llançar.
1: Clar, cantar, han de poder cantar nosaltres, també.
0: I que quedi bé en massa.
1: Exacte, perquè, clar, a la plaça, no?
0: Això, és
1: a
0: dir, no volen sentir.
1: La comunitat unida i reunida.
0: Fa algú desafinar a termit de plaça.
1: Exacte.
2: Afinam. Mira, per exemple, ara tampoc es pot dir-nos... La Balanguera és un himne que és complicat de cantar, és difícil. I per això és un himne que ha costat, que ara amb aquesta iniciativa que s'està fent enguany, de fet... Veus que molta gent s'està enganxant, però és vera que és un himne que és complicat. I això el dificulta, el fet aquest, que tothom tingui aquestes ganes de cantar l'himne.
1: Ah, mira, no? Idò, això, més senzillet. Ja. Més
0: senzillet. No, és que, home,
1: perquè doncs... més, si escoltant veus, no?
0: Exacte, anava a dir, tots són referència d'Anna Maria del Mar Bonet cantant la Balanguer.

0: Impressionant,
1: ara
0: no?
1: Ara cantàvem sí, tots, però quan mos abren el micro...
0: És que en Xavi s'ha atrevit a cantar. Estàvem dient que quan escoltant grans veus i peces en composicions complexes, mos sol fer més cosa afegir-mos. En Xavi estava aquí...
2: Home, després d'escoltar les harmonies de capella, això no se pot combatre de cap manera.
0: A veure... Joaquim, per què és tan important la Balanguera cantada i interpretada per na Maria Elma Bonet?
3: Home, na Maria Elma Bonet, no descobriria res. Havia estat una de les persones que ha fet més per tota aquesta música d'arrel, de tradició, i que l'ha dit a cotes molt, molt altes, no? I la Balanguera, per exemple, ella des de sempre ha estat una cançó que va apostar i ha fet moltes versions. Aquesta que ha posat és una, però en té moltes altres, també. I sempre l'ha anat fent dins del seu repertori, una persona que realment amb això està molt compromesa. I després que la canta, la canta molt bé i la pot fer. Vull dir, així quan s'enfila dalt de tot, aquí, la tia de Ferrar, s'ha de sortir bé, saps? Clar. Està molt bé.
0: I per tant, clar, quan està massa plaça, si no ets en Xavi que massa atrevit, massa gosarat, Ventura, mos costa i ho feim de manera un poc empagaïda. Trobes que el millor ha de ser l'himne un poc més és que proposen nosaltres un càntic de bar, fins i tot, és a dir, que se pugui fer la taverna?
3: Mira, sí, a mi em sembla que per jo això és un himne, saps? Almenys, perquè m'entenguis, un exemple, jo crec, We are the Champions, no?
0: Sí.
3: Tu parles, canta a pleno pulmó.
0: Ara xerram clar, ara xerram clar.
3: T'explic.
0: Sí.
3: I és, per jo això és un himne. Un himne que és fàcil perquè sigui en s'enganxi.
1: Vinga, ja, la setmana que ve feim la primera proposta.
0: Són campions, són campions.
1: I tancam ja amb aquest cicle. Joaquim Domènech, de Capella, moltes gràcies per haver-nos atès i a donar-nos aquesta ajuda en aquesta proposta nostra.
3: Això no ho sé jo.
0: Comptem amb tu, amb vosaltres, que sou sis.
3: Confio molt en vosaltres, també si aconseguim aquest superhimne.
1: Fantàstic, gràcies.
3: Vinga, gràcies.
1: Joan Francesc Barceló, tenim les expectatives altes per la setmana que ve.
0: Això va gros, va gros. Si no s'escapa de les manos, no lo quiten de les manos.
1: Hem arribat en el xiu-xiu número 476.
2: Adéu a tothom, que vagi bé.
1: Gràcies per ser-hi.
4: Final amb enemics passa ràpid, això.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. L'AEMET ha rebaixat fa una hora la vista taronja a groc a les Pitiüses a l'espera que aquesta matinada es torni a activar unes precipitacions que han complicat la circulació als carrers de la ciutat, a Eivissa, i que a migdia ha fet sonar les alertes. La ciutadania ha rebut un missatge de Protecció Civil demanant màxima precaució per pluges intenses i fortes ratxes de vent, i emergències ha demanat a les famílies que poguessin que recollissin els nins i nines de les escoles abans. Tot i això, la pitjor part de la tempesta ja ha passat i no ha deixat incidents destacats. Ho explica el director general d'Emergències, Pablo Garriz.
2: La verdad es que ha funcionado muy bien. Ha habido elementos puntuales que han generado cierta distorsión, y en algún colegio las ganas de recoger a los niños y salir cuanto antes ha generado algún pequeño atasco.
1: Tot i això, la vista taronja es reactivarà a les Pitiüses i al sud de Mallorca, també la Serra de Tramuntana, a partir de les 2 de la matinada. La resta de Mallorca continuarà llavors en avís groc. Dani Capó, bon vespre.
3: Bon vespre, Aina.
1: Quins registres en deixen aquesta precipitació avui i què és el que han d'esperar en les properes hores?
3: Avui així mateix han superat els 100 litres per metre quadrat a la Serra de Tramuntana, si tenim en compte també tota la pluja que ha caigut de matinada. Una precipitació que podem dir ha caigut bastant bé en termes generals. Per exemple, a Santanyí també s'han recollit més de 70 litres, Binissalem 66, Palma o Calvià s'han fregat els 50, i a Felanitx, amb la tempesta que hem tingut avui cap vespre, també s'han arribat a fregar els 50 litres. En el cas de Divisa destaquen els 46 de Sa Coma o els 40 de Sant Rafel. A Menorca molt poqueta cosa, pràcticament res, i a Formentera uns 13-14. Encara poden sumar més litres, ja que al llarg de la matinada i demà en general es poden reactivar alguns ruixats. Una altra vegada poden afectar sobretot punts del ponent de Mallorca i també a Eivissa i a Formentera. Segurament seran ruixats no molt extensos. Ja no esperam grans sistemes de tempestes, sinó precipitacions més aviat locals, però que encara poden ser fortes. Per tant, precaució, perquè tenim per davant encara unes hores més, com a mínim fins demà hora baixa, en què aquests ruixats poden tornar a aparèixer. En canvi, cap a la meitat nord de les illes, tindrem un ambient més tranquil.
1: A partir de llavors, a partir de demà, hora baixa, tindrem un cap de setmana més tranquil?
3: Sí, sens dubte. De fet, ho esperem un cap de setmana amb bastanta més estona de sol. Dissabte pot quedar encara qualque nígol, però, vaja, dissabte i diumenge seran dies molt més tranquils que avui o que encara podem tenir demà, sí.
1: Gràcies, Dani. És dijous, dia 17 de setembre, i la jornada ens deixa altres titulars que ens avançam amb Victòria Morell. Bon vespre.
4: Bon vespre.
1: Les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima.
4: Així, segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia rècord en aquest 2026. 200 persones migrants van arribar a les costes de les illes en 13 embarcacions.
1: I avui també hem conegut el balanç de criminalitat de la primera meitat d'enguany, augmenta gairebé un 8% a les Balears.
4: Segons el Ministeri de l'Interior, s'han registrat quasi 40.500 fraccions penals. El furt és el delicte més comú, i entre els que més augmenta destaca els actes delictius que afecten la llibertat sexual i els robatoris de vehicles. Per contra, el que baixa és la ciberdelinqüència.
1: I l'arxipèlag necessitaria 17.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual a les illes.
4: Falta habitatge, i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge presentat avui. Quico Reinés és el director general d'Habitatge.
5: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
1: I el Consell de Menorca vol reforçar la resposta davant possibles episodis d'escassetat d'aigua.
4: La proposta implica demanar al govern la instal·lació d'una hidrant a la dessaladora de Ciutadella perquè els camions cisterna hi puguin carregar aigua dessalada. La iniciativa s'ha posat damunt la taula aquest dijous a la Junta de Balles.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. L'entrenador del Mallorca, Luis García, ha assegurat que el Mallorca té plantilla per guanyar qualsevol partit. Joan Gabriel Bauçà, bon vespre.
6: Molt bon vespre. El tècnic vermell ha destacat la confiança de l'equip abans de visitar la Reial Societat B i ha remarcat la necessitat de traslladar els bons resultats amb Sant Moix als partits a domicili. Per altra banda, el Palma Futsal debuta dissabte a Sant Moix davant el Pozo Múrcia després de començar la Lliga amb una victòria a domicili. Antoni Vadillo ha assegurat que estan preparats per aconseguir el triomf. I el tercer trofeu Ciutat de Palma de piragüisme reunirà dissabte al Parc de la Mà 10 medallistes olímpics i més de 300 podis internacionals. Avui s'ha presentat i el podreu seguir per IB3 Televisió.
1: Gràcies, Joan Gabriel, i com sempre els darrers minuts els dedicarem a la cultura. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Iker Hernández al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Les Pitiüses rebaixen el nivell d'avís de l'AME de taronja groc després que les precipitacions no hagin deixat incidents destacats. Tot i això, per precaució, avui migdia ha sonat les alerta a Eivissa i Formentera. Poc abans de la 1:30 d'aquest migdia, els telèfons dels mòbils de les Pitiüses han sonat així. Avisaven a la ciutadania que ha rebut un missatge de protecció civil avisant de l'arribada de les tempestes, demanant màxima precaució per pluges intenses i fortes ratxes de vent a Eivissa. Dani Manau, bon vespre. Quina és la situació?
7: La situació és d'ara de tranquil·litat. Els missatges que s'indicava aquest migdia d'alerta s'indicava que no s'apropassin a torrents, rieres ni zones inundables, evitar plantes baixes i soterranis, i si l'aigua entrava s'indicava que es pujés cap a les zones altes de la casa. També recomanava evitar desplaçaments i tota activitat a l'exterior. Tot això, segons el director general d'Emergències, Pablo Garriz, no hi ha hagut incidents destacats.
2: Recordemos que va a seguir lloviendo y ese agua va a seguir acumulando. Ahora mismo no tenemos problemas de escorrentía. Hemos tenido dos torrentes que se han visto afectados, fundamentalmente uno en Santa Eulalia, que ha venido muy cargado, pero los drenajes están funcionando muy bien. Tenemos que recordar que las actuaciones que se llevan haciendo durante el verano en los torrentes y en todos los sistemas de saneamiento públicos, pues al final nos preparan mejor y nos posicionan mejor para no tener problemas.
7: Precisament per evitar més desplaçaments dels necessaris, Emergències ha recomanat a les famílies recollir abans d'hora els infants dels centres educatius. Una decisió ràpida perquè el protocol amb educació està totalment estudiat.
2: En el comité técnico asesor participa educación y en el momento que hemos visto que la situación podía tener un potencial importante y que además era en las horas donde se concentraba las salidas y las entradas del trabajo y las salidas y las entradas de los colegios y, por tanto, era un nivel de exposición de la población muy grande que nos ha permitido a las 12:30 ya decidir el adelanto de la salida de los colegios.
7: Tota l'activitat als centres educatius també s'ha suspès a l'hora baixa i la UIB ha cancel·lat les activitats acadèmiques i administratives al migdia i tot l'hora baixa. Durant la tarda hem pogut parlar amb alguns dels veïns, Helena Riera, Carme Berenguer i Paula, són veïnes de Vila, que ens han explicat una mica la seva experiència en el dia d'avui.
8: Estava un supermercado, m'ha sonat l'alarma per avisar de que hi havia que replegar. I, bueno, ha plogut de moment bé. O sigui, ha plogut molt, però no ha fet cap mal. O sigui, que crec que aquesta aigua ens va bé a Eivissa.
9: I tant, que és important. Els ciutadans, si estem protegits, que ara me n'anava a ioga i pensava que podria passar, i no, està tancat perquè hi ha gent que ve de fora, hi ha de venir un cotxe, i no és tan fàcil.
10: Pensé que se venia algo heavy, com un tsunami o algo así. No pensé que fuera unos truenos y una tormenta nomás.
7: Com dèiem, s'han registrat molt poques incidències durant la jornada, a excepció d'alguna caiguda d'alguna branca, d'algun arbre, com hem pogut constatar al carrer Campanitx de Vila. Ara ha davallat l'alerta, hi ha més calma a les Pitiüses, però es reprendrà, s'intensificarà durant la matinada.
1: Gràcies, Dani. Això a Eivissa, mentre Menorca també ha sonat el missatge és alert. També hi ha hagut aquesta recomanació del govern a les famílies de recollir els infants i joves dels centres escolars. Però el temporal ha deixat Helena Trinidad dues incidències a Castilla.
11: Només rebre el missatge de la Conselleria d'Educació sobre la una del migdia han estat moltes les famílies que s'han traslladat als centres escolars per recollir els seus fills. En alguns casos, com el d'Elies Marferrer, s'han produït petits embossos en coincidir amb els autobusos escolars. Pel que fa a les incidències, n'hi ha hagut dos. A les 9 del matí, els bombers han retirat un pi que havia caigut a Sant Ferran i aquesta tarda han apagat el foc declarat en un pal de llum a la zona d'Escavall d'en Borràs. Les precipitacions han deixat 13 litres per metre quadrat a Sant Francesc en només una hora entre la una i les dos del migdia. També des del migdia, el Consell de Formentera ha tancat el poliesportiu Antoni Blanc i l'àrea de gestió de residus d'Escap i ha suspès el concert d'aquesta nit a Espullols del cicle de música a les places com a mesures de prevenció i per evitar desplaçaments.
1: Gràcies, Helena, des de Formentera. Tot això després d'una matinada en què s'han acumulat fins a Dani Capó durant tot el dia més de 100 litres a la Serra de Tramuntana. Emergències altes aquesta matinada, una vintena d'incidents principalment a Mallorca, i les tempestes també han afectat durant el dia el trànsit aeri.
4: Més de 330 vols han patit retards als aeroports de les Illes, sobretot a Mallorca, on se n'ha vist afectats més de 300 i se n'han cancel·lat 5. I a Eivissa, on Escòdola ha acumulat una trentena de retards i un vol suspès.
1: Tot això quan a la península, a Barcelona, un home ha mort després que el seu vehicle hagi estat arrossegat en creuar una riera d'Olivella en la comarca del Garraf per les precipitacions. Catalunya i la Comunitat Valenciana han estat les més afectades per les pluges torrencials caigudes des de la nit passada.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Set i 11 minuts, vos explicam a l'informatiu Vespre que els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són els preus que es demanen, però no necessàriament és allò que finalment paga el comprador, i aquest biaix entre expectativa i realitat se li ha posat una xifra, un 38%. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears, que ha presentat avui el govern i que ja es pot consultar per internet. Marta Puyalto.
12: Segons el nou Observatori de l'Habitatge, el 2025 els pisos s'anunciaven de mitjana a 5.200 euros al metre quadrat, mentre que el preu real de compra-venda va acabar sent de 3.800 euros. Pràcticament un 40% menys. Segons el director general d'Habitatge, Quico Reinés, aquesta diferència en bona part es deu a expectatives de venda per realistes.
5: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
12: En els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 46%, mentre que el nombre d'habitatges només ha crescut un 31%. L'Observatori estima que aquest desajust equival a uns 17.000 habitatges de dèficit acumulat. I aquí hi ha grans diferències territorials. A Formentera, el dèficit estimat supera el 54%, mentre que a Menorca és del 8%. Unes mancances que repercuteixen també en el preu.
5: Pràcticament reflecteixen de forma directa en el preu de l'habitatge. És a dir, qui s'illa que és amb un preu més elevat és Formentera, després, en segon lloc, és Eivissa, en tercer lloc és Mallorca i en quart lloc és Menorca.
12: L'Observatori ha detectat també l'existència de dos mercats, el de compradors nacionals i el d'estrangers. El 2025, un nacional va pagar de mitjana 300.000 euros per un pis, un estranger un 80% més, fins a arribar als 550.000 euros. Tot i així, el mercat comença a mostrar signes de canvi. Les compravendes de nacionals han augmentat

0: y hay que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y 600, y también suelos para construir 600.
1: Concretament, Eivissa, la ministra, ha anunciat que la previsió és que l'any que ve comenci la construcció dels 532 habitatges públics de Can Escandell, informa Gemma Guasch.
2: Les obres d'urbanització, és a dir, d'instal·lació de clavegueram i també enllumenat públic, entre d'altres, arriben ja a la seva fase final i s'espera que durant el primer trimestre de l'any que ve estiguin enllestides. Els habitatges que s'hi construeixin seran públics en règim de lloguer d'una, dues i tres habitacions. De les 532 que s'hi projecten, més de 460 són promogudes pel govern de l'Estat, per l'entitat estatal Casa 47 i, per tant, seran per a residents a Espanya. L'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, ha demanat a la ministra que prioritzi els residents al municipi d'Eivissa. Eivissa, escoltam el batlle i després la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Es mi obligación trasladarles que parte de esas 532 viviendas se deben de priorizar para residentes aquí en la isla y en la ciudad de Eivissa.
0: Yo defiendo que un médico que viene a trabajar a Eivissa pueda vivir en las viviendas de Casa 47. Será para todos los residentes en Eivissa porque es el criterio de Casa 47 para el conjunto de España. Nosotros trabajamos para el conjunto de España.
2: La ministra ha destacat que Eivissa és probablement una de les ciutats que es troben pitjors circumstàncies pel que fa a la situació de l'habitatge i que el govern central se senten acompanyats per les institucions europees per aplicar mesures per prioritzar l'habitatge per als residents.
1: I a Palma han començat les obres de l'urbanització de Son Bordó i on es preveu la construcció de 750 habitatges. Unes obres que s'han iniciat sense que s'hagin desallotjat les 200 persones que hi viuen, entre les quals menors.
4: Recordem que en aquesta parcel·la de la ciutat es preveu construir mig miler d'habitatges a preus assequibles. Na Carmen és una de les afectades de Son Bordó i que precisament reclama solucions reals perquè se n'hauran d'anar de casa seva.
5: Que esto se solucione de la mejor manera posible. No hay nadie que se niega a irse, porque no hay nadie que se niega a irse. Pero que nos digan dónde. Porque lo que no pueden hacer es venir meter máquinas y venga va todo el mundo a la calle y aquí nadie se hace responsable, miramos hacia otro sitio.
4: El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha assegurat que els serveis socials estan actuant amb les famílies.
6: Hi ha una part que encara està en el jutjat, que s'haurà de resoldre, i els serveis socials de l'Ajuntament, que en aquest moment és l'únic a on nosaltres podem actuar, estan fent la seva feina.
1: I Maó comptarà amb més pisos de protecció oficial. L'IBAVI projecta la reconversió de dos locals comercials ubicats sobre l'estació d'autobusos al centre de la ciutat per construir-hi 8 habitatges de petites dimensions.
4: Tindran entre 45 i 50 metres quadrats. Un serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i tots tindran dues habitacions, una doble i una individual. D'aquesta manera es donarà ús residencial a dues plantes de l'edifici inacabat que es va construir damunt l'entrada de l'estació d'autobusos ara fa 15 anys. És la directora de l'IBAVI de Menorca, Àgueda Reines.
7: Aquest nou projecte de 8 habitatges que durem a terme a l'estació de busos està possible gràcies al canvi de normativa del govern balear i la possibilitat de declarar interès autonòmic els habitatges públics. Això el que facilita i agilitza són les traves burocràtiques i fa que sigui molt més ràpida l'execució d'aquests nous habitatges.
4: La reconversió d'aquests dos locals comercials tindrà una inversió de prop de 150.000 euros.
1: I tot i que els grans assentaments ja estan erradicats, encara n'hi ha que preocupen. És el cas de Ses Feixes, una zona humida dividida entre els municipis d'Eivissa i Santa Eulària i on aquest estiu hi ha hagut incendis per mort de la brutor acumulada. Informa Ivonne Aranyó.
8: A Eivissa hi viuen entre 40 i 60 persones. L'Ajuntament ha requerit a la propietat perquè netegi la zona. Al principi es va negar, però ara responen. Jordi Griver, regidor de Medi Ambient i Neteja d'Eivissa.
9: Va fer l'ordre d'execució a la propietat. La propietat va contestar que no podia. Amb al·legacions, se li van contestar les al·legacions i li van denegar. Per tant, la següent passa ja és anar al jutjat. Però és cert que volem facilitar les coses, és a dir, si podem fer-ho més fàcil, més ràpid, millor. I estem en converses amb ells i estan a molt bona predisposició per començar la neteja.
8: L'Ajuntament prefereix no acudir als jutjats per evitar allargar el procediment.
9: És un perill molt greu de contaminació i de possibles plagues i també d'incendi. És una zona que està molt prop d'edifici, prop d'una gasolinera, per això aquesta pressa.
8: A Ses Feixes de Santa Eulària, la parcel·la on es va produir l'incendi el mes de juliol torna a estar habitada. L'Ajuntament ha iniciat 5 expedients requerint la neteja de totes les parcel·les de la zona. Cristina Tura és regidora dels Serveis Territorials de Santa Eulària.
10: L'Ajuntament ha iniciat tots els expedients que podem iniciar i nosaltres sabeu que després els acabem executant.

0: tarda hora, o executes de propietat o executes subsidiàriament l'Ajuntament. Així que tot el procediment ara mateix està en marxa i tenim que veure el procediment com acaba.
1: Tant Eivissa com Santa Eulària asseguren que els processos estan en marxa i en cas que les propietats no responguin, asseguren que ho faran els ajuntaments de manera subsidiària.
2: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
3: La criminalitat puja gairebé un 8% a les Balears durant el primer semestre. En total s'han registrat a les Balears més de 40.400 infraccions penals. Com dèiem, és aquest gairebé 8% més que el mateix període de 2025. La criminalitat convencional creix un 11%, mentre la ciberdelinqüència, per contra, baixa prop d'un 6%.
4: Els robatoris continuen sent els delictes més freqüents, amb prop de 12.000 casos i un augment del 8,8%. Entre els increments més destacats hi ha les sostraccions de vehicles, que pugen un 17,3%, i els delictes contra la llibertat sexual, que augmenten un 15,2%. Si parlem perilles, la criminalitat augmenta un 10,4% a Mallorca, un 0,4% a Eivissa i un 7,5% a Formentera. Menorca és l'única illa on disminueix, amb una baixada del 8,4%. A Palma l'increment és del 9,6%.
3: I la Guàrdia Civil ha desmantellat a Eivissa un important punt de distribució de drogues de Sant Antoni de Portmany.
4: L'operació Sator s'ha saldat en 4 ciutadans senegalesos que han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'estupefaents. Els escorcolls a 3 domicilis van tenir lloc dimarts passat en l'ajuda de cans ensinistrats. Es van confiscar diferents quantitats d'èxtasi, ketamina i marihuana, entre d'altres substàncies il·legals. També hi havia 30.000 euros en metàl·lics i mòbils robats.
3: I en plana de tribunals, l'home acusat de matar el seu germà a cops de martell a Sa Pobla ha estat condemnat a 4 anys de presó. Ha estat després d'arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia, l'Audiència Provincial de les Balears, un fet que ha evitat la celebració del judici amb jurat popular. Inicialment, el Ministeri Públic en demanava 12 anys de presó.
4: Els fets varen passar el juny de l'any 2025, quan l'home va agredir la víctima amb un martell, provocant-li unes ferides que li varen causar la mort dies després a l'hospital. L'acord assolit avui ha rebaixat de manera considerable la pena en aplicar-li les atenuants de confessió i de reparació del dany després que l'acusat hagi pagat 60.000 euros d'indemnització a la seva família.
3: I el comitè de l'empresa municipal Soia 2010, encarregada de serveis com la gestió de l'hora, la recollida de residus a l'escoleta municipal, entre d'altres, ha decidit paralitzar de manera immediata l'activitat de les oficines i desallotjar la zona afectada davant el que considera un risc estructural greu i imminent. UGT alerta que s'hi han produït despreniments del fals sostre i que hi ha diversos elements de l'edifici sostinguts amb puntals de manera precària.
4: La decisió s'ha pres després d'una visita de la secretària d'Igualtat al sindicat, que va alertar de l'estat de deteriorament de l'edifici davant la falta d'informes tècnics que en garanteixin l'estabilitat. El comitè ha comunicat els fets a Inspecció de Treball i reclama Soia 2010 i a l'Ajuntament de Soia una avaluació estructural urgent. Mentrestant, proposa mesures com el teletreball o la reubicació temporal dels treballadors. Juan José del Teso és el responsable de serveis a la comunitat del sindicat UGT.
5: Paralizar la actividad de la entidad pública empresarial en ese punto, en esas oficinas, para que no haya trasiego de personas y desalojar el edificio, por lo menos los trabajadores de Soya 2010, a los que se han sumado los compañeros de la Cruz Roja, hasta que la Inspección de Trabajo pues se persone y evalúe la situación.
3: Y por primera vegada, les Balears superen les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima. Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia de rècord en aquest 2026 en el nombre d'arribades de persones migrants i d'embarcacions a les illes.
4: Ahir n'arribaren 13, més de 200 persones. En total, a les Balears enguany han arribat més de 5.800 persones migrants, quan a les mateixes dades l'any 2025 n'havien arribat 5.240. L'increment ha estat d'un 11,6%, segons fonts pròpies d'IB3 i de la delegació de govern. El Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat denuncien que en jornades com les d'ahir es veuen desbordats. Tomás Quesada és guàrdia civil i portaveu de l'UCIL.
6: Como siempre, el problema de Formentera es que es la isla que está más afectada por el fenómeno migratorio. y es una isla con una plantilla de Guardia Civil muy limitada. Cualquier llegada satura los servicios. Además, luego hay un traslado a Ibiza que también está afectando a Ibiza porque en ocasiones tienen que venir, dependiendo del volumen de inmigrantes que se acumulen, tienen que venir a reforzar a Formentera también.
3: A través de les xarxes socials, la presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat al govern espanyol que actuï davant l'arribada d'embarcacions irregulars a les Illes Balears.
4: Proens denuncia que no es pot renunciar a protegir les fronteres mentre que les illes es converteixen en la porta d'entrada principal de la migració en situació irregular a Europa.
3: I qüestions com la migració, també l'habitatge, són els temes que s'han tractat a una convenció celebrada avui hora baixa a Palma, en la qual hi han assistit els principals dirigents del Partit Popular, entre els quals hi ha assistit el coordinador general del PP, Elías Bendodo.
4: Bendodo ha recordat que la pressió migratòria no només és a Ceuta, sinó que és un fenomen que viuen les Balears des de fa any. Per aquest motiu, Bendodo ha explicat que es proposa impulsar un pla específic per, diu, blindar la nacionalitat espanyola.
7: La nacionalitat espanyola no se puede regalar, porque si lo regalas no tiene valor. La nacionalidad española no se puede regalar, se tiene que merecer. Y tienes que hacer méritos para conseguirla. Y no es para toda la vida si consigue la nacionalidad.
3: La segona jornada d'inscripció per als viatges de l'Inserso ha començat amb coes des de primera hora a les agències de les Balears. Alguns jubilats hi esperaven des de les 5 del matí per intentar aconseguir plaça i assegurar-se la destinació desitjada, i és que la demanda supera de molt l'oferta. A les illes hi ha 16.400 places per a uns 85.000 jubilats, de manera que només aproximadament un de cada 5 podran aconseguir-ne una. A més, un 18% dels paquets són sense transport, una modalitat que desperta poc interès i que les agències consideren que resta places a les opcions més demandades.
4: A les portes de les agències, els jubilats assumeixen que no sempre podran triar on viatjar i que en molts de casos s'hauran d'adaptar les places disponibles. Alguns també lamenten que la venda hagi començat abans altres comunitats autònomes.
8: A Estepona o a Calella.
9: Podríem anar a Orense.
10: No gustaría la parte de Málaga o por ahí.
11: El País Vasco.
12: Han de llevar lo que hay allí.
8: La cuestión es descansar.
10: Habrá que adaptarse a lo que nos den. Después han de llevar lo que sur.
11: A la aventura, lo mismo me da un sitio que otro.
13: Pues la primera vegada he pogut llevar Lleida y estoy satisfeta.
14: Y claro, y nosotros somos de res.
15: Aquí somos de res, puesto, las illes.
4: Les agències confirmen que les destinacions més demandades s'esgoten ràpidament i consideren insuficient el nombre de places, sobretot les que inclouen desplaçament. Per això reclamen que se n'ofereixin més. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
16: Perquè, evidentment, ningú vol anar per seu compte a un aeroport, s'ha de traslladar per seu compte a un hotel, i això realment dificulta el que és l'essència del propi viatge d'Inserso, que és viatjar tots acompanyat. I clar, i si la demanda és tan alta, fa molt complicat poder aconseguir places per tothom.
4: La venda continuarà els propers dies. Demà divendres es podran sol·licitar els viatges que encara quedin disponibles dins el contingent provincial.
2: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
19: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
19: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, emergències a Ates, 33 incidents des d'aquest matí fins ara, per mort de les pluges i tempestes a les Balears, la majoria a Mallorca i a Eivissa per obstacles a la via, també inundacions a la via i caiguda d'arbres.
2: L'EMET manté ara les Pitiüses en avís groc per pluges i tempestes, unes precipitacions que han complicat la circulació als carrers de la ciutat d'Eivissa i que avui migdia ha fet sonar les alert. La ciutadania ha rebut un missatge de Protecció Civil demanant màxima precaució per pluges intenses i fortes ratxes de vent. Així ho han viscut Elena Riera, Carme Berenguer i Paula, totes tres veïnes de Vila.
3: Estava a un supermercado, m'ha sonat l'alarma per avisar de que hi havia que replegar. I bueno, ha plogut de moment bé, o sigui, ha plogut molt però no ha fet cap mal, o sigui que crec que aquesta aigua ens va bé a Eivissa.
4: I tant que és important. Els ciutadans, si estem protegits, que ara me n'anava a ioga i pensava que podria passar i no, està tancat perquè hi ha gent que ve de fora i ha de venir un cotxe i no és tan fàcil.
5: Pensé que se venia algo heavy, como un tsunami o algo así. No pensé que fuera unos truenos y una tormenta nomás.
2: Emergències ha demanat a les famílies que recollissin els nins i nines de les escoles abans. Els centres educatius i la Universitat de les Illes han suspès l'activitat avui hora baixa a les Pitiüses.
1: I les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima.
2: Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia rècord en aquest 2026. 200 persones migrants van arribar a les costes de les Illes en 13 embarcacions.
1: La criminalitat augmenta gairebé un 8% a Balears durant la primera meitat d'enguany.
2: Segons el Ministeri de l'Interior, s'han registrat quasi 40.500 fraccions penals. El furt és el delicte més comú i entre els que més augmenten destaquen els actes delictius que afecten la llibertat sexual i els robatoris de vehicles. Per contra, el que baixa és la ciberdelinqüència.
1: L'arxipèlag necessitaria de 100.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes.
2: Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen deixen els portals immobiliaris o fan amb un preu de fins a un 40% més. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge presentat avui. Quico Reinés és el director general d'Habitatge.
6: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions els portals se venen inflats per segurament preus de persones poc professionals.
1: I el Consell de Menorca vol reforçar la resposta davant possibles episodis d'escassetat d'aigua.
2: La proposta passa per demanar al govern la instal·lació d'un hidrant a la desaladora de Ciutadella perquè els camions cisterna hi puguin carregar aigua desalada. Simón Gornés és el conseller de Medi Ambient de Menorca.
7: Aquest hidrant és una solució d'emergència per tal de evitar que se sequesquin estreguent aigua del subsol, com hem vist que alguns ajuntaments, per necessitat imperiosa, han d'anar a un altre municipi a cercar aigua, doncs anem a fer-ho d'una forma regulada, anem a fer-ho d'una forma controlada i, sobretot, anem a fer-ho emprant aigua desalada.
2: La iniciativa s'ha posat damunt la taula de la Junta de Batles.
1: I més de 21.000 alumnes de formació professional començaran les classes dilluns a les Balears.
2: Enguany s'ofereixen 464 places més i 126 cicles formatius amb els estudis de sanitat, informàtica i activitats físiques i esportives com els més demandats. Educació vincula l'ampliació de l'FP amb la reducció de l'abandonament escolar que ha passat del 20% l'any 2024 al 15% aquest any. Segons el conseller Antoni Vera, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada.
8: Jo crec que aquest 5% que han davallat no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com fem.
1: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
1: L'entrenador del Mallorca, Luis García, ha assegurat que el Mallorca té plantilla per guanyar qualsevol partit. Joan Gabriel Bausà.
9: Així és, el tècnic vermell ha destacat la confiança de l'equip abans de visitar la Reial Societat B i ha remarcat també la necessitat de traslladar els bons resultats de Sant Moix als partits a domicili. Un Reial Mallorca que farà demà les maletes per viatjar fins a Zubieta, on dissabte a les 2 del migdia visitarà la Reial Societat B. El de Luis García afronta en aquesta 6a jornada amb el repte de sumar el primer triomf lluny de Sant Moix. A casa, els vermells continuen invictes, però l'assignatura pendent és aconseguir una victòria a domicili. El tècnic mallorquinista tindrà 3 absències per aquesta cita. Luna, Calumba i també Addon. Sentim Luis García.
10: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
9: Davant tindran un dels filials de segona divisió, equip amb talent jove i poc a perdre. Luis García parla de la Reial Societat B.
10: Solo ha perdido un partido de todos los jugados, un rival que ya tiene un año de experiencia en la categoría, de chicos jóvenes con energía, con talento y calidad, donde alguno de ellos incluso ha participado con el primer equipo, pero sí tenemos claro el cómo queremos jugar, cómo podemos hacerles daño, cómo podemos contrarrestar también sus virtudes, y necesitaremos, como todos los días, de hacer un muy buen partido en todas las fases del juego para poder ganar.
9: Luis García ha volgut llevar a ferro les imatges del final del partit de diumenge amb Antonio Raillo, on el capità pareixia contrariat amb el joc de l'equip.
10: Fantàstica. Fantástica, porque somos ganadores, queremos mejorar, queremos ser exigentes. Por algo es el capitán, ¿no? Y hay otros capitanes que tienen ese rol de ser exigentes, de querer mejorar, de tener ambición. Muchas veces se sacan cosas de contexto y se cree que hay malas relaciones y se analiza un gesto y un poco en función. Esto es como cuando te mandan un mensaje y no es un audio, tú puedes poner la entonación que quieras. A partir de ahí puede ser muy bueno o muy malo.
9: A més, l'entrenador també ha parlat de la convocatòria de Martin Valien per Eslovàquia i de Luka Bergström en Finlàndia. El central eslovac es perdrà 2 partits, contra l'Almeria i també contra el Girona.
10: Preocuparme, no me puedo preocupar porque es algo que no puedo controlar, con lo cual, si Martin va con la selección es que está haciendo muy bien las cosas, si otros futbolistas van con la selección es positivo también para ellos, y eso significa que están a muy buen nivel, con lo cual, como digo siempre, si estos jugadores no están, oportunidad para otros jugadores que tienen que estar preparados para suplirlos, ¿no?
9: El Reial Societat B Mallorca el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio dissabte a partir de les 12 del migdia. I avui han conegut un nou horari, el de la 10a jornada. El Mallorca visitarà l'Eibar. Serà dissabte, dia 17 d'octubre, a les 4:15 del capvespre. I avui ha finalitzat la ronda de presentacions dels nous jugadors de la U d'Eivissa. 2 defenses que han parlat del següent compromís del Piti Usos, que serà contra el Real Jaén. Informa David Ventura.
11: Avui han parlat les 2 últimes incorporacions que van arribar l'últim dia del mercat d'estiu. Els defenses centrals, Eric Ruiz, procedent del Zamora, i Jeremy Blasco, que arriba del Radomiak polonès. Tots 2 han coincidit en el fet que ser un equip sòlid darrere és indispensable per puntuar en un camp com el del Real Jaén. Escoltem-los.
12: Ser un equipo competitivo, con y sin balón, pero sobre todo sin balón. Si encajamos pocos goles, vamos a estar arriba, y con la calidad que hay en la plantilla, los goles van a llegar. Entonces, pues nada, poco a poco estamos corrigiendo cosas de los primeros partidos y sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, ya te digo, al final Ibiza tiene que ir a ganar a cualquier campo. Y
13: como nos pide el míster, como íbamos trabajando esta semana, y nada, o sea, hacer un partido competitivo, ganar fuera por primera vez, yo creo que tiene que ser uno de los objetivos, que no todos pasa por ganar aquí, también pasa por sumar puntos fuera de casa.
11: Una solidesa defensiva que serà molt necessària perquè el Jaén té una mitjana de 2 gols per partit.
9: I més coses. El Palau Municipal d'Esports de Sant Moix es prepara per viure dissabte el primer partit de Lliga del Palau Futsal davant la seva afició. Els mallorquins rebran el Pozo Múrcia a les 12 del migdia en un duel que arriba després d'un bon inici de competició. Informa Fernando Ripoll.
14: El conjunt de Badillo va estrenar-se amb una victòria a la pista del Santa Coloma per 2-4 i ara vol donar continuïtat a aquest resultat a casa. A més, el partit tindrà un component de revenja esportiva, ja que el Pozo va ser precisament el rival que va deixar el Palma fora de la Supercopa fa només dues setmanes, a les semifinals. Escoltant l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Badillo.
15: Yo, al menos personalmente, la revancha solo me la tomo cuando le hacen daño a mis hijos. Ahí sí, pero que deportivamente... Evidentemente que queremos ganar y vamos a hacer todo por ganar y hacer un buen partido, pero por otros condicionantes, no por la revancha en sí. A nivel global, el equipo hizo un gran partido en todas las fases del juego. Tuvimos muchas ocasiones que nos materializamos y sabemos que en nuestro deporte es muy importante el acierto en la portería, ¿no?
14: Un Antonio Badillo que ha demanat el suport de l'afició per aquest dissabte.
15: En este sentido, el apoyo de Somoy siempre para nosotros es muy importante, muy, muy, muy importante y lo necesitamos. Los necesitamos para sacar este tipo de partido adelante contra este tipo de rivales.
14: El partit de l'Illes Balears Palma Futsal davant el Pozo Múrcia el podreu seguir en directe a la sintonia d'IV3 Ràdio.
9: I el piragüisme serà protagonista aquest dissabte al Parc de la Mà amb la disputa del tercer trofeu Ciutat de Palma, una cita que s'ha presentat avui al Reial Club Nàutic de Palma. La competició reunirà alguns dels grans noms d'aquest esport amb fins a 10 medallistes olímpics i més de 300 podis internacionals. Entre els participants hi haurà dos referents mallorquins, Àngels Moreno i Marcus Cooper, que ja han confirmat la seva presència en aquest esdeveniment.
16: Molt contents de que hagin pensat en nosaltres, de poder estar aquí i de poder competir en un Parc de la Mà, que l'altre dia les festes de la patrona era per aquí i jo flipava en veure la catedral, un Parc de la Mà baix. No sé, jo crec que té una ubicació perfecta, ideal per aquest event.
17: Uf, yo me pongo en la piel de los chicos, ¿no? Cuando era más pequeño, tener la oportunidad de competir contra no sé, mis ídolos, ¿no? Los más que solo veo en los Juegos Olímpicos y los voy a tener aquí para competir, no solo ya contra ellos, sino también formatos donde pues, nos juntamos en la misma embarcación de equipo y compito en la misma embarcación que alguien que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y gracias a este evento pues lo puedo hacer.
9: I recordeu que podreu seguir el trofeu Ciutat de Palma per IV3 Televisió dissabte quan faltin 20 minuts per a les 4 del capvespre. En tenis, Jaume Munà disputarà el partit de dobles a l'eliminatòria de Copa Davis que la selecció espanyola juga aquest cada setmana contra Xile a terres sud-americanes. El capità David Ferrer ha decidit que el mallorquí formi tàndem amb Pedro Martínez. S'enfrontaran a la parella Tavilo Barrios en el tercer duel de la sèrie, segons ha determinat el sorteig. Qui guanya l'eliminatòria es classificarà per a la final a 8 de Bologna. I ja per anar acabant, el Mundial de Motociclisme fa una aturada que cada setmana al Red Bull Ring amb el Gran Premi d'Àustria, que es disputarà també aquesta cada setmana. La cita amb els pilots balears disposats a lluitar pels seus objectius en una nova prova del campionat. L'activitat començarà demà amb els entrenaments, continuarà dissabte amb les classificacions i les curses sprint i diumenge arribarà al plat fort amb les curses de Moto3, Moto2 i MotoGP. El Gran Premi d'Àustria serà, a més, la darrera cita europea abans de l'inici de la gira asiàtica del Mundial. Fins aquí els esports.
1: Gràcies, Joan Gabriel. De 10 minuts per arribar a les 8.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IV3 Ràdio.

0: Més de 21.000 alumnes de formació professional començaran el curs el pròxim dilluns. Enguany hi ha 464 places més que el curs anterior i s'oferiran 126 cicles. Els estudis més demandats continuen sent els sanitaris, informàtica, activitats físiques i esportives. Segons Educació, l'increment de l'oferta en FP ha propiciat que les Illes deixin de liderar el rànquing d'abandonament escolar. Carme Moreno.
1: Al març d'enguany, la xifra d'abandonament escolar se situava en el 15% davant del 20% registrat el 2024. Tot i que les Illes han reduït en 5 punts l'abandonament escolar en 2 anys, el conseller d'Educació, Antoni Vera, no es conforma i diu que les xifres encara han de millorar. Segons el conseller, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada en aquest sentit.
2: Jo crec que aquest 5% que han de ballar no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com fem.
1: A tot l'estat hi ha 27 branques professionals de diferents sectors productius i d'aquestes a Balears se n'imparteixen 24. Entre els nous estudis destaca el màster d'aprenentatge automàtic de gestió de dades que es farà a Mallorca i que està vinculat amb la família d'intel·ligència artificial. El conseller, a més, ha detallat altres estudis.
2: Els nous estudis que implantarem per primera vegada a les Illes Balears són de grau mitjà, sanitat ambiental aplicada, que s'impartirà a l'Institut Josep Maria Llompart de Palma. De grau superior, la formació per la mobilitat segura i sostenible a l'Institut Guillem Sagrera de Palma.
1: Hi ha una doble titulació de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria i atenció a les persones en situació de dependència. Hi ha molta demanda en les residències de treballadores d'aquesta qualificació, però Educació reconeix que és difícil que tal alumnat interessat en la matèria.
0: I avui han conegut els detalls de la denominada Llei Kids de la Unió Europea, una proposta de Brussel·les que pretén limitar l'accés d'infants i joves a internet. La nova norma prohibirà que els menors de 13 anys accedeixin a les xarxes socials i fixaran als 15 anys l'edat mínima per obrir-se un compte propi. A més, obligarà les grans plataformes tecnològiques a demostrar que els seus serveis són segurs des del mateix disseny.
3: Entre les mesures més destacades per protegir els menors de 18 anys, la llei prohibirà el desplaçament infinit o l'escroll, vetarà les notificacions automàtiques durant les hores de son, és a dir, entre les 10 del vespre i les 8 del matí, i prohibirà les caixes de recompensa o loot boxes als videojocs per evitar conductes addictives. Així mateix, el xat bots d'intel·ligència artificial no podran simular relacions que generin dependència emocional.
4: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health.
3: Han estat jugant amb la salut mental dels nostres fills. És la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, que ha estat molt contundent amb el seu discurs en la roda de premsa. La proposta inicia ara la seva tramitació al Parlament Europeu i al Consell.
0: L'encariment sostingut del preu del combustible posa al límit un sector ja de per si colpejat, la flota pesquera de les Balears. Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les Illes. Perquè ens facem una idea, una barca de bou gasta de promig 600 litres de combustible al dia. Al gener això li costava 384 euros. Avui de són 840. És un increment del 118% en només 9 mesos.
3: Des de final de juny, el preu d'aquest combustible ha experimentat un creixement continu fins a arribar aquesta setmana a 1,4 euros per litre, un encariment provocat per la guerra a l'Orient Mitjà, que el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonnin, ha assegurat que no es pot sostenir. S'ha de tenir en compte, diu, que fa anys que el sector tira endavant amb uns beneficis mínims que ara poden disminuir-se encara més.
5: Que feien en esbanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que No veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de sustó en sustó.
0: I el Consell de Menorca vol reforçar la resposta davant possibles episodis d'escassetat d'aigua. La proposta passa per demanar al govern la instal·lació d'un hidrant a la desalinitzadora de Ciutadella perquè els camions cisterna hi puguin carregar aigua desalada. Cristina Tomàs.
6: La proposta s'ha posat damunt la taula aquest dijous a la Junta de Balles. L'objectiu és que els ajuntaments de Menorca puguin carregar directament a la desaladora de Ciutadella els camions cisterna en cas de necessitat. Sentim Simon Gornés, conseller de Medi Ambient de Menorca.
7: Aquest hidrant és una solució d'emergència per tal de evitar que s'assequesquin estreguent aigua de subsol, com hem vist que alguns ajuntaments, per necessitat imperiosa, han d'anar a un altre municipi a cercar aigua, doncs anem a fer-ho d'una forma regulada, anem a fer-ho d'una forma controlada i, sobretot, anem a fer-ho emprant aigua desalada, que per això hi ha un recurs que està disponible i que l'han d'emprar.
6: La instal·lació de l'hidrant té un cost estimat de 360.000 euros. També caldria augmentar la potència elèctrica de la planta. El Consell planteja ara acordar amb els municipis els cabals que es podrien subministrar i establir compromisos de compra d'aigua. La mesura també permetria reduir la pressió sobre els aqüífers. Cada camió cisterna carregat amb aigua desalada suposaria deixar de treure unes 20 tones d'aigua dels pous.
0: I la Fundació Abel Matutes ha destinat més d'1,5 milió d'euros a projectes socials i ambientals durant el 2025. Això suposa gairebé un 50% més que l'any anterior, 250 iniciatives en 6 països, de les quals s'han beneficiat prop de 9.800 persones.
3: En la presentació de la seva memòria anual, la Fundació ha subratllat les 72 iniciatives que ha desenvolupat a les Pitiüses. Destaquen el projecte de conservació de la Sargantana Pitiüsa o el Centre de Capacitació Professional que han posat en marxa juntament amb Càritas per impulsar la inserció laboral. En aquest acte han donat a conèixer també el nou Centre d'Investigació i Conservació de la Posidònia inaugurat a un dels seus establiments hotelers per apropar als turistes la importància de la seva protecció. Gloria Juste es directora de la Fundació.
8: Representar un pequeño laboratorio donde podamos conocer y experienciar de una manera más directa qué es lo que supone la Posidonia, cómo hay que cuidarla, cómo se protege, cómo se restaura, y no solo la Posidonia, también el coral. Y eso es la idea de la que creamos ese espacio físico aquí dentro del hotel para acercarlo a los clientes, que la gente conozca lo importante que es.
0: I a partir de dimarts, els ciutadans disposaran d'una nova aplicació que els permetrà saber en temps real on es troba el bus, tant de l'MT de Palma com dels interurbans del TIP.
3: L'eina també permetrà dur la targeta única al mòbil, és a dir, dona la possibilitat d'utilitzar-la de manera virtual. La descàrrega es podrà fer a través de Google Play i d'Apple Store. La principal novetat és que els usuaris podran consultar en temps real el pas del bus per cada parada. El conseller de Mobilitat José Luis Mateo ha destacat que la nova eina permetrà als ciutadans planificar més bé els seus desplaçaments, a la vegada que ha remarcat l'aposta per la millora del transport públic del govern.
9: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
0: I avui Héctor Pons ha anunciat que tornarà a encapçalar la candidatura del PSOE a Mahón, la selecció municipal de 2027.
3: L'assemblea del partit, celebrada aquest dilluns, ha ratificat la seva candidatura. Pons optarà així a un tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. L'Audiència Nacional rebutja suspendre la instal·lació d'un campament per migrants al port de Ceuta.
3: El Sindicat Unificat de Policia havia presentat la petició on demanava que s'aturés l'ús, ampliació o instal·lació del dispositiu d'acollida que autoritzava utilitzar aproximadament 16.000 metres quadrats del port de Ceuta per instal·lar l'espai d'acollida temporal amb una capacitat de prop de 1.000 persones. La sala ha considerat que hi ha raons d'interès general que justifiquen la instal·lació del campament sense que això perjudiqui l'adopció de mesures necessàries per assegurar la seguretat de l'activitat portuària.
0: El Partit Popular acusa el govern de no escoltar l'executiu. És Juan Bravo.
10: ¿Satisfechos con la decisión de la Audiencia Nacional?
11: No, lo que estamos satisfechos es cuando sepan todos los ceutíes que todos los que han entrado de manera irregular e ilegal han retornado a su país. Y eso lo ampara. Lo ha pedido Marruecos, como ustedes han conocido, lo han avalado desde la Unión Europea, lo prometió a Marlaska y Álvarez. Ese es el camino, el retorno de todos para recuperar la normalidad, que además sería la primera política económica.
0: Sumar i Podem advoquen per traslladar els migrants de la península, mentre el líder de Vox diu que la decisió de l'Audiència Nacional és insignificant. I en aquest context, avui, el comissari europeu de migració, Magnus Barnier, s'ha reunit amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de Migracions, Elma Sainz, per tractar el tema.
3: Marlaska ha demanat canvis legislatius per accelerar les devolucions i els procediments d'asil en crisis migratòries com la que va patir Ceuta a final de juliol. Segons ha informat el Ministeri en un comunicat, Marlaska ha traslladat aquesta petició al comissari europeu d'Interior. Durant la trobada, el ministre ha defensat la gestió de l'Estat i ha destacat que el retorn de més del 90% de les persones de Ceuta en tan poc temps no té precedents a la Unió Europea. A més, ha negat rotundament que s'hagin produït moviments secundaris de migrants cap a la península.
0: I confirmat un nou cas de violència masclista a Màlaga després que una menor alertés l'1-2 quan el seu pare intentava matar la seva mare. La seva telefonada va permetre que el servei d'emergències arribessin a temps i salvessin la vida de la dona, que continua ingressada en estat greu a la unitat de cures intensives. L'home de 39 anys es va suïcidar després dels fets.
3: La Policia Nacional ha confirmat que ni la víctima ni l'agressor figuraven en el sistema Biogen. Els fets varen passar i hora baixa en un habitatge de Màlaga i s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies. Enguany, 6 de les 10 dones assassinades per violència de gènere a Andalusia han mort a la província de Màlaga. Recordem que el 016 és el telèfon gratuït d'atenció a les víctimes de violència masclista. No deixa rastre a la factura i s'ha d'esborrar de l'historial de trucades.
0: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Es pot fer feina en una obra de teatre de manera telemàtica i que sigui en anglès i català i que, a més, serveixi per a l'aprenentatge i la millora dels alumnes? Idò, la resposta és que sí. Tot això es pot fer i forma part del projecte Shakespeare Remote, una iniciativa que fa anys desenvolupen l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i la Converti University i que enguany els ha duit a ser finalistes d'uns premis del diari The Times a la millor col·laboració internacional. Ens explica Sandra Martínez.
1: Una tria que des de l'ESADIP reben amb il·lusió, però també amb prevenció. Si es guanya bé, i si no també, perquè allò més important, la feina, ja s'ha feta. Antoni Planes és director acadèmic dels ensenyaments artístics superiors.
2: No sabem si el guanyarem o no el guanyarem, però només el fet que no es declarin finalistes és molt important. No és el primer reconeixement que tenim a Anglaterra. Ja hem estat finalistes de diversos premis de teatre escolar i pensam que és un dels projectes que mantenim i que volen reforçar en els anys.
1: El programa ha permès desenvolupar muntatges amb equips mixtos que comparteixen el procés d'aprenentatge o la preparació de les escenes, la responsabilitat de les representacions. L'organització del programa a l'ESADIP ha estat a càrrec del professor Biel Jordà.
3: Durant dues setmanes se fa de forma telemàtica a través del sistema de telepresència i ja a la darrera setmana, la tercera setmana, se fan assajos aquí a Mallorca. Acabem d'assajar i feim, al final, dues representacions. Les dinàmiques que se generen entre els alumnes dels dos països són precioses.
1: La selecció com a finalistes dels The Awards 2026 reforcen la seva projecció exterior i els encoratja a seguir endavant amb la iniciativa i fins i tot anar un poc més enllà. Antoni Planes.
2: Sobretot un reconeixement a una feina que ja fa 9 edicions que l'estem fent, a un projecte d'internalització de art dramàtic, un projecte únic en anglès i en català, un projecte que l'any que ve s'ampliarà també a un tercer país, que és Grècia.
1: Després de Romeu i Julieta i El vostre gust, l'obra escollida pel Shakespeare Remote d'enguany és La comèdia dels errors.

0: I es gremi a Palma. Dissabte es viurà la festa de presentació de la 24a Fira Internacional del Disc.
1: I per a celebrar-ho, damunt l'escenari hi haurà una autèntica figura de la música independent com és Paul Colin Beat, i amb ell la signatura local, el Sizely Satellite, sempre els satèl·lits, però que ara reprenen la banda que varen voler ser en dues dones. Tot això i moltes sorpreses ho explica Pere Terrassa, o millor dit, Peter Runaway.
2: Y también contaremos con The Sizely Satellites, también mítica banda mallorquina del indie, que lleva muchísimos años sin editar ningún disco y presentará nuevo disco que estará disponible en formato LP a un precio muy especial en esta fiesta, que también le regalaremos una entrada para la Fira del Disc.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els darrers els titulars més importants d'aquest dijous, 17 de setembre, en què seguim pendent del cel. L'AEMET manté en aquest moment les pitiuses en avís gros per pluges i tempestes i es prepara per tornar a entrar en avís taronja a partir de les 2 de la matinada. Maria Eugènia Quecles, bon vespre.
1: Bon vespre. Unes precipitacions a Eivissa que han complicat la circulació. La ciutadania ha rebut un missatge de Protecció Civil demanant màxima precaució i que anessin en comptes i agafessin el més aviat possible els més joves de les escoles. Així ho han viscut algunes de les eivissenques.
2: I tant que és important. Els ciutadans, si estem protegits, que ara me n'anava a ioga i pensava que podria passar, i no, està tancat perquè hi ha gent que ve de fora i ha de venir un cotxe i no és tan fàcil.
3: Pensé que se venia algo heavy, como un tsunami o algo así. No pensé que fuera unos truenos y una tormenta nomás.
1: Les pitiuses es preparen per tornar a entrar en avís taronja a partir de les 2 de la matinada. Avís en el que se sumarà el sud de Mallorca i la Serra de Tramuntana.
0: Emergències durant el dia d'avui ha demanat a les famílies que poguessin recollir els nins i nines de les escoles que ho fessin abans. Els centres educatius i les universitats de les Illes han suspès també l'activitat avui hora baixa a les pitiuses. Fins al moment, fins al dia d'avui, emergències ates, 61 incidències, 33 han estat des de les 9 del matí fins a aquesta hora, han estat per arbres caiguts damunt les carreteres, inundació de la via pública i també obstacles caiguts. I a la jornada es deixa més titulars. Les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima.
1: Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia rècord en aquest 2026. 200 persones migrants van arribar a les costes de les Illes en 13 embarcacions. El secretari general del PP, Elías Bendodo, acaba de demanar a Pedro Sánchez des de Palma que impulsi un pla específic per fer front a la crisi migratòria a les Balears.
4: Se debe reconocer a Baleares como frontera exterior de la Unión Europea. Fundamental. Eso se lo exigimos al gobierno de España. Queremos que se despliegue un plan de cooperación con Argelia, sí, que es la principal ruta de inmigración y que se corte. Hay que garantizar la presencia permanente de Frontex, también aquí, y un refuerzo, sin duda, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todas las islas.
0: I la criminalitat augmenta gairebé un 8% a les Balears durant la primera meitat d'enguany.
1: Segons el Ministeri de l'Interior, s'han registrat quasi 40.500 infraccions penals. El furt és el delicte més comú i entre els que més augmenten destaquen els actes delictius que afecten la llibertat sexual i els robatoris de vehicles. Per contra, el que baixa és la ciberdelinqüència.
0: I les Balears necessitarien 17.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes.
1: Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge que s'ha presentat avui. Quico Reynés és el director general d'Habitatge.
5: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions els portals se venen inflats per segurament preus de persones poc professionals.
0: Amb aquest punt arribam a les 8 i 4 minuts. Queden ara en la companyia d'Entre avui i demà.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Fa 66 milions d'anys, un asteroide d'uns 12 quilòmetres de diàmetre va impactar una zona de l'actual península de Yucatán, a Mèxic. Qui havia de dir que aquella col·lisió emetés una energia devastadora per al planeta Terra? Terratrèmols, tsunamis, incendis, pols, sofre... Aproximadament el 75% de les espècies de la Terra varen desaparèixer. Ni se salvaren els grans dinosaures com els triceratops, que pesaven ni més ni manco que 10 tones. La seva extinció va provocar grans canvis en els ecosistemes perquè la geologia no és passiva. La moldeja, la biologia. Així que el planeta canviava i la Terra també. Només una cosa no va canviar, la forma de la Terra.

0: Idò, sí, terra, terra és la paraula que hem triat com a fil conductor del programa d'avui. Aina Marc, com estàs?
1: Bien, estic bé. Avui ja és dijous.
0: Ja és dijous, avui ja a tope, no? Només que un dia, perquè Aina dilluns comença a full, però divendres també.
1: Sí.
0: Segueix a tope. Ara, Aina Marc, que li ven el cap si li dic terra?
1: Idò, jo me ve en un cap aquesta olor de terra banyada que sentim un dia de pluja i nivols d'avui, no? De qualque manera ho hem de romantitzar. Però com que terra dona jo per moltíssimes coses, quan he tret la paraula en el carrer, he començat per demanar una pregunta que me feia moltes ganes saber la resposta.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: La pregunta és si hay vida fuera de aquí.
4: Claro que sí.
3: Nosotros somos un punto en la línea recta en el universo. No nos vemos.

0: En la paraula d'avui, però aquesta vegada xerram de terra com a lloc per sembrar.
1: I vaig sembrar 600 garrovers fa 50 anys. Em vaig gastar 5 milions de pessetes. I jo em pensava que era una fortuna i va ser molta feina durant molt d'any. Darrerament se va pagar un poc bé i quan se va començar a pagar bé, després tornaren a davallar el preu a 25 cèntims quilo.
0: El preu de la garrova mai saps quan puja, quan baixa?
1: Sí. Des que jo vaig fer la sembrada, perquè va anar la garrova a 100 pessetes del quilo, i era una, jo vaig dir, això és una fortuna, i per això em vaig sembrar 600. I d'haver comprat 3 pisos de Palma, llavors. I ara cobraria bones rendes. Però no, vaig sembrar garrovers de les finques que eren de la meva dona, a damunt. No eren meves. Però, en fi, de disfrutades, eh? Perquè com que no m'he separat i encara fa 60 anys que visc amb ella, pues, felicitat. Sí, sobreviurem
0: als canvis. I felicitat a sentir aquestes paraules que tanquen avui la nostra enquesta de carrer.

0: Vinga, juny, cortes, Aina Marca. Vos estic sentint sa panxa a Ferranova.
1: Sí, una mica.
0: Això és que ja segur que toca sa secció. Sopar d'avui està per de demà. I li donam sa entrada amb aquesta cançó que sonava a sa pel·lícula Chef de l'any 2014 i que explica sa història d'un cuiner, d'un bon i refinat restaurant de Los Angeles, que no vol renunciar a fer sa cuina que li agrada. Així que parteix, se'n va a Miami, sa seva ex, una Sofia Vergara, ara, preciosa, seu amic, i el seu fill posen en marxa una food truck, que deia mare, no? I torna a reviure la seva passió i el seu amor per la cuina. Pep Lluís Vidal, membre de l'Acadèmia de la Cuina i el Vida Mallorca, benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
2: Molt bé, bon vespre.
0: Què tal? Se pot fer bona cuina també, no?, dins una camioneta.
2: Se pot fer bona cuina a qualsevol lloc. Mm. És una qüestió d'actitud, no d'una altra cosa.
0: Mm, tu ets de bona cuina, no?
2: Jo som de bona cuina, m'agrada molt. Ventura és de les coses que m'agraden del món, si no sé què més.
0: Mm. Això és una bona afirmació, eh?
2: Ho és, i és així.
0: I en Pep Lluís l'hem presentat com a membre de l'Acadèmia de la Cuina i la Vida Mallorca. És moltes coses, però avui que xerràvem de sopars i de tàpers, jo crec que estava bé presentar-te d'aquesta manera. Quants anys fa que va néixer l'Acadèmia i per què?
2: Enguany han fet 40 anys. Feim cada estiu l'aniversari de l'Acadèmia i enguany 40. Per què? Doncs inquietud d'un grup de persones que ja vam venir que si la cuina de Mallorca no se cuidava bé l'acabaríem perdent i se van empenyar en fer un grup per recercar, per recuperar, per tornar a provar, no?, en receptes de l'antic receptari culinari de Mallorca.
0: Quanta gent, més o manco, hi ha a l'Acadèmia?
2: En l'Acadèmia són 32 persones en aquests moments, no? Històricament han estat més o menys aquest número, entre 25 i 30, no? I ara m'abris que són 32.
0: Val. I això com funciona? Tu vas dir, toc-toc, ara som en Pep Lluís Vidal, faig unes sopes mallorquines que et xupes els dits, o com va ser la prova, això, perquè poguessis entrar?
2: Que va, això és una qüestió molt més informal, no? Per un costat, els puestos de l'Acadèmia, almenys fins ara, han estat hereditaris. Jo vaig entrar perquè mon pare era acadèmic. Mon pare va entrar perquè era un apassionat de la cuina, tenia un bon amic que estava a l'Acadèmia, dinar i sopars que nostra, i un bon dia li va dir, obrir-te a l'Acadèmia amb això que fas. Mm-hmm. I, bueno, cada certs anys, quan tenim una mica de quòrum, perquè potser després parlant de la metodologia, però nosaltres ens reunim per dinar i sovint cuinant nosaltres mateixos. Mm. Cuinar per més de 30 ja és molt complicat, per 30 ja no és fàcil, però quan passes de 30 és molt complicat. Llavors no es poden permetre ser un número massa gros. Però sí, quan se't cedeix l'Acadèmia, doncs, el que vos deia fa...

0: això ja. Em quedé... no vull dir que és una guerra perduda, però és de molta resistència. I clar, i llavors, per exemple, el lot de la seva edat, els pares no els hi manden feines. Avui en dia cadascú s'aixequen tard, no tenen aquelles obligacions, ningú fa res. Gent de la seva edat, de 20 i pico d'anys, les estic xerrant de guitzarros, són guitzarros, m'entens? I que bons és els valors aquests de la terra i cuidar, doncs pues no, avui en dia totes són altres temes, l'ho dit, avui en dia la gent s'ha d'anar de viatge, ha de fugir quan hi ha una festa, no has de replegar, sinó que d'esquimpar. És a dir, no hi ha... És a dir, han fugit molt de valors, no? I clar, i ells veuen que és com una lluita constant. I clar, que ell diu, papa, clar, que li han de dir... Tanmateix no ho canviarem, no ho podem canviar, nosaltres no ho podem canviar. Però bé, jo sempre els dic, jo estic content si vos he posat un valors. Un valor, vos he donat un valor i pensava que darrere un gènere hi ha qualcú que quan compreu o compreu sapigueu on aquí ho feix i aquí deixeu-ho fer.
1: I de Toni, la paraula terra avui mos ha duit fins a tu. Volíem xerrar amb tu, no s'estudi de ràdio, per això hem vengut aquí, a la finca a tocar terra. Les portes estan obertes i segur que tornarem a xerrar. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Salut.
2: Entre avui i demà amb Barceli Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

de Balears augmenta un 0,36% en el darrer trimestre. És a dir, a les illes ja són més de 1.200.000 residents. Entre ells trobam mallorquins, menorquins, eivissans i formenterans. Però també acollim o que venen d'altres bandes i també fan de Balears la seva terra.

0: Quan partim a viure a l'estranger, o fins i tot quan anem de viatge, sempre sentim una certa nostàlgia. Com a Mallorca no hi ha res que deim a mallorquins.
1: Això és tranquil i sobretot un lloc molt segur.

0: Rafael Jordà Siquier, fundador i CEO d'Open Cosmos, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Que bé tenir-te avui, que hem triat la paraula terra com a eix conductor d'aquest programa. Si un home com en Rafael Jordà li deim terra, que li ven al cap primer de tot?
1: Me ve en el cap peus en terra. I el cap volant ben amunt, però des de peus a terra me ve en el cap.
0: M'encanta, sí. Fantàstic. Sempre amb els peus a terra, de fet, pensava des d'aquell moment, que no fa tant, però fa 3 anys, no?, que te varen donar també la princesa d'Astúries, no?, el premi Princesa d'Astúries. Segurament han passat moltes coses, per tant, estar amb els peus en terra ha de ser molt important, no?
1: Sí, la veritat és que han passat moltíssimes coses. L'empresa Open Cosmos, que tinc que el gust de dirigir, ha crescut moltíssim, estem fent moltíssim de satèl·lits, hem llançat Poseidònia per les nostres illes, juntament amb molts altres satèl·lits arreu d'Europa. I ara, recentment, doncs, hem aixecat una ronda de 300 milions d'euros per tal de poder créixer i fer que Europa sigui competitiva en tot el món, no? Mm-hmm. Així que Terra també està unit a això, a cuidar el nostre planeta i a intentar abarcar solucions a escala global.
0: Sí, de fet, aquests satèl·lits d'Open Cosmos, avui que xerràvem amb el seu fundador i CEO, són observadors de la Terra, no?, d'aquest planeta nostre, redó, però també de la Terra que trepitjam. Quina informació mos donen aquests satèl·lits?
1: Aquests satèl·lits se dediquen a treure fotografies en diferents bandes electromagnètiques que venen a ser mesures de lo que passa a Terra. Amb les bandes infraroges podem veure si hi ha diferències de temperatura i si el nostre planeta Terra agafa febre o no amb el canvi climàtic. Podem veure si hi ha incendis o si hi ha risc de que hi hagi incendis. Després, amb altres càmeres que estan més dins de l'espectre visible, és a dir, que nosaltres ja podem veure amb els nostres ulls, podem veure el color de la mà i veurem quin és l'estat de la salut de coses com la Poseidònia, qualitat de les aigües, si hi ha vertits, podem veure les costes, si s'erosionen, podem veure com canvia la geografia, sigui per causes naturals, com són danes, inundacions o simplement l'efecte de l'erosió a la llarg del temps o si és per causes naturals, com pugui ser les zones on hi ha extraccions mineres o altres activitats diguéssim generades per els éssers humans. Uh-huh. Així que aquests satèl·lits serveixen per mirar la Terra i per mirar de cuidar-la.
0: Ja, i la miram, perquè, clar, contínuament mos estan donant dades que també mos ajudaran a analitzar el futur. Entenc que això és el principal, no?
1: Sí, exacte. Com que anem recopilant dades a lo llarg del temps, a partir d'aquí poden fer projeccions de què poden passar, de coses que poden passar, no? Llavors, se poden fer prevencions, activitats de prevenció, se poden entendre bàsicament com funciona el planeta Terra i com funcionen totes les activitats humanes també que poden veure des de la superfície. Uh-huh. Pots veure canvis logístics, pots veure àrees on hi ha conflictes i assegurar-nos que estem una mica també segurs. Totes aquestes coses se poden fer des d'allà.
0: Sí, sí, i la informació és més necessària que mai. En l'actualitat parlaves parlant d'aquest satèl·lit Poseidònia, que té uns quants milions d'euros també d'ADN balear. Saps com us demanàvem abans, preparant l'entrevista, quantes vegades mos pot passar per damunt el cap aquest satèl·lit en el dia?
1: Sí, passa... Bé, el satèl·lit dona una volta a la Terra aproximadament cada hora i mitja. Mm. Però com que va de pol a pol, no passa sempre, diguéssim, per damunt Mallorca. La Terra va donant voltes, no sé si vos ho podeu imaginar ara mateix.
0: Sí.
1: Imagineu-vos una pilota de bàsquet donant voltes sobre el vostre dit.
0: Sí.
1: I el dit de baix és un pol i el dit de el que hi ha a la part d'alt seria un altre pol. La Terra va donant voltes, clar, el satèl·lit... cada una de les línies de la pilota de bàsquet no? seria una de les trajectòries orbitals. I deia, bé, anem donant voltes també nosaltres entorn a la Terra, amb lo que, en funció del moment en el qual coincideixen la trajectòria de l'òrbita i la rotació de la Terra, passa per damunt Mallorca. L'òrbita que ho van llançar és una òrbita polar sonsíncrona. Què significa això? Significa que va de pol a pol i que passa sempre a les mateixes hores damunt els mateixos punts. A les mateixes latituds. No sé si m'estic estenent massa amb tant de detall.
0: Però és interessant per entendre com funciona. Sí, sí.
1: Tot això és per dir, si ho he de resumir en tres o quatre paraules, és dona una volta a la Terra cada hora i mitja, però passa quan ha de passar per damunt Mallorca sempre a les 12. El que no passa... No passa cada dia, passa cada un parell de dies, sempre a la mateixa hora.
0: Val,
1: i això és com a màgic, és com a màgic perquè és la configuració amb la qual vàrem decidir posar aquest satèl·lit a fi de que pogués recopilar les dades que se necessitaven.
0: Val. I aquest satèl·lit que se diu Posidònia, que recopila dades de les Illes Balears, també recopila dades d'altres llocs del món, no? O se limita a un territori en concret?
1: De tot el món. És a dir, va escanejant el món, imagineu-vos com si fos un escàner, no? I com que va donant voltes, doncs, ara està damunt Mallorca, tres hores després, a lo millor està, doncs, el que hagi posat de Mallorca, damunt Nova Zelanda.
0: Sí, sí.
1: Després la Terra va rotant i passarà per damunt Austràlia, i en lloc de passar per damunt Mallorca, passarà per damunt Portugal.
0: Yeah.
1: I d'ahir, mentre va passant per damunt tots aquests llocs, va recopilant dades, i això, a la constel·lació oberta que tenim, que se diu Open Constellation, mos encarregant d'anar donant les dades a cada un dels països o de les empreses que han contribuït amb satèl·lits per monitoritzar la seva àrea d'interès. I així compartim dades i tots guanyem.
0: Ja. És realment apassionant. I parlar d'escanejar, clar, mos hem d'imaginar un aparell, un satèl·lit, que no sé què fa, però no és molt gros, no? De tamany?
1: No, és com una rentadora. És com una rentadora, aproximadament. Sí.
0: Val. I que deu tenir...
1: I pesa uns 100 quilos.
0: Uns 100 quilos. I que deu tenir una lent molt potent per poder mirar bé i escanejar bé, i que no sé com de nítida arriba aquesta imatge, però imagino que aquí, tecnològicament, ha d'estar molt ben preparat.
1: Sí, nosaltres tenim diversos tipus de satèl·lits. Tenim satèl·lits de molt alta resolució, on cada píxel de la imatge és aproximadament un metre a terra. I després tenim altres satèl·lits que tenen una mica menys de resolució, com és Posidònia, però que tenen múltiples sensors. Te'n recordes de lo de les bandes electromagnètiques que he comentat abans?
0: Sí.
1: Unes més infraroges, unes altres hiperespectrals i les multiespectrals. I d'ahir bé, a Posidònia hem posat diversos tipus de càmeres perquè puguin mesurar cada una d'aquestes diferents bandes i a partir d'aquí es treure informació sobre, per exemple, quanta clorofila hi ha a les plantes i, per tant, quanta produiran.
0: Si
1: unes plantes estan malaltes i quines no. O algunes de les altres coses que hem comentat abans sobre la salut de les aigües marítimes, totes aquestes aplicacions.
0: Sí, sí, molt interessant. I ja ho deies en començar, que aquesta setmana Open Cosmos heu anunciat que heu assolit una ronda de finançament de 300 milions d'euros per ampliar la vostra capacitat per fabricar satèl·lits en sèrie, per desenvolupar serveis de connectivitat, per observar la Terra, que avui és la nostra paraula, i també intel·ligència basada en dades espacials. Rafael Espanya juga a Champion de la tecnologia espacial gràcies a empreses com la vostra. Està a punt de jugar a la Champions?
1: Sí, a Espanya podem estar molt orgullosos. El sector espacial està creixent a un ritme altíssim i Europa s'està posicionant cada vegada de forma més competitiva. Empreses com la nostra intentem assegurar-nos de que no perdem sobirania estratègica en aquests àmbits tecnològics que són claus per al nostre futur i no acabem depenent només de tecnologies que venguin d'Estats Units o de Xina, no? Llavors és molt important que hi seguim invertint. En aquest cas invertim com a empresa privada, però els governs també hi han de posar de la seva part per a poder tots nosaltres gaudir de les privilegis i les possibilitats que tenim per el fet de viure a un lloc on hi ha pau i a un lloc on tenim les necessitats més bàsiques sempre cobertes.
0: T'havies imaginat mai, havies somiat mai el que estàs fent ara, Rafael?
1: Sí, jo sóc molt somiador. I és gent que somia, però a la vegada fa feina, poquet a poquet aquests somnis se van fent realitat, no? Però sí, els fundadors, vulguem o no, hem de somiar coses i hem de tenir visions per tal d'embarcar-nos en elles i després ajudar-nos de molta gent que hi cregui juntament amb nosaltres per poquet a poquet anar-les fent possible. Així que, sí, sense cap dubte, somiant, però amb els peus en terra, tal
0: Sí,
1: com
0: sí.
1: dèiem en el començament.
0: I un bon final, també. Rafael Jordà, siguier fundador i CEO d'Open Cosmos, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb els oients d'IB3 Ràdio. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna desequip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Everybody was kung fu fighting. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Vinga, aquí ens teniu, a tot l'equip, en Naina Marc, en Juny Cortés, en Joan Jiménez, avui en el control tècnic, per suposar tot l'equip de documentació, producció i assessoria musical d'IV3 Ràdio. Nosaltres cada dia agafem una paraula polisèmica, li donem allò una bona remenada i veiem per on ens du. A veure, a Juny Cortés, no sé si estàs duent la teva afició pels videojocs aquesta setmana amb quotes inesperades, però ho has fet venir bé en sa paraula terra.
1: Sí, ho averiguarem perquè d'aquí una estona. Però abans de tot vull que els que ens escolten ara pensin en una persona que juga a videojocs. Un exercici d'imaginació relativament senzill. La imatge que segurament us ha vengut al cap és la d'una persona jugant tota sola a casa seva. Però també hi ha esdeveniments físics pels fans dels mitjà. Dimarts en vàrem descobrir un, el Saga Barcelona Game Fest, però aquest no és l'únic exemple.
0: Què és això?
1: El que acabem d'escoltar és el públic de l'Evolution Championship Series, o més conegut com EVO, el torneig de videojocs de lluita més gran del món. Aquests són un gènere competitiu on se juga normalment 1 contra 1 i l'objectiu és simple, derrotar el teu contrari. Els exemples més famosos són la saga de jocs Street Fighter, que va originar-se a les màquines recreatives ja fa un grapat d'anys.
0: Sí, sí.
1: I potser us esteu demanant, Juny, això que té a veure amb la paraula del dia.
0: Fa temps que Naina i jo ho saps.
1: Sí, no, això no és que jo m'hagi arribat la neura, no, això té un perquè. Vale. Us presento ara a Marc Comeche, organitzador de torneig i fundador de Terreta Fighters, un grup que organitza torneig i activitats d'aquest tipus a València.
2: Jo treballo també per una empresa que es diu Oxygen Gaming, que tenim un ciber, i en un moment donat el meu jefe pues, me digué, que sabia, ell sabia que a mi m'agradaven els jocs de lluita i de més, me preguntava si estava interessat en muntar un torneig. I jo ja feia temps que li pegava voltes a la idea, i deia, ostres, m'agradaria, perquè, jo què sé, jugo a l'Street Fighter, jugo tal. Me vas posar a buscar gent pa vindre als torneigos, contactar amb gent d'Alacant, de Castelló i de més, i, bueno, se muntava un ambient xulo, i a partir d'ahí, pues, sense que me demanaren res, jo continuï fent torneigos un poc per gust, no? Perquè ja era algo que com ja sabia obrir la porta de poder fer-ho, pues vas decidir continuar, i, bueno, ja dugam 2 anys, i la veritat que molt content.
1: Just aquest mes estan celebrant el Nyespla, una marató de torneigs amb trobades cada cap de setmana durant 4 setmanes. Quanta atracció poden tenir aquests events?
2: Tenim un torneig de Tekken de 70 persones a principi del mes que ve. Està totalment ple, a més tenim llista d'espera i ja n'hi ha 9 persones apuntades a la llista d'espera. De normal, els torneigs que nosaltres fem van entre les 20, a vegades 15, però entre les 20 i les 40 persones. Si en un mateix xoc, estem parlant no d'un mateix cap de setmana, que igual n'hi ha diversos xocs i tal, fer-nos un esdeveniment d'un xoc només en el que en aquest xoc n'hi ha 70 persones, pues és un repte totalment nou i que no havíem fet mai.
1: Aquests nombres són tot una fita per grups més petits, especialment perquè vol dir que hi ha hagut gent que segurament hagi viatjat per anar-hi. Escoltàvem ara una d'aquestes persones, n'Álvaro Ruiz, participant d'un d'aquests torneigs.
3: Fui al último Niespla de Madrid ciudad, donde vivo, y que ¿por qué fui? Pues primero de todo porque no me pierdo ni un torneo de Blood Blue, siempre que hay uno intento ir, y segundo pues porque la comunidad que tiene en Terreta es increíble. Siempre ha sido súper acogedora desde el primer momento, muy comprometida con la gente que va, todo lo que le damos nos lo devuelve y también pues porque yo también organizo mis cosas y sé el trabajo que conlleva todo eso y lo hacen siempre increíble.
1: I malgrat que els assistents no se puguin comparar amb els dels grans torneigs, com hem escoltat al principi de la secció, ho compensen amb molt d'entusiasme.
4: ¡No! ¡Ay!

0: Aquest hobby és de nínxol, però a nivell internacional no és irrellevant. Fa 2 anys, el grup Qiddiya, un grup d'inversions en participació de la corona d'Aràbia Saudí, va adquirir el grup encarregat d'organitzar l'Evo, el torneig del que xerràvem al principi d'aquesta secció, que és també el torneig de videojocs de lluita més gran del món, que, per donar una mica de perspectiva, enguany ha registrat més de 5.700 participants a la seva edició de Las Vegas. I encara que pocs, hi ha jugadors que se poden dedicar professionalment en això.
1: Hi ha pocs, òbviament. Quan més nicho és el tema, pues menos tempo viure d'ell. Però sí, sí. Bueno, el guanyador del Mundial de Street Fighter guanya sant d'un milió de dòlars, suposa que llevant impostos, no? Però algú sempre n'hi ha que visca del tema, el que fa és que és molt complicat. La poca gent que estem en la comunitat de jocs de lluita són gent que mos agrada tirar hores i entonces la competició se fa cada vegada més complicada perquè tot el món pues, xua mitjanament bé o... És difícil, és difícil. Però a ver, n'hi ha. I bueno, n'hi ha també comentaristes, professionals...
0: I igual us esteu demanant, no és més còmode jugar que a nostre si no hi ha un milió d'euros en joc com tenen en aquest Mundial de Street Fighter? Per què ens hem de moure? Si podem, això ho podem fer a casa.
1: Que no té res a veure. Jo, de fet, a casa apenas jugué ja a aquestes altures, no? O sea, és una experiència totalment diferent. És com anar a veure el futbol al camp de futbol o veure-lo en casa, no? L'experiència d'estar en més gent, compartir una afició comú, dona igual que no siga un torneig i que siga una quedada. És algo que s'està perdent un poquet en el món dels videojocs i que moltes vegades pues, és el que es fa bonics, no? Al final, la majoria de gent, quan pensa en un bon record que ha tingut jugant a videojocs, pràcticament sempre tenen a veure en altres persones, en compartir moments en altres persones i el que te permeten els tornejos pues és això.
0: No hem d'oblidar que, al cap i a la fi, aquest gènere de videojocs neix de les màquines recreatives, on sí o sí havies d'anar en persona a jugar-hi i estar amb l'altra persona de vora teu. La presencialitat, llavors, és una part fonamental d'aquesta comunitat i se manté fins avui el temps del joc en línia.
1: Que és algo que hem d'atesorar perquè sí que és de veres que s'està perdent i jo crec que n'hi ha que protegir-ho, no? I bueno, per això he començat a tenir iniciatives com aquesta.

0: I ja sabeu, si jugau o si us ha picat una mica la curiositat, podeu cercar un d'aquests grups. Si a Terrata Fighters o a la vostra terra, segur que algú trobareu.
1: Ho ha fet venir bé, eh, Aina, en Juli?
2: Sí, ho ha fet inquietar.
3: Sí, sí, sí.
1: Aquesta emoció és videojocs i aquests crits que sentíem no són fake, vull dir, són
0: no,
1: de veres.
0: No, són gent que sempre jugant, són genuïns. No? Sí, són persones que estan jugant i comentaristes que estan veient i xerrant de lo que estan jugant. Com podeu veure, molta emoció.
3: Jo tenia una pregunta, i és que aquests jocs són per totes les edats? Solen ser esdeveniments que hi van famílies, que hi van grups d'amics? Com sol ser l'ambient social quan vas a un esdeveniment així?
0: Mem, tipus de jocs n'hi ha de molt de tipus. Sí que n'hi ha que juguen gent més jove, per exemple, Super Smash Brothers és tècnicament un joc de lluita i és un joc també molt familiar, de Nintendo i tal. I sí que és vera que torna, Tornejos és una mica més estrany que hi vagin famílies i tal, però després hi ha quedades que són més informals, que no hi ha, diguem, un torneig com a tal, que sí que pues, pot venir tothom. És a dir, aquesta comunitat està sempre super a favor de que més gent s'hi apunti, i si vos interessa o vos ha interessat o allò que sé, teniu la curiositat per provar-ho, cercau-ho, perquè és una comunitat que vos obrirà les mans, perquè és això, estan sempre cercant gent nova.
3: I de, podríem dir més o menys que és igual l'edat, no te diran t'has posat tard.
0: No, això mai, això mai.
1: Aina, t'hi pots llençar.
3: M'hi puc llençar.
1: Vinga, que això va avançant i nosaltres necessitem saber i demà que...

0: Vinga, que ja sabeu, esteu sintonitzant entre avui i demà, així que en aquesta hora ens hem de demanar sí o sí, Aina Marc, i demà, què?
1: Sí, efectivament, i per demà hem trobat una mica de tot. Demà és divendres, és dia lectiu, encara, no us emocioneu. Per tant, començam amb les nostres respostes estrella.
2: Per demà, pues, treballar. De treballadora social, d'educació social. De 8 a 4.
3: Ah, para mañana, solo trabajar. Al final, nada especial.
4: Demà sí, sí. Fefa, no.
5: Lo mismo de siempre, trabajar, estudiar. Y por la tarde no tengo nada.
6: Trabajar como siempre. No me queda de otra.
1: Lo contrari que el que diu la cançó d'en Bruno Mars, que diu que se sent que no té ganes de fer res, i tot lo contrari, aquí, sempre que sortim en un carrer, troben gent que sempre fa feina. Sempre.
0: Bé, això també està bé, perquè si ara bé, sí. de 10 o 8 te diuen que estan a Saturn, cosa malament, seria una bona enquesta, sí. Pastís, aquesta, sí. també. Sí, que de moment, en Naina corrobora que bé, que s'ocupació és alta.
1: Efectivament. Molt bé. I bé, tot i que dic que els plans de demà són anar a fer feina, ara que les escoles i els instituts ja han obert, anar a escola s'està convertint en una resposta que cada dia agafa més força.
7: A l'escola i res, només.
8: Pues demà anar a l'institut i estar amb els meus amics per després.
9: Pues yo para mañana tengo pensado en estudiar mucho y pues venir al parque y disfrutar. Me gusta tener métodos de estudio para... Ya empieza el curso bien.
1: I acabam amb un nostres entrevistats preferits. El primer és que mos justifica que si tenen temps lliure és perquè estan jubilats, no per res més.
10: Com estoy jubilada, para mí son todos los días iguales. El lunes, el martes, todos los días son iguales.
1: T'agrada passejar a la costa?
11: No, ho faig a posta, perquè ella me passeja, jo. Però jo, si no fos per ella, estaria al sofà en per davant.
1: I amb això, demà tornarem amb més veus per escoltar.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
5: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
7: I quan són les 9:50 minuts, ho feim amb Virginia Ketles, presentadora de Terra de Sabors i Vetres Televisió. Com va?
8: Bones, què tal?
7: I de molt bé. Nosaltres necessitem gent energètica com tu, perquè te veig amb energia, encara que siguin pràcticament les 10 del vespre. Necessitem força per baixar la barrera del programa fins demà. Però t'he de fer la pregunta, que crec que t'ho pos molt fàcil, Virgínia.
8: Digues.
7: Avui hem triat la paraula terra com a paraula polisèmica del programa. Preciosa, sí. Si a Virgínia Kegles li dic terra, que li ven el cap primer de tot?
8: Si me dius terra, jo penso en barrels. No? En barrels, en sa família, en sa memòria, en sa pagesia, perquè sa nostra terra és terra de pageses, no? D'aliments, d'olors, de temporada,
7: sí, sí.
8: Moltes coses.
7: I tot això ho deus anar descobrint a Terra de Sabors, no?
8: Terra de Sabors ha estat una forma de connectar amb sa meva terra. És una cosa que per estar implícita, no?, aquesta connexió, però de cada vegada és com més difícil, sa gent se va desconnectant, i això m'ha fet un exercici de connexió brutal.
7: Uh-huh. Que té especial aquest programa que presentes, que dirigeixes, te poden veure i vetres televisió, que té especial aquest Terra de Sabors?
8: Crec que precisament això, redescobrir molt aquesta idea de donar-li valor a tot allò, a tota aquella saviesa d'espredins, a tota aquella connexió que tenien ells, quan sabien mirar el cel i saber què passaria l'endemà, quan sabien en quin moment havien de fer un cultiu a un altre, de recollir una cosa a una altra, no sé, tot això, per jo crec que és com un... com un regal per nosaltres, però que està estret d'un llegat
7: que ens
8: han deixat.
7: Que d'alguna manera el que som ara té molt que veure amb el que ens han deixat, no? I amb la manera de ser dels nostres majors.
8: I sobretot la reflexió de que no ens hem d'oblidar d'això. És que avui en dia hi ha tant de renou en xarxes socials i en tantes notícies i tantes coses que aquestes coses tan essencials queden com oblidades.
7: Mm. I tampoc mirar-ho com un museu, no? No una cosa allà com a romantitzar allò que era, no? No ho miram així, tampoc, no? No hauria de ser aquesta mirada.
8: No. Que va, és una quantitat de coneixement que és molt pràctic i que és molt actual. No és una cosa que sigui, pues, això, antiga.
7: Ja. I escolta, tu que també fa molt de temps que estàs vinculada a la cuina i a menjar bé i a la cuina saludable, que estàs descobrint que la dieta mediterrània és un regal, és el que tenim, és el que hem d'aprofitar. No sé, perquè m'imagino que també deus descobrir moltes coses. tantes visites que fas per fer el programa?
8: Moltes, moltes. La veritat és que jo, com que tenc estudis i estic molt lligada en aquest món, no és que hagi descobert en qüestió de que ets més saludable o manco, això, perquè ja ho sabia, però ho sabia d'una manera molt teòrica. I m'he d'anar a compte que, de vegades, per aprendre, estan molt bé llibres i les escoles i les universitats, però hi ha autèntiques enciclopèdies vives en els nostres pobles. Els pagesos, els pescadors, els forners, dones que han cuinat tota la vida, persones que coneixen cada planta, cada flor, cada varietat. I això m'ha fet molt, m'ha ajudat molt a canviar la mirada que tenia.
7: Uh-huh. I ara ja heu arrencat aquest Terra de Sabors, i ve tres televisions, la nova temporada, no? Vos podem veure cada dilluns a les 10 del vespre.
8: Sí, és dilluns damunt les 10, 10 i 20, més o manco, depenent de la programació, i després els dissabtes a hora baixa, damunt les 3 i mitja, 4, més o manco, també se fa una repetició, que a més em fa molta il·lusió, perquè molta gent, quan jo vaig demanant, sí. I com ho mirau, els dilluns, sí. O mirau la repetició, els dissabtes i tal, i hi ha molta gent que em diu, ho mirem els dilluns i després repetim els dissabtes.
7: Mira, escolta, això està bé, això és que els ha agradat.
8: Això m'encanta, dic, quina passada, és un regal veure el carinyo que la gent té per aquest programa.
7: Ja, i te passa que, no sé, si vas a un mercat o plaça o qualque banda, te diuen, tu me sones, no? O te notes aquesta connexió?
8: I tant, i a més sap què passa? Que jo sempre m'han agradat molt els capells, els capells, les gorres, i clar, és com un element que molt identificatiu.
7: Sí.
8: I clar, ara, quan surt de casa en el capell, de vegades, depenent d'on vaig, perquè m'agrada molt això, els mercats, m'ha agradat de tota la vida, no és una cosa nova, no? Les fires, m'aixiflen, i ara ja dic, què faig? Ahir vaig en el capell o fora el capell? Perquè quan la gent dubta, si m'ho poses capell, ja no hi ha dubte que són jo. Però és molt divertit, perquè sempre són persones molt, molt, molt carinyoses, molt agraïdes, me conten coses que, a més, fan que el programa pugui créixer. La gent me comparteix coses molt, no sé, molt, molt especials i detalls i coses que me fan pensar, que me fan reflexionar, que me fan modificar els pròxims capítols i estic molt agraïda.
7: Que bé, que bé, que bé. Idò, ja ha començat la temporada de Terra de Sabors. Avui que hem agafat la paraula terra com a fil conductor d'aquest programa, és que, clar, mos has vengut inevitablement i ràpidament en escapa, com aquests capells que efectivament dus i que ja t'identifiquen. Escolta, què fa una dona com la Virgínia Kegles abans d'anar a dormir? Tu que ets una dona saludable, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
8: Jo crec que més o manco els tenim clars. Després segurament si els posàvem en pràctica, no? Però sí que per jo és molt, molt, molt important la llum, canviar la llum, inclús intento posar molt poqueta, i me molesta molt quan ve qualcú que nostre i comença a encendre llums. És meu molt, molt de posar, encendre tot, i jo dic, però no posis tot aquest lluminari perquè necessit això, digue-li al meu cervell que és hora de descansar. Sí. Per això, no fa falta que digui que per això també és important aturar els mòbils, els tablets, els ordenadors, si pot ser canviar la tele per un llibre, això ja és meravellós, no només per descansar, per moltes altres, per molts altres motius. I bé, i sempre, jo m'agraden molt les plantes i un poquet de lavanda i aquestes coses també m'agraden molt.
7: Ara ja m'estic relaxant. Ja hem de començar a deixar barrera perquè m'estic relaxant. I haurem de pagar llums també d'aquest estudi. Escolta, Ida, necessitem una cançoneta per nosaltres ja dia 10 en els oients fins demà i passats els testimonis dels nostres companys de l'Aviador. Que me'ls recomanes?
8: Pues mira, com que xerrant de terra i jo m'estim tant la nostra terra i veig que vosaltres també, he triat justament Terra, una cançó de Rudimentari, que a més són nostres també, de la nostra terra, i que xerren un poquet de tot això, de lo que hem parlat en aquesta estoneta, de rels, de camp, de gent que fa feina. Mira, ja la sent, no?
7: Ja la sent, efectivament. En Joan Jiménez va estar ràpid. Na Virgínia ha dit terra i ja la tenim aquí preparada.
8: Sí.
7: I de Virgínia, Kegles, moltíssimes gràcies, molta sort, te veurem per la tele. I una abraçada forta de part de tots aquí. Bona nit.
8: I que torneu aviat. Bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. A les 2 de la matinada, d'aquí a 4 hores, l'AM tornarà a activar la vista taronja al ponent i tramuntana de Mallorca i a les Pitiuses. La Direcció General d'Emergències té les illes totalment monitoritzades perquè no hi hagi sorpreses. Per això, a la darrera reunió que ha acabat fa poc més d'una hora i escoltada l'AM, han decidit mantenir l'alerta taronja fins les 11 de demà al matí. El més rellevant, segons ha explicat el director general d'Emergències, Pablo Garrit, és que es reuniran dues vegades aquesta matinada per si han de prendre qualque decisió urgent sobre l'inici de les escoles, abans que els al·lots surtin de casa seva en algunes zones de Mallorca, Eivissa i Formentera.
1: Como hay un punto importante, que son las 8 de la mañana y que afecta a los escolares, hacemos un punto de situación a la 1, haremos una valoración a las 6 de la mañana con Educación y con AEMET para ver si hace falta tomar algún tipo de medida extraordinaria. En todo caso, está lloviendo, es lo normal que tiene que pasar en esta época del año. Bienvenida al agua porque la necesitamos y lo único que tenemos que tener en cuenta es que en aquellas situaciones donde pueda haber una situación más sensible, que sepamos cómo actuar y cómo protegernos.
0: Les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima. Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia de rècord en aquest 2026 en 200 persones migrants que van arribar a les costes de les illes. El secretari general del PP, Elías Bendodo, des de Palma, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que impulsi un pla específic per fer front a la crisi migratòria a les Balears.
2: Se debe reconocer a Baleares como frontera exterior de la Unión Europea. Fundamental. Eso se lo exigimos al Gobierno de España. Queremos que se despliegue un plan de cooperación con Argelia, sí, que es la principal ruta de inmigración y que se corte. Hay que garantizar la presencia permanente de Frontex, también aquí, y un refuerzo, sin duda, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todas las islas.
0: Les Balears necessitarien de 7.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes. Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge presentat avui per Quico Reinés, director general de l'Habitatge.
3: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
0: I 1.200 llars de lloguer assequible és la xifra que ha donat avui a Eivissa la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Són les cases que es podran arrendar a les Balears a través de l'entitat estatal Casa 47.
4: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y también suelos para construir 600.
0: I dilluns més de 21.000 alumnes de formació professional començaran les classes a les Balears. En dos anys, l'abandonament escolar s'ha reduït un 5%. Segons el conseller Antoni Vera, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada en aquest sentit.
5: Jo crec que aquest 5% que han de ballar no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com feim.
0: Són les 10 i 4 minuts i les notícies tornen a IB3 a les 6 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Art que pren la forma de la fotografia, del llibre, dibuixos rescatats, del taller, escultures, tot plegat, avui a l'Aviador. Benvingut tothom.

0: tot d'una. Començam avui amb el taller Fotollibres en construcció 2 del projecte en procés al posicionament de l'autor. L'impartirà Israel Ariño a Call Vermell, a Falanitz, i tot d'una en parlarem. Després, més art amb l'exposició Cráneo de Rafa Fortesa, que es pot veure a la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Palma. De fet, s'inaugura i s'ha inaugurat amb motiu de la Nit de l'Art, que tindrà lloc dissabte, i com sabeu també vos oferirem un programa especial entre les 8 i les 9 del vespre en directe. I avui, per acabar, estrenam l'agenda pel cap de setmana.
1: Tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Iker Hernández al control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio.

Fotògraf, editor, artista visual, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, la seva trajectòria està centrada en la relació entre fotografia, territori, memòria, llibre d'autor. Des de fa més de 20 anys es posa regularment a Espanya i França. Israel Ariño impartirà els pròxims dia 26 i 27 al taller Fotollibres en Construcció 2, Processos, Edició i Autoria a la Fundació Toni Catany.

0: ja en connexió telefònica poden saludar Israel Ariño. Com estàu?
1: Hola, bones. Molt bé, gràcies.
0: Moltes gràcies per estar a l'Aviador i també a Antonina Obrador, que coordina aquesta activitat. Antonina, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé.
0: Comença amb tu perquè facis un context d'aquests tallers, d'on sorgeixen. Ja vam parlar a Tanita Plana el mes de juny. I sobretot que m'expliques aquest subtítol tan suggerent del projecte en procés al posicionament de l'autor.
2: Bé, perquè ja vaig explicar una mica, no, d'on sorgia aquesta idea com a de crear un laboratori, no, de fotollibre, una mica com a inspirar-me en els laboratoris de guió de cine, que és de llavors, de bon jo venc. I sí que, clar, teníem ganes com a també, quan que era la segona edició, l'any passat ja ho vàrem fer i aquest any també tornàvem a fer tres tallers, i volíem com a també donar-li una volta, no? I clar, que el posicionament com a autor jo crec que també és important, no? De en el final, hi ha una cosa que jo repeteix que a vegades com un mantra, que no basta fer fotos boniques, no? Vull dir, què vols explicar tu, no? Com a autor, i jo crec que això és molt important, no? A l'hora de decidir fer un fotollibre o fer una feina, no? Com a fotògraf també. I una mica per això va sorgir aquesta idea de subtítol.
0: Clar. Israel, són dues jornades o dues sessions de feina, dissabte i diumenge. Vull que m'expliques una mica els continguts i també els perfils, que no sé si ja coneixes dels participants o te'ls trobes una mica allà quan comença el taller en si mateix.
1: Bé, el taller bàsicament està centrat, diguéssim, forma part d'aquest conjunt de tallers que s'ha organitzat des de Call Vermell a la Fundació Toni Catany. Llavors, la meva part és més aviat tractarà de el que són les estructures, narració, diguéssim, les maneres d'estratègies d'explicar bàsicament una història amb imatges. I llavors ja té com dues parts. Una primera part on, a partir d'exemples de lo que seria llibres en els quals he participat o propis llibres meus per explicar algunes d'aquestes estratègies, i després una segona part també amb exercicis pràctics amb material imprès dels participants. En realitat no hi ha un perfil que limiti el participant, és gent que tingui, que treballi amb imatges, que tingui ganes de veure o de narrar amb imatges, que a vegades sembla una cosa fàcil i que després pues, és una mica més complexa del que pot semblar a priori, i ja està, ganes de saber més sobre aquest fascinant món que és el del fotollibre.
0: Clar, al marge de plasmar imatges, se construeix una narrativa, se prenen decisions sobre els materials editorials. Quan arriben aquestes decisions en el procés de creació d'un fotollibre? Per exemple, tu ho tens clar des de l'inici, te va parlant, diguem, te van parlant les imatges a mesura que el procés avança. Quan prens aquesta decisió, també estètica, no?
1: Bé, no hi ha una manera única,
0: clar,
1: de fer, no?
0: Clar.
1: Hi ha vegades que ja des del principi, el que sigui, saps que allò ha d'acabar en una forma de llibre, llavors, pues, evidentment, pots anticipar certes coses, però moltes vegades el primer és pròpiament el projecte, fer créixer el projecte, i en un moment donat, quan ja diguéssim, estàs prou convençut i creus que ja tot allò que volies transmetre ho has acabat, doncs a partir d'aquí passes, doncs, a altres formats d'ensenyar allò. A vegades pot ser el llibre, a vegades pot ser l'aparell, l'exposició, el vídeo, etc. En el cas del llibre, el que sí que hi ha com unes etapes que són més aviat clàssiques. La primera és veure tot el que tens de qualsevol temàtica, de qualsevol projecte que estàs treballant, mirar-ho conjuntament i seleccionar. És la part més difícil, és aquella part on moltes imatges queden fora, on escolleixes una sèrie d'imatges per definir una mica què és el que vols explicar i com ho vols explicar.
0: T'ha passat que després d'una selecció d'imatges que acaba, òbviament, la publicació d'un fotollibre, al poc temps penses, ara hagués fet una altra selecció, precisament?
1: Sí,
0: no? Sí. Sol passar.
1: Sol passar, sobretot sobretot amb llibres més de principi, de quan estàs començant, quan potser tens també menys experiència. I després, inclús, a vegades, bueno, un llibre, per bé o per malament, és un objecte que ja és immòbil, és a dir, que queda així. No,
0: clar.
1: Si hi ha alguna cosa que poc després ja hauries volgut fer d'una altra manera, doncs potser ja és massa tard, no? Però també ens dona això, doncs són aprenentatges. Jo crec que el bo del llibre és que acaba amb una forma física, que pots veure'l d'una altra manera, que no estàs treballant amb la pantalla, sinó que estàs treballant amb un objecte, amb uns formats, amb un disseny, amb una sèrie, amb unes qualitats de paper, amb un tipus d'impressió, i tot això són diverses parts que influeixen en la creació del projecte, no?
0: Antonina, vàrem parlar en Antoni Plana, ho hem dit abans, ara en Israel. Com tries els perfils, que jo no sé si se poden considerar complementaris, en tot cas estem parlant de dos grans de la fotografia, dels temes que estem tractant, però supos que has intentat, tot i que els participants no hagin de coincidir exactament amb un taller i un altre, complementar i al final generar com un relat, no? més complet.
2: Sí, bé, te refereixes a generar un relat a través de...
0: Dels tallers, també, sí.
2: Dels tallers, clar, perdona, clar. Que sí, ara no sabia si te referies.
0: Sí.
2: La idea una mica és que els cursos siguin complementaris entre si,
0: clar.
2: I el que tu comentaves, de que no tenen per què... Que això, hi ha molta gent que m'ho demana a vegades, de necessito de fer el primer per poder anar al segon, no? I tampoc no és com un curs... com a la universitat, no? Per dir d'alguna manera, és que també depèn del moment en què tu te trobes com a creador el que també necessites, no? I sí que una mica aquesta idea, però sí que era com a tenir un inici que fos més aquesta, en tenir que van treballar més com el concepte i la idea, i en aquesta fase, no?, amb Israel, sobretot també per l'experiència que ell té editorial, no?, ja treballar més el que és la seqüència d'imatges, una imatge darrere una altra, ja no és tan conceptual, sinó que ja és més aterrat, no?
0: Clar. Israel, te demano ara, per la teva vessant de docent, tant a la facultat com en aquesta llei, com el que faràs a la Toni Catany, i vull que m'entenguis la pregunta. Estan canviant molt, o han canviat molt, han evolucionat d'una manera determinada, diguem, també tots els perfils dels alumnes en funció de com ha evolucionat també la fotografia, tots els recursos que des de fa, no sé, 15, 10 anys tenim al nostre abast, que qualsevol se pot convertir en un fotògraf en un moment determinat perquè té un artefacte que li permet, no? Ho notes, això, en la concepció que tenen els alumnes d'allò que és la fotografia?
1: No és general, diguéssim. Evidentment sí que hi ha algú que fa que la facilitat de fer fotos en alguns moments apropi a la gent a pensar que poden fer allò de manera professional. Després el circuit professional està complicat. Llavors jo crec que també al mateix temps, de la mateixa manera que qualsevol que toca la guitarra no es pensa músic,

0: altres persones a través de l'objecte del llibre. I això ja, per mi ja és més que suficient.
1: Antonina, que t'agradaria que quedàs d'aquesta tallers, no només amb els participants, que evidentment ho gaudiran i n'aprendran, sinó un poquet a l'imaginari col·lectiu, també vinculat a la Fundació Toni Catan i tot allò que destila i que genera, no? No sé si una continuïtat pels anys que venen, si també una altra mirada, una altra manera de llegir la fotografia en el seu conjunt i allò que és el procés de fotollibre en particular.
2: Jo crec que, sobretot, també enllaçant una mica amb la pregunta que tu havies fet en Israel, no?
1: Sí.
2: No, si hagués de ser una escola, no? No seria l'escola que t'ensenya la tècnica, sinó l'escola que t'ensenya a pensar.
1: Clar.
2: I jo crec que avui en dia, com que tot sembla més fàcil, no? A nivell tècnic, no? Evidentment, no estem treballant amb analògic, que té unes complicacions molt grans, treballem amb digital, vull dir que sí que hi ha una simplificació o una facilitació i democratització de lo tècnic, crec que lo important és saber pensar, no? Com a autor, per això també aquest curs, de dir, anem a formar els futurs dels fotògrafs de Mallorca, una mica per dir-ho d'alguna manera, perquè puguin ser autors, no? Perquè tinguin eines per això, per editar-se ells mateixos, no? De dir, això val, això no val, fa autocrítics, no? I jo crec que això és important. I el mateix, saps? Dignificar l'ofici dotant-lo d'això, d'un discurs. I jo crec que sí, i que crec que estem fent cosa. Crec que està ara ja la segona edició i jo sent que sí, que hi ha com això, no? Que estem fundant escola, no? Estem fent
1: Que bé.
2: escola d'això i sí, me fa
1: Que
2: il·lusió.
1: bé que sona. Israel, que crec que no se'ns en Antonina, però està parlant així resumint molt de la democratització de la tècnica, dels recursos que tenim a l'abast, ho hem comentat abans, i això fa que més que mai sigui important la mirada, no? Saber trobar històries en el nostre voltant o més enllà, però diguem que teixir un relat amb allò que t'inspiren, no? Aquestes històries.
0: Sí, jo crec que la mirada és important. El fet, per mi, dir que la mirada és important vol dir que profunditzar en la fotografia, en el mitjà, és important, en la disciplina, que la gent s'ho prengui, diguéssim, de manera apassionada i que entenguin que això és una cosa que pot perfeccionar-se i que pot millorar-se, no? I que és una eina bàsicament meravellosa de donar com una visió del món, no? Es pot portar al terreny més personal, però també es pot portar al terreny més documental, més social. La fotografia és un jardí grandíssim on es planten moltes coses, no?
1: I com aprofito que me deixes aquest fil sobre la fotografia per demanar-te sobre el moment. Ho faig molt, jo crec que tots els fotògrafs o tota la gent que maneja, diguem, la fotografia com a llenguatge que passa per el programa, li faig una pregunta similar. El moment de la fotografia, el moment que viu la presència, per exemple, en els museus o en els espais expositius en general, el prestigi de la fotografia, vull dir que és vera que si ens anem als grans noms està allà, òbviament, no? Però més enllà, com a disciplina, si me deixes utilitzar la paraula, com trobes que està ara mateix?
0: Sempre hi ha com dues opcions, no? Podem veure-ho des de la part optimista o la part més pessimista. Jo visc entre, diguéssim, Catalunya i França,
1: Sí.
0: llavors treballo força a França, i tinc una visió sempre una mica d'enveja sobre el país veí, diguéssim. Però també trobo que aquí, diguéssim, al país s'estan fent coses molt bé, també estan apareixent fundacions, estan apareixent iniciatives més com el Museu Nacional de la Fotografia, més estatals, algunes fundacions com la que teniu vosaltres
1: Sí.
0: d'Antoni Catany. Bé, coses que fa uns anys seria impensable, amb la qual cosa, per una part, penso que s'està millorant i jo crec que la situació era com una mica trista i està anant a millor, que és el que ha de passar, perquè la veritat és que avui en dia el poder que tenen les imatges i la importància que em sembla que tenen les imatges seria quasi una irresponsabilitat per part de les institucions de no

0: plantejar-s'ho de no fer propostes que tinguin a veure amb això, perquè una manera és un llenguatge, és un alfabet, i si no el controlem, doncs ens pot controlar, no?
1: Te pas la paraula més o menys en la mateixa pregunta, Antonina. Manca espai, presència de la fotografia, per exemple, als grans o mitjans espais expositius?
2: No, jo no crec que manqui. Pintures sí que a certs museus falta fotografia, no? Museus d'art contemporani, que potser dius... Ostres, crec que ja ha arribat el moment.
1: Ja és hora, sí.
2: Com també altres arts que fins ara també havien... Vull dir, és que hem entrat en el segle XXI i encara hi ha aquesta mentalitat que sembla que només hi ha pintura, no?
1: encara.
2: Dir, espera que ara, mira, que dissabte és nit de l'art, vegem més...
1: Sí.
2: Vegem més opcions, no? Però sí, vull dir, la fotografia està totalment... Vull dir, té segles, no? És ja major, és adulta.
1: Està clar.
2: Sí.
1: Inscripcions, Antonina, supos que hi ha places encara, que s'ha de fer? Estem a temps?
2: Sí,
1: com va la cosa?
2: Encara hi ha places.
1: Val.
2: No vos ho penseu massa temps.
1: Correcte.
2: O sigui, que algú s'anima. I sobretot animar la gent. Perquè jo crec que a vegades hi ha aquest respecte, no?, de, uau, Israel Ariño, no?, i pot imposar, però està molt pensat, és a dir, per primers projectes. Si ets artista visual, per exemple, que jo sempre ho dic, no fa falta ser fotògraf, en realitat és ganes de construir un relat, de treballar un projecte i donar-li una altra cosa. Pintura és cineasta i en lloc de fer una pel·lícula, el fotollibre és la teva manera d'expressar, no?, el projecte. Llavors, anima tothom, vull dir, que s'atreveixi, que es fa bé i que és una manera de començar molt interessant. I sentir els projectes d'altra gent també és molt interessant, a part de conèixer Israel, que jo crec que val la pena.
1: Moltíssim. Anem a recordar les inscripcions a fundaciotonicatanya.cat, cercau activitats, entrau a fotollibres, aquesta activitat d'Israel Ariño, i a baix teniu l'opció d'inscriure't, i com diu una Antonina, no vedeu. Israel, ha estat un plaer. La veritat és que feia estona ja que en Antonina m'ha dit: ben, Israel Ariño, has de parlar amb ell. Evidentment, no ho vàrem dubtar. I ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest taller.
2: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies, Israel. Sí, apunta, Antonina, clar que sí.
2: No, que el dia abans hi haurà també en Israel i en Laia Gasull a Call Vermell.
1: Molt bé.
2: Fent també una presentació de totes les seves publicacions.
1: Que bé.
2: En Laia és artista visual, llavors també és molt interessant, perquè també se vegi des de quan de lloc se pot arribar, no?, a fer un llibre. I aquesta activitat és gratuïta i serà divendres abans del taller.
1: A quina hora?
2: També a les 7 de Sora Baixa.
1: A les 7 de Sora Baixa, Call Vermell, a Felanitx. Sí. Passen coses molt guapes a Call Vermell, i més que passaran aquesta tardor i aquest hivern, i les contarem aquí a l'Aviador.
2: Sí. Demà també fem una taula redona entorn suportant el paradís de Marga Melià.
1: De Marga Melià, que està de gira, que està de gira.
2: Avui vespre serem una cosa, presentant-se el seu
1: document. Ah, mira.
2: I demà fent l'activitat conjunta del llibre amb Jaume Roig, Alicia Santamaria i na Clero Kifi, xerrant sobre l'artista avui en dia en el paradís.
1: Que bé. Idò, ja sabeu, aquestes activitats que en Antonio Obrador ens conta cíclicament aquí a la vida. Moltes gràcies, enhorabona.
2: A tu, moltes gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio. L'Aviador i TV3 Ràdio.
5: Continuem el programa, continuem parlant d'art, perquè avui ens acostem a Cráneo, l'exposició que es va inaugurar ahir al Col·legi d'Arquitectes d'un dels grans de l'art contemporani de les Illes.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu t'he dit vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.

0: Si deies, hem preparat a Gavi Rodasberg per comentar l'agenda de Mallorca i també la divisa Formentera, David Ventura. David, com estàs?
1: Molt bé, molt bones tardes.
0: Molt bé.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Bona nit, correcte. I vinga, començam amb tu per l'agenda a partir de demà.
1: Fantàstic. Mira, aquest divendres la cantant brasileña Tania Iou torna a la sala Gestavé per presentar el seu disc Meta Comunica en Sao. Si us agrada el tropicalisme, la psicodèlia i grups com Mos Mutantes, aquesta és la vostra cita d'aquest cap de setmana. Serà a partir de les 10 de la nit. Després també tenim la presentació del llibre Contes i Succeïts Irreverents, de Joan Cardona Sala. Es presenta a la sala Can Jeroni a Sant Josep i es desplega un amplíssim anecdotari de l'Eivissa de començament del segle passat. El grup de teatre d'Escobells dramatitzarà alguns dels episodis que recullen en el llibre. Serà a les 8:30 de la tarda. Dissabte es presenta l'espectacle de dansa contemporània i urbana Fandango Reload, a càrrec de la companyia d'Inca Romaní. Serà a l'Auditori de Casserres a les 8 de la tarda dins d'aquest cicle de programació de dansa contemporània. I també aquest dissabte, a les però mitja hora més tard, a les 8:30, actua el grup Eivissenc d'Indi Alternatiu Animals Marins. Es podreu veure a la plaça de l'Església de Sant Jordi. També durant tot aquest cap de setmana, bueno, divendres i dissabte, a Formentera se celebra el Que Celeste Festival, organitzat per la comunitat argentina resident a l'illa. Tindreu tallers, circ i música en directe en horari de tarda-nit a l'Espai Cultural de Sant Ferran. I diumenge, un espectacle que li hauria encantat al meu pare, si encara sigués viu, que és a Paloma San Basilio, que actua a Eivissa interpretant el paper de Dulcinea. Ella, de fet, va en el musical aquest de L'Ombra de la Manxa, va interpretar el paper de Dulcinea durant molts anys, i ara interpreta un monòleg inspirat amb aquest personatge. Serà Can Ventosa a partir de les 8 de la tarda.
0: Mare meva, Paloma San Basilio encara roda pel món, i molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt de mèrit.
1: Encara està.
0: Idò, vinga, anem a escoltar una mica d'Animals Marins.

0: I com és un cap de setmana on hi ha de tot, Gavi, encara tenim més propostes.
1: Sí, sí, una por Inca, aquesta és interessant, és el homenatge a Cucorba, 50 anys convertidos ya en todo un referente del teatro, de las canciones, de la animación infantil, han marcado a varias generaciones y está un sinfín de grupos y de solistas, entre ellos Juanjo Montserrat, Ánimos Parrec, Marta Elca, Natalia Tascón, Manel y Pere Joan Martorell de Seràs, Tiu, Humbert, etcétera, estarán el sábado a partir de las 7:30 en la Plaza Mallorca de Inca. Y acabo con un regreso que a muchos nos ha hecho felices, el de Bacabou, 12 años después, presentarán nuevas canciones este sábado a partir de las 8 de la tarde en el Teatre del Mar.
0: Molt bé, i la nit de l'art, que arriba a l'edició número 30, estarà ja a l'Aviador, estarem allà en especial de 8 a 9 de la vespre, amb artistes, amb galeristes, amb autoritats, amb comissàries, comentant totes les propostes, desenes de galeries, una cinquantena també de propostes, d'exposicions, un centenar d'artistes, ja sabeu que molt de, a part de galeries, molt d'espais també en públics que s'afegeixen en aquesta festa, no? de l'art contemporani i un poquet també de l'hedonisme i de passar-ho bé per la part que té també precisament de festa. I a Menorca tenim des de ja fa un parell d'hores, encara arribau a la darrera banda, que és Tropicana, el Cranc, entre avui i dissabte, demà també a partir de les 7, Free Naples, Tristan, Triángulo d'Amor Bizarro, Shame o Al Capone Selector, per exemple, i ja dissabte tenim Terremoto Mambo, són i dissabte també Your Bad, Niños Raros, Baf, Anàlisis, El Cid, i atenció, Onca Frankie, Solea Morente, per exemple, o The Blaze, DJ Set, tot això que ofereix aquest festival perfectament consolidat que se fa aquests dies a Menorca. Idò, precisament amb música de Triángulo d'Amor Bizarro acabam el programa d'avui. David, encara estàs aquí?
2: Sí,
0: home, molt disciplinat, escoltant totes les propostes de les illes, per si de cas, no? Sí.
2: M'agrada saber tot el que em perdo.
0: Moltes gràcies, David. Una ferrada fins la setmana que ve. Gràcies, Capitán Rodas.
1: Gràcies, bona nit.
0: I de música acabam el programa d'avui. Demà més Aviador, ja sabeu, a partir de les 10 del vespre. Vagi bé.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Bon vespre. Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. Whitney Houston ha estat una de les grans cantants, compositores, productores i actrius del panorama musical internacional. Una gran artista amb una estima molt especial per al gospel, basant en el que no ha estat tan reconeguda com la resta de la seva carrera. Avui ens ocuparem d'un llançament pòstum, recordem que ens deixà l'11 de febrer del 2012, que recull essencialment aquesta característica. De fet, ja hem encetat el programa amb I Got The Rock, un tema escrit per Dottie Rambo que ens ha interpretat junt amb el Georgia Mass Share. Seguim amb dos temes consecutius, Testimony i His Ace is on the Parrow.

His Ace is on the Parrow, un himne evangèlic del 1905, amb música de Charles Hutchinson Gabriel i lletra de Caviglia d'Alfie Martin. Era el segon dels dos temes encadenats que acabem de sentir. L'anterior era Testimony, cançons recollides a l'àlbum I Got the Rock, The Gospel Music of Whitney Houston, un àlbum que ha estat llançat aquest mateix 2023, concretament el 24 de març. És el nostre àlbum que avui ens acompanyarà fins a la mitjanit, en cançons com Jesus Loves Me, un altre, en aquest cas, cristià, himne escrit per Anna Barnett White.

0: combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclèctic, tots els estils a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

De dilluns a dijous, ja ho sabeu, eclèctic des de les 11 i fins a la mitjanit. Les sessions musicals per a tancar la jornada de la millor forma, amb música. Un disc, un artista, un grup, és el que vos oferim, transgredint els llindars estilístics i les fronteres temporals. L'ahir i l'avui, amb música sempre, per suposat aquella per la que val la pena trencar el silenci. Avui ens acompanya I Got the Rock, the Gospel Music of Whitney Houston, i esperem que ho estigueu passant de lo millor.

Whitney Houston, l'artista femenina més guardonada de tots els temps. Se la coneixia també com The Voice, la veu. 2 premis Emmy, 6 Grammy, 30 Billboard Music Award i 22 American Music Award, quasi res. A més, ha estat una de les artistes musicals que més discs ha venut en el món, més de 170 milions d'àlbums, senzills i vídeos. Si els números són esgarrifants, molt més ho és encara la seva veu. I avui a l'Eclèctic no ho estem comprovant amb aquest I Got the Rock, The Gospel Music of Whitney Houston, àlbum editat el passat 24 de març. This Day, un directe del 1995, i Look to You són els temes que ara sentirem.

Sometimes the church get up in me, I can't help myself, you know?

Eclèctic. Amb Ferran Pereira.

I Look to You, una cançó pop soul de Whitney Houston. L'enregistrà el seu setè àlbum d'estudi i, per cert, li donava el títol. És el que ha sonat ara mateix, després de This Day, el tema que es recupera en aquell llançament originalment enregistrat en directe el 1995. Ara tot un clàssic, una cançó tradicional que haureu sentit cents de vegades. Houston recupera els Georgia Masters per aquest Joy to the World.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és... Jocna.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
6: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
8: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Enfilem la recta final de l'Eclèctic amb I Found a Wonderful Way, Whitney Houston en tota la seva immensitat vocal. Un registre, el gospel, no tal conegut ni comercial com el seu vessant pop i soul, però amb el que es presenta realment espectacular. I si parlem de clàssics del gospel, aquest I Love the Lord n'és tot un exemple.

Whitney Houston, avui a l'Eclèctic, amb aquest àlbum pòstum, I Got the Rock, the Gospel Music of Whitney Houston, publicat el passat mes de març. Una excel·lent oportunitat per assaborir les grans qualitats d'aquesta cantant. Bé, hem d'anar acomiadant el programa. Ho farem en dos temes entrellaçats, He i I Believe, enregistrat en directe el 1990 al Yokohama Arena. Estimades i estimats, ho deixarem aquí. Eclèctic, de dilluns a dijous, a partir de les 11 del vespre, en directe i a l'hora que vulgueu, si ens seguiu a través del podcast. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Romina Hués, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Bon dia. Aquest fragment que heu escoltat, tot i que costa entendre'l, és un dels enregistraments de so més antic que se conserven. Correspon a una intervenció de final del segle XIX al Congrés dels Diputats espanyol de Valerià Weyler, que va néixer tal dia com avui, de fa 188 anys a Palma. Valerià Weyler i Nicolau era marquès de Tenerife i del Duero, també va ocupar càrrecs de màxima responsabilitat com a capità general de les Illes Balears, ministre de la Guerra a Espanya i governador general de Cuba i de Filipines. Hem de recordar que el general Weyler va ser nomenat capità general de Cuba amb la intenció de sufocar com fos la seva rebel·lió. Weyler va veure com els alliberadors cubans del poder espanyol s'acostaven a la victòria fins que la guerra va perdre o va prendre un altre rumb. Un vaixell de guerra, el cuirassat nord-americà Maine, estava de visita a la badia de l'Havana, va explotar i els Estats Units acusaren Espanya. Valerià Weyler, per totes aquestes gestes històriques, té carrers dedicats a Andratx, a Palma, a Marratxí, a Inca, però també a Badalona, a Manlleu o a les Canàries, entre altres llocs. Pot ser. Allò més conegut és que Weyler també era, doncs, una de les persones que se va encarregar de gestionar aquella crisi de Cuba. Per això, una de les expressions derivades d'aquella feta és més es va perdre a Cuba, que encara ara se diu. Més es va perdre també a la guerra de Cuba, que es diu per minimitzar una derrota o una pèrdua. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dijous, 17 de setembre. Tenim totes les lletres i aquí també les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, ja tots un dia més a taula. Maria Pons, com anam?
1: I va bé.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: Celestia, digue, com estàs?
2: Com va? Bé.
0: Benvingut, també.
2: Gràcies.
0: I Miquel Junc, com anam?
3: Bon dia, va bé.
0: Bé, avui hem recordat el capità Baylor, que és part de la nostra història i que a vegades només ens en queda una plaça. Diu, ah, sí, la plaça de Baylor. Sí, però, clar, era un senyor i a vegades mos pareixia que era estranger amb aquest nom, però en realitat era... Bé de Mallorca i bé de Palma, i hem aprofitat per recordar un poc la història i també aquesta expressió que encara ara se diu que es més es va perdre a Cuba, un poc relacionat amb aquell fet històric. Com que hem començat avui amb aquesta efemèride, ara tenim molt més continguts. Celestí, per cert, com va anar ahir? Estem a Ciurons, que te va dir ser nutricionista.
3: Crec que no va fer bé.
1: Ahir va donar el titular que estava bo i després va dir, estic boníssim.
2: Boníssim.
1: Avui ja estic millor.
2: Millor, però no crec que sigui per Ciurons.
1: No.
0: Que cau una passa, també esteu un poc constipada.
2: Sí. I jo crec que és dia, també, eh?
0: Pot ser, també.
2: Poc esclafat.
3: Doncs és l'única vegada que està constipat.
2: No, he dormit arreu, eh?
1: De fet, m'han
2: demanat si he sentit ploure en la nit, i ni ploure, ni trons, ni llans, ni res. He dormit arreu.
0: Idò,
2: bona senyal.
0: Et ciurons,
2: no crec que siguin ciurons, sí, els he paït. Però, més enllà de 3 dies, no és convenient menjar res.
0: Això t'ha ni arròs, ni...
3: Viu de miracle.
1: Jo crec que això és utòpic, perquè 3 dies...
2: No, perquè, clar, i sobretot la gelera es font de procrear microorganismes, bacteris.
1: Això va dir l'expert, ahir.
2: I, de fet, clar, eren uns ciurons casolans, crus, cuis. I la vaig demanar si hi havia diferència en sos de conserva, en sos de pot, perquè a vegades, és vera, que deixes un pot de conserva dins la gelera i en qüestió de dies ja s'ha oxidat,
0: s'ha
2: ferit, o notes un color i diu no, és de conserva, encara millor, perquè tenen additius conservats.
0: Clar, comença una mica.
2: Vaja.
0: Sí. Bé.
2: Per tant...
1: Ho has fet tot malament.
3: Sí. Tot malament.
2: Tot malament, però som aquí, eh?
0: Estàs bé.
2: Sí, estic bé. Per ara estic bé.
0: Per sort. En Miquel, tu no te constipis, que demà te vas de vacances, no convé.
3: Sí, demà comença de vacances, no me convé, constipa'm molt.
0: Dit tot això, passem al contingut del dia. Celestí, què tenim?
2: Vinga, sí, avui xerrarem de colors i de la mà perquè entrevistarem una llicenciada en Ciències de la Mà a Barcelona, que és mediadora cultural del Museu Marítim de Mallorca. Ella és na Júlia Mulet i acaba de publicar el llibre Blau Marí, un projecte que estudia el comportament dels colors a la mà.

0: En un llibre d'il·lustració i amb rigor científic, ella, na Júlia Mulet, explica com els colors van desapareixent a mesura que ens submergim en les profunditats de la mà. El color que sempre és el blau.
1: Ah, sí?
0: Sí. Però, clar, se'n van absorbint a mesura que ens enfonsam. I una de les coses que he llegit d'ella és que a 20 metres de profunditat, si ens féssim un tall, la sang no seria vermella.
1: I quin color seria? Ja no ho diu.
0: Ah, clar, jo no m'hi he enfonsat més enllà de 20 metres.
1: Doncs, William, no.
0: Sí, clar, els colors s'enfosqueixen o se van absorbint i l'únic que queda al darrere de tot és el blau. Quines coses, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors fosca negra. No ho sé.
1: Clar. Home, segurament que hi ha un moment que fosca negra.
2: Molt de metres per avall, deu ser. Bé, no sé.
1: Avui en parlarem, sí. Li demanarem a l'experta, a na Júlia Mulet, que avui podrem entrevistar, però tenim més temes, Maria.
2: Sí, perquè, com sabeu, cada dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i aquests refranys que més fem servir a les illes. I avui la cosa va de constància.

0: Doncs sí, constància, paciència. Hi ha molt de refranys relacionats amb això. Mm. I avui en parlarem, Maria. Però, Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, i avui parlarem del Teatre de Barra de Palma, perquè just avui comença la seva nova edició, a 5 bars de la zona de Blanquerna, i la temàtica triada per enguany és la dècada dels 80.

0: I avui també hem de parlar de cinema. En aquest programa vendrà Eugenia San Pedro per explicar la pel·lícula del moment. Sí, ja sabeu quina és, La bola negra de los Harris.
1: Avui el pla subjectiu us duc dues pel·lícules. Una se l'estrena fa 9 anys i l'altra arriba el 25 de setembre. La primera es titula La llamada i l'altra es titula La bola negra. Amb dues dirigides per en Javier Calvo i en Javier Ambrosi, més coneguts com els Javis. Ahir, l'Acadèmia de Cinema Espanyol va decidir que La bola negra havia de ser la nostra pel·lícula representant d'Espanya en els Premis Oscars. Per tant, l'hem de comentar sí o sí. Després en xerram.
2: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puerta para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quieres enamorar de un cocodrilo, te enamora. Si te quieres enamorar de mí. Yo solo quiero vivir.

0: Aquest és el tràiler de La Bola Negra, aquesta pel·lícula que s'estrena dia 25 de setembre, perquè, clar, que ja ha creat tota una repercussió i una esquia grossa per aquesta pel·lícula, que finalment serà la representant d'Espanya en aquesta carrera cap als Oscars, i que veurem, com us conten, Eugènia, també enllaçada amb una de les primeres pel·lícules de Los Javis, que avui repassarem en aquesta secció. Dues hores de programa, cada com i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: Ai, com ho fuc. Oi, també podeu participar en tot en directe. Perquè m'ha pegat la tos, sí, no? I... Ai, Déu meu. Tento-lo en directe, Celestí. A través de quin telèfon? El més famós de les Balears, que
4: no
3: és...
1: Venga. Jo també el sé.
4: 971-13-99-00.
3: Ah,
4: això mateix. O també ens podeu escriure a l'Instagram de Tentol, @tentolib3. També tenim Facebook, aquí a Tentol.
3: O el correu electrònic.
5: O sorpresa.
3: Que ja ho sabeu, és tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltíssimes gràcies, Maria, Miquel. Fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, i avui, aquesta setmana m'encanta, perquè cada dia un tècnic nou.
4: Ha estat sorpresa,
0: una
4: avui,
0: sorpresa,
4: eh? Sorpresa,
0: nova.
4: Sorpresa.
0: Avui no ens esperàvem, perquè tenim aquí en Facundo Tenaglia. Gràcies, Facundo. Se'ns han fet les 3 i de 8 minuts i mos toca saber quin és el tema amb el qual jugarem avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestim.
1: I doncs sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar de
0: una
1: les
0: fruita.
1: Sí. Figues.
0: Les figues,

d'Axies. Avui hem de parlar d'una de les fruites més presents a la cultura popular de totes les Illes Balears, especialment de les Pitioses de Mallorca, parlant de les figues. I dedicam el programa en aquesta fruita, la fruita comestible de la figuera, que pot ser de color verd, de color morat o de color negre per de fora, i per de dins d'aquesta vermeor tan característica, que té una carn suau i dolça i té moltes llavoretes petitíssimes. Ja ho sabeu, una figa per sa bona ha de tenir tres senyals: clivada, sacaona i picada de per dalt. Les figues són la fruita dels filòsofs i un dels ingredients de la dieta mediterrània tradicional ja ho era a l'antiga Grècia. Les figues, a més, formaven part de la dieta dels atletes durant l'entrenament pels Jocs Olímpics.

I de si... M'encanta perquè aquestes cançons també són magnífiques. Mostra de que hi ha molta tradició popular relacionada amb ses figues, com aquesta que escoltàvem ara, la cançó de Cua i Figues d'Anna Maria Lamà Bonet, o també es Figueral, que és una cançó que hem escoltat abans, molt característica. Bé, tornem a la figa. Col·loquialment, la figa també, a banda d'aquesta fruita, sol referir-se als genitals femenins. Una figa també pot ser una persona delicada i poc soferta. Aquesta persona és una figa, plora per tot. Però si hi ha una expressió molt coneguda és aquesta que diu «això són figues d'un altre paner». Una expressió que indica que el que es diu és una qüestió diferent de la que

0: podrem collir demà.
1: Per això, si en voleu, és millor que mos escriveu ara.
0: Perquè quan s'acabin aquests...
1: haurem d'esperar l'any que ve.
0: Per com anar, escriviu-mos per privat. Que bona figa.
2: I doncs sí, ja els heu escoltat. Avui ni figa ni raïm. Bé, sí, figa't sí.
3: Figuets, sí, sí, perquè ho han triat. És per això que avui no seran figues d'un altre paner, perquè no. Jugarem i parlarem precisament de figues.
2: Són les 3:23. Tento.

0: per fer aquest programa, nosaltres com els atletes, hauríem de menjar moltes figues per estar bé i tenir energia i força. Mm. O si anàvem a fer gimnasi, també menjar un parell de figues.
1: Els ja porcs també menjaven.
0: Total, diu que la sobrassada feta de porc que ha menjat figa, boníssima.
1: No hi ha color, no.
0: Per tant, ja ho sabeu. Tenim pregunta també avui, i la pregunta del dia, òbviament relacionada amb les figues, diu així. La paraula xerec o xereca se refereix a una persona que és dolenta o que no se troba massa bé. Estic xereca, malaltissa o indisposada de salut. Però la pregunta d'avui és, sabeu què és un xerec?

0: que el vestit està xerec?
1: Jo estic xerec? No.
0: Estàs bé.
1: Estic bé, sí.
0: Per això, però sí. Ho has sentit a dir, o algú que està xerec.
1: Dir,
0: o algú
1: sí.
0: que et xerec.
1: O aquest xerec,
0: sí. Que això ja és pitjor.
1: Que crec que se sent més.
0: M'estic més estar sí. xerec que no sí. ser xerec.
1: És ben xerec.
0: Però bé, és un altre tema. Qüestió, que és un xerec, però...
1: Idoi,
0: és una cosa.
1: Sí, aquella part d'escapoll de sa figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment. O bé et sa figa flor, és a dir, sa figa primerenca, produïda per una figuera que no en sol fer, de figues primerenques. O és aquella figa de color verd, sa casta de figa que no torna ni morada ni negra.
0: Sa figa verda. Que és un xerec? Aquesta és la pregunta d'avui. No és fàcil avui, la pregunta, però és curiosa, perquè, òbviament, després també se desenvolupa altres tipus de paraules i significats. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: I de si a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és patrimoni.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit bel,
5: pinta,
6: mur, però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Minuts, som aquí en directe i a ràdio, i abans de conèixer els nostres convidats d'avui, que tenim moltes ganes, que ja són aquí, més són uns apassionats de les figues, ara sabreu per què, hem de resoldre la pregunta del dia. Mem, que és un xerec, i Celestí, com sempre, tenim tres opcions.
1: Mira, sí, un xerec és aquella part d'escapoll de la figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment.
0: Ahà, això podria ser.
1: Sí, s'espanya.
0: Per això és xerec, però no, 25%,
1: 25%.
0: En aquesta opció. Mm.
1: A veure, la figa flor, és a dir, la figa primerenca produïda per una figuera que no en sol fer de figues primerenques.
0: Mm-hmm. 75%
1: de 75%. Mm-hmm. A veure, la figa de color verd, és a dir, aquella casta de figa que no torna ni morà ni negra.
0: Aquesta no.
1: No. Ningú ha votat per aquesta.
0: No té cap bo, per tant, és obvi que no és aquesta la figa xereca, sinó que la xereca és aquesta, és la figa flor produïda per una figuera que no sol fer figues primerenques, per això xereca, no? M'imagino. Mm-hmm. I per això, nosaltres, quan una persona xereca o està xereca o això, ho deim d'aquesta manera. Imaginem que sí, també a les pitiuses també se diu xereca, i també és una figa oberta, secada i tornada a cloure. Mm-hmm. Això en el cas d'Eivissa. I aquesta ha estat la pregunta. Moltes gràcies a tots per haver-la contestat. Ara ja sabreu que si deis aquesta persona xereca és una cosa que ve de la tradició de figues. Però coneguem tot d'una, ara sí, els nostres convidats.

0: I ara és el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat que farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són ses figues. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic. Tot vostre.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Qui tenim aquí?
7: Bueno, jo som la Mireia i...
8: Federico.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
0: D'on vens, Mireia?
7: Jo, de Can Picofart.
0: I en Federico?
8: I jo, de Argentina.
6: Són parents? Són casats?
7: Casats, no. Ells pensa que no.
0: No? Què sou, Federico?
8: Som parell.
0: Parell?
8: Sí.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Bueno, jo ara ja he acabat de fer feina. Feia feina de temporada, com tot mallorquí. I ara estic en ses figues només i d'aquí a poc ja començo a estudiar una altra vegada.
8: Màrqueting en una multinacional. No sé si se pot dir...
0: Sí, si ho vols dir.
8: McDonald's.
0: Ah, i fas feina des de casa?
8: No, en restaurantes.
0: A un restaurant, molt bé.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Un capell de paia i un guants.
0: Tu, Federico?
10: I així surts a feina?
0: Tu també te poses capell, sí?
8: Sí.
0: Sí, tots dos.
8: Guants.
0: Ha fet molt de sol aquest estiu.
7: I una camisa de quadros.
0: Guants, també.
8: Sí. Una jaqueta.
10: També?
7: Per protegir de ser lletrada.
0: Exacte.
8: No, per ser lletrada.
10: Ah, clar.
0: Ah, mira, i encara me'l mostrava el braç, perquè encara et
10: duus. Ses ferides, ses senyes.
0: Sí, és que sa figuera d'això, ara en parlarem.
10: Crema.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Paguen bé, sa figa?
10: Ui.
7: És que això depèn de tu. Si tu te fas valorar, te paguen bé. Sí, exactament.
8: Sí, això crec que sí.
12: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
7: Bueno, aficions, jo és que som molt artistes de sempre. Bé, i en Fede jo crec que també és molt artista, per això també han sortit aquests vídeos i jo què sé, aquesta creativitat tan xula.
8: Jo sóc model, actor i creador de contingut.
0: De contingut, sí, a les xarxes socials.
8: Sí.
11: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
7: Vaja pregunta. És que... És que jo me molesta molt el renou, la gent, la massificació. Jo vull un arbre i com molt 4 o 5 persones...
0: Tu, Fede, t'has adaptat en això?
8: A mi... Soy...
0: sí,
8: puc parlar
0: clar.
8: Castellà?
10: Sí.
8: Soy un chico de ciudad y me metí en el campo y me fascinó.
0: Ah,
8: o sea,
0: sí?
8: No hay vuelta atrás.
0: Per on vas néixer, tu, Fede?
8: En Rosario.
0: A l'Argentina.
8: Sí.
13: Quan va ser l'últim cop que van comprar res de nou?
0: Que has comprat qualque cosa nova.
10: Nova.
0: T'has comprat qualque
10: cosa figues,
0: nova.
10: Ah. O no?
7: Ah, per coi, figues?
10: No.
7: No ho sé.
10: Lo darrer que hagis comprat, nou.
7: Jolín, fa una estona m'he comprat un Pokéball per dinar, no sé si compta.
10: Ai, compta.
8: Una bàscula per una pesar figues.
0: Ah, per pesar figues. Molt bé.
14: Quin és el seu primer record?
7: El meu primer record de sa vida. Ostres, pues és de mon pare que me tenia... com en braços, en sa tabeola de banyo em engronçava. És un record superxulo, crec que és el més petit que tinc.
8: De mon pare pegándome, no sé. Eso no me lo olvido más. Fue una sola vez en la vida.
15: Una actuació extraordinària.
16: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
17: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
18: Estic molt content que hagin vingut.
19: Són tan encantadors.
20: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
21: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
22: Adéu, que vagi bé!
23: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: d'aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar a Mireia Fornés Ordines. Benvinguda, Mireia.
1: Hola, moltes gràcies.
0: I també tenim en Federico Martín Nacello. Federico, com estàs? Benvingut.
2: Molt bones.
0: Moltes gràcies.
2: A tu.
0: Xerres molt bé.
2: No sé.
0: Quants anys fa que vius a Mallorca?
2: No, 4...
1: mesos.
2: 4 mesos.
3: 4 mesos?
0: 4 mesos, sí. Què dius?
2: Però parlo català perquè he viscut a Barcelona fa 3 anys, 4 anys.
0: I com el vareu conèixer, si ho podem dir? Perquè ja han dit que sou parella, no?
1: Sí, ja està, fet. Per una amiga en comú, que sempre ve a veure major de Barcelona a Mallorca i
2: l'Estel,
1: que no
2: s'està escoltant.
1: Sí, m'ho està sentint tot l'Estel.
3: Va preparar una cita o no?
1: No.
3: El vau conèixer a través d'ella.
1: No, va ser sense bola.
0: Molt bé, dona, molt bé, perquè ara ja sou un cuidor de figues professionals.
1: Sí, sí, sí.
0: Explica'ns com va ser. Mireia, perquè tu tenies unes terres familiars...
1: Sí, bé, jo no tenc absolutament res, això és cosa de la família.
3: De terres.
1: Sí, sí. Bé, mon pare s'hi dedicava un poc, estem que poria, mon pare fa feina de mestre... I bueno, la temporada de figues i de barcots les coia i les duia a vendre. I jo, com que pic he anat a ajudar-lo, però no m'he dedicat 100% ni res. I enguany mon pare va dir, pues, a partir d'aquest any se t'ajudaran, perquè jo no dono abasto. I jo em va saber massa greu i vaig dir, no, papà, i ara m'hi fot jo. I ell va venir darrere.
0: Que bé.
3: El vas convèncer. O no? O
1: ja no, això és el que m'ha sorprès, que no el vaig obligar res.
0: Tu, Fede, t'ha agradat, també.
2: Sí, un matí arribam a Sort.
0: Sí.
2: I... no sé com, però m'ha agradat moltíssim, moltíssim. Moltes vegades crec que jo le diu a Mireia d'anar a Sort.
1: Sí, molt demana.
0: Ja t'ho demana ell.
1: Jo li dic que he d'anar a Sort, em diu, espera, que
0: jo organitzo
1: els meus horaris, que vull venir.
3: I d'entrada ja vos fascinaven les figues? Vos agraden? O no? O vos hi dedicau, però tampoc no... Sí, vos agraden?
2: A mi... En Argentina...
0: No hi ha figues?
2: No, sí, hi ha,
0: sí?
2: Però no me gustava molt.
0: Ah, no?
1: En guany mos hem arribat a mafar un poc.
3: Clar, però
1: és que com s'encantaven...
0: O penja qualque vídeo...
3: Com les figues d'aquí no n'hi ha.
1: Sí, no. Però arriben a fer mal de panxa.
3: Clar.
0: Si voleu conèixer aquesta parella, per cert, tenen una pàgina a Instagram que se diu...
2: Mallorca Ecològica.
0: Mallorca Ecològica.
1: Mallorca Ecològica.
0: I allà aneu penjant vídeos de...
1: Sí, tant a Instagram com a TikTok.
0: Nosaltres vos hem vist a Instagram, que això, penjau un poc el vostre dia a dia fora vila.
1: Exacte.
0: Les figues que cuiu, com els recuiu, com els apesau, com els aduïs a vendre, pot també ser la vostra experiència personal. Fins i tot la Mireia ha fet un vídeo de s'outfit, és a dir, com s'ha d'anar vestit per anar a cuir figues. Conta-mos-ho.
1: Home, és important, perquè una persona, qualsevol que no en té ni idea, se pensa que és entrar dins la finca, coït de figues i ja està, i no és així. És a dir, tu si vas al migdia en sobreter de sol, primer de tot, jo me poso un pedacet en el cap, com a mínim, i un capell de paia, això, per començar. Després, les primeres vegades que vàrem anar a coi a coi, en fora guants. Jo vaig estar una setmana fora per emplear les mans del mal que me feia, la lletrada, no sé què me va passar.
3: Vos devien bofegar.
1: Sí, sí, i aquí vaig dir, per què no provàvem d'emplear guants? Bé, i la màniga llarga ja de sèrio, ja mon pare m'ho havia dit, i perquè si no, clar, entre el fus i la lletrada acabes amb els braços escaldats. Jo un pit me va ferir dins l'ull i tenia l'ull tot vermell, sí, un parell de dies.
3: S'ha d'anar a l'alerta. Sí.
1: Màniga llarga, sabates també ben tapades, vull dir... Sí, sí, com si anava en el desert.
0: Ben preparats, clar.
1: Sí, sí.
0: A veure que la lletrada de la figa no ho pareix, però fa mal.
1: Fins que no mos hi han trobat, no?
0: I teniu moltes castes de figues, de figueres, òbviament, ja estaven sembrades, aquestes figueres. Tenen molt d'anys.
1: Sí, mem, és que això era d'un familiar... no t'ho puc dir exactament quant any té, perquè ja, és que no en tenc ni idea. Un pare ho sap un poc més que jo, i ell s'hi dedicava. I hi ha diferents varietats. Voleu saber de quines són?
0: Sí, per favor.
3: Clar.
1: Mem. Són les que mos pensam. Tenim la típica coi de dama blanca, negra... una que no sé com se diu... De la senyora, que són les que tenim ara, que són més tardanes i més delicades... Unes que se diuen...
2: Martinenques.
1: De la perera... I unes que nosaltres li deien ratxades, que són així com esclafadetes, semblaven a la martinenca, però ratxades i són molt dolcetes. Cadascuna té la seva... no sé, el que les diferència, però clar, són totes.
3: Quina vos agrada més?
1: És que cada pic, cada pic que en surt una de nova, dic, hòstia, aquesta és la meva que més m'agrada. Per tant, ja no ho sé.
0: I encara en cuiu, eh?
3: En teniu,
0: tu
3: encara?
0: Tu vives, però t'has preocupat un poc, Mireia, perquè com sí. que ha plogut tant...
1: Sí, m'he despertat d'un tro que he sentit, he pegat un bot i li he dit en un Fede, ¿lo has escuchado?
2: I Fede... Sí.
0: No, però estaves pensant per les figues.
1: Sí, tot d'una he pensat en les figues, que encara no he anat.
3: Sí?
1: I m'ho fa com a pòneri.
3: Ara n'ha caigut una, ara una altra.
1: Sí, l'has sentit.
0: ells són joves, teniu 20 i pocs anys, més o manco, tots dos, i teniu aquesta coralla, i el que feis també és guanyar qualque dot bé, perquè se pot guanyar també dot bé venent les figues.
3: És que si no... Uh-huh.
1: Sí, sí. Hombre, és que si no has de fer tanta feinada per no res, clar. Vull dir, aniràs a coir quatre coixonets per la família i per els amics i tal, però nosaltres ja mos hem llançat a un nivell un poc més gran. I si intenció és aquesta també, pues, per invertir la nostra energia i el nostre temps en això, però necessitem una recompensa, si no, no...
0: Clar.
3: A nivell gran, què vol dir? Quina venda feis o quina distribució? Grossa?
1: Grossa, sí... No, el nostre problema no és que mos faltin quilos de figues, mos falten mans per coir figues. Per tant, no t'ho puc dir la quantitat de quilos que podem arribar a coir un dia.
0: I d'on teniu moltes?
3: Però en venim de matí, eh?
1: Escolta,
0: si Bàrbara, sí, la Bàrbara, que ara mos grava, un dia anem a veure'l-los. Teniu el Farvila de Ves Campi Cafar, no?
1: Sí, a prop per de Campi Cafar, sí.
0: I haurem de venir un dia a veure vos.
1: Esteu ben convidats.
0: I d'on teniu prou, com perquè entre altres dos no vos bastis temps per cuir-les.
1: Sí, men, tampoc enguany no han tingut temps com per anar a fer una jornada completa, que és el que ens encantaria la millor l'any que ve. No sabem si fins de bon arribarem. Això ho hem començat sense voler i no sabem
0: què passa. Sí. Però bé, vos aneu organitzant en les feines, perquè també, clar, com deies, tu, Mireia, ja fas feina temporada, també.
1: Exacte, sí.
0: Quin remei.
1: Per això, enguany no ha estat temps full time, diguem, però bueno, ja ho veurem. Sí.
3: Però no s'acaben mai les figues, perquè les figuets enduen un bon esplet,
1: sí. Sí, sí, aquest és el tema, que també, és a dir, te venen totes de cop, no són com els supercoquers, que almenys els que nosaltres tenim sembrats, mos venen, saps, un darrere l'altre, les figues al manco, jo, les figues flor, vaig dir, és que mos venen totes a la vegada, totes mos varen madurar en el mateix moment, clar. I jo les va caure, i em fa una pena.
3: I s'han desveïda.
0: Està greu.
1: Sí.
0: Els joves de la vostra edat tenen interès per fora vila?
1: Bueno...
0: Què vol dir això?
1: Jo no tinc cap amic que vagi fora vila.
3: Anava a dir, què vols diuen els amics?
1: Que els agraden molt les nostres figues, que són molt bones.
0: Això sí, eh?
1: De moment encara no hi va vengut. Però si no conec... Jo no conec molta gent jove. De fet, mon pare em diu que estic en perill d'extinció.
0: Clar. I sí. Que bé que la teva parella t'hagi animat també, no, Fede?
2: Sí. A mi m'encanta.
0: T'encanta, sí?
1: I jo estic encantada.
0: Clar. Així també, home, quan són dos és més fàcil, sí. I tot ajuda en aquesta feina de recollir figues i també, com dèiem, són en ecològic, perquè les figues sí. normalment són en ecològic, no?
1: Sí, això és una resposta sèria, són ben ecològics. Perquè nosaltres li donem molta importància en això. Bé, mon pare des de sempre m'ha inculcat tot l'ecològic millor, i tanta sort d'anar a comprar com sort de sembrar en altres el que és un pesticida herbicida. No sé ni què són. Bé, sé el que són, però no sé com van, perquè no ho he empleat mai ni ho faig contrafer.
3: Heu de triar bé. Heu de triar bé que no estiguin picades,
1: claro,
3: que no hagi
1: això també. Hi ha mètodes, no?, dins de l'agricultura ecològica que tu pots anar pues, empleant perquè no t'hi vagi la mosca de la fruita i bueno, tot el que hi pugui anar. Però, bueno... No, el mateix.
3: I ara quines vos queden de figues? Perquè, clar, ja estàvem a les darreries.
1: Sí. Bueno, mos queda de la senyora.
0: Encara en queden un parell?
1: Sí, fa dos dies encara em van anar a coi de 10 o 15 quilos. I...
3: 10 o 15 quilos? Jo sí, pensava que eren 10 o 15 figues.
1: Amb una hora de feina. Si vàrem anar una hora, m'on vàrem anar. Jo no sé si haguéssim quedat més. Tu trobes que haguéssim fet més?
2: Sí.
0: Sí.
1: Però, clar, és això que... és un poc que ho tens tot estès i no, si te pega una bona rombada, s'ha acabat la història. Vull dir, i l'altre pic que va pegar també una bona ploguda, mos pensàvem que ja fins aquí. Ara en diguem mos plantant, però encara com que n'hi ha de verdes,
3: però, pues, clar,
1: acaben madurant.
3: Llavors les heu d'esveir, és a dir, les heu d'oferir, les heu de vendre aviat, perquè si sí. hi ha una fruita que és delicada...
0: Que se passa aviat.
3: Precisament, sí. Et se figa.
1: Mm. Exactament.
0: Es cuida i menjar de quasi.
1: Sí, nosaltres quan les duim a vendre, el primer que li deim, gelera, tot d'una, i que en dos dies ja no seran bones. Mm-hmm. Lo dolent que té la figa també, per això val el que val, jo crec, perquè no és com un overcock que pots tenir una setmana coït. Que no. Mm.
0: I vos interessa fer vos pagesos? Vos ha passat pel cap qualque moment?
1: Moltíssimes
0: sí.
1: vegades.
0: Sí?
1: Moltíssimes. Mm-hmm. Però bueno, també no, no sabem, no sabem cap, fi, lo que hem dit abans, no sabem fins a l'hora arribarem.
0: Tu que estudies, Mireia?
1: Ara estic fent un FP de rayos, perquè vull estudiar infermeria, i bé, veurem com un puc complementar. I
0: molt
1: també...
0: bé, molt bé, molt bé. I tu també ho pots compaginar en sa feina, Fede?
2: Sí, sí. Tratamos de ir a la mañana o a la tarde-noche, dependiendo del horario que salga.
0: Molt bé. Doncs avui dos joves que pentures seran pagesos i
1: el manco,
0: ses ganes hi són.
1: Sí, sí, sí.
0: Són de Mireia Fornés i en Fede Martín i amb ells avui jugam amb les figues i nosaltres hem trobat totes aquestes.

0: que llavors hi ha una tipologia de figues que també és inconmensurable. Les figues, les julies, les bocors, les verdals, les blanques... També.
1: Les martinenques, les rioles...
2: N'hi ha del bocós, n'hi ha de rojals, porrals, pic de morena, blanques, blanca coa, blanca poma...
3: Orioles.
2: Mordissots, orioles...
3: Julies i...
2: Julies, alcudies, llorals...
4: Aquí, de tot.
5: Julies, orioles...
4: Martinenca.
5: Martinenca.
4: Coll de dama.
5: Coll de dama.
4: Blanc i negre.
5: Blanc i negre. Sí. Napolitana, cameta... N'hi ha una que és morisca.
6: Sí.
7: Sí.
6: De cristià.
7: Avus.
6: De cristià.
3: També hi ha sagostanca, crec que hi ha, la figa de Sant Joan, les paretjals, però no el de conectotes.
8: Llull de perdiu, coll de dama, bordissot blanca...
9: Aquí a Pollença era molt tradicional la figa de la caseta, que era pròpia d'aquí, de Pollença.
10: Sí, les figues al bacós, les de la dama...
11: Parejals.
10: De la senyora. Llavors, n'hi ha unes que s'hi van a la cantines, que he sentit a dir per què nostra, que si menjaven moltes, com engataves, no? D'anar alerta d'aquestes.
11: Que ja no sé si eren, si és una veritat o no, però les porqueres o les figues
10: sí,
11: de...
10: Sí, aquestes de la roca, ho
11: sí, són. Que no, per menjar espòs, els donaven, no? I llavors comentàvem abans, no, allò d'una figa per ser bona ha de tenir tres senyals. O bocona, clivellada i tocada de pardal.
12: Guanya qui la sap més llarga.
13: Heu vist si n'han trobades de varietats de figues per totes les Balears? N'hi ha moltíssimes,
14: sí, sí,
13: eh?
14: Sí, sí.
13: Una feina també per fer de, només sí, sí, de saber quina casta de figa és cada una i que és molt interessant. Avui parlam amb vosaltres de figues i abans de continuar, perquè ara vos farem un joquet, Mireia, hem trobat un vídeo teu en el qual estaves un poc enfadada. Te va passar això? L'escoltam?
15: Vinga. Som aquí fent feina, coïn figues. M'ha comparegut una dona mallorquina, amb una bossa preparada per robar mort figues. Nosaltres l'hem vista i mos hem acostat. I me diu, que tu puc coi un parell de figues? Vosaltres que haguéssiu contestat? Vos llegim en els comentaris.
13: A vegades passa, no?
16: Ja m'he encalentit.
13: No.
17: Però t'ho va demanar.
16: M'ho va demanar perquè jo hi vaig anar envelada.
13: Ah, clar, perquè la vas a glapir.
16: Sí.
17: Amb una bossa.
16: Amb una bossa.
17: De plàstic.
16: De plàstic.
17: Com s'han de cuir les figues, precisament.
16: No en tenen ni idea.
13: Això és com anar a cercar els 4 anys amb una bossa de plàstic.
16: Exactament, exactament.
13: Sí. Idò, sí, són coses que a vegades passen a far vila i te vas enfadar un poc.
16: Sí, i és que passen més sovint del que se diu i man, no me vull enfadar, però...
13: No, ja està, deixem així. Deixem així i farem unes preguntes.
17: Vos coneixeu? Amb aquesta dona?
16: No, no, no, no, normal.
17: No, d'acord. No sabia si era una veïnada.
16: D'aquesta no, topada.
13: Preguntes relacionades amb les figues. Ara vos faré dues preguntes per on. Mireia, començarem per tu. Primera pregunta. La figa és considerada una de les fruites més antigues del planeta. Imagina't si ho és. Hi ha fòssils d'aquesta fruita de fa més de 60 milions d'anys. El conreu de la figuera ja és en temps dels faraons. És, però, la Grècia clàssica on esclata l'esplendor de la figa. De fet, era el menjar preferit d'en Plató, això diuen. És a dir, que poden menjar moltes figues, així pensaran bé i molt. Recomanava el seu costum als atletes, com dèiem, per participar també dels Jocs Olímpics, perquè els hi donava molta energia. Però saps d'on prové la figuera?
17: I d'on prové de l'Àsia Menor o prové de l'Àfrica?
16: Mira tu.
13: Què creus? D'Àsia o d'Àfrica? Has de triar.
16: Àsia o Àfrica...
13: Fede, la pots ajudar, si vols?
16: És que moltes coses venen d'Àsia, saps? Però...
18: Però si dijo lo de Egipto y...
13: No, Antiga Gràcia.
17: Faraons també, tenen de faraons.
16: Sí, jo crec que
17: Àfrica. Gràcia...
16: Jo m'agrada Àfrica.
17: T'agrada Àfrica?
16: Sí.
17: I Àsia no?
16: No.
13: I t'ho havies dit bé en el principi. Eh? Moltes coses venen d'Àsia.
16: És que sempre que cerco origen d'algo me surt Àsia.
17: Volem pegar per tot.
13: Sí. I de sí, de l'Àsia Menor vendrien les figueres. Tu has dit que a l'Argentina també n'hi ha, Fede?
18: Sí.
13: Sí. I se cultiven o són silvestres?
18: Això no te sé decir bé.
17: I saps cap nom de figa que digueu allà? Cap casta?
13: No.
18: Jo sí, lo único que sí me acuerdo mucho que se vende es el higo, hecho como si fuese un bombón, y arriba le ponen una nuez. Y eso se utiliza mucho como preentrenamiento o pretorneo comerse uno de eso. Por eso cuando dijiste lo de los deportistas.
13: Los atletas, sí. Clar, perquè té moltes calories i té sucres i és una fruita que va molt bé. Per això està tan bé d'altres dos. De menjar figues, molt bé. Doncs sí, Àsia Menor. I que els diuen en castellà higos. L'Argentina també, higos. Molt bé. Segona pregunta, mem. A les Balears hi ha unes 250 varietats o castes autòctones de figues, eh? Per això ens n'han dit tantes. Hi ha prop de 180 varietats només a Mallorca i a tota la regió de la Mediterrània diuen que n'hi ha pentura 2.200. Moltíssimes. Però saps quina és la figa més primerenca i la més tardana?
17: Són les figues flors o bacores i la figa hivernenca, és a dir, aquella que coneixem popularment com a forastera o de la senyora, que n'han xerrat, o bé són les figues flors i la bordissota negra.
13: Ja ho saps.
17: Primerenca i tardana. T'ho has dit.
16: Men, primerenca, figa flor de tota sa vida. I sa tardana, men, és que ara hi ha la senyora, a que nostra. Per tant, la senyora.
17: I així és.
13: Clar que sí, dona, molt bé. Primerenca i tardana, ho tenen tot.
17: De bordissot ja no en queden.
13: De la senyora, ja no n'hi ha.
17: No.
13: Molt bé. Fede, les preguntes per tu, mem. Una de les col·leccions mundials de figues més immensa és la de Sant Montnou, a Llucmajor. A Montserrat Pons Boscana té varietats tant de Mallorca, de les Balears, com de la península d'Europa, d'Amèrica, Àsia, Àfrica, Austràlia. De fet, té 64 països diferents de figueres en la seva finca, amb un total de 3.000 figueres. Però sabeu quantes varietats de figueres té?
17: En té entre 1.300 i 1.400 i pico, 486 varietats de figueres, o no en té més de 1.000?
13: Varietats.
17: Varietats, de figueres.
18: 1.400...
17: Molt bé.
13: Molt bé, Pere, clar que sí.
17: Sí, sí.
13: Sí, sí, 3.000 figueres i d'haver 1.500 varietat de figues.
16: Uau.
13: Sí, sí, moltíssim. Heu d'anar un dia, si vols grans les figues, heu d'anar a conèixer Montserrat, perquè ell és el rei, el mestre, el savi. Sí, ho fa molt bé. Darrera pregunta per vosaltres. Un dels refrains més populars de les Balears relacionat amb les figues és aquest que diu "d'any de figues no te'n rigues". Què vol dir això?
17: Vol dir que un any de molta abundància de figues sol coincidir amb un any sec i dolent i, per tant, no han de celebrar en excés un benefici aparent perquè sol venir acompanyat d'una altra pèrdua o dificultat, o vol dir que un gran esplet du tranquil·litat, calma, serenor.
16: La segona.
13: La segona?
17: Sí.
16: No sé. Sí.
13: No, és un any de molta abundància.
17: D'any de figues, no te'n rigues.
13: Sí, sol coincidir amb un any sec i dolent per blats i cereals. Si una cosa va bé, l'altre no hi va tant.
16: No, l'altre no hi pega.
13: Cereal, de moment, no. Mos queda molt poc temps, però abans hem de fer una pausa d'acomiadar en Fede i na Mireia. Ara tornem.
6: Tentol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és... Joc net. De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
14: Que guapo.
7: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
6: Xiu, xiu.
14: Lo nostre, cosa feixuga.
7: Uf, molt bona.
14: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
7: És impossible. Sí que és possible.
14: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
6: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
14: Clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest setembre serà possible.
6: IB3 Ràdio.
14: Se venen cosetes, petites.
6: Xiu, xiu.
7: Fora.
14: I en pugues, sí.
19: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
6: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda divisió.
19: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
15: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
19: En Tomàs, ho pot dir. David Gui, bon dia.
15: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
19: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
6: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'endevinalla.
13: Mos queda molt poc temps, però abans de que se'n vagin en Fede i Mireia, tenim un endevinall. Sí, vos agradarà. Ven si l'endevinau. Què diu?
17: Diu, mascle, en el món vaig venir, i femella som tornada. Quan em veuen descordada, tothom s'acabussa a mi.
13: Què pot ser això?
16: Ostres.
13: Això ja és...
17: Fede, si l'endevines serà ja de...
13: Sí.
17: Mascle en el món, vaig venir, i femella som tornada. Quan em veuen descordada, tothom s'acabussa a mi.
13: És un joc de paraules, eh? Neix mascle, però després torna femella. I quan la veuen descordada, és a dir, quan l'obrin, tothom hi va directe. Què pot ser?
16: Una figa, jo què sé. Me pensava que seria més difícil.
17: No, millor dit.
16: Jo li dono massa voltes a les coses.
13: Clar que sí, no tenia temps de posar la resposta, però efectivament...
17: Clar.
13: És una figa.
17: Es que obris una figa i...
16: I bades.
17: I bades. Sí, sí. I bades.
13: Amb totes les connotacions possibles, això no sé si l'has contat en Fede.
16: Okay.
13: És igual, ho deixarem així.
16: Diu,
13: que la figa també té ser referent a altres...
18: Ah, sí,
13: sí, vos, allà ho sap.
16: Està al dia.
13: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Mos ha encantat conèixer-vos. Esperem que vos hi pugueu dedicar qualque dia. Fede Martí, Mireia Fornés, les figues, i que pugueu seguir disfrutant de fora vila.
16: Moltíssimes gràcies.
13: Vos seguireu Mallorca Ecològica.
16: Mallorca Ecològica.
13: A Instagram, allà...
18: Per tot, TikTok.
13: I a TikTok.
18: Sí.
13: Exacte, que nosaltres ja som un poc boomers i els TikTok se mos escapa una mica, però...
18: Pròximament, YouTube.
13: YouTube també?
16: Qui sap?
17: Sí, perquè ara s'acabaran ses figues, supos que haurà de fer cosetes.
16: Algun de fer.
13: Sí. Qualque
16: cosa. Dut-se sí. Anava plena de gínjols.
13: Ah, mira.
17: Mira, fantàstic. Bona cosa.
13: Idò, ja els tenim.
17: Sí.
13: Pròxim pitxerrant de gínjols.
16: Vinga, va.
13: Gràcies a tots dos per haver vingut.
16: Moltíssimes gràcies.
17: Gràcies.
13: I fins aquí aquesta primera hora de programa. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: Heu de saber que avui comença una nova edició del Teatre de Barra de Palma.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

començar amb aquesta segona hora de Tenta, la segona hora del programa. Tenim totes les lletres i ara poden saludar també en Joan Jiménez, que ens acompanya aquí al control tècnic. Joan, moltes gràcies. Has menjat figues, perquè ara aquí tenim tots els companys menjant figues. Ja els té preparades per després, així m'agrada. Així que fins ara hem xerrat de figues i ara coneguem també quina és la notícia del dia.

0: I va ser el menjar figues, a Sol Escalivet. De fet, encara no
1: menja. Sí, sí. T'ha
0: agradat?
2: Ben bona.
0: Sí, la Maria no li agraden.
3: Molt. Jo no som molt de figues, no. I aquestes són així com a banda de seques anissades.
2: Sí. Tenien... Clar, figues seques.
1: Però el gustó. El seu
3: secret.
1: És bo.
0: El gustó.
2: Molt bona.
1: Sí, sí, sí, sí. M'ha agradat, m'ha agradat.
2: Molt bona.
1: No havia menjat així mai de seques.
3: No.
1: Sempre
3: no.
1: Havia menjat figues...
2: Què vol dir?
1: Normals.
3: No em feies els predins, sí? El que vostre. No, no, no. Ah, mira que curiós.
1: Però molt bones.
2: No em feien, no feien a cops, no. No feien pots, no.
1: No feien... No. Figues no... No
2: ja ara ho deia, sí, que la nostra família sempre se n'ha fet, n'hi ha, però ara feia temps que no menjava. Mm-hmm. Menys figues, però figues no... cuides, però no figues seques.
0: En conserva.
2: No en conserva, exacte.
0: Com aquestes que vos han
2: dit. Ara feia temps que no
0: avui,
2: menjava.
0: Avui, Mireia i en Fede, que avui han conegut aquí al programa. Però bé, avui també tenim altres temes. Hem de parlar d'aquesta nova edició del Teatre de Barra de Palma.

Avui comença una nova edició del Teatre de Barra de Palma. Les representacions es faran a 5 bars del barri de Blanquerna, de Ciutat. Són el Bar Mavi, Udon Asian Food, Cana Merci, Samagatai i l'Hotel Arts Magna. Les obres es faran cada dijous a partir d'avui i fins dia 22 d'octubre per acabar en la ja tradicional gala d'entrega de premis, que serà dia 24 d'octubre al Teatre Municipal Maruja Alfaro.

0: I ara sabreu per què sona aquesta música, perquè la temàtica d'aquesta edició estarà dedicada a la dècada dels anys 80.
1: I saben quantes edicions duen?
0: Perquè... Ui, això no, ja no, no ho sé, en duen moltíssimes. Molt jo crec que ells i tot han perdut el compte.
2: Eren jovenets.
1: Fa molt d'anys que se fa teatre de bar i també molt d'anys que ho fan al barri de Blanquerna. Sí. I jo, com des ara, temàtica anys 80.
0: En guany temàtica...
1: Està, clar, com que està tan de moda.
0: Sí.
1: Ara, jo... Vosaltres també heu caigut en la tentació de fer-vos...
0: Avui ho he vist, que la gent se fa fotos amb intel·ligència artificial.
3: Ai, no.
0: De com seria ells en els anys 80. Mm. S'ha posat molt de moda,
3: sí,
0: això.
3: Per Instagram, està inundats amb
2: no, però per què? S'ha posat de moda?
0: Perquè se l'estic sempre...
1: Perquè hi ha modes, sí, ha modes a les xarxes socials i ara una de les modes és que la gent amb intel·ligència artificial fa una foto de com seria aquesta persona en els anys 80, com aniria vestida, amb aquells xandals, aquells colors, aquells cabells encrespats...
2: Mm. Jo anava en xandall i en bavero. Sí.
1: Ah, ell ho va viure perquè s'ho ha de fer.
3: Tu entens de veres, no fa falta intel·ligència artificial.
0: Bé, supos que el del teatre de barra ho teníem pensat abans de sortir aquesta moda.
1: Els ha anat bé.
0: Els ha anat beníssim. En Javier mateix mos explica per què han triat enguany aquesta temàtica dels anys 80.
4: Vàrem triar la dècada dels 80 per fer aquesta 29a edició perquè és una... dècada icònica, potser la més emblemàtica de la història moderna d'Espanya i una dècada de canvis després de la repressió franquista, pues de canvis molt accentuats de llibertat d'expressió, de llibertat sexual, estètica, d'alguna manera la reivindicació social dels col·lectius LGTBI i tot això reflectit en la música, en l'estètica de la moda, en moltes coses que fa que siguin uns anys molt atractius i que no només per la gent que es va viure o la gent més gran, que no acaben d'anar-se'n mai de deixar d'estar de moda i fins i tot les generacions més joves tenen referents.
0: I com us diu en Javier Matesanz, una dècada de canvis culturals, polítics i socials, aquesta dels anys 80, i que dona molt de joc per fer obres de teatre de barra, que són així curtetes, dinàmiques. Sí. També mos ha fet 5 cèntims d'aquestes 5 obres que se representaran cada dijous en aquest bar de la zona de Blanquerna.
4: En Berlín 89, d'Alfonso Morillas, té de fons la caiguda del mur de Berlín, que va ser una fita fonamental, no?, per la política. Va marcar una nova època molt important que va marcar tota una generació, dirigida per en Xavi Núñez i Laura Andújar i Héctor Seoane com a protagonistes. La gàbia enganadora d'en Bernat Molina parla amb el rerefons del 23F, del cop d'estat, doncs el que podria significar si triomfàs. No controles d'en Pablo Valera, amb Lina Mira i Pau Pasqual, parla de les cançons d'aquella època i de la llibertat d'expressió i de missatges d'aquella època, cançons que avui potser no estarien ben vistes. Després tenim Jingles, que parla dels jingles, dels anuncis de televisió de tota la vida. Per acabar, Wall and Cash, que parla en tot de comèdia, de paròdia, de caricatura, quasi, d'aquells aparells dels 80, avui oblidats, avui envellits.

0: Està havent de posar aquesta cançó perquè ja que hi ha una obra d'aquestes que se diu No controles, ja directament, que repassa un poc les cançons d'aquella època que algunes tenien uns missatges que avui en dia seria complicat.
1: No, perquè és una bona dècada per fer, per inspirar-se.
0: Però bé, obres que parlen de la caiguda del mur de Berlín, de si el 23F el cop d'estat hagués sortit bé que hauria passat, d'aquestes cançons, com han dit, dels anys 80, de jingles d'anuncis, també, que molta gent recorda, i d'aquells aparells, nous aparells electrònics que sortien durant aquelles dècades que han
1: fantàstic.
0: Quedat a l'oblit.
1: Sí, un pot ser. Eren enormes.
0: Sí,
1: i,
0: sí.
1: Doncs sí, els anys 80, si voleu, si teniu nostàlgia o no, si l'heu viscut o no, dels anys 80 podeu anar cada dijous,
0: avui comença,
1: en el Teatre de Barra, a Blancarna, i en te l'estic, és un home de bars, tu dius que coneixes tots els bars.
2: Tots, bé, a veure, no.
1: Sí que allà me'n fan
2: els... Les conec, segons són.
1: Bar Mavi és un clàssic.
2: Clar, des d'un clàssic, que és el Bar Mavi, a un hotel.
1: Variats.
2: Sota l'Arts Magna. I un restaurant, un udon, per exemple.
0: Sí, això m'ha sorprès.
2: Hi ha una mica de tot.
1: Un restaurant de fideus.
2: Clar, és que Blancarna té molta varietat.
1: Xinesos.
2: Sí.
1: De fideus.
2: Sí.
0: A veure si hi ha qualcú que encara no s'ha decidit. En Javier Matesan també mos ha volgut afegir per quins motius no vos podeu perdre aquesta edició del Teatre de Barra.
3: Doncs és perquè, si no vens, te contaran que han vingut els que sí que ho facin i després te'n penediràs, no? Jo crec que és una experiència social, entretinguda, cultural, que funciona molt i molt bé, és festiva, és d'oci, gastronomia i cultura, i està funcionant molt bé. I, bueno, crec que treballem sempre amb professionals de primeríssim nivell i crec que és una manera, és un molt bon pla pel dijous, per qualsevol de sis dijous, a partir de demà sis dijous, o a partir d'avui mateix, vamos. I crec que és donar un suport a la cultura, al sector teatral, i també fer-ho pues, passant una bona estona i, bueno, doncs, amb els amics, compartir-ho en els bars i fent també ciutat i poble a la barriada de Blanquerna. Així que crec que és un pla immillorable i que estem amb moltes ganes de compartir amb tothom.

0: Doncs així ens ho ha resumit molt bé en Mate Sanz, aquesta iniciativa que, com dèiem, fa molt d'anys que se fa, continua tenint molt d'èxit al Teatre de Barra i en aquesta ocasió estarà inspirada en els anys 80. El trobareu cada dijous a partir d'avui mateix i m'ha quedat pendent a Cana Mercy, no sé què és.
1: Cana Mercy és un bar. És un bar, sí, de... Diria, bé, de barri, clar. A més, amunt de... Bé, entre Blanquerna i la carretera de Valldemossa.
0: Sí. Està un poc més amunt.
1: Sí, a prop de l'escorxador.
0: I l'Amagatall també és un...
1: També. Ara dut... Sí, l'Amagatall dut si és un o un altre.
2: O informació d'un bar de Palma.
1: No sé si és a Blanquerna, concretament. No ho sé, Ara ho dubto, però a Cana Mercy és...
0: A Campos hi havia l'Amagatall.
1: Pot ser que en el carrer Ramon Muntaner, pot ser? Aquell carrer que arriba cap a... Bé, és escorxador.
3: Quin control, se n'estia admirable.
1: Clar, són del barri.
0: Sí, a vos, una altra persona del barri mos diu que sí, per aquí darrere. Ara tot una... La saludarem, però fem una pausa, ara.

0: Sento'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Cooling break? No, pausa d'hidratació. En l'àmbit esportiu, especialment en el futbol, però també en el tennis i altres esports, s'ha estès l'ús de l'anglicisme cooling break per referir-se a una interrupció breu del joc perquè els esportistes es refresquin i s'hidratin quan fa molta calor. En català, la forma més adequada és pausa d'hidratació. També es poden fer servir expressions com pausa per refrescar-se, segons el context. Cal recordar que aquesta interrupció està prevista en els reglaments d'algunes competicions i s'aplica quan les condicions meteorològiques ho fan necessari. Així que, en lloc de cooling break, recordeu, pausa d'hidratació. I terme explicat, terme acabat.
1: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: I moment per conèixer quin és el refrany del dia. Abans saludem a Eugènia San Pedro. Com estàs? Ben tornada.
3: Sí, sí,
2: també del barri de... Per poc temps, del barri de Blanquerna de Palma.
3: Sí, sí, sí. Sí,
2: perquè aviat seràs d'Esportles. Bé, aviat.
3: A veure... Sí, aviat, esperem que aviat. A veure... Sí, jo crec que Nadal, si tot
2: sí, ja per Nadal? Sí. Ai, doncs sí que aviat.
3: Bueno, des de l'octubre, més any d'abans de tota la paperassa.
2: Que fer obra sí. Llarga
3: sí, sí,
2: i costós.
3: Sí, sí.
2: Però
3: sí.
2: Bé, això no
3: però som molt afortunats, no mos podem queixar.
2: No, ja, això és ben vera. Però bé, Maria, tornem al refrany del dia. Vam avui quin tenim?
4: I doncs, mira, avui, pot ser sincera, vaig enganxar en Àngela García, que té 89 anys i que és la meva estimada padrina.
5: Oh, que bé.
6: De gota a gota, omplen la bota. Si tens paciència, o per omplir una bota, has de tenir paciència de gota a gota, però l'arribes a omplir, si tens paciència.
2: Ai,
4: pou de saviesa.
7: Sí, sí.
8: I s'ha de tenir paciència.
2: Totalment.
8: Ventura no en tenim avui en dia.
2: Per això, l'hem d'escoltar més.
8: Sí.
2: Molt bona.
4: I de gota a gota s'omple la bota, això és el que mos deia, un refrany que significa que, com bé ha explicat ella, amb paciència, constància i esforç s'aconsegueixen els grans objectius. Per tant, tot i que aquestes accions siguin lentes, si són insistents, tenen una eficàcia a llarg termini, podria ser una lliçó de vida, com dèiem, i hem de dir que el refranyer català és riquíssim i té moltes variants que expressen la mateixa idea en diferents versions d'aquesta mateixa dita, i en aquest cas, algunes de les variants són de mica en mica s'omple la pica, que és la més estesa juntament amb la de la bota, i després tenim gota a gota es fa la mà o s'omple el mà, fil a fil es fa la corda o gra a gra s'omple el mallol, que és una vinya jove.

0: fiques una bota. I mirau, aquesta cançó mos donava una pista, perquè en el context de refran una bota es refereix a dues coses depenent de la mida de la qual parlem, perquè les dues estan lligades a la cultura del vi. Una opció podria ser el recipient de fusta, també conegut com a barrica, que és el gran contingut fet amb dogues de fusta i encerclat en rogues de ferro on el vi madura i es cria els cellers. Celestí, si m'equivoc, tu me corregeixes.
1: Beníssimo, has dit beníssim, sí.
0: Perquè tu t'enteres d'aquest món. I com que s'omple a poc a través del most o altres vals, la dita agafa tot aquest sentit literal de gota a gota, s'omple la bota. D'altra banda, una bota també pot ser un recipient portàtil fet de pell de cabra, impermeabilitzat històricament amb pega de resina, que és la que s'utilitzava per dur el vi al camp o de viatge i es bevia sense tocar el broquet amb vermorros. I també poden dir, però, que una bota és una mesura de capacitat per vi equivalent a 64 porrons.

bota candiota, bota no gaire gran, que està posada dreta damunt un peu i té el grifó a la part inferior, bota congrenyada, que aquesta sí que n'he vist jo, de bota de gran capacitat, que té per cèrcols de subjecció quatre robusts congrenys de fusta i que en un dels seus fons té una obertura per on entra dins sa bota l'home encarregat de fer-la neta. Després hi ha sa bota de mena, sa bota de maresa, sa bota bladera per tenir-hi cereals, sa bota sardinera, que ho veig per tenir sardines, sa bota vinadera, que et servir, i sa bota de racó, que és una bota relativament petita on se guarda el millor vi.

0: I del que trobau de refrany d'avui, el coneixíeu, coneixíeu les botes,
1: sí.
0: David.
2: Sí, l'Estí no pot dir que no, perquè...
1: No, jo sí. Jo em veig cada dos per tres de botes.
0: Sí.
1: Clar, jo t'anava a demanar, Maria, si has intentat veure amb una bota.
0: No, això no... No és que no hagi volgut, no s'ha donat l'ocasió.
3: No.
1: No?
0: Tu sí?
1: Jo ho he intentat, ho he provat. Amb una bota de via.
0: Clar, clar.
1: Com una porró, bota de sabata, com un porró. Ja. No, n'hi ha hagut
3: per
1: tot.
3: Sí, un porró sí.
1: Eh? Un porró sí.
0: Un una desastre.
1: Bota no. Una bota de pell.
3: N'hi ha per tot.
1: N'hi ha per tot. Jo no ho he aconseguit fer bé. No.
4: I de gota a gota s'omple la bota, molt bona. Un refrany que ens adverteix que a vegades hem de tenir paciència i que les coses no arriben tot d'una, que també està bé, amb l'era de la immediatesa. El que sí que esperem que arribi, que això serà dia 25, és la darrera pel·lícula de Los Javis, Eugènia.
5: Sí.
4: Tot d'una parlam.
5: Sí.
4: A veure.
6: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és Dial. De dilluns a divendres a les 5...
0: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
2: amb
0: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
0: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
6: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
6: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
0: Aquest setembre serà possible.
6: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
6: Xiu, xiu.
0: Fora.
2: I en pugues, sí.
7: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
6: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a la segunda división.
7: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs, ho pot dir.
7: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
7: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
6: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. La Subjectiu, amb Eugènia San Pedro.
4: Eugènia San Pedro, moment per parlar de cinema. I ara, micròfon tancat, parlàvem de bon setembre, que
5: sí.
4: Està sent a nivell de gent que van al cine a veure pel·lícules.
5: Sí, sí, sí. Nosaltres tenim un sistema per...
4: A Cine Ciutat, dius?
5: A Cine Ciutat, sí. Per saber una mica, bueno, totes les dades, no? Les tenim des de fa, bueno, des de 2000, no sé... de molt davant del Covid i sempre comparant per veure com anem i això, i sense que hagi acabat el mes, estan de fet a mitjan mes, han recaudat moltíssim i cada pic ve més gent i clar, dissabte passat vàrem de fer una crida a voluntaris i hem obert el cercle de voluntaris perquè és que no donem abast.
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Wow.
5: Sí, sí, sí.
4: I doncs sí que ha estat un molt bon inici de curs.
5: Sí, en realitat, des de que va començar l'any, ja se veia que era un any important i jo crec que també, clar, això a nivell psicològic no sé molt bé, però jo crec que la gent, quan ha passat tot el Covid, va deixar d'anar al cinema, però el que xerràveu, no?, de l'època aquesta, de que tot va tan ràpid i de que estem bastant cansats, no?, de no creure en molt res, doncs a vegades necessitem un pla més amb amics i família.

0: i fer algo que en realitat t'aporti alguna cosa, i jo crec que et cine...
1: Aturar un moment.
2: Sí. I no és casualitat, hi ha bones estrenes.
0: També és que hi ha molt bon cine.
3: Això anava a dir.
0: Sí. Sí, sí, sí. I el que queda d'any, vull dir, nosaltres, des de que se va estrenar El Ser Querido, o sigui, ja hem tingut molt bon any, però des de que se va estrenar El Ser Querido, no aturam, i també és que tenim molts esdeveniments de Cine Ciutat, no aturam de fer coses també. I obrir noves línies. Línia de voluntariat, ara una línia de cineclub que vàrem estrenar amb El Ser Querido, vàrem venir 220 persones un dimarts a les 11 de matí.
1: Uau.
0: A fer un cineclub en la Marta Pérez, vull dir, i sense aturar.
2: I que ve per Cine Ciutat, que han passat moments delicats.
1: Sí, complicats.
0: Sí. Sí. Nosaltres sempre ho deim així com un acudit, i és que ara mateix només tenim els problemes que tenen la resta de cines. És així.
3: Massa bé.
0: Sí.
1: Doncs sí, també amb la pel·lícula de Marga Melià, que l'ha vengut a veure moltíssima gent, suportant el paradís.
0: Sí, cada dimarts tenim aquest cicle que se diu Converses sobre el futur de Mallorca, on després de cada projecció hi ha com una espècie de taula rodona amb convidades com molt interessants. I...
1: Sí, aquesta vegada, setmana va venir Nadal Suau, com us ho va dir, amb esta col·laboradora de literatura.
0: Sí, sí, sí. I, bueno, dimarts que ve també venen representant de Sos Residents, de Menys Turisme... I clar, bueno, seient també, justament aquest estiu, crec que hi ha hagut més, encara més, si se pot dir, consciència, no?, sobre el que mos està passant, i el docu de la Marga Melià està calant molt, sense anar més enfora.
1: Ahir... Sí, però ella avui ha fet un post a xarxes socials, sí, i ha dit que ella no ha fet una pel·lícula per fer bandera de res, ni senzillament ha fet una pel·lícula personalista d'allò que ella sent, i com ha és vera que és una pel·lícula molt personal. De fet, ella surt a la pel·lícula, és una pel·lícula com a d'autor, de primera persona, de com ella ha viscut els darrers anys a Mallorca. I ella deia que hi ha hagut molt de hate, és a dir, que ha tingut molta pressió, molt de comentaris molt dolents a les xarxes socials, i que se sentia un poc sobrepassada per tot això, perquè ella només ha volgut fer una pel·lícula que no va a fer mal a ningú. I que sí que a les xarxes socials, doncs, s'ha vist una mica afectada, i que li ha afectat també a ella que l'hagin pentura insultada, també.
0: Ja, és que les xarxes socials són terribles. Nosaltres tenim des de l'any passat un projecte que se diu Querer, que són l'agost i el setembre, no? I cada dia us projectem una pel·lícula. Avui projectem Sidó, saps? Documental que va moure en Jordi Evole, en Eduardo Casasnovas. I nosaltres hem hagut de llevar l'opció de que te comentin, perquè la quantitat de comentaris que rebíem d'odi cap a... bueno, un poc cap a sobre, cap a documental, cap a lo que et subeia, sense cap tipus de respecte, i clar, tot això te dona peu, pues, a reivindicar molt més, perquè si nosaltres fèiem aquest cicle és degut a tots aquests comentaris negatius. Per tant, que no se pot dir que no hi ha odi a les xarxes socials, i el que està passant a Mallorca amb el documental de la Marga Melià, justament jo ahir vaig anar a donar un cop de mà a les companyes que estaven detenció en el públic, i hi havia gent que sortia plorant. Vull dir, és un documental, per jo, molt necessari, que ha arribat en un moment on cada piquea molt, crec jo, o m'agradaria creure... més consciència, no?, sobre aquest tema. I la realitat és que és, i però... Creu, però no se pot discutir, vull dir, és que no hi acabem, punt.
1: Avui parlem d'una altra pel·lícula.
0: Sí, molt bona pel·li.
1: Hem de parlar dels Javis. Ja sabeu que són notícia, dels Javis. De fet, crec que tenim un fragment del moment...
0: Ah, de quan...
1: Del moment.
0: Des moment, vale, ja.
1: El poden, Joan, venga.
4: Que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en l'apartado de mejor película internacional es... La Bola Negra.
1: Doncs sí.
0: Sí, que fort. Bueno, home, no és tan fort, en realitat. Vull dir, El Secret està molt bé, però clarament mos havia de representar La Bola Negra.
1: És que no ho sabeu, perquè com que no hem vist la pel·lícula i no la vàrem fer 25.
3: Ja, que tu l'has vist o no?
0: No. Ah. Justament a Cine Ciutat mos van convidar, però era un passi a Madrid, i clar, se mos complica tot.
1: Mm-hmm. Però sí que ja l'han rodada per diferents festivals.
0: Sí, molt. Sí. I, bueno, mem, jo és que sincerament, les vegades que he vist el tràiler, se m'ha una cosa per de dins, com a molta intensitat de viure allò que estic veient, d'aquelles imatges com tan impactants, tan ben rodades, amb aquella música que les acompanya. Vull dir, crec que estic xerrant d'una obra mestra. va en sèrio.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Uau. No ho sé, estarem pendents d'aquesta estrena. Si voleu, explicar una miqueta de què va aquesta pel·lícula, de què tracta, perquè se n'ha parlat molt, però és veritat que hem de fer posar un poc en context els oients.
0: Sí, doncs La Bola Negra és una pel·lícula d'en Javier Calvo i Javier Ambrosi que s'estrena el dia 25 de setembre i bueno, segueix la història, no? Segueix tres homes gais en tres èpoques i la pel·lícula neix d'un text inacabat d'en Federico García Lorca, que se diu La Bola Negra, i també de l'obra de teatre La Piedra Oscura d'en Alberto Conejero. En aquesta pel·lícula hi surt en Guitarrica de la Fuente, que debuta com a actor, i que, de fet, això és molt fort, perquè dia 24 toca aquí a Mallorca i dia 25 s'estrena la pel·lícula. Mos sí, sí. hagués encantat poder dur-la, però mos ha sigut impossible. També tenim en Miguel Bernardo, en Carlos González, en Lola Dueñas, en Penélope Cruz i en Glenn Close, que, bueno, això és molt fort, també. I, bueno,
1: és un bon repartiment, no?
0: Molt bon repartiment. Uh-huh. Aquesta pel·lícula va guanyar...
1: I la Penélope Cruz fa de mare, perdona, de Guitarrica de la Fuente.
0: És que no he volgut mirar.
1: No ho sabem.
0: No ho sé, la veritat.
1: No, és que els he vist a unes imatges com a molt carinyoses tots dos.
0: Sí.
1: No, i no he sabut quina...
0: Que sa relació.
1: Que varen tenir molt bon feeling sí. a la pel·lícula, però no he sabut quin era el paper de cadascuna a la pel·li. Bé, ja
0: ho veurem. Pues sí, a més, i el més fort de tot això és que aquesta pel·lícula estava nominada millor pel·lícula en el Festival de Cannes per poder guanyar la Palma d'Or, però al final va guanyar millor direcció, que això també és algo molt, molt fort, no? Un festival com aquest jo crec que és més important del món. És un premi fascinant i no els he estat aturant de dur alegries aquesta pel·lícula, no? Se va presentar aquesta setmana a Toronto i ja va sortir, no, un titular que deia que havia tingut una ovació d'aquestes, de les més llargues de tot el festival.
1: Ja, d'aquestes que la càmera te fa un primer pla
0: sí.
1: i has de contar com a cants.
0: Sí.
1: Jo no sé com ho fan, no?
0: No, jo no sé com fan les persones per aplaudir durant 20 minuts.
1: També.
5: Jo m'ho cansaria.
3: Això és un altre.
0: És que no ho entenc, vull dir, crec que és algo de festival, perquè jo les vegades que vaig en el teatre sempre soc a darrere en aplaudir, però a mi m'ho fan mal les mans, vull dir, i a lo millor són 3 minuts, o sigui,
1: sí,
0: no.
1: Fan el cine, aplaudeixes.
0: Sí.
1: Però tampoc... Bé, tampoc el públic mallorquí, també, jo que vaig molt en el teatre, també he de dir que tampoc no
0: ja.
1: És de grans...
0: Ja. No som gaire entusiastes.
1: Eh? No ja. Passa res, per al menys.
0: És així, és així. I bueno, pues això. A més, també és molt curiós que ara comentaven dins el cicle que querer la darrera pel·lícula d'enguany, és la de La Llamada, que curiosament fa 9 anys que la varen rodar i que se va estrenar realment. I és molt curiós perquè la prioritat dia 24 i ja dia 25 estrenen La Bola Negra. Per tant, crec que convé, no?, tornar en aquell any de La Llamada, on dos joves, en Javier Calvo, Javier Ambrosi, amb pocs dobbers i moltes ganes, van estrenar un musical de teatre. I va ser brutal. Varen fer com 8 funcions, totes s'omplien. A més, això ho he llegit, però no estic segura perquè jo no vaig tenir l'oportunitat d'anar a veure-la, i és que s'obre en el principi, no se feia dins el teatre, vull dir, dins el que és el teatre, sinó que se feia com en el hall del cinema. Això no ho sé, ho he llegit, però me va sorprendre molt. I bueno, després varen fer La Llamada, no?, que és una pel·lícula que a mi m'ha agradat moltíssim en el seu moment. La veritat és que em pareix una pel·lícula molt divertida, rius molt.
1: L'heu vist, La Llamada? Jo no l'he vist, La Llamada. No.
0: Sí. Ai, doncs pues està superbé.
3: La germana de sí. Javi, no, Macarena, sí. Sí. Anna Castillo, sí. Anna Belén...
0: Anna Belén Cuesta.
3: O sigui, com a personatges que després han seguit moltes altres obres seves.
0: Sí.
3: Bé. Actors i actrius.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. Són grans actrius, de fet, jo podria dir que són ses actrius de los Javis i que arrel d'això s'han pogut moure sí. més,
1: I
0: no?
1: I són molt amigues, elles, perquè la Macarena García, Nana Castillo i Belén Cuesta cada any venen sí. de viatge a Mallorca.
0: Sí.
1: Ho sé perquè ho mostren totes sí. les xarxes socials.
0: Sí, sí, sí, és així. I...
1: Juntes, vull dir.
0: Sí, sí, sí.
3: Ara ses xiques Almodóvar i ara ses xiques Javis.
0: Totalment, totalment. Totalment. I res, la pel·lícula aquesta de La Llamada és una pel·lícula molt curteta que se va estrenar al Festival de Sant Sebastià i mos mostra com a un campament d'estiu cristià a Segòvia I tornen cada any la Maria i la Susana, no? Que són els personatges de Nana Castillo i la Macarena García, que són dues atletes de 17 anys a qui els hi agrada de ver... El que els hi agrada de ver és, perdoneu, és el reggaeton i l'electrolatino. I clar, hi ha com aquesta diferència brutal, no?, de dues atletes que estan en un campament cristià, però el que volen és sortir a ballar reggaeton. I una nit, una d'aquestes dues personatges meravelloses se li apareix Déu. I clar, és interessant perquè just abans que... És a dir, tot el que la bola negra arriba en pes i com amb molta solemnitat, no?, el tema de desig, de sa fe, de sa identitat... ja era la llamada, i a mi això, clar, m'impressiona molt, perquè, bueno, és curiós, després de tant d'anys, que els mateixos directors, no?, li vulguin donar com una segona oportunitat a la mateixa temàtica amb un altre personatge completament diferent, i no sé,
1: m'agrada. Bé, és un tema que ja també han transitat, per exemple, a la sèrie de...
0: La Messias.
1: La Messias.
0: Sí, també una sèrie que a mi m'ha de flipar, bastant dura...
3: Sí, té moltes
0: molt
3: capes i sí, sí, però molt guai.
0: Sí.
3: Curta, però intensa.
0: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que va ser un viatge aquella sèrie.
3: Sí.
0: I de fet ara s'està movent per plataformes com a Mubi, que s'està veient per parts del món que no s'havia encara vist, gràcies també a la de la bola negra, i la gent està flipant.
1: Ah, sí? Se veu internacionalment.
0: Sí.
1: Està sent ben remuda la Bessies.
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bona rebuda.
1: Continuant, però si t'assembla, podem escoltar el tràiler de La Bola Negra,
0: claro,
1: que serà la propera estrena.
5: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puerta para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora.
1: Què podem explicar més d'aquesta pel·lícula, de La Bola Negra? Que sapiguem així a priori, sense
0: sí.
1: Donar vistes, clar.
0: De sa pel·li no sé tant, lo que també ha sigut un moment com per aturar-te a pensar, no?, després de tot el que està passant en els cinemes, que tot està funcionant superbé, és que de cada cop troc que pel·lícules com aquestes, que la gent està esperant tant, no?, un ser querido, una bola negra, els directors pacten amb les distribuïdores fer un col·loqui en totes les sales d'Espanya que hi vulguin accedir. Ho varen fer a Cine Ciutat amb el ser querido, varen omplir dues sales, en La Bola Negra vàrem obrir una, se va omplir sencera, vàrem obrir una segona sala, s'ha tornat a obrir, i justament avui de matí parlàvem de i si obrim una altra sala, perquè justament el dia que s'estrena la pel·lícula, dia 25, i després hi ha aquest col·loqui amb els directors online. I clar, a ell li agrada molt també... És veritat que no és un contacte directe, evidentment no és un contacte directe, de fet és un contacte amb totes les sales d'Espanya que se vulguin sumar, però tot i així pues, tens l'oportunitat, de, després d'haver fet aquest viatge d'aquesta pel·lícula que sembla tan intensa, tenir la sort de poder aturar un segon i veure els directors que expliquen una mica el procés i tal, és bastant interessant.
1: També hi ha Federico García Lorca en tot això.
0: Sí.
1: De fet, La Bola Negra és un llibre, no?, de García Lorca.
0: Sí.
1: També veurem com és tot aquest rerefons, que ara mateix tampoc no tenim molta més informació.
0: Sí, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que la veritat és que tampoc ho sabia, tot i que és el fil conductor de la pel·lícula, i és que mos mostren com a tres èpoques... i canalitzades amb un mateix personatge, crec, no? I a mi això també m'agrada molt perquè crec que tindrà un ús desmuntatge com a molt, molt ben cuidat, que ja mos ho han demostrat amb aquest tràiler, que normalment el tràiler no el fan els directors quan arriba, quan xerran d'una producció com aquesta, però en aquest cas en Javier Calvo i en Javier Ambrosi no sé si han estat com a 6 mesos o algo així fent només el tràiler.
3: Què dius? Mare meva.
0: Sí. O sigui, ells... estimen molt el que és el cinema, els hi encanta i se nota en tot el que fan, i el fet de que ells mateixos hagin volgut participar en la creació del tràiler ja te n'adones una mica de lo que veurem, no? Una peça supercuidada, amb una estètica impecable, amb unes coreografies també superxules,
1: sí,
0: que de fet...
1: Sí, de na Belén Martín.
0: Na Belén Martín.
6: Que
0: és que és molt fort. De fet, avui na Belén ha compartit a les seves xarxes socials un fragment on entrevisten aquest dia, crec que serà a Toronto, a na Penélope Cruz, i na Penélope Cruz xerra de que aquestes dues coreografies coreografies, amb una coreògrafa increïble, que és Ana Belén, que va ser molt xula muntar-ho tot, assajar durant mesos, o sigui, és... no sé.
1: Uh-huh. 15 milions d'euros ha costat aquesta pel·lícula. Mm. També està bé dir-ho.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Vam, és veritat que hi ha un star system important, no? És a dir, com a actors i actrius molt conegudes, però... Guitarrica de la Fuente, que faci un debut i siguis protagonista, és una cosa que me
6: sí,
3: sobta.
6: Sí, jo me sorprèn.
3: Perquè
6: sí.
3: Dius, t'està arriscant molt, no? Sí. No sap com anirà.
6: A veure, deu ser bo, si el Javi l'han triat també per fer de Borca, no?
3: Supos, sí, va fer qualque cameo, crec que era la pel·lícula d'anar al Modó, Barça darrere.
0: Ah, és vera.
3: Però estava allà sembrat, fora moure't. Sí. Ara com a to, no sé, veurem un any que fa.
0: Sí, a mi me sona haver vist alguna entrevista on sabeu que són amics i li van fer alguna prova, no? Però has fet clar de... una persona que està tan avesada, està damunt un escenari davant tantes persones...
6: Ja tens la part de la vergonya que ja no hi és.
0: Sí, sí, sí. Però, bueno, mema, perquè a vegades això... O sigui, espero que els hagi funcionat, no?
6: A vegades
0: perquè
6: no surt bé, això de polestrelles.
0: Ho han vist en Bad Bunny, que ja sí, ho han xerrat d'altres pics.
3: En Bad Bunny, a bon?
0: Sí, quina pel·li era, te'n recordes?
6: Me'n recordo que un dia em van xerrar, no me'n recordo quina pel·lícula era.
0: Jo tampoc,
6: m'agrada. Vaig veure que sí, que fa poc va sortir una pel·lícula.
0: Se de Bullet Train, pot ser?
6: Pot ser, sí, sí, sí. Mort diuen que sí, però ja de peixera.
0: Sí, aquesta.
3: No ho podem fer tot bé, ja està. Pontura, en Guitarrica l'ha tocat la mà de Déu.
0: Ojalà. Ojalà, perquè jo l'he vist algun pic en actuant, cantant i això, i és vera que, no sé, és com a molt tendre, no? Però
3: sí, és tranquil, se transmet, sí.
0: Sí, però és vera que el seu personatge, no sé fins quin punt mos interessa que sigui tendre, però bueno.
1: Ho veurem. Idò, ja ho sabeu, La llamada avui, que és la primera obra que van fer els Javis, i la darrera, que serà La bola negra, que s'estrena el 25 de setembre a tots els cinemes.
0: Sí, i La llamada dia 24.
1: Sí. Molt bé. I que volien dir que, abans que te'n vagis, que ja hem acabat la secció, hem de parlar un segon de Helena Dunham.
0: Ai, sí.
1: Helena Dunham és una senyora, és una directora,
0: guionista. Una directora, actriu, també.
1: D'americana. Sí. Que molt coneguda perquè ets la creadora de la sèrie Girls, que va tenir en el seu moment molt d'èxit, ja era una sèrie que té els seus anys, i que és una gran referent per moltes feministes. De fet, té 40 anys justos i ja ha escrit la seva biografia, que és un llibre que aquest estiu s'ha llegit moltíssimes dones, especialment dones, i que justament ahir sortia a tots els mitjans de comunicació que havia comprat un nin perquè havia fet ventre de lloguer, sí. I sortia a tots els mitjans. Clar, que ha passat que totes aquestes dones que l'admiraven tant, sí. Es consideri de cop un referent se'ls hagi caigut en terra.
0: Sí, exactament així. Perquè és vera que la sèrie Girls, que a mi me va fascinar, a més, no la vaig veure en aquest moment, la vaig veure molts anys després, però, no sé, me vaig sentir com acompanyada, no? Saps? Hi ha moments que tenim, les dones, curiosament, a la nostra vida, pues, que potser ens trobàvem una mica perdudes, que no connectàvem amb gaire cosa, però sota veure una sèrie que se diu Girls, que és com per ses girls, o sigui, va ser brutal, i a més com a personatges que podies connectar una mica en cada un, pues sí. Ens van trobar això, però ara mateix ens ha passat en Lady Gaga, però per jo ha estat un cop molt fort, perquè per jo sempre ha sigut un referent a Helena Dunham. Trobo que és una tia... Jo pensava que podia demostrar que el feminisme és algo realment important, però de sota vàrem veure això ahir i jo m'ho vaig quedar de pedra.
1: Bé, veurem què passa. Gràcies, Eugènia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat, Ana Ferrado. Continuem.
7: IB3 Ràdio és música.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
10: cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
15: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Pento.
1: Continuem i ara vos hem d'explicar que la mallorquina Júlia Mulet ha publicat el llibre d'il·lustració Blau Marí a l'editorial Theory Books. Yeah.

0: Ida Júlia Mulet, vinculada al món de la mà, està formada en Ciències de la Mà, gràfica impresa i comunicació científica, i també és mediadora cultural al Museu Marítim de Mallorca. Acaba de treure el llibre Blau Marí en el segell barceloní Zauri Books, on il·lustra com els colors van desapareixent a la mà a mesura que ens hi submergim. És un capfico en el món marí travessant per la llum i on descobrirem que el blau, de fet, és el darrer color que desapareix. N'hi ha d'altres que s'absorbeixen abans en un llibre que és el resultat, de fet, el resultat acadèmic final del cicle superior de gràfica impresa que va fer a l'Escola Massana de Barcelona.
1: Júlia Mulet, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bones tardes.
1: Com va?
2: Va bé.
1: Com són els colors de la mà?
2: Bueno, els colors és el que jo volia representar, que van desapareixent a mesura que augmenta la profunditat. Uh-huh. I el primer desapareixer és vermell, que desapareix en els 10 metres, i el darrer desapareixer és blau, que per això la mà és blava. I això era un poc el que jo volia explicar en aquest llibre.
1: Mm-hmm. Perquè t'hi has hagut d'endinsar dins la mà per saber on això no t'ha fet falta.
2: Bueno, jo busseig i sí que no ho he vist, exacte, no rip tan profund.
0: Clar, t'han llegit dir, i ho han dit abans, que dius que si mos féssim un tall a 20 metres, la sang no se veuria vermella, o no se veu vermella, sinó verda.
2: Exacte. Sí. Exacte, tu a partir dels 10 metres no veus el vermell. Si hi ha una estrella vermella, tu no la veus de color vermell, la veus d'un altre color, d'un marró verd. I això és el que jo he volgut anar mostrant, les espècies que viuen en el seu hàbitat, amb el color que se veu en aquella profunditat.
0: Mm-hmm. És a dir, que el món també canvia. Clar, canvien colors, canvia la percepció.
2: Si tu després agafessis aquesta estrella vermella i la traguessis de fora, sí que la veuries vermella. Mm-hmm. Però en profunditat... No, perquè aquest color ja ha desaparegut.
1: Mm-hmm. És curiós, però que el blau sí que previsqui a mesura que te vas fent endins.
2: Exacte, sí. És per les zones de la llum. Mm-hmm. Cada color té un tipus d'ona i reacciona amb l'aigua d'una manera diferent. Uh-huh. I el blau és el que està fins més profund.
1: Uh-huh. I com se dibuixa? És a dir, com trobes exactament el color? Perquè, clar, tu l'has vist en aquell color, però de veure-lo a plasmar-lo així com tu l'has vist,
2: jo el que he fet és una mescla entre un poc un llibre d'artista i un llibre científic. Uh-huh. Llavors, jo ho he fet amb els colors tradicionals primaris, que són el vermell, el groc i el blau, que estan molt ben estudiats a la profunditat a la que desapareixen. Llavors jo he fet una combinació d'aquests colors i he anat mostrant com van desapareguent, però no és una cosa 100% exacta el que us veu a les il·lustracions. Mm-hmm.
0: Clar, Júlia, has estudiat la relació de la llum de la mà amb diverses espècies que habiten diferents profunditats.
2: Exacte. Tu vas veient l'espècie amb el color que queda, la profunditat que habita. Uh-huh. És una manera d'ubicar aquestes espècies en el seu hàbitat, però en lloc de fer-ho amb altres paràmetres, doncs ho he fet amb la llum i amb el color. Uh-huh.
0: Per exemple, quines espècies?
2: Pues, per exemple, en els primers metres pues, sí que tenim pues, la posidònia, tenim, per exemple, el peix lloro, que ara és invasor aquí a la Mà Balear. Uh-huh. Més a profunditat, per exemple, tenim el calamar vampir o tenim el cachalote, tenim també el peix diable. Bé, n'hi ha moltíssimes. De fet, crec que són 40 les que vaig il·lustrar.
0: 40. Mm.
2: Sí.
0: Per què se te va acudir estudiar el comportament dels colors de la mà? De fet, ho dèiem, això ve del treball de final de curs de cicle superior de gràfica impresa, no?, de la Massana.
2: Sí, bé, jo això vaig estudiar Ciències de la Mà, sempre m'ha agradat molt la mà i sempre m'ha agradat molt el disseny i la il·lustració, i vaig voler pues, unir aquestes dues passions, aficions, en un llibre, i el tema de la llum i del color me donava molt de lloc per poder fer unes il·lustracions més gràfiques, poder jugar també amb el paper, amb el format, i la idea era aquesta, era unir un poc els meus interessos, les dues branques d'on venen bé els meus estudis. Mm.
0: Clar, un llibre com tot allò que surt a Zauri Books, on també, per exemple, hi ha, he dit, Naina Bastard, mallorquina, sí, que té, sí, sí, a part d'unes il·lustracions xulíssimes, també un gran rigor científic, aquesta editorial. Clar, sí, aquest és un llibre amb serigrafia, en paper i en tipografia xulíssims, no? Com és aquest llibre? Com l'has volgut dissenyar?
2: Sí. Bé, el paper és especial, és un... que de fet és el que a l'editorial li va dur més problemes, és el que ha costat més, però estic supercontenta perquè al final hem tingut el paper que volíem, que és un paper que se diu paper bíblia, que és bastant transparent, i està a les pàgines on tu vas veient les il·lustracions i te dona aquest efecte de profunditat, perquè tu vas veient les il·lustracions que venen darrere, perquè fa aquest efecte de transparència i te dona aquesta sensació d'estar fent una immersió a la mà.
0: Clar, i no és un paper, diguéssim, transparent del tot, no?
2: No, és... té un grau de transparència. Això vos ho hauria de mostrar en persona.
0: L'hem de fuetjar, clar.
2: Si explicat volem... un pot difícil.
1: Clar. Si el volem veure, ja el poden trobar a les llibreries, en aquest llibre?
2: Sí, va sortir dimecres passat i ja està a les llibreries. De fet, avui faig la presentació del llibre Drac Màgic.
1: En quina hora? Ara...
2: A les 6:30.
1: A les 6:30, molt bé.
0: 6:30, és a dir que...
2: I pròximament també, exacte, ja d'aquí poc, pròximament també la faré en el Museu Marítim, és desembre, segurament, i abans supos que altres llibreries també. Tenc algunes mitja paraulades.
1: I podràs mostrar aquest colors que tu has pogut pintar.
2: Sí.
1: I com són, i sobretot aquesta cosa tan interessant de com percebem els colors a mesura que mos anem enfonsant dins l'aigua, i també en el final aquesta oscuritat tan absoluta.
2: Clar. Sí, perquè a partir dels 200 metres hi ha un moment en el llibre on ja tot és negre.
0: Tot
2: perquè
0: negre,
2: ja no arriba la llum, llavors, exacte, tot negre.
1: Uh-huh. I viuen espècies allà baix.
2: Exacte, sí. I de fet jo me vaig aturar en els 3.900 metres, que és la profunditat mitjana dels oceans, però podríem seguir fins als 11 quilòmetres, que és la profunditat màxima.
0: Uau. Vol dir que hi haurà...
2: Vaig dir, m'havia d'aturar en algun moment.
0: Hi haurà un nou llibre, pot ser?
1: No, perquè seria tot negre.
2: Pot ser.
1: Bueno, si pot ser tot negre. Avall. Sí, pot ser tot negre.
0: I com és que aquesta feina acadèmica acaba a Zauri Books, una de les editorials d'il·lustració i coneixement científic més interessants, també?
2: Mira, jo tenia moltes ganes de que se materialitzés aquest treball, i vaig veure que havien publicat un llibre amb un format també molt llarg, molt prescut en el que jo havia pensat, que jo tenia la maqueta i tot, i els hi vaig enviar i me varen contestar, vaig tenir una reunió amb elles i ja tot va tirar endavant.
1: Que bé, doncs...
0: Clar, perquè és un llibre llarguer.
1: Sí. Exacte, no és el format...
0: No, exacte. Clar,
2: jo me vaig animar a veure un format prescut... El format és com un dinar 3 plegat per la meitat a lo llarg. Ara no sé, igual són dos pams de llarg, o un pam més.
1: I és molt xulo, la veritat. I també l'Escola Massana de Barcelona, que també és una escola que en disseny gràfic és puntera.
2: Sí, no, m'ho vaig passar molt bé fent això.
1: Aquest procés, ja ho crec.
0: Que bé.
1: Aquest projecte que se diu Blau Marí i que el podeu trobar ja, com dèiem, a les llibreries. Es presenta avui a les 6:30 en aquesta llibreria de Palma, Drac Màgic, amb la Júlia Molet. I moltíssimes gràcies, Júlia, per explicar-nos...
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: ...com és la mà i com la veus i quin color es té, efectivament. Gràcies, un projecte ben interessant.
2: Moltes gràcies.
0: Ens endinsarem, gràcies.
2: Sí. Perfecte.
1: Així és.
2: Adéu.
1: Adéu, gràcies, Júlia. I doncs, fins aquí el programa d'avui. Hem anat per la mà, hem anat per moltes bandes, per cinema, per figues... He xerrat de moltes coses.
0: De tot.
1: sempre.
0: De tot,
1: de tot,
0: sí, sí.
1: De tot allò també que vols. Toca de prop.
0: Mos han refrescat.
1: Hem tingut en Joan Jiménez, el control tècnic, en Miquel Jung, en Maria Pons, en Celestí Oliver i una servidora, Margalida Mateu, tornant demà a les 3:04 aquí, en directe. Moltes gràcies.
0: Vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Fa 66 milions d'anys, un asteroide d'uns 12 quilòmetres de diàmetre va impactar una zona de l'actual península de Yucatán, a Mèxic. Qui havia de dir que aquella col·lisió emetés una energia devastadora per al planeta Terra? Terratrèmols, tsunamis, incendis, pols, sofre... Aproximadament el 75% de les espècies de la Terra varen desaparèixer. Ni se salvaren els grans dinosaures, com els triceratops, que pesaven ni més ni manco que 10 tones. La seva extinció va provocar grans canvis en els ecosistemes, perquè la geologia no és passiva. La moldeja, la biologia. Així que el planeta canviava, i la Terra també. Només una cosa no va canviar, la forma de la Terra.

0: Idò sí, terra, terra és la paraula que hem triat com a fil conductor del programa d'avui. Aina Marc, com estàs?
1: Bien, estic bé. Avui ja és dijous.
0: Ja és dijous, avui ja a tope, no? Només que un dia, perquè Aina dilluns comença a full, però divendres també.
1: Sí.
0: Segueix a tope. Ara, Aina Marc, què li ven al cap si li dic terra?
1: Idò, jo me ve en un cap aquesta olor de terra banyada que sentim un dia de pluja i nivols d'avui, no? De qualque manera ho hem de romantitzar. Però com que terra dona jo per moltíssimes coses, quan he tret la paraula en el carrer, he començat per demanar una pregunta que me feia moltes ganes saber la resposta.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: La pregunta es si hay vida fuera de aquí.
4: Claro que sí.
3: Nosotros somos un punto en la línea recta en el universo. No nos vemos.

0: I vosaltres creus en la vida més enllà del planeta Terra?
1: Jo crec que sí.
0: Per què?
1: Perquè és molt... O sigui, solament és la Terra, també hi ha més coses a de fora. I per què no pot haver vida? És com sa mà, tampoc està tan estudiat.
2: Pues yo opino lo mismo que ella. Supongo que sí, sí, sí hay. Porque pues básicamente opino lo mismo que ella. Que si aquí hay vida, también puede haber vida en otros planetas.